0: Han sacsejat al sud de França en les últimes hores, també han alterat el trànsit a les carreteres, han afectat l'activitat als aeroports i han obligat a cancel·lar trens. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres.
0: La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden.
1: Veneçuela supera els 6.500 morts pels terratrèmols de fa 2 mesos. L'últim balanç oficial eleva a 6.509 el nombre de víctimes del doble sisme del 24 de juny. Són 71 víctimes més que la setmana passada. Més de 226.000 persones han estat ateses als hospitals i s'han inspeccionat prop de 61.000 habitatges, dels quals 11.000 presenten danys d'alt risc.
0: Barcelona lidera el rànquing estatal del preu per al lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, quan al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. L'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat, sobretot a Girona. En canvi, cau l'oferta a les 4 capitals catalanes. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs.
1: La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia del curs, el dimarts 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
1: Parla vostè que, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant a l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
0: Esports. El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional Espanyola contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia de l'Elx-Barça a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació i perplexitat i indignació també per l'actuació de la policia.
1: Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que es reincorpori aviat als entrenaments.
0: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns, s'han disputat 2 partits de la segona jornada. Tots dos han acabat amb empat. Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo 1.
1: En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I en handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana, tant masculina com femenina, a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22.
3: Fins aquí les notícies.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: A 1861, un ric propietari...
6: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
4: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà.
7: L'estiu és tu, la llum dins dels meus... Catalunya Ràdio.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Avui tenim classe. Avui revisitem un disco sencer. Pista de fusta cada tarda i Català Ràdio. Queda amb Miqui Puig els plats. A les 8, de dilluns a dijous. A migdia ja som streaming i sempre que ho desitgis a 3Cat Cultura. Baixa't l'aplicació per mòbil o tauleta i gaudeix d'aquest so vellutat i bonic. El disc clàssic és revisitar, conjuntament amb vosaltres, una col·lecció de cançons agrupades en el terme àlbum. Ja ho saps, és allò de revisitar un disc, comentar-lo i invitar-nos a que demà el sentiu sencer sense la meva xàxera. Avui som a 1996. El disc és recopilatori i varis artistes ens regalaven aquesta compilació anomenada Red Hot en Rio. El disc s'obria amb Moni Marc, el teclista dels Beastie Boys, i aquest Use Your Head.

Red Hot en Rio és el disc d'avui. I per situar-te, explicar-te que Red Hot Organization era una organització sense ànim de lucre destinada a ajudar la gent amb el virus de la sida. Havia començat a l'any 92 amb un disc anomenat Red Hot and Dance. Red Hot and Blue, perdó, amb músiques d'artistes d'arreu del món que compilant ajudaven a les víctimes. El 96 ja consolidada la marca amb l'excusa d'Antonio Carlos Jobim i la música brasileira, gent com Moni Marco o Everything But The Girl donaven les seves cançons per l'ajuda de l'organització Red and Hot.

Pretty in Bad the Gale estaven en el seu gran moment. Tornaven a estar dalt de tot després de que Missing fos un hit del món. L'organització Red Hot recabava Rio perquè, evidentment, el continent brasiler era un lloc ple de gent sense recursos, i on el SIDA feia molt de mal a l'any 96 també. Red Hot ha tingut versions de country de George Gershwin, la de Dance, una de les més favorites de l'any 92, però aquest CD de l'any 96 a casa ens el sabem de memòria. Escoltes el clàssic del Pista de Fusta, som el 1995, Money Mark, Everything But The Girl, però és que ara agafa't els machos perquè George Michael i Astro Gilberto pugen els octans amb una nova versió del Desafinado. És el clàssic del Pista.

0: l'àlbum d'avui és Red Hot on Rio, l'organització Red Hot, recopilant músics, artistes per la seda, George Michael i Stu Gilberto, desafinado.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
0: En el moment també artistes eren de moda. PM Down van tenir la sort de col·laborar amb Flora Purim i Aerta. Non-Fiction Burning. Els noms es van succeint. Són varis artistes i hauràs de prendre nota.

trot clàssic a la pista de fusta. Vespre de clàssic, trot clàssic a la

quina manera PM Down, els rappers psicodèlics, s'apoderaven dels samplers de Fora Purim i de les percussions d'Ayrton Morera. El repertori era clàssics, cançons inspirades en Brasil. Sobretot molta solidaritat. Alguns noms potser ja no estan de moda, però tu imagina't com el Boy from Ipanema. És senzillament una revisió del Girl from Ipanema, canviant de gènere i fet per la deessa Crystal Waters. Ets el clàssic d'avui, Red Cotton Rio.

0: Tot lligava. Crystal Waters s'emportava la noia d'Ipanema, li canviava el sexe i la detejava com The Boy from Ipanema. Jobim Gimbel i Moraes escrivien la cançó que ara servia per ajudar les víctimes del SIDA. Un gran disc clàssic avui col·laboratiu amb aquella pàtina que sempre ha tingut la música de ball, de ser més inclusiva que altres arts.
1: Vespre de clàssic a la pista de fusta.
0: Un dels moments més celebrats del disco és aquesta animalada. Ritme de bolero que es marca Maxwell.

El millor de Record en Rio és que tot quadra i les col·laboracions eren increïbles. Segurança, també coneguda com Security, està escrita per Stuart Matheman, el que és el mateix. L'home darrere el projecte de Sade. Sade Adu és la cara coneguda, però Matheman és potser el braç executor en la història musical. També en aquesta versió, Vinícius Cantuari tocava la guitarra. Músics brasilers, músics d'arreu del món, units per ajudar a les víctimes del SIDA. Cesària Évora, Caetano Veloso i Ryuichi Sakamoto. La constel·lació d'estrelles és enorme en aquest disco. Eu preciso perdonar.

0: Més meravelles d'aquest disc anomenat Red Hot on Rio, que avui és el clàssic. El cello, Jacques Morland Ball, col·laborador habitual de Jovim. Arthur Lindsay composant la cançó. El guitarrista americà Marry Bot col·laborant. I les veus de Cesària Évora, Caetano Veloso, amb un arranjament de Richie Sakamoto. El disc es diu Red Hot on Rio, és de 1996, i t'aconsello sentir-lo demà, sense la meva xerrameca.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del pista de fusta. El clàssic del pista de fusta.
0: Red Hot on Rio, Incognito, i Omar amb Mana Caram. Des d'Anglaterra, fent les aguas d'immarso.

0: l'organització Red Hot, ajudant amb malalts de sida i arribant fins al 2024 amb Trança, un disc ajudant a la gent amb problemes per haver canviat de sexualitat. Water to Drink, Incognito Omar i Anna Karam. Un recopilatori que no t'acabes, un recopilatori pre d'artistes d'arreu del món fent un repertori absolutament genuí i bonic. Milton Nascimento ens demana que ballem amb ell.
1: Et presentem el clàssic del Pista de Fusta.

Milton Nascimento, ell col·laborava amb una cançó pròpia, ell posava dancing al mig d'aquest recopilatori per ajudar les víctimes brasileres del SIDA. Reverència perquè arriba el mestre Jovim, encara era viu, i es va veure amb cor de gravar amb tots els seus col·laboradors, i Sting. How sensitive...

l'alineació completa fa fredat. Ron Carter al baix, els Moreland Bow, la família Jovin tocant guitarres, cantant amb el pare i el mestre amb les ulleres i la seva manera de frasejar, acompanyats amb peix bullit de l'Sting. Els noms de Red Hot en Rio, repeteixo, són enormes. El disc, el 96, a mi m'acompanyava dins del meu menut. Twingo, i me la sabia de memòria. A stone, it's the end of the road. It's a little alone, it's a sliver of glass. It's a life, it's the sun, it is night, it is death. It's a trap, it's a gun.

0: Marisa Monte i David Byrne fent les aguas de marzo, els duets d'Antonio, d'Elis, de Carlos Berlanga i d'Anna Valent també hi podrien ser-hi.
1: And now for my next number I'd like to return to the classics.
2: El clàssic del Pista de Fusta.
0: La meva favorita de tot el disc.

0: Aquest és l'increïble Maixambrat, que amb dues peces de Jovem, els grans Stereolab i Herbie Mann, es prenen el One Nota Samba, la samba d'una sola nota i el surfboard.
1: Et presentem el clàssic del Pista de Fusta.
0: El surfboard, aquell altre animalada també de Jovem, que havien fet artistes arreu del món. El repertori de Red Hot on Rio gairebé s'ha entrat en els 60, però posat al dia. Stereolab i Herbie Mann, més artistes del Red Hot on Rio.

y Herbie Mann. El surfboard que Roberto Menescal gravava per elenco, posat al dia en Head Rock Red and Trio. El clàssic d'avui, que has de tornar a sentir demà, sense Miqui Puig. Un rei del dub, fent un dub sobre la mítica Black Orpheus. En Matt Professor, fent el Black Orpheus dub. Ets a la pista de fusta i avui tenim clàssic de 1996. Red Hot and Rio.

una organització nascuda el 1988 per John Carlin, fundada a Nova York, anomenada Red Hot. Avui era un disc de consciència. Avui era la música de Red Hot en Rio, el que és el mateix, ajudar víctimes del SIDA a través de cançons. Recordeu de sentir el recopilatori sense la meva veu. Avui són molts artistes. I el disc l'acabem, no amb la darrera cançó, però sí amb l'última que ens hi cap. Amb el mestre, amb el ministre de Cultura, Gilberto Gil. Refazenda tanca el clàssic d'avui. Recordeu que la pista hi és cada dia. I que el clàssic és un privilegi de tenir una missió com la nostra. Miqui Puig, els plats, et diu gràcies. Sigueu feliços, balleu.

0: la pista de fusta.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: El clàssic de la pista de fusta.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
4: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos al mòbil ES Alert que per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. La diputada de Junts, responsable d'infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
5: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les ES Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
4: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa social X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'ES Alert. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
6: Els Estats Units retiren Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme, on hi apareixien des de fa gairebé 50 anys. La decisió de Donald Trump i un nou gest d'acostament a Damasc obre la porta a més relacions econòmiques internacionals amb el país de l'Orient Mitjà i pot facilitar-ne la reconstrucció.
4: Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del mateix Partit Popular. La direcció del PP es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi.
6: L'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. L'aplicació també vol incloure la informació de les línies d'autobusos del país en els pròxims mesos.
4: La sèrie de la plataforma 3Cat Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt. La producció tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents amb un llenguatge audiovisual innovador. Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear 3 parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat.
6: Enmig d'un secretisme inaudit, una empresa filial del Fons Sobirà Saudita ha negociat els darrers serrells de l'operació econòmica amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys on abans hi havia el parc d'atraccions Miràpolis en sabien res. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua, que encara hi és, pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels 3 parcs d'atraccions que es faran on abans hi havia Miràpolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i que ara està ocupat per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca.
4: Esports, el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional Espanyola contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero d'Elx abans del partit de Lliga d'aquest cap de setmana. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació i perplexitat i indignació per l'actuació dels agents.
6: Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que es reincorpori aviat als entrenaments.
4: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada, tots dos en empat. Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo 1.
6: En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
2: Fins aquí les notícies.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Quina diferència hi ha entre trap i suar?
8: Si no ho cal.
9: És que quedem unes preguntes a vegades, tio.
10: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
7: A veure, Xuriguera.
8: Ai, el swap i el rap, a més, la... i llavors hi ha el crack.
7: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swap no sé.
10: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
3: La Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
2: Catalunya Ràdio.

0: tu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Benvinguts i benvingudes en un programa en el que avui tenim moltes novetats que van des de coses que us agradaran als amants d'Antònia Font, perquè tinc coses vinculades amb els membres d'Antònia Font, però no sonarà Antònia Font, als amants de Neko Case, perquè avui posarem a l'aparador a l'àlbum que va publicar l'any passat, el 2025, però que em sembla que és un disc que s'ha de recomanar sí o sí, i a més avui algunes coses noves interessants per compartir amb vosaltres, moltes d'elles d'aquí, i algunes de tan renombrades com per exemple el retorn d'una banda que no ha marxat mai. De fet, ha fet no sé quantes gires de comiat, però continuen en actiu malgrat la seva avançada edat i malgrat que hi ha hagut canvis en el si de la formació, però vaja, l'essència es manté. Senyors, senyores, nens, nenes, tornen a publicar disc de Rolling Stones.

I el bé que sonen els condenats. Si és que tenen una edat que ja no és com per posar-se a fer discos. Mick Jagger té 82 anys, Keith Richards està, no sé si 81, també 80, i després doncs, tenim a Ronnie Wood, que és el més jovenet, que està amb 75, que per cert el Ron Wood que fa gira ell també en solitari i que estarà passant, diria que per un dels concerts que munta Cruïlla, que al marge del festival doncs munta Cruïlla tardor, hivern, estiu, primavera, i a banda doncs també hi ha en altres concerts, i en un d'aquests concerts hi haurà Ron Wood a Barcelona, crec que toca a la sala Rasmatas. Això es deia In The Star, el nou àlbum dels Rolling Stones es publicarà el mes de juliol, el dia 10 de juliol apareixerà, es dirà Foreign Tongues, i aquests jubilats de la música, no jubilats de la música perquè segueixen en actiu, però bons, que tenen edat ja com per estar jubiladíssims, doncs demostren estar en planíssima forma. I no sé si hi haurà gira o no. Les imatges que hem vist, la veritat és que tots estan perfectament bé, però clar, és que 82 tacos són 82 tacos. En fi, sigui com sigui, sonen a les mil meravelles les dues cançons que han publicat, de moment, avançament d'aquest nou àlbum que sortirà el mes de juliol. La primera era In The Stars, aquesta segona, Road and Twisted.

però vosaltres heu sentit quines guitarres? És que és una barbaritat com sona això. Ja sé que hi ha molts mecanismes avui en dia per fer sonar les coses molt bé, però, home, qui està tocant són Keith Richards i Ron Wood, i qui canta és el bo de Mick Jagger. En els seus directes ja fa temps que porten guitarres doblades al darrere, ben amagadetes, i que supleixen, diguéssim, aquelles llacunes mentals o carències que puguin tenir els titulars. Però hi ha un estudi, es van fer meravelles, però el resultat és que sona increïble. A mi em sona realment increïble. Recordatoris a Muddy Waters, el món del blues clàssic en el que s'han inspirat tota la vida els Rolling Stones. I deixem el que seria la prehistòria, o el Museu de Cera, enrere, en tots els respectes, evidentment, perquè us dic que em sona a les mil meravelles, i canviem de registre. Anem cap a l'últim àlbum que ha publicat Neco Case. Feia molt de temps que no publicava coses, crec que uns 10 anys, i l'any passat, el passat 2025, va publicar un àlbum que és magnífic, realment magnífic. Es diu Neon Grey Midnight Green, i sona així de bé.

Hi ha tantes coses, tants elements, tants instruments, que costa digerir-ho la primera. És d'aquells àlbums, jo particularment he necessitat escoltar-lo 3 vegades per acabar d'assaborir-lo, perquè realment és un d'aquells discos de trago llarg, diguéssim, que no serveix de forma instantània, no és un xupito, és una cosa tranquil·la i que requereix el seu temps. Es diu Neon Grey Midnight Green. Nico Case, us situo, és una cantant canadenca d'ascendència ucraniana, els seus pares ucranians. Crec que actualment ja viu als Estats Units, tot i que tal com estan les coses no m'estranyaria que tornés cap a territori canadenc. És una d'aquestes cantants que té un xorro de veu espectacular, ho va demostrar també amb els New Pornographers, la seva banda, i amb la seva carrera en solitari. És que és un gustàs realment sentir-la, i a més amb aquesta creativitat tan brutal a l'hora de fer cançons i també l'acompanyant instrumentalment parlant, la veritat és que és per deixar-se portar.

sonar pop, però a vegades pot sonar molt barroc. És amant d'aquestes produccions tan ben acurades i tan ben fetes i tan precises. S'ha de dir que l'acompanyen en aquest últim àlbum l'orquestra de cambra de Place Song, així es diu, i a banda d'una instrumentació realment espectacular. Feia 7 anys que no publicava res de nou, però jo crec que l'espera en aquesta ocasió ha valgut molt la pena, i a més que es demostra que hi ha hagut una feina que no ha sigut en 7 anys i després arribo aquí i faig cançons amb una sabata i una espardenya, sinó que hi havia una feina prèvia que segur que ha portat molt de temps. Neon Grey, Midnight Green, de fet així es diu també aquesta última cançó i és el nom del títol de l'últim àlbum de Nico Case que avui hem volgut posar a l'aparador del Delicatessen.

Ja tenim nou àlbum de Renaldo i Clara. El disc es diu L'Encant. Últimament, l'altre dia, per exemple, al desconcert dedicat a la Sala Apolo, es feia molta reivindicació de les Terres de Lleida. Musicalment parlant, estan sortint formacions noves, Saxeni, hi ha també el que li saïa, per exemple. Hi han unes quantes propostes noves, però no ens hem d'oblidar de la gent que porta temps i temps picant pedra des de Terres de Ponent. Renaldo i Clara en serien un exemple. Podríem parlar del Xavi Baró, podríem parlar del Jordi Gassion i podríem parlar de tants i tants altres. Això es diu Gener, és una de les cançons que us he triat d'un àlbum que un dia d'aquests us el posaré a l'aparador del programa. I us deia que avui tenia un parell de coses molt relacionades amb Antònia Font, però que no són Antònia Font. Una d'elles és el nou àlbum de Joan Miquel Oliver.

Doncs tenim nou disc de Joan Miquel Oliver, que crec que estava presentant aquests dies a la Sala Apolo. El disc es diu Roisos, o Roisos, no sé si ho pronuncio del tot bé, i segueix amb aquesta dinàmica habitual d'un Joan Miquel Oliver juganer, i evidentment que marca diferències amb el que és la seva vida al front, o al costat, o a la dreta, o a l'esquerra, més igual, dels Antònia Font. I no és l'única cosa relacionada amb Antònia Font que s'acaba de publicar. També hi ha un disc que es diu De Bon Canta Suau. Es tracta d'un treball a tres bandes. Un compositor, el Toni Bujosa, un cantant, Pau de Bon, cantant habitual dels Antònia Font, i un poeta, Pere Suau. I d'aquí ve el nom de De Bon Canta Suau. És un disc de poesia, i en la majoria dels casos hi ha algunes peces que estan recitades pel Pere Suau i unes altres cantades per Pau de Bon.

El disc el trobareu amb el títol de De Bon Canta Suau, perquè els poemes són de Pere Suau, que recita bona part dels seus textos en aquest àlbum, i les composicions musicals del Toni Bujosa. Això es deia Sense cartografies encara. Per tant, a mans d'Antoni Afon, doncs Joan Miquel Oliver per una banda i Pau De Bon per l'altra. I ara marxarem un moment a fora per tornar després cap a casa, però també tenim nou single de Jack Broadbent.

Jack Broadbent és un home de blues. L'hem tingut per aquí, va estar al festival Black Music Festival, no em sortia el nom ara, a Sal, a Girona, i també el vam tenir en el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola, un tipus realment particular que defensa cançons enormes amb una sola guitarra a la veu, com aquest Bitterman que acaba de publicar en format de single. I també tenim nou single d'un home que no es prodiga molt, ell en solitari, suposo perquè està molt enfeinat. Fins ara sabeu que el Molí no l'han tancat per problemes de sonorització amb els veïns, però fins ara era el programador justament de l'extraordinària programació que es feia a la sala del Molino, i continua implicat en tasques de direcció artística, per exemple, a l'Altaveu de Sant Boi. Ell és el Víctor Partido. Malgrat tota aquesta feina, treu temps també per fer cançons, i la que acaba de publicar en forma de single és aquest That Inner Spark.

I avui anirem acabant amb Tiwayo. Aneu al tanto amb aquest tio, és de París. Es dedica al soul, neo soul, digueu-li que us vingui de gust. Però tot allò que està publicant em sembla realment sensacional. L'última cançó amb la que acabarem avui programa es diu Enchained Lovers. Tiwayo. Insisteixo, des de París. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat. Sigueu molt exigents amb la bona música. Demà hi tornem, a la mateixa hora.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units posen en marxa l'ofensiva per ofegar econòmicament l'Iran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
4: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
3: Una guerra econòmica per aconseguir els objectius que Washington no ha aconseguit amb les accions militars i que passen per la reobertura de l'estat d'Hormuz i que Teheran accepti que no pot tenir armes nuclears. Tot i això, el règim islamista no s'arronsa i assegura que els Estats Units patiran una nova desfeta. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres.
3: La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden.
5: Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi.
3: La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs el dimarts 8 de setembre si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola.
6: This is Odin. He's a highly trained combat canine.
3: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita.
5: Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel film En el corazón de la bestia. Es tracta d'un thriller d'aventures en què interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició. El festival es farà del 18 al 26 de setembre.
3: Esports. El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional Espanyola contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx-Barça de Lliga del cap de setmana. Sobre aquests fets, el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació dels agents.
5: Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que es reincorpori aviat als entrenaments.
3: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat 2 partits de la segona jornada. Tots dos han acabat en empat. Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo 1.
5: En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
3: I ara en vol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana, tant masculina com femenina. S'ha disputat a Calella, al Maresme. En homes, triomfa el Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26-22.
1: Fins aquí les notícies.
0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
7: En el capítol anterior...
8: El divendres 28 de febrer del 1986, al centre d'Estocolm, maten d'un tret el primer ministre de Suècia, Olof Palme, i el seu assassí desapareix sense deixar rastre. Des de l'inici de la investigació, es critica la ineficàcia de la policia, que va d'un sospitós a l'altre sense aconseguir cap prova concloent. Després de perseguir pistes fallides, a l'estiu del 1989, 3 anys després del crim, es jutja i es condemna un toxicòman anomenat Christer Pettersson. La policia, que creu que va actuar sol, considera que ara sí, el cas està resolt, però un tribunal de segona instància absol el condemnat. Durant els anys posteriors, els investigadors deixen el cas Palme en un segon pla. Creuen que no hi pot haver cap altre sospitós. I, mentrestant, altres persones fan les seves pròpies indagacions.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. En el capítol anterior us vam parlar de les versions oficials, les que ha donat la policia, sobre la mort del primer ministre suec Olof Palme. Avui farem una cosa poc habitual. Ens centrarem en una versió periodística, la que ha treballat el periodista suec Jan Stocklasa, partint de l'exhaustiva investigació que va fer el també periodista Stig Larsson. L'home que va escriure la trilogia Millennium, de la qual s'han venut més de 80 milions d'exemplars, que aviat està dit, va dedicar més temps a investigar el cas Palme que a escriure les novel·les que el van fer famós, quan ja era mort. Doncs el periodista Stocklasa va publicar un llibre força interessant que serà la base del nostre relat d'avui. Es titula Stig Larsson, el llegat. L'objectiu del llibre, qui va matar Olof Palme? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
10: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
11: Crims. Per què matem?
10: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
11: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
9: El protagonista de la nostra història d'avui, el periodista i escriptor suec Jan Stocklasa, va començar a investigar el cas Palme per una casualitat. L'any 2008 havia decidit escriure un llibre amb un objectiu molt diferent: analitzar com certs llocs poden portar les persones a cometre un crim. Havia tret la idea d'una teoria que havia estudiat a la universitat quan feia arquitectura, que diu que els espais influeixen en el comportament dels individus. Per exemple, suposadament els centres comercials es construeixen de tal manera que la gent consumeixi com més millor. Però mentre estava preparant aquest llibre, el Jan va trobar alguna cosa que el va fer canviar completament de tema. Ja hi arribarem. Aquest periodista i escriptor va trobar la localització perfecta per al seu llibre. un pis del centre d'Estocolm, al carrer Norrmalmstrand, on els anys 30 s'havia comès un triple crim. Així ho explica el Jan Axtolassa en el seu llibre.
3: Al vespre del 7 de març del 1932, tres persones van ser trobades mortes en un apartament de 8 habitacions i 250 metres al quart pis, al número 24 del carrer Norrmalmstrand. Tots tres cadàvers havien estat descoberts per la filla de 5 anys. Les víctimes van ser identificades com Halmar von Sydow, propietari del pis, la cuinera Emma Erou i la majordoma Emma Hamm. Tots tres havien mort a causa de fractures cranials produïdes amb un objecte rom, probablement una planxa que havia desaparegut de la casa. Tan bon punt va arribar la policia, va quedar clar que, amb tota probabilitat, l'autor d'aquells crims havia estat el fill de 23 anys, Fredrik von Sydow, que havia fugit del lloc dels fets amb la seva jove muller, Ingun. Al voltant de les 10 del vespre, els agents van localitzar la parella jove al restaurant Gillet d'Uppsala. La policia es va esperar al vestíbul per no cridar l'atenció innecessàriament, però abans d'aconseguir detenir-los, en Fredrik va disparar un tret al cap a la Ingun. La noia va morir a l'acte. A continuació, ell es va disparar un segon tret i va morir també a l'instant.
9: Aquell apartament va tenir diversos inquilins en les dècades posteriors perquè, pel que hi havia passat l'any 32, ningú no volia quedar-s'hi massa temps. Però el 1980, 48 anys després del crim, s'hi van mudar un metge que es deia Alf Enström i una actriu sueca de nom Gio Petré. Recordeu els noms perquè seran importants. Alf Enström i Gio Petré. Aquest matrimoni va viure a l'apartament del carrer Norrmalmstrand durant gairebé 20 anys, fins que es van divorciar l'any 98. A partir d'aleshores, s'hi va quedar només l'home. Però l'Alf Enström havia començat a patir problemes psiquiàtrics i va estar un temps internat en un centre. Després en va sortir i va tornar al pis. L'any 2003, després que hagués deixat de pagar les factures, el van voler desnonar i aleshores va passar això.
3: Vestit només amb una camisa i una cassola al cap, com si es tractés d'un casc, Enström va obrir la porta als executors fiscals i a la policia. Quan es va adonar de què els havia portat fins allà, va tancar la porta amb clau d'una revolada i va començar a disparar amb una pistola a través de les portes dobles amb vidres gravats. Un agent de policia va rebre diversos impactes de bala, però va sobreviure. Alf Enström va ser condemnat a internament psiquiàtric.
9: Ja veieu que aquest pis té història, doncs encara n'hi ha més. Aquell episodi va ser el que va convèncer el periodista Jan Axtolassa, que havia de parlar de l'apartament d'Estocolm al seu llibre sobre arquitectura i crims. En aquell moment encara no s'havia interessat pel cas Palme. Però mentre buscava informació sobre les persones que havien viscut en aquella casa, va descobrir un detall que li va fer canviar de plans. De seguida ho veurem. Però abans, anem a l'octubre de l'any 2010, quan el periodista va entrevistar en una pastisseria d'Estocolm el doctor Alf Enström.
12: La Gio. Era la dona més bonica del món. També ho creien als Estats Units quan hi va ser. La van entrevistar per a Life i Playboy. I em van descriure la bellesa. Després va tornar a casa, a Suècia, i vam començar a treballar plegats en política. Jo sóc socialdemòcrata, i en un primer moment vam treballar per a Palme, però quan es va mostrar a favor d'introduir l'avortament completament lliure, en vam tenir prou. I ens vam posar a recórrer de punta a punta el país parlant amb la gent. La Gio dominava l'art d'encisar el públic. La gent treballadora normal i corrent l'escoltava amb atenció.
3: Però va ser realment Palme qui va impulsar la qüestió de l'avortament lliure?
12: Sí, i tant que va ser ell. Van començar a aparèixer un munt de qüestions com aquesta. Idees que jo anomenava palmeïsme. Però a la vegada també va significar la seva caiguda el 1976, quan va perdre les eleccions gràcies a la campanya de la Gio i meva. Allò va ser el que va fer decantar la balança.
9: Segons l'Alf Enström, Palme era un perill per a Suècia.
12: Coneixes Grècia? En el passat era el millor país del món. Ara és el pitjor. Si Palme hagués continuat al timó, Suècia s'hauria convertit en Grècia.
13: estava destrossant el país i algú havia d'aturar-lo.
9: En principi, que l'Alf Enström odiés Olof Palme no hauria d'implicar res més que això, perquè no eren pocs a Suècia els que sentien antipatia contra el primer ministre. Ja us vam dir en el capítol anterior que tenia tants defensors com detractors. Però, com que volia parlar d'Enström en el seu llibre sobre arquitectura i crims, el Jan Stocklasa el va investigar a fons. I així va descobrir un document oficial en què hi deia que aquell home havia estat investigat per la policia com a sospitós de l'assassinat de Palme. Sospitosos n'hi va haver molts, però només alguns es van prendre seriosament. I no era el cas d'Enström. Tot i això, el periodista va començar a intuir que potser hauria de canviar el tema del seu llibre. Però abans de fer el pas definitiu, volia parlar amb la Gio Petré, l'exdona d'Enström. Hola, Lídia Orriols.
14: Hola, Carles. El primer que fa el Jan Stocklasa és trucar a la Gio Petré, però ella no li agafa el telèfon. Aleshores, li deixa un missatge al contestador automàtic dient-li que és periodista i que voldria fer-li una entrevista, perquè vol escriure un llibre sobre l'apartament on ella va viure durant molts anys. Però la dona tampoc li retorna la trucada.
9: Al final, el Jan canvia d'estratègia. Un dia de gener de l'any 2012, és a dir, més d'un any després d'haver parlat amb l'Alf Enström, agafa el seu Volvo 780 de color vermell i es planta a casa de la Gio Petré, a la província de Värmland. La Gio, que aleshores tenia 75 anys, el rep a la porta de la seva mansió i li diu que l'estava esperant, perquè havia sentit el seu missatge i sabia que, si tant li interessava, tard o d'hora acabaria anant fins allà. La Gio Petré fa passar el Jan Stocklasa a la cuina i, mentre li prepara un cafè, comencen a parlar.
15: Quan ens vam conèixer, l'Alf no feia altra cosa que parlar de Palme i Ingmar Bergman. Eren els seus grans ídols.
16: En Palme era el seu ídol?
15: Sí, ho era. Però després les coses es van capgirar. L'obsessió per la política va anar creixent i l'Alf canviava d'un partit a l'altre fins que va fundar l'oposició socialdemòcrata i es va dedicar en cos i ànima a plantar cara a Palme.
16: I tu no hi vas poder fer res?
15: Al principi creia que sí. Érem com dos ocellets ferits quan ens vam conèixer. A la meva vida tot havia mort. El meu home, en Lawrence, havia mort. Els meus fills havien mort. El meu pare havia mort. L'Alf em va dir, necessites fills. Així que vam comprar aquesta mansió meravellosa i vam tenir criatures. I cavalls per les criatures. Hauria estat una vida ideal, però després alguna cosa es va torçar.
9: La dona li explica al Jan Stocklasa que l'Alf Enström estava obsessionat amb el primer ministre Palme i amb el Partit Socialdemòcrata i que, en canvi, no es preocupava prou per la seva família.
14: Segons diu, el seu exmarit viatjava per tot el país recollint diners de donants anònims, entre els quals hi havia importants empresaris suecs, i l'arrossegava ella, a la Gio Petré, als actes polítics, cosa que no li agradava gaire. Per això, i perquè ell es va tornar violent, segons la dona, es van acabar divorciant l'any 1998.
9: Però la qüestió és que l'any 86, quan van matar Olof Palme, la parella encara no s'havia trencat. I aprofitant que la conversa flueix amb facilitat, el Jan, el periodista, li pregunta a la Gio Petré pels dies anteriors a l'atemptat.
15: Eren les vacances de febrer i havíem vingut aquí. En teoria hauríem d'haver pujat una caseta que teníem a la província de Dalarna, però de sobte l'Alf va voler treballar en un article sobre Palme. Així que el dimecres abans de l'atemptat vam deixar els nens a la mansió amb una mainadera i nosaltres vam tornar cap a Estocolm. En realitat, a mi no em feia cap gràcia, però no m'hi podia oposar.
9: I què van fer exactament el 28 de febrer de 1986?
15: Aquell divendres, el dia de l'assassinat, era Santa Maria i jo volia comprar un detallet per a dues Maries. Primer vam menjar alguna cosa en un restaurant. En acabat ens vam dirigir cap al carrer Sveavägen just abans que tanquessin les botigues i després vam tornar cap a casa. Al vespre vam mirar a la televisió les notícies de les 9 i llavors l'Alf va dir que havia d'anar a posar diners al cotxe. Quan temps després hi vaig pensar, vaig recordar que els divendres no es paga aparcament. És gratuït durant tot el cap de setmana.
9: En sentir això, el periodista Jan Stocklasa s'incorpora a la cadira com si l'haguessin estirat amb un fil. La Gio Petré, quan la policia va investigar el seu exmarit, havia dit als investigadors del cas Palme que la nit de l'assassinat, l'Alf Enerstrom no havia sortit de casa.
16: Però la policia va venir a veure't, oi? Jo només he llegit que l'Alf tenia una coartada perquè havia estat tot el vespre a casa amb tu.
15: Sí, però després de separar-nos, el 1998 vaig trucar a la policia i llavors finalment em vaig atrevir a explicar-ho. Els he trucat dues vegades, però no han mogut ni un pèl.
16: Com ho saps?
15: Si ho haguéssim fet, s'haurien posat en contacte amb mi i m'haurien fet preguntes o hauria aparegut alguna cosa als diaris.
9: Però això no és tot. La dona encara li diu dues coses més que són importants.
14: La primera, que el seu marit, l'Alf Enerstrom, tenia un company o més aviat una mena de fan que va viure una temporada amb ells. Era un home que també odiava l'Olof Palme i que va ser a Estocolm la nit de l'atemptat. Per amagar la seva identitat es feia dir Ricard i duia sempre una perruca. I la segona cosa que diu la Gio Petre i que ja acaba de deixar el Jan Stoklasa completament bocabadat és que suposadament Enerstrom tenia un arsenal d'armes i entre totes elles n'hi havia una del mateix model que la que es va fer servir per matar Palme, un revòlver de la marca Smith & Wesson.
9: Realment podia tenir l'Alf Enerstrom alguna cosa a veure amb l'assassinat d'Olof Palme? Després d'aquella entrevista, el Jan Stoklasa en té moltes sospites i acaba convençut que el seu projecte inicial sobre arquitectura i crims ja no és important. La possibilitat de descobrir més secrets sobre el cas Palme i fins i tot de poder arribar a treure'n l'entrellat li sembla molt més emocionant. Gairebé 30 anys després de l'atemptat que va paralitzar Suècia, aquest periodista comença a estirar un fil que la policia havia deixat penjant. El següent pas és intentar localitzar el tal Ricard. El problema, és clar, és que no sap quin és el seu nom real. En les investigacions policials o en les periodístiques, com en la vida, l'atzar moltes vegades juga un paper fonamental. I en aquesta història, també, el Jan Stoklasa va descobrir el nom real d'aquest personatge misteriós, el Ricard, per casualitat. Va passar en una biblioteca.
14: El Jan havia anat a buscar un exemplar del segon llibre escrit per l'Alf Enerstrom i la Gio Petre, titulat Hem abatut el govern, segona part. La primera, com li havia dit el mateix Enerstrom, la van publicar el 1977, just després que l'Olof Palme perdés les eleccions. Però el segon volum va sortir abans dels comicis del 85, en què el Partit Socialdemòcrata de Palme va tornar al poder. En aquella biblioteca, doncs, el Jan Stoklasa es va trobar amb una altra persona interessada en el llibre i en la parella, que resulta que coneixia el nom del Ricard.
9: Per protegir la identitat d'aquesta persona, el periodista Jan Stoklasa l'anomena Jacob Tedelin. Però tingueu en compte que no és el nom real. Però recordeu bé, Jacob Tedelin. Una vegada sap com es diu, es posa a buscar-lo. Recordeu que tot això va passar l'any 2012. Si el Jan fos un periodista dels anys 80, segurament ho hauria tingut molt més difícil. Però gràcies a internet, localitza ràpidament on viu el tal Jacob i també troba el seu perfil de Facebook. L'aparença de l'home li crida l'atenció.
16: A la foto del perfil i altres d'accés lliure apareixia posant amb un vestit escocès de gala. En una altra fotografia anava vestit amb una americana que hauria estat moderna la dècada del 1980. La resta d'imatges eren de la Casa Reial Britànica i diversos símbols jueus. Entre els amics hi figuraven un reguitzell de noms que eren coneguts dels mitjans de comunicació suecs: Kent Ekeroth, Björn Söder i un grapat d'altres membres del Partit Demòcrates de Suècia que s'havien vist involucrats en escàndols i declaracions xenòfobes.
9: És a dir, que l'ajudant seguidor de l'Alf Enerstrom és un home proper a l'extrema dreta, o, com a mínim, és amic virtual de gent d'extrema dreta. A més, segons veu el Jan Stoklasa al seu perfil de Facebook, l'home admet que any rere any celebra l'aniversari de l'assassinat del primer ministre suec amb una copa de vi. I en moltes publicacions, gairebé 30 anys després, encara el critica. Al Jan, tot això li sembla, si més no, curiós i vol esbrinar més coses d'ell. Però com? El periodista es fixa en els seus contactes i fa això.
16: Una persona destacava entre tots els contactes de Facebook. La imatge del perfil era la d'una noia atractiva, amb prou feines de 30 anys i amb el típic nom txec de Lida Komárková. Em vaig preguntar com podia ser que una noia jove i gairebé exageradament bonica s'hagués posat en contacte amb un simpatitzant de Demòcrates de Suècia de mitjana edat i amb kilt. no encaixava amb la resta del seu entorn. Feia tuf de perfil fals. I vaig aturar-me un moment a pensar qui s'havia pres la molèstia i per què. Sense cap intenció en particular, vaig escriure una salutació breu a aquella Lida Komarkova i la vaig enviar per missatge privat.
9: En els mesos següents, aquesta tal Lida, que tampoc no es diu així realment, no respon al missatge de Facebook i el Jan Stoklasa es dedica a investigar la hipòtesi de l'Stieg Larsson, que ja us vam dir el capítol anterior que havia dedicat molt de temps al cas Palme. A través del noi de la biblioteca que li va parlar del Jacob Tedelin, el periodista es posa en contacte amb antics col·laboradors de Larsson i aconsegueix accedir al seu immens arxiu. En treu moltíssimes carpetes d'un traster, plenes de retalls de diaris, documents oficials i informes escrits per Larsson. I així arriba a conèixer l'anomenada línia sud-africana.
14: La hipòtesi de Stieg Larsson era que l'assassinat del primer ministre Olof Palme l'havien organitzat els serveis secrets del règim de Sud-àfrica a l'època de l'apartheid, amb l'ajuda d'un grup d'individus suecs d'extrema dreta. Larsson creia que el mòbil podria ser econòmic perquè Palme havia posat pals a les rodes als negocis entre alguns empresaris de la indústria armamentística sueca i el règim de l'apartheid, que estava vetat internacionalment. També hi havia el fet que Palme donava suport a les organitzacions que lluitaven contra el govern de Sud-àfrica.
9: Mentre llegeix el material de Larsson i dona voltes a les diverses possibilitats, van passant els mesos. En aquell moment, el Jan Stoklasa no acaba de veure com podria encaixar la línia sud-africana amb la implicació de l'Alf Enerström i del Jacob Tedelin en l'assassinat de Palme. Però d'això ja en parlarem. A principis de l'any 2013, al Jan li arriba un missatge de Facebook.
17: Què vols?
9: El missatge només contenia dues paraules, que, a més, no estaven en suec ni en anglès, sinó en txec. De qui era?
16: Passats uns mesos ja m'havia oblidat completament que havia enviat un missatge molt breu a la Lida Komarkova. Ara havia passat més d'un any i no tenia ni idea de per què m'arribava una resposta de cop i volta. La Lida em va explicar ben poques coses d'ella i més aviat feia la impressió que intentava obtenir informació sobre mi. Per la meva banda, jo estava fent el mateix. Al final, li vaig proposar de veure'ns a Praga. La resposta va arribar immediatament.
9: Encara que sembli tret d'una novel·la, tot això que us expliquem és real i ho relata el periodista suec Jan Stoklasa en el seu llibre que es titula Stieg Larsson, el llegat, les claus ocultes de l'assassinat d'Olof Palme. Aquella dona misteriosa, batejada amb el nom de Lida Komarkova, accepta quedar amb el Jan i ell, sense pensar-s'ho dues vegades, agafa un vol fins a Praga. Queden en un bar a prop del Pont de Carles, una construcció magnífica de més de 500 metres de llarg del segle XIV.
16: La seva història era força senzilla. El motiu pel qual s'havia fet amiga de Facebook d'en Jacob era el seu interès mutu pel judaïsme. Durant molt de temps, la Lida havia estat donant voltes a convertir-se a aquella religió i tots dos tenien amics comuns a Facebook que eren jueus. Potser ella, o ell, havia enviat una sol·licitud d'amistat quan havien comentat algun post d'un amic, però mai no s'havien enviat missatges privats.
9: Quan el Jan Stoklasa torna a Estocolm, continua remenant el material de l'Stieg Larsson i llegeix moltes més coses sobre la línia sud-africana. Aleshores, arriba a dos noms que seran importants en aquesta història. I aquests sí que són reals. Un és Craig Williamson, un antic agent secret sud-africà, i l'altre es diu Bertil Wedin, un suec exiliat a Xipre. Això que sentireu ho va llegir el Jan en un article de premsa de l'any 1987. Recordeu que la SAPO és com s'anomena a Suècia la policia de seguretat, el que seria el CNI a Espanya.
16: El titular era «La SAPO assenyala Sud-àfrica» i el text explicava com la policia de seguretat, la policia nacional i la policia del comtat d'Estocolm, poc més d'un any després del magnicidi, treballaven conjuntament investigant un grup de radicals. Diversos membres del grup havien estat vistos a prop del lloc del crim portant walkie-talkies. Segons un informador vinculat a Sud-àfrica, els suecs haurien actuat com a còmplices d'un escamot de la mort, format per tres sud-africans. L'atemptat hauria estat planejat per l'agent d'aquell país, Craig Williamson, juntament amb un ciutadà europeu resident a Sud-àfrica i un ciutadà de l'Alemanya Occidental. També hauria rebut ajuda de funcionaris sud-africans residents a Suècia i d'un suec a l'estranger que treballava pel règim de l'apartheid.
9: Per tant, suposadament tenim un grup encarregat de la planificació de l'atemptat, encapçalat pel tal Craig Williamson, i un altre encarregat de l'execució del crim, format, segons creu Stok Lhasa, per membres de la policia sud-africana. A banda, hi hauria un grup de suport format per membres de l'extrema dreta sueca. Aquí és on entraria el tal Bertil Wedin. Gairebé 30 anys abans, l'Stig Larsson havia cregut fermament en aquesta conspiració, però la policia la va investigar i de seguida la van descartar. Ara, el Jan Stok Lhasa intentarà trobar alguna cosa nova. Però què pot tenir tot això a veure amb la seva pròpia hipòtesi, la de la participació del metge Alf Enerström i del seu seguidor, el misteriós Jacob Tedelin? De seguida ho sabrem.
17: I'm ready, my lord.
11: Crims. Amb Carles Porta.
9: Al setembre de l'any 2013, el periodista fa un altre viatge.
14: Aquesta vegada, el Jan Stok Lhasa va a la República Turca de Xipre del Nord, un estat no reconegut internacionalment que es va formar als anys 80 després que Turquia ocupés la meitat nord de l'illa de Xipre. Allà hi viu Bertil Wedin.
9: Abans de continuar, escolteu el que va escriure l'Stig Larsson sobre Wedin un any després de l'atemptat contra Olof Palme. Aquesta informació, Larsson la va passar en el seu moment als investigadors del cas, la policia sueca.
18: Diverses fonts afirmen que Wedin treballa principalment per a la BOS, la policia secreta sud-africana, des de la dècada dels 70, i es creu que és el cervell darrere de la mort de l'escriptora i opositora al règim de l'apartheid, Ruth First, que va ser assassinada amb una carta bomba a la capital de Moçambic, Maputo, l'agost del 82. La vinculació amb la BOS es confirma en part amb la informació que va sortir a la llum durant el judici celebrat a Londres el 1983, en què Wedin va ser acusat de tinença il·lícita de documents que havien estat robats en un assalt a les oficines londinenques del Congrés Nacional Africà.
9: Evidentment, tot això és el que va dir a la premsa, però no significa que sigui veritat. Bertil Wedin no ha estat condemnat per cap d'aquests delictes. Més endavant en tornarem a parlar. Però escolteu ara quina era la hipòtesi de l'Stig Larsson sobre la possible participació de Wedin en l'atemptat contra Olof Palme. Ho explica el seu llibre el Jan Stok Lhasa.
16: Una possibilitat era que una o diverses persones dins de Suècia havien col·laborat a perpetrar l'atemptat mortal. Sense cap mena de dubte, els sud-africans tenien la capacitat d'executar algú, però dur a terme un magnicidi a l'altra punta del planeta i en una ciutat desconeguda requeria una logística excel·lent, i en aquest punt, la xarxa de què disposava Wedin entre les organitzacions d'extrema dreta sueques complia amb escreix una funció pràctica immillorable. Vigilància, transport i allotjament eren aspectes més fàcils de resoldre sense ser descoberts si es disposava de suport local.
9: Tornem al 2013. El periodista Jan Stok Lhasa viatja a Xipre sense haver contactat prèviament amb Bertil Wedin i sense saber on viu exactament. Només sap que és en una ciutat que es diu Kyrenia i té un article antic en el qual apareix una fotografia de Wedin davant de casa seva. Amb un cotxe llogat, el Jan es passeja per la ciutat, que no és gaire gran, intentant trobar una casa semblant a la de la foto. I ho aconsegueix.
16: En comptes de trucar al timbre, vaig decidir concedir-li un dia o dos. Bertil Wedin havia viscut al mateix lloc durant gairebé 30 anys. Era altament improbable que l'home decidís trucar al dos perquè algú com jo hagués vingut des de Suècia. Però quan vaig veure com de fàcil m'havia resultat localitzar-lo, em va semblar inconcebible que la policia sueca no hagués aconseguit interrogar-lo, malgrat el munt d'anys que havien tingut i les moltes raons.
9: Després, el Jan va a una oficina de correus i consulta les guies telefòniques, i allà localitza dos telèfons de Bertil Wedin. Aleshores, torna a l'hotel i l'endemà li truca. Òbviament, no li diu quines són les seues veritables intencions.
14: Stok Lhasa es presenta amb el nom de Fredrik Bengtsson i li diu a Wedin que vol fer-li una entrevista per parlar sobre la seva vida i que la publicarà al diari conservador Svenska Dagbladet. Per cobrir-se les espatlles, ja ha trucat al diari com a freelance i li han dit que si l'entrevista està bé, li compraran. Després de rumiar-s'ho, Wedding li demana si li podria pagar alguna cosa i Stoklasa accedeix a donar-li 250 lliures esterlines, uns 280 euros al canvi actual. Queden l'endemà a les 11 del matí en un hotel de la ciutat de Kyrenia, al nord de Xipre.
9: L'entrevista havia de durar com a màxim 2 hores, però al final se n'hi passen 4, perquè Wedding li explica tota la seva carrera professional i els seus vincles amb l'extrema dreta. I tot i això, el Jan Stoklasa no té l'oportunitat de preguntar-li per l'Olof Palme ni per Sud-àfrica. Per sort, aconsegueix que Wedding accepti fer una segona entrevista l'endemà a la mateixa hora.
14: El segon dia, Bertil Wedding li explica que va conèixer l'agent sud-africà Craig Williamson, el que, segons l'Stig Larsson, podria haver organitzat l'atemptat contra Palme en un viatge de feina, quan treballava per una agència d'intel·ligència anomenada The 61, el 61. A Wedding li van encarregar que espiés els agents soviètics que hi havia a Sud-àfrica i en el transcurs d'aquella missió va sentir a parlar de Williamson i el va anar a veure. Temps després, Wedding va començar a treballar per ell.
9: Aleshores, el periodista li pregunta si va participar en les operacions per liquidar opositors o si va robar els documents de les seves seus, que era el que explicava Stig Larsson en el seu document. Wedding respon això.
19: Tot el que vaig fer per Craig Williamson va ser legal. La meva feina consistia a recollir informació com qualsevol periodista. A més, em van declarar innocent de tots els delictes que se m'imputaven en relació a aquests assalts. Això vol dir que sóc innocent de col·laboració il·lícita amb els serveis secrets sud-africans, d'haver rebut documents robats sabent que eren robats i d'assalt. Completament innocent.
9: A partir d'aquí, el Jan Stoklasa veu que Wedding es comença a posar nerviós i li agafa pressa per marxar, just quan estava a punt de preguntar-li per la seva possible implicació en l'assassinat d'Olof Palme. Aleshores, per intentar tornar a quedar una tercera vegada, li diu que té una cosa que li podria interessar, un informe sobre ell escrit ni més ni menys que pel famosíssim Stig Larsson, autor de la saga Millennium. I la jugada li funciona. L'endemà al matí, Wedding es presenta amb una actitud ben diferent de la del primer dia. Ja no està tan relaxat i no està còmode. Al Jan li queda clar que només hi ha anat per veure l'informe i quan acaba de llegir-lo, li diu això.
19: No sé què es refereix amb això d'intermediari en aquest cas, però jo no vaig mediar en res. Mai no se m'ha demanat ajuda de cap mena. Cap persona en tot el món no m'ha dit res sobre Palme o els plans d'assassinar-lo. Ni tan sols se m'ha fet cap pregunta que pogués portar a ajudar algú. I mai no he aportat cap informació que pogués dur alguna cosa. Ni una de sola.

0: la Lida Komarkova. El següent pas és esbrinar la contrasenya, però no és fàcil. Totes les paraules que prove no li permeten desbloquejar-lo, fins que mira el mòbil i veu que té un missatge de text que només diu Wedding. I voilà! A dins del llapis USB hi ha dos arxius. Un d'ells és un document amb més de 100 pàgines de missatges de Facebook entre la Lida i el Jacob Tedelin, el company de l'Alf Enerstrom. Recordeu que l'Enerstrom era aquell metge que havia viscut al pis d'Estocolm que el Jack Stocklasa va investigar i a partir del qual va arribar al cas Olof Palme.
1: Durant les moltes setmanes en què van estar parlant de la vida de l'un i de l'altre, la Lida es va anar guanyant la confiança del Jacob. Entre d'altres coses, l'home li va explicar que havia treballat amb l'Alf Enerstrom, a qui considerava una mena de mentor. I un dia, el Jacob li va escriure això sobre l'Olof Palme.
2: Llavors, quan tenia 12 o 13 anys, pensava que podria fer servir les pistoles d'un amic del meu pare, que tenien 200 anys, carregar-ne una amb coses de metall i veure si podia acostar-me al primer ministre. Pensava que, com a menor, amb prou feines em cauria una pena de presó i que em permetrien apropar-me a Palme. Així, podria executar el meu pla amb èxit. Com que no vaig arribar a disparar a Palme durant els meus anys de joventut, em sentia culpable, fins a un punt que no es pot explicar, i vaig decidir dedicar-me a recollir proves, escriure articles i publicar-los. Així com a fer tot el que pogués per treballar contra Palme i contra tot el que representava. És per aquest motiu que em vaig posar en contacte amb el doctor Enerstrom el 1980-82.
0: Quan ho llegeix, a banda d'esgarrifar-se una mica per la fredor de Tedelin, el periodista Jan Stocklasa creu que està a punt de descobrir un detall clau per a la seva investigació, però no serà tan fàcil. Ja heu anat veient que la investigació del periodista Jan Stocklasa no va ser cosa d'un dia. No només havia de llegir una quantitat enorme d'informació, sinó que havia d'intentar que la seva teoria lligués. Gràcies al material de la Lida Komarkova, aconsegueix connectar el Jacob Tedelin amb el Bertil Wedding. I d'aquesta manera encaixa la seva línia d'investigació amb la de l'Stig Larsson. Tot i això, només té sospites. I saber que Tedelin volia matar Palme de jove no significa que el matés el 1986. El periodista continua gratant i es fixa, per exemple, que el Jacob s'assembla molt a l'home del retrat robot que es va fer a l'inici de la investigació policial quan una noia va descriure com era l'home amb qui s'havia creuat a prop de l'escenari del crim.
1: Aleshores, el Jan Stocklasa fa el mateix que havia fet l'Stig Larsson amb Wedding. Redacta un informe sobre el Jacob Tedelin i l'envia a la policia. I mentre espera que reaccionin, fa un tercer viatge important. A finals del 2015, dos anys després d'haver estat a Xipre, va amb un altre periodista i amb un director de documentals a Sud-àfrica. El periodista es diu Nicholas Smidl, és redactor de la revista The New Yorker i vol fer un article sobre la investigació de l'Stig Larsson.
0: Precisament és aquest periodista, el Nicholas, que mentre són a Johannesburg aconsegueix tancar una entrevista amb el Craig Williamson, l'exagent sud-africà que, segons Larsson, podia haver participat en l'organització de l'atemptat contra Palme. Els tres homes es troben amb Williamson en una cafeteria als afores de Johannesburg amb la condició de no enregistrar la conversa de cap manera. Però, en realitat, Williamson no deixa anar res que no sabessin. Admet que va matar opositors seguint les ordres del govern sud-africà i que en el transcurs d'aquestes operacions hi va haver víctimes col·laterals, com per exemple Ruth Fers, que segons Williamson va obrir una carta bomba que anava dirigida al seu marit.
3: No vaig aconseguir que les respostes fossin més concretes que això. Tanmateix, al final de la nostra trobada em vaig veure obligat a fer-li la pregunta que m'havia portat a recórrer tants quilòmetres des de Suècia per obtenir una resposta.
0: Òbviament, el Jan Stocklasa li pregunta si va tenir res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme i Williamson li respon això.
4: M'han acusat de moltes coses. S'ha dit de mi que era la persona que hi havia al darrere de la mort d'Olof Palme, de l'accident aeri de Samora Machel i de l'atemptat de Lockerbie. Tot això són ximpleries. No, no vaig tenir res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme.
0: De nou, el periodista marxa d'un país estranger sense tenir una resposta que verifiqui la hipòtesi de Larsson sobre la implicació de Sud-àfrica en l'atemptat i torna a centrar-se en el Jacob Tedelin.
1: Al febrer de l'any 2016, el Jan Stocklasa envia un correu electrònic a Tedelin demanant-li una entrevista, però ell li diu que no. Una setmana després, el Jan i el Nicholas, el periodista del The New Yorker, van al poble de

0: Tedelin per buscar-lo i per parlar en persona. Al final, però, decideixen trucar-li i el Nicholas i manté una conversa telefònica d'uns 20 minuts. L'home diu que no té res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme i que els correus que té en Jan Stoklasa, dels quals en Nicholas li llegeix alguns fragments, són completament falsos. En els correus s'hi veia que Wedin es va enfadar molt amb ell per haver-li parlat d'ell a la Lida Komarkova, però això també ho nega.
1: Quan la conversa va arribar a la fi, tots tres estàvem impactats del que havíem sentit. Cap correu electrònic no havia estat falsejat i era altament improbable que en Jacob no recordés la còlera de Bertil perquè havia xerrat el cas Palme per Facebook. Quan en Jacob s'havia sentit pressionat, no havia dit la veritat. Havíem tingut l'oportunitat de saber més coses de Jacob Tedelin i la seva possible implicació en l'assassinat d'Olof Palme. Però a la vegada, la porta per poder-hi parlar cara a cara s'havia tancat amb un bon espatec.
2: Arribats a aquest punt, el Jan Stoklasa es va plantejar si seria millor deixar-ho estar i publicar el que tenia o no publicar res. Però va pensar en què hauria fet l'Stig Larsson si fos viu i va arribar a la conclusió que tirar la tovallola no era una opció. Així que va decidir fer un pas molt arriscat i que, si sortia malament, li podia portar molts problemes, fins i tot legals. Aleshores, li va escriure un missatge a la Lida Komarkova. Som al juliol de l'any 2017. Després d'haver-la recollit a l'aeroport, el Jan Stoklasa i la Lida van en cotxe fins a la ciutat on viu el Jacob Tedelin. També els acompanya un amic del Jan i tots tres s'allotgen al mateix hotel. Allà repassen el seu pla.
0: La idea és que la noia, la Lida, es presenti per sorpresa a casa del Jacob i intenti recuperar la confiança perduda perquè no han tornat a parlar des que ella va tallar la comunicació 3 anys enrere. L'objectiu és aconseguir que parli sobre la seva possible implicació en el cas Palme. I, per si de cas, la noia portarà un bolígraf amb micròfon i càmera, unes ulleres de pasta, també amb càmera integrada, i un mòbil amagat.
2: Sense previ avís, doncs, la Lida es presenta a casa del Jacob Tedelin i l'home es queda ben parat. Primer, perquè en principi no la reconeix. Recordeu que la foto que tenia penjada a Facebook no era la seva. I segon, perquè feia 3 anys que no havien parlat i no entenia què hi feia allà. Per això, al principi, l'home està una mica distant, però després que vagin a prendre una copa i tornin a casa seva, es relaxa.
0: Aquell dia, el Jacob Tedelin li explica a la Lida coses de la seva infància i també li diu que en poc més de 20 anys va anar-se'n de casa a una zona rural fins a Estocolm i que allà va anar a trucar a la porta de l'Alf Enerstrom perquè havia seguit la seva carrera contra Palme i volia treballar amb ell.
2: De moment, no és res que no sabessin, però les coses porten el seu temps. L'endemà, la Lida i el Jacob queden per sopar i ella porta 2 ampolles de vi, amb l'esperança que es deixi anar. Però, de nou, només explica coses que el Jan Stoklasa ja sabia, com que Tedelin pensava que l'Olof Palme era un agent de la Unió Soviètica. Al final, el viatge s'acaba sense respostes noves. La Lida Komarkova creu que si el pressiona serà pitjor, així que queden per veure's més endavant i espera que, aleshores sí, li digui alguna cosa més. Aquella segona trobada es produeix un mes després, un dia de principis d'agost del 2017.
0: Durant tot el matí, el Jacob Tedelin ensenya a la Lida al Centre Històric d'Estocolm i li explica coses dels monuments més importants, com el Palau de la Noblesa, i després la porta directament al lloc on va matar el primer ministre Olof Palme.
1: Es van dirigir a les escales que pujaven cap al turó de Brunkebergsassen mentre en Jacob li relatava com s'havia perpetrat l'atemptat, d'una manera idèntica a les moltes descripcions del magnicidi que la Lida havia llegit. Si havia estat implicat, en Jacob no ho va mostrar ni amb una sola ganyota. Cada un va triar el costat de les escales per on pujaria i es van trobar al primer replà. En Jacob li va explicar com l'assassí havia fugit seguint aquell camí. Quan van arribar al capdamunt dels 89 graons, en Jacob va girar a l'esquerra, en direcció a l'església de Johannes. Va entrar al cementiri i tot d'una li va agafar la mà i va començar a córrer fins que van tombar la cantonada de l'església. Allà, darrere d'uns arbustos, hi havia un banc, lluny de mirades no desitjades i sense il·luminació. Un lloc on, sens dubte, ningú no els molestaria.
2: L'home pensava que allà podrien parlar amb tranquil·litat i després d'una estona li va dir unes paraules que la Lida se li van quedar clavades a la memòria.
3: Desitjaria tenir una màquina del temps. Llavors jo li podria engegar un tret a Palme i tu em podries esperar al capdamunt d'aquest turó dins d'un cotxe. Així sabria cap on fugir.
2: Al capítol anterior us vam explicar que, pel que van dir els testimonis, la policia va establir un horari dels fets i van veure que l'assassí que havia fugit per les escales del carreró va trigar molt de temps fins al lloc on va desaparèixer. Per això, el Jan Stoklasa pensava que es podria haver perdut, perquè no coneixia la zona, i ara sentia que el Jacob Tadelin deia això. L'endemà, el Jacob fa una revelació més. La Lida i ell queden per anar des d'Estocolm fins a casa seva, i mentre són al tren, li diu que quan estiguin sols, li dirà una cosa que no ha dit mai a ningú. Quan arriba l'hora de preparar el sopar, la noia el nota molt nerviós. Després, el Jacob li diu que hi ha dos periodistes, el Jan Stoklasa i el Nicholas Smidl, que li van trucar per demanar-li una entrevista. Li explica que els va dir que no i que van començar a fer-li un munt de preguntes i els va mentir. Aleshores es queda callat. La Lida el veu molt i molt nerviós i finalment deixa anar això. Escolteu.
3: Va ser durant l'era del Segon Temple fa 2.000 anys. Vaig tenir l'oportunitat de convertir-me en un personatge històric. Però aquell àngel... L'àngel em va dir massa tard que baixés. I jo vaig pensar, potser aquí el temps és diferent. Però havia de fer una cosa que requeria temps. Així que em vaig enfurismar i em vaig negar a baixar. I allò va provocar una gran catàstrofe. Es van torçar moltes coses. Vaig intentar esmenar-ho, eh? El profeta Pau va dir que era Jesús, però no era cert. Vaig baixar i vaig intentar assassinar-lo, perquè sabia que era perillós. La cosa va sortir de mare. Vaig entrar a l'arxiu i vaig veure que no hi havia res sobre Pau, però vaig investigar pel meu compte i vaig poder encaixar unes quantes peces. I tant, vaig comprendre que era un espia romà. Així doncs, vaig intentar liquidar-lo, però no me'n vaig sortir.
2: Quan el Jack Stoklasa va escoltar la conversa gravada, podia pensar que aquell home desbarrava, però va pensar que tot allò podia ser la manera que va triar el Jacob per explicar que havia intentat matar l'Olof Palme, però que no se'n va sortir. Després d'aquella trobada, l'home va desaparèixer del mapa i es va esvair qualsevol possibilitat d'anar més enllà en el cas de l'assassinat de Palme. El periodista Jan Stoklasa va decidir, ara sí, donar per acabada la seva investigació i deixar-ho en mans de la policia. Aquesta és la seva teoria final.
1: Al vespre, Ernstrom diu a Gio Petré que ha de sortir a pagar el parquímetre i es troba amb en Jacob. Ernstrom disposa d'una gran quantitat d'armes de foc i n'agafen una cada un. Una de les armes és un revòlver Smith & Wesson que, segons Gio Petré, fa molts anys que té l'Alf. Un encàrrec senzill per en Jacob és que vigili l'entrada principal del cinema durant la sessió. Però en Jacob és maldestre i ho fa d'una manera massa evident. A les proximitats del cinema també hi ha el grup executor i altres integrants del grup de vigilància. Informen constantment amb els walkie-talkies el grup encarregat de la planificació, que tampoc no és lluny.
2: Però el matrimoni Palme agafa una direcció diferent de l'esperada i l'organització se'n va norris.
1: El desenvolupament dels fets en el moment exacte de l'assassinat és ple d'informacions i testimonis contradictoris. Quan m'imagino com es va produir el crim, m'aferro al que en Jacob va explicar a la Lida per Facebook i les vegades que es van veure. Un integrant de l'organització rep l'encàrrec d'acostar-se ràpidament fins a la cantonada de l'edifici Escàndia. Aquí ressonen les paraules dites per Jacob Tadelin l'últim cop que es van veure amb la Lida, suggerint que li van encarregar que assassinés un espia. Vaig baixar i vaig intentar matar-lo perquè sabia que era perillós.
2: En aquell moment, la cosa es complica.
1: La situació comença a ser caòtica quan diverses persones de l'organització s'han de desplaçar en sentit contrari al previst. Ben a prop hi ha els agents sud-africans i alguns dels vigilants suecs. Jacob Tadelin i l'altíssim Ernstrom són al carrer Svabagen. Tothom porta walkie-talkie, alguns van armats, i mentrestant el matrimoni Palme travessa el carrer i continua en direcció sud per l'altra vorera i passa davant de l'edifici Escàndia.
2: Finalment es produeix l'atemptat.
1: Quan el matrimoni Palme deixa enrere l'home de la cantonada, l'altre membre de l'organització també és molt a prop. En aquell caos resulta difícil determinar quin dels dos prem el gallet. Em tornen a venir al cap les paraules que en Jacob va dir a la Lida. Vaig intentar liquidar-lo, però no me'n vaig sortir. Així doncs, encara que en Jacob sigui la persona que s'estava esperant a la cantonada, no és ell el que dispara. Qui prema el gallet ha de tensar el martellet la primera vegada i la bala impacta al bell mig de l'esquena d'Olof Palme. Per al segon tret, utilitza la funció de double action i ha d'exercir molta més força, cosa que provoca que la bala es desviï cap a la dreta. El projectiu frega l'esquena de Lisbeth Palme, malgrat que va dirigit a Olof. En ple caos, la Lisbeth cau de genolls a terra, al costat del seu marit.
2: A partir d'aquell moment, la policia es posa a investigar i una setmana després arresten el primer sospitós, Víctor Gunnarsson. Després queden en llibertat i investiguen els curts. I al final, la justícia condemna Christer Pettersson, però un tribunal l'absol en segona instància. Quan el Jan Stocklasa va publicar el seu llibre, pensava que el cas per fi es podria resoldre i que la línia sud-africana, amb l'afegitó de l'Alf Enerstrom i el Jacob Tedelin, tindria èxit. Havia fet arribar tota la informació a la policia i estava convençut que aquesta vegada sí que li farien cas. Però quan va veure que l'estiu del 2020 la fiscalia va decidir tancar el cas i assenyalar com a possible culpable un home anomenat Stig Engström, no s'ho podia creure. Com molta altra gent, ell es va quedar decebut. Els periodistes Stocklasa i Larsson van dedicar molts anys de les seues vides a investigar la mort d'Olof Palme. La policia sueca encara més. Quan es va arxivar el cas definitivament, el juny de 2020, Suècia s'havia gastat 60 milions de corones. No sé pas si hi ha un rànquing, però 6 milions d'euros són molts diners. I el cas ha acabat sense resoldre, o per ser més exactes, donant-li la culpa a un mort. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
4: Crims. Guionistes Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Nil Montilla. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Camp de Tarragona s'emporta de nou la pitjor part del temporal. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han repassat aquest dilluns a la tarda bona part del país i ha deixat una vintena de ferits, però cap de gravetat. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil. N'ha parlat a Tresca Info.
4: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet. Trucades, sobretot, que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
3: Els principals estralls han estat al Tarragonès, a Tarragona Ciutat, on el temporal ha deixat en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
3: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
6: L'oposició qüestiona que el govern no hagi enviat és alerta als mòbils de la població per advertir dels aiguats dels últims dies. Junts per Catalunya ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries per saber per què no es van utilitzar el sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès. Els comuns, per la seva banda, registraran preguntes sobre la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
3: Un tornado a prop de Carcassona, a França, ha deixat almenys 41 ferits i més de 300 habitatges malmesos. Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat aquesta nit sobre el terreny per assegurar els edificis. Les tempestes a França també han alterat el trànsit a les carreteres, han afectat l'activitat dels aeroports i han obligat a cancel·lar trens.
6: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. L'objectiu, segons l'executiu, és agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma.
3: Els Estats Units retiren Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme, on hi apareixien des de fa gairebé 50 anys. La decisió de Donald Trump és un nou gest d'acostament a Damasc i obre la porta a més relacions econòmiques internacionals amb el país de l'Orient Mitjà i pot facilitar-ne la reconstrucció. El sindicat USTEC, majoritari al sector de l'ensenyament, reclama al Departament d'Educació que s'assegui a negociar d'una vegada si vol evitar les vagues previstes quan comenci el curs.
6: La seva portaveu, Yolanda Segura, dona per fet que es mantindrà la vaga convocada pel primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
7: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
6: Tot i que reconeix que el departament està avançant en el desenvolupament de l'escola inclusiva, Segura recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
3: Esports. El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional Espanyola contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia abans de l'Elx-Barça a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació dels agents.
6: Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que es reincorpori aviat als entrenaments.
3: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. Tots dos han acabat en empat. Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo.
6: En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
1: Fins aquí les notícies.
0: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
0: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: La Fonda.
1: D'una a dues.
0: Vinga, va, va.
8: Com més calor fa,
9: més fresca et fem la tarda.
8: Les millors tardes d'estiu
9: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Qui ve avui?
0: Una cantant aranesa. La Lidé Sans.
1: Una cantaire.
0: Una cantant.
1: És que en aranès es diu cantaire, em sembla.
0: Ah, sí? Què en saps tu d'aranès?
1: Bueno, no massa, eh? Vull dir, ja m'agradaria.
0: Doncs espavila, que avui examen sorpresa d'aranès.
2: Sí, com que dius?
3: No, penso fer l'examen.
1: Escolta, una mica de calma, eh?
0: Sí, sí.
1: Haver estudiat, eh? Tot el dia fumant porros per aquí i per allà.
0: Estudieu. Estudieu. Escolta, també sortirem a passejar a la Pili.
1: Ara hem canviat lo dels gossos per senyores grans?
0: Home, no. La Pili és una gossa de Serinyà. Li han posat Pili, però és una gossa.
1: Mira, això dels gossos acabarà malament, eh? No fa gaire vaig sentir que a Catalunya la gent de mitjana ja té més gossos que fills.
0: Això és veritat.
1: Ho van dir a la ràdio, eh? No me'n recordo si era aquesta o una altra, però ho van dir-ho.
0: Bueno, i dedicarem el capítol al diccionari.
1: Al diccionari?
0: Al diccionari.
1: Ah, jo tinc un de diccionari.
0: Bueno, és igual, si tens diccionari. Xx, calla, que arriba el jefe.
4: Déu vos guard.
5: I visca el

0: La Renaixença.
1: Els sumeris, l'any 2300 abans de Crist, ja van fer una mena de glossari de paraules escrites sobre una taula de fang. O sigui que fa uns 4.000 anys es veu que ja ens preocupàvem pel lèxic, tu. Més enllà d'aquests llistats de paraules, el primer que va fer un diccionari tal com l'entenem avui en dia, un llistat de paraules amb les seves definicions, va ser un anglès.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Robert Cowdrey, un clergue anglès que el 1604 va fer una llista de 2.500 paraules angleses amb les seves definicions. Era un capellà que va tenir alguns problemes amb l'església, com l'exbisbe de Solsona es va voler casar i ho va fer sense autorització.
2: Ja.
1: Després de diverses disputes, va acabar perdent la seva parròquia i es va dedicar a fer de mestre.
3: Bueno, de capellà a mestre, tu.
1: Sí, mira, de 12 mesos de vacances a només 3, tu.
2: Peyu, que ens escolten mestres i s'emprenyaran, Peyu.
1: Estic que ens, amb la mà d'estona de lliure que tenen, ni tant si ens escolten.
2: Peyu!
1: Una abraçada als mestres, des d'aquí. És un ofici que jo sempre he dit que jo no podria fer mai. Entre altres coses, perquè jo, si un nen no em cau bé, no ho sé dissimular-ho. Els has de tractar tots igual. Escolti, aquest és idiota. A Catalunya, si parlem del diccionari, de seguida ens ve al cap...
3: Una... Pompeu Fabra.
1: Sí, senyor, sí.
3: Pompeu Fabra.
1: Tot i que hi ha precedents més antics, eh? Hi ha llistes de paraules catalanes des de l'edat mitjana i també hi ha un diccionari anterior, el de Pompeu Fabra, que és el que va fer Antoni Maria Alcover, el diccionari català-valencià-balear. Va dedicar 30 anys de la seva vida a reunir més de 160.000 paraules.
2: També has de tenir molt temps lliure per
1: sí,
2: fer això.
1: Sí, Déu-n'hi-do, devia ser mestre. Perdó, ja paro. Ho va fer de la manera més artesanal possible, amb una llibreta i un bolígraf i viatjant pels pobles. Va recórrer milers de quilòmetres a peu, en tren o fins i tot en carro, preguntant a la gent com en deien en aquella zona de certes paraules.
2: Que també té mèrit això, eh?
1: Sí.
2: Vull dir, també ha de ser una imatge maca, veure arribar un home amb un carro, amb una llibreta...
3: Sí, un bolígraf, no i... Bon dia, noi, eh? Bon dia. A veure, de la llangurissa, com en dieu aquí...
1: És per marxar corrent, realment, eh? Sí, sí. Era una altra època, també, principis del segle XX. El pobre Antoni Maria Alcover, després de 30 anys recollint paraules, va morir sense veure acabat el seu diccionari.
2: Veus?
1: Mira, tinc aquest diccionari que està molt bé, però només arriba fins a la M. T'imagines? Hòstia. Després el van acabar, eh? El va acabar Francesc de Borja Moll, per això es coneix com el diccionari Alcover Moll.
3: Ah, ve d'aquí, eh?
1: Ve d'aquí. Ho van fer dues persones.
3: Ah.
1: Si ho fet vosaltres dos, seria el diccionari Xuriguera-Feixera.
3: Bueno, el diccionari Xuriguera ja existeix, eh?
1: Ah, sí?
3: Home, el Xuriguera de vers catalans.
2: Però el va fer tot.
1: El vas fer tot tu?
3: Sí. Joan Batista Xuriguera.
2: Quan jo vaig arribar ja va dir, tinc tot fet.
1: Doncs ja està. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: El de Pompeu Fabra ha estat el diccionari oficial des de el 1932...
1: 32.
0: Fins al 1995.
1: Ah, sí? Ara ja no ho és?
0: No, ara ja no, perquè llavors és quan es publica el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Ah.
0: Un diccionari que es va revisant cada any, sí, i que s'hi van incorporar noves paraules.
2: Ens ho va dir el
0: Màrius
2: Serra quan va venir.
3: Sí, me'n recordo.
0: Sabeu quina és la paraula més llarga del diccionari català?
1: Bona aquesta.
0: No ho sabeu?
4: Calleu. Helicòpter.
0: Helicòpter no.
2: Helicòpter no és bastant llarg, helicòpter.
4: Té una H, davant l'escomptada l'H.
2: 10 lletres.
0: 10 lletres.
2: Helicòpter nou i...
0: No. La paraula més llarga en té el doble, en té 22. 20.
2: Hòstia.
0: 22 lletres. I la paraula és, a veure si la sé dir, perquè si ja no he sabut dir 30 dos, ja m'he encallat. Anticonstitucionalment.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: O sigui, la paraula més llarga del diccionari català és anticonstitucionalment.
0: Sí, senyor.
1: És que hasta el diccionari es marca el camí, eh? No ho veiem, eh?
0: Que sí. Cada any s'incorporen noves paraules per adaptar-se als canvis socials. El 2024, per exemple, se'n van incorporar 97 de noves.
1: Ah, sí?
0: Entre les quals, gin tònic. Kebab... Oh. I esnifar.
4: Ah, mira la teva feixada.
0: La seva.
1: No, esnifar no va ser correcte fins al 2024.
2: Bueno, no ho és ni el 2025, eh?
1: No, bueno, vull dir, a nivell ortogràfic.
2: Ah, val.
0: Sapigueu que si ho heu d'escriure, dia d'avui ja ho podeu escriure, és correcte.
1: No sé en quin context escriuria esnifar ara mateix. No?
2: En un diari personal.
1: No, home. A l'amor de Déu.
0: Prou.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Boja coneguda. Avui ens visita una cantant de la Vall d'Aran que no només canta en aranès, sinó que també aprofita sempre l'altaveu de la música per posar en valor i reivindicar la cultura aranesa i occitana. El seu últim disc és un recull de cançons tradicionals occitanes que porta per nom Arraits, arrels en català.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Alidé Sanz.

0: Alide, què tal? Què has menjat avui per esmorzar?
1: Què tal? Com anem?
0: Bé, eh?
1: Pues he menjat moltes coses avui per esmorzar.
0: Ah, sí? Quantes? Unes quantes?
1: Tres.
0: Tres coses, que són?
1: Un batut?
0: Sí.
1: Especifico de què?
2: Sí,
1: no?
2: Sí.
1: Amb el batut, si t'interessa?
2: Sí, que ens interessa.
1: Vale. Suc de taronja.
2: Vale.
1: Amb pera. Mm. Panses.
0: Carai.
3: Panses? Aquí a mi
0: les tritures, les panses?
1: Sí, perquè així li donen el gustet de suc.
2: Ah, val, val.
0: Mira.
1: I una mica de polen.
0: Carai.
4: Que bé.
0: Bé. Mm. Això és una de les tres coses.
1: Primer, és que m'he aixecat molt d'hora per venir aquí.
0: Val.
2: Tenim mitja hora d'entrevista.
0: Sí, tu mateixa.
2: Tu mateixa.
1: Vale. Una truita.
0: Una truita.
1: De patates.
0: Sí.
1: Amb pa amb tomàquet.
5: Home, doncs sí, comença a anar fort.
1: Sí. Sí.
2: I de tercer un braç de gitano, no?
1: Jo crec que us sorprendrà l'última. No, normalment no ho faig, vull dir, perquè és un dia excepcional perquè venia aquí.
0: Clar.
1: Mandonguilles.
5: Ja m'has guanyat. Ja m'has guanyat.
2: Jo t'anava a demanar per casar.
5: Ja
2: està. Perquè pogués esmorzar així amb la teva
5: parella. Ja està.
0: També és perquè, aviam, la gent que no ens veu per la tele i només ho sent per la ràdio, heu de saber que la Lídia està embarassada.
1: Sí.
0: Bueno, crec que està tan embarassada que hasta els de la ràdio se n'han donat compte.
5: Home, l'embarassada és important, eh?
0: Sí, sí, sí, això està a punt de...
1: A punt.
0: No sé si la feina haurà d'esperar. Normalment sempre pregunto, trauràs nou disc, quan el treus, la gira...
1: Ja, clar.
0: Entenc que primer hi ha una cosa més important ara mateix.
1: Exacte. Aquesta entrevista arriba com en el pitjor moment de la meva carrera,
0: gràcies.
1: Crec.
0: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Però... bé, fem una parada.
0: Bé, ja està,
1: sí,
0: bé.
1: Sense bitllet de tornada ja veurem. Però...
0: Li cantes a la criatura o no?
1: Sí, clar.
0: Sí?
1: Bueno, s'ha fet tota la gira d'enguany, eh?
0: Ah, sí?
1: Home, oh, bé, sí, com un campeón.
0: Ostres, tu. Com es dirà?
1: Sí.
0: Té nom?
1: Encara no tenim acord.
0: No
1: ho hem
0: decidit. Recordes a tu si et cantaven de petita? I creus en això de cantar mentre estàs embarassada?
1: Sí,
0: això
1: clar.
0: Que diuen que ho senten tot.
1: Sí, i tant. La meva mare em cantava, clar. La meva mare canta també.
0: La teva mare és cantant?
1: Sí.
0: I suposo que d'aquí també plora la criatura, mai millor dit, dic.
1: Exacte, sí.
0: Vull dir que tu t'has aficionat a la música també arrel del que has sentit a casa.
1: Sí, sempre, de ben petita.
0: Mm-hmm. Sí. El pare no és cantant?
1: No, però també li donava la guitarra.
0: Sí?
1: Sí, cantava una mica. I l'altre dia vaig descobrir que feia de DJ amb 18-19 anys.
0: Què dius?
1: No m'ho havia dit mai.
2: Ai. Vigila que aniran sortint coses que...
1: No volia ser un mal exemple, però ara que ja diu, bueno, ja la tinc més o menys espavilada, ja li puc dir.
5: Endavant, ¿verdad? Clar.
0: Mira, suposo que li cantaràs cançons de bressol a la criatura quan neixi, que sí. Són d'aquestes que passen de generació en generació, que, bueno, les cançons tradicionals que tots sabem i hem cantat en algun moment, de fet, el teu últim disc, Arraïts, ho dic bé?
1: Arraïts.
0: Arraïts. En sabem ben poc, de
5: danès. Sí, sí,
4: sí.
0: Que sempre diem dels espanyols, i vols dir que nosaltres no som una mica els vostres espanyols, una mica?
1: Bueno...
5: Ells tenen els catalans i els espanyols.
1: Hi ha divergència d'opinions,
0: yeah.
1: Però bueno, si saber amb una actitud de respecte, d'interès i escolta, sí. Sempre benvinguts.
0: Però sou un país... És que sou de ben a prop i de ben lluny al mateix temps, no? I sempre penso que els tenim molt oblidats i que...
4: Totalment.
0: Que costa una mica entendre la seva realitat, la vostra realitat.
1: Sí, hi ha com un punt d'exotisme, no?
0: I no sé si us caiem bé, saps què vull dir?
4: A veure, de
6: no preguntis, Peyu.
1: Tu de moment em caus bé.
0: Val.
5: De moment.
0: De moment ha dit ja, eh? De moment.
5: De moment també ha dit que era el pitjor moment que li podies fer l'entrevista.
0: Bueno, cançons tradicionals que componen aquest disc, Arraïts, ara sí que ho he dit bé. I bé, per si no coneixeu la Lídia, escoltem ara Muntanya. Doncs en sortirem.
1: És que s'escriu molt diferent que en català, però es diu igual que en català.
0: Doncs ja està, feu igual.
1: Muntanya.
0: Ja estic restant.
1: Oh, que això ja...
0: Ara Muntanya, mira, escoltem una de les cançons del seu últim treball.

0: Tens una especial predilecció per les cançons tradicionals. Per què?
1: Sí, sobretot en aquest disc, que no ho havia fet mai. Els altres discs que he fet eren cançons d'autoria pròpia, però ara m'ha donat per aquí, perquè és una faceta meva que no havia explotat mai, m'he criat amb aquestes cançons i dic, vinga, doncs hauria de treure algun dia la llum. I aquest disc, arraït, s'ha centrat en això, en cançons d'arrel de tradició oral.
0: Creus que els hi donem prou importància a les cançons tradicionals? Perquè abans sí que era molt típic, no?, a les cases, a la canalla petita, cantar-los-hi, però jo crec que això va una mica menys.
1: Sí, hi ha de tot. Bueno, també hi ha com un ressorgiment, no?, una miqueta també de cançons de tradició oral que com remesclades, no?, amb eines de producció musical actual. Jo penso que són interessants perquè solen ser cançons que reflexen com una organització socioeconòmica del passat que moltes tenen com recursos i enganxes, diguéssim, per fer participar la gent. Almenys jo he escollit aquestes cançons al meu disc, en plan cançons ja, a Occitània tenim un tipus de cançons que són les cançons de nou, per exemple, que són cançons que se repeteixen tota l'estona, només canvia un número, la lletra és tota l'estona igual i la melodia és molt fàcil i això permet que tothom pugui participar i això crec que són eines de cohesió social com molt fortes. Són molt interessants també per trencar un món que cada vegada anem més cap a l'individualisme i la globalització i tal, tornar una mica amb aquesta identitat col·lectiva i de sentiment de pertanyença.
0: Bueno, el reggaeton també té eines perquè participi tothom, però participen d'una altra manera, no?
1: Sí, però jo sempre penso que el reggaeton en un futur seran les nostres cançons tradicionals.
0: Sí, què dius ara?
1: Guai.
0: Sí?
1: Ai, ai, ai. Per què no? Per què no?
0: Per què no? No ho sé, no ho sé.
1: Bueno, no ho sé. Depèn de, a veure, depèn de les lletres, però si ens fiquem a les lletres tradicionals també...
0: Sí, hi ha algunes que déu-n'hi-do. Hi ha
1: uns masclistes violents molt
0: heavies, eh? Sí. Com ha sigut el procés per recuperar totes aquestes cançons tradicionals? D'on surten? D'on treus tota la informació?
1: De la meva vida en general, també... bueno, els anys anteriors doncs, m'he anat movent bastant per Occitània i així he tingut la sort de conèixer col·lectius, artistes, gent que recuperen aquest tipus de cançons, també de recerca bibliogràfica i tal. I bé, vaig fer tenia que fer seleccionar uns criteris per seleccionar les cançons, perquè el patrimoni de cançó tradicional de transmissió oral occitana és com enorme, Occitània és molt gran. I aleshores vaig escollir cançons que se situessin en un context de muntanya, per la vocació aquesta d'explicar una mica per la realitat d'aquests territoris, cançons que tinguessin un cert missatge d'empoderament, sobretot empoderament femení, i això el que et deia, cançons que servissin una mica pues, per generar aquesta... per compartir.
0: Ara, tenia més preguntes preparades, però ara m'ha vingut al cap una pregunta. Com veu viure l'1 d'octubre a la Vall d'Aran? És una cosa que m'acabo de donar que no li he prestat mai atenció.
1: Va haver moviment, eh?
0: Sí.
1: Sí.
0: Moviment en quin sentit?
1: Jo vaig estar a Viella, a l'Institut de Viella, i no sé què dir-te, o sigui, va ser... Hi va haver unes imatges que van córrer, crec que van córrer per la tele també.
0: Uns Mossos d'Esquadra,
1: sí,
0: és veritat, que estaven allà com col·laborant bastant fort.
1: Sí, va ser curiós. Jo no m'imaginava que hi hagués tant de moviments en la Vall d'Aran, sincerament.
0: Per què?
1: Perquè és un lloc on regna bastant l'espanyolisme.
0: Sí, eh?
1: Sí. Però bueno, va ser...
2: Quin silenci que hem fotut
0: bueno,
2: tots, eh?
0: Escolta, a veure, aviam, el rei anava a esquiar, és tot el que sabem aquí, no? Bueno, i que s'ajunten una gent, sí que és veritat. No sé quin tipus de turistes teniu, en general.
1: Bueno, de Barcelona, de Madrid, de País Basc, sobretot. Cada vegada més públic internacional, també.
0: Sí.
1: Francesos, bastants. Sí, però també comencen a venir també de, no sé, Regne Unit, israelians.
0: Carai.
1: Sí.
0: Carai, us veu la flor innata, eh?
3: Lo bo i millor de cada casa.
0: Escolta'm, la gent no ho sap, però a banda de cantant tu també tens una faceta política. Ets l'alcaldessa del teu poble, no?
1: Sí, sí.
0: Alcaldessa d'un poble de 30 habitants, 60.
1: Sí, sí.
2: I tots renyits.
1: Bueno, els cens municipals són més, eh? Som 60.
0: 60.
1: Ah. Tot l'any.
0: Bueno, ets l'alcaldessa de Bausen.
1: Exacte.
0: Com hi arribes aquí? Per què et fas alcaldessa? Vols que et digui il·lustríssima?
1: No cal, gràcies. Sense voler, quasi, o sigui, per una cosa natural. Vam començar a fer assemblees de poble perquè veien que bueno, necessitàvem organitzar-nos per les coses, per decidir les coses del dia a dia entre nosaltres i tal, i al final mira, va haver unes eleccions. M'hi vaig presentar perquè va sortir així de l'assemblea.
0: Sí.
1: Vaig estar 4 anys a l'oposició. I després vam dir, què, seguim? Doncs pues vinga, seguim.
0: I quin és el...
1: Però és tot voluntariat, eh?
0: Sí? No es cobra fort d'alcaldessa de Bausen?
1: Jo no.
0: No. Tu no vols dir que hi ha gent que...
1: Jo zero, eh? Vull dir que estem aquí i fem el que podem, perquè a més és un ajuntament que té una situació administrativa i econòmica molt complexa, heredada des de fa molts, molts anys, i és realment molt difícil.
0: Quin és el dia a dia d'una alcaldessa a Bausen? Què decidiu?
1: És que fem el que podem, sincerament, perquè és que no teni... és un ajuntament, mira, aprofito aquest espai per...
4: Sí, home, i tant, endavant.
0: El que vulguis.
1: No podem ni contractar un administratiu, o sigui, no tenim cap treballador a l'ajuntament.
0: Vaja.
1: No tenim secretari interventor.
4: Val millor poder, a vegades.
1: I llavors, com que hi ha un... estem intentant sortir d'aquest bloqueig administratiu que tenim.
0: Mm-hmm. Mm. Hi ha una curiositat de Bausen, diguem si m'equivoco, però pot ser que sigui el poble de tot l'estat espanyol que té el cementiri més petit?
1: Sí.
0: Eh que sí?
1: Sí, sí, tenim molts turistes per això.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: La gent també no sap pas on
5: sí,
0: anar,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, no sap pas què veure hi ha la gent, eh?
1: Bueno, a part és el poble més bonic de la Vall d'Aran.
0: Ah,
1: sí, és
0: un
1: poble preciós. Diguem-ho
0: tot, el poble és ben bonic,
1: sí,
0: però molt... tenim un cementiri molt petit.
1: Sí.
0: Com de petit?
1: Així.
0: Com aquest, com el bar de la Renaixença.
1: Sí, com la meitat del bar de la Renaixença.
0: I hi ha molta gent allà enterrada?
1: No, una dona.
0: Oh, una dona prou? Encara així és prou gros,
5: sí, però
0: una dona.
5: Està ample, aquella dona.
1: Una dona.
0: Ah, sí? Sí. I no hi ha enterrat mai més ningú?
1: No.
0: I els altres on te'ls enterrem?
3: Per què?
1: Estan al cementiri religiós, aquest és un cementiri civil.
0: Ah,
3: amiga.
1: Sí, hi ha una història.
0: Explica.
1: La voleu cosa? Bé?
3: Sí. I tant.
1: Esteu molt interessats en moltes coses, eh?
4: Sí, sí.
0: Bueno, perquè...
1: Hauríem de pujar un dia a la Vall d'Aran.
0: I tant, que pujarem.
1: Vale. Això era una dona... Bueno, jo explico com la conec, eh? Segur que hi ha algun avi del poble que em dirà... No, bueno. Sí, bueno. Vale, som-hi. A veure, això era la Teresa...
0: Sí.
1: Que es va enamorar d'un altre noi del poble... No sé com es deia.
0: Li direm Josep.
1: El Josep. Mm. I estaven molt enamorats, molt enamorats, i estaven tan enamorats que volien casar-se. Mm. I van anar a veure el capellà. Va dir, mossèn, sisplau, ens pots casar? I el mossèn va dir, no!
0: Per què?
4: Perquè, no sé.
1: Perquè hi ha un lligam de sang.
3: Ah! Oh, hòstia! Fas que és molt petit,
5: clar. Quines històries. Quines històries.
0: Ah. És un Romeu i Julieta.
1: I va dir, però...
0: No,
5: però... Espereu.
1: Però...
5: Que està explicant.
1: Ja. Tinc la solució.
0: Ep.
1: Si pagueu aquesta taxa al Vaticà...
5: La mare
3: que sempre...
5: Ja hi som, ja hi som.
1: Podreu casar-vos.
0: Em pensava que era una llegenda, però veig que és real.
5: No.
1: I la pobra Teresa i el pobre...
0: Josep...
1: No tenien quartos per pagar la taxa al Vaticà. I van dir, saps què, és igual, ens anem a viure junts i ja està.
0: Ja està.
1: Capellà que digui missa. I se'n van anar a viure junts i van tenir fills en pecat.
0: Carai.
1: Clar.
0: I llavors,
1: a l'edat de 33 anys, la pobra Teresa... va morir.
3: I la van enterrar sola allà?
1: I van demanar de poder-la enterrar al cementiri religiós amb tothom, però sembla ser que el capellà va dir que no, perquè aquesta dona havia viscut en pecat.
3: Ell sí i ella no?
0: Oh, noi.
3: M'estàs dient.
1: Ell va marxar.
0: Ell
1: va marxar després.
0: Ell està enterrat amb un cadi reixac. Ell està enterrat.
1: I per això li van construir aquest cementiri per ella sola, el poble, amb solidaritat, amb 48 hores, li va fer el seu cementiri allà en un lloc molt maco del poble.
0: Quan tens previst tornar a trepitjar escenaris per emplaçar la gent? Ja sé que no és el millor moment de l'entrevista, però almenys dir-los, goita, a partir de tal data em tornareu a veure voltant.
1: No ho sé, que segueixin el meu Instagram.
0: Molt bé.
1: Allà ho anunciarem tot.
0: Seguiu a l'Ide Sans al seu Instagram i allà anirà anunciant aquestes cançons tan boniques que fas. Perquè, bueno, avui no marxaràs d'aquí sense fer una cançó, eh?
1: Ah, sí?
0: Home, i tant.
1: Vale.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si encertes què vol dir la paraula, a l'idea t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
0: Vinga, la paraula d'avui és mústic. A, mústic, estil arquitectònic propi de principis del segle XX que tendeix a fer edificis desproporcionadament alts.
4: La Sagrada Família és un edifici entre mústic i modernista, que agafa el millor de cada estil.
0: B, mústic, sinònim de pensit, que s'ha assecat per l'excés de sol o falta d'humitat.
8: Quan es va morir l'avi, la iaia no es va voler gastar ni un duro. Va arrencar un ram ben mústic de la tomba del costat i el va fotre davant de la seva làpida.
0: O C, mústic, forma resultant de l'elisió de la primera vocal del verb estar després d'un pronom feble reflexiu que s'accepta com a una sola paraula.
3: La Rosalia m'ha dit de cantar un tema amb ell en castellà i... és que no sé què fer. M'ho estic pensant. La meva!
0: A, B o C?
1: Doncs m'ho estic pensant entre la 3.
0: M'ho estic pensant. No.
1: La 2.
0: La B, senyora. Pensit, assecat per l'excés de sol o falta d'humanitat. L'ha encertat.
4: Oh, bé.
0: L'ha encertat.
3: La llangurissa per tot.
7: Aquest és el so de quan algú encerta fem aquesta melodia.
0: Ah, sí?
7: A veure si t'escoltes el programa.
0: M'ha semblat que fèieu com una sonoritat sí. Que l'havia cagat. Dic, però si l'ha encertat, escolta, l'ha encertat. Alide Sanz, moltes gràcies per passar per la Renaixença.
7: Peyu, tinc la idea de fer com un altre joc, si et sembla bé.
0: Eh?
7: Sí.
0: De què vols dir un altre joc?
7: No ho sé.
0: Quin joc?
7: És una idea que hem tingut aquí. No t'ho hem explicat, però que el joc que avui del diccionari dura una mica més.
0: El joc del diccionari... he d'endevinar jo una paraula?
7: Sí, li hem demanat a l'Alide una paraula en aranès i et farem el diccionari a tu, a veure com d'entrenat estàs amb el tema de l'aranès.
0: L'aranès, ja ho heu vist que el porto perfecte. A veure...
1: Som-hi?
0: Jo tinc llengonissa, jo? No? Me la tornes, sí, igual.
1: Podem fer-ho.
7: Som-hi.
1: Som-hi?
0: Vinga,
1: la paraula és... Callau.
0: Callau.
8: Hòstia.
1: A. Paraula que s'utilitza per demanar a un grup de gent que no digui res, que faci silenci. La paraula en català és calleu.
4: Callau d'un cop.
0: Callau.
4: Tot el dia fotent el bombori, eh?
0: Ah, ho feu amb aranès, tot l'exemple?
8: No, te l'has inventat, què dius?
0: Què dius?
8: L'has de llegir amb aranès.
0: Si ho diuen malament, corregeix-lo.
4: No, no puc llegir-ho amb aranès.
0: A l'idea.
1: Vols que ho faci?
4: Sí, sisplau, a l'idea.
1: Callau d'un cop. Ah, no, en aranès, perdó.
4: Sí.
1: Callau d'un cop. Tot el dia fotent de rambori, cap marejat.
0: Bé, s'entén bé, s'entén bé.
4: S'entén.
0: Fel, què més? La B.
1: La B.
8: Has dit Fel?
0: Sí, perquè ara diràs tu l'exemple, suposo, no? Si ho fem...
1: Callau. Matèria mineral dura i sòlida, generalment de mida petita o mitjana, i sense una forma determinada. La paraula en català és pedra.
8: Això ho faig jo, eh? Ayer esteue... Sesguitlec...
0: Ui.
8: Damunt calau. Ekeiec laguens terrarriu. S'ha trincat el braç.
0: Ho ha dit bé?
1: Sí.
8: En sèrio?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Bé, Fel, molt bé. No he entès res, però endavant, la C.
1: Callau. Forat que certes bèsties caven en terra per amagar-s'hi. La paraula en català és cau.
3: Uh-huh. Et callau d'era pup que t'aussí, que és con ells... Ell en prat des de Moret.
0: Molt bé.
3: Ben a cercala. Ben a cercala.
0: Què ha dit?
3: Res.
1: El cau de la guineu que et va matar els conills és el prat dels de Moret. Ves a buscar-la.
0: Callau, eh? Callau. Callau, el verb seria molt fàcil. Jo crec que és el cau, un callau. La C, no? És callau. És la A.
3: Et quedes sense llengurista.
0: La C.
7: Quan algú s'equivoca, és aquesta.
0: Ara m'ha quedat clar.
1: Era la pedra.
0: La pedra?
1: Sí.
0: Hòstia, doncs mira que estava entre les altres dues. Una pedra, una callau.
1: Sí.
0: Alide, moltes gràcies per venir fins aquí. Quanta estona has tardat des de la Vall d'Aran?
1: Unes quantes.
8: Sí, però amb l'esmorzar que has fotut...
1: Quatre horetes.
8: Podies venir peu, amb l'esmorzar que has fotut.
0: L'Alide Sanz, quina cançó ens tocareu?
1: A la Rua de Rure.
0: A la Rua...
1: Rua de Rure.
0: De Rure. Doncs Alide Sanz amb Laia Gluck i Arnau Tordera interpretant... És que ho intento dir de memòria, però se m'escapa.
1: A la Rua de Rure.
0: Fort aplaudiment!

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Sentiràs una gralla en directe com no l'havies sentit mai.
1: Escolti, avui no parlàvem del diccionari.
2: Encara tu que no tindràs del diccionari. Bueno, què dius, escolta?
1: Home,
2: per què dius que costé?
1: Perquè estic indignat. Parlàvem del diccionari.
2: Bueno, sou vosaltres que heu de parlar del diccionari.
3: Sí, va, a veure una cosa, Paio. Avui us hem preparat una sorpresa.

0: Escolta'ls una estona i tocaràs el cel.
1: Avui hi ha una sorpresa, eh? Sí. Perquè els altres dies no ho és.
2: No, però cada dia portàvem, jo m'havia preparat uns dos dies amb fotos, projeccions, i no ens ho deixes fer. Dit, avui ja no preparem res.
1: Avui teniu temps, Avui,
2: avui fem un joc. Sí, el joc del diccionari.
3: O sigui, volem fer, utilitzarem totes les paraules que els convidats doncs, no els van encertar i les tornarem a dir i aviam si ara...
1: Aviam si ens en recordem.
2: Hòstia. Saps què vull dir?
1: Aviam.
2: Doncs comencem.
1: Vinga, va.
3: Comences tu?
2: Començo jo, si vols.
3: Vinga, va, fot-li fort.
4: Primera paraula. Celebardar.
1: Celebardar.
4: Celebardar.
1: Sí, senyor.
3: Bueno, tampoc no...
2: Bueno, és per fer concurs.
1: Celebardar.
2: Sí, que un borratxo, un cafre, que no és de fiar, sí. O l'altre és arbust de la família de les ericàcies de fulles persistents. Celebardar.
5: Ja ho sé, ja ho sé.
1: La Mercè diu que ho sap.
5: L'arbust?
2: Tens el guió?
5: No.
2: No mireu el guió?
5: Tinc tancat.
2: Ah, però ho has mirat abans.
5: Que no, que no. Però què passa, que no ho puc saber?
1: Doncs si se'n recorda,
5: se'n recorda. Que no faig cara de tenir memòria?
1: Si se'n recorda.
2: T'has equivocat.
5: Oh, merda!
1: És el borratxo, cafre.
2: No, ho havia dit bé, però m'ha emprenyat. M'ha emprenyat que la primera ho endevinés.
1: Però feu, si feu un concurs, no, no. I el que respon, si respon bé, heu de dir que
2: sí, però si et foto una mica de ràbia que l'endevinin, també pot ser una mica...
3: Xargall.
1: Xargall.
3: Xargall.
1: Xargall.
3: Ocell de la família dels frigílits?
1: No.
2: No, llegeix més. No. Si passa un concurs, llegeix
1: no.
3: Frigílits. Frigílits?
2: Tu sí que ets un frigílit.
3: Apreciat per ser característica amb el seu
1: aquesta cant. No ho és, aquesta no ho és, segur.
3: Doncs la següent definició. Regueró.
1: Què?
3: Que forma l'aigua de la pluja en escorça per un terreny inclinat.
1: És aquesta. No, això. És aquesta.
5: És aquesta.
3: Un xargall.
1: Un xargall. Digues que sí.
3: Jo diria que sí, però segons els guionistes han posat bé l'altre.
5: Oh!
3: Però per mi un xargall... Per mi un xargall és el que...
1: Un xargall és un xargall.
3: Per mi també és un regarró.
1: I tant, que és un regarró, un xargall.
3: Sí, sí, sí.
1: És que tinc el diccionari aquí, ho puc buscar-ho.
3: No, no, no, no, és que jo te la dono per bona, eh?
1: Ja està, no l'heu preparat.
2: Això que ho heu preparat tu o el guionista?
3: El guionista, però esclar...
1: Però que no us ho prepareu vosaltres?
2: Sí, sí. Sacabuig!
1: No, és que no hi ha més temps, ja està, ja està.
2: Veus, ens preparem un concurs. Hòstia, al final hi havia unes proves físiques molt ben parides.
1: A veure, noies,
2: aviam. Hi havia unes cordes que baixaven d'aquí baix.
1: Heu preparat una secció. Dues paraules.
3: Una estava equivocada.
1: Que són
5: reaprofitades.
1: Dues paraules aprofitades d'una secció que ja...
2: Perquè ara venia ja, tota no. La part espectacular, que és una part física del català, comparativa amb
1: de
2: el castellà.
1: De les dues paraules,
2: sí.
1: Xargall, l'heu dit malament, perquè xargall realment és un rierol, és un d'allò fet d'aigua, un xargall.
2: Depèn com ho diguis.
1: No.
6: Depèn de la zona.
1: Feu el favor de preparar-vos-ho més bé, sisplau.
2: Deixem les imatges per un altre dia, doncs.
1: Teníeu imatges?
2: Sí, unes imatges amb uns jocs...
1: Ah, doncs posa-les.
2: No, si no hi ha temps, no hi ha temps. Ja has dit que no hi havia temps. Ja ho guardem per un altre dia.
3: Ja ho guardem.
2: Ja tenim un tiró de material que no...
1: Xuri i Fel, moltes gràcies.
2: No, tu, Peyu. Sempre tu.

0: explica que això li va generar un sentiment d'inseguretat a l'hora de crear les seves rimes i de rapejar. I va intentar suplir-ho tot plegat llegint durant hores el diccionari per tal d'enriquir el seu vocabulari i així poder generar rimes més elaborades i sorprenents.
1: Mira,
2: llegir el diccionari ha de ser
3: apassionant.
2: Curiós, eh?
3: Entre això i llistint telefònic, no sé en què em quedo.
4: Sí, sí. Llistint telefònic, eh? Home.
2: Llistint telefònic fa anys que no existeix. És que ara no existeix.
4: És molt enrere.
2: Amb el tema de la protecció de dades ja no existeix ni digitalment, eh? Ja no pots buscar el telèfon de la gent, eh?
3: I aquells tios amb la carretilla carregat de llistins.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Era maca aquella imatge.
2: Allò era preciós. Allò, i la de bromes telefòniques que feien amb aquells, amb aquells llibres.
3: Encarregàvem pa... Bueno, res.
2: Què feia, eh?
3: Res, res, ja ho vaig explicar.
4: Aquesta ja està explicada,
2: eh? En fi, escoltem Eminem i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel setge de Leningrad.

0: Avui tenim un gos de Serinyà.
1: És maco, Serinyà.
0: Que es diu Pili.
2: Pili? Pili? Sí. El gos o la dona?
0: No, el gos es diu Pili.
3: Això dels gossos no acabarà bé, eh?
0: No acabarà bé.
1: Jo em confongo.
0: És un gos que és un crestat xinès i no té pèl al cos.
3: No té pèl?
0: No té pèl. És d'aquells que tenen com textura de kiwi.
3: Ah, no m'agrada un got aquest.
0: Mirem-la.
3: Aviam. A veure... Ah, quin fàstic.
1: Hosti, que és lleig, això.
0: No, que és molt maco.
3: Però ho veieu, que no té pèl al cos, però sí que té cabell. Té una melena rossa.
0: S'ha deixat la melena llarga.
4: Sembla un personatge del Polònia.
3: Sí.
2: Jo de jove era així, eh?
3: Així,
2: eh? Sense pèl al cos i ben ros.
3: Ben ros.
0: Noi. Abans la Pili convivia amb un altre gos, era un gos llebrer, sí. I un dia passejant pel parc els dos gossos, un nen es va acostar i li va preguntar a la Issa, que és la seva responsable, sí, si podia tocar el gos, el llebrer.
1: Sí. Llebrer.
0: I la Issa li va contestar que sí, i el nen li va acariciar el llebrer, sí, i després li va preguntar, i allò què és?
3: I era la Pili.
0: I era la Pili.
3: Pobreta.
1: Aquest nen podia ser jo, eh?
3: Sí.
0: Per acabar, hem de saber que per falta de pèl la pobra Pili passa molt fred. A l'hivern s'ha de posar una jaqueta per anar passejant.
1: M'ho crec.
5: Doncs avui la Pili no s'ha de preocupar per res, ja que ens situem a l'estiu de 1816.
3: Així ja està.
1: Perfecte.
5: En principi no ens haurem d'abrigar. Bé, ben mirat, el passeig d'avui pot tenir alguna dificultat perquè l'any 1816 també es coneix com amb el nom de l'any de la pobresa. Hi ha historiadors que diuen que aquest any es va viure l'última gran crisi de supervivència al món occidental. A veure com ens va.
3: Avui passegem el gos per l'any sense estiu.
0: Anem bé.
1: Home.
6: Quin patir.
1: Vull dir...
2: Calleu, sisplau, tots.
3: Hi ha gent en aquest programa que tria la música perquè se senti una estona.
2: Home, això és si Memòries d'Àfrica.
3: És que no és Memòries d'Àfrica.

0: La història d'avui no és un fet concret. Més aviat és una situació catastròfica que va afectar mig món. Per tant, teníem diverses localitzacions per escollir. De totes elles, hem preferit passejar pels carrers de Ginebra, a Suïssa.
1: Ui, allà, però si ja no hi ha mai estiu, allà.
0: Home, sí. No, aviam, no és el lloc més calorós del món, ja, però a 20 graus hi arriben, eh?
2: Ets en Rodríguez Picó,
0: sí.
2: Tu.
0: Escolta, a Ginebra, a l'estiu, hi costuma haver una temperatura mitjana de 24 graus.
3: Ah, prou bé.
0: Bé. Però el primer que hem notat en aquesta passejada és que fa un fred que pela, tu. I és molt curiós, perquè estem en ple mes d'agost. La pobra Pili s'està fotent de fred. Estem parlant de temperatures de 5 graus sota zero.
4: A l'agost.
0: A l'agost.
4: A l'agost, eh?
0: A l'agost. Temperatures que van acompanyades d'una gran nevada.
2: Ai, coi.
0: Els habitants de Ginebra estan molt preocupats. Alguns pensen que és cosa de bruixes.
2: Clar.
0: Imagineu-vos el context, eh? 1816, en un mes d'agost, amb temperatures negatives a Ginebra.
5: Ai, Déu meu, quin fred que fot a fora. Nena!
6: Què?
5: Nena, posa'm una mica de beguda calenta, sisplau.
6: Jo, si vols, et puc fer una mica de xocolata desfeta, que tinc... Ja riu. Tinc això a veure, també te'n podria oferir cervesa tèbia.
5: No, xocolata ja em va bé.
6: Xocolata?
5: Sí, qualsevol cosa així calentota per treure molt fred.
6: Però de debò que no vols una mica de cervesa tèbia? Ben bona,
5: no.
6: Eh?
5: No.
6: Bona. Vols una mica?
5: O sigui, fos gràcia, aquesta tavernera. No, xocolata calenta, et dic. Ja em va bé.
7: Jo també he sortit de casa amb màniga curta i m'he ben refredat, penya.
0: Nosaltres també ens hem hagut de refredar.
7: Penya? Ho he dit, ho he dit, penya, he pensat, sisplau,
0: el 1816, a Ginebra.
5: És el Baix Llobregat.
0: Sí.
7: Ho he dit i he pensat,
0: si estaves de cap de setmana.
7: Si hagi passat
0: desapercebut. Els del Baix Llobregat no poden, hi ha moment que els hi surt. Penya!
7: Passem ràpid.
0: Ens hem hagut de refugiar dins de la taverna perquè la pobra Pili, la gossa sense pèl, estava tremolant com una fulla. És veritat que Ginebra no seria el lloc més calorós d'Europa.
5: És el que he dit jo al començament.
0: Sí, però la situació és excepcional, no és habitual.
8: Això és una maledicció pels nostres pecats. Aquest canvi climàtic és culpa de l'home i els seus malvicis.
5: Ja pot ser, eh?
0: Nois, o sigui, si de tant en tant un personatge està bé del cap, tampoc no passa res. O sigui, el context és mes d'agost de 1816.
2: Això...
0: I vosaltres, unilateralment, heu decidit que tothom està com una puta regadora. El guió no ho posa enlloc.
2: Ja, doncs has trucat aquest fred.
0: Vale.
5: Jo t'asseguro que ho faig el més seriós que puc, eh?
0: Ja.
5: No, és el més intel·ligent que puc donar.
2: No ets l'únic que ets així.
0: Sisplau, som a una taverna, perquè fora fa molt fred.
5: Exacte.
0: 1816, Ginebra.
5: Sí, I pot pensar que sigui una maledicció, això, perquè a l'agost està sota zero, a mi no m'havia passat mai, eh?
7: Penya, també es veu que en altres llocs d'Europa també estan així, eh?
0: És veritat el que diu la noia del Baix Llobregat. Aquella mossa té tota la raó. Europa s'ha vist afectada per aquest estrany fenomen meteorològic que té a tothom acollonit. És com si haguessin eliminat l'estiu, ha sortit d'un hivern per tornar a entrar a un altre hivern.
5: Un altre hivern, sí.
6: Ah, doncs a mi m'encanta, el fred. Estic ben a gust, jo. Mira, prefereixo dos hiverns que un estiu. Mira el que us dic.
5: Tu sí, perquè ets aquí dins i està bé, eh? I com més fred fot a fora, la gent entra i així et fot gasto tu.
6: Oh,
5: esclar, noia. No, tu hi fots negoci aquí, però... Ves a posar totxanes amb algun palet a les 7 del matí.
0: Ara.
5: Surt d'aquí darrere el taulell. Ves a...
0: La gent està espantada.
5: Ahí te quiero ver, que diuen els suïssos.
0: La situació és ben fotuda. Ara bé, tot plegat té una explicació racional.
8: I tant que la té! Déu nostre senyor ens està castigant pels nostres pecats!
0: Bueno, crec que podem trobar una explicació una mica més racional. L'hemisferi nord està experimentant el que després es coneixerà com un hivern volcànic. De fet, ha sigut una combinació letal entre un hivern volcànic provocat per l'erupció d'un volcà de les Filipines i una caiguda de l'activitat solar. És clar que l'any 1816 era més senzill dir que...
8: Déu nostre senyor, ens està castigant!
2: Pots agafar-me una tassa de xocolata feta a mi, també?
0: La climatologia d'Europa està del revés. Les cendres del volcà tapen el sol, plou durant setmanes seguides, pedrega sense parar i neva on no ha nevat mai. Sense anar més lluny, d'aquell estiu es té constància d'una nevada a Montserrat.
5: Ah, sí. Diuen que a Catalunya els està nevant a Montserrat.
0: Sí, noi. No, bueno, no sé si els suïssos... Aquella època coneixíem Montserrat. Però...
5: Bueno, sí, jo tinc una veïna que el seu fill està a l'Escolania.
0: Ah.
5: I per això jo sé de...
0: Per això sé castellà.
5: Ara l'escolania parla en castellà.
0: Sí, ara sí, ara sí, sí, sí, sí. També la gent s'han sorprès molt, trobo, i al final... Tot, que l'Església estigui al costat del poder tampoc hauria de ser notícia, diguéssim. Vull dir que...
3: El raro sigui al revés.
0: Exacte. La situació és pitjor del que ens imaginàvem. Tenim la Pili morint-se de fred al costat de l'estufa. Com que en principi som a l'estiu, no li hem agafat cap abric. De moment, nosaltres el passeig l'estem fent a dins del bar, eh? El més preocupant és que amb aquest mal temps les collites també han sigut nefastes.
5: A casa endera, ja torna a ploure. N'estic ben fart d'aquesta pluja i d'aquest estiu.
6: Ah, doncs a mi m'encanta, la pluja. Mira, m'estaria tota la tarda aquí, a la finestra, mirant com cau. Mira, una gota.
5: Oh,
6: mira,
5: torrall,
6: una altra.
5: Sí. Digue-li amb un palet, això. No, tu surt i vés a les 7 del dematí amb un palet a posar trutxanes.
0: Sí, que és pesat amb les trutxanes.
6: Sí, és tu.
5: Bueno, soc del gremi.
4: Bona tarda, bona tarda.
0: Hola.
4: Que em pot servir alguna cosa ben calenta? Estic moll i mort de fred.
6: No, mira, tinc cervesa tèbia, eh? Te'n vols o no?
5: Digues alguna
4: cosa? No, no sé, com... només tinc fred, no sé si una cervesa.
5: Com un ànec. Va, sí. Seu, home, seu. Pren-te una cervesa calenta.
4: Vale, si posa'm una cervesa.
0: La cosa està fotuda. Per culpa del clima, els europeus passaran una fam que ja es creia oblidada. Som al 1816, però sembla que retrocedim a l'edat mitjana per moments. A més, les guerres napoleòniques han deixat l'economia molt tocada. Només ens faltava un hivern volcànic.
4: La gent no té diners per pagar el menjar. Us dic que la situació és desesperada. Bé, bueno, jo no tinc ni diners per pagar aquesta cervesa que m'he obligat a prendre. No.
6: Que no tens diners, no. Bandarra? Tu no tens diners? Doncs fot el cap del meu local.
5: Home, passa, a veure, no siguis
6: fora.
5: Així. No veus la cara de fred que fot, pobre nano.
6: Ah, que es fot, i res, aquest local no es fia. Tu, fora. Au, i si no hi estàs d'acord, tu també, fora.
5: Oh, bueno, però...
6: Fora, tots plegats, al carrer, tu, al narrador, al carrer.
5: Va, fred, home,
6: fora,
5: fora,
6: fora. Digue-li un palet això a les 7 del matí. La taverna.
5: T'es boja, noia.
0: Sense saber com, la tavernera ens acaba de fotre una cosa al cul. Ara sí que ens trobem al mig del carrer, amb la Pili, amb roba d'estiu i a 3 graus sota zero. S'ha complicat el passeig de la pobra gossa. El que també s'ha complicat és la situació de la majoria dels suïssos. Aquell estiu la gent sobreviu com pot, amb la panxa ben buida. I ja sabeu que en aquesta mena de crisis els qui reben són els de sempre, els forners.
5: Foteu-li foc al forn!
3: A veure, com vols fotre...
5: Foc un forn? Jo no entenc què hem de fer. Què vols dir fotre foc?
3: Que m'has entès?
5: No.
3: Foteu-li foc al forn de pa, que cremeu l'establiment, vaja, volia dir.
5: Ah, collons, ara sí que t'entenc. Ah.
6: Això, Xuri, estic amb tu. Foteu-li foc i robeu tot el pa.
5: Bueno, aquesta pareu, també és exaltada, eh?
3: Pareu salvatges, perquè m'heu cremat el forn.
5: Ja se sap, nano. Quan el poble passa gana, s'han de cremar els forns.
0: Per culpa de la falta de matèries primeres, el pa s'ha encarit massa. Igual que va passar aquí a Catalunya amb les revoltes del pa...
5: Sí, noi.
0: Els forners suïssos també paguen els plats trencats.
3: Sempre ens toca rebre els del gremi.
0: Els ginebresos i ginebreses surten al carrer a saquejar forns de pa. L'exèrcit es veu obligat a intervenir. El govern ha declarat l'estat d'emergència nacional.
9: Atenció als revoltats. Torneu a casa o obrirem foc contra vosaltres.
6: No tenim res per menjar. No ens podeu deixar així. Tenim un gos aquí, sense pèl, mort de fred. No podem.
0: Què? Molt bé, bé.
5: Ben entrat.
0: Està bé, però no sé si a la policia de 1816 el gos...
6: No l'amoïna.
0: No, jo diria que sí, deixen morir la gent.
6: Se li està rissant el serrell, el pobre gos.
0: També és veritat que els suïssos no estan acostumats a aquella mena de situacions de crisi. Fins ara tot els anava molt bé en aquest país, però l'any sense estiu els ha tornat a l'edat mitjana, a la supervivència. I parlant de supervivència, la pobra Pili no sabem com se'n sortirà d'aquest passeig. Mentre nosaltres recorrem els carrers gelats de Ginebra a veure si trobem un refugi per no morir congelats, la gent benestant, instal·lada a les cases senyorials de la part alta, intenten distreure's de l'avorriment d'un any sense estiu. En una d'aquelles mansions hi ha un grup d'intel·lectuals reunits. Nosaltres ens ho mirem per la finestra perquè no ens deixen entrar. Des de fora podem sentir el foc de llenya espetegar.
10: Oh, que s'està bé.
5: Diuen que per culpa del fred la gent s'està morint de gana. No sé si és veritat.
0: Has d'aixecar-te a mirar-ho per la finestra, doncs.
5: No puc.
0: O sigui, el mínim que pots fer... No tens els sants ous ni de sortir al carrer a mirar-ho?
5: Però vaig amb paucs i una manta a sobre i una ampolla de whisky. Intel·lectual, puc aixecar.
0: Déu-n'hi-do.
11: Diuen que els que pitjor ho estan passant són els forners.
6: Ai...
5: Oh. Diuen que fins i tot, que l'exèrcit ha sortit al carrer a posar una mica d'ordre.
6: Ai, no, és de veritat. M'estic avorrint-te. Oh. Jo he vingut a Suïssa a fer turisme. No, però està aquí, mira, aquí tot tancada, tot el sant dia aquí tancada, que no...
11: Ai, què voleu fer?
10: Mare de
11: si
10: Déu,
11: que els hi passa.
8: Jo estic amb vosaltres i estic per marxar, eh? Vull dir,
11: que els hi passa.
0: De veritat que si em fas triar entre aquests i els de la taverna, no sé amb qui em quedo, eh? No.
8: Allà, voleu jugar un joc d'inventar-nos històries?
0: Ah.
8: Què us sembla?
0: Mira. Aquell grup de rics s'estan avorrint i decideixen que cada un d'ells s'inventarà una història de terror i la posaran en comú. Per cert, entre ells hi ha l'escriptor Lord Byron i l'escriptora Mary Shelley.
6: Bona idea, bona idea. Mira, fa temps que vull escriure alguna cosa de terror gòtic, saps? No?
5: Aquesta és la Mary Shelley?
6: Sí, sóc la Mary Shelley.
5: Molt bé.
6: Així, no, amb aquest fred, jo m'imagino... Mira, mira, mira, ja ho veig, ja ho veig. Un doctor solitari, un geni incomprès amb els, pels seus companys, un home que vol jugar a ser Déu, que vol crear vida de la mort. Sí o no?
5: Pinta prou bé.
6: Oi que sí? Ai, es titularà Frankenstein. Frankenstein. Sí. Serà el nom del doctor i també del nom del conte.
8: Bon títol, bon títol. Curt i directe.
6: No, mira, es titularà Frankenstein, el Prometeu modern.
8: Ara l'has cagat.
6: Què?
8: Ara l'has cagat, això no triomfarà.
6: Per què?
8: No, no, no, no m'agrada aquest títol.
0: Així és tal com va anar, eh? Mary Shelley crea la història de Frankenstein durant la seva estada a Suïssa amb els seus amics esnobs, just en aquest moment, l'estiu que no va ser estiu de 1816. Feia tan fred i estaven tan avorrits que cadascun d'ells va crear una història de terror i a ella li va sortir bastant bé, la veritat. A part d'aquesta anècdota simpàtica, l'any 1816 va ser un any catastròfic que va afectar greument Europa, Àsia i els Estats Units, amb morts, fam i retrocés econòmic i social.
6: No però greu,
0: per
6: greu.
0: D'un volcà, eh? No
6: greu, molt greu, molt greu, com per afectar la Pili? Ai, com fa por.
0: És culpa d'un volcà a Filipines?
5: Hòstia, sí, sí.
8: Com diguis.
0: Tot l'estiu fotent-te de fred? I la Pili?
1: La Pili ha de ser morta amb un lleig que era.
6: Algú la devia abrigar. Calla!
0: El crestat xinès de Serinyà sense pèl no ha sobreviscut a la passada.
5: Ai, no, no es pot aplaudir.

Excepte en Xuri, a nosaltres ens sap molt greu dir-vos que la pobra Pili ha mort de fred. L'any sense estiu ha sigut letal per una gosseta sense pèl que havia de sortir a fora amb jaqueta. Que ens hàgim deixat el seu abric tampoc hi ha ajudat gaire. Però nosaltres no podíem saber que l'agost de 1816 a Suïssa faria temperatures de 5 graus sota zero. És una pena, però la Pili ha sigut una de les diverses morts que ha provocat aquest maleït any sense estiu. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres gats.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Tres Cat Info.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de bola de dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps, aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. Trescat Info.
0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a Trescat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet. Trucades, sobretot, que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests. També per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de Figa i de Pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar les alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat les alertes. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
13: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
12: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
14: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
12: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
1: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
0: Parla USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
1: 3Cat Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
17: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
18: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
19: Putin stigne rozpochaty nastup.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
20: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
2: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
21: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
2: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
22: Es un tema que entenderá usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
2: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
23: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on als anys 80 hi havia el parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
1: Esports.
0: Amb David Ubac.
3: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
1: 3CAT Info.
3: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
1: 3CAT Info.
3: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
4: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
3: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
5: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi.
6: Gran club.
5: Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
3: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbeloa a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
1: 3CAT Info.
3: Obrim ara a Bloc Poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Dave Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya.
1: 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

0: Principals titulars d'aquesta hora, les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. I també explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a 6:15 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llíria o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de Figa i de Pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
7: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
1: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Culleres, de Jarc.
9: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
10: Pel que s'ha collit, pel que fa quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
8: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
11: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
11: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta

0: Po ha detallat què suposarà.
1: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
0: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijó.
2: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
0: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
3: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la pòlio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
3: Parla vostè que, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
5: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
3: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, emesa per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per

0: això, li van revisar les maletes.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
3: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i, per això, anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
4: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
4: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
0: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció, Londres, Quim Olivares.
5: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts en Timblu.
6: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
5: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
0: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
7: This is Odin. He's a highly trained combat canine.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
1: 3Cat Info.
0: La sèrie de la plataforma 3Cat sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
8: Hola.
9: Hola.
8: Quina música fas?
9: Un rotllo trap.
10: M'encanta la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3Cat i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3Cat va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb David Ubach.
11: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans, Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: A la primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió, el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Moomin i Furtado. El ganès Abdul Moomin, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
8: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
11: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
12: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
11: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirar amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
13: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
11: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
14: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs de nou en el barcelonisme.
11: Alexander Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula quatre quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. És dimarts i avui ens llevem amb 17 graus a Solsona, 18 a Balaguer, 24 graus a Mataró. I avui sembla que tindrem una mica més de calma després que ahir vam tornar a tenir una pluja molt, molt intensa, especialment a les comarques de Tarragona. Això és de la mateixa ciutat de Tarragona, que va ser la que es va emportar doncs, una part bastant complicada d'un temporal amb fortes ratxes de vent, pedregades, centenars d'arbres caiguts. La bona notícia és que no consta que ningú no hagi pres mal en aquestes últimes hores, en aquestes pluges. I l'altra bona notícia d'aquest matí és que totes les línies de rodalies que estaven tallades des d'aquest dilluns al vespre a causa del temporal han recuperat la circulació, segons ha informat Adif, l'administrador de les vies. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Déu-n'hi-do, la que va caure ahir, ja ho avisaves tu.
1: Sí, 77 litres a Tarragona, 89 a Vinyols i els Arcs. Aquesta zona de la Costa Daurada va ser la que va tenir les tempestes més intenses, però també acompanyades de vent i de situació doncs, complexa a causa de la pedra, que en molts casos va ser força gran. També va haver-hi tota una altra banda de tempestes que van passar per l'Alt Pirineu, que ja ho deien, 39 litres al Cadí Nord, 41 a Viella, 31 a Tremp, pluges doncs, intenses, que són aquesta energia que tenim en l'atmosfera, que avui, ja ho deies tu molt bé, es calma una miqueta.
0: Sí,
1: avui serà un dia, sí, de més sol. Un dia de sol, potser el matí entrenyinar per núvols alts. Un altre cop un dia una miqueta més calorós. La màxima avui arribarà fins a 34-35 a les comarques de Girona, a la Catalunya central. Pujarà fins als 33-34 potser a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, és a dir, no farà tanta calor a Ponent. I demà torna, però, un altre cop les ruixats, les tronades, però no seran ni de bon tros tan importants com els d'ahir.
0: I demà, això serà avui, tranquil·litat. I demà avui torna a ploure, vaja.
1: Rujats, però poca cosa.
0: Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, Tarragona, ara ho deia el Tomàs Molina, va ser la que es va emportar una part doncs, bastant intensa d'aquest temporal, que va deixar, és veritat, algunes persones ferides, però cap de gravetat.
2: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava, ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Això és el que ens deia ahir a última hora Imma Soler, de Protecció Civil, la subdirectora de Protecció Civil. Avui hi tornarem a parlar d'aquí una horeta una mica més per saber exactament una mica d'actualització d'aquest balanç. Insistim que sí que consten algunes persones ferides, però cap d'elles de gravetat. I la novetat de les últimes hores és que totes les línies de rodalies que estaven tallades des d'ahir han recuperat la seva circulació, diguem-ne, habitual. Estem parlant de la R14, la RT1 entre Reus i Tarragona, la R16 entre Cambrils i Tarragona, en fi, tot això, en principi, avui funciona com un dia normal. El temporal també va passar per la Cerdanya i les Terres de Lleida, ens ho deia el Tomàs Molina, on les pedregades van afectar part de la collita, i aquest serà un altre capítol que haurem d'estar atents en els pròxims dies, perquè, evidentment, estem en una època especialment fràgil per les collites i per l'agricultura, perquè algunes d'elles ja s'han vist prou reduïdes per la calor. Després tenim la crisi de breus, que no ha marxat, al contrari, i si a més hi afegeixes les pedregades, doncs el panorama pot ser molt, molt complicat. Seguirem aquí al Matí de Catalunya Ràdio. El que passa és que la pluja no ha sigut l'únic fenomen de les últimes hores. Això que sentiu és un tornado. Un tornado prop de Carcassona, al sud de França, ben a prop de la frontera amb Catalunya, va deixar almenys 41 persones ferides, algunes d'elles fins i tot van ser hospitalitzades, i de fet molts veïns admeten que això els va agafar per sorpresa.
3: Je pensais qu'il y avait un gros camion qui arrivait sur ma maison, et en fait c'était une tornade, mon fils était, enfin j'étais avec mon fils à l'appareil.
0: És un vent, un episodi de tornado que va arrencar taulades, va provocar danys en 300 cases, va obligar a tallar desenes de carreteres, insistim, una quarantena de persones ferides. En fi, avui és el dia en què comencem parlant del temps i d'aquestes pluges, tot i que avui serà un dia raonablement tranquil, ens deia ara mateix el Tomàs Molina. Temps a banda, avui és el primer dia del govern de Salvador Illa després de les vacances, es celebra el primer Consell Executiu, la reunió setmanal del govern, amb diverses carpetes importants sobre la taula. taula. Una és el nou model de finançament i l'altra és el conflicte amb educació. Recordem que falten menys de 15 dies per començar el curs escolar i la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ens deia molt clarament ahir, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que aquesta vaga prevista pel primer dia de curs és pràcticament impossible de desconvocar.
4: No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
0: És el que deia Yolanda Segura, demanava aquesta negociació, que segons diu fa més d'un mes que no es produeix, però una negociació ja no de cara a evitar el primer dia de vaga, que ho veu molt complicat, sinó de cara a evitar les vagues que puguin arribar en el que queda de curs escolar. A Madrid, també Herbar Prenent i també es va reactivant el curs polític. Avui hi ha, d'una banda, Consell de Ministres, es reuneix també el Consell de Seguretat Nacional 28 dies després de Ceuta. Es reuneix per parlar de Ceuta 28 dies després de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc. I avui també el Consell de Ministres aprovarà un comandament únic per la crisi migratòria, com dèiem, pràcticament un mes després.
5: Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Sea, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis que esperamos que dé resultados lo antes posible.
0: És el ministre Carlos Cuerpo, que ahir va ser l'últim membre del govern espanyol en visitar Ceuta i va defensar la gestió del govern espanyol. Aquest comandament únic estarà coordinat pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. El Partit Popular continua acusant a Pedro Sánchez de fer vacances i d'ignorar pràcticament aquesta crisi de Ceuta, però si parlem del Partit Popular, l'altra carpeta que té la formació d'Alberto Núñez Feijóo es diu Isabel Díaz Ayuso.
6: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
0: Chao pescado. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, així volia girar full sobre la polèmica que arrossega d'aquest estiu amb la compra del famós àtic de 6 milions d'euros pagats amb diners públics. Hem de destacar que diuen això, o li preguntaven això a Isabel Díaz Ayuso després que Alberto Núñez Feijóo admetés que calen moltes més explicacions, perquè aquest àtic que es va comprar, en teoria, era per treballar-hi, però no tenia llicència per treballar-hi, tenia llicència de pis, diguem-ne, per viure-hi. I aquí és on el líder del Partit Popular va dir calen més explicacions. Se li va preguntar a la presidenta i la seva resposta és aquesta. Ciao, pescau. Aquí no hi ha res a parlar, aquesta història s'ha acabat. En fi, avui també a l'hora del matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'actuació de la Policia Nacional retirant estelades al partit Elx-Barça de diumenge. Són aquestes imatges difoses a les xarxes socials on es veu com la policia requisa estelades i carrega contra un aficionat blaugrana fora de l'estadi. Així es veu en un vídeo on, per cert, si ho heu sentit, hi ha gent que crida dale, dale, dale, dale, amb uns agents de la Policia Nacional que agafen un nano, el treuen del seu grup, l'estomaquen amb les porres, el redueixen a terra i el continuen estomacant. Dale, dale. El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força i no descarta prendre accions legals. Avui en parlarem aquí a l'Àgora, també del matí de Catalunya Ràdio. I ja que parlem d'esports, avui tenim quarta etapa de la Vuelta a Espanya, etapa que es disputa íntegrament a Andorra. Per cert, que la competició es va veure afectada pel que dèiem abans, per les tempestes.
7: Bueno, vamos a ver.
8: Esto huele...
7: Sí, sí. A mí se pone el propio Pogacar en cabeza. Sí, ahora él está pidiendo, ¿eh? Está pidiendo calma también a todos los corredores. Bueno, vamos.
0: Aquest era el moment que hi havia una calamarsada enmig de l'etapa de la Volta Ciclista, una calamarsada que, evidentment, caia sobre els ciclistes i que, com deien, doncs això fa molt de mal. I això va fer suspendre l'etapa quan faltaven 16 quilòmetres per la línia de meta a Font-Romeu. Va ser el líder de la competició, Pogacar, qui va aturar la cursa fins i tot abans que ho fessin els jutges. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de totes aquestes qüestions. També parlarem d'Eurovisió.

0: Perquè els Països Baixos finalment no participaran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve, sí, hi participa Israel. L'any passat, recordem que ja van baixar del carro del concurs i no havien participat perquè Israel sí que ho feia, Espanya, Irlanda, Islàndia, Eslovènia i també els Països Baixos, com dèiem ara mateix. Així hem arribat a les 7 i 10 minuts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Vinga, molt bé, 7 i 10 minuts. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Marc Font Ribas i Míriam de Sant Germain.

0: 4 minuts falten per arribar a un quart de 8. Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia, ben tornada.
2: Gràcies.
0: Com ho portes, això?
2: Bé, de moment bé. Encara dura.
0: Vinga, principals titulars del matí d'aquest dimarts i torna.
3: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent van resseguir ahir bona part del país sense deixar ferits de gravetat. En parlava a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es patarnegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
5: Els principals estralls van ser el Tarragonès, a la mateixa ciutat de Tarragona, on el temporal va deixar en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions.
0: Anem a Tarragona, doncs, Ricard Buigas.
6: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
7: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
6: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: També va ploure amb força a l'Alt Urgell o a la Cerdanya. Pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé alguns cotxes.
0: Anem a Puigcerdà ara, Joaquim Albalater.
9: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts al damunt de vies secundàries. Des de Puigcerdà, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per l'esforç fortes pedregades d'ahir a la tarda, sobretot a la comarca del Segrià. Preocupa l'afectació que hagin pogut tenir en alguns cultius de fruita, com per exemple la poma.
0: Lleida, Júlia Albacar.
10: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, i també la pera i la figa. Pere Roqués, president d'Assaig a Catalunya.
11: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma, que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
10: És la 8a pedregada de la temporada i, segons l'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, la més virulenta. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: És alert.
5: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos al mòbil per advertir els darrers aiguats.
8: Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va utilitzar aquest sistema d'avisos dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits i diverses inundacions. Sentim la diputada de Junts, responsable d'infraestructures, Montse Ortiz.
12: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les desalert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
3: Els comuns socis d'investidura d'Illa han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
5: També el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat ahir les alert.
0: Una 60ena de vols.
8: Cancel·lats ahir a l'aeroport del Prat per les pluges. Són dades del portal flightradar24.com que mostren que el 5% dels avions programats ahir no van poder completar el trajecte previst.
3: També es van haver d'endarrerir molts vols programats. Els retards de la tarda van superar l'hora d'espera i el del Prat va arribar a ser en alguns moments l'aeroport del món amb més alteracions notificades.
0: I a més, un tornado.
5: És un tornado prop de Carcassona que va deixar almenys 41 ferits. El fenomen situat a la localitat de Pomàs també va causar danys en 300 habitatges.
8: Segons la delegació del govern a la zona, més de 120 bombers han treballat durant tota la nit sobre el terreny per assegurar els edificis que van quedar malmesos. El tornado va agafar molts veïns per sorpresa.
13: Era un tornado. Estava parlant amb el meu fill per telèfon. Un sostre que va caure, uns armaris que van caure a sobre i tot. I llavors vaig intentar refugiar-me com vaig poder i després vaig sentir aquest soroll fort i tot. I després ja està.
0: primer Consell Executiu.
3: Avui, després de vacances, Salvador Illa encara la segona meitat del mandat amb el conflicte a educació i el nou model de finançament com a reptes principals.
0: Àlex Giral Robert.
1: L'executiu torna de l'aturada estival amb bona part de les mirades posades en les protestes dels docents. La crisi al sector continua oberta amb una vaga convocada per al primer dia d'escola. Illa es va comprometre a resoldre la situació a curt termini en el balanç dels seus dos anys a la Generalitat.
14: Ho resoldrem i no passaran massa temps.
1: Sobre la taula, el govern també té la carpeta del nou sistema de finançament. La Moncloa s'ha de reunir la setmana que ve amb les comunitats que rebutgen àmpliament la proposta. Qüestions de fons, però també d'actualitat. Malgrat que Illa no ha de trepitjar el Parlament fins a finals de setembre, l'oposició ja li reclama explicacions per l'absència d'avisos als mòbils durant els últims aiguats. L'executiu acabarà de preparar l'arrencada d'un curs que, com a mínim, viurà unes eleccions municipals amb unes colònies aquest cap de setmana a Os de Balaguer. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que s'assegui a negociar.
5: És el que reclama el sindicat USTEC al Departament d'Educació si vol evitar les vagues previstes quan comenci el curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, dona per fet que es mantindrà la vaga convocada per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho deia ahir aquí, al matí de Catalunya Ràdio.
15: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: I més qüestions, gir estratègic.
8: El govern espanyol ha assumit el control de la crisi a Ceuta quasi un mes després de l'entrada massiva d'immigrants.
3: El Consell de Ministres aprovarà avui un comandament únic liderat pel ministre de Política Territorial amb la intenció d'agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a Ceuta com més aviat millor.
0: Anem ara a Madrid, Dani Sánchez de Aja.
16: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar una crisi que dura 26 dies i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos y personal, siempre en coordinación con Ceuta.
17: Hará que esta repatriación, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
16: Paraules del vicepresident Carlos Cuerpo ahir després de reunir-se amb el president de Ceuta del PP, tant ell com Feijóo, fa dies que demanen un comandament únic.
18: ¿Quién manda aquí? El presidente del gobierno, aquí no manda nadie.
16: Cuerpo respon que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè cal coordinar més administracions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 45.000 vacunes.
5: Són les que rebrà Ceuta amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats.
0: Cèlia Forment.
19: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la pòlio. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris. Els especialistes també recorden que cal analitzar cada cas individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cadascú. Cèlia Forment-Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ciao, Pescao.
8: Isabel Díaz Ayuso s'ha negat un altre cop a donar explicacions, unes explicacions que ja li demana fins i tot el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, sobre la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics.
3: Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha volgut girar full d'aquesta manera.
20: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao, Pescao. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
5: Des de la direcció del PP qualifiquen les explicacions d'Ayuso de raonables, tot i que segueixen una incògnita per què es van destinar 6 milions d'euros públics a un àtic de més de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir-hi oficines. La Moncloa li demana la dimissió.
0: Aldarulls.
8: A Sitges continuen de festa major, tot i els greus aldarulls de la matinada de diumenge a dilluns, quan uns 200 joves van cremar mobiliari urbà i es van enfrontar amb la policia amb el llançament de pedres i ampolles de vidre.
0: Txell Garriga.
21: Els fets van tenir lloc a les 4 de la matinada, un cop havia acabat el concert de festa major i van obligar a tancar alguns locals d'oci nocturn i també endarrerir la cercavila matinal. Per motius que encara es desconeixen, gairebé 200 joves van començar una baralla campal al passeig de la Ribera que va acabar amb enfrontaments contra la policia i també amb la crema de mobiliari urbà com lavabos o contenidors. De moment no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha condemnat ja aquests fets i també ha assegurat que no aturaran la celebració de la festa major de Sant Bartomeu, que s'ha d'allargar fins dimecres. Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A la presó.
3: Tres detinguts per haver robat cable de cobre de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà.
5: El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector oest de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat.
0: Maria Rovira.
2: L'Ajuntament calcula que tindrà l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment, encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total, van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-lo costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 7:21 minuts, més ajuda militar.
8: El Regne Unit facilitarà a Ucraïna tecnologia britànica per fabricar míssils de llarg abast. El primer ministre, Andy Burnham, ho va comunicar ahir a Kiev al president Zelensky.
0: Ignasi Abad.
4: Burnham vol transmetre que el suport de Londres a Kiev no canvia amb el relleu a Downing Street en el seu primer viatge oficial a l'estranger, just el dia que Ucraïna commemorava el 35è aniversari de la seva independència. El primer ministre britànic ha garantit el ple suport al país en guerra.
22: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
4: La coalició de voluntaris integrada majoritàriament per països europeus que donen suport a Ucraïna s'ha compromès també a reforçar urgentment la defensa antiaèria ucraïnesa. Zelensky diu que li calen 300 míssils Patriot. Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fora de la llista.
3: Donald Trump retira Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. Feia 47 anys que Síria apareixia en aquestes llistes.
5: A la decisió de Trump és un nou pas en l'apropament entre Washington i el govern sirià i arriba després de l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques.
8: Segons els Estats Units, la mesura reconeix els compromisos de Damasc per desvincular-se del terrorisme internacional. Síria espera ara recuperar l'accés al sistema financer mundial i atraure inversions per a la reconstrucció del país.
0: Ofegament econòmic.
3: Els Estats Units posen en marxa l'ofensiva per ofegar econòmicament l'Iran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
23: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
5: Una guerra econòmica per aconseguir els objectius que Washington no ha aconseguit amb les accions militars i que passen per la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran accepti que no pot tenir armes nuclears. Tot i això, el règim islamista no s'arronsa i assegura que els Estats Units patiran una nova desfeta.
0: Planta cara.
8: El Canadà a Donald Trump que l'amenaça amb una nova escalada en la guerra d'aranzels. Les negociacions sobre un acord comercial entre tots dos països es van trencar divendres i Trump va anunciar que a partir de l'1 de setembre imposaria aranzels del 50% als vehicles i a l'acer provinents del Canadà.
3: La resposta del primer ministre canadenc Mark Carney ha sigut acceptar el pols i anunciar que també imposarà aranzels als productes dels Estats Units. Tot i això, Carney confia encara arribar a un acord.
0: I no hi assistiran.
5: Als Països Baixos, el concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel.
8: Dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment en la darrera edició, és el primer que es posiciona de cara a la del 2027.
0: 7:24 minuts, anem als esports. Robert Prat, molt bon dia.
24: Bon dia.
0: El Barça ja prepara el partit contra l'Atlètic de Club, contra l'Atlètic Club, perdó, aquest dijous, amb el dubte de Gavi i Rodri a punt per debutar.
24: Les proves mèdiques a Gavi van descartar una lesió. El jugador només té una forta contusió al genoll, que li ha causat inflamació. Tornarà als entrenaments quan no hi hagi cap risc. Qui sí que està a punt per jugar és Rodri, que per primer cop es va entrenar amb els seus companys després d'haver completat una setmana d'entrenaments al marge del grup. Podria tenir uns minuts davant l'Atlètic Club.
0: Queixa formal del Barça, ho dèiem abans, per l'actuació de la Policia Nacional contra els aficionats blaugrana desplaçats a Elx.
24: El club considerat desproporcionat aquest ús de força, no descarta emprendre accions legals. El club demana explicacions per haver requisat estelades mentre els aficionats de l'Elx ja esperonaven la policia. El president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al govern espanyol la indignació per aquesta actuació i demana explicacions per vulnerar els drets fonamentals. I mentrestant, no es desencalla la posició de l'Atlètic de Madrid amb Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid es manté ferm, no cedeix, tot i que l'afició matalassera ha iniciat un pols contra el jugador. L'exjugador del Madrid, Santi Cañizares, ha afegit més polèmica, en aquest cas, en la seva intervenció als micròfons de la COPE.
25: Lo que han gritado, que creo que lo sancionarán, salvo que me corrija Javi, es P Barça, P Cataluña, cuando ha calentado Julián también, aparte de...
26: Bueno,
6: eso no es mala idea dentro de lo que cabe para el aficionado atlético, echarle la culpa al Barça.
7: Bueno, no buena idea nunca, ¿no?
6: Pero bueno, bien, no es educado. Però, quiero decir, para la parroquia atlética, mejor...
24: L'Espanyol confia aconseguir la cessió del jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, amb una opció de compra obligatòria a finals de temporada, 8 milions d'euros. Un altre jugador del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax de Mitchell, podria deixar el club gironí les pròximes hores. I avui presenten Xavi, nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: Vine a Dazos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Dazos.
11: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
12: el 2 d'abril del 2004.
11: I el número de la sort, el...
12: 9.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
26: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Ens queden un parell de minuts per arribar a 7:45. Recordeu la notícia amb la qual hem començat, eh? La circulació de trens s'ha restablert, eh? Ahir va estar seriosament afectada per les tempestes, molt especialment al sud del país, a les línies que arriben al sud de Catalunya, però en principi des de DIF ens diuen que tot això s'ha recuperat i que, per tant, avui el servei ja és el d'un dia habitual. Hi ha 2 minuts per arribar a 7:45, com dèiem, i arribarem a 7:45 amb un dels protagonistes del curs, ara que reprèn el curs polític, el curs escolar i tot, doncs un dels protagonistes del curs anterior, amb el Giovanni i companyia.
1: Hem de senzillament no mirar cap a un altre costat i implicar-nos.
2: 16.000 persones van anar ahir al concert pro-Palestina al Palau Sant Jordi, un concert que ha comptat amb la participació d'una vintena d'artistes, entre ells Lluís Llach i Rosalia, que hi va participar per sorpresa.
3: Sí, jo hi vaig anar.
0: Home, vostè és el capità Josep Lluís Barro, no?
3: Lluís Bardo.
0: Com està?
3: Hola.
0: No havia vingut mai en directe.
3: No. El que passa que...
4: Encantat de conèixer-lo.
3: Jo no.
0: Vostè és el que va anar amb la flotilla, no? És un dels capitans que portava la flotilla...
3: Ah, darrere, la Marta Viana. Sí.
0: Molt bé.
3: Com que ahir a la nit vaig anar al concert aquest, he dormit aquí fora, al portal de la Matller, i ara, quan he vist el Ricard...
4: Ha dormit aquí fora?
3: Sí. Feia mandra anar fins al barco.
4: Ah, que dorm al...
3: Perquè després del concert vaig venir cap aquí dalt, al Rincón de Gladys, que hi ha el...
4: No cal que especifiqui. No.
3: És un prostíbul.
4: Ja ens ho havíem entès.
3: I quan vinc a Barcelona sempre vaig a veure la Gladys, i aprofito per dutxar-me.
0: El concert per Palestina, vostè hi va anar...
3: Perquè em van convidar. Com que vaig posar el barco de la flotilla, em van enviar una entrada.
4: Molt bé, i què li va semblar?
3: Bueno, només vaig conèixer el llac. I tampoc no m'acab de fer el pes, perquè tots els altres no sé ni qui era ningú.
4: Home, hi havia la Rosalia, per exemple.
3: Molt maca. Però no sé, a mi m'agradava la Marujita Díaz, la Sara Montiel, la Chelito. Esmeralda, la Paquita Escribano.
4: No sé de qui parla, però...
3: Sí que hi havia una nana que sí que va cantar molt bé, amb un vestit rosa.
0: Sí, la Batguiel, la Batguiel.
3: Aquesta va fer bé. La lletra no veia molt la relació amb Palestina.
0: Amb això arribem a 7:45.

0: Avui el dia comença bastant més estable pel que fa al temps, després que el camp de Tarragona s'hagi emportat la pitjor part del temporal de pluja, pedregada, ratxes de vent, que ahir va deixar desperfectes i una vintena de persones ferides, per sort, ni una de gravetat.
1: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava, ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: És el que deia la sortdirectora de Protecció Civil i Massolent declaracions d'aquesta casa, i tornarem a parlar d'aquí una hora per conèixer l'últim balanç d'aquest temporal i també per preguntar-li per la polèmica de per què no es va enviar un missatge als mòbils per alertar de la intensitat de les tempestes. Això va a camí de ser tema polític, perquè ahir, per exemple, Junts va registrar una bateria de preguntes parlamentàries en aquest sentit.
2: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les desalert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: És el que deia Montsortit, diputada de Junts. Els comuns també preguntaran per la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp. Tot això el dia que el govern de Salvador Illa celebra el seu primer Consell Executiu després de les vacances d'estiu. També hi ha Consell de Ministres amb la crisi de Ceuta com a gran tema de la represa del curs i un important gir perquè el govern de Pedro Sánchez assumeix la gestió de la crisi quan ha passat pràcticament un mes de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma i avui mateix aprovarà la creació d'un comandament únic amb el ministre de Política Territorial al capdavant.
3: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
0: Ho anunciava el ministre Carlos Cuerpo des de Ceuta. També s'ha convocat per avui el Consell de Seguretat Nacional, que reuneix, com el seu nom indica, els principals responsables de la seguretat de l'Estat i també bastants dies després que alguns partits, com el mateix Partit Popular, li reclamessin a Pedro Sánchez que el convoqués. Tot això, mentre, parlant del PP, Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar, com pot, la polèmica de l'àtic.
4: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
0: És la que responia la presidenta de la Comunitat de Madrid, el líder del seu propi partit, que va dir que calien més explicacions de per què aquest àtic que va comprar la comunitat doncs no s'hi podia treballar, tot i que el govern insisteix que era per treballar-hi, per fer-hi oficines. En fi, i en els esports, Robert Prat.
5: Rodri s'entrena per primer cop amb els seus companys del Barça, podria debutar dijous contra l'Atlètic Club, Gavi només té un fort cop al genoll, Brian Zaragoza a punt de tancar la seva sessió per l'Espanyol, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, demana explicacions al govern per l'actuació desproporcionada de la policia contra aficionats del Barça al partit contra l'Elx. El club es posa a disposició dels seguidors afectats.
0: Gràcies, Robert. Anem a fer un cop d'ull al temps, el que dèiem, eh? Avui, en principi, hauríem de tenir un dia bastant més tranquil, Tomàs Molina.
6: Avui serà un dia més tranquil després de les tempestes d'ahir. Aquest matí hi haurà molts bancs de boira, boirines, allà on va haver-hi precipitacions. A primeres hores hi haurà un cel entrenyinat per núvols alts, però a mig matí ja s'acabarà imposant el sol. Les mínimes han estat més baixes, al matí per tant serà una miqueta més fresquet, però després a migdia la temperatura pujarà i tornaran a recuperar-se valors per sobre dels 30 graus, les més altes, 34-35 en punts de les comarques gironines i també cap a les comarques de la Catalunya central. Serà un dia, doncs, en conjunt assolellat i calorós, avui a partir de mig matí. Demà torna una mica la inestabilitat. Demà serà un dia una miqueta insegur, amb nuvolades, amb ruixats, que al matí ja aniran apareixent i desapareixent de diversos indrets del país. Seran en conjunt pluges de caràcter feble, com a molt moderades, i la temperatura es mantindrà sense canvis, però amb una certa tendència a pujar. El dia més calorós d'aquesta setmana serà dijous.
0: Gràcies, Tomàs Molina. La mobilitat a aquesta hora, actualitzem-nos. Sílvia Andrés, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia. Després de les fortes tempestes d'ahir a terres tarragonines, les línies de rodalies que passen per la zona van recuperant la circulació habitual. Tot i això, destacar que entre Torredembarra i Tarragona es circula per via única. També hi ha retards a la línia R2 Nord i a la línia R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells Breda i Massanet Massanes, a la capital catalana, metro i autobusos alhora.
0: Com d'ull també les carreteres. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
8: Bon dia, doncs que encara molt tranquil·les. La circulació força fluida, només cal vigilar l'autovia A2 a l'altura d'Esparreguera en direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril, i a l'autovia A7 a l'altura de Vilaseca, en sentit a sud i a tallada la sortida cap a PortAventura per les inundacions d'ahir.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
8: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, Anna Grau, Marc Font Ribas i Míriam de Sant Germain, d'aquí una horeta, però de moment mirem els diaris, va. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Pol Foradada, Marc Jurada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui amb la crisi migratòria de Ceuta i la pluja de Tarragona, totes les portades.
10: L'executiu espanyol crea l'autoritat única per a Ceuta un mes després de l'assalt, titula La Vanguardia.
11: El govern espanyol recorre al CNI per agilitzar repatriacions a Ceuta. Llegim el periòdico.
10: Editorial de l'Ara, sota el títol La crisi de Ceuta i el dinosaure, on es fan paral·lelismes amb el cèlebre conte d'Augusto Monterroso, amb Pedro Sánchez, que s'aixeca cada dia amb l'esperança que s'hagi resolt com per art de màgia.
11: En la mateixa línia va la tribuna del periòdico que es titula La cadira buida, on es lamenta la mala gestió del president espanyol.
10: I com deien també, espai per a les pluges, una gran foto d'un cotxe surant sota un pont coincideix ocupant mitja pàgina tant a l'Ara com al periòdico.
11: El temporal castiga Tarragona, titula el primer, Tarragona sota la pluja i la calamarsa, llegim el segon.
10: Una foto que, per cert, també veiem a les pàgines interiors del Punt Avui.
11: Més enllà de Ceuta i Tarragona, un parell de noms propis més a la premsa d'avui, el primer, el d'Ulrich Sigmund.
10: L'ultra que aspira a la majoria absoluta a Saxònia-Anhalt. Hi ha eleccions el 6 de setembre.
11: I el segon, el d'Andy Burnham, el premier britànic, que ha ignorat les amenaces de Putin i ha viatjat a Kiev, diu l'Ara.
10: Un Burnham que ajudarà a Ucraïna a fabricar míssils de llarg abast i afegeix La Vanguardia.
11: I per acabar, indignació per l'agressió policial a un menor a Elx.
10: L'independentisme condemna el tracte a un jove aficionat al Barça.
0: Això és el que tenim a les portades i també a les opinions. Mirem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Les millors piscines donades són les de Madrid.
12: A la capital de l'estat s'està construint la que serà la piscina donades més gran d'Europa, a prop de l'estadi de l'Atlètic de Madrid. 23.000 metres quadrats i 30.000 metres cúbics d'aigua potable. El projecte té en contra l'oposició municipal, que el qualifica de megalòman, i els veïns i els ecologistes, ja que el consum d'aigua total del complex pujaria fins als 42.000 metres cúbics i els mesos d'estiu l'evaporació diària podria arribar als 184.000 litres. Curiosament, el projecte ha rebut gairebé 16 milions d'euros de fons públics procedents de la Unió Europea i, en teoria, estan destinats al turisme sostenible. Les obres ja han començat, tot i que el pla urbanístic és als tribunals i es preveu que s'acabin l'any que ve, ho explica El País.
0: Una sabata sense sola?
13: Sí, l'actriu Margaret Qualley ha aparegut en un estrena a Londres amb unes sandàlies sense sola de la casa Chanel. Aquestes sandàlies consisteixen en una petita peça que envolta el taló i se subjecta al turmell amb dues tires fines i res més. Tota la resta de la planta del peu, els dits, queda tot nu, trepitjant terra, amb la qual cosa doncs sembla que realment vagi descalça. Evidentment, les sandàlies batejades com a Barefoot Heel Cap, protector de taló per a calçat minimalista, han generat polèmica i burles. La burla serà el preu, segurament, tot i que Chanel encara no ha aclarit si les comercialitzarà i no ha establert un preu. Es calcula, els experts en moda, que podria estar entre els 1.300 i els 2.600 euros. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I veïns organitzen les festes del poble i en deixen fora l'alcalde.
12: Sí, els veïns de Villarejo de Salvanés, el municipi aquest de la Comunitat de Madrid, es van enfadar molt quan l'alcalde va anunciar que ajornava sine die les festes perquè l'Ajuntament no té ni interventor ni tresorer. Aleshores, van decidir organitzar-se ells mateixos, van recollir diners i han preparat un modest programa alternatiu que inclou una manifestació justament contra l'alcalde i una xiulada davant l'Ajuntament i un veto explícit. Ajuntament, no, als cartells de les festes on s'anuncien les activitats. Ho llegim a l'ABC.
0: Adults que parlen com nens petits, això és una tendència, i no només és una tendència, sinó que té un nom.
13: Sí, com totes. El fenomen es coneix en Corea com a aegyo. Imita tons infantils per guanyar-se l'afecte o l'atenció d'altres persones. El fan servir els ídols de K-pop i personatges de sèries de televisió del país. Equival al concepte occidental de baby talk i segur que se'ns acudirien altres noms menys políticament correctes per definir-lo. Un estudi publicat a The Journal of the Acoustical Society of America, que hi ha societats per tot, ha descobert els mecanismes acústics que utilitzen els adults quan modifiquen la seva veu per sonar més tendres i infantils, acompanyada amb una actitud i expressions tímides. Ho recull el diari Segre.
0: I aquesta hora també expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
14: Comencem a Le Monde, que explicam de

0: després de la visita d'ahir del primer ministre britànic amb el president ucraïnès a Kiev i es pregunta si és el principi del final de Zelensky, ara que ha de fer front a la seva pitjor crisi democràtica.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, les principals capçaleres es fan ressò de l'amenaça de Donald Trump de començar una guerra arancerària contra el Canadà. A més, Expansión recull la decisió de la plantilla d'Airbus Espanya de començar avui una vaga indefinida. Els treballadors van rebutjar l'última oferta de l'empresa i continuen reclamant millores salarials i la recuperació del teletreball. L'Economista analitza el que anomenen boom econòmic del Marroc, que creix a un ritme proper al 5% anual. El diari destaca que bona part d'aquest creixement està motivat per les remeses de diners que els marroquins que viuen a l'estranger envien al país i que ja superen els ingressos que generen el turisme o els fosfats. Són més de 3.700 milions d'euros i, segons remarquen, la gran majoria arriben des d'Espanya. Finalment, Cinco Días destaca en portada que Antonio Garamendi tornarà a ser escollit president de la patronal COE, un cop el termini per presentar candidatures a les eleccions que se celebraran a l'octubre es va tancar. Només Garamendi s'hi ha presentat. Serà el tercer mandat consecutiu del dirigent basc que va arribar al càrrec el 2014 en substitució de Joan Rosell.
2: D'aquí a 3 minuts arribarem a 3 quarts de 8. Anem als esports. Crit d'auxili de Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid.

El cas Julián està més encès que mai, destaca el diari Esport. L'Atlètic de Madrid es nega a negociar amb el Barça, tot i el divorci de la grada, i empeny el jugador a jugar a la Premier. Pel Mundo Deportivo es viu una situació límit amb el jugador que en cap cas accepta anar a l'Arsenal. Es manté aquest pols, Barça, Atlètic de Madrid.

0: Emilio Pérez de Rosa remarca el periòdico aquest 0-5 sense Julián, amb un Barça obsessionat en doblar totes les posicions, una mesura potser innecessària, diu, a la Lliga, però sí que pot servir a la Champions, el veritable llistó d'aquest Barça i de Deco a l'hora de fitxar. La Vanguardia diu que Julián Álvarez es guanya el Barça, que està assumint molts riscos per forçar el fitxatge, el jugador mateix. El periòdico i Mundo Deportivo parlen de l'aposta de l'Espanyol pel jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, arribaria cedit amb compra obligatòria per 8 milions d'euros, i el diari Ara sentencia que negociar amb el Barça s'ha tornat impopular i que la negativa de l'Atlètic de Madrid respon a una tendència.
1: Ciao, pescao.
2: Gràcies, Robert Prat. Ens falta la premsa del cor. Sílvia Andrés, endavant.
3: La princesa Carolina de Mònaco ha passat les vacances d'estiu al seu vaixell recorrent la costa mediterrània. Els paparazzis l'han enxampada portant un vestit de bany vermell amb l'estil que la caracteritza. Carolina va ser considerada durant molts anys la princesa més bonica d'Europa. La genètica li jugava a favor, ja que la seva mare era Grace Kelly. Ara, a punt d'estrenar als 70, és tot un exemple perquè fer anys no li fa por. Ensenya les arrugues amb orgull i elegància, tot i que s'ha fet algun petit retoc. Fa temps que porta els cabells blancs i no es tenyeix. Carolina està lluny del model de princesa Disney que ara es porta. El seu missatge és poderós. Sap que una imatge val més que mil paraules i que amb l'exemple es predica.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A 1861, un ric propietari...
9: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
4: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
9: Una hora d'història que us captivarà.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: 3:15, Marta Viana, bon dia de nou.

0: bon dia.
1: Va, aniversaris, qui fanys avui?
0: Va, comencem amb la cantant Nicki Nicole. Vinga, va.
1: 27.
0: 26.
1: Mira.
0: Molt bé. Actuar... Ai.
2: Actual.
0: Sí, fatal. L'actor Eduard Fernández.
1: Home, Eduard Fernández, mita. 61.
0: 62. Ai. Molt bé, anem, sí. Molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: La model Clàudia Schiffer, que en fa...
1: Clàudia Schiffer, 57.
0: 56? Molt bé,
1: estic,
0: molt bé.
1: Estic,
0: què ha passat?
1: Sí, no, res, i no he fet trampa, no he fet trampa avui,
0: I acabem amb el director, Tim Burton.
1: Tim Burton, 68.
0: Clavadíssim.
1: Sí? Oh, boníssim. Mira, mira,
0: molt bé,
1: estic molt orgullós. El Santoral.
0: Mira, avui és Sant Lluís, Sant Genís, Sant Julià, Santa Patrícia, Sant Eusebi, Sant Pelegrí, Sant Vicenç i Sant Poncià.
1: Gràcies, Marta, i aquest estiu ja sabeu que a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
3: Soc l'Olivia Pasqual, llibretera de l'Aranya, de Cerdanyola del Vallès, i aquest estiu us vull recomanar Punt d'Aranya, de la Nerea Pallarès, editat en català a Periscopi i en castellà a Libros de l'Asteroide. Es tracta d'una novel·la coral que relata una rebel·lió femenina a la Costa de Morte. A partir de la mort d'un adolescent, la història centra en el personatge protagonista, l'Ari, i en les dones del territori, que més que venjança, busquen justícia. Amb tot, invoquen a les tres aranyes, plenes de sabidoria ancestral. I a partir d'aquí, ens endinsem en un relat ple de simbolisme, amb tocs mitològics, que ens fa adonar-nos del poder de fer comunitat, de l'oralitat i de cuidar les tradicions. És una novel·la de sororitat, escrita originalment en gallec i amb una traducció al català a càrrec de l'Eduard Velasco, impecable. Molt recomanable per a lectores de totes les edats i un llibre preciós per regalar a una bona amiga.
1: Vinga, una altra recomanació. La Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie Dalglish.
4: Policial britànic basat en l'obra de la novel·lista P.D. James i ambientada a la Gran Bretanya dels anys 70. Segueix l'inspector en cap Adam Dalglish, un detectiu intel·ligent i reservat que resol casos complicats gràcies a la seva intuïció i capacitat d'observació. Una sèrie de misteri clàssic, elegant i amb ritme pausat, protagonitzada per Bertie Carvel, que hem vist en sèries com The Crown o recentment a El Caballero de los Siete Reinos. Des d'avui hi ha les tres temporades de Dalglish a Filmin.
1: Ara mateix passen 3 minuts a 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet. Trucades, sobretot, que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable.
7: Sort que no tenim constància de danys personals. Això, per nosaltres, és el més important.
8: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà.
9: Preocupa la Massana, que encara no s'ha començat a collir, també la pera i la figa.
10: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després.
11: Amb la declaració de situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó i pot mobilitzar recursos i personal sempre en coordinació amb Ceuta.
12: Ara, que esta repatriació en aquells casos que sea necessari sea lo más rápido possible.
13: Hey, momia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Turbulent.
14: Agitat violentament, d'agitació n'hi haurà, violenta però segur que no. Just d'aquí dues setmanes amb l'arrencada del curs escolar, que ja va acabar l'anterior, ben mogudet el sindicat USTEC reclama al govern que s'assegui a negociar si vol evitar la vaga del dia 8.
1: Parc.
14: D'entrada, una extensió de terreny closa, amb jardins, amb bosc, etc. N'hi ha de naturals, d'urbans, de forestals, també d'infantils, quan són per la canalla, i per la jovenalla ja grandeta, dels 40 en amunt, sapigueu que a París es construirà un parc d'atraccions, un parc temàtic dedicat a Bola de Drac. De fet, serà un complex de tres parcs al nord-oest de la capital francesa.
1: Fugir.
14: Allunyar-se corrent per tal d'evitar un dany o un perill, i també es pot fugir d'estudi, fer el sord o fer l'orni. Això és precisament el que ha fet la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que s'ha negat a donar cap explicació sobre la compra de l'Àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics, com li reclamava Alberto Núñez Feijóo, el líder del seu partit.
15: Chao, pescao.
1: I posem-hi tres xifres amb la Sílvia Creus. 8.
9: Són els ministres del govern espanyol que compareixeran al Congrés dels Diputats entre avui i dilluns de la setmana que ve, fora del període ordinari de sessions. Es tracta d'un fet inèdit en la democràcia espanyola que s'havia esforçat per la crisi migratòria a Ceuta. Els 8 ministres hauran de donar explicacions per la seva gestió.
1: 45.000.
9: Són les dosis de vacunes que el Ministeri de Sanitat i Comunitats Autònomes han acordat enviar a Ceuta com a mesura preventiva davant les necessitats extraordinàries de prevenció de possibles malalties. Segons la portaveu del Govern de l'Estat, la Societat d'Epidemiologia és clara quan assegura que no hi ha risc de contagi. El que és contagiós, diu Elma Sainz, és la xenofòbia.
1: 12.
9: És el nombre de reposicions teatrals que tornaran a la cartellera barcelonina a la nova temporada de la tardor, que arrencarà amb 12 muntatges destacats que van triomfar en el seu dia. Grans sales on es tornaran a veure Els fills, La tercera fuga o Germans de sang, i també sales petites que donen una segona o tercera vida a obres com Desaparellats, L'estiuetx o Guillermota.
1: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem un carrer bastant ample, naus a banda i banda. Sembla un port, perquè al fons s'hi veuen unes grues i per terra, sobre l'asfalt, hi ha escampats, estirats, desenes o fins i tot centenars de coloms.
2: Ocells que no van sobreviure a la forta i sobtada pedregada que va caure ahir a mitja tarda a la ciutat de Tarragona. És un dels efectes més vistosos d'aquest nou episodi de tempestes al sud del país, que també va deixar carrers i passos inundats o arbres caiguts.
1: La segona imatge també està relacionada amb les tempestes. En aquest cas són tres ciclistes de tres equips diferents. Estan asseguts en un sofà petit, coberts de dalt a baix amb tovalloles blanques i amb una evidentíssima cara de fred.
2: Un cop suspès a la tercera etapa de la Vuelta, quan faltava poc per arribar a la pujada final a Font-Romeu, els ciclistes van refugiar-se d'aquesta tempesta on van poder, en alguns casos, fins i tot sota paraigües aficionats, o en aquest cas d'aquesta fotografia, tres corredors que es van ficar al vestíbul d'un hotel a esperar la suspensió definitiva de l'etapa i que els recollissin els cotxes dels respectius equips.
1: La tercera imatge ens arriba des de Girona i veiem el que sembla una maqueta d'un vaixell d'època, amb tots els detalls, les veles, les cordes, el relleu de la fusta del buc, però sembla fet de suro, Núria Braira.
15: Sí, doncs són desenes de figuretes fetes només amb suro que es poden veure en l'exposició d'artesania del suro de Pere Siurana a Santa Cristina d'Aro. N'hi ha algunes de mida gran, com una masia amb totes les estances. També hi ha models de màquines d'escriure, motocicletes... Pere Siurana, de 80 anys, va començar als 12 fent un cotxe perquè el seu pare hi guardés els puros. I des d'aleshores fins ara, un cotxe que, per cert, també es pot veure a l'exposició.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Repassem els titulars en 2 minuts. I ho fem amb la Marta Viana i el Marc Jurado. Les pluges intenses i les pedregades, les ventades, va escombrar i bona part del país, sobretot del sud, sense deixar, això sí, ferits de gravetat.
0: El Camp de Tarragona es va tornar a endur la pitjor part del temporal, amb arbres caiguts i inundacions. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres van fer malbé els cotxes. I a la Plana de Lleida preocupa l'afectació en alguns cultius de fruita.
1: I avui tenim un altre interrogant sobre la taula que va agafant cada cop més força políticament parlant, és si era necessari que s'alertés la població amb les alertes del mòbil, mentre mitjançant els famosos És Alert.
14: Junts per Catalunya va registrar ahir una bateria de preguntes parlamentàries per saber per què durant l'episodi de dissabte no es va utilitzar el sistema d'avisos. Montse Ortiz és diputada.
16: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les És Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
14: Els comuns, per la seva banda, ho faran sobre la manca d'avisos ahir al Tarragonès i al Baix Camp.
1: Parlarem d'aquí una estona amb la Ima Soler de Protecció Civil per demanar-li l'última hora i també per demanar-li la qüestió dels És Alert. Recordem que fins ara el govern el que ha dit és que en les previsions que hi havia en aquell moment del temps no feia necessari enviar aquesta alerta als mòbils. Avui ens ho explicarà. Tot això el dia que el govern de Salvador Illa celebra el seu primer Consell Executiu, la seva primera reunió formal després de les vacances. També hi ha el primer Consell de Ministres després d'aquestes vacances d'estiu, evidentment, en aquest cas, amb la crisi de Ceuta com a gran tema de la represa del curs polític.
0: En aquesta primera reunió s'aprovarà un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Ho ha anunciat el número 2 del govern, Carlos Cuerpo.
12: Ara, que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
1: Tot això mentre el Partit Popular continua carregant contra la gestió d'aquesta crisi de Ceuta i, parlant del PP, Isabel Díaz Ayuso intenta, com pot, enterrar la polèmica per la compra del famós àtic en diners públics.
17: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
14: La direcció dels Populars assistencia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi.
1: És notícia d'aquesta nit. El Canadà no s'arronsa davant de les amenaces de Donald Trump d'engegar una guerra aranzelària a partir de l'1 de setembre.
0: El primer ministre Mark Carney diu que hi respondran amb els mateixos impostos als productes dels Estats Units.
18: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
1: I presó provisional per a tres detinguts per robar cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà.
14: El robatori va ser dimarts passat i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. N'hi ha que encara no l'han recuperat.
19: Aquest dimarts serà un dia força més tranquil que no pas el d'ahir, després de les tempestes que van ser molt intenses en alguns indrets. Aquest matí, allà on hi haurà precipitacions, hi haurà bancs de boira, boirines, especialment en l'àrea del Pirineu i Prepirineu. S'aniran trencant. Serà un matí potser entrenyinar per núvols alts. A la tarda, a partir de migdia, s'imposarà el sol a tot arreu. Avui la temperatura tornarà a pujar. Els valors més alts arribaran fins als 34-35 a les comarques gironines, també a la Catalunya central, i estaran entre els 30 i els 32-33 a la resta del país. De cara a demà, torna a aguantar una mica la inestabilitat. Demà serà un dia insegur, sobretot, amb ruixadets que aniran apareixent al llarg del matí i migdia, també durant la tarda, de distribució molt irregular, no seran gaire abundants, seran petits ruixats que aniran apareixent i desapareixent. La temperatura, malgrat tot, tendirà a pujar. El dia més calorós, però, d'aquesta setmana serà dijous, quan les temperatures podran tornar a arribar als 35 o 36 graus.
1: Tot això pel que fa a les pròximes hores del temps. Avui un dia bastant més tranquil, com deia el Tomàs Molina, en comparació amb el que vam tenir ahir, amb aquestes tempestes que vam tenir al sud del país, a les comarques de Tarragona, també a la Cerdanya, a les Terres de Lleida. Però vaja, actualitzem-nos ara mateix també pel que fa a la circulació. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs que ja hi ha lentitud a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle variat en una zona d'obres. A l'AP7 també circulació lenta al Papiol en direcció Barcelona-Tarragona per alguna possible incidència. A l'autovia A7 tallat l'accés a PortAventura pels vehicles que circulen en direcció Castelló perquè s'ha inundat la calçada per les pluges, i a Barcelona, a la Ronda Litoral, circulació lenta entre Poblenou i la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: Tenim, per tant, gràcies, Mariluz, fins ara.
9: Fins ara.
1: Tenim, per tant, ara, aquestes afectacions encara de les tempestes d'ahir, i això ens porta al transport públic. Sílvia Andrés, bon dia.
20: Bon dia. Després dels aiguats d'ahir, les línies de Rodalies que passen per Tarragona han recuperat la circulació habitual. Destaca que hi ha retards a la línia R2 Nord i R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells, Breda i Massanet-Massanes. També el tren que havia d'arribar a Lleida-Pirineus des de Manresa a 7:45 circula amb 43 minuts de retard.
21: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
22: De dilluns a divendres a 9:15
21: a Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
22: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més.
22: Ningú t'ho explicarà millor.
1: I arribarem a les 8 sentint una cançó que una de les nostres oients ha volgut dedicar-li a algú. Ens ha enviat una nota de veu al 636-36-0609, 636-36-0609, ens dieu amb una nota de veu curta a qui li voleu dedicar la cançó i quina cançó, evidentment. Ho ha fet la Sara, això.
23: Hola, sóc la Sara, vull dedicar la cançó d'Avions volant de la Julieta al meu nòvio Víctor, que me l'estimo moltíssim.

0: Molt bon dimarts a tothom. Avui el temps hauria de ser una miqueta més tranquil o bastant més tranquil després de les inundacions i destrosses que aquestes últimes hores, que ahir al vespre, vam tenir molt especialment a les comarques de Tarragona. No només, també el temporal va passar per la Cerdanya i les Terres de Lleida, on per cert s'obrirà un capítol per les possibles afectacions a la collita, però ahir va ser el sud del país el que es va emportar la pitjor part. Es calcula que hi ha una vintena de persones ferides, la immensa majoria o pràcticament totes, amb caràcter molt lleu. De fet, no n'hi ha ni una d'aquestes persones, segons Protecció Civil, que estigui ferida greu. Però vaja, una altra història són les destrosses materials i les imatges impactants que tenim d'aquest temporal que en algun moment va descarregar molt fort, ja no només aigua, sinó també pedra i sobretot ventades molt fortes. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui, per això, calor, eh? Avui serà sol
1: més
0: i calor.
1: Més calor. Correcte. Que una calor moderada, la podríem qualificar així, perquè avui la més alta seran potser els 35 que arribaran a Girona o també cap a algun punt de la Catalunya central. A Ponent, per exemple, a Lleida probablement es quedin al voltant dels 33 o també 34 a Móra la Nova, és a dir que no serà una calor molt intensa o gaire intensa, en un matí que serà assolellat, entrenyinat per núvols prims que aniran passant però que s'aniran trencant a partir de migdia o primeres hores de la tarda, acabarà imposant-se el sol a tot arreu, potser amb alguna nuvolada del Pirineu, avui en principi sense precipitació. Però serà una setmana també d'altibaixos, perquè demà tornen les nuvolades, alguns ruixadets al llarg del dia, res a veure amb els d'ahir, però sí, els ruixadets aniran apareixent i desapareixent dimecres en molts indrets del país, a la tarda més sol i a la tarda pujarà la temperatura. Després, entre divendres, dissabte, diumenge, tornaran a enfilar-se i al cap de setmana farà més calor. Però de moment, aquesta variabilitat de la temperatura s'anirà repetint. De moment, avui, un dia força tranquil i també força càlid.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Avui, per tant, que el dia serà raonablement més tranquil pel que fa al temps. Dues coses importants pel que fa a les tempestes que hem tingut a les últimes hores. Una d'elles és que la circulació rodalia ja està restablerta. Ahir van haver-hi diverses línies al sud del país, a les comarques de Tarragona, que es van veure afectades o directament tallades. Avui, segons ha dit, ja funciona tot com en un dia habitual. I segon, això està començant a agafar una dimensió política important, bàsicament perquè hi ha partits com Junts, els Comuns o el Partit Popular, que demanen al govern de la Generalitat perquè no va activar ahir o fins i tot al cap de setmana les alert famós, el sistema d'alertes al mòbil. Recordem que en el seu moment el que s'havia dit, com a mínim pel que fa el cap de setmana passat, és que en el moment de la previsió meteorològica res no feia indicar que el risc fos tan alt com va acabar sent, sobretot aquest cap de setmana. En fi, ja que parlem de l'àmbit polític, hem de recordar que aquesta és la setmana en què a poc es va reactivant i es va tornant a la normalitat després de l'estiu, i avui, per exemple, es reuneixen tant el govern de la Generalitat com el govern espanyol, com el Consell de Ministres. El govern de la Generalitat, amb una data molt marcada al calendari, el 8 de setembre, el primer dia del curs escolar, amb vaga convocada pels principals sindicats educatius, una vaga que ahir des de l'USTEC ens deien aquí al matí de Catalunya Ràdio que hi ha pràcticament cap opció, no hi ha pràcticament cap opció de desconvocar-la. Reclamen reunir-se amb el govern, sí, però per desconvocar les protestes que puguin venir després. La del primer dia de curs es dona pràcticament per segura. A banda d'això, el Consell de Ministres avui vindrà marcat bàsicament per Ceuta, perquè 26 dies després de la crisi, 26 dies després de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc, avui s'activa un comandament únic i es reuneix el Consell de Seguretat Nacional, que és l'òrgan, com el seu nom indica, el principal òrgan de l'Estat, on hi ha, d'alguna manera, tots representats, tots els responsables de la seguretat. I tot això amb un tema polític que avui continua també fer-se gran, que és aquestes imatges on es veia la Policia Nacional retirant estelades als aficionats del Barça abans del partit amb l'Elx. Sobretot el cas concret d'un noi a qui retiren del seu grup, colpegen amb les porres i, a més, el redueixen al terra i el continuen pagant un cop està reduït al terra. Són diversos els partits independentistes que han demanat explicacions sobre aquesta qüestió i aquest també serà un dels temes que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio. De moment, però, parlem de pluja. Així sonava la tempesta que va descarregar i al vespre a les comarques de Tarragona, també a la Cerdanya o les Terres de Ponent. Es calcula, ho dèiem ara, que una vintena de persones van quedar ferides, ni una d'elles greu, i avui, sobretot, es començarà a veure la magnitud dels danys materials.
2: Mira, loco. Uau, que locura, tio.
0: Arbres caiguts, fanals també caiguts, carrers plens d'aigua, finestres trencades, han estat el rastre que han deixat les ventades. La bona notícia del matí és que totes les línies de Rodalies que estaven tallades a causa del temporal han recuperat la circulació habitual, segons ha comunicat Adif, que, com sabeu, és l'administrador d'infraestructures. Repassem-ho tot plegat. Ricard Boigas.
2: La pedregada amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros va durar aproximadament uns 10 minuts. Va ser un fenomen extraordinari, acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. La majoria d'incidències van estar relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
3: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al tarragonès.
2: A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys als conreus. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que la situació a Tarragona ha deixat lloc a una imatge que avui trobareu a molts diaris. Són centenars o milers de coloms morts, estirats al terra. Coloms que no van sobreviure a aquesta pedregada que va caure a mitja tarda a la ciutat de Tarragona, i la imatge realment és impactant. Tot el terra ple de coloms morts després d'aquesta pedregada. En fi, el sud del país és qui se'n va endur la pitjor part, ho dèiem, però no només va passar per aquí la pedregada. També l'Urgell i la Cerdanya va descarregar fort, de fet, amb pedres de fins a 5 centímetres que van fer malbé alguns cotxes. Puigcerdà, Joaquim Albalater.
4: Al Pirineu, la tempesta va deixar una pedregada a la Cerdanya amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, amb danys a cotxes, amb sostres abonyegats i vidres trencats, els arbres amb branques trencades i els tendals que van quedar foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, va caure una xemeneia per la tempesta, que també va complicar la mobilitat amb carrers i carreteres negades, com la Nacional 260, i arbres caiguts al damunt de vies secundàries. Des de Puigcerdà, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després de la Plana de Lleida, es treballa sobretot per avaluar els danys a la agricultura, perquè avui ho explicarem, però el camp està vivint un moment delicat, no només per la crisi de preus, que també, sinó perquè la calor ha fet avançar algunes collites, ha reduït algunes fruites i a sobre, doncs, arriba aquesta calamarsada que ha afectat alguns cultius i alguns dels quals neguiteja, com és el cas de la poma. Lleida, Júlia Albacar.
5: Els municipis més afectats van ser Almenar, Corbins, Lleida i Albatàrrec, i ara s'està avaluant els desperfectes que la pedra, que en alguns punts va superar els 2 centímetres, hagi provocat a les finques de fruita. Preocupa la maçana, que encara no s'ha començat a collir, també la pera i la figa. Pere Roqués, president de Saja Catalunya.
6: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
5: És la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. I el que dèiem, la bona notícia del matí és que reprèn la circulació de trens al sud del país. Francesc Soler, molt bon dia.
7: Bon dia. Sí, les línies que estaven tallades eren l'R14 i l'R1 entre Reus i Tarragona i l'R16 entre Cambrils i Tarragona, l'R17 i l'RT2 entre Salou i Tarragona i l'R15 entre Móra la Nova i Tarragona. Renfe havia habilitat un servei alternatiu amb autobús, segons Adif. Totes han recuperat avui la circulació habitual.
0: I a l'aeroport del Prat veurem avui com es lleva el dia. De moment no consten grans incidències, però ahir les pluges van fer cancel·lar una 60ena de vols, tant de sortida com d'arribada.
7: Són dades del portal flyradar24.com que mostren que el 5% dels avions programats ahir no van poder completar el trajecte previst. També es van haver d'endarrerir molts vols programats. El retard de la tarda va superar l'hora d'espera i el del Prat va arribar a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades.
0: I encara més alteracions, justament, relacionades amb les tempestes d'ahir.
8: Bueno, vamos a ver.
9: Willy.
8: Sí, sí. A mí se pone el propio pagacho en cabeza. Sí, ahora él está pidiendo, sí, sí, ¿eh? Está pidiendo calma también a todos los corredores. Bueno, vamos a ver qué pasa. Están...
10: Van a parar, no, sí, van a parar.
0: És la Vuelta. Una calamarsada va fer suspendre l'etapa de la Vuelta a Font-Romeu quan faltaven 16 quilòmetres per arribar a la línia de meta. Com sentíem, va ser el propi líder de la competició, Pogacar, que va aturar la cursa, fins i tot abans que ho fessin els jutges, perquè els ciclistes els van enganxar aquesta pedregada, que, com explicaven en aquesta retransmissió, doncs em fa molt de mal quan et cauen a sobre aquestes pedres, sobretot si fan 5 centímetres, com deien que feien en alguns punts d'on va caure ahir aquesta tempesta. I per si tot això fos poc, per si el vent fos poc, per si la pluja fos poc, per si les pedres fossin poc, hem tingut un tornado. No ha estat a Catalunya, però ha estat raonablement a prop. Al prop de Carcassona, en concret, va ser aquest tornado que ha deixat una quarantena de persones ferides, una quarantena, 41, per ser més exactes, i va causar danys en 300 habitatges.
9: Era un tornado. Estava parlant amb el meu fill per telèfon. Un sostre que va caure, uns armaris que van caure a sobre i tot. I llavors vaig intentar refugiar-me com vaig poder i després vaig sentir aquest soroll fort i tot. I després ja està.
0: Així ho explicaven alguns dels veïns a Carcassona, insistim, un tornado amb una quarantena de persones ferides. I després, com dèiem, només començar, tenim la vessant política de tot aquest temporal, ara tornant a Catalunya. L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos o d'alertes als telèfons mòbils.
7: Junts per Catalunya va registrar ahir mateix una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es van enviar S-alert dissabte per les pluges al Baix Penedès i al Tarragonès, que van provocar 11 ferits. Montse Ortiz és la diputada de Junts responsable d'infraestructura.
11: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
7: Els comuns socis d'investidura d'Illa han anunciat que registraran preguntes parlamentàries sobre això i el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat ahir les alertes.

0: El temps i els efectes del temporal, que és el principal tema del dia d'aquestes últimes hores, però l'altre tema del dia és l'inici d'això que en diuen el curs polític. Avui el govern reprèn les reunions setmanals després de l'estiu. Sobre la taula de l'executiu de Salvador Illa podríem dir que hi ha les mateixes carpetes que hi havia abans. Àlex Giral, Robert.
1: L'executiu torna de l'aturada estival amb bona part de les mirades posades en les protestes dels docents. La crisi al sector continua oberta amb una vaga convocada per al primer dia d'escola. Illa es va comprometre a resoldre la situació a curt termini en el balanç dels seus dos anys a la Generalitat.
2: Ho resoldrem i no passaran massa temps.
1: Sobre la taula, el govern també té la carpeta del nou sistema de finançament. La Moncloa s'ha de reunir la setmana que ve amb les comunitats que rebutgen àmpliament la proposta. Qüestions de fons, però també d'actualitat. Malgrat que Illa no ha de trepitjar el Parlament fins a finals de setembre, l'oposició ja li reclama explicacions per l'absència d'avisos als mòbils durant els últims aiguats. L'executiu acabarà de preparar l'arrencada d'un curs que, com a mínim, viurà unes eleccions municipals amb unes colònies aquest cap de setmana a Os de Balaguer. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àlex. Repassem algunes d'aquestes carpetes que deia l'Àlex que té pendent. La més imminent és aquesta vaga del sector de l'educació prevista pel primer dia de curs escolar, pel primer dia de classes, el 8 de setembre. En declaracions aquí al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, deia que fa ben bé un mes que no es reuneixen amb el govern i demana fer-ho, demana que continuïn les negociacions, no per evitar la vaga del 8 de setembre, que ho veuen pràcticament impossible, per tant es dona pràcticament per segur que hi haurà vaga de docents el 8 de setembre, sinó, deia Yolanda Segura, que les reunions s'haurien de fer per intentar evitar que a partir de llavors n'hi hagi més de protestes.
3: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Aquesta és la primera carpeta, eh? La segona és, evidentment, Rodalies. Aquí, a banda de les inversions pendents i del rosari d'avaries que té la xarxa, hi ha un element afegit, que és el caos del dia de l'eclipsi de sol. Els comuns demanen la dimissió del secretari de Mobilitat, de Manel Nadal, per la gestió d'aquell cas i per les justificacions que va fer aquí al matí de Catalunya Ràdio.
4: El dia de l'eclipsi, els trens que anaven al sud van anar plens fins a dalt i la tornada dels Mossos van haver de regular l'accés a algunes estacions per evitar aglomeracions a les andanes. El portaveu dels comuns, David Cid, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que això ha de tenir conseqüències.
5: Les estrades Rodalies amb l'eclipsi va ser èpic. Jo crec que, sincerament, crec que el secretari de Mobilitat, el senyor Manel Nadal, el que hauria de fer és marxar a casa. Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat a Catalunya que diu, en passiva, que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria d'haver previst, si no ell?
4: Sí, es referia així a les declaracions que el secretari de Mobilitat va fer al matí de Catalunya Ràdio.
6: La previsió era correcta. Segurament, per al nostre entendre, ho era, però s'ha demostrat que no ho era. Hem de veure quins trens van funcionar, quins van operar i, finalment, com va funcionar el sistema. Evidentment, no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la que era suficient, diguem. Ara, el funcionament, finalment, s'ha demostrat que no va ser el correcte.
4: Junts també va demanar explicacions pel que consideren mala previsió.
0: Per tant, tenim la carpeta de les protestes dels docents, la carpeta de Rodalies, la tercera carpeta, ho deia l'Àlex Giral, és el finançament. Avui el diari El Periódico destaca en portada que el president Salvador Illa manté actiu el grup d'experts per ajudar a aplicar el nou model de finançament, tot i que aquest model ja es va anunciar, de fet no només es va anunciar, sinó que es va presentar.
4: Segons diu el diari, el govern vol mantenir actiu el grup, format per 7 economistes, a l'espera de la tramitació i aprovació del model. El grup de treball es va engegar fa 2 anys, però la Generalitat ha rebutjat publicar-ne els treballs o les reflexions, al·legant precisament que encara no han acabat la feina.
0: I a les carpetes pendents del curs passat, aquestes que hem detallat, a les protestes dels docents, Rodalies, evidentment, o el sistema de finançament, se n'hi afegeix una carpeta nova que està agafant dimensió política també a les últimes hores. Va començar com una qüestió esportiva, però ara està arribant a l'àmbit polític. És aquesta decisió de retirar estelades abans dels partits del Barça, no és la primera vegada que passa. El que passa és que aquest cop va acabar agarrotades amb un nano que portava una estelada abans del partit que va enfrontar els Blaugrana amb l'Elx al camp de l'Elx. I Insistim que això és un vídeo que grava un aficionat on es sent com la gent diu dale fuerte, eh? Dale fuerte quan estan atonyinant un nano a qui li retiren l'estelada i fins i tot hi ha aplaudiments. És un vídeo enregistrat, com dèiem, per un aficionat on es veu com la policia li requisa l'estelada a un noi, l'aparta del grup, li clava cops de porra i l'immobilitzen a terra. La Policia Nacional a les últimes hores ha dit que això ho pensa investigar.
4: La delegada del govern espanyol al País Valencià ha parlat també d'una investigació interna. El president del Parlament, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior per demanar-li explicacions per un acte que, segons diu, és impropi d'un estat de dret. Els partits independentistes també volen que el govern espanyol detalli els fets o la base legal amb la qual els policies poden demanar retirar les banderes estelades. Sostenen que la llei de l'esport només prohibeix els símbols que incitin a la violència o al terrorisme.
0: I què diu el Barça? Doncs la directiva del club diu que també ho ha denunciat, o també ho ha denunciat, vaja, i s'ha posat a disposició de l'aficionat.
4: El club lamenta la retirada d'aquestes banderes i diu que es reserva el dret d'emprendre les actuacions que consideri oportunes. Fonts del Barça també han dit al matí de Catalunya Ràdio que el president Joan Laporta ha parlat amb el noi afectat i amb el seu pare per traslladar-los tot el suport del club.
0: Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de 9. Ara que parlàvem del govern espanyol, avui també reuneix el Consell de Ministres, per primera vegada també després de les vacances, però és una trobada que d'alguna manera s'ha vist tapada per una altra reunió convocada per avui mateix, d'això que en diuen Consell de Seguretat Nacional, que s'ha convocat per avui per parlar de Ceuta 26 dies després, 26 dies després, de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc. Anem en directe a Madrid. Paula Brujats, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: El Consell de Seguretat Nacional és el màxim òrgan de l'Estat en matèria de seguretat, com el seu nom indica. Reuneix no només els principals responsables polítics, sinó també el cap de l'Estat Major de la Defensa o el director del CNI, i avui parla, es reuneix, mentre el govern espanyol, també 26 dies després, anuncia un comandament únic per la crisi de Ceuta.
7: Sí, Pedro Sánchez dona una nova dimensió a la crisi, cedeix a la reclamació que feia el Partit Popular i crea aquest comandament únic que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. S'aprovarà aquest matí, després de la reunió que tu deies, i això vol dir que a partir d'avui la Moncloa assumirà la coordinació de l'emergència, podrà mobilitzar recursos humans i materials, és a dir, pren el timó, tot i que Ceuta no perd les seves competències. Però per què es fa ara? Per què es fa 26 dies més tard? Carlos Cuerpo, vicepresident del gobierno español.
8: Hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia, en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación, y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
7: Millor coordinació, deia Cuerpo, que ha de servir per accelerar les expulsions dels adults que queden a Ceuta, també l'acollida dels menors d'edat i per resoldre les sol·licituds d'asil. El govern espanyol que entoma, per tant, les crítiques davant d'una crisi enquistada i crea aquest comandament únic que divendres passat a la Moncloa descartaven.
0: També avui comencen les compareixences dels ministres del Congrés. Recordem, 8 ministres entre avui i dilluns de la setmana que ve. Començaran amb la titular de Defensa, avui mateix, encara amb moltes preguntes sobre la crisi i, sobretot, amb molta, molta pressió per part del Partit Popular.
9: 24 días después de que el gobierno diera por solucionada la crisis, hay miles de personas vagando por Ceuta, comprometiendo la seguridad, la convivencia, la salut pública i la viabilitat misma de la ciutat de Ceuta.
0: És el que deia ahir el portaveu del Partit Popular. I ja que parlem del PP, tenim encara, o tenen encara, vaja, la carpeta que ben gros hi posa Isabel Díaz Ayuso. Després que Feijó demanés més explicacions sobre el famós àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar, en teoria per treballar-hi, la presidenta s'ha negat a donar més explicacions, dient que, com que ja l'han posat en venda, Paula, doncs aquí no cal, ja endavant.
7: Sí, Feijó l'ha posat en una situació complicada, li reclama més explicacions, però Isabel Díaz Ayuso es nega a aclarir res més sobre aquest famós àtic i intenta enterrar la polèmica i la despatxa, atenció, amb aquestes declaracions.
10: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
7: I culpava els periodistes per preguntar-li un altre cop per l'àtic, però qui l'ha tornat a posar en el focus realment és el líder del seu propi partit. Feijó ha revelat també que estava al cas de la compra de l'àtic des de l'abril, quan Ayuso sempre ha dit que allò no ho va saber fins al juliol. La direcció del PP, que es distancia d'Ayuso, i ningú posa l'ham al foc, ni per ella ni per aquesta operació, que genera malestar dins les files del PP per una compra que molts diuen no es pot entendre.
0: Paula Brujats, Madrid, gràcies, fins ara.
7: Fins ara, bon dia.
0: 8 i 21 minuts, aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics al matí.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vuit i 22 minuts. Repassem, doncs, els bàsics del matí amb el Pol Foradà de la Sílvia Solanes i la Marta Viana. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Sitges continua de festa major i aquesta nit l'ha pogut celebrar en principi en tranquil·litat. No consten incidents com els aldarulls, els greus aldarulls que hi va haver la matinada d'ahir. La matinada de diumenge a dilluns, uns 200 joves van cremar mobiliari urbà i es van arribar a enfrontar amb la policia llançant-hi pedres i ampolles de vidre. Txell Garriga.
16: Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la matinada, un cop havia acabat el concert de festa major, i van obligar a tancar alguns locals d'oci nocturn i també endarrerir la cercavila matinal. Per motius que encara es desconeixen, gairebé 200 joves van començar una baralla campal al passeig de la Ribera, que va acabar amb enfrontaments contra la policia i també amb la crema de mobiliari urbà, com lavabos o contenidors. De moment, no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per ordres públics i investigaran els fets. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha condemnat ja aquests fets i també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'ha d'allargar fins dimecres. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Txell. I també de les últimes hores, la policia ha detingut 3 persones per haver robat cable de coure en l'enllumenat públic de Figueres.
17: El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la capital de l'Alt Empordà. Alguns encara no l'han recuperat.
0: I a Barcelona han detingut un piròman que cremava contenidors a Sant Gervasi i a Pedralbes.
18: La Guàrdia Urbana l'acusa de provocar fins a 18 incendis que haurien cremat més de 120 contenidors. Els focs es van fer entre el maig i l'agost i l'Ajuntament de Barcelona, que els danys diu que els superen els 100.000 euros.
0: Això avui, 25 d'agost, quan fa un mes de l'incendi de la Vall d'Uixó, un dels grans incendis que hi ha hagut aquest estiu. Passades aquestes primeres setmanes, els alcaldes reclamen un clàssic: que les ajudes que es van prometre arribin. Pepa Ferrer.
19: Més de 9.000 hectàrees cremades i pèrdues d'uns 40 milions d'euros per al camp. Ara els pobles afectats per l'incendi de la Vall d'Uixó també han de recuperar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
20: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
19: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees i es van prometre ajudes que no han arribat. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
20: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos.
19: Des d'Eslida, Pepa Ferrer per al matí de Catalunya Ràdio.
0: 6 minuts per arribar a 8:45. Tenim en marxa, a més, dues polèmiques relacionades amb el contingut a les xarxes socials. El Regne Unit, per exemple, s'està investigant si un accident de trànsit amb 7 persones que van morir, si aquest accident està relacionat o causat directament per un repte viral.
21: Perquè fa una setmana 5 joves van morir a Dublín d'una manera similar. En els dos casos eren cotxes que anaven en sentit contrari per les autopistes i que eren conduïts per joves que abans havien compartit vídeos fugint de la policia. Irlanda ha demanat a TikTok que detalli quines accions adopta contra els continguts que glorifiquen activitats il·legals.
0: L'altra polèmica relacionada amb les xarxes socials la tenim una mica més a prop, és a la Vuelta, abans en parlàvem. L'organització de la cursa ciclista ha contractat la influencer catalana Erola Jones perquè publiqui vídeos movent-se per zones habitualment vetades als mitjans de comunicació o a la premsa.
17: I ha estat fortament criticada, per exemple, per comentaris sexistes, com aquest, amb el líder de la prova, Tadej Pogacar.
22: Pogacar, congratulations. Why do you hyperventilate every time you see me? You hyperventilate?
23: What is that?
22: Like, you breathe?
23: I breathe 24/7. We have to go.
22: Congratulations.
23: Thank you.
22: Qué guapo es de cerca. Es mucho más guapo de cerca, chicos.
17: Després de les moltes crítiques rebudes, també per companys periodistes que segueixen la prova, ella no ha rectificat. Al contrari, l'organització sí que ha decidit restringir-li els accessos, però en principi seguirà fent vídeos les properes 3 setmanes que queden de Vuelta.
0: D'aquí a 4 minuts arribarem a 8:45. Una notícia que no sorprendrà, però que continua sent greu. Barcelona és la ciutat de tot Espanya on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. 600 euros de mitjana. Roser Parera.
24: A Catalunya l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les 4 capitals.
1: sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. En canvi, l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros. A Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que de mitjana una habitació costi al voltant dels 425 euros. Roser Pereira Moragues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja que parlem de diners, parlem d'una de les conseqüències econòmiques de les altes temperatures de la calor d'aquest estiu. La llista de collites que s'avancen per les altes temperatures es va fent llarga i cada cop més llarga. Vam explicar ara fa pràcticament un mes, de fet, una mica més d'un mes, aquí al matí de Catalunya Ràdio, que començava la verema setmanes abans del que és habitual.
2: Hem de dir que aquesta realitat climàtica dubtem de que realment doncs, tinguem, creiem que tornem a batir el rècord.
0: És el que ens deia aquí al matí de Catalunya Ràdio Roc Gramona, del celler Gramona, del Penedès. També hem anat explicant en aquestes últimes setmanes que la poma, la pera, els cereals, tots aquests cultius fa que la calor apuntin a previsions no precisament bones, i avui parlem de dos casos més una mica en aquest sentit. D'entrada, les figues.
18: Els productors d'Alguaire han començat la collita dues setmanes abans del que és habitual. La campanya s'allargarà fins a principis de novembre i està marcada també per la caiguda dels preus a causa de l'augment de l'oferta interna i de països com Grècia o Turquia. La calor també ha fet que les figues siguin més petites.
0: I també s'ha avançat per la calor, en aquest cas uns 10 dies, la collita d'ametlla. Aquí, en principi, però, es mantenen els preus, Noelia Caselles.
3: Els productors asseguren que el canvi climàtic ha anat avançant progressivament les collites en els últims anys. Tot i això, aquest any ho ha fet d'una forma encara més acusada. Pel que fa a la producció, es preveu similar a la de l'any passat. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de JARC.
15: Anem veient que de cada any doncs, la collita doncs, es va avançant una mica més.
24: Pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel demés ens ha anat bé.
3: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5,35 € per quilo d'ametlla sense closca, similar a l'any passat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més. L'ús de l'aranès serà un factor determinant a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran.
21: El Consell General aplicarà aquest criteri a l'hora de concedir diners públics a entitats, activitats o projectes que sol·licitin ajudes.
0: Sofia Cabanes.
25: Bon dia. A partir d'ara, la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes, la realització d'activitats o també la difusió a les xarxes socials haurà de comptar amb una presència mínima de l'aranès. De no ser així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
26: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar, doncs, és inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en els hilats.
25: L'objectiu, fomentar l'ús social de l'aranès. Actualment és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I una previsió pel dia d'avui. Avui es tornen a concentrar les treballadores de la neteja dels hotels.
18: Les anomenades Kellys tornen a mobilitzar-se per denunciar que suporten sobrecàrrega de feina, precarietat i malalties laborals. La concentració per reclamar unes condicions laborals dignes serà a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: I parlant de turisme, cada vegada hi ha més municipis que utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar-lo, molt especialment a la Costa Brava.
18: Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies hi queden.
0: Núria Paraire.
27: Una cinquantena d'entitats com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si s'allotgen els turistes en hotels o apartaments, o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ho explica el doctor en turisme i promotor de la plataforma Jaume Marín i el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
28: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
29: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
27: Des de Girona, Núria Pereire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem arribat clavats a 8:45. De seguida repassem algun altre dels titulars que ens deixa l'actualitat, però actualitzem ara mateix la situació de la mobilitat d'aquest matí amb la Sílvia Andrés. Sílvia, bon dia de nou.
4: Bon dia. Hi ha retards a les línies R2 Nord i R11. Hi ha una incidència a les instal·lacions entre Riells Breda i Massanet Massanes. Més coses al tren, que havia d'arribar a Figueres des de Sants, circula amb 43 minuts de retard per un robatori de coure a l'estació d'Hostalric. També el tren que tenia previst arribar a Portbou des de Barcelona a Sants a les 9:08 circula amb una demora de 34 minuts. Pel que fa a l'aeroport del Prat, es veuen alguns retards, com per exemple el vol d'Eurowings cap a Bonn de les 9 sortirà 25 minuts més tard.
0: I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia també de nou.
5: Hola, bon dia. Doncs avui més tranquil·les que altres dies. Hi ha lentitud a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, per un vehicle variat en una zona d'obres, i a Barcelona la ronda d'Alt amb cua d'Hort a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
6: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
7: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
8: Molt bon dia de nou.
0: Més tranquil·litat avui, eh?
8: Avui sí. Avui un dia, fins i tot també més calor. Torna una miqueta de calor a les comarques, sobretot de Girona. A Girona s'arribarà fins als 35 graus, o també la Catalunya Central, 34-35, i en canvi a Ponent també farà més caloreta, però només, diríem, 32-33 graus, també cap a les Terres de l'Ebre. Avui un dia de sol, entrenyinat al matí per la presència de núvols prims, a la tarda s'acabarà imposant el sol amb alguna nuvolada al Pirineu. Avui no esperem precipitacions, o almenys esperem que no n'hi hagi, tot i que demà torna una miqueta la situació d'inestabilitat. Demà al matí hi haurà ruixadets, més que no pas ruixats. Hi haurà moments amb més tapat, amb alguna gotellada, després es tornarà a trencar i, desfet, a partir de migdia aniran desapareixent aquestes precipitacions i acabarà imposant-se el sol. I això permetrà que la temperatura torni a enfilar-se. Entre dijous i divendres torna a passar una altra línia d'inestabilitat i sembla que el cap de setmana tindríem un temps ja més assolellat i un altre cop més calorós, amb temperatura que tornarà a ser més alta de cara a diumenge.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu
6: i Esclat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i tres minuts de nou, de seguida l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el Vicenç Sánchez, l'Anna Grau, el Marc Font Ribas i la Míriam de Sant Germain. Però abans, una notícia de les últimes hores: els Estats Units posen definitivament en marxa la anunciada ofensiva per ofegar econòmicament l'Iran.
21: El secretari del Tresor, Scott Bessent, ha anunciat sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran.
10: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
21: Una guerra econòmica per aconseguir els objectius que Washington no ha aconseguit amb les accions militars i que passen per la reobertura de l'estret d'Hormuz i que Teheran accepti que no pot tenir armes nuclears. Tot i això, el règim islamista no s'arronsa i assegura que els Estats Units patiran una nova desfeta.
0: Encara parlant de conflictes, el Regne Unit s'ha compromès a facilitar a Ucraïna tecnologia britànica per fabricar míssils de llarg abast. El primer ministre, Andy Burnham, ho ha dit personalment al president Zelensky a Kiev, en el que ha estat el seu primer viatge oficial a l'estranger.
17: D'aquesta manera, Burnham ha volgut demostrar que el suport de Londres a Kiev no canvia amb el relleu de Downing Street i garanteix ple suport a Ucraïna.
12: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
17: La coalició de voluntaris, integrada majoritàriament per països europeus que donen suport a Ucraïna, s'ha compromès també a reforçar urgentment la defensa antiaèria ucraïnesa. Zelensky diu que li calen 300 míssils Patriot.
0: I quan passen 5 minuts a 8:45, parlem d'Eurovisió.

0: Perquè els Països Baixos torna a fer boicot anunciant que no participaran al concurs de l'any que ve.
1: L'any passat també van baixar del carro del concurs i no hi van participar perquè Israel sí que ho feia. El boicot de l'any passat també s'hi van sumar Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia.
0: I parlem de París.

0: Perquè resulta que París tindrà tres parcs d'atraccions sobre bola de drac gràcies a un acord entre l'Aràbia Saudita i el govern francès. París, Isabel Galí.
1: El mateix Emmanuel Macron l'ha titllat d'anunci fora de sèrie en un missatge a les xarxes socials. 6.000 milions d'inversions saudites que permetran la creació de 22.000 llocs de treball. Són càlculs del president francès amant del manga i que ha deixat consideracions morals a banda per tancar amb Mohammed bin Salman aquest acord per construir tres parcs d'atraccions al nord-oest de París. No hi ha dates d'inici d'obres ni d'obertura, però pel govern francès, mancat de bones notícies econòmiques, un motiu d'orgull nacional haver aconseguit el finançament dels saudites. Son Goku farà la competència a Mickey Mouse i substituirà una figura ben francesa, el gegant Gargantua, l'aire dels temps. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Isabel. Parlem de Woody Allen. Perquè ja va ben bé un parell o tres d'anys que no roda cap pel·lícula i a aquestes últimes hores s'ha confirmat que començarà a rodar a Espanya d'aquí un parell de mesos, al mes d'octubre. La nova pel·lícula del director de Nova York té un pressupost d'uns 14 milions de dòlars i en principi es rodarà majoritàriament en anglès.
2: No se saben detalls de la trama, tampoc del repartiment, tampoc com es dirà la pel·lícula. Sí que sabem que el títol inclourà la paraula Madrid i és que és una de les condicions que havia posat la Comunitat de Madrid per finançar el projecte amb 1,5 milió d'euros. L'última pel·lícula del director nord-americà, cop de sort, va sortir el 2023 quan es va estrenar al Festival de Venècia.
0: Encara parlant de cinema, Brad Pitt tornarà al Festival de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita.
3: This is Odin. He's a highly trained combat canine.
4: I Cerebert presenta la pel·lícula En el corazón de la bestia. Es tracta d'un thriller d'aventures en què interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta.
0: Això és el Festival de Sant Sebastià, però el festival que comença avui és el FITAC de Girona.
5: Ara comencem. Baixem llum, sisplau. Aló? Vet aquí que una vegada...
0: És una de les obres de teatre del FITAC de Girona, Solanes.
6: El festival obre una nova edició amb l'objectiu de fer arribar al Teatre Matera al màxim de públic possible.
0: Maria Rovira.
7: Amb el lema FITAC Connection, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona proposa una combinació de teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb una vintena de companyies. Xavier Valentí és el director artístic.
8: Tenim teatre de titelles amb una companyia d'Armènia, tenim teatre universitari amb una gent de Letònia, tenim companyies de Lituània, tenim una gran companyia amb 80 anys d'antiguitat que és l'Estudio de Mònaco, una companyia de gana en el món del teatre amateur que ve a fer un espectacle clàssic. Però avui dia hi ha molta varietat i amb companyies de casa locals també, el teatre de comarques gironines també ja és ben representat.
7: Entre les propostes gironines hi ha la del Mirall de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona i les que es veuran en la jornada del FITAC OFF, que tancarà el festival diumenge. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una cosa més abans dels esports. Demà arriba als cinemes la quarta pel·lícula de la saga Tadeu Jones, que per primera vegada, per cert, tocarà el tema de la paternitat. Montse Pujol.
9: En la quarta entrega, el Tadeu i la Sara són pares de l'Olímpia, una nena intrèpida, la presència de la qual altera la convivència del grup i fa posar molt gelós el personatge de la mòmia, que acabarà demanant un desig, un viatge en el temps. El director de la saga, Enrique Gato, ha explicat a Catalunya Ràdio que fins ara s'havia resistit a presentar Tadeu Jones com a pare, però que després d'anys d'acompanyar el personatge, era el moment de fer-ho.
10: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
9: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Anem als esports, va.

0: L'Espanyol, per la seva banda, podria lligar les pròximes hores el fitxatge del jugador del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza.
1: Seria la gran incorporació de l'Espanyol aquesta temporada. Arribaria, com s'ha dit, fins a final de temporada, però el club blanquiblau hauria d'executar al final de curs, compra obligatòria, 8 milions d'euros. La intenció del club és fitxar-lo definitivament quan acabi aquesta temporada i lligar-lo a l'Espanyol per 5 anys més, segons explica el periòdico. El jugador del Girona, Sigankov, té una oferta de l'Ajax de Mitchell, podria deixar el club gironí les pròximes hores i avui presenta en Xavi, nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.
0: Mentrestant, ho dèiem abans, queixa formal del Barça per l'actuació de la policia contra els aficionats blaugrana que es van desplaçar a Elx.
1: Estan apareixent ara noves imatges des d'altres perspectives de la càrrega policial contra un, especialment contra un aficionat del Futbol Club Barcelona. El Barça ja ha dit que considera desproporcionat l'ús de força, no descarta emprendre accions legals. El president del club, Joan Laporta, ha parlat amb un dels seguidors més afectats, ha traslladat tot el suport del club. El Barça demana explicacions per haver requisat estelades mentre els aficionats de l'Elx esperonaven la policia fins i tot a carregar amb més contundència. Ele fuerte, deien alguns aficionats de l'Elx. El president del Parlament, Josep Rull, ha traslladat al govern espanyol la indignació per aquesta actuació policial, demana explicacions per vulnerar els drets fonamentals. Jugats a primera, Osasuna 0, Llevant 0, Màlaga 1, Deportivo 1. Avui a les 9, València Betis, a quarts de 10. A la Premier, el duel entre el Fulham i el Chelsea. Acabat 2-3 pel Chelsea. Arbeloa i Xavi Alonso s'han retrobat a les banquetes. L'etapa de la Vuelta es disputa avui a Andorra, 4 ports de muntanya, després que ahir es va cancel·lar la prova a 15 quilòmetres del final d'etapa per una tempesta Font Romeu, mentre que el Barça i el Granollers són els nous campions de la Supercopa d'handbol masculina i femenina.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb 9 tap de rosca. Don Simón.
8: Segur que ja ho estàs donant tot. Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció. Bee Gees, com curar un cor trencat. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: El Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme del mar i les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
10: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
11: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
12: El rentaplats.
11: Jo a les cuines no hi entro mai.
13: I tens un restaurant?
11: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no ho sé fer.
8: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana el

0: que ahorrar el doble.
1: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
2: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
3: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
4: Si no ho veus...
3: És que
5: acordem unes preguntes a vegades...
6: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
3: A veure, Xuriguera.
5: I el swap, i el... I el rap, a més, el... I llavors el crack.
3: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag, no sé.
6: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho hauria explicat.
2: La Renaixença, amb en Paio i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
7: S'apagaren tantes veus... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Els veïns desemparats... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, el director general del Grup Món, Vicent Sánchez, la periodista i exdiputada Ana Grau, el periodista de Públic, Marc Font Ribas, i la periodista de Crònica Global, Míriam de Sant Germain. Com esteu? Tots bé?
11: Sí, molt bé.
10: Us ha enganxat la pluja en algun lloc o no d'aquestes tempestes? No us ha enganxat? Perquè déu-n'hi-do,
11: eh? De miracle. L'he anat esquivant, però pels pèls. Sí. Perquè ahir estava a les terres de Tarragona. Mira. I vaig marxar, que va començar a caure un xàfec, que vam haver de trucar a la iaia. Iaia, no surtis, no treguis els gossos.
10: Perquè,
11: sí, perquè a més està primeta i amb les ràfegues de vent sortirà volant.
10: Anna, a tu t'ha enganxat, Anna, o no?
12: No, no, aquí a Madrid, diguem-ne, sin novedat. Han baixat molt les temperatures, cosa que serveix molt, perquè així ja no tens aquella sensació de càfri que comença als Pirineus, però no, de moment no. Si vols aigua, has d'obrir una ampolla, de moment, sí.
13: Jo vaig patir per solidaritat, perquè em va pillar davant la tele, que és un lloc fantàstic, on mirar les coses que passen en el món.
10: Sí, exacte.
12: Des de la barrera, no? Sí.
14: A mi em va agafar just en el moment que volia sortir a córrer, fer una mica l'entrenament diari i esvergir-me, i just em va estroncar l'entreno. O sigui,
13: millor, l'esport.
10: No, és recomanable. L'esport és salut.
14: No faré proselitisme, però sí. és evident.
10: Vinga, doncs les pluges és el primer tema que volem comentar a l'Àgora avui del matí de Catalunya Ràdio. I ho volem fer amb la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, com estem? Molt bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
10: Ja han passat unes quantes hores. Quin balanç en fem dels incidents d'ahir amb aquestes pedregades i aquestes ventades que vam veure?
15: Bé, com sabeu, ahir vam tenir aquesta intensitat en aquesta zona del litoral central de Tarragona. Hem anat seguint durant aquesta nit també totes les incidències que teníem. De fet, encara hi ha algunes incidències en les que encara s'està treballant, incidències d'assistència, no incidències urgents, evidentment, i encara estan els bombers treballant. Hem tingut forces trucades al 112 al llarg del dia d'ahir, van haver-hi encara algunes al vespre, però ja eren de persones que trobaven alguna situació en el seu habitatge, però que no eren que s'estigués produint en aquell moment, sinó que ja era de revisió d'espais o algun aspecte que anaven trobant, i seguim treballant, i avui no tenim avisos. Avui, sortosament, doncs no tenim cap avís de previsió. Esperem que evolucioni durant el dia d'avui amb més tranquil·litat i seguirem doncs amatents a aquestes incidències que us comento que encara queden, com per exemple doncs una incidència que hi ha de llum elèctrica, que tenen una avaria a la zona de Tarragona, i encara ara coneixíem que hi havia 2.000 persones que encara estaven sense aquest servei elèctric, i estem pendents també doncs de que la companyia ens informi de quina previsió tenen, que estan en aquests moments treballant-hi.
10: I és una avaria relacionada amb la tempesta d'ahir, eh?
15: Entenem que sí, eh? No conec la causa, però més una avaria que va començar ahir, i per tant amb les pluges que van haver-hi, amb el temporal que va haver-hi, com veu veure, amb aquesta intensitat tan forta doncs en aquesta zona de la ciutat de Tarragona, és molt possible, entenem que sí, però no coneixem exactament la causa en aquests moments.
10: El que sabem és que hi ha hagut una sèrie de persones que han pres mal, però poqueta cosa, no? Són ferits lleus,
15: sí,
10: diguem-ne.
15: Sí, sí, sí. Ahir el SEM ens connectava que va fer una trentena d'assistències de trucades que li havien fet o assistències que s'havien demanat, que en aquest cas van haver-hi quatre persones que van haver de ser traslladades a hospitals però que no revestien gravetat.
10: A banda d'això, com vostè sap molt bé, el que s'està comentant molt aquests dies és al voltant de les alert, de si s'hagués hagut d'enviar o no, no només per l'incident d'ahir també, sinó pel del cap de setmana. El cap de setmana vostès insistien que la previsió meteorològica en el moment que s'hagués hagut d'enviar no indicava que hagués sigut tan dur, no? Que havia de ser tan dur.
15: Correcte. Bé, nosaltres quan enviem una alerta d'aquest tipus és una alerta perquè demanem a la població que faci una mesura en prevenció d'una situació que ve. Per tant, coneixem que ve una situació. En aquests casos que vam tenir la matinada del divendres al dissabte i ahir a la tarda, no teníem aquest avís, no teníem aquesta situació de previsió de que podia esdevenir una situació d'aquest tipus. Ara bé, sabem que la meteorologia pot tenir aquest component de sobtar en un moment donat, en una zona àmplia, que pugui haver-hi alguna situació puntualment intensa. Estan explicant-nos ja de fa molt temps que estem en una situació d'emergència climàtica, que estem en una situació en què els fenòmens extrems cada vegada són més freqüents i es donen més sovint, i malauradament jo crec que ho estem veient, i que estem veient com sí que es donen fenòmens d'aquests que potser no són prou detectables, però que es poden produir. Per tant, doncs hem de tenir això present, que hi ha aquestes situacions que sense tenir una previsió clara o una previsió molt elevada de que es puguin produir, tenen lloc. Per tant, nosaltres, quan nosaltres avisem i demanem una mesura a la ciutadania, de manera generalitzada la demanem quan sabem que tenim una probabilitat alta de que succeeixi un fenomen. No era aquest el cas d'aquests dos dies que comenteu.
10: En tot cas, per entendre una mica, perquè vostè la sentia al cap de setmana dient que hi ha una... corregirà, si ho dic malament, però que el nivell de risc és sobre 6, no? I llavors les alerts s'envia quan és 6 sobre 6. Si és 4 o 5, en principi no s'envia.
15: 5 o 6 sobre 6.
10: 5 o 6 ja s'envia.
15: 5 vol dir que hi ha una probabilitat d'un 50% que succeeixi un fenomen.
10: Val.
15: 6 és que aquesta probabilitat és molt alta o que ja s'està produint. Una probabilitat de 4, per exemple, és una probabilitat només d'un 30%. Per tant, aquesta probabilitat d'un 30%... estava parlant jo d'un nivell 4, que és una probabilitat d'un 30%. Aquesta probabilitat de 4 ens sembla molt baixa. És una probabilitat que es dona poc freqüentment. I moltes vegades ho heu vist. Com hem enviat nosaltres una alerta de protecció civil amb nivells de 5 i no s'ha produït la pluja. Per què? Perquè el component de probabilitat que té la predicció meteorològica l'hem de contemplar i hem de ser conscients que hi ha un component de probabilitat que no és el 100% segur que succeirà, sinó que es veu que pels fenòmens i pels models hi ha una probabilitat elevada de que succeeixi un fenomen i, per tant, és quan nosaltres avisem. Aquesta probabilitat alta que es produeixi aquest fenomen nosaltres la considerem a partir d'un 50%, que és un nivell 5 o 6 sobre 6.
10: Clar, això suposo que és el que desconcerta una mica per part de la gent, no? De dir, hi ha hagut vegades que m'han enviat una alerta al mòbil i no ha passat res, aquesta vegada ha passat i ningú no m'ha dit res, ningú no m'ha avisat, no?
15: Clar, aquest és el problema que nosaltres tenim, és que quan es comença a produir el fenomen, el marge per fer aquest avís és mínim. No tenim marge per fer aquest avís perquè ja s'està produint, ja està tenint lloc. Llavors, el que ens va bé és que tinguem aquestes previsions prèvies que ens deixen fer aquest avís amb antelació, fins i tot si podem, el que volem és fer-ho fins i tot el dia abans perquè la gent es pugui preparar, eh? Recordem allò que ens ha passat alguna vegada, de poder avisar el dia abans perquè l'endemà la gent doncs, no porti els nens a escola o que no hi hagi mobilitat, no? Això ho podem fer quan tenim una previsió elevada de que un fet succeirà l'endemà, eh? Amb aquests fenòmens com avui, jo no soc meteoròloga, no us puc explicar exactament com funciona, però el que sí que veiem és que són molt sobtats. I al ser molt sobtats tenen una poca predictibilitat. Mm. Aquest fet no ens permet tenir aquesta prevenció que ens agradaria tenir.
10: Hi ha una qüestió amb això que vostè m'ho dirà, eh? Però hi ha una certa sensació generalitzada que després de la Dana hi ha una tendència a curar-se més en salut i a fer aquests avisos, diguem-ne, a baixar el llistó dels avisos precisament per curar-se en salut. No sé si és encertada això o aquests criteris que vostè em deia del 4 i del 5 i el 6 ja fa temps que hi són.
15: Sí, aquests criteris ja fa temps que els tenim. El que no teníem abans de la Dana era l'eina. O sigui, l'avís aquest de les alert que ara coneix tothom i que tothom en parla, perquè és un avís que és molt sorollós, és molt generalitzat, jo ho comprenc, eh? no el teníem abans, el que tenim a partir de l'any 2023. Abans no el teníem, abans el que fèiem era el que fem ara sempre, donar avís a través dels ajuntaments, dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials, que és el que continuem fent, Vull dir que nosaltres no deixem de donar els avisos de tot el que tenim. L'única diferència és aquesta utilització d'aquesta eina, que és molt generalitzada. Ho fem, doncs, possiblement coincideix també amb aquests moments en què s'han començat a veure també fenòmens més extrems i que s'han utilitzat. Nosaltres aquesta eina disposem d'ella des de l'any 2023 i l'estem utilitzant quan veiem que hi ha aquesta previsió, que podem donar aquest avís generalitzat, sobretot quan hi ha una necessitat d'una mesura, quan li podem dir a la població s'ha de fer això per evitar aquest risc. I aquesta és la forma que nosaltres tenim de treballar aquesta eina d'avisos en els mòbils.
10: Bàsicament quan s'ha de dir quedeu-vos a casa, no?
15: Bàsicament, o a vegades hem de dir evacueu d'un espai, marxeu d'aquí, que també ens hi hem trobat alguna vegada, per exemple, amb algun incendi forestal.
10: També va passar una cosa ahir, una imatge d'aquestes molt cridaneres, que és que aquesta tempesta va enganxar a mitja etapa de la Volta ciclista, de la Vuelta, i amb aquestes pedregades, que evidentment doncs, algun dels feia fins i tot coseta, perquè allò havia de fer bastant de mal. En aquests casos, hi ha algun tipus de... Quan ja coincideix una competició esportiva d'aquestes a l'aire lliure amb un episodi meteorològic com aquest, hi ha algun tipus de diàleg amb l'administració i l'organització, de discuteu, vigileu, perquè avui pot passar això o això?
15: Nosaltres sempre donem la informació, com veieu, de manera generalitzada, però clar, potser la podem donar quan tenim aquesta previsió, quan coneixem que aquest fet pot succeir. Llavors, aquesta informació es dona. Nosaltres, les activitats en l'exterior, sempre fem aquesta recomanació de que s'informin molt bé de quina és la meteorologia que hi ha, què és el que està passant, per saber si es poden fer o no es poden fer, no? Jo penso que potser també fer difusió de que el radar meteorològic ens dona molta informació, que vosaltres també a través dels mitjans de comunicació esteu sempre donant informació també sobre la meteorologia. Jo crec que això també agafa aquest costum d'estar molt informats de què és el que està succeint o de què podem esperar ara que també hi ha aquestes eines, com per exemple el radar o per exemple les previsions que ens poden donar també informació, també és molt bo de cara a veure què és el que podem esperar i amb què hem de vigilar i amb què hem de tenir aquesta cura.
10: L'Aima Soler és la subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, moltes gràcies. Déu-n'hi-do, quin estiu, eh? Déu-n'hi-do.
15: Sí, portem un estiu. Bueno, nosaltres anem treballant aquí. El que ens sap greu a nosaltres és si alguna persona, evidentment, pren mal.
10: No ho deia perquè hem passat dels incendis, a l'eclipsi, ara tenim les tempestes.
15: Clar, sí. Sí, però per nosaltres és feina. El problema és, evidentment, aquelles persones pues, que puguin prendre mal, que això és el que ens sap més greu.
10: Senyora Soler, un dia més. Moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
15: Gràcies a vosaltres, bon dia.
10: Avui tenim aquesta situació i també tenim això que té pinta de ser batalla política, Vicent, perquè amb aquesta qüestió dels és alert, perquè no van enviar, perquè no van avisar i tot això.
13: Però és que això sempre permet aquesta discrepància que de vegades és estúpida. I com és possible? Clar, a veure, ara tot el món ja, i tot el món hem assumit que encara que això siga molest, però que és, com diuen al meu poble, la purga del xato. És a dir, que això ens ha de salvar de tots. I jo crec que això s'ha d'administrar bé. I aquí entra immediatament la polèmica, perquè què vol dir administrar bé? Vol dir com que aquests dies, que aquestes tempestes són absolutament imprevisibles i quan tu no ho tens clar, s'envies una alerta i poses al tot el món estat. Perquè, clar, enviar això no és només enviar això. Enviar això vol dir fer-ne cas.
10: Clar.
13: I si tu n'abusares, doncs la gent ja no en faria tant, perquè al final diran, mira, ha sonat una altra volta l'alerta. I quan ho has de fer ha de ser molt restringit. I llavors és quan ho han fet malament, no ho han fet, ho han fet... Jo crec que... I això s'ha augmentat a partir de la Dana. Jo crec que el PP va agafar aquí, sobretot fora de Catalunya, que són el PP i el PSOE porten una batalla tan bèstia, i el PP amb tanta, jo crec que obsessió, i llavors n'hi ha prou que un no faça una cosa. És a dir, el cas de Ceuta, per exemple, el cas de... això se n'ha d'encarregar el govern de l'Estat. Si el govern de l'Estat, si el senyor Pedro Sánchez arriba al primer moment i diu això ens encarreguem nosaltres, el president de Ceuta hauria dit, ah, clar, perquè... Però com que resulta que no ho van fer, immediatament el PP, clar, i és una manera de fer política tan bèstia que ja saps que qualsevol decisió que prenga una administració d'un color determinat, l'altre color es desbudellarà immediatament. I bé, i resulta que el crític sempre té una part de raó, perquè la gent al final sempre diu, ah, clar, veus? I criticar és tan fàcil.
10: Ara continuem comentant, aquí a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, però deixem-me que saludi l'alcalde de Tarragona, el Rubén Meñuel. És alcalde, com estem? Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
10: Abans que res, com estan? Perquè déu-n'hi-do, el que va caure ahir.
0: Doncs recuperen la normalitat, però encara tenim vies que no estan al 100%. d'obertes, tenim, doncs, es poden figurar, no?, arbres caiguts per tota la ciutat, molts danys materials, però el més important és que no hi ha cap dany personal.
10: Sí que ens explicaven ara... sí que ens explicaven ara, alcalde, que hi ha persones sense llum, unes 2.000 famílies, sí, ens deien, no?
0: Sí, a la zona de Montnars va haver la caiguda precisament d'un arbre que va provocar, doncs, la pèrdua de subministre elèctric. Ara em consta que també s'estan portant generadors, no?, camions generadors, per poder pal·liar aquesta situació. Però sí, és veritat que hi ha unes 2.500 persones, segons es van comunicar, que encara estaven sense subministre elèctric.
10: Hi ha algun tipus de valoració dels possibles danys, allò, materials?
0: Seria ara mateix ser molt injust, perquè no podem valorar encara. Després pensi que sempre hi ha una valoració, que és totes les empreses que han tingut afectacions, pensi Polígon Francolí, Polígon Riu Clar, i totes les empreses que hi actuen i treballen cada dia allà, i les pèrdues no econòmiques que això implica, que també s'han de tenir en compte. Però li puc afirmar una cosa: ha afectat absolutament a tota la ciutat, a tota, al centre, a Llevant, a Ponent, a Tarragona Nord, absolutament a tot el terme municipal. I és un terme municipal molt gran i molt, molt extens, no?, de 15 quilòmetres i mig de llarg per 5 i mig d'amplada, i ha fet mal, si em permet aquest terme, absolutament a tot el terme municipal, i això sí que és una cosa que no havia passat abans.
10: Hi ha molts cotxes, a més, no? També, a banda de les empreses, hi ha molts cotxes.
0: Sí. Recordo, per exemple, i aprofito per agrair a Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Serveis d'Emergències en general, la seva gran feina. Des de Protecció Civil, un senyor de 90 anys, amb el cotxe, al polígon Entrevies, doncs va poder ser arrossegat amb el cotxe per al cotxe de Protecció Civil, i està, doncs, bé, no? Però imagini's, no?, situacions d'aquestes, quina tensió, quina... de manera tan súbita, que cauen tants litres en tan poc temps, i a més també amb pedregada, no?, en aquest cas.
10: Clar, a més, ara en Protecció Civil ens deia que sí que hi ha hagut algun tipus de tensió a algunes persones, però no es tracta de ningú que hagi pres mal de manera important, sí, que són ferits lleus, li consta el mateix.
0: Igual, i si em permet, això és un petit miracle. I ho hem d'agrair. I perquè en aquest cas el no hi haver un avís, el no hi haver una previsió, és diferent a altres situacions com la d'Anna, que recordo que sí que fins i tot vaig demanar que suspengués el partit del Nàstic, no?, perquè es pugui fer una idea, no? I vam demanar confinament, en aquest cas... Doncs no hi ha hagut cap dany personal i sense haver avís, i això, doncs... jo personalment dono gràcies.
10: Vostè creu que hi hagués hagut d'haver avís a la població?
0: Bueno, perquè la gent pugui entendre com va aquest procediment, en aquest cas és el CECAT. El CECAT és qui des de la Generalitat ens diu quin és el nivell d'alerta o de prealerta. Això ho fan ells a la vegada en base al Meteocat i altres elements, però sobretot a la previsió meteorològica. I clar, si el Meteocat, jo recordo de veure, doncs, el telediari, no?, i veure que sortia zona fora de perill, tarragonès. Ficava en verd zona fora de perill, el tarragonès. Clar, si no tenen una previsió de que realment és una zona de perill, seria arbitrari decretar una prealerta o una alerta, no? Així que aquesta és la situació. Què vol que li digui jo? A mi, òbviament, com a alcalde, decreto prealertes cada 2x3, i a vegades no plou, o moltes vegades no cau, no? Però ells ho fan en base a un criteri científic del Meteocat. En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill, i no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust, i si em permet, no sé fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats, quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
10: I les alertes que vostè fa des del seu ajuntament les fa en base a què? Les previsions meteorològiques també que té exactament per Tarragona?
0: No, pel CECAT.
10: No ho dic perquè, com que em deia que jo faig alertes cada 2x3, quina és la diferència de les dues alertes, diguem?
0: Perquè el CECAT ens diu, escolti, miri, hi ha previsió, llavors recomanem prealerta, no? Doncs nosaltres decretem la prealerta. En aquest cas no hi havia cap avís d'aquest tipus, perquè ells no tenien previsió de que fos una de les zones afectades.
10: Una altra de les imatges que, si es vol, és anecdòtica, però revela una mica la contundència i els terminis breus, és a dir, el ràpid que va passar això, és aquesta imatge que estem veient dels coloms al port de Tarragona, no?
0: Sí. Bueno, qui conegui Tarragona sap que tenim un problema amb la població de coloms. tenim una plaga. El port de Tarragona és dels més importants del Mediterrani, amb pins, oceà, el gra, etc. I això implica doncs, que si no hi ha sempre les millors mesures d'emmagatzematge, doncs hi ha menjar. I és el Portaventura dels coloms, no? I, clar, creixen exponencialment. I ara ja sí que hem ficat fil a l'agulla. El port ara ha entès que ha de participar activament en això i ha de... Els seus concessionaris els ha de dir vostè ha de fer-ho d'aquesta manera perquè si no pot haver conseqüències i ara això doncs canviarà, no? I, però sí, és una imatge que a mi no m'agrada gens. A mi no m'agrada veure patir cap animal, sigui colom o el que sigui, però sí, sí, és una imatge molt, molt dura i molt sorprenent, no? Veure doncs, tants de coloms morts per la pedregada, no? Doncs, que vol que li digui, és la situació que tenim aquí.
10: Alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns, molts ànims en aquesta feina que encara queda per endavant d'avaluació dels danys i que la ciutat es recuperi aviat, tant de bo.
0: Ho farem, gràcies, molt amable.
10: Una abraçada, Camus. Adéu. El Rubén Minyol és l'alcalde de Tarragona. Míriam, com ho veus?
11: Doncs jo crec, i reprenent una mica el tema de la ES Alert, és que s'utilitza una ciència que no és exacta, que és la meteorologia, és una ciència que no és exacta, per fer política d'absolutament tot i per recriminar absolutament tot. Aquí no estem parlant de que 1 més 1 suma 2, que és una obvietat, estem parlant de que, ara ho deia l'alcalde, en un mapa on Tarragona sortia de color verd, finalment va ser un dels punts negres de tot el territori català. Per tant, hem arribat a un moment, que ho apuntava abans en Vicent també, on es fa política absolutament de tot per atacar. Al contrari, no es fa un moment de reflexió, de pensar, ostres, això es podria haver evitat, no es podria haver evitat, i és només atacar el contrari per atacar. És a dir, per generar titular, per generar controvèrsia, per generar un diàleg i una crítica. Criticar sempre és molt fàcil, no? Però, ostres, jo aquest estiu ho hem parlat moltes vegades a la redacció de Crònica Global. Tenim molta sort de viure a Catalunya, tenim una protecció civil que crec que és un referent per altres comunitats autònomes i m'atreveria a dir que per altres països. Jo crec que treballen molt bé, treballen amb molta previsió. La Emma Soler, no sé quan fa vacances aquesta senyora, perquè està tot l'any. Està tot l'any pendent. Per tant, ostres, hi ha una feina al darrere que en cap moment se'ls pot dir que no ho han intentat. Que, evidentment, insisteixo, no és una ciència exacta, per tant, a curar sempre al 100%, entenc que és molt complicat. Per tant, fer política d'atac, únicament d'atac, crec que és molt barat. És molt barat i molt fàcil.
14: Marc, jo, més enllà del tema dels avisos, crec que on cal posar el focus és com preparem el país per aquesta situació climàtica, aquesta nova realitat. Ja no canvi, perquè és una nova realitat. Tenim la temperatura del mar 2 graus per sobre del que era habitual les últimes dècades, i això no és que generi tempestes de per si, però sí que les agreuja, les fa més intenses i les fa segurament més imprevisibles. Aleshores, una mica seguint la reflexió que feia ahir en aquesta casa l'alcalde del Vendrell, el Canet Martínez, segurament cal una reflexió de país, és a dir, com preparem, com adaptem les infraestructures per preparar-se per aquests temporals, com segurament hem de replantejar determinats barris, determinades urbanitzacions. Venim d'unes dècades que en aquest país es va construir a qualsevol lloc i ara n'estem pagant les conseqüències. Ja ho hem vist en d'altres episodis, en d'altres temporals de les Terres de l'Ebre, que ja hi ha zones on es planteja directament tirar a terra algunes cases. Això, evidentment, han de ser operacions molt quirúrgiques, molt puntuals, però segurament pot ser que la cosa vagi a més. I després, sobretot, el que hem d'anar en compte és de no seguir repetint aquest error. Ara que ja ho tenim clar, el que passa és que no es pot seguir construint alegrement en terrenys inundables, i això segurament portaria a qüestionar determinats projectes, com ara l'ampliació de l'aeroport. L'aeroport del Prat està en una zona inundable, és un fet, o ben a prop el famós Pla Ponent a Gavà, que s'arrossega des de fa moltes dècades i que planteja 5.000 pisos a una zona propera entre Gavà, Castelldefels i Viladecans, i hi ha un moviment social i ecologista que des de fa molt de temps alerta que això és un risc també pel tema de la inundabilitat. Per tant, crec que si ens volem preparar per aquests fenòmens també hem de fer una reflexió al voltant de l'urbanisme.
10: Anna.
12: Bueno, jo crec que una mica teniu tots raó, no? A veure, evidentment, durant molts anys aquí el clima ha estat benigne, mentre hem viscut amb les quatre estacions de Vivaldi, pues, ens podíem permetre improvisar, com deia aquí el company, construir no ens donava la gana, l'administració podia no reservar uns dinerets per preveure aquestes coses, no? I ara, demà, això, que aquesta època daurada ha acabat i ara ens hem de resignar, doncs, que hi ha d'haver mecanismes de resposta. Això que deia de la ciència exacta, doncs, és més veritat del que sembla. Jo me'n recordo quan jo vivia als Estats Units, que em cridava molt l'atenció que allà les previsions meteorològiques eren molt més acurades que no pas aquí. O sigui, eren com un rellotge. Aquí sembla que si l'encerto l'endevino. I un meteoròleg em va explicar que era degut a, clar, vull dir, el continent americà, pues, jo que sé, si ve una tempesta a l'Atlàntic, tens molt de temps per veure-la venir. Catalunya és molt més petitona i té una situació geogràfica que per molt que vulguis afinar, per molt que el Meteocat vulgui afinar, doncs, home, hi ha un grau d'incertesa. Si combinem aquest grau d'incertesa, certesa, com molt bé heu explicat, amb una mala bava política recíproca, que vull dir que si t'equivoques, si l'encertes malament i si t'equivoques encara pitjor, doncs això jo penso que el pitjor és que genera una desconfiança en la gent. Jo escoltava el Rubén Viñuales, és l'alcalde de Tarragona, que em sembla que és un senyor que sent els colors, no?, que pateix per la gent, i realment ha aconseguit transmetre una preocupació, com dient subliminalment. Jo m'estimo més fer un avís que després, diguem-ne, que diguem no res, encara que algú se m'emprenyi, que no pas, diguem-ne, baixar la guàrdia i haver de lamentar una desgràcia. De tota manera, aquí s'ha de treballar fort en dos aspectes. Un, en recuperar la confiança a la gent, perquè, home, tot això que dieu de la mala bava política és totalment real, però jo diria que això realment galvanitza menys gent de la que sembla. Jo sempre he dit que la política interessa molt a molt poca gent i cada vegada menys. A la gent el que li interessa és poder anar a la feina, poder refiar-se dels avisos, poder pensar que està tot més o menys controlat. I ara mateix, bé, no només aquí, a tota Europa, la socialdemocràcia ha d'afrontar... O sigui, hem de tenir recursos i previsió destinats a aquestes coses. I qui diu aquestes coses diu les vies del tren, la xarxa elèctrica, etc, etc, etc. I aquí haurà d'haver-hi una mena de, no sé com dir-ne, de nou contracte social i un pacte, doncs sí, per no fer-ne un ús polític, però clar, que això tampoc significa que no es pot denunciar, diguem-ne, que la gent deixa podrir les infraestructures i els carlins que els mati Déu.
13: Pobres carlins. Dues notes impertinents. La primera és lo del clima mediterrani. Quan jo era petit ja es deia això, eh? Ja es deia que el clima mediterrani són sequeres, la pastinat sequia, són sequeres pertinaces i tempestes desbocades. I el Raimon, abans que hi haguera tot això que hi ha hagut ara d'anar, ja deia, al meu país la pluja no sap
14: ploure. No sap ploure.
13: Què anem a inventar ara? Per tant, és que això no és nou d'ara.
12: Home, però no compari... Vicent, perdona, no comparis.
13: No, sí que compare, sí que compare, sí que compare. Ja, dins de la crònica del Pereu Ceremoniós hi ha una dana en València que se ho emporta tot i estem parlant del segle XIV. Clar que ho compare. Sí que ho compare
12: perquè... Si t'has de remuntar al segle XIV...
13: No, m'he de remuntar al segle XIV.
12: Com la d'ara, m'entens?
13: M'he de remuntar al segle tot. És a dir, ara hi ha una part que és absolutament climatològica, com ha estat sempre, i una part que és climatològica, que és més dura, que són les noves circumstàncies que vivim. Però si ho barregem tot i cada vegada que passa alguna cosa diem que això és el canvi climàtic, no entenem la història que tenim al darrere, no l'entenem. I la gent que viu en zones inundables, pel que fa a les zones inundables, això és tan fàcil, molt fàcil de dir. Hi ha algun pic, alguna zona que dius, caram, tu allà, com han construït allà. Però si parlem de Dana, el País Valencià, el 90% de la població viu en zones inundables. El 90% de la població viu en zones inundables. I l'altre 10% viu en la muntanya. Els que viuen a la muntanya, cada vegada que la muntanya passa alguna cosa, sempre cau, sempre, cap a la Plana de Castelló, cap a l'Horta de València, cap a la Safor, cap a les riberes, que sempre s'inunden per culpa del Xúquer. Els rius són esquifits habitualment, i ho han estat des del segle XIV... Mentira, des d'abans, però sempre ha sigut igual, i quan baixa Torrentera són horribles. Per tant, si algú hi era a posar aquesta política al peu de la lletra, és tan fàcil com canviar de localització el 90% de la població. Perquè...
10: Tan fàcil,
13: Vicent. No, no, tan fàcil, tan fàcil, tan fàcil. Sí. No,
10: jo perquè... no he dit això, eh?
13: No,
12: però
13: jo
12: Vicent,
13: dic...
12: Si
13: no,
12: permets,
13: però es diu, no construïm... Si... Però si sempre...
10: Ara vaig anar, a partir d'ara.
13: Però si a partir d'ara és impossible que tota aquella gent torni a la muntanya, o vaig a la muntanya on no ha viscut mai. I llavors sí que hi ha zones que són determinades i molt concretes, però dir-ho en general és condemnar a la gent que viu en un país muntanyós i que viu en la plana a anar-se'n a la muntanya, yeah, perquè la plana sempre és inundable. Sí. Sempre és inundable.
12: Però a veure, Anna. Vicent, la diferència Anna. Entre l'època de Pere el Cerimoniós i, no sé, Illa el Cerimoniós, per dir alguna cosa, és que, a veure, en temps
13: del
12: Pere el Cerimoniós...
13: Illa el del Punyalet.
12: La gent, diguem-ne, estava resignada, la gent té una altra mentalitat, no esperava res de l'administració, no existia administració pròpiament dita. La gent, pues, si s'havia d'ofegar, s'ofegava i no rondinava, m'entens?
13: No, collo, si rondinava.
12: Ara, en canvi, la gent,
13: no saps el que
12: la gent espera una altra cosa. I, de fet, sí, això que tu descrius, és, vull dir, la gent tendeix a construir en zones inundables, en zones, en èpoques, diguem-ne, que sembla, doncs, que no n'hi ha per tant. I jo els recordo que immediatament després de la Dana, quan el govern de la Generalitat va plantejar revisar o fins i tot tancar alguns càmpings aquí a Catalunya en zones inundades, el sector es va posar en peu de guerra. Perquè, és clar, hi ha una tensió sempre, doncs, entre prevenció, negoci... I, per cert, he demanat la paraula perquè se m'ha quedat el tinter. Mm. A veure, la solució no és no ampliar l'aeroport del Prat. Vull dir, no passem de la inconsciència a l'ecologisme panoli. Vull dir, l'aeroport del Prat s'ha d'ampliar. Que podem estudiar com ho fem, com ho tirem per aquí, amb quins condicionaments, amb quines garanties ecològiques, però que la solució no és el decreixement, ni és anar-se'n a viure en una caverna, menjar carn crua i portar faldilles d'ossos de mamut. Vull dir, les coses s'han de solucionar partint de la base en la que estem ara i de l'exigència. I insisteixo, moltes d'aquestes coses no s'arreglarien, però sí es minimitzarien tenint uns recursos assignats, doncs, aquest tipus d'emergències, i que, per exemple, no sé, que els bombers voluntaris de la Generalitat no vagin amb una sabata i una espardenya, etcètera, etcètera.
14: Llegia l'altre dia que... Crec que el juliol, aquest juliol, el nombre de passatgers de l'aeroport del Prat havia crescut un 3% en relació a l'any passat, quan ja es va marcar un rècord històric. Per tant, acabarem l'any segur per sobre dels 55 milions de passatgers per l'aeroport, que és teòricament la seva xifra de capacitat actual. Evidentment, es pot superar. Dir que no cal ampliar l'aeroport del Prat implica mantenir tranquil·lament aquestes dades. Per tant, d'aquí a parlar d'anar a les cavernes em sembla una botada, Anna, bastant important. Jo el que he dit...
12: El missatge és que tot s'arregla no ampliant l'aeroport i renunciant al creixement i que Barcelona tingui un aeroport internacional encara i ulls, no crec que sigui un missatge adequat en aquesta situació, i crec que entra d'una manera més suau en la línia de la, diguem-ne, d'aprofitar una desgràcia, doncs, per fer safreig polític, no ideològic.
14: Anna, jo el que he dit, i ho mantinc, és que cal replantejar on fem les infraestructures, com les fem i on construïm a partir d'ara.
12: Això sí.
14: Val? També he dit que en determinats casos, el que deia el Vicent, que el 90% de la població del País Valencià viu en zones inundables, és evident que no pots moure aquest 90% i que tirar cases...
12: Zones inundables il·legals, Vicent, digue-ho tot, que moltes vegades edifiquen sense permís.
13: Absolutament legals. Si la ciutat de València és tot il·legal, pobrets.
10: Digues.
12: No, tota la ciutat de València no, però altres immobles.
10: Espereu, que el Marc... Hem de la publicitat, però el Marc ha remati.
14: I que tirar cases de terra serà en casos molt quirúrgics. Això és evident. Però, bueno, crec que ens hem d'adaptar tots a les circumstàncies que tenim i no les podem mantenir, que sembla a vegades que les mantenim i vulguem seguir amb el ritme a tot drap i sense qüestionar el model que agreuja aquest tipus de problemàtiques.
10: 9 i 20 minuts. De seguida seguim a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
16: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia. Hola, bon dia. A El Corte Inglés ara més descomptes amb la rematada final de rebaixes. Fins a un 50% de descompte en sofàs i butaques, mobles, mampares i accessoris de bany, en mobles de jardí i en una selecció de mobles de sala d'estar i menjador. Però encara n'hi ha més. 15% de descompte en tots els models de mobles de cuina. I seguim amb un 50% de descompte en una selecció de parament de taula i decoració de la marca El Corte Inglés. I també 50% en una selecció de parament de cuina i endreça a casa, de la marca El Corte Inglés. Per acabar, una selecció de coixins, estovalles, tovalloles de disseny i pareos i tovalloles, amb un 60% de descompte. Només del 24 al 31 d'agost, a la botiga, web i app del Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga amb la targeta El Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financera El Corte Inglés EFC-SA i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions. I aquest estiu les botigues del Corte Inglés de la plaça de Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Doncs res més per avui. Fins demà.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Seguim a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, el Marc Font-Ribas i la Míriam de Sant Germain. Ara volem parlar d'una de les imatges que porten circulant des del diumenge, des del partit que el Barça va jugar al camp de l'Elx, amb aquesta imatge en què la Policia Nacional anava retirant banderes estelades i en un moment determinat li retira amb un jove a qui es fa sortir del seu grup. Bé, aquestes són aquestes imatges que ara explicarem i que també han desembocat en la crítica política, perquè sobretot els partits independentistes, també el president del Parlament, han demanat explicacions al Ministeri de l'Interior. La Policia Nacional ha assegurat que obrirà una investigació interna per analitzar l'actuació dels agents. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Les imatges es veu primer com els agents, com deies, aparten el noi d'un grup més gran d'aficionats del Barça que esperen per entrar a l'estadi de l'Elx, l'aïllen, clavant-li alguna empenta, i el jove respon encarant-s'hi, intentant fins i tot també colpejar algun dels agents de policia. I aquí és quan diversos dels policies li comencen, primer, a pegar amb les porres, fins que un l'agafa i el tira a terra. Un cop immobilitzat, el noi encara rep algun cop de porra més, i fins i tot hi ha un vídeo, un primer pla, on es veu com un dels dos policies que és sobre seu, quan el noi ja no té cap manera de moure's, i li propina un fort cop de colze a la cara, al costat de l'ull. El Barça, en un comunicat, ha condemnat l'ús, diu, desproporcionat de la força contra els seus socis, i recorda que les banderes estelades, que ja fa temps que són requisades en alguns estadis, són banderes legals, i diu, el Barça no impliquen cap incitació a l'odi. Junts ha denunciat abús, diu, i maltractament per part de la Policia Nacional i ha ofert assessorament jurídic al jove, mentre que Esquerra ha demanat que s'obri una investigació i ha demanat també la compareixença del ministre Grande Marlaska.
0: Gràcies, Pol. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara ho comentem a l'Àgora, però abans ho volem fer també amb el Xavier Torrents, que és professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, dirigeix el màster en Direcció Estratègica i Seguretat, i de fet és un dels experts consultats al Congrés quan es va redactar la llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport. Professor Torrents, com estem? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Hi ha diverses coses a comentar. Una d'elles és un clàssic en aquestes tipus d'actuacions policials. És al voltant de la proporcionalitat de l'acció, no? És a dir, quan tens algú reduït a terra, amb agents agafant-lo, perquè abans és veritat que el noi aquest doncs llança alguna cosa a l'aire, diguem-ne, però quan el tens reduït, que continuïs clavant-li cops, com veiem en aquestes imatges, no? Aquest és un dels temes que també podríem comentar.
2: Sí, i de fet, diguem-ne, el comunicat que ha fet el Futbol Club Barcelona va en aquest sentit, denunciar l'ús desproporcionat de la força. També va en aquest sentit doncs, el que ha reclamat el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i fins i tot el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, també s'ha interessat pel tema que ha passat. En les imatges, de fet, es veu clar com, de fet, altres agents de policia intenten, en certa manera, frenar l'actitud, diguem-ne, desproporcionada dels seus companys, no? I, evidentment, doncs, aquest és un dels casos claríssims d'un ús desproporcionat, perquè no havia, diguem-ne, tota una colla de persones que actuaven de determinada manera, diguem-ne, ara no entro en quina manera, però no havia tota una colla de gent, sinó només havia una persona. I, òbviament, amb una persona que, de fet, en les imatges es veu que pràcticament no... Era fàcil retenir-lo, doncs, alguns agents, diguem-ne, van posar, diguem-ne, podríem dir, de forma una mica suau, més pes, diguem-ne, i després de forma desproporcionada del que calia per retenir-lo.
0: En aquest sentit, per tant, això estaria endavant d'una policia que actua amb desproporció, eh? Entenem?
2: Uns agents d'aquesta Policia Nacional ho van fer així. Altres es veu, i jo ho interpreto així, però, bueno, podria haver altres interpretacions, sembla fins i tot que uns dels seus companys frenaven aquesta actitud desproporcionada precisament, no? Cosa que evidencia, i per això la pròpia Policia Nacional ha obert, diguem-ne, una investigació interna. Si no, no l'hagués obert de cap de les maneres.
0: Clar, aquest és un dels factors. L'altre és el fet que, i ens ho deien els companys que segueixen el Barça, que passa de tant en tant, que no és la primera vegada, que retiren estelades dels aficionats del Barça, no? És a dir, que ja ha passat alguna vegada que retira una bandera. Com ho veu, això?
2: A veure, aquí hi ha un debat segons la competició futbolística que es faci, diguem-ne. Hi ha les competicions internacionals, bueno, especialment, per exemple, les olímpiques, no s'admet que, diguem-ne, símbols polítics. Però no estem parlant ara de les olimpiades, que ja han passat, diguem-ne, sí, aquest estiu, precisament. Aquí el que estem parlant és

0: que l'únic aplicable, diguem, bueno, lo bàsicament aplicable és la llei que es va aprovar en l'any 2007 ja contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport, en el qual es parla de tres supòsits. Ara veiem si s'ha complert o no aquests supòsits, i si l'estelada és un problema en qualsevol d'aquests supòsits, que sigui un símbol extremista i d'odi. Bueno, si algú portés una bandera nazi, diguem-ne, seria un símbol extremista, i per tant això sí que es podria requisar. L'estelada no té aquest contingut. Que fos un que tinguessin emblemes, diguem-ne, violents, o que és una qüestió, és l'única interpretable, diguem-ne, feta o duta per grups o penyes extremistes. Aquest seria l'únic supòsit, el supòsit que aquest aficionat pertanyés en els, diguem-ne, a una penya extremista. Però aquells agents en aquest moment això no ho podien discernir, en el supòsit que hagués estat així, que jo no estic dient que ho sigui. I l'altre, un missatge discriminatori. Òbviament, no portava cap pancarta, diguem-ne, contra un grup ètnic, contra una religió, contra l'orientació sexual o contra temes de gènere o discapacitat. O sigui, no compleix l'estelada, no, diguem-ne, podríem dir, no incompleix cap dels tres supòsits sobre els quals es podria requisar. Per tant, és molt arbitrari que s'hagin requisat o que es vulguin requisar estelades, i l'única situació en què es podria requisar una estelada o qualsevol altre símbol totalment legal i plenament legal, seria si ho enarbolés en aquell mateix moment i sota aquelles circumstàncies una penya que ja d'antuvi es conegués que fos extremista. Però no és cap d'aquests supòsits el que s'ha donat en aquest cas. Per tant, òbviament, al meu entendre, és un cas molt clar en el qual ha hagut no només una desproporció en quant a l'ús de la força per, diguem-ne, retenir aquest noi, en el supòsit que s'hagués de retenir, sinó que, a més, el tema de requisar les estelades estava fora de lloc perquè no, diguem-ne, l'estelada no va en contra de ningú.
1: I això és prou precís en aquesta llei? Ho dic perquè de vegades l'argument que es dona és que, per molt que l'estelada no sigui en els contextos que vostè deia, de vegades es diu, ja, però en el context d'aquest partit, a vegades l'estelada pot incitar l'odi, igual que la samarreta de l'equip rival, i també per això la requiso, no? D'alguna manera, per no generar conflictes. De vegades aquesta ha estat la justificació, no sé què li sembla, així.
0: Bueno, a veure, l'única justificació, i insisteixo, no es pot agafar com una norma general per tots els partits de futbol, sinó s'ha de veure partit per partit, clar. Seria que, no l'estelada, sinó que una penya extremista, i tothom ja sap quines són les penyes extremistes que hi ha en els clubs de futbol, que una penya extremista portés uns símbols i justament això serveix per exacerbar, diguem-ne, els ànims radicals d'aquesta penya. Però aquí no parlaríem de l'estelada, aquí parlaríem de qualsevol símbol. I aquí és igual si estem parlant de la bandera d'Espanya, de la senyera i la bandera catalana, com de l'estelada i qualsevol altre símbol. O sigui, no, però no seria el símbol en si, insisteixo, sinó a la situació i la circumstància particular i singular d'aquell moment en aquell partit concret.
1: I això és molt interpretable, clar.
0: Sí, això és molt interpretable i de totes maneres té un límit la interpretació. I insisteixo, si no hi ha una actitud violenta, doncs no seria. De totes maneres, jo em limitaria més en temes de discriminació o d'odi, i d'això estem més avesats, i a vegades els camps de futbol no actuen, no? És a dir, quan es crida, per exemple, de forma racista contra un jugador negre, no? Jo crec que s'haurien de dedicar més a això tant els agents policials com els mateixos clubs de futbol.
1: Sí que és veritat que amb aquests crits que vostè deia, per exemple, contra Vinícius, hi ha tot un protocol, fins i tot doncs, quan es detecta fins i tot un insult xenòfob o racista entre jugadors, s'activa un protocol determinat. Vostè creu que això s'hauria d'aplicar, per exemple, quan hi ha crits, com vam sentir l'altre dia al camp de l'Atlètic de Madrid dient, com resumien a la COPE, P Barça, P Catalunya, per no dir la paraula, aquestes hores?
0: Sí, sí. Diguem-ne que és un horari infantil encara, si s'han llevat els nens i les nenes.
1: Estem en horari protegit encara, sí, fa bé de dir-ho, sí.
0: A veure, és a dir, això, al meu entendre, sí que és greu. També cal entendre, insisteixo, que a l'actuar no es faci més mal que si no s'actués. És a dir, No és que s'hagi d'actuar a la més mínima, però és veritat que hi ha més màniga ampla en els clubs de futbol, podríem dir, mediterranis, tot i que els anglesos també no hauríem d'incloure'ls. Però i sí que, al meu entendre, s'hauria, i no de forma, diguem-ne, és a dir, de forma progressiva en els camps de futbol, cada cop anar a aturar més aquestes situacions. I sobretot a detectar, que això és fàcil quan és un agent policial que té un, diguem-ne, un bon comandament, detectar aquell individu que potser és líder en un grup o una penya que exacerba aquests ànims. Ara, això són actuacions molt concretes i que es poden fer fins i tot de forma molt discreta. I, òbviament, el que ha passat en aquest aficionat del Barça a les portes de l'estadi Martínez Valero de l'Elx no era ni discret ni proporcionat. Que és, de fet, per això salta la polèmica i per això n'estem parlant ara aquí al matí de Catalunya Ràdio.
1: Exacte. Gràcies al Xavier Torrents, que és professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, i ell esmentava la llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport. Ell va ser un dels experts consultats al Congrés. Professor Torrents, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Una abraçada i bon dia.
1: Míriam, com ho veus?
2: Doncs no puc estar més d'acord amb tot el que ha dit el professor, la veritat, i a més, jo conec a molta gent de la Policia Nacional, concretament no del grup ni de l'equip que va dur a terme aquesta actuació totalment desproporcionada, sinó de la mateixa unitat però d'altres regions, que estan molt enfadats amb aquesta situació perquè també els perjudica a ells la seva imatge. És a dir, ara aquest debat torna a obrir el debat sobre la proporcionalitat dels agents antiavalot, torna a obrir el debat sobre la proporcionalitat i l'ús de la força, torna a obrir el debat sobre si han d'estar presents o no han d'estar presents en certs escenaris, i això jo crec que fa molt mal a la institució i a aquells agents que sí que denuncien un ús proporcional de la força i que també denuncien aquesta actuació d'un company. De fet, a grups de WhatsApp ja em deien ahir que el facin fora, si fa falta. O sigui, som els primers que no volem que la nostra imatge i els que intentem fer la feina ben feta després haguem de ser titular un cop més per una actuació que, malauradament, en els últims mesos en portem moltes. Aquests dies, des que vaig veure les imatges, he estat repassant, no?, la llei que ara comentava el professor, i a l'ús de l'estelada, és que en cap cas es pot. Estaràs més a favor, estaràs més en contra, et representarà més o menys, però no es pot retirar, perquè ja ho ha explicat, i ho ha explicat crec d'una manera sublim, no és un objecte ni una simbologia nazi, ni un emblema violent. A més, en aquest cas es veu clarament que el noi que la porta no és un ultra. O sigui, aquests agents haurien d'estar molt acostumats a diferenciar quin perfil és de l'ultra, i ho veus, perquè vull dir, els que ens dediquem una mica a la seguretat ho veiem ràpidament qui és un ultra i qui no. Per tant, una persona que és un agent del cos nacional de policia ho hauria de diferenciar al minut zero. Tu ja veus que és un xaval que jo crec que fa dos dies que té 18 anyets, pobret meu. La proporcionalitat va ser exagerada, i no només la manera en com se l'aparta de la cua, no?, sinó després com muntes tot aquest show davant dels altres aficionats i davant d'altres companys, que ho explicava, jo també he fet la mateixa interpretació, hi ha companys que li diuen frena, frena, i no frena, li fa un cop de colze a l'orella. Per tant, molta desproporcionalitat i, en el meu cas, molta tristesa per això, perquè enfosqueix una imatge i una institució que jo sí que sóc partidària de cada estar present en aquest tipus d'esdeveniments on hi ha tanta gent. Jo em quedo més tranquil·la i si hi som, perquè sé que garantiran la meva seguretat o ho intentaran, però que, clar, que amb imatges com aquesta la seva reputació i queda molt en joc, no? I això, doncs, crec que no és un bon escenari per ningú. Per tant, que la Policia Nacional obri una investigació, doncs només faltaria, és que s'ha de fer.
1: Anna.
3: Sí, a veure, jo estic totalment d'acord amb que aquí s'ha d'obrir una investigació. En aquest cas, jo crec que el més suau que podem parlar per part de la policia és d'incompetència. Jo no tinc tan clar el que diu la Míriam. He vist diverses vegades les imatges i no n'acabo de treure l'aigua clara, però sí que trec l'aigua clara que com a operació policial és un desastre. Dit això, dit això, d'una banda tenim el problema doncs, de la violència en aquests... A mi ja se m'està passant la lluna de mel amb el futbol durant el Mundial, ja torno a estar per la il·legalització d'aquest esport tan
1: violent.
3: Anava a dir,
1: jo recordava però, això, eh? Sí. Jo recordava sí, aquesta proposta. Sí, sí,
3: sí. Sí, jo diguem-ne, després de veure el Messi amb el Cabo Verde, ja se m'ha passat una mica la tonteria, però bueno, on volia anar a parar. Ara, també us llanço una reflexió. Dius, a veure, jo crec que s'ha de ser molt cafre, o sigui, pel resultat previsible de prendre-li una estelada en aquest noi, i no m'estranya que tothom hagi reaccionat com ha reaccionat. Dit això, també pregaria una reflexió més general sobre el grau d'irritabilitat que provoquen determinats símbols. Jo recordo que la bandera de Catalunya és la senyera, no és l'estelada. L'estelada té un determinat significat doncs, que pot fer que alguna gent se senti incòmoda, la qual cosa no excusa accions desproporcionades. Però jo pregunto, com estaríem parlant si a aquella persona se li hagués retirat una bandera d'Espanya amb l'aguilutxo, diguem-ne, o una bandera d'Israel, que a mi m'han tret una bandera d'Israel del balcó de casa, i és una bandera d'un país, eh? Vull dir, en canvi, penjar una bandera palestina mola molt. Llavors jo també demanaria una mica de bona fe simbòlica i una mica per parar tots plegats.
1: Vicent.
4: És curiós que parli vostè de irritabilitat i penjar una bandera d'israeliana en el balcó, i jo sóc absolutament partidari que vostè ho faça. I, perdone, si algú s'irrita...
3: Gràcies.
4: I si algú s'irrita...
3: A mi no només es van irritar, si m'ho van prendre.
4: D'acord, pues, igual que vostè té tot el dret del món a penjar una bandera relena al balcó, aquesta gent té dret, tot el dret del món, a portar estelades sense fer cap reflexió de qui irrita o qui no irrita. I si algú s'irrita, ho diu la dita, que li pica el cul és perquè té cucs. Perdona, per l'horari infantil.
3: I però, senyor Sánchez, li diré
4: una altra cosa.
3: No,
4: en aquesta
3: la bandera fos una altra, no estaríem parlant.
4: Si la bandera fos una altra...
3: Ja ens faria gràcia, si la, o algú
4: si la bandera,
3: gràcia,
4: a mi no em fa gràcia mai que ningú retira res.
3: No, jo de vostè no.
4: I tampoc em fa gràcia que ningú s'irrita excessivament, perquè si algú s'irrita, en una societat civilitzada s'ha de calmar i de respondre amb argumentació, no amb requisicions. Aquí ja hi ha jurisprudència, eh? Aquí hi ha jurisprudència, és a dir, fins i tot per aquells que ho tinguin més dubtós, i ja que parlàvem de legislació internacional, quan als Jocs Olímpics hi ha una jurisprudència. Va haver-hi un conflicte Barça-UEFA des del 2015 al 2016, per l'estelada. I que jo recorde, la UEFA va imposar al Barça multes primer de 30.000 euros, de 40.000 euros i de 150.000 euros.
1: Clar, perquè
4: la UEFA deia que era un símbol de propaganda política.
1: Això.
4: I llavors el Barça va arguir que no, van entrar a una discussió, cada volta que sonava l'himne de la UEFA xiulada, en un partit de futbol la gent xiulava, i els senyors de la UEFA van comprovar que allò era més que això. I per tant, després d'haver segellat la pau i haver retirat aquestes sancions, es va acordar que representava un símbol d'expressió identitària. Un símbol d'expressió identitària. I, per tant, ja no hi ha discussió que valga. En Roma locuta, causa finita. En el moment que la UEFA diu això, aquí què van a dir als de la Lliga? Que no estan d'acord amb la UEFA. I dit això, a mi no estic d'acord amb l'expressió que requisar-les era una operació arbitrària. No és arbitrària, és prevaricació. Perquè aquests senyors saben, els agents involucrats en aquesta història saben que quan requisen estan cometent un delicte ells mateixos. Perquè aquesta bandera no es pot requisar, senzillament. Es poden requisar altres i en altres circumstàncies que han estat ben explicades. Però en aquestes circumstàncies no. Per tant, insistir en el tema provoca violència i provoca odi. El que l'està requisant, el que està anant davant d'un grup i requisa una bandera i després carrega contra aquella persona que la porta, ell és el que està generant la violència, no el que la porta. I aquí canviem. Llavors, i per tant, clar que ha d'haver-hi una investigació. Ja m'agradaria, perquè al final totes aquestes investigacions mai porten enlloc. Ja m'agradaria. I acaben una qüestió que està molt clara. Jo de vegades sí que em sento insegur segons qui porta l'ordre públic. I em sento insegur perquè hi ha determinades accions que es van repetint, i repetint, i repetint, i repetint, i Guillem Jodeté, i no hi ha perdó per l'hora infantil, i això no s'arregla de cap manera, ni s'ha arreglat mai, perquè, per desgràcia, una part important de les organitzacions d'aquests cossos policials i de la judicatura espanyola estan decantats. Si de veritat hi ha gent que crec que sí, dins de la Policia Nacional,
2: sí,
4: que està contra
2: que
4: això,
2: que
4: s'organitzen,
2: sí
4: igual que
2: ha,
4: els
2: sí
4: altres estan organitzats, mare de Déu com estan organitzats, i moltes vegades es personen en judicis, o insten a judicis, o fan d'acusació popular, doncs que ho facin també, i llavors jo me sentiré segur.
2: Mare. Sí que n'hi ha dels que estan de l'altre costat.
1: Jo, molt d'acord amb el que comentava el Vicent en relació a l'estelada, i després sobre el tema de la seguretat, jo en aquest cas, potser perquè vinc d'un entorn
5: social particular, jo quan veig cossos antiavalots, unitats antiavalots policials, siguin del cos que sigui, no em genera ni tranquil·litat ni seguretat, més aviat al contrari, perquè, malauradament, aquestes actuacions abusives, desproporcionades, són recurrents, no són excepcionals. Ja et dic que no és una qüestió únicament de la Policia Nacional, també ho hem vist moltíssimes vegades en els Mossos d'Esquadra, i el que em fa qüestionar és si el que hi ha darrere és un problema estructural.

0: aquest tipus d'actituds, que poden ser anecdòtiques, pot ser només una persona, però mostra un rerefons de catalanofòbia preocupant més enllà de l'abús policial, que és evident, com s'ha comentat.
1: 3 minuts, arribarem a 3:15. Anem a publicitat i de seguida seguim amb l'Àgora, amb el Vicent Sánchez, la Míriam de Sant Germain, l'Almar Font Ribas i l'Anna Grau.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
4: Però si aquesta hora la platja està buida.
3: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
4: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
3: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Val més que en busquem un altre.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
8: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
9: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
10: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
11: Es diu Sansolè.
10: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
12: Que xula!
10: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
11: Superxuli!
10: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
13: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
14: Aquest estiu, crim.
13: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
14: A Catalunya Ràdio.
15: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
14: Posem llum a la foscor.
16: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
14: Què va passar? Qui ho va fer?
17: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
18: Ho sabem.
14: I per què?
19: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
14: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
6: Comencem.
2: A les 4 de la tarda,
4: a Catalunya Ràdio comença...
3: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
2: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
3: Hola.
9: Oli.
2: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
3: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
2: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
3: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
4: Catalunya Ràdio.
7: Som 3K.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Seguim, és que aquí... Seguim aquí, ens fem l'àgora a sobre.
12: La culpa la té vostè, que no s'encén.
1: Sí, però jo estic aquí, això és l'Isma.
17: No se puede estirar más este chicle, es un imole destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
1: Això és el que volíem comentar, mateix, per això ens ho fèiem l'àgora a sobre. Aquestes declaracions ahir de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dient, escolta, aquest àtic, el famós àtic, ja n'hem parlat algun cop, l'hem posat a la venda, per tant, aquí no hi ha més història, chao pescado, deia ella, en resposta, que aquest és un matís important, en resposta al que li demanava el líder del seu propi partit, Alberto Núñez Feijóo, que deia, la comunitat ha de donar més explicacions de per què van agafar un àtic per treballar-hi, un àtic on no s'hi podia treballar, un àtic on només tenia llicència per viure-hi. En fi, volem comentar aquest episodi de les relacions entre la presidenta Ayuso i el Partit Popular amb el periodista David Fernández Moreno, que és autor d'Ayuso, Zancadillas, Intrigues i Venganzas en la Corte de Madrid, que és la biografia de la presidenta de la comunitat, biografia no autoritzada. David, què tal? Buenos días, bon dia.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Oye, David, este último episodio, tú que has estudiado bien a la presidenta y a su entorno, ¿cómo lo ves? Porque pasan las dos cosas. Feijóo dice abiertamente, son necesarias más explicaciones, y después esta respuesta, muy, muy ayusista, digamos, por parte de la presidenta de ayer. ¿Con qué te quedas de esta historia?
14: Bueno, aquí hay dos derivadas. En la entrevista que da Feijóo, yo creo que es un mensaje que le manda a Isabel Díaz Ayuso diciendo que ya no le tiene miedo. Porque lo que le está diciendo Feijóo en la entrevista a Ayuso es que sabe que ha mentido. porque ellos tuvieron ese encuentro efectivamente el 8 de abril, en el que Feijóo y Ayuso fueron a hablar de fiscalidad a la sede de Sol, y cuando acabó la reunión, pues como anécdota, pues

0: Isabel le dijo, mira, oye, pues nos vamos a cambiar de sede, estamos buscando locales, tal y cual. Y ya le engañó, porque esa reunión se produce el 8 de abril, pero ese día ya, ellos el 8 de abril ya habían cerrado la operación con la vendedora. Es decir, ya sabía que habían comprado un ático, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues lo que pasa es que le traslada, fijó, bueno, pues estamos buscando un local pues para cambiarnos porque vamos a hacer obras. Cuando, claro, ahora meses después, pues estalla todo esto, Feijó muy inteligentemente en la entrevista, bueno, pues deriva, ¿no? Desliza lo que le dijo la presidenta en esa reunión. Bueno, estaban buscando un local. No estaban buscando un local. Habían comprado un ático de lujo. Y luego da un dato también, da una frase muy importante. Él dice Feijó y no da puntada sin hilo, dice, es que lo querían para el despacho de la presidenta. Aquí ya está asumiendo que alguien ha cometido prevaricación, porque la empresa de Planifica Madrid, cuando compró el ático, si hizo bien los deberes, tuvo que hacer un informe previo jurídico y debía saber que ese piso, por las normas urbanísticas de Madrid, no valían para albergar oficinas. Luego, nunca podían albergar el despacho de una presidenta. Y luego tenemos la frase de mañana, ayer, de Chao Pescado, que bueno, que esa no se la ha hecho Miguel Ángel Rodríguez, el gurú de Ayuso, esa es la típica frase que es de, pues pertenece un poco al carácter de Isabel Díaz Ayuso, esa rebeldía castiza que ella siempre lleva. Yo os cuento una anécdota hace años, cuando era una simple diputada y Cristina Cifuentes le encargó que negociara la ley de Telemadrid con los grupos de la oposición, pues ella cometió unos fallos y la echaron la bronca. Y se fue a un despacho, se encerró en su despacho, cerró con llave, bajó las persianas y se puso a llorar. Tuvieron que ir a buscarle varios diputados para que saliera de allí. Bueno, no te preocupes, lo vamos a arreglar. Ahora es la misma situación. Lo que pasa es que ahora es la presidenta de la Comunidad de Madrid. No se puede ir a un despacho, cerrar, bajar las persianas y ponerse a llorar porque tiene que dar explicaciones. Entonces ella pues cierra este capítulo con un chao pescado.
1: Tú en tu libro destacas mucho sobre todo cómo Isabel Díaz Ayuso ha conseguido ganar diversas batallas a su propio partido. De hecho, lo comentamos la última vez que hablamos contigo. Tú estuviste a punto de llamar a tu libro Skynet, como la máquina de Terminator, sí, porque es como la llamaba la gente de Pablo Casado, pensando he nombrado a alguien que me va a ser leal y resulta que no. ¿Cómo ves esta situación? Porque da un poco la sensación, ¿se le está empezando a apagar la llama a Isabel Díaz Ayuso dentro de su partido?
0: Bueno, yo es la primera vez en estos 7 años que lleva gobernando que oigo a muchos compañeros que coinciden en un análisis. Dice, bueno, Isabel Díaz Ayuso ha sido un gran activo. Dice, no, porque fuese una gran política pues que destacase por su oratoria o por sus grandes políticas, ¿no? Y pues ella ha destacado por el populismo, por las frases grandilocuentes, por hacer ser el actor del sanchismo. Entonces, bueno, pues era un gran activo, digamos, como esa agitadora antisanchista, ¿no? Lo que pasa es que esa agitadora, ahora me dicen que ya se está convirtiendo en lastre. Y hay una persona muy importante que me dijo el otro día una frase. Me dice, es que lo que pasa es que Isabel Díaz Ayuso ha vivido muchos años pensando que todo lo que hacía le iba a salir gratis. Y entonces ella ha confundido ese respaldo electoral, que es cierto que lo ha tenido en la Comunidad de Madrid, con impunidad. Y luego está también confundiendo esa popularidad que ella tiene con no rendir cuentas, con no hacer autocrítica y con pensar que siempre tiene la razón. Bueno, cuando ya me han dicho que ya empieza a ser un lastre y bueno, este episodio del ático está empezando, digamos, a dañar la marca del Partido Popular, porque aquí hay una cosa muy clara. Feijóo lo que quiere es ganar las elecciones. Es que para el Partido Popular es un trauma llevar 8 años sin tocar poder. Y ellos lo ven tan cerca, es decir, ven tan cerca ese triunfo, que no quieren episodios un poco ridículos y surrealistas que puedan movilizar a la izquierda y distraigan. Entonces ya se han comido el sapo del fraude fiscal de su pareja barra expareja, ¿no? Ya se han comido ese sapo que todavía hay que ir a juicio y tiene una pieza separada por producir los negocios. Ahora viene lo del ático. También hay cierto revuelo porque, bueno, hay algunas informaciones que pueden salir sobre su viaje a México porque estuvo también unos días desaparecida y tendrá que rendir cuentas sobre quién pagó ese viaje y dónde estuvo. Bueno, pues hay ciertas cosas que el Partido Popular, esas distracciones no están gustando, ¿no? Y bueno, y ya se lo han hecho llegar a Isabel Díaz Ayuso. Dice, vamos a centrarnos en hacer política, en hacer oposición contra Pedro Sánchez, y estos episodios personales no ayudan.
1: Claro, pero si le han hecho llegar, como decías tú, no se termina de entender la respuesta de ayer, ¿no? Porque parece ser, es decir, más allá de la anécdota y de la expresión chao pescado, parece un poco decir, no, es que yo no tengo que dar explicaciones, aunque me lo pida mi presidente, el presidente de mi partido.
0: Bueno, pues es que yo creo que la política de Isabel Díaz Ayuso siempre ha sido errónea estos años. Me refiero en la comunicativa.
1: Yeah.
0: Es decir, yo no encontraréis en la hemeroteca ningún episodio de Isabel Díaz Ayuso en el que haya hecho autocrítica, en el que diga, pues me he equivocado y no, ella nunca se equivoca. Entonces, en este episodio en el que ha tenido que retroceder, dar marcha atrás, porque le pillaron con el carrito de lado, los compañeros del país descubrieron lo del ático, y es injustificable, porque es injustificable, y no van a poder justificarlo cuando tengan que comparecer los responsables aquí en el Parlamento madrileño. Pues bueno, decide rápidamente, oye, vamos a deshacernos de este marrón y lo vamos a vender, que vamos a destinar el dinero a los afectados por los incendios de Madrid. Entonces, está desubicada porque no está acostumbrada a dar marcha atrás. Entonces, como sabe que este tema, además, no ha hecho más que empezar, porque, como te he dicho, la oposición quiere explicaciones, porque esto es el capricho personal de Isabel Díaz Ayuso, es decir, es que no hay una explicación, es que no. Es decir, el consejero delegado de esta empresa pública, cuando vaya al Parlamento madrileño, va a sufrir, porque va a tener que explicar, oiga, ¿y quién le dijo a usted que había que comprar este ático? Porque es que esta empresa pública no compra áticos, ni sextos, ni quintos, ni cuartos, ni una primera planta. No compra pisos. Entonces alguien le tendrá que decir, usted pasará, es decir, ¿quién le dijo a usted que compara ese ático? ¿Pasaba usted por esa calle y lo vio y dijo, uy, qué buena oferta de mercado? ¿Se lo ordenó el consejero? ¿Se lo ordenó la presidenta? Claro, es que es un marrón, porque nadie puede justificar la compra de ese ático porque esa empresa no compra áticos.
1: El David Fernández Moreno és periodista i és l'autor d'aquest llibre, d'aquesta biografia de la presidenta Ayuso, biografia no autoritzada, que es diu Ayuso, zancadillas, intrigues i venganzas en la Corte de Madrid. David, mil gracias una vez más, una abraçada, molt bon dia.
0: A vosotros, cuidaros mucho.
1: Un abrazo fuerte. En fi, Anna, l'últim cop que vam parlar d'aquesta història, tu deies que era la primera vegada que els veies una mica amb ella i el seu assessor, Miguel Ángel Rodríguez, una mica més a la defensiva que en altres ocasions, que en altres episodis. No sé si això,
2: sí,
1: el que
2: fet,
1: passa et dona més la raó, diguem-ne.
2: És que no els havia vist mai a la defensiva, mai. Llavors, és la primera vegada, doncs, exacte, que hi ha un moviment estranyament defensiu, perquè, home, les declaracions aquestes d'en Feijó poden ser més o menys agressives segons les vulguis valorar, perquè ell el que diu textualment és que patrimoni, l'empresa aquesta, la que acaba d'explicar el David, doncs que no té, o sigui que algú ha d'explicar, o sigui, li està donant una sortida, diu, pues, escolta, tira-li la culpa a algú de patrimoni, sí. o sigui, de pures responsabilitats, però la Ayuso no de pures responsabilitats, o sigui, el que considera és que venent l'àtic, doncs ja està, xau pescau, i aquí evidentment hi ha una negativa de fons a arribar al fons de la qüestió, no? De la qual cosa m'imagino, no sé, jo, investigaria de qui era aquest àtic, qui el va vendre, perquè a lo millor lo de menys és el que estem parlant, no? No sé.
1: Però tu veus que hi ha, tu tens la sensació que hi ha el fet d'aquesta posar-se a la defensiva respon d'alguna manera a una de les crisis més importants entre ell i la direcció del partit? O ho dic perquè ara el David parlava de llaç, però clar, un llaç, no sé, a nivell popular en principi no pinta que hi sigui, perquè continua encapçalant totes les enquestes.
2: Jo diria que no, a veure, jo diria la seva posició dins del partit continua sent la que era, que no és tan forta com sembla, eh? Vull dir, la gent quan somia amb una Ayuso lideressa nacional s'oblida de que el PP, com el PSOE, és un partit sistèmic, i si tu no tens el suport elemental de l'estructura dels barons, difícilment pots arribar a un lideratge nacional. La Ayuso a Madrid encara és molt forta i, a més, diguem-ne, sobretot després de la punxada d'en Bonilla a Andalusia, és la més eficaç, diguem-ne, defensant el machito electoral del PP davant de Vox. Ara jo veig molt difícil que pogués donar el salt a la política nacional, perquè, bueno, no té els suports i, a més, té aquest aire allò una mica de niña, l'exorcista, de faig el que em dóna la gana. I sí que coincideixo amb el David, que com fins ara tot li ha sortit bé, però tant va allò, tanto va el canto a la fuente. La gent jo crec que entén més que tanquis files amb el teu germà que amb el teu nòvio. Amb el nòvio ja s'entén una mica menys. Això de l'àtic jo crec que no ho ha entès absolutament ningú, perquè és, o sigui, el que hagi pres aquesta decisió ha acreditat una manca de criteri, una manca de tot, perquè, a més, home, l'Ayuso està sota el focus. Per això em costa molt de creure que ella personalment tingués alguna intervenció en aquesta... O sigui, ha de ser algun subordinat no gaire il·luminat. Ara tampoc entenc, llavors, per què no es depuren responsabilitats. Vull dir, m'estranya molt, perquè és, jo penso que és la manera més directa de... O sigui, això no s'arregla dient xau pescau. Sí. S'arregla explicant què ha passat, que no ho entén ningú. Jo penso que no ho entenen ni els del PP. Sí. Ara, jo la situació la veig igual, ara mateix, entre Feijó i Ayuso. És a dir, la situació és la que és, no? Sí.
1: Marc, tu com ho veus?
3: El que em sembla evident és que la senyora Ayuso està patint un desgast polític que no havia patit fins ara, que les explicacions, les poques explicacions que s'han donat al voltant de la compra de l'àtic no aclareixen res, i el que fan és augmentar l'ombra de la sospita, i el que no tinc clar és fins on arribarà aquest desgast, si aquest episodi serà l'inici de la fi de l'ayusisme, si realment les seves aspiracions, que al final són les que té, de succeir el Feijó en l'àmbit estatal es veuran estroncades per això, i d'altra banda, veient el que va dir ahir en Feijó, és evident que ha aprofitat aquesta oportunitat que li ha vingut de perles, per dir-ho d'alguna manera, per intentar atacar l'Ayuso en una batalla interna del PP que no és soterrada, no? Que surt a la llum i que per primera vegada sembla que el Feijó pot portar la iniciativa per la monumental ficada de pota de l'Ayuso, com a mínim del seu equip.
1: Però tu creus que té aspiracions, en caps de liderar el partit a nivell espanyol?
3: És evident, és evident. El que no tinc tan clar, i amb això sí que ho comparteixo bastant amb el diagnòstic que feia l'Anna, és que una cosa és Madrid, i tot i que a vegades confonguem les coses, una altra cosa és l'estat espanyol. És a dir, que Ayuso tingui un nivell de popularitat elevat i que guanyi per majoria absoluta les eleccions a l'Assemblea de Madrid no implica que sigui un actiu polític a nivell estatal. Jo penso que una persona, una candidata com l'Ayuso, provoca més rebuig i provoca més mobilització en contra que no pas la que pot provocar en Feijó. Per tant, jo crec que Ayuso no serà mai presidenta del govern espanyol.
1: Tot això al voltant d'aquestes declaracions d'Isabel Díaz Ayuso i l'escàndol de l'Àtic, que ha estat un dels col·laborats de l'estiu, que com ens deia ara el David Fernández, i el que durarà, perquè això hi ha d'haver-hi compareixences a l'Assemblea de Madrid i tot això. En fi, ens falta per sentir la Míriam i el Vicent sobre aquesta història, però ara arribarem, i sentireu els senyals horaris a les 10 del matí, farem l'habitual actualització a aquesta hora, avui amb l'Estel Batet-Carles. Què tal, Estel? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Ens actualitzem.
4: Doncs comencem parlant de Tarragona, que s'ha despertat avui encara amb restes de la pedregada que va caure ahir a la tarda a la ciutat. L'alcalde, Rubén Viñuales, creu que no es poden demanar responsabilitats per la falta d'alertes respecte a aquest fenomen, perquè entén que no es podia preveure. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: Bon dia. Si bé els equips de la brigada municipal han treballat durant tota la nit a primera hora del matí i no s'ha pogut restablir la mobilitat a tots els carrers de la ciutat perquè encara s'estan retirant elements i arbres caiguts. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que aquest temporal ha estat extraordinari i opina que no es poden demanar responsabilitat per la manca d'alerta si no s'havia pogut preveure.
6: Ells ho fan en base a un criteri científic del Metrocat. En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust, i si em permet, fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica, no?
5: Clara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
4: Doncs bé, en aquest mateix sentit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha reconegut que davant de tempestes sobtades i poc previsibles no hi ha temps per activar el sistema d'emergències S-Alert. És el que va passar ahir, també el cap de setmana, a les comarques de Tarragona, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
7: Ho podem fer quan tenim una previsió elevada de que un fet succeirà l'endemà, eh? Amb aquests fenòmens com avui, jo no soc meteoròloga, no us puc explicar exactament com funciona, però el que sí que veiem és que són molt sobtats, i al ser molt sobtats tenen una poca predictibilitat. Aquest fet no ens permet tenir aquesta prevenció que ens agradaria tenir.
4: Més notícies ara amb l'Albert Manyà.
8: Pedro Sánchez presideix a aquesta hora la reunió del Consell de Seguretat Estatal, on s'aprovarà que el govern espanyol assumeixi la coordinació total de la crisi a Ceuta. La decisió es pren gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants i es ratificarà d'aquí poca estona al Consell de Ministres, que nomenarà el ministre Ángel Víctor Torres com a comandament únic per gestionar la crisi. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia. Pedro Sánchez dona una nova dimensió a l'emergència. Ara passa a ser una crisi de seguretat estatal i el ministre Ángel Víctor Torres viatjarà aquesta mateixa tarda cap a Ceuta per coordinar la resposta a l'emergència. L'objectiu és accelerar l'expulsió dels adults migrants que hi queden, resoldre més ràpid les sol·licituds d'asil, també el futur dels menors d'edat i detallar les ajudes econòmiques per reactivar la ciutat. Tot això es decideix en aquest primer Consell de Ministres del curs, que començarà d'aquí a poca estona. Això a la Moncloa, mentrestant avui al Congrés compareix la ministra de Defensa, Margarita Robles, que haurà d'aclarir si el CNI va avisar al Ministeri de l'Interior del risc d'una entrada massiva a Ceuta. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: Els Mossos d'Esquadra han recuperat 9 cotxes de gamma alta valorats en 640.000 euros que havien estat robats i venuts posteriorment de manera fraudulenta. Els agents han denunciat un home acusat de falsificar la documentació d'aquests vehicles i després revendre'ls. Els cotxes procedien de l'estranger, d'Itàlia, Dinamarca i França, i després se'ls falsificaven els números de bastidor per matricular-los de manera fraudulenta a l'estat espanyol.
8: La Ronda de Dalt ha recuperat avui el carril que estava tallat en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 a Barcelona per les obres de cobertura del tram entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca. Els treballs avancen amb la col·locació de 56 de les 101 peces que formaran el nou sostre. L'objectiu és acabar la cobertura a finals del 2027. Durant els pròxims mesos es mantindrà la velocitat limitada a 40 km per hora i hi haurà talls nocturns al tronc central.
4: Cada cop més municipis utilitzen eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són aquests turistes i quants dies s'hi queden. Girona, Núria Peraire.
10: Bon dia. Una cinquantena d'entitats com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si s'allotgen els turistes en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ho explica el doctor en turisme i promotor de la plataforma Jaume Marín i el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
11: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i per tant és una dada molt fiable.
12: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
10: Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
4: I ara esforç, Marta García, bon dia.
13: Bon dia, torna la normalitat a la vuelta després de la neutralització de la tercera etapa ahir per culpa d'una forta tempesta en pedra. Avui se disputa la quarta, la primera clarament de muntanya amb eixida i arribada a Andorra la Vella. L'eslovè Tadej Pogačar segueix líder. El Barça continua amb la preparació del partit de Lliga que juga dijous contra l'Atlètic Club pendent de la primera jornada. Ho fan pel dubte de Gavi, a qui ahir van descartar una lesió, ja que només presenta una forta contusió en el genoll, i pendent també de Rodri, que ja està a punt per debutar. Pendent també de la primera jornada de Lliga, se juga avui el València-Betis a les 9. Demà el Madrid s'enfronta a la Reial Societat i dijous el Celta-Osasuna completarà esta primera jornada. Els Països Baixos presenten avui Xavi Hernández com a nou seleccionador del país, que substituïx Ronald Koeman. El Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra socis i aficionats als voltants de l'estadi de l'Elx i demana explicacions. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina queda fora de la lluita per les medalles en caure davant Anglaterra per 4 gols a 1.
14: Fins aquí les notícies.
15: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: 10 i 7 minuts. Rematem l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, el Marc Font Ribas i la Míriam de Sant Germain. Falta d'escoltar la Míriam i el Vicent al voltant d'aquesta història de l'àtic d'Ayuso. Míriam.
16: A mi m'ha agradat molt el concepte de rebeldia castiza que ha utilitzat el David Fernández, però sí que és veritat que, i malgrat comparteixo molt que té aquesta rebeldia castiza, amb el concepte Chao Pescau, jo l'he identificat més com un preadolescent discutint amb la seva mare, no sap què argumentar i, per tant, acaba amb un Chao Pescau, no? Ja. Com el papa Feijó m'ha demanat explicacions, jo tinc 14 anys, no em sé defensar i em trec de sobre la conversa amb un Chao Pescau. Estic molt d'acord amb l'anàlisi que ha fet el David i només un apunt. Ell mateix diu que els principals enemics

0: de l'Ayuso són Feijo i Pedro Sánchez. I sí, és veritat que si ens imaginem aquest ring de boxa entre Feijó i Ayuso per veure qui dirigirà el partit en uns anys, si fins ara hi havia molt fandom, perquè l'Ayuso té molts fans, és a dir, no té votants i té una... No, l'Ayuso té fans. Jo crec que si aquests fans la posicionaven aixecant el cinturó del ring de boxa, jo crec que els últims episodis estan fent que s'estigui girant, o vull pensar, que s'estigui girant una mica aquesta victòria per Feijó, que no és que sigui sant de la meva devoció tampoc, però sí que és veritat que l'Ayuso ho és menys. Per tant, doncs aquí anirem amb el mal menor. I crec que és cert que aquesta rebeldia castiza que la caracteritza, i que crec que en aquest cas ha sigut més una pataleta preadolescent, però sí que la caracteritza, potser l'està portant en contra, i que aquests titulars tan ingeniosos que teníem fins ara, ara potser estan començant a passar factura, que ja seria hora, perquè ens n'han sortit de muntes i encara no sabem per què.
1: Vicent.
2: Jo crec que, d'entrada, que Chao Pescao està ara mateix disputant el top 10 de grans frases d'estadístiques, o d'estadistes, perdó, amb el calor de Faller. Però que mire Ayuso, que Parrita Barberà, i mire com va acabar amb el seu partit, també, yeah. I què pot passar quan aquestes gracietes arriba un moment que ja no són tan celebrades. És evident. Evidentíssim que Ayuso i Feijó estan competint, i que Ayuso considera que, bueno, i Miguel Ángel Rodríguez, no ho veges, que el Feijó és un bleda, i per tant que en algun moment determinat es cremarà i que ja vindran ells. Però, bueno, això ho veurem també en les pròximes eleccions. Si pel que sembla, Feijó no es crema, Ayuso estarà molt de temps en la reserva, i ja veurem què més. I també és evident que el seu caràcter, el desparpajo, la rebeldia, aquesta fallera o la rebeldia castissa que té... li han donat la majoria absoluta i han fet que Vox siga una altra cosa. I, per tant, el desgast intern, el desgast polític, no implica desgast electoral.
1: Això.
2: Ja veurem, quan vinguin també aquestes eleccions autonòmiques, què passa exactament en això. I després, jo crec que és veritat que ella, per la manera de ser, genera antipaties en els barons territorials, perquè diuen, aquí a Madrid se lo cometó. No? I diuen, on va aquesta senyora? I si ella tracta així a la gent, és evident que quan parlem els barons també els tractarà així. Jo m'imagino el president de la Generalitat Valenciana, el Joan Fran, i la Isabel Díaz Ayuso, diguent-li no sé què, i clar, això és segur. Ara, jo no m'atreviria tant a dir que Marc, que mai serà candidat.
3: No, he dit presidenta.
2: Presidenta.
3: Presidenta.
2: No, que mai serà presidenta. D'acord. És a dir, hasta el més burro de tots pot aprendre a menjar el mel. És a dir, ja veurem. I té al costat, ho comentava l'Anna, però és que és veritat, té al costat Miguel Ángel Rodríguez, sí. que és un crac total en aquestes
3: sí,
2: coses.
3: Sí, sí, sí.
2: Per tant, tot d'acord, jo crec que ella sola tampoc no va ni a la cantonada, perquè té un caràcter també molt, molt fràgil, crec jo, en algunes coses, però tot depèn, una, primer de les seues eleccions, i després quan hi hagi eleccions a Espanya, que ja veurem a veure què passa amb el Feijó. Si el Feijó és president, a la reserva. I potser acabaràs en Caloret Faller.
1: Vicent Sánchez, Anna Grau, Marc Font Ribas, Míriam de Sant Germán, moltíssimes gràcies, que tingueu bon dia.
3: Igualment.
0: A vosaltres, igualment.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC SA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Caminates fins al col·legi, carreres al pati... Els nàutics de pell kits al Corte Inglés per 49,99 euros són perfectes per la tornada. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, hem aparcat l'àgora d'avui i obrim el bloc de notes del Franqui Pereira. Què tal, Franqui, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, què tal?
0: De feina aquests dies o no?
1: Feina, sí, feina.
0: El Franqui s'incorpora al matí de Catalunya Ràdio.
1: Ai, sí. Vull dir, a treballar. No com ara l'estiu.
0: No, ara el teníem així, però torna, s'incorpora l'equip titular de la temporada regular.
1: Sí, tot aquí bé? Estarem. Tot bé, tot bé. Cap com un bombo,
0: sí, no?
1: Però fem moltes coses en aquest programa, moltes coses, però bé, tot molt bé.
0: Aviam, el Franqui Pereira, el que hem fet aquest estiu, i aquesta setmana s'acaba la temporada d'estiu, la setmana que ve ja comença la temporada regular de Catalunya Ràdio, amb el Franqui hem repassat el seu bloc de notes, on hi ha les seves dèries, manies,
1: correcte,
0: i aquestes coses, que... Ho hem explicat, o ho ha explicat, amb dos objectius. Primer, socialitzar,
1: sí,
0: és a dir, veure que no ets l'únic.
1: Que no estic llampat jo sol.
0: I segon, resoldre-ho, perquè n'hem resolt uns quants, eh?
1: Servei públic. Abans de res, servei públic
0: doncs
1: aquí a l'emissora.
0: I avui amb què acabes?
1: Mira, tu saps que a mi una de les coses que més m'agrada és jalar bé.
0: Sí.
1: O sigui, fer un bon àpat.
0: Sí, home, i tant.
1: L'únic bici que tinc, per dir-ho així. I... si és amb amics, encara millor.
0: Exacte.
1: Això és una cosa així. I mira, aprofitant que avui és l'últim dia d'aquesta temporada d'estiu, dic, va, relacionaré aquest bici meu amb el final, que és l'última cosa que faig jo després de fer un Montiveri.
0: Sí.
1: Que és fer un cafè. L'olor de cafè.

0: tu ets que fas
1: jo, sí, sí, sense extremismes, diguem, el que passa és que jo m'hi poso sucre, i llavors els que són molt cafeters, quan veuen que m'hi poso sucre, em diuen, això és que no t'agrada el cafè.
0: Que és el que t'he dit jo.
1: Sí. Jo? Quan, és que, quan dic sí. La gent que li agrada el cafè era un eufemisme, però volia dir tu.
0: Explicar que quan anem a fer cafè junts amb robes el meu cafè, és igual.
1: El sucre. Diguem, aquelles demano un cafè.
0: Sol.
1: Jo demano un cafè americà i amb dos sucres, i us agafo el seu i el meu.
0: Doncs jo és de cafè,
1: això no té cap interès ara mateix,
0: no,
1: eh?
0: Però per posar context, sí. Ara l'estiu a mi m'agrada el cafè fresquet,
1: clar,
0: amb gel. I mira, aprofito, no és el tema concret que vull tractar, però ja que hi som,
1: sí,
0: jo aprofito. Quan jo vull un cafè amb gel, vull un cafè curt amb un glaçó perquè refredi. No vull un cafè llarg i amb gel... No, escolta, portem un glaçó gros...
1: Ja. Yeah. Però el mateix cafè que em portaria si et demanés un ristretto, diguem-ne...
0: Què et dic jo, vull un cafè llarg amb gel?
1: No,
0: vull un cafè per posar-lo fred, amb gel. O sigui, gent de Catalunya que posa cafès. Cafè amb gel és un cafè normal, però amb gel. Ja si això queda clar d'una vegada.
1: Vinga.
0: No entrem en el tema del cafè amb llet, ja?
1: Això fa molta ràbia.
0: Cafè sol, així. Va, queda clar. Dit això.
1: I això, per què no és el tema, eh?
0: No, aquest no és el tema.
1: Val.
0: Segurament ara molta gent se'n fot al coll, eh? Però és que cada dia em costa més trobar llocs on facin un bon cafè. Digue-li Barcelona, digue-li Girona, on jo freqüento els bars, però, hosti, és que foten cafè horrible a molts llocs.
1: Sí.
0: I no només parlo de bars, sinó també parlo de restaurants. I de restaurants que gastes una pasta.
1: Sí, cert.
0: Allò,
1: cert.
0: Gastes 60 euros per barra pel halà, demanes un cafè, patapam, van a la galleda d'aigua bruta de fregar i et foten allò sobre la taula. I no hi ha cosa que em foti de més mala llet que acabar un bon àpat que aquella amb un cafè dolent.
1: Dolent, ja.
0: Però què passa en els barris i restaurants d'aquest país? És a dir, per què no farem una amanida emborrata, amb tot supercorrat, però el cafè et foto el que trobi.
1: Vinga.
0: Jo això no ho entenc.
1: Ja.
0: Cafè igualit, cafè recremat, cafè...
1: Molt recremat fa molta ràbia, sí.
0: Allò que amarga.
1: Sí.
0: I quan els ho dius et diuen... Ei, escolta, que tinc bon cafè jo, eh? Que compro cafè car, eh? Doncs escolta, me l'ha guanyat cafè, nano, sí, perquè no el saps fer. I això per què passa? És a dir, per què costa tant trobar un bon cafè a casa nostra?

0: Doncs avui la pregunta és per què és difícil trobar un bon cafè, i amb la voluntat de servei que caracteritza el Matí de Catalunya Ràdio en general i el bloc de notes del Franqui en particular, mirarem de treure'n l'aigua clara. Saludem ara mateix el Xavi Iglesias, que és barista, assessor gastronòmic i campió d'Espanya de cates de cafè, que es diu aviat. Xavi, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: A veure, Xavi, primer de tot, té raó el Franqui amb això de que es costa trobar un bon cafè en bars i en restaurants?
1: Costa. La veritat és que fa uns anys ha anat canviant el panorama al nostre país, eh? Últimament s'estan trobant alguna cafeteria d'especialitat. Llavors, hem començat a canviar el paradigma del cafè dolent una mica i ja comencem a poder trobar bons llocs.
2: Però, Xavi, quin pot ser aquest...
1: Però té molta part de raó.
2: Va, primer ja em dono la raó, que això
0: sí,
2: ja m'agrada.
0: Per variar. Sí, sí.
2: Escolta'm, quin podria ser el principal motiu d'això que dèiem, no? Tenint un bon cafè, comprant bona matèria prima, el que surt de la màquina no sigui bo. Quins poden ser els motius?
1: Ostres, necessito... Ve d'història, això. Té més de 110 anys d'història el per què passa això, perquè vam ser els precursors d'inventar o de descobrir el torrefacte, que significa que fer amb sucre cremat al voltant. Llavors, què passa? Que no ens va interessar aquí al nostre país donar formació sobre cafè, comprar bon producte perquè fèiem aquesta pràctica. I, perquè us feu creus, encara hi ha un 16% de consum de torrefacte al nostre país. Llavors, què passa? Que no interessava donar formació ni fer bé el cafè. I és un producte molt complex, que necessita molta formació o una mica de formació per poder-lo realitzar bé. Necessites moldre'l bé, necessites pesar-lo, la quantitat d'aigua exacta, tenir tota la màquina neta... O sigui, és més complexa de lo que ens pot semblar en principi. Llavors, per això... És un producte que hem tingut abandonat. No ens ha interessat el que venem el cafè en verd i el que venem el cafè en torrat, en que la gent en sapigués. Estem parlant de fa 8, 9 o 10 anys. Això està canviant amb una velocitat molt gran.
0: Per tant, un dels motius és que directament el cafè el fèiem malament.
2: El tractem
1: molt malament i no sabien com fer-lo. I ara ja es comença a donar molta formació. Ara hi ha formacions molt, molt bones.
2: Què passa quan el porten a aigualit? Quin era el sistema que fa que allò sigui... Bé, aigua bruta, diguéssim.
1: moltes vegades, per desconeixement, hi ha tres motius. Un, que els nostres avis ens deien, contra més brut estigui el porta, millor. Llavors hi ha gent per estalviar, val? Per dir, perquè amb menys quantitat de cafès... de gramatge de cafè fas una beguda més llarga. Clar. Això és estalvi pur i dur, no? Però, és clar, no ho fem en cap altra pràctica, no? Una truita de dos ous és una truita de dos ous, no és d'un ou, no? Un filet, pues, 250 grams, no de 100 grams. Llavors, bueno, en canvi aquí estalviem cafè, estalviem producte. Llavors, estalvies producte, et costa menys i el vens al mateix preu. Però, és clar, és una pràctica molt incorrecta. I l'altra, desconeixement, no? Apretes el botó, el deixes que caigui molta aigua i el fas aigualit. Una pràctica molt, molt incorrecta i és un tant per cent molt elevat de desconeixement.
2: I què passa quan m'arriba amb aquell gust de recremat o de cremat, allò que només de... Ja el veus arribar, veus l'olor i dius, això és que això no es pot veure.
0: Això no estarà bé.
1: Dos motius molt importants. Un és la matèria prima que compres. Si compres matèria prima dolenta, el que tindràs és aquest sabor, no? Més amarg. I després molt la pràctica, el desconeixement, el punt de molgut, l'amorrat molt, molt, molt fi, i poses una mica més de quantitat, i llavors et surt gota a gota i és imbebible. Per què l'imbebible? Tan allargat com curt, perquè el cafè té més de 1.200 components aromàtics, perquè ens entenguem, el vi en té 400 o 500, i llavors què succeeix? Que qualsevol pràctica que facis, un segon més de caiguda al cafè, o un gram més o un gram menys, qualsevol error que executis amb aquesta elaboració del cafè, tindràs algú que et dirà, això és imbebible. I a sobre és, al final, com molt bé heu dit, al final de l'àpat, i jo, des de ben petit, que he estudiat això als 14 anys a Girona, sempre deia com pot ser que l'últim producte que servim sigui tan dolent. Jo aquesta frase que heu dit vosaltres avui, si no l'he dit un milió de vegades, no l'he dit cap.
0: I l'aigua? També deu comptar, no?, quina aigua hi poses, perquè hi ha aigua de baixeta d'aquestes que té un gust regolint, ja de base, imagina't amb el cafè.
1: Un tema també molt ampli, penseu que l'aigua és el 97% del cafè. Oh. Llavors, us en faríeu creus, ara ja tothom, o molta gent, tenim filtres a casa, etc. Doncs vas a, jo soc formador, assessor als restaurants i hotels, i obro les màquines de cafè, els armaris, i dic, aviam, vaig a veure el filtre si està caducat o no, bueno, mira, no és que estigui caducat o no, és que no en tenen. I llavors aquí a Catalunya li han de posar, perquè l'aigua del Ter i del Llobregat és la millor del món. Mm. Llavors li han de posar un filtre. I llavors ja estem allà mateix. El cafeter algunes vegades estalvia, o el del bar que s'ha comprat ell la màquina o no ho sap, desconeixement, o no li han explicat, o no vol fer-ho perquè se vol estalviar 100 euros, però és que aquests 100 euros els guanyaràs, només que serveixi 100 cafès més. Això significa que si tu fas molt bé i cada dia, en comptes de servir-ne 100, en serveixes 200, ja has pagat el filtre. Mm. Però no, juguem a això, no? Juguem a
0: estalviar amb el que no hem d'estalviar.
2: I això ho notem, per exemple, més els que fem el cafè sol? És a dir, si s'hi posa llet o aquests derivats, ara, aquesta llet falsa que posen a molts llocs, o si hi posen sucre o tot això...
1: No m'atreguis el tema a la llet falsa, eh?
2: No, aquest serà un altre dia.
1: Un pròxim dia, sí.
2: Però, llavors, el cafè sol es nota més, diguéssim, aquests efectes, sí, oi?
1: Clar, per això hi ha cadenes que hi posen molt de sucre als cafès i molta llet i molt cremat el cafè, perquè ho amaguen tot, no? Evidentment, si el fas sol, doncs ràpidament notaràs el tema de l'aigua, però atenció que posant-hi llet dolenta, aigua dolenta i additius dolents...
2: Al cap de 5 minuts al vàter.
1: No, i és així, eh? I si escalfes, perquè el company també ho ha dit, un dels dos ha dit que escalfa molt la llet, i això també repercuteix moltíssim, perquè el cafè té uns tanins, i quan tu juntes la llet cremada amb els tanins del cafè, produeix ralentiment de digestió, mal de panxa, i li donem la culpa a l'entrepà de pa amb tomàquet amb ull, i resulta que és el cafè amb llet.
0: El cafè, tal qual.
1: Sí, és així, eh? Està comprovat científicament, eh? No és una broma.
0: Escolta,
1: sí.
0: Xavi, mira, és que ara ens ha trucat un oient del programa que té un dubte, a veure si li pots resoldre. Diu, ella fa cafè amb una cafetera italiana i té un dubte que també és un mite relacionat amb aquesta història, que si és veritat que per dins la cafetera italiana no es pot rentar amb aigua i sabó, només amb aigua, perquè si no llavors el cafè perd gust. Això és veritat?
1: Ostres, no, això és el que deia el meu avi. No, s'ha de netejar, home, s'ha de netejar. Si tu fas unes gambes de Palamós a la paella i després fas un filet de guaiú o de vedella ben criada de Girona, la neteges o no?
0: Sí.
1: Clar, no, home.
0: Bueno, però hi haurà sempre cafè en una cafetera italiana, en principi. No?
1: Vull, és
0: no
1: igual, però cafè dolent, ara cafè bo, ara cafè d'Etiopia, ara cafè de Colòmbia, ara cafè de Kènia, i no, brutícia, no. S'ha de netejar.
0: Netejar, perfecte.
1: La tenim allà a dalt oxidada i no. I atenció amb la cafetera aquesta, que no és el que fa més bon cafè, perquè bull l'aigua, el recrema una mica...
0: La italiana, això, eh? Aquesta no és la, no és la millor. Yeah.
1: No és la millor pràctica, tot i que la tenim tots a casa ja a dalt de l'armari.
0: I sucre sí, sucre no?
2: Jo dic que no, però clar...
1: Aviam, jo... Me li preguntes a la persona més radical del món, perquè jo mai de petit mai he posat una salsa en un entrecot, sempre tot menjo sol, separa el cafè, és cafè. Llavors el cafè és una fruita, des de llavors una fruita que ja té sucres, ja té minerals, ja té de tot, llavors no li cal afegir-hi aquest sucre que tu has elaborat d'una manera... que també és molt ampli, és un altre tema concret, i ho sabem tots, no?, una mica, què li passa amb el sucre. Llavors, com li pots afegir? I una anècdota que jo tinc, que fa 23 anys vaig inaugurar 11 hotels a Bulgària, i allà feien servir els sobres de 2,5 grams, fa 23 anys. I nosaltres ens recordeu, no?, de quants eren? Eren de 10 grams i li posàvem 2. Llavors, 20 grams, i ells estaven a 2,5. Imagina't ara... Pues ara no en deuen prendre, no ho sé, perquè últimament no hi he anat. Però, i nosaltres encara estem amb dos o tres sobres, o sí, sobres més petits, però són de 5 grams. Llavors, realment, jo seré radical, i sucre no, sisplau.
0: Ja sabia jo, que pillaria. I jo, jo sóc de posar-me sucre.
2: Xavi, si un bar o restaurant, pel que sigui, el que deies, no té prou diners per fer aquest manteniment, per fer aquests cursos de formació, és més recomanable, potser, que tinguin una cafetera d'aquestes de càpsules, que com a mínim tindrien un gust estàndard o una qualitat estàndard?
1: No, el de diners no pot ser mai, és mentida, perquè al final el que fes és el producte que més rentabilitat et dona, llavors tu no pots estalviar amb això, perquè al final te gastes un curs de 200 euros o el mateix torrador te'l donarà, és volguer-ho. El que passa és que hi ha el desconeixement.
0: Hola, sí, digues, Xavi.
1: Hi ha el desconeixement, d'acord, de dir, ostres, fan cursos, no fan cursos, la gent s'ha format en vi, perquè som un país de vi, però no s'ha format en el cafè. Hmm. Però el curs no és l'excusa als diners, mai ho serà. I l'altre és un tema diferent. La càpsula és un tema per fer-ho tu a casa, per fer-ho en moments concrets, com la música. Hi ha moments que, bueno, t'agafes una càpsula, estàs en un lloc del càmping, no tens els utensilis, que no, tampoc seria el meu cas, però, bueno, ho pots arribar a acceptar, d'acord? Però el que no vols acceptar és en un restaurant que vas pagant molt més... i que vas a fer una experiència diferenciadora, no?
2: Clar.
1: Llavors aquí és també un tema molt, molt ampli, el que passa és que mai serà pels diners, eh? No,
0: però en tot cas, la cafetera de càpsules hi estem més o menys a favor, ara vull dir perquè hi ha hagut en els últims anys hi ha hagut un boom molt gran i en tenim tots alguna a casa o a la redacció en tenim... No,
1: doncs mira, pots trobar cafès ecològics dins aquesta càpsula i al final se't conserva, evidentment, el producte natural, igual que un tomàquet, no? Un tomàquet que tu el puguis collir, però si no el pots collir tu i al final l'has fet la conserva i l'has comprat amb algú que ho ha fet tot ecològic i bo, doncs no té res a veure amb algú que estigui ple d'additius. T'has de vigilar quina compres, què porta, estudiar-ho tot molt bé. Però en pots trobar ara molt bones, ecològiques i orgàniques, i llavors...
0: Que bo.
1: I cafè bo.
2: Xavi,
1: cafè bo.
2: Per acabar, diguéssim, sí. Si tu et dic, digues la teva recepta, la millor recepta de per fer un cafè sol. No sé, l'origen del cafè, la quantitat que s'hi ha de posar, la mida del morrat... Quin seria per tu el perfecte?
1: Val. També, la mateixa resposta que abans, és com la música. Si jo faig un brunch amb la dona i els nens, me faré un cafè de filtre. Dels primers que em va enamorar va ser el Kenya. I el farem una cafetera de filtre, que el farem nosaltres, passarem els grams exactes, 30 grams, 400 grams d'aigua, tardarem 2 minuts i mig per fer-lo, diu, ostres, 2 minuts i mig? I diu, bueno, és com un ritual on jo medito... I després,
2: això em surt per Instagram i em relaxa molt, quan ho veig. Sí, sí, per Instagram em surten aquesta gent i em fot una ASMR d'aquests increïble.
1: Exacte. I ens el prenem amb copa, i uns croissants de mantega...
0: Amb copa, eh?
1: Sí, amb copa, perquè té molts aromes. Llavors, ja fa més de 20 anys que en Salvador Sanz ho explicava, això de prendre amb copa. Llavors l'hem anat seguint. Llavors el tema és aquest, que després vols fer, tens una cafetera d'espresso i llavors dependrà de l'origen. Hi ha 80 països que fan que tenen cafè, hi ha diferents varietats, llavors és que és molt, molt ampli. No te puc dir una recepta de 7 grams i el punt de molt gust, el número 2, perquè cada molinet és diferent, cada màquina, l'aigua que fa servir... És que és molt complexa, és més complexa del que ens sembla, no?
0: I les semiautomàtiques aquestes, que tu en tens una casa,
2: tinc
0: no?
2: Una casa i ara he trobat el punt i per mi, ostres...
0: Però és et mola el gra...
2: Sí, sí, el moment, sí.
1: Home, sembla perfecta, aquesta. Sí? Aquesta és ideal, perquè al final no necessites la tècnica, no podràs arribar a aquella perfecció, no? Que et dic que jo agafo un cafè i en seguida li canvio el punt de molt gust i el faig perfecte a la segona execució que em faig, però llavors vosaltres... El que heu de fer amb aquesta automàtica quan sempre comprar una mica la mateixa qualitat de cafè i ajustar-lo perfecte perquè el cafè que us surti sigui ideal. I l'automàtica és perfecta perquè el mols al moment no se t'oxida. Si tenir cafè ja Molgut a casa,
2: no és... Cafè amb gra,
1: sí, cafè amb gra és perfecte, és el primer pas a fer. Cafè amb gra i moldre'l tu. I si tens l'automàtica és un 10.
0: I allò que veiem a les pel·lícules, allò de que fa les americanes, allò que fan el cafè amb un pot, amb filtre, i el tenen allà tot el dia...
1: Es critica molt, passa que no es pot criticar. És qüestió de quina matèria prima tens allà dintre. Ah, si la matèria prima és bona, i ells se'l prenen en 20 minuts a l'empresa, llavors està perfecte. És un cafè que ha caigut per gravetat, que l'has fet tu com si fos el filtre que jo us explico, i el critiquem sempre perquè no és algo que sigui nostre, que no estiguem acostumats, però prefereixo prendre'm aquest cafè de filtre que pas aquest del bar que us prenen a vosaltres.
0: Xavi Iglesias, que és barista, assessor gastronòmic i campió d'Espanya de cates de cafè. Xavi, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
1: Agraït a vosaltres. Agraït per posar a veure el cafè. Una abraçada.
0: Vinga, adéu.
1: Adéu, passem.
0: Doncs tenim resolt el dubte del cafè una mica, ara, no?
2: Sí.
0: Matèria prima, bàsicament, tot passa per la bona matèria prima.
2: Netejar màquina... No costa res. Feu cursos o coses així. Home, perquè de veritat...
0: Però tu la semiautomàtica també la neteges bé i aquestes coses?
2: Jo la semiautomàtica em funciona molt bé. No, sí.
0: A veure, que donar lliçons al personal.
2: No, sempre comprem el mateix cafè, no farem publicitat, però és a la Bisbal, vull dir, una cosa...
0: Marques locals i aquestes coses.
2: Marques locals, sí. Rius Nadal, escolta, ja el direm.
0: Rius Nadal, molt bé. Rius Nadal, molt bé.
2: I, per cert, a dir que dius que m'incorporo... El cafè aquí a la ràdio, què? Perquè a la tele, nano, a la tele...
0: Era horrible, no?
2: Bé, diguéssim que...
0: Redacció, hi ha una màquina d'aquestes en càpsules.
2: Val. I llavors... aquí a prop... Bueno, mig bé...
0: Sí, n'hi ha dos o tres aquí a la vora. Sí. Hi ha gent, això hi ha gent a la redacció, que és l'especialista que va buscar l'entrepà en un bar i el cafè en un altre.
2: Ah, doncs ara pujaré.
0: Perquè així es diversifiquen i troben que el cafè és millor en un lloc que en un altre. Això... I tot això.
2: Jo el que he fet és canviar llocs d'anar a esmorzar segons el cafè.
0: Clar.
2: Això sí que és veritat.
0: Sí.
2: I l'entrepà, bueno, prefereixo un bon cafè que no un millor entrepà jo. Però bé.
0: Franqui Pereira, tanquem el bloc de notes.
2: Sí.
0: Moltíssimes gràcies per tot aquest estiu. Ja ens anem veient. Bueno, evidentment, ens anem veient.
2: Home,
0: però,
2: sí, jo segueixo apuntant coses per si...
0: per si de cas.
2: Sona la flauta l'any que ve.
0: Franqui, gràcies.
2: Abraçada.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
4: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
5: Va, nois, que se'n fa tard.
4: A la una del migdia. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjaner. Avui dijous...
3: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
6: Un món on tothom està de vacances.
7: En creure un món.
6: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
3: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
4: L'altre barri, amb Blai Mercè.
3: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
8: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
9: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano.
8: Mm. El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. Curiós,
9: això. Acabes d'obrir un meló interessant.
8: Sí, interessant. Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica...
3: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
8: Hi ha gent que arriba a 100 anys i no ho diries.
10: Sí, que és veritat.
8: Aquelles senyores que
10: et ritme lent, sempre amb bata, van fresques.
8: Sí, sí, sí. A la que es posa aquella bata, una senyora?
10: Una ja senyora no es mor.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: A 1861, un ric propietari...
12: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
3: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
12: Una hora d'història que us captivarà.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 2:15:11.
3: Al matí. matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Dos quarts i mig d'onze, seguim al matí de Catalunya Ràdio. Volem parlar de fotografia i de records i de les fotografies que tots plegats hem fet al llarg de la nostra vida. Perquè hi ha una exposició al Museu Palau Solterra de la Fundació Vilacases a Torroella de Montgrí que es diu Portes endins, els arxius dels altres. És una exposició que vol retre homenatge a la fotografia, diguem-ne, domèstica, la fotografia, entre cometes, anònima. I avui ens acompanya el Jordi Barón, que és fotògraf, col·leccionista i antiquari i que ha cedit el material de l'exposició. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Portes endins als arxius dels altres, eh?
1: Sí.
0: Això són les fotos d'altra gent, diguem-ne, que tu has anat recopilant.
1: O les nostres.
0: O les nostres.
1: Perquè al final és la memòria, diguéssim, de tots nosaltres. La memòria dels últims... L'exposició va de l'any 45 fins a finals del segle XX. O sigui, al final és la memòria analògica, de la majoria dels catalans.
0: Això n'hi han dit fotografies vernacles, se'n diu, no? Habitualment.
1: Vernaculars.
0: Vernaculars, bueno, això mateix.
1: És un terme que es va començar a parlar... cap a l'any 2000. És un tipus de fotografia que en principi no és fotografia que té cap pretensió artística, la fotografia vernacular, no? Per separar-la de lo que és la fotografia professional, la fotografia que està destinada als museus o a les grans col·leccions d'art o fotografies que tenen que estan fetes per ser publicades, no? Aquest tipus de fotografia vernacular és la fotografia privada, la fotografia que és de consum propi i es fa per no ser mostrada a ningú.
0: Però per tu tenen més valor aquestes, no?
1: Home, clar, és un tipus de fotografia que primer que és única. Clar, aquí no trobem tiratges, ni trobem repeticions, ni res. Clar, allò les fa molt especials, perquè sobretot perquè estan fetes per persones que no volen o no volen, o en fi, la seva missió no era ser destinades a que algú les pogués veure, no? Són fotos privades. Clar, això té un morbo especial, també.
0: D'on les treus, aquestes fotos, tu?
1: Bueno, tot això és... Bàsicament, aquest tipus de fotografies apareixen als Encants, eh? Als Encants i en grans mercats, tipus la Marché de Puig de París, llocs on de mercadillos que es fan per tot Catalunya, i sobretot en els pisos on jo tinc la possibilitat d'accedir, aquests pisos que s'han mort els familiars que hi vivien, i llavors jo puc entrar en aquestes vivendes i puc agafar, no?, tot allò que ells han deixat o que no els hi ha interessat, no?, ho puc recuperar jo.
0: O sigui, tu vas en aquests pisos, amb permís d'algú, entenc, i llavors tries i remenes una mica, o com va?
1: Bueno, a veure, jo, per tradició familiar, som antiquaris. Llavors, què passa? Ens dediquem a la família a comprar objectes, pintures, mobles, tot allò que quan mora una família, doncs els fills volen vendre, no? Clar, tinc accés a vivendes, sobretot de l'Eixample i zones de Barcelona, que pisos molt grans, que porten molts anys tancats, que hi ha molts records, molta història, no? I moltes vegades em trobo amb això, amb molts àlbums, amb moltes fotografies que les famílies...
0: Desconeixien.
1: Bueno, no és que desconeixi, és que no els interessa, perquè...
0: Literalment obrint un calaix, eh? Sí, obrint un calaix, trobes un àlbum...
1: Tot aquest món de la fotografia, dels records, hi ha gent que li dona molta importància, i altres que no, altres que... Vamos, barrejant que ho tiris o que s'ho porti amb una altra persona, eh?
0: Quantes en tens?
1: Mira, no ho sé, no he comptat mai.
0: No has comptat mai, no, de bo?
1: No, de fet, és que clar, és que jo acumulo moltíssim des de fa moltíssims anys.
0: Però tens fotos del 45, veig. Fins o més antigues i tot.
1: No, només antigues. De fet, la meva col·lecció, bàsicament, no és de fotografia del segle XX, sinó és del segle XIX.
0: XIX, eh?
1: Clar. Aquest tipus de fotografia d'any 45 en endavant, moltes d'elles, és que fins que no tenia la proposta de l'exposició, no sabia, inclús, moltes que les tenia. No sabia.
0: Ah, no sabia que les tenies.
1: Les desconeixia. A l'hora de posar-me a remenar, les he descobert.
0: Deu ser una experiència curiosa per això, no? És a dir, allò, el que dèiem, obrir un calaix i trobar-se unes fotos de persones que ja no hi són, persones que no se sap qui és en aquell moment, no saps qui són. Deu ser tot un... T'imagines molt? És a dir,

0: tinc un arxiu d'algú, un arxiu de mils de fotografies o mils de negatius, llavors sí que et permet investigar, no?, i voler saber més. En fotografies així sueltes, no. Poques vegades m'ha passat. No? Prefereixo que quedi aquella ombra del misteri, aquella cosa, però, bueno, m'agradaria moltes vegades sí que se sapigui el per què, no?, es va fer aquella fotografia, no?
1: Explica'ns una mica l'exposició. Ara parlaves d'un dels blocs. Com l'heu organitzada, aquesta exposició amb les
0: fotos? Bueno, amb el comissari, amb en Félix Perezita, hem decidit fer... Clar, és que una exposició així de fotografia, diguéssim, vernàcula familiar es podria plantejar de moltes maneres. Sí. El que hem fet és dividir-ho en 8 seccions, i cada secció d'aquestes hem posat un tipus de fotografies, no? D'entrada, quan entrem a l'exposició, en el primer apartat es diu Som fotògrafs, i és un apartat on posem fotografies de gent interactuant amb càmeres fotogràfiques. És la nostra relació amb la càmera fotogràfica, no? El fotògraf casat, no? El fotògraf fotografiat, no? I llavors tots són fotografies des dels anys, també dels anys 50 fins als anys 80, 70, més o menys, en tot de personatges, tot tipus, amb càmeres fotogràfiques. Un capellà fent fotos, una noia retratada i fent fotos a la plaça Milà, davant del Duomo, tot tipus de fotografies de gent interactuant amb càmeres de fotografia, no? Mm. El segon apartat, vam titular aquest enigma que et comentava ara, que són fotografies d'aquell misteri, no?, aquella aura que dius, bueno, què passa, no? Tenen aquell efecte així blow-up que tu vols anar a mirar més, que hi ha aquí que m'he perdut, no? Fotografies mogudes, fotografies que desconeixem totalment el context es converteixen en màgiques, no? De cop, un peix, no?, amb un plat, o una fotografia d'una mosca, no?, desenfocada, dius, bueno, a veure, aquest senyor va... Aquesta fotografia...
1: I el desenfoc encara li dona més misteri,
0: totalment,
1: veritat,
0: Va fer una fotografia, la va ampliar, per què, no? Ah. O fotografies que han patit el que és el desgast del pas del temps, negatius que s'han fet malbé, no? I a l'hora de nosaltres ampliar-los, doncs agafen una dimensió màgica meravellosa, no? Cares desenfocades, tot és una cosa que dius, què és això, no? Acaba sent una pintura abstracta i plàsticament són precioses. O altres fotografies, com un noi saltant al mar, suposadament, el que passa que la fotografia està subexposada, tot són ombres i no se sap molt bé on està saltant, sembla que estigui saltant al buit, no? I després fotografies com una persona apunyalada, no? Que dius, ostres, això què és? És teatre? És real? No? Si no coneixes la font de la fotografia, en aquest cas sí que la conec i sé que això és real.
1: És real, eh?
0: Venia d'un àlbum d'un metge, no? Llavors, aquí puc... Sí que fixeu que allò és real, no és cap invenció, no és teatre.
1: Però és curiós perquè aquestes característiques que tu deies d'algunes fotos, el desenfoc, el fet que hi ha alguna part borrosa, totes aquestes coses són, quan un és fotògraf professional, ho ha de mesurar molt en la seva justa mesura, que valgui la redundància, però en el cas d'un fotògraf, diguem, aficionat, és un accident, no?
0: Sí, són aquests accidents meravellosos que provoquen que les fotos, bueno, en aquest mateix apartat hi ha fotografies que eren molt corrents als anys 80, i les recordo, que el cap estava baix de la fotografia i tot el reste de la fotografia aire. Era aire perquè no tenien càmeres reflex la gent i tenien un visor independent i fotografiaven coses que al final no estaven a la imatge, no?
1: Hi ha fotografies també eròtiques. Hi ha un apartat, no?
0: Sí, hem dedicat un apartat bastant gran, per cert, que és una exposició que té també... ella té un cert aire d'humor negre, hi ha una mica de tot. Inclús fotografies que estan camuflades, que la gent té que descobrir què són.
1: Exacte.
0: L'apartat aquest que l'hem titulat Erotomania, ho hem dividit en dues parts. Una primera part d'un fotògraf que era un voyeur, una persona que va estar fent fotos durant tota la seva vida, es va jubilar molt aviat, amb 50 anys, i va estar fotografiant compulsivament senyores a la platja, per exemple, no? I anava fotografiant, o caminant pel carrer, i anava fotografiant els culs, anava fotografiant, per exemple, també anava als minigolfs, i esperava que les noies a la 70 s'ajupissin a agafar la piloteta per fer la fotografia i que se les veiessin les calces, coses d'aquestes.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, però fotos formen part d'una època.
1: No tant.
0: Clar,
1: no tant,
0: al final
1: no
0: és una exposició que han volgut mostrar tot tipus de fotografies, no? Tot tipus de fotografies. I en aquest apartat eròtic, a part d'aquestes, també hem posat altres de consum privat totalment.
1: Casolà
0: totalment. Gent en calçotets, gent a la banyera, parelles, una dona menjant al llit, o sigui, tot tipus de fotografies que, bueno, que al final tots hem fet alguna vegada i s'han fet i seguiran fent de consum molt, molt, molt, molt, molt, molt privat.
1: No ha fet una mica de pudor allò, posar-les en una exposició, aquestes, o no?
0: S'havia de fer, perquè al final, escolta'm, avui en dia, a més, són fotografies que des del punt de vista actual són tan innocents amb tot el que corre per internet que dius, ara, per favor, qui es pot escandalitzar a veure una senyora amb unes calces lletges? No sé, són coses que dius... a més, són fotografies que jo...

0: Els IBEC no tenen res d'erotisme, ja. Mm. O sigui, són fotografies que amb el pas del temps les ha convertit en una altra cosa.
1: Mm. Trobem fotografies també de William Hahn. Qui és el William Hahn?
0: El William Hahn és un personatge que ja em vaig obsessionar amb ell quan vaig comprar tot el seu arxiu. Això ja fa bastants anys, són 10 o 12 anys. I això va aparèixer als Encants. Aquest senyor, William Hahn, va morir, vivia a Barcelona, va morir sense descendència, ni fills ni res, i tota la seva vida va anar a parar als Encants. Mm. Tota la seva vida, els llibres, els mobles, tot. I jo vaig comprar un dels àlbums d'aquest senyor i em vaig obsessionar amb ell perquè vaig veure un tipus de fotografies molt poc habituals en els àlbums que surten a Catalunya. Fotografies d'un home, una aparença així, com d'actor de Hollywood.
1: Sí, eh?
0: Ostres, un home que es cuidava, molt sanot, fort, amb una vida sana, que era naturista. Tots són fotografies d'ell viatjant pel món, despullat en comunitats. Era capità de l'exèrcit anglès a la Segona Guerra Mundial. Clar, de cop era un personatge, vagit de militar, a cavall, per les platges d'Egipte i de Gaza, en aquella època, l'any 42, perquè estava destinat a l'any 42 a Egipte. Que em va sorprendre molt i em vaig obsessionar amb el personatge aquest i vaig voler comprar totes les fotografies que van aparèixer d'aquest personatge a d'altra gent que les havia comprat, no? Durant uns certs mesos vaig estar comprant molt i investigar molt sobre el personatge i, clar, planava tota una aura de misteri al redor d'aquest personatge perquè hi ha amics meus i periodistes que m'han dit que era una espia que treballava per ordres de Churchill a l'Espanya de Franco, no?
1: Imagina't.
0: I tot això també em va obsessionar, i un altre amic meu també, i vam començar a investigar, a intentar comprar altres negatius, fins que vaig tenir gran part de la seva col·lecció, i que aquí mostrem en una vitrina moltes de les fotografies d'ell des de la Segona Guerra Mundial fins als anys 70.
1: Això apareix en aquesta exposició que estem avui destacant, aquesta que es diu Portes endins els arxius dels altres, a Torroella de Montgrí, on apareixen fotos. Estem parlant molt de les fotografies familiars, diguem-ne, veiem gent amb disfresses, veiem gent mirant a la càmera com una foto familiar, diguem-ne, però també hi ha fotos molt del carrer, costumistes, no? I un moment que ja us surt com una atracció de circ, una dona forçuda alçant un senyor en vertical, no? Diguem-ne, això també és fruit d'una època.
0: Al final, clar, hi ha de tot. En aquest cas són fotografies que la gent fa pel carrer, per ells mateixos. En aquest cas que comentaves, aquesta fotografia d'aquests forçuts, això són gent que eren d'una companyia de dansa, que en els seus temps, les seves estones lliures, doncs pel carrer, doncs feien exercicis, o durien practicar els números del circ, els feien al mig del carrer, vestits de diguéssim, de civils normals, no? Mm. Em sorprèn veure una dona de cop aixecant un home al mig d'una plaça, no? O altres fotografies que apareixen també de carrer, que són estèticament precioses, que recorden moltíssim a grans fotografies de grans fotògrafs americans, per exemple.
1: Ah, sí, eh? Sí, tenen un aire com aquestes fotografies de...
0: Bueno, suposo que també per la nostra, diguéssim, com som fotògrafs, ens interessa la història de la fotografia, tant el Fèlix com a mi ens ha interessat molt buscar fotografies que recordin a altres fotògrafs també coneguts, com per exemple aquesta que et comentava, que sembla una foto d'en Garriguino gran, sí. O d'altres fotògrafs, no? Fotògrafs de carrer, fotografies molt, molt, molt habituals, però molt ben fetes, en blanc i negre, i clar, això els dona una màgia molt, molt especial.
1: Qui és en Blas Marín, un altre dels protagonistes d'aquesta exposició?
0: Bueno, això el comissari té una especial predilecció per aquest personatge, en Blas Marín, i li ha volgut dedicar una paret gegant. És un personatge increïble. De fet, jo vaig comprar tots els seus àlbums quan va morir. És un home que era pintor de parets i en les seves estones lliures, que eren totes les tardes, es dedicava a perseguir famosos. De tot tipus.
1: Un paparazzi, vaja.
0: Totalment, i es feia fotografies amb ells. O sigui, en una època que era l'època del pre-selfie. Clar, estem parlant d'una època analògica, no? L'època dels anys 80, 90, fins al 2000 i poc, que va morir. Es va estar retratant compulsivament amb tot tipus de personatges coneguts, tant fossin cantants, artistes d'òpera, actrius de la tele, del show, del Cutre Fashion... O sigui, de tot. Qualsevol personatge que era conegut, polítics, juristes, capellans... O sigui, qualsevol persona que et puguis imaginar coneguda d'aquesta època està retratada amb el Blas Marín, no? Mm. És una cosa increïble, perquè el personatge va sempre vestit de la mateixa manera.
1: Ah, sí, eh?
0: De blanc.
1: D'uniforme, diguem-ne, gairebé.
0: D'uniforme, hivern i estiu, i clar, té una gràcia molt especial. I a més demostra que al final l'important era ell, no els personatges amb els que es retratava. Ah. De fet, jo penso que la gent aquesta que està retratada amb ell són importants, molts d'ells, perquè estan retratats amb el Blas Marín.
1: Parlaves de pre-selfie, l'època pre-selfie. Què vol dir l'època pre-selfie?
0: Sí, clar, estem parlant d'un personatge que anava amb una càmera analògica, amb carret, i havia de deixar algú la càmera perquè li fes una fotografia amb aquella persona famosa, després això revelar-ho, no? Fes aquesta fotografia, enganxar-la en un àlbum... No? Clar, és una època que la gent que no ha viscut aquesta època, la gent que des de l'any 2000 en endavant no sabran del que estic parlant, però clar, la fotografia, el nostre vincle amb la fotografia ha canviat molt de l'època aquesta de l'exposició a l'època actual. Clar, ara és una cosa immediata, totalment. Mm. És una banalitat total fer fotografies avui en dia.
1: Sí, eh?
0: Qualsevol persona té el telèfon a sobre i fem fotografies compulsivament.
1: I en fa milers i milers.
0: Totalment, perquè, clar, en aquesta època aquest senyor es feia fotografies amb una càmera analògica, que tot això requeria una preparació, un temps... Era complicat fer-se uns àlbums com els que va fer aquest senyor, que en té més de 35, amb més de 3.000 persones retratades.
1: És que, a més a més, és veritat que aquesta banalitat ha canviat molt la manera de fer fotografies en dos sentits. Un, el que deies tu ara, és a dir, el fet de... Tu, quan tu agafaves un carret de 36 fotos, diguem-ne, tu pensaves una mica, diguem-ne, totalment, a què feies foto i a què no, diguem-ne. No feies 40 fotos del mateix lloc per veure com quedem, no? I després hi havia el procés del revelat, no? És a dir, jo encara me'n recordo. És a
0: la il·lusió.
1: Quan, home, i clar. És
0: el
1: a dir,
0: misteri,
1: què sortirà? La setmana que ve d'anar a buscar les fotos del viatge. Eh? I estaves molt, molt il·lusionat amb això de dir, ai, ai, ai, a veure si ho vaig fer bé.
0: Totalment, totalment. És, no té res a veure la relació que tenim nosaltres amb el mitjà de la fotografia d'ara amb abans, per res. Ara fem fotos per mostrar una vida aspiracional, eh? I abans mostràvem una vida real, no? Aquest tipus de fotografies vernaculars mostraven la vida real de les persones, no? Ara no, ara tot és un gran trampantojo, una gran mentida, que fem fotografies només per agradar, no? I sempre estan destinades a les xarxes socials. O sigui, els àlbums ja no existiran mai més. I això és una cosa que hem de tenir present. O sigui, la gent que d'una certa edat els àlbums els hem vist, no? I encara els veiem. Però això desapareixerà. Ja en poc temps no veurem mai més àlbums fotogràfics.
1: És a dir, que d'aquí 50 anys no hi haurà ningú com tu que pugui entrar i mirar un moble i obrir un calaix i digui, mira quines fotos.
0: Serà molt complicat.
1: Ja no passarà.
0: I encara no som conscients d'això. Però és que, al final, haurem de recuperar discos durs i tindre feina per poder buscar imatges d'una certa època, d'aquest tipus d'imatges. Aquest tipus d'imatges de consum propi, familiars, les fotografies que fem. Però, clar, però ja et dic, avui en dia aquest tipus de fotografia no es fa. Pràcticament. Tots són fotografies d'ús immediat i destrucció immediata.
1: I digital.
0: I digital. Mm. I per xarxes socials. I molt poca gent guarda les fotografies o té cura de guardar aquestes fotografies.
1: I tu creus que, a banda d'això, dels efectes més immediats que això pugui tenir cada família, diguem-ne, a mig llarg termini és com si estiguéssim arrencant una pàgina de la nostra història perquè ja no estarà disponible.
0: Totalment. Ara hem de buscar altres recursos a l'hora d'investigar la història de la fotografia, diguéssim, de... familiar, hem de buscar molt i serà molt complicat. Serà molt complicat perquè tot el que és digital no existeix.
1: El que passa és que l'altra cara de la moneda és que d'alguna manera podríem dir que s'ha democratitzat. Tothom fa fotos. I això també deu ser una part, deu tenir una part positiva.
0: Totalment. Per això dels apartats hem titulat així, no? Tots som fotògrafs, tots som fotògrafs, perquè tothom té accés a les càmeres i tothom pot fer fotografies, cosa que fa abans era requeria tenir uns calés ja disposats a gastar-los amb això. I, clar, ha canviat molt la cosa, no?
1: Mm. En sap més la gent de tu que t'hi dediques a la fotografia? La gent, en general, en sabem més? És a dir, n'hem après?
0: Ens pensem que en sabem més. perquè
1: no... Em temia que diries això.
0: Perquè no
1: em temia que em diries això, ens pensem, sí.
0: Home, el coneixement tècnic avui en dia pràcticament no cal. I els últims anys, ja, els últims dos anys, amb eines d'intel·ligència artificial no serveix per res ja pràcticament ni el Photoshop ni moltes eines que teníem de retoc. Pràcticament, a l'intel·ligència artificial t'ho fa només que li parlis, et fa les modificacions o les alteracions fotogràfiques que tu vulguis en una imatge. La tècnica era molt important, fa només 20 anys. Molt important. Avui en dia la tècnica, en fi, tots poden fer fotografies de la qualitat que vulguis, no? Només és qüestió de donar les ordres adequades al programa.
1: I això afecta també a nivell professional, al món de la fotografia?
0: Sí i no. Suposo que, a veure, jo no m'hi dedico professionalment a la fotografia. Mm. La gent que s'hi dedica professionalment s'han trobat molts problemes perquè, clar, de cop es troben que molta fotografia de producte ja no es poden fer perquè la fa el mateix operari que treballa a l'empresa perquè no, ja no requereix tenir un estudi ni tenir càmeres amb una sensibilitat i unes òptiques especials perquè la cosa tingui qualitat. Ah. Avui en dia un telèfon d'última generació té una qualitat extraordinària, més que moltes càmeres.
1: Sí, això anava a preguntar. Això és real, eh? Això es diu sovint, això és veritat?
0: Totalment, sí. I de fet jo porto el telèfon i moltes vegades m'agrada sempre portar una camareta a sobre per fer fotos, però moltes vegades es faig amb el telèfon.
1: No m'agrada, però bueno. A què fas fotos?
0: No, totes coses que et passen per la vida que no que requereixen documentar-les perquè m'interessin, no? Mm. Moltes coses. De fet, faig moltes fotografies a fotografies, quan vaig a exposicions.
1: Ah, sí, Fotos de fotos.
0: Sí. Sí, al final és una manera de recordar allò que has vist.
1: Mm. Fins al 15 de novembre es pot veure aquesta exposició a la Fundació Vilacases, a Torroella de Montgrí, al Museu Palau Solterra. Es diu Portes endins dels arxius dels altres. La gent, què tal?
0: Molt bé.
1: Els que l'han vista bé, no?
0: Molt bé, perquè és una exposició que a gent no li fa por entrar a veure aquesta exposició. No, perquè al final es troben amb les fotografies que ells mateixos han fet, no? O que s'hi reconeixen, no? Que tenen a casa seva. És un tipus d'exposició que la gent entra a dir, ostres, què és això, no? Ho comprenc. D'entrada ho comprenen, perquè veuen que és tot el que hi ha allà és familiar. Són imatges que són molt reconeixibles i són escenes i moments que tots hem fet. Són clichés d'una època. Yeah. Al final, celebracions, fotografies de comunions, casaments, el retrat de com va anar a Lourdes amb tota la gent allà sentada davant, que són 500, són aquestes multituds de 500 persones. En fi, hi ha un tipus de fotografies que són molt, molt habituals en l'imaginari col·lectiu.
1: I us heu trobat amb gent que reconegui literalment? De dir, ui, aquest és l'avi.
0: No, home, hi ha moltes fotografies penjades que conec la procedència i els familiars ho saben.
1: Però alguna cosa per sorpresa, això no ha passat encara?
0: De moment encara no.
1: Subratllem encara, no?
0: És molt complicat, perquè estem parlant de fotografies que es van fer fa més de 70 anys, moltes d'elles, 60 anys. I al final són fotografies que han aparegut, ja et dic, el 80% als encants. Mm. El rastre s'ha perdut totalment. Les persones que, amb els familiars, tothom ha desaparegut.
1: Portes endins, l'arxiu dels altres. Els arxius dels altres. És aquesta exposició al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. N'hem parlat una bona estona amb el Jordi Barón, que és fotògraf, és col·leccionista, és antiquari, i és qui ha cedit aquestes fotos de l'exposició. Jordi, mil gràcies per explicar-nos-ho. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
1: Una abraçada forta. Arribarem a les 11, després continuem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Estel Batet Carles. A Lleida aquest matí s'avaluen els danys a l'agricultura provocats per la pedregada d'ahir que va afectar diversos municipis del Segrià amb pedres de fins a 2 centímetres. L'afectació s'espera sobretot en poma, en pera, en préssecs, tardans i també en figues. Justament la collita de figa acaba de començar, ho ha fet 2 setmanes abans del que és habitual. També, en aquest cas, igual que l'ametlla, us explicàvem ahir, a causa de la calor. Lleida, Noelia Caselles.
2: Bon dia. A Catalunya es colliran més de 5.000 tones de figues, la majoria a les comarques de Lleida. És un cultiu a l'alça en els últims anys, tant a Catalunya com a l'estranger, i això provoca ara un descens dels preus. Àlex Lledonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes per aquest cultiu.
3: Anys enrere, la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc.
2: Aquest any, a falta de saber quins danys ha provocat la pedregada d'ahir, la collita a Catalunya s'ha avançat 2 setmanes per la calor, que també ha provocat que els fruits siguin més petits. Noelia Caselles, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Més notícies ara amb en Jordi Baró.
4: Detingut un entrenador de voleibol acusat de violar i deixar embarassada una menor de 15 anys a Palma. Els fets es remunten al juny, quan el jove de 23 anys va convidar la noia i una altra menor a dinar a casa seva. Després de menjar, l'home hauria agredit sexualment la víctima. L'entrenador va ser detingut per la Policia Nacional la setmana passada i després de passar a disposició judicial dissabte va quedar en llibertat amb càrrecs amb una ordre d'allunyament de la menor.
1: Puja a 6.509 el nombre de morts pel doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela a finals de juny. Les autoritats del país han informat que s'han rescatat prop de 6.500 persones i més de 220.000 han estat ateses als hospitals del país. A més, s'han revisat uns 61.000 habitatges i 11.000 han estat classificats com d'alt risc pels seus residents. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans de acabar l'any.
4: Almenys 47 morts i 22 ferits a Haití en un atac d'una banda armada a prop de la capital Port-au-Prince. Els fets han passat en una localitat situada dalt d'un turó, amb una posició estratègica en les rutes cap a la ciutat i escenari de dotzenes d'episodis de matances, violacions, incendis provocats i segrestos els últims anys, cosa que ha fet que milers de persones hagin hagut d'abandonar casa seva. Tant les Nacions Unides com les organitzacions de defensa dels drets humans denuncien la manca de protecció de la població. El govern haitià ha condemnat l'atac i ha promès reforçar la seguretat, però els residents consideren que amb això no n'hi ha prou.
5: Vivim humiliats. El govern no té res per nosaltres. No fan res per nosaltres. La sang de la població no deixa de córrer. El primer ministre ha de dir alguna cosa. Ja no ho podem suportar més.
6: Do not dread the darkness.
1: Robert Edgers, el director del Faro i Nosferatu, rebrà un dels premis honorífics de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Recollirà una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria i per haver contribuït decisivament a la renovació del cinema fantàstic i de terror contemporani. A més, presentarà un clip de la seva nova pel·lícula, Licantropo, que arribarà als cinemes el mes de gener de l'any vinent. La pel·lícula explica una història de terror folclòric ambientat a l'Anglaterra del segle XIV, on una criatura misteriosa atemoreix una comunitat rural. Està protagonitzada per Anya Taylor-Joy i Willem Dafoe. Serà el segon cop que Edgers visiti Sitges. Ja va venir el 2015, quan la seva pel·lícula, La Bruja, va inaugurar la 48a edició del festival. I ara esports, Marta García, bon dia.
7: Bon dia. La Vuelta se reprèn amb normalitat després de la neutralització de la tercera etapa ahir per culpa d'una forta tempesta amb pedra. Avui, 104 quilòmetres en la quarta etapa, la primera clarament de muntanya, amb eixida i arribada a Andorra la Vella i amb Tadej Pogacar amb el mallot roig de líder. El Barça prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club, pendent encara de la primera jornada, amb Gavi encara entrenant-se al marge. Ahir se va descartar cap lesió en el genoll dret perquè només té una forta contusió. Pendent temps també de Rodri, última incorporació a l'equip que encara no ha debutat. De la primera jornada també pendent encara avui a les 9 se juga el València-Betis. Els Països Baixos presenten avui Xavi Hernández com a nou seleccionador del país, que substituís Ronald Koeman. El Barça en la competició masculina i el Balonmano Granollers en la femenina són els campions de la Supercopa de Catalunya d'handbol, després de superar ahir el Granollers i el Lleida respectivament. I en el Mundial d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina queda fora de la lluita per les medalles en caure davant Alemanya per 4-1. El combinat masculí juga una de les semifinals contra els Països Baixos este divendres. Argentina i Alemanya disputaran l'altra.
0: Fins aquí les notícies.
8: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien 1, 2, 3...
9: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat!
9: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 al quilo i la burger mit de vedella i porc a 3,49 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC SA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al corteinglés.es.
12: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
13: Carglass canvia, Carglass repara.
14: Love, love, love.
15: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, retrobaments... Preparats? Fins al 6 de setembre, 10% de regal per compres en llibres de text, uniformes, papereria, calçat infantil i motxilles. Bescanvia'l fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
8: Catalunya Ràdio.
0: Som Tresca.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic.

0: 11 i 7 minuts. Míriam del Río, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Un nou capítol, l'últim capítol d'aquest estiu, vaja. Dels viatges,
1: pena.
0: Dels viatges per fer... Sí, sí, sí.
1: Pena.
0: Home, i tant. Sí. No, és que ha semblat que ho digui irònicament i no, que em sap greu. Però deixeu-me que digui una cosa important. Ja sabeu que avui, dèiem, és l'últim dia dels viatges per patir amb la Míriam, perquè aquesta és l'última setmana de la temporada d'estiu a Catalunya Ràdio. Dilluns comença la temporada regular i aquest divendres, tan bon punt acabem nosaltres, al matí de Catalunya Ràdio, a les 12, el Ricard Ostrell i el Garriga fan un programa especial de festa de l'estiu i per donar la benvinguda a la nova temporada, un programa especial al Camp Nou, en públic, al qual, evidentment, us volem convidar. De fet, des d'ara mateix, tenim 5 entrades dobles, els primers que truquin al 93-201-7474, 93-201-7474, 5 entrades dobles, les 5 primeres trucades s'emporten aquestes 5 entrades dobles per participar amb nosaltres en aquesta festa de l'estiu de Catalunya Ràdio aquest divendres a les 12. Dit això, dèiem, últim capítol aquest estiu dels viatges per patir. La Míriam del Río és periodista especialitzada en temes culturals, coordina rutes, ha escrit 2 llibres sobre el turisme d'arc, el turisme fos. La seva principal preocupació a la vida és fer-me patir i proposar-me viatges que em fan agafar mals sons abans de fer-los.
1: Aquí estem. Per donar-ho tot.
0: Vinga, i avui per on anem? Avui on ens portes?
1: Mira. Per què esperes?
0: Jo teatre molo. Perquè un dia et vaig dir que el primer destí normalment és així, però hi ha vegades que has començat molt forta, o sigui, no sé, avui és el cas.
1: Avui comencem una mica lleugers.
0: Va.
1: I anirem tirant milles.
0: Vinga, doncs per on comencem, llavors?
1: Anem a Filipines.
0: Filipines.

0: Doncs vinga, anem a les Filipines. On de les Filipines?
1: Al municipi de La Sagada, a l'illa de Luzon. És un espai, un lloc, on la minoria ètnica dels igorots, el poble de les muntanyes, com també se'ls diu, practica una peculiar tradició funerària que desafia la gravetat i ofereix una perspectiva única, doncs, de la vida i de la mort. Ara t'ho explicaré, però et situ una mica perquè sàpigues on és aquest lloc. Perquè per arribar a La Sagada, des de la capital, des de Manila, s'ha de realitzar un trajecte de 420 quilòmetres amb autobús, unes 12 hores de viatge que no són gaire amables,
0: ja,
1: per carreteres de muntanya empinades i sovint sense asfaltar.
0: Vinga, doncs ja comencem bé. Ja, en aquest viatge a La Sagada, a les Filipines. Però què és el que hi passa, aquí?
1: A veure, els igorots realitzen, aquest poble, un ritual funerari en el qual, en comptes d'inhumar els seus morts, els introdueixen en taüts, els hissen amb cordes i escales rudimentàries i els pengen dels penya-segats rocosos que tenen allà a Eco Valley.
0: I això per què ho fan?
1: Bueno, això és perquè el poble dels igorots creu que les ànimes dels morts s'asfixien, no?, sota terra. Per això, segons la seva tradició, com més hissat estigui el cos, més fàcilment arribarà al cel on habiten els seus déus ancestrals, no? D'aquesta manera també hi habiten les inundacions i que els animals, doncs, puguin profanar les tombes. És una cosa també de
0: pràctica.
1: Practicitat.
0: Sí.
1: També a l'antiguitat aquest ritual es feia per por dels caçadors de caps, perquè pensa que els igorots estaven enemistats amb tribus enemigues que desenterraven els cadàvers per decapitar els cossos com a trofeu. No? Una cosa bastant habitual en aquella zona. Per tant, si penjaven els fèretres, els dificultaven una miqueta la tasca. En qualsevol cas, la perspectiva, imagina't, de fileres de taüts penjant d'aquests penya-segats és bastant colpidora.
0: Bueno, m'imagino, sí.
1: És com si les ànimes dels morts observessin en silenci els visitants, advertint-los una mica, ei, vigila que el teu moment arriba,
0: I això començava amb suaus, dèiem, Sí, això es comença suau. Aviam, parlant d'aquests fèretres, n'hi ha molts, sí?
1: Ara mateix hi ha uns 200.
0: Ostres,
1: no està malament. Amb alguns centenars d'anys d'antiguitat i que han sobreviscut amb el pas del temps, els continus terratrèmols de la zona. No oblidem que les Filipines estan ubicades sobre el conegut anell de foc del Pacífic, una zona del moviment sísmic. Sobretot, pels igorots, és important que el taüt sempre estigui o que tingui llum perquè aquesta li insufli vida a l'ànima del mort i pugui connectar al més enllà. De vegades pensa que també es penja en cadires, i això és molt curiós, es pengen cadires al costat dels taüts perquè l'ànima del mort pugui seure.
0: De debò?
1: Sí, i veure la sortida
0: boníssim.
1: O la caiguda del sol.
0: O sigui, hi ha els taüts penjats i al costat hi ha cadires, literalment és per això, perquè l'ànima segui i reposi.
1: Sí, i clar, quan tu veus les fotografies al·lucines, no? Perquè dius, mare meva, això és increïble. És una visió, diguem-ne, una miqueta tètrica des de la perspectiva occidental, però absolutament natural per aquesta ètnia filipina, no? I és que la mort és, diguem-ne, un dels fenòmens més extensament interpretats per l'ésser humà, no? Cada cultura, poble, religió, l'ha concebut doncs d'una manera diferent al llarg dels segles. I una curiositat que té a veure amb l'enterrament és que la vestimenta del mort també ha de ser curiosa, és a dir, ha de ser fàcilment reconeixible amb colors i marques que siguin senzilles de distingir pels familiars que ja han mort. Perquè d'aquesta manera, quan la persona mor, la reconeixen fàcilment i es troben, no? És una manera d'assegurar el més enllà que es puguin tornar a veure.
0: Del reagrupament al més enllà, diguem-ne, no? Al cel. Que bo, que bonic.
1: Sí.
0: I aquest ritual encara es practica, Míriam?
1: El ritual és practicat de manera puntual ja pels ancians del poble. És un cerimonial que busca acostar els morts a aquesta, com dèiem, llum immortal. Malauradament, la globalització també arriba a aquests indrets tan remots i cada cop més els joves de la zona se senten més allunyats d'aquestes tradicions. Actualment, la gent jove del poble enterra ja els seus morts en un cementiri normal. Així doncs, aquesta tradició està en perill d'extinció.
0: Anava a dir això, per tant, això li queden 4 dies, vull dir, com aquell que diu.
1: Sí, els dies comptats. De totes maneres, que sabeu que el lloc bé mereix una visita, perquè els passos de muntanyes, les cascades, les plantacions d'arròs i els pobles de la zona estan declarats patrimoni cultural de la humanitat.
0: Home, sí que és més suau del que em pensava, És a dir, quan has començat a parlar d'ànimes penjant del sostre, però això de la cadira m'ha fet gràcia.
1: Ara
0: després ho buscaré, això, perquè ha de ser visualment impactant, també.
1: És molt xulo de veure.
0: Que bo. Doncs vinga, les Filipines és la primera etapa de l'últim capítol avui del, com a mínim aquest any, dels viatges per patir. Ara seguim, no?
1: Sí, t'agradarà.
0: Sí? On anem ara?
1: Los Ángeles.
0: Venga.

0: Ara que és el centenari de la Marilyn. S'està recordant el centenari de la Marilyn. Aviam, Los Angeles.
1: Sí.
0: Los Angeles hi ha molts museus, però...
1: No et podria portar un qualsevol.
0: No em portaràs un museu d'art, no.
1: No.
0: O d'art convencional. Quin museu em portes?
1: El Dearly Departed Museum, que significa el museu dels estimats morts o d'aquells que ja han marxat.
0: Ah, d'acord.
1: Vale?
0: Comencem bé.
1: És un petitet museu, és un museu de veritat molt petit, no té més de 40 metres quadrats, que es pot trobar a la capital del Mitjà Oest, i està situat al costat d'un dels cementiris més famosos de Los Angeles, tu ja ho saps, el Hollywood Forever. Així que és molt fàcil de trobar aquest museu. Es tracta d'una col·lecció molt curiosa, especialment recomanada per aquells mitòmans de Hollywood, és a dir, per tu.
0: Sí, això ho tenim.
1: Aquells que sentin, sobretot, una especial predilecció per l'època daurada de Hollywood, el que passa és que tots els objectes estan relacionats de manera directa o indirecta amb actors, actrius, cantants o escriptors que van tenir, evidentment, un final tràgic, sigui per accident, malaltia o assassinat.
0: Això del Hollywood clàssic, això ja saps que, saps que molt a favor de tot del Hollywood clàssic.
1: Sí. Bé, el lloc l'he visitat personalment i et puc assegurar que té un toc anyenc i vintage molt especial. Té una il·luminació tènua, així quan arribes tota vermellosa també i tal, no? Hi ha aquesta musiqueta de la Marilyn de fons tocant amb un tocadisc així antic d'aquest, no? Tota la cosa et va posant en situació i et trasllada en el temps.
0: I allà dins què hi trobem?
1: Bé, el cas és que quan entres ja es comencen a veure amuntegats tot tipus d'objectes, els amos dels quals, evidentment, com ja t'he dit, no van tenir un final feliç.
0: Yeah.
1: Per exemple, hi ha una sèrie de vitrines mig cobertes de pols on es pot veure...
0: cobertes de pols,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, perquè...
0: està ben cuidat, diguem-ne.
1: Per mi és un valor afegit.
0: Sí.
1: És a dir, que tingui tot molt de pols, que tinguin els cartellets indicant que és cada cosa, fins i tot manuscrit, m'agrada.
0: És un museu una mica... És a dir, no va dir cutre no, eh? Antic, diguem-ne, és un museu que ja fa temps que hi és. És a dir, els estàndards museístics d'avui en dia no els passa.
1: No, diguem, seria kitsch.
0: Kitsch, una mica kitsch.
1: Una mica kitsch, bé. Doncs com et deia, hi ha moltes vitrines, val? I una de les coses curioses que es pot veure és el porta-cigarrets original de la Lana Turner, que justament va morir de càncer de pulmó.
0: Sí.
1: Pels que no la coneguin, Lana Turner va ser aquesta actriu de l'època maquíssima, símbol sexual dels 40, que va participar en pel·lícules com El carter sempre truca dues vegades, Cautivos del mal, amb el Kirk Douglas...
0: Cautivos del mal.
1: Meravellós. I és curiós perquè la seva vida sempre va estar envoltada d'una aureola de foscor, ja que una de les seves parelles va ser el Johnny Stompanato, un pinxo d'aquests de la màfia que, segons diuen, va morir a mans de la filla de la Lana.
0: De la seva filla, eh?
1: Sí, es veu que una nit a casa, durant una baralla, sembla que ell va amenaçar la Lana de desfigurar-li la cara. I la història explica que la filla, per defensar la seva mare, va anar a la cuina, va agafar un ganivet i li va clavar l'estómac al Johnny. La nena va ser absolta, és clar, però la llegenda negra explica, no?, que va ser realment la Lana que va matar el Johnny, encara que en defensa pròpia. Bé, a part del portacigarrets, què podem trobar més? Va, la suposada factura del telèfon de la Marilyn Monroe. I ara,
0: la factura del telèfon?
1: No qualsevol factura del telèfon.
0: Clar,
1: és a dir, la factura que mostra quines van ser les seves últimes trucades l'agost del 62.
0: És molt important, això.
1: Clar, perquè ja sabeu que es diu que la Marilyn no es va suïcidar, sinó que tot es va preparar perquè ho semblés, que ella guardava, sembla, un diari secret amb alguns draps bruts de la família Kennedy, perquè, com havia tingut una afera amb el JFK i amb el seu germà, el Bobby, doncs sabia masses coses i calia treure-se-la de sobre.
0: De fet, això ho hem d'anar a mirar, perquè una de les tesis conspiranoiques, perquè sembla ser que està poc acreditada, però una de les tesis que havien corregut era que ella estava, doncs, es pren molt de medicaments, està, doncs, una mica col·locada, i truca a un dels dos Kennedy, no se sap qui és.
1: Sí.
0: I llavors diuen, un dels rumors era que l'altre se n'adona i allarga la conversa perquè saben que així se dormirà i no se'n sortirà, pobreta.
1: Sí.
0: Vull dir que per això. Però el centenari de Marilyn Monroe, ha d'arribar una exposició d'ella al Cosmocaixa, que està molt bé. Que està molt... Ho sé perquè l'han fet a París, i a París la vaig anar a veure, i està molt bé.
1: Una,
0: un personatge molt curiós.
1: Ja tenim feina per veure aquí a Barcelona, eh?
0: Sí.
1: Bé, més coses, va. Que, també podem trobar, suposadament, sempre tot això entre cometes, un floc del cabell de Charles Manson.
0: Home, això ja és més, menys Hollywood
1: per
0: i més...
1: Per això t'he dit una mica entre cometes, val?
0: És Hollywood una mica esbiaixat.
1: Sí. Ja sabeu, el servei dels assassinats de la Sharon Tate, la dona del Roman Polanski i uns amics, tu pots creure o no, però mira, escolta, allà tens el floc, tu.
0: Però això s'aplica a molts museus, també. I això era el carnet original de no sé què. I penses, mira, si vols t'ho creus, i si no,
1: si vols,
0: no. També et diré una cosa, i amb això estic amb tu. Si vas en aquest museu, jo crec que has d'anar allò, suspensió d'incredulitat, que diuen, si no, perquè, si no, no hi vagis.
1: Clar,
0: no.
1: Evidentment, si comences
0: si has d'anar allà, desmuntar-ho tot...
1: Clar, sí. Per això dic que és una mica pels amants, per mitòmens, no?, de tota aquesta època i sí. Les teories conspiranoiques.
0: Sí, exacte. Bueno. Encara en aquest museu, el museu, com li hem dit, Derli Departed Museum, una peça estrella en aquest museu, si n'haguéssim de destacar una.
1: Sí, sí, sens dubte. La peça estrella de la col·lecció és el cotxe, que va portar per última vegada l'actriu també sex symbol dels 50, James Mansfield. Sí. Ella va morir, com sabeu, en un aparatós accident de trànsit el juny del 67, quan el seu cotxe va xocar bruscament contra un camió. L'actriu i la seva parella i el xofer van morir a l'acte, mentre que els fills que anaven al darrere es van salvar. Doncs el cas és que el cotxe va ser recuperat, suposadament, i entre cometes, de nou, del desballestament pel seu exposat, per ser exposat al museu. I està tal com es va recuperar. Jo, la veritat, vaig veure les abonyegadures, l'aixafament que va patir el cotxe a causa del xoc, i fins i tot hi ha com unes llumetes que estan enfocades en un punt concret del cotxe on suposadament hi ha taques.
0: Ah, sí, eh?
1: Taques de sang, suposadament, vaja. I entre cometes. Per això dic, però la cosa no acaba aquí.
0: No acaba aquí, ens mutemia.

0: ets.
1: A veure, per on seguim? Perquè dius que la cosa no acaba aquí. Ja tremolo.
2: És que aquesta mateixa empresa que gestiona el museu també es dedica a fer tours truculents a Los Angeles, on es repassant doncs, alguns dels esdeveniments més sinistres de la ciutat. Va. Concretament, hi ha un tour que recomano que per la gent que li agradi en aquests temes, que es diu Tragical History Tour.
1: Tragical, eh? No màgical, eh?
2: No, tragical. Cosa de tràgic. Cosa tràgica. Et porta a veure o et porta per les zones on alguns famosos i famoses van passar les seves últimes hores.
1: Sí, per exemple, és a dir, com som, eh? Jo sóc el primer que aniria, eh? Jo sóc capaç d'anar-hi, eh? Però com som, eh? També.
2: A veure, hi ha un sector de la població molt interessat tota aquesta mena de moltes vegades casos sense resoldre o assassinats famosos.
1: Sí, sí.
2: Són molt mitòmens.
1: Jo és que, de fet, el primer cop que parlem tu i jo, jo identificava el turisme fosc bàsicament amb això. Mm. És gràcies a tu que he sabut que hi ha altres coses, però jo identificava això amb anem allà on van matar el John Lennon, anem allà on van matar no sé què.
2: Sí, moltes vegades és el que diem sempre, som turistes d'arc, sense saber-ho.
1: Sí, és així.
2: Jo l'únic que faig és explicar una mica tota la història.
1: No, i amplies el punt de vista, que és molt necessari.
2: Doncs bé, en aquest tour, per exemple, et porten al restaurant, i torno a obrir cometes, al restaurant on la Sharon Tate suposadament va menjar per última vegada, et porten al club Viper Room, on va morir el River Phoenix, el germà del Joaquin Phoenix, et porten al cementiri on està enterrada precisament la Marilyn Monroe, el Dean Martin, o et porten també al lloc, i aquí sí que és la cosa més sinistra, on es va trobar el cos del famós assassinat de la Dàlia Negra. Te'n recordes?
1: Sí, va haver una pel·li també d'això.
2: Sí, el cas de l'Elizabeth Short, no? Aquesta jove aspirant actriu que va ser trobada esquarterada en un descampat. En qualsevol cas, si us agraden els casos de crims, aquest és un tour molt interessant. Ara bé, parlàvem al principi del cementiri Hollywood Forever, que ja ell sol té una visita, perquè allà tenim enterrats famosos de Hollywood, actors, actrius, directors de cine, com per, bueno, molta gent, no? Per exemple, tenim la Judy Garland, el Magic 2, Rodolfo Valentino, tenim també el Mickey Rooney, aquest actor de l'època daurada de Hollywood, el marit de un dels marits de l'Ava Gardner, el Don Adams, el protagonista de la sèrie Superagente 86. El Peter Lorre, per exemple, i escolta, també que cantants, que a tu i a mi ens agrada molt això, el Chris Cornell, el cantant del Soundgarden, el Johnny i el Didi Ramone, els cantants del grup de punk de Ramones, Scott Weiland, l'icònic cantant dels Stone Temple Pilots, o el Malcolm Young, que és el guitarrista de la CDC.
1: Imagina.
2: Què et sembla?
1: Tot això, el mateix cementiri.
2: El mateix cementiri.
1: Aquest cementiri, doncs aquestes coses que el Miriam ho defensa molt, això de visitar els cementiris, no només per les tombes dels famosos, que també, sinó perquè n'hi ha alguns, no conto que sigui el cas, no conto que això sigui arquitectònicament molt potent, no? És aquest insecte.
2: Déu-n'hi-do, hi ha alguns pantalons, que són molt curiosos de veure. És que al final és una mica tot. No és només la història de la mitomania del personatge famós que està enterrat, és l'arquitectura de l'espai, també el que et connecta, no?, amb aquell personatge. És que jo me recordo, per exemple, anant a veure la tomba de la Marilyn Monroe, que a la tomba és un altre cementiri aquest. Però me recordo que és un nínxol, un nínxol normal.
1: Que per això ho deia, i tinc aquesta imatge...
2: És un nínxol normal, però hi ha tot de... La gent es pinta els morritos.
1: I fa petons.
2: I està tot el nínxol amb petons, saps? És com una cosa
1: supercuriosa. Doncs deixem Los Angeles i anem a l'última etapa d'aquest últim viatge pels viatges per patir amb la Míriam del Río. I aviam, amb aquesta música d'Interstellar, on ens portes?
2: Porto a l'espai.
1: A l'espai?
2: Sí.
1: Turisme a l'espai? Ara farem com l'Elon Musk i tota aquesta colla?
2: És que volia acabar amb una cosa que fos molt diferent. I avui et porto un cementiri espacial.
1: Però literalment a l'espai, no?
2: No.
1: No.
2: A la planeta Terra.
1: Sense sortir del planeta.
2: Sense sortir.
1: No està malament.
2: Sí. En marxem al punt Nemo.
1: Val.
2: Et poso una miqueta en context, val? Perquè això és una mica difícil d'entendre, segons com. T'has d'imaginar un lloc tan allunyat de la civilització que els humans més pròxims es troben a bord de l'Estació Espacial Internacional a 400 quilòmetres d'altura. Què et sembla tot això?
1: Trobo boníssim, trobo boníssim.
2: Doncs això és el que passa al punt Nemo. És la zona més allunyada de terra ferma que et puguis imaginar. És un lloc que ha estat objecte d'interès per científics, exploradors, una mica a causa de les seves singularitats geogràfiques.
1: Però,
2: no?
1: És a dir, per què serveix? Què és exactament això del punt Nemo? Sí.
2: La peculiaritat del punt Nemo radica en la seva inhòspita ubicació. A l'oceà Pacífic, a més de 2.600 quilòmetres de les illes més pròximes, que són les illes Pitcairn, a 4.800 quilòmetres de Nova Zelanda o a 3.200 de l'Antàrtida. És a dir, és el lloc de l'oceà que es troba més lluny de terra ferma. La seva ubicació va ser calculada per un enginyer croat canadenc utilitzant un programa d'informàtica espacial. I aquest aïllament, lluny de les rutes marítimes aèries, ha convertit doncs, aquest punt, que li han dit punt Nemo, en un cementiri espacial que assegura que no hi hagi risc ni per humans ni per cap ecosistema pròxim. Per això la NASA i altres agències espacials utilitzen aquesta zona per desorbitar satèl·lits, altres artefactes espacials al final de la seva vida útil, i per aquest motiu, quan una nau o estació aconsegueix el seu límit de vida, es dirigeix a aquest punt per entrar a l'atmosfera, la qual cosa ha convertit el punt Nemo en el cementiri espacial més gran del planeta. Mm. Es creu que més o menys descansen entre 250 i 300 naus a 3.700 metres de profunditat, on també hi ha l'estació espacial Mir.
1: Ah, sí?
2: Sí, és a dir, jo.
1: Ah, va.
2: Pensa que, clar, aquestes deixalles... Mm. No suposen, també, s'ha de dir, un risc significatiu per l'ecosistema marí, ja que la majoria es desintegra abans d'arribar a l'oceà, sense causar, suposadament, danys importants.
1: I aquí és on acabarà l'Estació Espacial Internacional?
2: Ah, efectivament.
1: Sí, eh? És a dir, sí, quan acabi estarà cap allà. Que bo,
2: NASA,
1: molt interessant.
2: Sí, ha proposat utilitzar el punt Nemo com el destí final de l'estació, que es va construint doncs, per etapes a partir del 1998, gràcies a la col·laboració de Rússia, dels Estats Units, Japó, Europa, Canadà, bé, un munt de gent. L'estació és com una mena de laboratori en òrbita on s'estudia com la microgravetat afecta el cos humà, es proven metalls, cristalls, fluids en condicions impossibles de reproduir a la Terra i es fan experiments diversos, no? Amb àtoms, partícules, s'estudia l'impacte de viure en l'espai a llarg termini, es desenvolupen sistemes de suport vital, un munt de coses, no? El cas és que l'estació es va dissenyar perquè tingués uns 15 anys de vida, però porta funcionant des del 1998, ho fes comptes.
1: Estem en temps de descompte, ja.
2: Així que, clar, a causa de tot el desgast, no?, dels panells solars, els sistemes de suport vital i l'impacte també de micrometeorits, s'ha previst que la seva vida útil finalitzi properament al voltant de l'any 2030. Per això la idea és que quan sigui desorbitada l'estació faci el seu últim viatge cap al punt Nemo.
1: Que bo!
2: Sí.
1: I llavors s'anirà desintegrant i llavors l'acabaran posant allà. Diguem-ne.
2: Exacte, sí, tota aquesta fricció va desintegrant tot a la reentrada a l'atmosfera i els últims fragments que sobrevisquin cauran al punt Nemo.
1: I així ja calculen que caigui tot cap allà.
2: Clar.
1: I n'hi ha més de punts d'aquests? N'hi ha més punts Nemo?
2: Sí, en termes generals, el punt Nemo, que li diem així punt Nemo, però és el nom que l'hem posat en aquest punt concret,
1: però
2: en realitat es diuen pols d'inaccessibilitat.
1: Ja pols d'inaccessibilitat.
2: Inaccessibilitat. Sí. El punt Nemo és només un d'aquests molts pols que hi ha, que existeixen al planeta. Hi ha un altre molt conegut, el pol d'Euràsia, situat al desert de la Xina, Elisen. Aquest punt és, al contrari que el punt Nemo, es troba en terra ferma i és el punt més allunyat del mar a la superfície del planeta.
1: Al contrari,
2: clar. Tot al contrari, no? També existeixen altres pols a l'Àrtic, la posició del qual no és fixa, ja que el gel, clar, es desplaça.
1: Clar.
2: Per tant, a l'Antàrtida està situat prop de la base Vostok. I Austràlia, que també tenim un altre al territori del nord, a uns 920 quilòmetres de la mar més pròxima. Tots aquests punts, cadascun d'aquests punts, representa la màxima llunyania respecte de les vies naturals d'accés. Les característiques úniques d'aquests indrets són clau per aprofundir en la comprensió de les dinàmiques del planeta i dels ecosistemes més extrems.
1: Que bo, molt interessant.
2: Això. Escolta, vull acabar amb una curiositat.
1: Va.
2: Ja que parlàvem de l'Estació Espacial Internacional, saps que és possible fer viatges turístics a l'Estació Espacial Internacional?
1: Sí.
2: Ara sí, tens calarons.
1: Ara va dir, pagant, sí, clar, t'ho diràs.
2: Naus com la de SpaceX, la companyia d'Elon Musk, que arriben fins a l'òrbita terrestre a uns 400 quilòmetres d'altura, doncs permeten fer un viatge espacial com aquest. Tu no has de pilotar, ja que les càpsules s'acoplen a l'estació internacional, són autònomes, naveguen, maniobren i s'acoplen a l'estació automàticament. L'únic que necessites són 55 milions de dòlars per un bitllet d'anada i tornada. Ei, anada i tornada.
1: Home, sí, no fotis. 55 milions. Va, doncs en fem... Míriam i jo hi anem. Míriam, moltíssimes gràcies. Cuida't molt.
2: Gràcies a ti.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. L'esport no fa vacances a l'estiu.
3: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Cada dia a les 7, tot costa.
3: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
4: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
5: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Un dia més, vaja, no un dia més, l'últim dia.
1: L'últim dia, Freddy, que fort.
0: Estriparem cançons amb la Pau. Com estàs, Pau?
1: Molt bé, feliç d'estar aquí, com sempre.
0: Hem estripat moltes cançons i amb molts motius diferents. Avui, amb quin motiu estriparem cançons?
1: Vagi per davant, que sóc conscient que l'estiu encara no s'acaba, eh?
0: Bueno, una mica, eh?
1: Una mica, sí.
0: Setmana que ve ja torna la programació normal.
1: Exacte, sí. Vull dir que s'acaba l'estiu en el concepte de que tornem una mica aquesta, al setembre, no? Que és com el setembre és el 9 gener,
0: sí.
1: No? Des de fa molts anys, en realitat, no?
0: Tal qual.
1: I és evident que encara no acaba l'estiu com a tal, però amb aquesta arribada del curs escolar, que és el nostre nou calendari aquí a Catalunya, jo vull fer una llista per superar la depre postvacacional. Claro y raso, saps allò?
0: Doncs vinga, estripem cançons per superar, i molt necessari, la depre postvacacional.

0: qui és això que escoltem tan bonic?
1: Silvana Estrada.
0: Silvana Estrada.
1: És una cantautora i música mexicana nascuda a Veracruz el 1997. La seva música parteix de la cançó d'autor, el folk llatinoamericà i la música tradicional mexicana, però també està molt marcada pel jazz i la seva formació com a músic. Un element bastant fonamental que identifica molt també la seva música és el cuatro veneçolà, un instrument que va descobrir quan era adolescent i que es va convertir com una peça central de la seva manera de compondre, no? Ella mateixa explica que el va començar a tocar mentre buscava una manera de fer música que li permetés explicar les històries que ella realment volia explicar.
2: Tengo dos besos pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal

0: ojos de la gente.
1: Silvana Estrada, això es diu Te Guardo.
2: Te Guardo, és una de les seves primeres cançons. La va escriure al tanto quan tenia només 17 anys.
1: Oh, una ràbia.
2: Molt fort.
1: Una ràbia d'enveja, vull dir, eh? De dir, quina enveja, els 17 anys, no feia res.
2: Sí, clar, si escrius això amb 17 anys, que, no?
1: Exacte.
2: Vull dir, és com, tia, vull dir, uau, al·lucinant, no? Va aparèixer inicialment al seu EP independent Primeres Canciones, que es va publicar el 2018, i aquella primera versió va tenir com una repercussió molt gran, va superar els 50 milions de reproduccions, ajudant a donar-la a conèixer internacionalment. Llavors, uns anys després, Estrada va decidir recuperar-la i tornar-la a gravar pel seu primer àlbum, Marchita, que va sortir el 2022. La primera versió de Te Guardo era molt més carregada, ella mateixa explica que hi havia cors, guitarra, baix i com moltes capes, gairebé com una demostració de puc fer tot això a nivell musical, no? I t'ho poso aquí en una sola cançó en comptes de dividir-ho en tot el disc, no? Llavors, quan la va tornar a gravar, va prendre una decisió gairebé oposada, no? Que és reduir-la allò que dèiem a vegades
1: de la producció,
2: no? Del menys és més, no?
1: El menys és més, sí.
2: I, bueno, perquè la cançó i la veu fossin al centre, no? A mi em flipa la veu d'aquesta persona.
1: Molt bonica.
2: Trobo que diu moltes coses, no? I, o sigui, admiro la capacitat d'una persona tan jove per escriure aquestes coses. És que com t'ho has fet?

0: La Silvana Estrada, és interessant això sempre que expliques de la producció, de com amb més o menys arranjaments, amb més o menys base, amb més o menys veu, la cançó té colors diferents, diguem.
1: Hi ha un exercici molt guai, que és quan has acabat d'escoltar una cançó com aquesta, automàticament tornar-la a posar a l'inici, no? I veure quin és el crescendo que ha fet, no? D'haver anat d'una cosa super subtil a com l'ha fet créixer amb elements col·locats super ben, o sigui, amb molt de gust, diguéssim, no? I és una cançó que per mi és molt un exemple d'això, no? Com que la va creixent, tu no tens la sensació que hagi crescut tant, però si de sobte tornes a posar a l'inici, dius, ah, jefa.

0: Una altra veu molt suau, eh?
1: És que estem anant cap a la tardor, Freddy. Anem cap a la tardor.
0: Sí, és veritat. Hem de superar l'estiu, és veritat.
1: Això és una cançó que es diu Cariño, d'un grup que es diu De Marías. És una banda de Los Angeles liderada per la portorriquenya Maria Zardoya. Va sortir el 28 de setembre del 2018 a l'EP Super Clean, volum 2, que va ser una de les primeres grans cartes de presentació del grup.

0: De Marías.
1: Parteixen d'una barreja d'influències com el dream pop, el soul, psicodèlic, l'R&B, el funk, jazz...
0: El dream pop, has dit?
1: Dream pop.
0: Què és el dream pop?
1: És un pop així com una mica més brillantito, dic jo.
0: No, ho entenc perfectament, ho entenc, eh?
1: No, és...
0: Sí,
1: no
0: sé com... rotllo aquest, així una mica... Tal.
1: Sí, aquesta cançó per mi és molt com una definició del dream pop, no? Sí. Que és això, com subtil, melodies i estructures que es repeteixen, no? Una veu suaveta, no?
0: Brillantito.
1: Brillantito.
0: No, no, t'ho copiaré.
1: És una cançó d'amor molt senzilla en la lletra, no? Sí. Però envoltada d'una producció gairebé onírica, no? Que això que dèiem ara del dream pop, no? La banda explica que ho treballava molt des del seu home studio, cosa que els ajudava com a construir aquesta sensació d'intimitat, no? De dir, jo apago llums el que necessiti, clar, no? Estic aquí tranquil a casa, no? Buscant aquesta sensació suau, flotant, no? Una línia de baix molt present, uns teclats que porten com una textura, guitarra elèctrica molt neta, una bateria més continguda, no? Com que al final busco aquesta sensació de contenció, sí, i que els elements que hi ha a sobre ho facin brillar, no?
0: Clar. És una cosa que, bàsicament, buscant aquesta suavitat com a esprit de la cançó.
1: Exacte, exacte.

0: Sí que fa cançó d'anar superant l'estiu i d'anar caminant a poc a poquet cap a la tardor, eh? Sí,
1: sí. Jo crec també que és una cançó que et dona prou bon rotllet, també, sí. Perquè el primer dia que vagis cap a la feina agafis els auriculars, te'ls sí. posis i caminis al ritme de la cançó de dir, va,
0: vinga,
1: ho tirarem
0: que no
1: davant.
0: Està, que no està en res, exacte.
1: Això és una cançó de Maro. Amb el productor i músic Nasaya. Mm. Tots dos es van conèixer estudiant al Berklee College of Music, a Boston, i des d'aleshores han anat col·laborant en diferents projectes.

0: We Could Be, de Maro Anna Sayas, que sona molt bé això, eh? Sona molt, molt, molt bé.
1: Jo no sé si vosaltres coneixíeu a la Maro com a cantautora. Ella, a mi em té acostumada a una música molt despullada, no? Mm. I és veritat que aquesta producció està molt més vinculada al món de Nasaya, de l'altre artista. Jo, quan ho vaig escoltar la primera vegada, em va costar, vaig pensar, no, ens ha abandonat, no? Allò,
0: Però s'ha passat de l'altre equip.
1: Però és veritat que forma part d'acceptar que els artistes també tenen dret a experimentar, tenim, no? I alhora la vaig acabar d'escoltar i vaig pensar, ai, no, no? Em vaig posar a escoltar l'altre disc, la vaig tornar a escoltar i vaig dir, què va, si mola moltíssim, no? Nasaya és veritat que treballa molt més des de l'electrònica, però tampoc acaba convertint la cançó en una peça dance convencional, no? La base té un pols com molt constant i una producció, doncs, això que porta cap al pop i l'electrònica, però és molt netet, no?

0: Aquesta és la que inicialment ho relacionaves més amb això, eh?
1: Clar. És veritat que potser ara pensava que en realitat el que m'agrada més d'aquesta versió és que s'aprecia més la seva veu, que a mi és una cosa que m'apassiona. O sigui, jo els discos de la Maro me'ls poso per estar tranquil·la a casa, no? Allò vespre de sopar o si ve algú a sopar a casa, no? Que vols una mica de calma, llums baixetes i tal, la Maro és perfecta, no? I és veritat que potser el que aprecio més d'aquí és, a part de les guitarres del Pau i del Darío, que són espectaculars, la seva veu, no? Com, no sé, és que és un món a part aquesta dona, jo en sóc molt fan.
0: Maro, amb les dues versions que hem sentit de We Could Be, anem al Brasil, no ara?
1: Exacte, de Portugal al Brasil.

0: naturalment, el rotllo és d'aquest, també.
1: Clar, és que...
0: Sí, és aquest rotllo relax. De... No, està molt ben trobat.
1: Posa-t'ho a dins, vull dir, accepta, sí. No? S'han acabat les vacances. Sí, sort sí. Tens tu si fas vacances al setembre.
0: Això no va
1: no?
0: dir.
1: En plan, sí. si les tens, gaudeix-les, perquè sí, n'hi ha molts que comencen sí, sí. a treballar de nou, no?
0: Exacte.
1: Això és Vilarejo, que és una de les cançons de Tribalistes, el projecte format per Marisa Monte, Arnaldo Antunes i Carlinhos Brown.
0: Home.
1: La cançó va aparèixer al seu primer disc, Tribalistes, publicat el 2002, un àlbum que va néixer d'una manera com bastant poc convencional. Expliquen que es van reunir a casa de Marisa Monte, a Rio de Janeiro, i van començar a crear cançons quasi com un joc, no? Una cosa sense haver-s'ho plantejat inicialment, no? La versió que escoltem forma part del seu primer àlbum en directe, que es va enregistrar el 18 d'agost del 2018 a l'Allianz Parque de São Paulo, davant de més de 45.000 persones.

0: curiós perquè la música brasilera, és evident que hi ha aquest tipus de ritmes, però potser el tòpic l'associa més a una percussió més forta, més marxeta.
1: Total, i això és, de cop és una cosa bastant més delicada, no? Té com una estructura molt senzilla i una instrumentació orgànica. A mi el que m'encanta d'aquesta versió, que per això he triat la del directe, és que se sent el públic cantant, no? Que és com, quina passada, no? Que tinguis 45.000 persones al davant que estan corejant les teves cançons. No ho sé, o sigui, escolteu el públic, sisplau.

0: És curiós perquè el públic canta però tampoc crida.
1: Clar,
0: no? És a dir, ja s'encomana d'aquesta tranquil·litat, no?
1: Increïble.
0: És molt bonic quan passa.
1: Hola, què tal? Tribalistes té un cor de 45.000 persones, no? És molt fort.
0: Aquí ho deixem.
1: Exacte. La lletra és molt guai perquè descriu un poblet idealitzat gairebé utòpic, no? Un lloc on hi ha amor, música, natura, pau, menjar, llum i comunitat, no? Aquests missatges que tenen un pèl naïf, però que jo a vegades també els necessito, tu, i més per tornar a la feina.

0: I això, Golden.
1: Golden. És una d'aquelles cançons que et convida a fer un de tant en tant, no? Com, el... És el primer single del segon àlbum de Jill Scott, Beautifully Human, Words and Sounds, Volume 2, publicat el 2004. És una peça de neo-soul, soul, R&B, i la van escriure Jill Scott amb Ivan Varias i Carles.

0: Després de l'èxit del seu primer àlbum, Who is Jill Scott? Words and Sounds, Volume 1, Scott va prendre's un temps per viure experiències personals i professionals que després acabarien alimentant la seva música, no? Quan va publicar aquest segon àlbum, explicava que havia necessitat temps per viure abans de publicar el seu segon disc. I això em fa pensar en una frase que em deia un molt bon amic, el Goyo, quan jo estava en el procés de composició del meu disc. Em deia, per escriure bones cançons has de viure. I em sembla... Sí. Em sembla molt necessari, no? Com que a vegades també la indústria posa aquesta pressió...
1: Totalment.
0: De... Has de treure coses, has de treure coses. És com, ja, però és que si no visc, però sí. No podré escriure cançons.
1: Jo quan era més jovenet, que jo volia... M'agradava molt escriure, un professor meu em va dir, fins que no facis 40 anys, oblida't d'escriure alguna cosa que valgui la pena. I dic, bueno, pues res,
0: vale,
1: esperarem.
0: Esperarem. Suposo que deus tenir raó, no ho sé.
1: Sí,
0: no.
1: Sí.
0: Estic molt d'acord, no? La producció és molt característica del neo-soul dels 2000, no? Un grup així com càlid, baix i teclat, que són molt presents. La base rítmica que avança amb suavitat i una veu que explica bastantes cosetes. Visca la Jill Scott.

0: Doncs seguim estripant cançons. Aquesta ja té quasi rotllo de cita, eh? Diguem-ne.
1: Total.
0: De posar, si tens la cita, posar-la a casa quan arribes. Allò com,
1: exacte.
0: Que està preparada d'abans.
1: La mort d'estiu.
0: Exacte, com si fos accidental.
1: Anem cap a, cap a la tardor, carinyo.
0: I què és això, que sona?
1: Erika Badu, On and On. Mm. Això va aparèixer a mitjans dels 90 com una de les figures fonamentals, no, del que acabaria anomenant-se el neo-soul, un moviment que recuperava el soul dels 60 i els 70, però el barrejava amb jazz, amb hip-hop i R&B més contemporani. El disc es diu Al Tanto, Baduism, que dius, poder l'ego? Com el teníem, no?
0: Sí.
1: Vaig flipar. O sigui,
0: Si ell es diu Badu i el disc li va dir Baduism, no?
1: Increïble.
0: Baduisme.
1: Sí.
0: Bueno,
1: no, mica. Està molt bé. Vull dir, acceptant la vida tal com ve, no? Vull dir, ja està. Va sortir el febrer del 97 i va ser un èxit enorme, va arribar al número 2 dels Billboard i va acabar guanyant el Grammy al millor àlbum d'R&B.

0: On and On es diu això, eh? Erika Badu.
1: Exacte. Ella explica que la primera versió d'aquest On and On estava construïda sobre un beat molt senzill, un patró de bateria, fragments de piano, gairebé una maqueta, no? I recorda que aquella versió era molt més bruta i imperfecta, amb fins i tot doncs, soroll de la cinta amb què ho van gravar, i que li agradava aquella imperfecció perquè encaixava amb la seva veu, no? Però la versió que coneixem es va anar enriquint, s'hi van afegir doncs, un baix, guitarra i altres capes, mentre Bob Power, que era el productor, va treballar especialment en la mescla, no? El resultat és aquest groove lent, hipnòtic,
0: té un punt hipnòtic.
1: No? Com, sí, a mi m'encanta. I entenc una mica allò del baduisme, la veritat, perquè jo sóc una mica baduista, la veritat.

0: curiós això que sona,
1: Això és Seu, és
0: Brasil,
1: una...
0: també, eh?
1: Exacte.
0: És brasilè, això.
1: Cantautora brasilera de São Paulo, que es va donar a conèixer internacionalment amb el seu primer disc Seu, que es va publicar el 2005. La seva música barreja estils diferents, com la música popular brasilera, la samba, la bossa nova, el reggae, el soul, el dub i l'electrònica, combinant doncs, els ritmes brasilers més tradicionals amb sons més contemporanis. No? Allò que vam parlar a l'inici de la temporada, no? D'agafar la tradició i portar-la cap a la modernitat. No? El seu primer disc va tenir molt bona acollida internacional i inclús va estar nominat als Grammy i als Latin Grammy. Malemolència, que és el títol de la cançó, la van compondre Seu i Alec Ayat, i el títol fa referència a un concepte d'aquests que tenen allà, que no té una traducció literal, que em sembla molt bonic, com el saudade, diguéssim,
0: sí,
1: que és una barreja de soltura, sensualitat, gràcia i una manera de moure's per la vida sense presses, deixant-se portar.
0: I això es diu malemolència.
1: Malemolència.

0: deia al principi que era curiós perquè la producció que sempre parlem aquí és curiosa, eh? Hi ha molts elements aquí.
1: Hi ha molts elements que... És com aquelles coses que si de cop el projecte silenciessis aquests elements, la cançó seria una altra cosa, no? Són com sons... A mi em surt dir com quotidians, no? Vull dir, jo m'imagino de sobte coses... No ho sé, com si haguessin agafat una cullera, haguessin fet un toc, haguessin... No? Com sí. Coses així, que penso, com ho deuen haver fet, no? Potser són loops i coses que ja existeixen, no? Però jo me'ls vull imaginar friquis allò agafant coses i dient...
0: I gravant-ho.
1: Aquí, tal, sí. No sé què, i s'emplejarem sí. I farem sí. No sé què, no? M'agrada quan... Bueno, com aquests elements també defineixen, no? El que és la cançó. Mm. I crec que aquí està molt ben trobat.

0: I això?
1: Solange.
0: Sona molt bé.
1: Solange, Losing You, això es diu. Es va publicar el 2 d'octubre del 2012 com a primer single del seu EP True, que va sortir aquell novembre a través del segell independent Terrible Records. La cançó està escrita per Solange i Def Hines, que la va produir sota el seu nom artístic Blood Orange.

0: Sol anys nous, diu això?
1: Exacte.
0: Interessant.
1: A mi m'encanta aquesta dona. O sigui, crec que és com... Bueno, buscaven... com tornar una mica a la música dels anys 80, no? I emmirallar-se amb el seu productor, en productors d'artistes com Chaka Khan, Diaz o West Band, no? I el resultat és com aquesta barreja d'R&B, pop, electrònica, funk, no? Amb un so molt lluminós, al final, no? Vull dir que jo penso, ostres, això és del 2012, però a mi em sembla molt anterior.
0: Té un punt Madonna, gairebé, eh?
1: Sí, exacte, no? I alhora, pel tipus de sonoritat, veus que és modern, no? És com aquesta cosa de dir, ai, que guai, no? Vull dir que recuperem aquestes coses, no? Guitarra funky molt marcada, una bateria lleugera i enganxosa, un sample que apareix en gairebé tota la producció, que és aquest, com crit.
0: A veure, la puja.
1: Ara se sent més enrere, diguéssim, però això.
0: Ah, sí. Ara.
1: Si això no hi fos,
0: sí,
1: tornem al mateix.
0: La cançó és diferent.
1: La cançó és una altra, no? Clar. Llavors, és guai aquests elements que quan decideixes posar-los dius, yes, era això.

0: I aquesta ets tu?
1: Aquesta sóc jo. He fet una mica l'autobombo.
0: No, sí, molt necessari, molt necessari. I molt això, justificat.
1: Això és tardor ja. Sí. No, ara ja hi som. Sí, sí, vull dir, sí. Jo volia acomiadar-me amb això, sí. També per agrair-te aquest estiu, que
0: a
1: ha sigut fantàstic. M'encanta perquè em fa, a mi, descobrir moltíssima música.
0: Oh, imagina't a mi.
1: I escoltar-la amb molta atenció. Vull dir que ets un crac, Feli. Fas
0: moltes
1: molt
0: gràcies. Moltes gràcies tu per estripar cançons plegats cada setmana.
1: Exacte, gràcies.
0: Actuem, no? Aviat un dia a Sant Joan de les Abadesses.
1: A Sant Joan de les Abadesses, el 10 de setembre, amb la Carmen Aciar, una altra cantautora, sonaran cançons com aquestes, algunes cançons també seves, de la Carmen, cançó llatinoamericana, que ens agrada molt a totes dues. És una manera molt bonica que he trobat per acomiadar-me del meu poble, del que marxo aviat.
0: Oh.
1: Sí, canvis la vida, Fred. Sí. És que la tardor ve forta, eh?
0: Sí, això en parlarem un
1: dia. La tardor ve forta.
0: A veure què passa aquesta tardor. Pau, mil gràcies per aquest estiu. Un petó gros.

Doncs amb la música de la Pau ho deixem aquí. Nosaltres tornem al matí de Catalunya Ràdio, puntuals com sempre, demà a partir de les 7. Ens en parlem llavors. Feu bondat. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Estel Batet Carles. Junts per Catalunya i els Comuns demanen la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè doni explicacions sobre la gestió dels últims aiguats a les comarques de Tarragona. També volen sentir la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany. Les dues formacions, Junts per Catalunya i els Comuns, volen saber, entre altres coses, per què el govern no va activar el sistema d'avís a la ciutadania a través dels mòbils. Tot això arran de l'últim episodi de pluges fortes ahir que van afectar especialment Tarragona, que avui encara recull restes de la pedregada que va caure ahir a la tarda. L'alcalde Rubén Viñuales, però, creu que no es poden demanar responsabilitats per la falta d'alertes respecte a aquest fenomen, com sí que demanen aquestes dues formacions que ara us comentàvem, perquè entén que no es podia preveure. És el que ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb l'Albert Manyà.
2: Pedro Sánchez presideix a aquesta hora el primer Consell de Ministres del curs, on s'aprovarà un comandament únic per gestionar la crisi a Ceuta. El designat és el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que a partir d'avui dirigirà l'emergència. La Moncloa pren aquesta decisió 26 dies després de l'entrada massiva de migrants. Avui, a primera hora, Sánchez també ha reunit el Consell de Seguretat Estatal. El PP continua carregant contra l'actuació de Sánchez i ara la portaveu al Congrés, Esther Muñoz, critica que l'executiu prepari un trasllat de nenes menors cap a la península. Són declaracions a Onda Cero.
3: ¿Por qué solo niñas y no niños? No entiendo esta diferencia entre unos y otros. Yo lo que creo es que no hay que hacer distinciones y que la especial vulnerabilidad que tienen las niñas también tienen los niños, que también reciben agresiones sexuales.
1: L'Iran ha promès represàlies contra l'ofensiva dels Estats Units per ofegar-lo econòmicament. El règim de Teheran assegura que està preparat per les sancions nord-americanes i confia que els seus socis resistiran la pressió de Washington. El secretari del Tresor dels Estats Units, Scott Bessent, assegura que sancionaran els països, les entitats o les companyies que facin negocis amb Teheran.
4: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
2: El president sirià Ahmed al-Sharaa es mostra molt satisfet pel nou gest dels Estats Units que els permet tornar a l'esfera internacional. Després de 47 anys, el govern de Donald Trump ha retirat Síria de la llista de països patrocinadors del terrorisme. El pas se suma a l'aixecament progressiu de les sancions econòmiques per part de Washington. Al-Sharaa veu el futur amb més optimisme.
5: Avui Síria es desempallega d'una càrrega pesada i gira full d'un capítol dolorós del seu passat per encaminar-se a una via de desenvolupament i reconstrucció. Gran poble de Síria, ho heu tornat a fer. S'han aixecat les sancions i s'han eliminat les restriccions.
1: L'antic recinte industrial de l'Escocesa, al barri del Poble Nou de Barcelona, s'haurà transformat d'aquí a 3 anys en un espai que acollirà habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació també alimentària i creació cultural. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat el projecte que generarà més de 500.000 de llocs de treball. Barcelona, Joan García.
6: Bon dia. Algunes naus de l'antic recinte Fabril del carrer Pere IV acolliran 72 habitatges per a persones que no podrien accedir a altres promocions, assistits per la Fundació Ampans. Altres es destinaran a impulsar projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica. I dues ja funcionen com a centres de creació artística. Un projecte que l'alcalde Jaume Collboni defineix així.
7: Fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
6: Joan García, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: I ara d'esforç amb la Marta García. Marta, bon dia.
8: Bon dia, Gavi. Segueix entrenant-se al marge de l'equip, tot i que s'ha confirmat que no té cap lesió en el genoll, sinó una forta contusió, mentre que Rodri fa el segon entrenament consecutiu amb normalitat. El migcampista madrileny pot estar disponible per al partit que el Barça juga dijous contra l'Atlètic Club, però Hansi Flick ho acabarà de decidir. El partit és dijous, pendent encara de la primera jornada de Lliga, de la que avui se juga a les 9 el València-Betis. Comença avui la prevenda a socis i VIPs de cara al clàssic de la Lliga femenina entre el Barça i el Madrid del 3 o 4 d'octubre, que se confirma se jugarà en el Camp Nou. Els Països Baixos presenten avui Xavi Hernández com a nou seleccionador del país, que substitueix Ronald Koeman. L'escorta dominicà Yacel Pérez firma per les dues pròximes temporades amb el FIAC Girona de l'ACB de bàsquet. Quarta etapa de la Vuelta, ja de muntanya, amb 104 quilòmetres de recorregut, amb eixida i arribada a Andorra la Vella. La ronda espanyola recupera la normalitat després de la cancel·lació d'ahir de l'etapa per la tempesta de pedra. Tadej Pogačar defensa el lideratge. El Barça en la competició masculina i el Granollers en la femenina són els campions de la Supercopa de Catalunya d'handbol, després de superar ahir el Granollers i el Lleida, respectivament. I en MotoGP, Pol Espargaró segueix per segon gran premi consecutiu, substituint Maverick Viñales en l'equip Red Bull KTM de cara a la cursa de l'Aragó d'este pròxim cap de setmana. El de Roses continua recuperant-se d'una lesió en l'espatlla esquerra.
0: Fins aquí les notícies. Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
9: Love, love, love.
10: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Deures en família, dibuixos amb amics... Ara tens un 3x2 en les millors marques d'escriptura i material d'escriptori. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta't condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
11: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimarts, sense fronteres.
12: Ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català. Jo volia viure a Catalunya. Ara estic realitzant el meu somni.
13: La meu padrina i el seu germà al mateix temps, la resposta va ser aquesta. I bé, som catalans.
14: Jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Elme. Imagineu marxar.
15: Aquest estiu també sense fronteres.
11: Avui dimarts a les 12 de la nit amb Kilian Sabrià.
15: Perquè de defensar la llengua no fem vacances.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3K.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Avui ens visita la presentadora i arquitecta Núria Moliner.
2: Què dius ara?
0: Collons, això, que avui ve la Núria Moliner.
2: Quants anys fa que coneixem en Peyu?
0: Home, jo què sé, ho haig de saber, això, ara.
2: Tu saps que jo vaig veure la casa d'en Peyu gràcies a ella?
0: M'estàs dient que no hem anat mai a casa d'en Peyu?
2: Ara, jo no.
0: I has anat mai a una cidreria?
2: A una cidreria? I tant, cada vegada que vaig al País Basc.
0: No, no, cidreria no. Cidreria, una botiga de ciris.
2: No, hòstia, no sabia ni que existia.
0: Doncs la Núria va ensenyar la casa en Peyu i l'Àlex Vila avui et portarà a una cidreria. Llavors també fotrem allò del gos a passejar el gos, que a mi no m'agrada gens.
2: Sí. I què va fer l'Àlex a una cidreria?
0: Bueno, perquè és que vull dedicar el capítol al Siri.
2: Al Siri?
0: Al Siri.
2: El Siri.
0: Collons, el Siri, que no em sens.
2: Hòstia, és ben bé que sabeu el que els agrada al jovent, eh?
0: Va, calla, arriba el jefe, va.
3: Déu vos guard.
4: I visca el...

0: La Renaixença.
1: Semblaria que els romans són els inventors del Siri.
2: Ei, Siri, quin temps farà avui?
3: Què collons tan merda?
2: Bueno, perquè la noia aquesta del Siri, del telèfon es diu Siri. Ei, Siri, pon-me música.
4: Sí, però si li parles en català no et contesta, eh? Pas que t'entén.
3: Hòstia. En català o castellà?
2: No sé, com li dic. No sé.
1: Ens podem centrar amb el Siri,
2: sisplau? Sí, perdona.
1: El Siri és un element que ha servit per il·luminar cases i esglésies durant molts segles. L'església se l'ha apropiat com a símbol espiritual.
3: El Siri Pasqual.
1: Correcte. Aquest és el que es consagra per Pasqua. Per això es diu Pasqual. Si voleu saber la diferència entre un Siri normal i un Siri Pasqual...
2: No m'interessa gens, Peyu.
1: Doncs ho explicaré igual. El Siri Pasqual es consagra la vigília del dissabte sant i ve a representar la llum de Crist ressuscitat. Uf. Saps, s'encén el Siri?
2: Sí.
1: Que carda molt bona olor el Siri, eh? Això sí o no?
4: Sí.
1: Eh?
4: Sí.
1: Us agrada molt fort l'olor?
2: Sí.
1: Jo no sóc molt creient, però m'agrada entrar a les esglésies a olorar. M'agrada...
4: Sí.
1: Bueno, un cop encès el Siri, s'hi fan unes marques.
3: Com unes marques?
1: Unes marques, Xuri, unes marques.
3: Però allò cacaulat.
1: No, home, no, unes...
3: Escriu cacaulat en el Siri.
1: No, s'hi dibuixa una creu i llavors s'escriuen la lletra alfa i omega.
2: Però i per què es fa això?
1: Això és una manera de denominar a Déu. L'alfa i l'omega són la primera i l'última lletra de l'alfabet grec. Llavors Déu representa que ho és tot, des de la primera fins a l'última lletra. És com si en el nostre alfabet, per exemple, li diguessis a Déu AZ, saps?
2: AZ?
1: Per parlar de Déu.
2: AZ?
1: AZ.
2: O sigui, me cago en AZ.
1: Exacte. Azeta.
3: Azeta és ben petit.
1: És guapo, Azeta, de fet, eh? Com, és com un nom de superguerrer.
3: Sí.
1: Jo adoro el déu Azeta.
2: Sí, sí. No. De què parlàvem, ara?
1: Del Siri, del Siri.
2: No, estic perdent jo, eh?
1: Sí, sí. El Siri Pasqual. S'encén el Siri. S'hi dibuixa una creu. S'hi foten les lletres aquestes, l'alfa i l'omega, i llavors la creu s'ha de posar un número a cada angle de la creu, saps? Fent l'any en què es fa el Siri.
3: Sí.
1: 1984, per exemple.
2: Estem fotent un programa complicat avui, eh, Peyu?
1: Sí, bueno, és cultura, és cultura.
2: Escolta, és veritat que fem cultura.
1: I un cop fet això, el capellà diu...
5: Crist ahir i avui, principi i fi, alfa i omega, seu és el temps i l'eternitat, a ell la glòria i el poder pels segles dels segles. Amén.
3: Molt bé. En acabat, encens un cigarro amb el Siri, la gent es despulla i balla.
1: No.
4: En quin cap,
1: tia,
4: això?
1: No.
3: A veure,
4: què et passa, tio?
1: No.
2: Que si la missa fos això, hi aniria molta gent.
1: Sí, segurament, tia. Segurament. En Ficarles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Avui us vull parlar del Ball del Ciri.
1: Hòstia, quina cosa més feixuga que portem avui, eh?
2: Nois, donem una oportunitat a les nostres tradicions.
0: Exacte, home. Sí que és veritat que no és un ball molt animat, eh? Però,
2: a veure, no ajudes.
0: No, és que el defineixen com un ball de caràcter seriós i greu.
2: Carai.
0: Vull dir que, a veure,
2: ja es veu.
0: Molts focs artificials no hi haurà.
2: No.
0: És un ball tradicional que ballen 6 parelles.
2: Són 12 persones, això.
0: 12, sí, normalment sí. I són parelles que durant el ball solen portar un ciri a les mans. Fins aquí tot bé.
2: Sí.
3: Bueno, collons, però això es diu el ball del ciri.
2: Clar.
3: Si portessin un calamar a les mans, seria el ball del calamar.
1: No, en sèrio. Això que dius sembla que és una tonteria.
3: Sí.
1: I, no, collons, i ho és.
3: Sí.
0: Sí que ho és. Prou.
2: D'on és típic el Ball del Ciri?
0: És típic de la Plana de Vic, de les Guilleries, del Moianès i sobretot de Castellterçol.
2: Ah.
0: I es balla de la següent manera.
2: Aviam.
0: Escoltem la música. Vinga. El ball simbolitza un canvi, un traspàs d'administrador de l'altar.
2: Ah.
0: Hi ha tres parelles, que ja la van ballar l'any passat, i tres parelles que seran noves.
2: Val.
0: I a mig ball, el que passa és que les parelles antigues entreguen el ciri, fan com un traspàs, no?, o un ram,
2: vale,
0: a les parelles noves.
2: Com un testimoni. Ara sereu vosaltres, sí, els encarregats de l'altar.
0: I ja està. I fin de la cita. S'ha acabat el ball del ciri.
2: No és ballar reggaeton, així.
3: No.
0: És més elegant.
2: I poc sensual, per això.
3: També.
0: Sí que ho és.
3: Poc sensual. El meu cunyat es va enamorar, bueno, va enamorar a la meva germana,
2: sí,
3: gràcies al ball del ciri.
2: Ah, sí?
3: O sigui, ballant.
0: Què va fer? No vull preguntar què va fer.
3: No, ballant no. El meu germà era voluntari de Protecció Civil.
2: Sí.
3: I la meva germana...
1: No, ja...
3: El meu cunyat.
1: Com els Borbons a casa teva.
3: El meu cunyat.
2: Sí.
3: És que no tinc germana.
2: Vale.
3: Però el guia diu que dic germana.
2: És igual.
1: Sí.
3: La meva germana volia creuar el poble.
2: Sí.
3: I el meu germà fotia de Protecció Civil. No, el meu cunyat.
2: Ja, anem a ordenar.
0: Jo vull allò del Ciri.
2: Anem a ordenar.
0: Què va passar amb el Ciri?
3: Fotia Protecció... Li va dir, no pot passar. Li va dir a la meva germana.
1: És de les històries d'amor maques que he sentit.
0: I el Ciri...
1: Que em va parir.
3: I com és que no pot passar? I el meu cunyat li diu... Perquè fan el ball del Ciri.
2: Ara. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Boja coneguda. Ella mateixa es defineix com una arquitecta que no construeix. Ha preferit especialitzar-se en la divulgació de la cultura arquitectònica, de la seva investigació, el disseny i l'urbanisme amb perspectiva social i mediambiental.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Núria Moliner.

0: Núria, què tal? Què has esmorzat avui?
1: Un te.
0: Un te.
1: Soc de menjar poc pel matí.
0: Ja se't veu. Sí. I per la tarda també.
1: A veure, prejudicis pocs. No, doncs tinc molt bon menjar, menjo moltíssim. Sempre amb la meva parella ens partim el plat a allò meitat i menjo exactament el mateix o més que ell.
0: Sí. Però no t'engreixes.
1: A veure, no ho sabem, això depèn de l'època, també faig esport, però en realitat suposo que sóc així, no sé.
0: T'agrada menjar per això, la gastronomia?
1: M'encanta menjar, gaudeixo moltíssim, sóc molt hedonista.
0: De fet, he sentit alguna vegada que la poses una mica al mateix nivell que l'arquitectura, no? Gastronomia i arquitectura.
1: Sí, mira, doncs sí, és un bon exemple perquè jo crec que són disciplines que s'assemblen molt, perquè el menjar és una necessitat bàsica, la necessitem cada dia, forma part de la nostra vida cada dia, però també hi ha alguna cosa que ens pot emocionar o que pot transmetre un valor cultural.
0: Uns bons macarrons.
1: Sí, també forma part del nostre patrimoni, de la nostra història i cultura i tant.
2: Saps fer, tu?
0: Sí, que sé fer macarrons, però vull dir que jo he plorat a vegades menjant macarrons.
1: Veus?
3: Jo a vegades també. Sí.
1: Heu plorat per un edifici?
0: Això no m'ha passat encara.
3: Jo un que em va costar molt de pagar i vaig...
1: Casa teva, eh? Ostres, quina sort per
4: això.
1: A mi em
4: va passant a Roma, quan a més feia escala, només estava 3-4 hores, i vaig aprofitar i dic, vaig a fer una volta per Roma, i vaig veure les ruïnes.
1: Uf,
4: però plorar, eh? De veritat.
0: Sí? O sigui,
4: em vaig emocionar, un estendal que no havia tingut mai.
1: Que guai que dius aquesta paraula, perquè és que em passa molt a mi això.
0: Sí, ara sí, ens l'expliqueu als actes.
3: Sí. Si no quedeu després del programa vosaltres i tal.
1: Perfecte, ens hem entès.
0: No, què és un estendal?
1: Estendal és quan tens, et sents una mica aclaparada de veure tanta bellesa poètica. No saps ben bé com explicar-ho, però et quedes sense paraules, fins i tot et pots marejar, et pot emocionar.
4: Et pots emocionar.
3: Em va passar el primer dia que vaig conèixer.
0: Escolta'm.
4: És que és un monument, el Xuri.
0: És un estendal. Vas tenir un estendal.
3: Vaig estendal la roba, vaig dir. Vaig ser un Xuri. Sisplau, portareu.
0: Núria, tu has estudiat arquitectura.
1: Sí.
0: No t'hi has acabat dedicant? No tens a vegades una mica la sensació... A mi em passava una mica amb els professors de la universitat que m'explicaven coses i pensava, tu quan has treballat d'això, aviam?
1: He treballat d'arquitecte convencional.
0: Ha fet unes cometes per la gent que no ho veu.
1: Exacte. No, perquè penso que d'alguna forma sí que faig arquitectura. Tant de bo, vull construir cultura, no? És una altra manera de posar en valor aquesta disciplina. Em faria il·lusió que fos així, és el que intento. Però vaig arribar a treballar uns quants estudis d'arquitectura convencional, diguéssim, a construir, a dissenyar.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I què has dissenyat d'aquella època? Hi ha alguna cosa que puguem destacar o no?
1: Prefereixo, o sigui, hi ha una mica de tot. He fet equipaments, he fet
0: Un poliesportiu.
1: No, un poliesportiu no, un centre cultural.
0: Mira.
1: Però sí que és veritat que ja d'entrada veia molt clar que el que realment m'encantava era parlar, era comunicar, era fer cultura. I em vaig saltar una mica del vaixell ben ràpid, també perquè em vaig trobar una mica, vaig entrar en crisi, com jo, tantíssima altra gent de la meva generació, amb el món laboral, amb aquesta disciplina, l'arquitectura tal com es feia en aquell moment, que crec que no tenia com uns valors ètics moltes vegades perquè no podíem triar, no? El promotor o qui sigui decidia que l'edifici era com era, tu no podies decidir-ho.
0: Això ho farem amb la Dornaia, per més que hi posis...
1: Em sap greu, però amb aquest edifici no crearé més tindal. Aleshores, sí, hem intentat buscar altres maneres per guanyar-nos la vida, suposo.
0: I ja de petita tenies clar que et volies dedicar a això, no?
1: Volia ser arqueòloga.
0: Arqueòloga?
1: Sí.
0: Mira.
1: Sí, de fet, ostres, que fort. El meu primer estendal va ser amb 3 anys. M'ho ha explicat la meva família tota la vida, però jo crec que també tinc alguna reminiscència, algun record, perquè vaig anar a visitar unes runes romanes.
0: A Roma?
1: No, a Badalona, que és on soc jo. Bueno. Que allà hi ha molta runa.
0: Hòstia, tenia un estendal a Badalona.
1: No està malament.
3: Té mèrit.
0: És que t'emociones ràpid, també.
3: Té mèrit, eh?
1: Se'm va acabar ràpid l'estendal a Badalona, no m'ho passa més. No, però amb 3 anys em vaig emocionar en veure que la gent havia viscut allà, no? És
0: clar.
1: Com la noció de que havien existit altres persones abans que nosaltres, però vaig acabar dedicant-me a l'arquitectura del present, suposo, no la del passat.
0: I tens algun edifici preferit? Algun edifici que diguis, ostres, això és espectacular, això...
1: És tan difícil triar.
0: Ja m'ho suposo, però...
1: M'agrada molt el restaurant nacionalisme català.
0: Què és això?
1: Quan sabeu el moviment modern, que era aquesta arquitectura com molt racional, molt ben pensada, molt funcional, amb línies rectes, que intentaven com dir que no a l'ornament i que tot tingués un sentit, que venia molt de la Bauhaus.
0: Sí.
1: Doncs aquí es va aplicar a Catalunya amb un grup de gent que es deien Gatpac, sí, entre els quals, doncs, després amb un grup R també hi havia gent com Josep Lluís Sert, que, per exemple, va fer la Fundació Joan Miró o el taller de l'artista Joan Miró a Palma, a Mallorca, que a mi em sembla, doncs, del millor, perquè és molt tradicional, és molt català, van entendre molt bé d'on venien, aquesta cosa tan autòctona, tan nostra,
0: sí,
1: tan vernacular, que se'n diu aquesta arquitectura enorme.
3: Vernacular.
0: Sí. Vernacular.
3: Això és un programa ben parit.
1: Has vist, eh?
0: Ara sí n'aprendrem de coses.
2: No, o sigui, no estic entenguent res del que dius, i en canvi...
1: No.
2: I en canvi em fas venir moltes ganes d'anar a veure aquests edificis que dius.
1: Sí.
2: I és collonut,
1: home,
2: això.
1: Home, passió, o sigui, intento transmetre-la, sí, però fas, també m'agradaria que s'entengués.
2: Ah, sí, és més del meu incultura que no pas del que tu... No.
0: Ha de ser ben divertit ser alumne teu, perquè tu fas de professora, també.
1: Oh. Sí, fins fa uns dies estava a classe, sí.
0: I
1: a l'Escola d'Arquitectura Teoria.
0: Quin tipus de professora ets? Que ets d'aquestes tipus Merlí, superguai, o...
1: Li hauríem de preguntar als alumnes. No sé, és molt bonic perquè tant de bo puguis aportar alguna cosa, un altre punt de vista. Suposo que també sóc de les poques professores que no s'han dedicat a dissenyar i construir, i els demostro que et pots buscar altres camins, també. Però és que això passa en totes les disciplines, eh? Sí, perquè amb la precarietat que ens hem trobat, jo crec que la carrera és com un punt de partida, un creixement, un aprenentatge que tant de bo ens pugui servir per moltes altres coses.
0: Igual que t'he preguntat pel teu edifici preferit, hi ha algun edifici que tots venerem i que a nivell d'arquitectura diguis això, és, això perquè la gent no ho sap, però la Sagrada Família és un trunyo? Per posar un exemple, eh? No dic que sigui el cas.
1: No obriré aquest meló, si et sembla, no m'hi fixi. No, sí que és veritat que jo he maleït força, o sigui, estic una mica en contra d'aquesta arquitectura d'arquitecte estrella, més com faraònica, però d'ara, diguéssim, ja, no? Perquè és interessant, però alhora s'ha fet cada despropòsit.
0: Sí, sí, sí.
1: I com que era un dispendi, no es resolien, tampoc es donava resposta a unes necessitats com reals.
0: Calatrava, per exemple.
1: Calatrava és el millor exemple del que crec no s'hauria de fer. Em sap greu, és la veritat.
0: Mira que hi entenc poc d'arquitectura, però l'he encertat. Aquesta
2: l'he parat, ara veieu, eh?
1: Sí que hi entens. I tu volies ser arquitecte interiorista.
0: No, a mi m'agrada molt l'interiorisme.
1: Veus?
0: Sí. Va venir a casa la Núria.
3: Sí, ho vam veure.
0: Aquell programa d'Entre quatre parets. No sé si t'ha passat fora del programa d'anar mai a casa d'algú i que...
3: Fàstic, allò.
0: Bueno, que et sorprengui la casa. No m'esperava que una persona com aquesta visqués en aquesta casa, no?
1: 100%, sí.
0: Sí?
1: És interessantíssim per això, no? Perquè crec que realment el lloc on vivim diu molt de qui som, és com un retrat, però potser un retrat que no t'esperaves, no? T'aproxima a una altra capa d'aquesta persona i veus que és molt subjectiu. O sigui, realment és molt subjectiu. T'he de dir per això que hi ha una cosa, jo no puc, no tinc un criteri o una veritat absoluta perquè no existeix sobre com hauria de ser una casa perquè a tu et faci feliç.
0: Clar.
1: Hi ha una sèrie de barems que sí que són objectius de com de confortable és, com de saludable, com d'eficient, i aquí podem entrar amb tot el detall. Però la resta, que és com més intangible, més atmosfèric, més de sensacions, és interessant perquè és més relatiu. El que sí que crec que és objectiu, i aquí obro tema important, és la llum, la il·luminació artificial. Jo
0: important.
1: Quan vaig pel carrer i veig una finestra o entro a casa d'algú i veig que la llum artificial de nit és blava...
0: Oi.
4: Ai, sí.
1: Home, no. O és freda...
0: No.
4: Ai, no.
1: És que no pots ser feliç així.
0: No, home, no, això és com...
4: És horrible.
3: És com... Hòstia, de pura cell, eh?
0: Sí.
1: Sí, bueno, depèn de la temperatura de color. Sí. Tu pots tenir un llum que és de LED, però de temperatura de color molt freda.
2: A casa meva se'ns va trencar el fluorescent que hi ha de color d'aquests càlids o menjador, se'ns va trencar i ens van venir a posar un de nou i era llum blanca. No. Jo ara els dilluns, quan menjo patata i mongeta, sembla que estigui un geriàtric.
4: Que passa de ser una casa un hospital.
2: Sí. Jo dic, no m'hi posis sal i ja m'enterreu. Tinc aquesta sensació.
4: Has pensat canviar el llum?
2: Sí, però és que sóc molt dròpol, saps? No...
0: És molt important la il·luminació, tens tota la raó. Què et sembla el local de la Renaixença?
1: Preciós, és el primer que t'he dit quan he entrat, una passada. Molt bé, molt bé. L'has dissenyat tu, eh?
0: Més o menys, sí. Ens van construir la gent de Pasqualín l'escenografia, però la idea bàsicament era bastant meva, sí. tinc un interiorista frustrat, noi, què vols que...
1: Ja m'agrada, ja m'agrada.
0: Sí. Núria, on et podrem seguir veient? Seguiràs a TV3, amb nous projectes?
1: Ara tot just hem acabat de rodar la segona temporada d'Animals Arquitectes, que és la sèrie documental que vam estrenar ja fa un temps. I...
0: Ara està molt de moda a nivell mundial, això d'ensenyar cases, no?, una mica. Els programes d'arquitectura han començat a agafar pes.
1: Sí, sí, jo vull pensar que sí, perquè l'arquitectura sempre hi és, sempre ens envolta i ens condiciona i crec que feia falta parlar-ne més.
0: I allò dels bessons t'agrada o no? Els bessons que fan reformes? No,
1: mi això també és bastant terrible, t'he de dir. Sí, la part d'aquesta sensacionalista, també perquè el tipus de reformes que fan, a mi no m'agraden gens. Yeah. Són fetes amb mals materials.
0: Bueno, i tenen molts cèntims tota la gent aquella.
1: I alhora es gasten molts diners, no? Exacte.
0: Solo podremos gastarnos $1.5 million. Collons, home.
1: No? Sí, i crec que una cosa molt bona que tenim aquí és que tenim una arquitectura tradicional meravellosa. Moltes vegades el que es va construir a principis del segle XX és millor que el que s'ha fet als 2000. I crec que, precisament, a mi m'interessen les reformes, no com les que fan ells, sinó aquelles que ho posen en valor, que fan una bona rehabilitació, que cuiden el passat, la tradició i...
0: Que construïm menys i reformem més.
1: Exacte. Bueno, també és un tema de sostenibilitat, vull dir, això és una necessitat.
2: L'últim programa vaig veure aquest que dius, que va H Arquitectes, em sembla que es deia.
1: Molt bé.
2: Que és meravellós. Aquella gent és meravellós allò que fan, eh?
1: Jo voldria una d'aquestes cases.
2: Sí, jo també. Jo també. Estava allà sentat a casa i ho dèiem. Sí, sí. Felicitats.
0: Com vas de català, Núria?
1: A veure...
0: Anem a comprovar-ho.
5: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: La paraula d'avui és trascamar. Trascamar. A, acció de treure les escames dels voltants de les brànquies dels peixos.
6: Si aquest lluç el vols fer al forn, Antònia, espera't que te l'haig de trascamar.
0: B, trascamar. Dissenyar una estratègia complexa, un pla maquiavèlic.
2: L'Esteve volia entrar a robar el banc de Sabadell i va trascamar un pla que ja es veia que no sortiria bé.
0: O, C, trascamar. Acció de moure les cames per caminar.
4: La Conxi es fot unes faldilles tan estretes que llavors, pobreta, no pot ni trascamar.
0: A, B o C?
4: Ara t'has quedat morta.
1: Que difícil. B.
0: La B, eh? La de dissenyar una estratègia, eh? Trascamar alguna cosa, eh?
1: Doncs... Riscat, eh?
4: No! No!
0: Trascamar és l'acció de caminar, moure les dues cames. Mira, anem a trascamar una estona, per aquí al passeig.
1: M'agrada.
0: President. A veure, ja deu saber com funciona a hores d'ara aquesta prova que fem a la Renaixença. Presidents de la Generalitat de Catalunya, comencem per l'actual, 133è.
1: Salvador Illa.
0: 132è.
1: Pere Aragonès.
0: 131è.
1: Quim Torra.
0: 130è.
1: Carles Puigdemont.
0: La gent s'ho estudia.
2: Sí,
0: ja,
2: és
4: molt fort.
2: Està dient la lliçó, eh? Ho veus ben bé a la cara, que està dient la
4: lliçó.
0: Si serveix perquè la gent s'ho estudia, ja em va bé.
1: Estava repassant abans d'entrar. És que jo estudia tota la vida, no puc fer el ridícul amb això.
0: 129.
1: Ara he perdut el fil. Bona estratègia. Havíem dit l'últim Carles Puigdemont, per tant, ara Artur Mas.
0: Artur Mas, 128, eh?
1: Montilla.
0: Montilla, 127, eh?
1: Montilla, després... Espera, eh? Ah, sí, Pasqual Maragall.
0: 126, eh?
1: Jordi Pujol.
0: 125, eh?
1: Terradellas.
0: 124,
1: eh? Irla.
0: 123, eh?
1: Lluís Companys.
0: 122, eh?
1: Francesc Macià.
0: 121, eh?
1: Ja està.
0: Núria Moliner, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la Renaixença.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral portat i omple el formulari. Sentiràs l'olor de birranci en directe.
6: Avui no parlàvem del Siri.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del Siri.
0: Bueno, un moment, ara hi anem. Àlex, què tal?
7: Què tal? Bé, aquí estic.
0: Molt bé. Què ens has preparat avui?
7: Avui, mira, com que l'objecte de la setmana era el Siri, vaig pensar, vaig a Montserrat, vale? Probablement el lloc de Catalunya on es consumeixin més Siris, no?
0: Segurament, sí.
7: Aleshores, el reportatge a Montserrat no va sortir del tot bé.
0: Què ha passat?
7: O sigui, tot anava genial fins que vaig enviar el mail per demanar permís. I vaig rebre aquesta resposta. No és política de la casa que els treballadors i o els voluntaris comentin ni facin declaracions sobre Montserrat. Tampoc forma part de la comunitat benedictina participar en programes dedicats a l'humor.
0: Vaja.
7: Vaja.
6: Ai. Vaja. Poc humor els benedictins.
8: Però aquesta gent no deia que rebia tothom.
7: Sí. No, mentre alguns rebutgem la idea de que existeixi un estat il·legítim com el d'Israel, cometent un genocidi, no?, contra el poble palestí...
0: Com? Com?
7: Gratuït. Menses, perdoneu, menses.
0: No, he pensat, ara no sé exactament com t'ho estan colant, això.
2: Has entrat fort.
7: Hi ha gent que rebutja la idea dels programes d'humor, no? Bueno, menses una mica.
0: No passa res.
7: Com un Siri, com un Siri.
0: No, una abraçada.
7: Perquè tenim aquí la Moreneta.
0: Sí.
7: I tu no li fas gràcia, la Moreneta, Peyu. Tu fa molta gràcia, te l'has col·locat aquí, però tu no li fas gràcia.
0: Clar, llavors, segons la política de Montserrat, tenir una Moreneta en un programa d'humor...
7: No forma part de la comunitat. Però nosaltres sí que volem formar part de la comunitat.
0: Nosaltres volem ser-hi, volem sentir-nos de Montserrat.
6: Ja parlarem l'abat.
0: Sí. Vale, gràcies.
7: Aleshores, Déu em va tancar la porta, però jo vaig obrir una finestra.
6: Oi.
1: Ha molt fort.
2: Què has esmorzat, Àlex?
7: Avui un cafè, res més.
0: Molt bé.
7: I he anat a una cereria.
0: Una cereria?
7: Sí.
0: Que això és una botiga que fan coses de cera.
7: Sí, exacte. No cal ser ben
0: on, trobat. On has anat?
7: A Barcelona. He anat a la cereria Sobirà, que és una de les més antigues de tota Catalunya.
0: Carai.
7: Va ser fundada l'any 1761.
2: Carai.
7: I allà em va rebre la Pilar. Això està a Ciutat Vella, molt a prop de la Catedral de Barcelona. Aleshores, la Pilar és l'actual propietària, i del primer que vam parlar és sobre la diferència entre els ciris i les espelmes. Escolteu.
9: L'espelma és la feta amb motlle, o sigui, tu fons la cera, la poses dins un motlle i quan es refreda la treus i t'agafa la forma que tenia aquell motlle. Va. I el siringami està fet amb una altra tècnica, que és la tècnica d'immersió. Tu tens un perol de cera i aleshores tens un noc, que és com un cercle on hi ha uns petits ganxos, i allà s'hi posa el ble, que el ble és el fil de cotó que va dins del siri. Llavors aquests blends penjats en aquest noc es van sucant, i a mesura que els vas donant noves capes de cera, és escalfor i fred, escalfor i fred. Els vas engruixint.
0: Uh-huh. Sí, o sigui, la botiga és del 1700 i el català també, que
7: sí,
0: ha dit
7: sí.
0: Bled, noc...
7: Clar, perquè és un ofici antic.
0: Sí, clar, sí. Clar.
7: No. I una cosa que em va fer gràcia és que el motlle de l'espelma pot tenir qualsevol tipus de forma. Allà tenien espelmes en formes de formatge...
0: Sí,
7: en formes de tassa de cafè...
2: Però això és molt perillós, eh?
7: Clar, perquè te'n pots
2: menjar... Arriba un nen petit a casa i et cara queixalada allà al siri.
0: Cuidado.
7: I un tap.
0: Cuidado.
7: Sí. I també vam estar parlant sobre els tipus de siri que hi ha. O sigui, bueno, més que parlar, el que va passar és que la Pilar em va explicar que l'ús dels siris generalment és litúrgic i que n'hi ha de molts tipus. Per això volia anar allà a Montserrat, però...
0: Clar.
7: I que si haguéssim de fer una classificació així més general, doncs classificaríem els siris segons l'ús que li donem. Vale, aleshores, això ho explico jo perquè no era molt dinàmic l'àudio. Vale. Aleshores, tenim els siris de devoció, que són per fer pregàries. Per exemple, tu, si vols demanar que baixin el preu de lloguer o que, jo què sé, que regulin la jornada laboral...
0: O allò teu de Palestina...
7: Ah, exacte. Sí. Tu te'n sents un siri d'aquests, de devoció, i comences a fer pregàries. I aleshores ve Vox, PP i Junts i t'escupen a la cara directament, no? I, bueno, tu segueix deixes fent pregàries perquè d'alguna manera ja t'havien escopit a la cara amb les mesures. Bueno, és igual. Després tenim el siri doblació, que seria més per...
0: Com és aquest? Com és el?
7: Doblació.
0: L'altre era?
7: Tenim el primer que he dit.
6: De
7: devoció per les pregàries, vale? Que és com més finet.
0: I
7: aleshores tenim el doblació, que seria per les ofrenes. Per exemple, els teus pares et deixen el cotxe o et fan fora de la feina, no saps com comunicar això, aleshores... te'n sents un siri doblació i dius, família, us vinc a oferir un disgust. Aleshores,
0: si el Barça guanya la Lliga, per exemple, i ets molt culer, pots encendre un siri doblació.
7: Exacte, i oferir.
4: Però aquest que no és que últimament a les esglésies s'encén un LED?
0: Oh, això és
7: no,
4: horrorós.
7: Això també li vaig preguntar.
4: Ah, perdó.
7: Sí. No, està bé, perquè m'estava enredant ja.
0: No, a mi m'ha semblat molt ordenada la secció avui.
2: Sí, és molt correcte. Però, dels tipus de siri estem?
7: No, en falta una. El siri Pasqual.
0: El que hem dit.
7: Exacte, està a les esglésies i que es fan servir per encendre siris. Bueno, això, que dura 12 mesos, saps?
0: Sí.
7: Sí. Que van posar un quan van començar les obres del Camp Nou, però aquest ja s'ha apagat.
0: I els dels leds que deia
7: això, Mercè? Pues, a banda d'això, li vaig preguntar a la Pilar que quina era la seva opinió sobre aquests ciris de led, i això és el que opina la Pilar.
9: Les espelmes elèctriques no són espelmes, són làmpades.
7: Clar.
9: I nosaltres venem espelmes i no venem làmpades. Sí, ja està resposta.
7: Clar, perquè li vaig dir, tu tens aquí, i em va dir no.
4: És que trobo que si vas a l'església i encens un led d'aquest, és com que Déu se n'ha de riure, no? Una mica.
7: Clar, clar.
4: És com de... Què vens aquí?
3: Bueno, i que el capellà pensa, collons, la factura pujarà. És que
4: de la llum. Ah, però pagues, eh?
3: Sí, sí, però el de la llum, no?
0: Ara ja pots fer... Vaig anar a Núria no fa gaire.
7: Sí.
0: I ja pots encendre una espelma pagant amb targeta, ja. Oh, ja de tard.
8: No, no, no, no anem bé. Es paguen amb targeta.
0: Ah, sí?
8: I tant, i tant.
2: Ara el que podràs fer seran bisums. Ensenyeu-me una espelma. Ensenyeu-me una espelma, et faig un bisum. I si ets de casa, podràs encendre...
4: Jo trobo que no ha d'anar bé, això.
0: No.
2: Bueno, l'altre vols dir que anava molt bé.
4: Bueno, no ho sé.
2: No, no, no.
4: Però menys feia bona olor. Saps què et vull dir? Que ara això ni això.
0: Tens alguna cosa més, Àlex?
7: Sí, li vaig preguntar també a la Pilar l'opinió sobre això que fan a les esglésies de posar ciris, que són làmpades, i això és el que em va dir.
10: Què opines sobre aquestes esglésies que tenen com tot de làmpades i una i pots anar a posar una moneda i aleshores s'encén la làmpara?
9: Doncs opino el mateix que t'he dit ara, que això no és encendre una espelma, és encendre una bombeta i pagar una part petita del rebut de la llum al mossèn.
6: Fixa't, és que jo volia dir abans, ell diu làmpara i ella diu làmpada.
0: Sí.
6: Em fot una ràbia amb això.
0: Làmpada
2: no
0: t'agrada?
2: No m'agrada gens a mi làmpada.
7: Làmpada.
2: Saps? No m'ho cadmel. L'altre de làmpada. Fa la sensació que té un defecte a la parla.
0: Sí,
2: a mi em passa, però...
0: Sí, no.
2: Ho té el que vulgui, eh?
0: Ho comparteixo. Àlex, molt bona feina. Gràcies per il·lustrar-nos.
6: Bueno,
7: a vosaltres.
0: Escolta, que ha estat a punt d'anar a Montserrat, eh? Sí, és el que ha estat més a prop.
7: Hem enviat un correu electrònic, eh?
2: Per què no t'ho marques com a repte?
7: No, jo des d'aquí, si m'escolta algú de Montserrat...
6: Segur que sí.
0: Abans d'acabar aquesta temporada... Abans d'acabar aquesta temporada, has d'anar a Montserrat,
2: sí.
0: Àlex.
7: Perfecte.
0: Tu vens aquí un cop a la setmana i marxes. Què fas la resta de la setmana?
6: Sí, t'ho he pensat.
0: Pues per què no et quedes aquí?
7: Que em truqueu aquí perquè vingui.
0: Podries quedar-te aquí i seure aquí.
7: Què vols dir? Que em quedi aquí?
0: Clar.
7: Amb la meva pròpia cadira i tot.
0: Que pots tenir una cadira, sí. Eh?
7: Ah.
0: Seus aquí al costat de la Mercè. Queda't avui, queda't.
7: Sí, va, em quedo.
0: I demà prova't de quedar, també.
7: Aviam. Ah, també?
0: Sí, home, sí.
7: M'ho pagareu també.
6: Ja, això està bé aquí, eh?
0: Sí.
7: Cobraré, també.
0: Cobraràs el mateix.
7: Ah, vale.
0: Àlex Vila, fort aplaudiment.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Sona Lay Down Candles in the Rain, de la cantautora novaiorquesa Melanie Safka. L'any 69 la cantant va actuar al mític festival de Woodstock, que aquí coneixem prou
0: bé. I tant. Vam passejar-hi un gos.
1: Plovisquejava i tot estava ple de fang. El públic, en comptes de marxar, es va quedar a escoltar-la i va començar a encendre mistos, encenedors i ciris que algú havia repartit. Aquella imatge, milers de petites flames davant seu, alçant-se sobre la pluja, la va inspirar per compondre aquesta cançó, que va acabar convertint-se en tot un himne del moviment pacifista contra la guerra del Vietnam.
0: Escoltem, doncs, la Melanie Safka i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: El gos que passegem avui es diu Juna. És la gossa de la Mariona Estru, que és de Sabadell.
1: Sí.
0: Mireu la Juna, que bonica.
1: Aviam la Juna.
0: Mireu-la, mireu-la.
1: Oita, que maca. Oh,
0: preciosa.
1: Quins la colors, Juna és colors de... molt definits, eh? No? Sí. És com...
2: Semblen dos gossos diferents.
0: És propi de la raça.
2: És un cabeçut, no, el que li han posat?
0: És propi de la raça de la Juna, que és un brac, de, un brac alemany, que de vegades són de color marró, de vegades són...
2: Què és? Un brac alemany?
1: Un brac alemany.
0: Un brac alemany.
2: Jo em sembla que us els inventeu, tanta raça. Un brac alemany.
1: Brac alemany.
2: Ja està, ja
0: és una gossa de pèl curt i és caçadora de mena.
1: Sí.
0: Passejar-la, a veure, serà molt divertit, eh? Perquè és molt activa i juganera, i com bona caçadora està obsessionada en atrapar coloms i també li agrada perseguir pilotes i banyar-se al riu.
1: Lo dels gossos, lo que els agrada als gossos.
0: Sí. Dels gossos actius.
2: Costaria raro si que li agradés llegir i tocar el violí. I tocar el violí, dius, hòstia.
0: Però amb la Juna haurem d'estar molt atents perquè la tia és molt punyetera, eh? Un dia la Mariona, que estava fent... La Mariona, la mestressa.
2: Sí, sí, la mestressa, de Sabadell.
1: Doncs Mariona Estruc, de Sabadell.
0: La Mariona Estruc estava fent cua a la carnisseria, es va despistar un moment i la Juna va aprofitar de posar-se darrere el taulell i es va menjar 4 bistecs.
2: Hòstia, a veure, no...
0: Amb plàstic i tot, eh?
2: No porteu els gossos a les carnisseries, hòstia, no els hi porteu.
0: No, ja, ja.
2: Esclar.
3: En aquest programa gaudirem d'un passeig tranquil. Situem-nos als Estats Units dels anys 80, a la bonica ciutat de Cleveland, a l'estat d'Ohio. Avui és un dia de celebració. La ciutat està a punt d'entrar al llibre Guinness dels rècords.
1: Avui passegem el gos pel Balloon Fest del 86. Hem de fer silenci i procurar que la Juna faci una mica de bondat perquè comencem el passeig en una roda de premsa. El responsable del Balloon Art, que és l'empresa que coordina l'esdeveniment del Balloon Fest, està contestant les preguntes de la premsa. Resulta que l'empresa Balloon Art ha sigut contractada per publicitar la ciutat de Cleveland. El principal reclam de la campanya serà el llançament de milers i milers de globus d'heli des del centre de la ciutat.
2: Bé.
1: Aquelles coses que... Una mica allò de Badalona. Vamos a poner el árbol de Navidad.
2: Más alto. S'ha de dir en castellà, Badalona?
4: Pot ser que hagis fet...
1: He fet el de Vigo.
4: Ah, per això, has parlat de Badalona, has fet el de Vigo, per això dic...
1: Sí.
4: No sé com està la política, però crec que ho has barrejat.
1: És que aquell senyor de Vigo m'agrada molt.
4: Sí.
5: Vamos a hacer un árbol de 40 metros.
1: Deixaran anar tots els globus al mateix moment per crear un efecte visual únic. Milers de globus de colors volant a través dels gratacels fins a l'infinit. Els organitzadors són ambiciosos i volen aconseguir el rècord Guinness. Actualment el rècord, heu de saber que el té l'empresa Disney, que va aconseguir llançar 1 milió de globus d'heli al mateix temps.
2: Ja són globus.
1: Ja són globus, sí. Escoltem la roda de premsa, que el director del Balloon Art està donant els últims detalls.
6: Benvingudes i benvinguts a la presentació del Balloon Fest, una celebració que tornarà a posar la ciutat de Cleveland on es mereix.
2: Com parla, eh?
1: Sí.
6: No, sisplau, silenci a la sala. El Balloon Fest és un dia per tota la família, des dels més petits de la casa fins als més grans. Un dia per omplir la ciutat de colors i somriure.
5: Bravo!
6: Gràcies.
5: Era hora que fessin alguna cosa.
6: Sí.
5: Era hora.
6: Gràcies.
2: Molt ben pensat.
6: Gràcies.

0: sense precedents.
1: L'esdeveniment té molt bona pinta. Però, com acostuma a passar, hi ha gent que hi veu certs inconvenients. Alguns ecologistes pensen que fer volar tots aquells globus pot desencadenar una catàstrofe ambiental.
2: Sí, aquí, una pregunta. Aquí, aquí. Mercè Martínez, en directe per Cleveland News.
3: Sí.
2: Què passarà amb tots aquests globus quan la festa s'hagi acabat? Qui s'encarregarà de la neteja?
3: Sí. Sí, bueno, sí. Val, aquest és un detall que encara hem d'ultimar. Com hem dit que anava, això, noi?
4: Això, quan els globus arribin a certa altura, sí? Explotaran.
2: Explotaran.
3: Això. Ja, sí. La contesto, eh? Quan els globus arribin a certa altura, explotaran. Vull dir, això ja ho teníem tot calculat.
5: Però, perdoneu, encara que explotin, quedaran restes de plàstic per tot arreu.
3: Què diu? Com? Què dius?
5: Que si els globus exploten, quedarà plàstic per tota la ciutat.
3: A veure, noia, no precipitis. Parlem-ne. Aquest és un tema que encara no sé com ho hem solucionat, això. No tinc els detalls. Ja,
4: senyor, sí. Ha de dir que quan els globus arribin a una certa altura, sí? Explotaran i quedaran desfets.
3: Collons, explico tu, que ho fas més bé. Explico tu. Ara aquest xicot us ho explica tot, eh? Costa tot.
4: Sí. Responent a la pregunta de la senyoreta, quan els globus arribin a una certa altura, doncs explotaran i quedaran desfets. Això vol dir que no en quedarà cap rastre. Després de l'esdeveniment, us garantim que no caldrà recollir ni un sol plàstic.
3: Bravo!
6: Molt bé! Que li fugi la sort!
3: Estassó! Bravo, noi! Bravo, vull felicito. Ja veieu quin equip tan collonut que tinc, eh? A veure, no hi ha més preguntes? Doncs donem per acabar la roda de premsa. Us esperem avui a tots al gran llançament.
1: Insisteixo que l'esdeveniment fa molt bona pinta. La ciutat de Cleveland s'engalana per l'ocasió. Des de primera hora del matí, els voluntaris han estat inflant els globus amb bombones d'heli i els han deixat anar fins a una xarxa gegant que està col·locada entre dos edificis. L'ambient és de festa i la Juna, la nostra gossa, està una mica esverada veient tots aquests globus pujant cap al cel. L'hem de lligar curt, que ja sabeu que és una gossa que li agrada caçar. La Juna està atenta a qualsevol globus que s'enfila a veure si el pot enganxar. L'empresa organitzadora fa 6 mesos que prepara l'esdeveniment. Això també, un cop has decidit que s'inflaran globus, sí, no sé què, 8 hores al dia, 6 mesos, ni... No sé. Potser sí, que hi ha feina, però...
2: Potser els lliguen a mà. Acabes amb els dits destrossats, eh?
1: Com heu pogut veure, ho tenen tot controlat. Llàstima que el temps no acompanyi gaire. Ahir a la nit va fer una tempesta de les fortes i tot està xop. I aquest matí uns núvols grisos amenacen de sabotejar l'acte.
3: Re, 4 gotes no ens aixafaran pas la festa, eh? Encara que el cel estigui gris, avui la ciutat s'omplirà de color. Serà un dia per omplir la ciutat de colors i somriures.
1: Arriba el moment esperat. Els veïns de Cleveland s'han concentrat sota l'enorme xarxa, que està col·locada a 70 metres d'altura i que manté 1,5 milió de globus d'heli atrapats. Ara sí, arriba el compte enrere. Es retira la xarxa i els globus surten volant. La imatge és impressionant.
3: Oh!
7: Oito, el mateix que va fer l'avi.
8: Va sortir volant, l'avi?
1: L'alegria dura exactament 5 minuts. La meteorologia ens ha jugat una mala passada. Els globus han xocat amb un front d'aire fred i de seguida comencen a baixar. El que havia de ser un espectacle aeri s'ha convertit en un caos que ha col·lapsat els principals carrers de la ciutat. Encara que sigui inofensiu pels vianants, nosaltres hem d'estar més atents que mai de la Juna. Al veure tots aquells globus repartits per la ciutat s'ha tornat boja i els vol atrapar tots. Els globus s'han apoderat dels carrers i han afectat el trànsit de mala manera. Ho han col·lapsat tot i diversos cotxes han acabat xocant per culpa de la nula visibilitat.
7: Què passa, que no tens ulls a la cara, tu, taxista dels collons? Mira com m'has deixat el cotxe.
9: Oh, perdoni, ho sento. He vist tots aquests globus que no sabia d'on baixaven i m'he posat nerviós i collons, he accelerat.
7: Qui se li ha pogut accelerar? Tros de soca.
9: Bueno, un respecte, senyora.
7: Mira com m'has deixat el cotxe.
9: Fot 30 anys que sóc taxista, miri la meva placa i amb tots aquests 30 anys no he tingut cap accident.
1: Disculpi.
9: Què vol?
1: És que hauria d'anar a tirar.
9: Ai, sí, perdoni.
1: Que faig tard.
9: Ai, sí.
1: Faig tard a l'aeroport, sí. Si pot engegar el taxi.
9: Ja va.
7: No, ja va.
9: És que porto tu client.
7: On va? No, molt bé, més igual.
9: Vaig a l'aeroport.
7: No, que vostè no marxa d'aquí fins que fem els papers, eh?
9: Sí, senyora. Els papers. Sí, però és que aquest senyor ha d'agafar l'avió, sap?
1: Sí, li agraeixo.

0: Tu saps què passa? Sí. És que tinc una mica de pressa que...
1: És igual.
0: És que el meu vol surt d'aquí 20 minuts.
2: Exacte.
0: Saps? El vol que hagi d'agafar aquest home no sortirà ni d'aquí 20 minuts ni d'aquí mitja hora, perquè els globus d'Eli, a part d'envair tota la ciutat, també han arribat fins a l'aeroport.
3: Ole, ole.
0: Els controladors aeris s'han vist obligats a suspendre tots els vols. Mentre els serveis d'emergència comencen a recollir globus amb excavadores, nosaltres agafem la Juna i caminem fins a l'extrem nord de la ciutat. La pobra gossa continua igual d'esverada. Globus que veu, globus que intenta atrapar. Cuidado amb això, eh?
2: No, no, collons, que no se'ns escanyi aquest gos, eh?
1: Ah, clar, clar.
2: No, no, ara, com li explicàvem a la mestressa, que el gos es canyat per culpa dels globus...
0: Sí. Ah. Bueno, i que si se'n passa l'Eli, bordarà molt el gos.
1: No, ens porten un brac i ens tornem un chihuahua.
0: Arribem fins al passeig. Heu de saber que Cleveland és una ciutat portuària. No té obertura al mar, però està just davant del llac Erie, un llac impressionant, dels més grans del nord dels Estats Units.
2: Tot és gran, allà.
0: És molt gran, Estats Units. Hasta la gent. Passejant pel moll amb la Juna, podem comprovar que l'aigua està plena de globus d'heli surant per tot arreu. Ara és quan venen els problemes de veritat. S'ha denunciat la desaparició de dos pescadors que la nit abans van sortir amb la seva barca. Han localitzat la barca, però els pescadors no són enlloc.
2: Però això també és culpa dels globus?
0: No, no, no. Els globus no hi han tingut res a veure.
2: No em mardeu la història.
0: Segurament van tenir... Bueno, però s'ha d'explicar tot.
2: Ah, sí, van passar més coses també aquell dia.
0: Sí.
2: Eh? No tot és culpa dels globus,
0: no. No, no, no. De fet, els pescadors devien desaparèixer per culpa del temporal.
2: Anaven mamats, anaven mamats.
0: No, anaven mamats. I va haver... Quina imatge estem donant dels pescadors, sisplau.
2: Han mamat sempre.
0: No, no. Pescadors als Estats Units no mamen.
2: Els... Aquells que mengen els Fisherman's Friends, sí. Allò, van mamats.
0: Home. Podem avançar. La nit abans hi va haver un temporal. Hi van desaparèixer dos pescadors. I ara se'ls ha de buscar, aquesta pobra gent. El problema és que els globus, que encara floten per l'aire, dificulten les tasques de rescat. Els tripulants de l'helicòpter estan rodejats de globus que encara volten per tot arreu.
4: Aquí, Basa. Helicòpter de rescat, em rebeu?
5: Aquí, helicòpter de rescat. Això és un desastre. Perdoni, eh? És que em fa gràcia.
4: Tranquil.
0: Hòstia.
1: Pobre, que no li havien posat mai el filtre aquest, eh?
0: El controlador aeri està pensant... Van mamats. Van mamats.
5: Perdoni, sóc el pilot, eh?
0: Ah, perdoni, perdoni.
5: És que hi ha globus per tot arreu.
4: És prioritari el rescat dels dos pescadors. Porten desapareguts des d'ahir a la nit.
5: Qui?
4: Els pescadors, els que vaven, aquest, sí.
5: Ah, sí, negatiu. No sé per què dic negatiu.
0: Perquè no podràs fer el que et demanen.
5: Ah, val. No podem fer el que et demanen, eh? Tots els globus aquests, és molt perillós, eh? Vull dir, és que no podem volar amb aquestes condicions. Vola tu.
4: D'acord, d'acord.
5: És molt fàcil des d'aquí a la torre controlar. Vés a volar, vés a volar.
4: Ah, vinga.
5: Vés a volar la teva mare.
4: Torneu a la base abans que tinguem un accident.
5: Val, d'acord. Camió.
0: Després de fer tornar l'helicòpter a la base, surten un parell de llanxes de la policia a veure si poden trobar els pescadors desapareguts. Però hi ha tants globus sobre l'aigua que els policies s'han d'aturar cada dos metres perquè confonen els globus amb cadàvers flotants. Allò és un globus o és un mort, allò? Allò què és, què?
1: I si enviem la Juna?
0: Home.
1: No? A ella li agrada nedar?
0: Estaria encantada de tirar-se a l'aigua, però és molt perillós. Ah. Hi ha tal quantitat de globus que un cop dins l'aigua és que no la podrem treure. Llavors,
1: ah, no, no,
0: és que confondrem la gossa amb el globus, llavors.
1: No, no, així no, així no, res.
0: Finalment, al cap d'unes hores, troben els cossos sense vida dels pescadors. Oh. Sí, noi. No sabrem mai si sense el ditxós Ballon Fest i tot l'escampall de globus, els serveis de rescat els haurien trobat en vida. La jornada s'acaba i ara toca que els organitzadors facin balanç de com ha anat tot plegat.
2: Bueno,
1: ben anat, com ha anat? Bé, estupendo.
2: Perfecte, no?
1: La raça humana és una mica assaig-error, no? La caguem i ja no ho tornarem a fer més.
6: Hola, molt bona tarda.
7: Algú assumirà responsabilitats? El mínim que es pot fer és parlar clar i afrontar el problema.
6: A veure, noia, frena una mica també, eh? Acabo de dir bona tarda, eh?
7: Algú ha d'assumir responsabilitats, insisteixo.
6: Bueno, calma't, noia, calma't. A veure, com tots sabeu, la jornada d'avui no ha acabat d'anar del tot bé. Un dia que havia de ser per tota la família, des dels més petits, petits, petits, petits de la casa fins als més grans, un dia per omplir la ciutat de colors i... Bueno, collons, que s'ha acabat descontrolant una mica.
1: Una mica? Un aeroport paralitzat durant hores, diversos accidents de trànsit i desapareguts que no s'han pogut rescatar per culpa dels globus.
6: A veure, que el pilot de l'helicòpter també hi té culpa aquí, eh?
1: Sí, sí, és veritat.
6: És dels pius curts que he vist en aquesta...
1: I no ho era, eh? Però li ha tornat.
6: Vull dir que no...
1: Per no parlar de l'impacte ambiental que suposarà tots aquests plàstics a sobre el llac.
6: Bueno, el meu equip i jo assumim la part de la culpa que ens pertoca.
0: Ara.
6: Vull dir que això sí que... Heu de saber, estimades i estimats, que la primera mesura que he decidit ha sigut acomiadar el meu assessor.
3: Bravo!
6: Bravo! Gràcies. Gràcies. Gràcies.
0: El Ballon Fest del 86 va ser la mostra clara de com es pot complicar la tarda per culpa de quatre gotes i un milió i mig de globus d'heli. Un esdeveniment que en principi havia de deixar zero residus va acabar transformant-se en un desastre per la flora i la fauna del llac. Els equips de rescat van trigar setmanes a retirar tots els globus i tots els plàstics de l'aigua. Heu de pensar que es van trobar globus fins a 60 quilòmetres a la ruta. És llançar un globus a Vic i trobar-te a Barcelona.
2: I això ho proposaré a l'Ajuntament d'Arbúcies.
0: Això ho farà.
6: Això em sembla que...
0: Això quan guanyeu la Lliga amb l'Arbúcies aquest any?
6: Sí, farem.
2: Millor i mig.
0: Per la seva banda, les famílies dels pescadors van acabar denunciant l'organització del Ballon Fest amb una demanda de 3 milions de dòlars.
2: I mig per pescador.
0: Ojo, eh? Les dues parts van arribar a un acord secret i el judici no es va arribar a celebrar. Per cert, Cleveland sí que va aconseguir el rècord Guinness, però el van acabar retirant 2 anys després per culpa de la polèmica.
2: Millor.
1: I què se n'ha fet de la gossa?
0: La Juna!
1: La Juna.
0: La nostra gosseta.
1: Què?
0: La Braco Alemany. La Juna... està...
6: Oh.
0: Perfectament! Ah!

0: Per part nostra, un passeig que havia de ser tranquil s'ha convertit en un malson, amb la Juna estirant la corretja intentant caçar tots els lobos que es trobava pel camí. Realment ha sigut un mal lloc per anar amb un gos caçador. La Juna pot tornar a casa esgotada de tantes emocions. Pobra Juna.
1: Sí. Home, rebentada devia quedar. Hòstia.
0: Com un globo.
1: Va.
0: I fins aquí a la Renaixença ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres! Ja.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia, us informa Estel Batet Carles. El govern defensa que no hagi enviat cap alerta pels últims episodis de pluges i inundacions al Camp de Tarragona. La portaveu de l'executiu assegura que no ho van fer perquè els avisos de precipitació no pronosticaven la gran quantitat d'aigua o de calamarsa que va acabar caient. Però Sílvia Paneque es compromet a revisar si hi va haver algun tipus d'errada.
4: Sempre es fa una revisió per part dels propis serveis tècnics de si hi ha alguna millora a incorporar. Per tant, en aquests episodis també es farà una revisió. En aquell moment es tenia un grau 4 i més endavant s'observa aquests fenòmens, com dic, locals, en una hora i en unes circumstàncies que recomanen amb criteris estrictament tècnics el no enviament d'aquest alert.
3: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ho ha dit, de fet, fa molt pocs minuts, després de la primera reunió de l'executiu, després de la represa de les vacances d'estiu. Més notícies, Jordi Baró.
5: Margarita Robles justifica que no es podia aturar l'allau de migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol perquè no hi havia mitjans materials per fer-ho. Atribueix a les xarxes socials la crida a l'arribada massiva des del Marroc i defensa l'actuació del CNI. És la primera compareixença d'un ministre per donar explicacions de la crisi migratòria. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: Bon dia. Robles ha començat la compareixença demanant perdó als ceutins que s'han pogut sentir abandonats i després ha passat a defensar els serveis d'intel·ligència. Reconeix que sabien que s'estava coent a les xarxes un salt massiu, però que no es va poder evitar per l'allau de persones que es van llançar al mar i, sense entrar en més detalls, defensa l'actuació del CNI.
7: Que operativamente en Ceuta, nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible, y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del gobierno.
6: Però PP creu que les explicacions arriben tard i que cal aclarir si el govern espanyol no va escoltar les advertències del CNI. Dani Sáenz deja Catalunya Ràdio Madrid.
3: Doncs en relació amb això, els missatges d'odi a les xarxes socials es van triplicar els dies 30 i 31 de juliol després de l'entrada de migrants a la ciutat de Ceuta. Són dades del sistema Faro, és una eina que monitoritza el discurs d'odi a les xarxes i que durant el juliol va detectar més de 57.000 continguts en aquest sentit. Les plataformes en van retirar el 70%, 9 punts més que el mes de juny. Les persones del nord d'Àfrica són el principal grup a qui es dirigeixen aquests missatges. L'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia demana no compartir-los per evitar-ne la difusió.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per la mort la matinada de diumenge d'un home a la Ràpita, al Montsià. Demà passarà a disposició judicial. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Bon dia. L'home de 34 anys es va presentar voluntari en dependències policials. Demà dimecres passarà a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta. Els fets van passar la matinada de diumenge i els Mossos van rebre l'avís a 3:45 de la matinada. Quan van arribar fins al lloc dels fets, van trobar un home a qui se li van practicar maniobres de reanimació, però l'home va acabar morint. La divisió d'investigació criminal continua investigant el cas i està sota secret d'actuacions. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: I el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. La seva recerca permet entendre millor els canvis que està experimentant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Canadell també ha fet treballs pioners sobre els embornals naturals de carboni, com els boscos i els oceans que capten carboni de l'atmosfera i ajuden a frenar l'escalfament del planeta. És un dels investigadors sobre clima més influents del món. Format a la Universitat Autònoma de Barcelona, treballa entre Catalunya i Austràlia i és investigador del Centre de Ciències del Clima. Oliana, l'Alt Urgell, i Oliena, a Sardenya, quedaran agermanades per un gegant fet amb intel·ligència artificial. La figura s'estrenarà d'aquí a uns dies. Des d'Oliana, Joaquim Albalate, bon dia.
0: Bon dia, el gegant es diu Lusuriu i tot i que està inspirat en Sant Lusori, el patró d'Oliena, s'ha dissenyat amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden representar persones reals. La figura s'ha fet a Catalunya amb col·laboració dels dos pobles. Ricard Pérez és l'alcalde d'Oliena.
9: S'ha fet amb una vestimenta sarda, s'ha fet amb la roba també d'Oliena, ells també han fet la música i des d'aquí del grup de geganters d'Oliena han fet el ball. Tot això ho hem confeccionat aquí a Cardona amb el mestre geganter, amb el Toni Mujal. Hem anat fent viatges des d'Oliena i des d'Oliena, doncs, per cada vegada que s'havia de prendre decisions, hem estat treballant conjuntament, creant des d'Oliena i d'Oliena aquest gegant.
0: L'amistat entre Oliena i Oliena va néixer als anys 90, quan un jove sard va viatjar als Pirineus i li va fer gràcia la semblança dels noms. Ara Lusuriu i els 5 gegants olianesos viatjaran a Oliena, on participaran a la 30a Festa Popular de les Cortes Apertes. Joaquim Albalat, Catalunya Ràdio, Oliena.
3: I ara els esports. Marta García, bon dia.
10: Bon dia. El Barça espera esta vesprada l'arribada del porter croat Dominik Livakovic, que arriba procedent del Fenerbahçe i passaria la revisió mèdica demà. Gavi segueix entrenant-se al marge, tot i que només té una forta contusió en el genoll, i Guija, segon entrenament consecutiu amb normalitat de Rodri. El migcampista madrileny pot estar disponible per jugar dijous contra l'Atlètic Club a l'espera del que decidisca Hansi Flick. Este partit és encara pendent de la primera jornada de Lliga. Avui se juga a les 9 el València Bet. També comença avui la prebenda socis i VIPs del clàssic de la Lliga Femenina entre el Barça i el Madrid el 3 o 4 d'octubre. Se confirma que se jugaran al Camp Nou. Els Països Baixos presenten Xavi Hernández com a nou seleccionador del país. Arriba per substituir Ronald Koeman. L'escorta dominicà Jacel Pérez firma per les dues pròximes temporades amb el FIAC Girona de l'ACB de bàsquet. Quarta etapa de la Vuelta de 104 quilòmetres amb eixida i arribada a Andorra la Vella. La ronda espanyola recupera la normalitat després de la neutralització de l'etapa d'ahir la tempesta de pedra. Tadej Pogacar lluís un dia més el mallot roig de líder. I el MotoGP Pol Espargaró segueix per segon gran premi consecutiu este diumenge en l'Aragó, substituint Maverick Viñales en l'equip Red Bull KTM. El de Roses continua recuperant-se d'una lesió en l'espatlla esquerra.
1: Fins aquí les notícies.
2: Segur que ja ho estàs donant tot. Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció. Bee Gees, com curar un cor trencat. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xandall Llavina.
11: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat. On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
2: Revolució 4.0, amb Xandall Llavina. De dilluns a divendres a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
11: Som revolucionaris digitals.
12: A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és El forner de l'Osa.
14: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
13: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que el porc senglar forma part de la cuina de tardor-hivern catalana? Estofats llargs i aromàtics permeten domesticar una carn intensa i salvatge.
1: La Fonda, amb Pep Noguer.
16: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui descobrim com un petit hort pot transformar la manera de cuinar i de viure. Una història de proximitat, sostenibilitat, il·lusió i també de xarxes socials.

0: I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt. I mireu, com que parlàvem fa molt poc dels macarrons a la Cardenal, Òscar Gómez, bon dia.
1: Hola, bon dia. Avui macarrons a la Cardenal.
0: Avui macarrons a la Cardenal? Perquè, clar, què és això del macarrons a la Cardenal?
1: Doncs mira, aquest és el debat, perquè si ens posem historicistes, Pau Arenós va fer un article al periòdico que parlava de que el que es diu ara macarrons a la Cardenal no té res a veure amb la recepta que tenim, la primera recepta escrita de macarrons a la Cardenal, que és d'un llibre de 1835, que es diu La cuinera catalana, on eren capes de macarrons amb formatge ratllat i rovells d'ou batut, vas fent capes i al final un suc de rostit per sobre. Això és la recepta original dels macarrons a la Cardenal. No té res a veure que ara mateix estem trobant com a macarrons a la Cardenal per Barcelona.
0: A veure, el que passa és que, clar, en tenim un que jo aquest ja te'l diré, perquè si no me'l poses a la guia te'l hi posaré jo, que són els macarrons a la Cardenal del Cert Carles Gaig, eh? Que, clar, escolta'm...
1: Aquesta és la versió més prestigiosa i canònica del que actualment s'entenen com macarrons a la Cardenal. O sigui, va fer una versió refinada, elevada, on diguéssim, estan espectaculars i són els restaurants a la Cardenal canònics. Però tampoc els fa com el de la cuinera catalana. Tampoc el Tremendo a Barcelona, que fan uns grans macarrons a la Cardenal, però van amb gamba i són mar i muntanya. Nosaltres tampoc estem parlant dels macarrons a la Cardenal de la cuinera catalana. Si anem al restaurant Contraband, que és el cuiner Anguiar, que fa uns macarrons de la Cardenal fantàstic, tampoc s'assemblen als originals. I entre si tampoc, o a l'Arrabal, o al Colmado Carpanta, que els fan amb pollastre alàs, que en parlàvem l'altre dia. Pollastre alàs no surt a la recepta original. Però és que no és només que no surti, és que cadascú li està posant macarrons a la Cardenal a el que considera que són els macarrons suculents. Jo crec que aquesta és la gràcia de l'assumpte.
0: I que ja hi poses un suc de rostit, sigui de pollastre, sigui de porc, perquè, Òscar Gómez, a on hi ha aquesta nova cuina catalana? Si no fem evolució, amb què ens quedarem a la cuina catalana?
1: Sí, sí, no és pas una crítica. A mi, al revés, a mi m'agrada molt que hagi esdevingut com una fórmula per dir jo et faré uns macarrons que se'ls fotria al Cardenal i a partir d'aquí els cuiners cadascú faci la suculència màxima que se li acudeixi amb aquesta base del suc de rostit. Ho trobo molt divertit, ho trobo fantàstic i per això els recomanem macarrons a la Cardenal.
0: Saps què hem de fer? Un dia hem de convidar en Ferran Adrià a menjar macarrons a la Cardenal a veure què ens diu.
1: Doncs ens dirà que li encanten, com no pot ser d'una altra manera.
0: Òscar Gómez, moltes gràcies.
2: Vallisser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
0: I anem a fer un viatge per la pastisseria més dolça, per la coca del sucre, per el carquinyoli, per l'ensaïmada, per tota aquesta pastisseria, que és una delícia i que no la podem oblidar. I avui, amb el mestre pastisser Lluís Riera, de la pastisseria Cacau d'Olot. Lluís, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pep.
0: Avui no t'has afaitat, eh?
3: No, avui anem una mica peluts. Noi, a vegades costa una mica. Portem una setmana enfeinada i costa una mica més.
0: Això va bé, eh? Que hi hagi feina. És a dir, que el dia que fa calor, l'estiu, que hi ha molta gent, que ui, ui, els gelats, que algun dia d'aquests ja en parlarem de gelats i això, però que mengin dolces.
3: Clar, dolços n'hi ha d'haver una mica sempre. O sigui, jo crec que un bon àpat comença amb un bon pa i acaba amb un bon postre i un bon cafè.
0: Escolta, va, cap on tenim avui? Perquè vam fer l'ensaïmada i avui què?
3: Bé, avui viatgem una mica més lluny i expliquem una de les meves històries preferides. Ens en anem a Viena i parlarem del Sàcher.
0: Home, el Sàcher, que escolta'm, que no és d'origen català, però déu-n'hi-do la pastisseria que hi ha, totes les pastisseries que hi ha a Catalunya, que fan aquest pastís, eh?
3: Jo crec que totes, absolutament totes. De fet, pocs postres de xocolata han tingut la capacitat de superar aquest gran clàssic. Prego serà el clàssic, són clàssic, però una cosa, quan una cosa és perfecta, no toqui res.
0: Clar, i a més és una cosa que aquest pastís, el Sàcher o Sàcher, digui-li com d'això, perquè clar, això és de Mas de Viena, i jo un dia vaig dir Sàcher i no sabien el que era, però el que és interessant d'aquí és que el pa de pessic de xocolata o de cacau que hi ha en aquest pa de pessic, hi ha moltes variants. És a dir, no tots els sàchers són igual de bons.
3: No, sempre és el mateix. O sigui, coneixement, qualitat i producte. En aquest cas, el sàcher el que té és un biscuit fet amb farina d'ametlla i amb xocolata, i és un biscuit bastant potent, tupit, és molt enriquit, i això, en el moment que es va crear, doncs, en France Sacher, el 1832, que va ser l'any de creació d'aquest pastís, hi ha dues variants, sempre hi ha aquesta disputa, això ens hi trobem bastant sovint. Una per un cantó, que ho va fer per un príncep de l'estat, de la zona que vivia ell, en aquest cas, i que llavors això va comportar una certa disputa, perquè en aquell moment ella estava estudiant i hi havia una altra pastisseria, la d'Emel, i va haver-hi un contenciós a veure qui realment havia creat això, si era el senyor Sacher o el senyor d'Emel, no? Perquè era en aquell obrador. Aquesta és la versió 1. I llavors hi ha la segona, que és la que sabia jo, fins que en David em va explicar aquesta primera versió, que jo sempre l'explicava així i que la trobava molt bonica i molt emocionant, en el sentit de... imaginem-nos el 1832, una època en el qual només els homes podien estar agremiats, no? I les dones no podien estar-hi, i llavors els agremiats eren els únics que podien aconseguir sucre, cacau, cafè, tota una sèrie de productes que passaven per un control exhaustiu de l'Estat. Llavors, com que només ho podien fer homes, doncs en aquest cas hi va haver un moment que va passar una cosa. En Josep viatjava per mitja Europa fent classes magistrals de pastisseria, pastisseria francesa, pastisseria catalana, pastisseria austríaca, no? I en un d'aquests viatges, doncs, va morir. La seva mà dreta, en aquest cas era la seva companya, Madame Sacher, i, clar, fotuda, mainada, cada mà, va ser de dir, com ho fotem això ara? Doncs ho haig d'amagar. I es van inventant que feia viatges. No, en Josep estava de viatge, i tothom l'anava a veure, i no hi era mai, en Josep, sempre viatjava. I en una d'aquestes, ella li va crear un pastís per rememorar-lo i recordar-lo. I aquest pastís és el pastís Sacher, i al final es va acabar sabent, de dir, guaita, en Josep ara ha estat de viatge, però m'ha deixat aquest pastís per al proveu. Hòstia, el millor que ha fet mai. I al final, quan es va saber, llavors ella va explicar la veritat, de guaita, en Josep va morir d'un tema pulmonar en un viatge, i guaita, he seguit jo. I aquí va haver-hi una divisió dintre del gremi, els que deien, és una dona, per tant, no pot fer aquesta feina, i els altres que van dir, és igual el gènere que tinguis, la capacitat que tinguis de cuinar, és indiferent, siguis home o siguis dona. I, per tant, nosaltres considerem que podria ser una persona gremiada. I la història diu que va ser la primera dona gremiada del gremi de pastissers i pastisseres de Viena.
0: Per sort, com ha canviat la història, i mira, t'ho haig de dir, dos dels grans pastissos, podríem dir que jo en soc ben enamorat, un és el Sacher, l'altre és la Tatin, i també de la Germana Tatin, tu, dues dones.
3: Sí, senyor, vull dir que això va així, eh?
0: Escolta'm una cosa, important. Si no hi has anat mai, una d'aquelles coses que te'n recordes tota la vida, vés-te'n al Palau de Schönbrunn, no sé si ho dic bé, allà al capdamunt del jardí, tu te'n vas allà, allà hi havia un bar, espero que encara hi sigui aquella cafeteria, que toca un senyor o una senyora al piano, i et pots menjar un Sacher que te'n recordaràs tota la vida. Pel Sacher, perquè és bo, però també pel lloc.
3: Doncs fet, així ho farem.
0: Fem una cosa, anem-hi amb tota la gent de la Fonda o què?
3: Va, quan vulguis. I tant.
0: Anem-hi, va.
2: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
0: I avui ens ha vingut a veure l'amic cuiner del restaurant provisional de Barcelona, en Sergi Barquer. Sergi, molt bon dia.
4: Bon dia, Pep.
0: Mira, què, com va això?
4: Doncs mira, pencant.
0: Pencant, no?
4: Sí, és el que toca.
0: Però això és maco.
4: Home, i tant.
0: Escolta, per molts anys, eh?
4: Oh, moltes gràcies.
0: 10 anys ja amb un projecte com el provisional, un restaurant petitó que hi ha al carrer Balmes, amb Aragó?
4: Balmes amb Aragó.
0: Balmes amb Aragó. Escolta, què, 10 anys amb un restaurant? Com es porta això?
4: Oh, doncs molt content, molt feliç, tot l'equip molt feliç i amb moltes ganes de seguir encara.
0: I fent molta cuina catalana?
4: Tota la que podem.
0: Tota la que podem. Escolta, volem que ens vinguis a explicar receptes bones, fàcils, saboroses, refrescants, i si pot ser econòmiques, encara millor. Què ens portes?
4: Mira, us porto... Avui us en porto una de meló.
0: Meló, a veure, ja, a veure.
4: Són, en realitat són dos. El protagonista és el meló. Una és una sopa de meló.
0: Bé.
4: I l'altra és, nosaltres li diem mojimelón.
0: Mojimelón. A veure, va, què partim? De la sopa de meló primer?
4: Sí, no? Que el mojimelón és més un postre.
0: Vinga, va, com la fem, la sopa de meló?
4: Més senzill, més ràpid, impossible. Agafem el meló. Mm-hmm. El triturem. Mm-hmm. El pelem, però deixem el pelem molt poquet, que quedi encara una part de la fibra dura.
0: Sí.
4: El triturem tot. Xurret de vodka.
0: Bé.
4: Sal.
0: Mm-hmm.
4: Pebre.
0: Sí.
4: I oli d'oliva.
0: I ja està.
4: Posem una miqueta de menta.
0: Molt bé.
4: I finiquitat.
0: Una sopeta. Aquesta és per beure amb got allò de primer plat refrescant?
4: Aquesta
0: o de menjar amb cullera?
4: Aquesta és perfecta si tens gent a casa. La deixes feta pel dematí i és com un gazpacho fresquet, fàcil, no t'has de preocupar.
0: Escolta, i si vols posar-hi quatre entrebancs allà per menjar-te allò més de pitimini, què?
4: Home, jo el que faig sempre és agafo una mica de pernil, mm-hmm. el poso al microones que em quedi cruixent, res, 20 segons, faig com una pols i poso una pols a sobre. És una versió del melón con jamón de tota la vida.
0: Escolta, i el mojimelón, què?
4: El mojimelón és un plat molt divertit. Fem un mojito
0: mm-hmm.
4: i el deixem tota la nit infusionant amb el meló.
0: Ah, molt bé.
4: El meló t'agafarà tot aquest gust de la llima, del rom, de la menta, i el dia següent és simplement un prepostre, diguem-ne.
0: Sí.
4: És molt curiós, queda molt, molt bo.
0: De primer, la sopa de meló, després fas un segon plat, i de postres, el mojimeló.
4: I comencem, fem un cap i cua.
0: Escolta, m'ha agradat molt aquestes receptes tan senzilles que ens portes avui, Sergi.
4: Home, hem d'intentar fer coses fàcils, que la gent no li porti molt de temps.
0: Sí, perquè en aquests moments que estem, no, allò, la calor no ens ha de deixar treballar gaire.
4: Totalment.
0: Sergi, torna quan vulguis.
4: Ens veiem aviat.
0: A passeu!
2: Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
0: Avui toca Santa Coloma de Farners. I és que, mira, hem quedat al mig d'un hort. Sort que no plou, però estic buscant en Genís per aquí, a veure. Ah, mira, Genís, bon dia.
5: Bon dia.
0: Genís, tu ets ambientòleg.
5: No, sóc educador ambiental.
0: Ah, educador ambiental. Clar, diferent, eh?
5: Sí, no gaire, però és això, és un cicle superior, que són 2 anys i no 4, amb la carrera.
0: Escolta'm, i què fa un educador ambiental?
5: Fem moltes coses. Hi ha amics a vegades que els explico i no ho acaben d'entendre. I també això amb temes d'hort i això, la gent potser es pensa més que em dedico a això i en realitat sóc autònom i em dedico molt més a fer estudis, a fer projectes de conservació o activitats.
0: O sigui, tu una de les coses que fas i que a mi m'agrada molt és... Tu ens explicaràs per què passen les coses, no?
5: Ho intentarem, sí, sí.
0: Tu tens 30 anys.
5: 30 anys.
0: I tens un perfil d'Instagram que agrada molt perquè jo crec que en pocs mesos ha pujat de més de 30.000 persones que us segueixen.
5: Sí, sí. Havíem començat ja fa 4 o 5 anys que penjàvem coses i ara aquest any van començar en sèrio amb els Reels i ja ha tingut una gran rebuda.
0: Escolta'm, com es diu aquest perfil d'Instagram?
5: Hort de butxaca.
0: Hort de butxaca. Per tant, vosaltres, si alguna cosa feu, és ensenyar-nos, no?, els que ens agrada menjar, sobretot, i els que els agrada cultivar, com ho hem de fer-ho, com hem de fer les coses i com les hem de fer, i sobretot, què és el que no hem de fer.
5: Sí, exacte. Una mica és encomanar a la gent les ganes aquesta de passar temps al camp, de cultivar-se el seu, per després acabar en un plat.
0: Escolta, una cosa, jo crec que això és molt important, però clar, Catalunya és molt gran. Diuen que tenim més de 135 paisatges diferents. El que tu expliques des d'aquí de Santa Coloma de Farners, segurament que per temporalitat és molt diferent el que algú ens pugui escoltar o us pugui veure des de la Vall d'Aran, des del Ripollès o des del Delta de l'Ebre.
5: Sí, és una cosa que sempre ens han dit, i nosaltres, clar, xarxes també segueixo a molta gent, i acabes veient, la gent del Maresme ja ha plantat això, o ja té una flor. I nosaltres aquí potser el perseguir ens està començant a florir, i en canvi els altres ja quasi els hi treu la fulla. I una mica també la idea és explicar la temporalitat, sobretot a la zona on estem, però, clar, quan penges una cosa a Instagram o una altra xarxa, no saps qui ho pot veure i et pregunta això. Gent del Pirineu, gent del Delta o gent de Barcelona.
0: De fet, aquesta és una de les coses boniques, no? És a dir, que en un espai tan petitet com és Catalunya, que sigui tan diferent, no? Que tinguem aquesta idiosincràsia, aquest ventall, diguem-ne, tan diferent del moment de plantar una cosa de quan floreix.
5: Sí, clar, és un gran valor i a la vegada és un repte. Perquè a vegades et pregunten coses que dius, ostres, jo al Pirineu sí que hi tinc un amic que té l'hort allà i m'explica més o menys com ho ha fet, però un expert del Pirineu no sóc. I llavors també és una manera d'aprendre, no? Moltes vegades preguntes dels seguidors fan que acabis llegint un llibre o que acabis remenant una mica per internet i segueixis aprenent amb la gent que et segueix.
0: Però aquí va haver un hort molt ufanós. Escolta, com va començar tot això de l'hort Genís?
5: Mira, la meva afició a l'hort l'havia tingut des de ben petit, que anava els avis, per tant, de part del pare com de la mare, han tingut sempre horta, i potser allò a l'adolescència perds una mica l'afició, i després amb un grup d'amics, ja als 18-19 anys, vam tornar a començar, i a la feina on estava, també als 18-19 anys, vaig començar a fer cursos, a organitzar activitats i coses així, i clar, acabes recuperant una vinya, acabes tinguent un hortet, vols agafar gallines, comences a aprendre a remenar, veus que la gent està motivada i vas fent formacions, i mira, i aquí estem, al cap de 12 anys, amb un hort familiar i ensenyem a la gent com es fa.
0: Home, aquí hi ha una cosa important amb tot això, jo hi penso, i és que, clar, si fa molts anys vol dir que quan fa 20 ja t'hi eres per aquí, molt diferent a molta gent de 20 anys, diguem-ne, de casa nostra, no?, de Catalunya. Un decideix tenir un hort i, en canvi, altres decideixen camins molt diferents.
5: Sí, jo crec que també... Bueno, ens vam pujar potser el grupet d'amics que teníem, que això, no? I aquí, tinguent la sort de viure en un poble, vam aconseguir un hort d'un company, vam començar a fer calçots i, mira, i primer calçots, després tomates, després ara qui va regar, ara qui planta la vinya, hem fet esqueixos i vas aprenent de tot.
0: Escolta'm, aquí a Santa Coloma sou molt trempats el jovent, eh? Només pensant, diguem-ne, mira, fa pocs mesos van venir amb tota la gent de la família Ratafiaire, Déu-n'hi-do, vull dir que hi ha teixit social aquí a Santa Coloma del jovent.
5: Hi ha teixit social i si parles de Ratafia també hi ha molta motivació i tradició familiar, tant amb la fira com amb tot el que es munta al darrere i no es veu. I a nivell d'entitats també, clar, hi ha moltes entitats o diverses entitats del jovent i la gent també en va fent.
0: Escolta, jo no sé si plantar herbes per fer la ratafia sortiria la ratafia amb el mateix gust que si anem a buscar les herbes per aquí, aquests camps.
5: Jo les rego poc, el que hi ha a l'hort. Llavors, una mica la idea també que teníem nosaltres era poder-nos fer la nostra ratafia del propi hort. Anem en camí, hi han bastantes plantes, però clar, com a tot arreu, n'hi ha una que agafa més que l'altra, però... Per exemple, a tarongina vam sembrar només llavors i tenim l'hort ple. I potser n'hi haurà algun altre que no haurà funcionat tant.
0: Bueno, llavors, mira, no sé, què passarà en el concurs de ratafies? Us hi haureu de posar, perquè Déu-n'hi-do, es presenten més de 300 ratafies.
5: Sí, sí, aquest any, mira, vam seguir la recepta d'una noia del poble que es diu Mercè, i ens hi vam presentar i vam quedar de les 100 primeres, però crec que hi ha marge de millora, i ens hi tornarem a presentar. No sé si provarem una recepta diferent o no, però en tenim ganes.
0: Home, aquí un servidor que va arribar a la final, no, sort que no em va haver de tastar 100, i només les tastàvem i les trèiem, perquè si no, Déu-n'hi-do, en 300, home, quedar de la 100 ja ets del, podríem dir, del terç de sí, més bones, no?
5: Sí, sí, sí. Ja et dic, a casa fa molts anys que en fem, i la recepta familiar que feia la iaia, encara aquesta no l'hem presentat mai. Sempre, com que en fas 3 litres, dius, ostres, no la presento, la guardem. I mira, acaba sent consum propi en comptes d'una idea de compartir-la així al concurs o veure fins on te pots arribar.
0: Avui estem aquí a Santa Coloma de Farners, de fet a les afores, entre mig de pins, i hi ha una cosa important en tot això que moltes vegades un no s'hi arriba a pensar, i de fet, mira, si vols ja podem començar a anar cap aquí dintre de l'hort. Sí que una cosa important, i és que moltes vegades no, la gent no hi pensa, no? I és que a tots els llocs hi va bé, Genís, plantar, a fer un hort?
5: A tots els llocs no va bé, però poden acabar-ho sent. Que aquí nosaltres ens vam trobar que ja havia sigut una horta antiga, que havia sigut d'un home que feia 7 o 8 anys que havia mort i que l'havia abandonat. I clar, te trobes amb unes problemàtiques. Per exemple, hi havia patates que s'havien anat ressembrant soles, doncs hi havia l'escarbat de la patata com una plaga. Clar, és ideal aquest lloc per plantar patates? Doncs ens hem hagut d'esperar uns anys per... per evitar que aquest escarbat proliferés. Llavors, clar, això depèn del tipus de terra que tens, depèn del sol, depèn de si tens més hores de llum o menys, has d'adaptar-te una miqueta a les condicions que tens a l'espai.
0: Genís, clar, ja comencem malament, amb un servidor, perquè, clar, jo no sé quin tipus de terra hi ha aquí. És a dir, per començar a fer un hort en un lloc on hi havia hagut un hort o on no hi havia un hort i està ple de rocs, evidentment, el primer que s'ha de fer és treure rocs. Però després, com ho sabem si aquella terra que tenim allà és bona o no per fer-hi un hort?
5: Clar, la gent, sempre aquesta terra que et venen, no?, la veus d'un color molt negre, i dius, oh, això és terra bona. Pues tampoc sempre, no? El color és una mesura, però sí que pot arribar a ajudar, no? Per exemple, una de les primeres coses que es mira, si és argilosa o sorrenca, pues s'agafa la terra i quan és això humida, la xafes amb el puny de la mà, pot ser un experiment molt simple, i llavors veus, depèn de la textura de la terra, si acaba fent una pilota o si es desfà, no?, la quantitat que arriba a tenir. I llavors sí que ja pots fer moltes més proves, ja sigui estar en una col lombarda per mirar el pH, o pots mirar 25.000 històries per saber quin tipus de terra tens. Aquí, per exemple, tenim els pins, que es diu que estem rodejats. Com serà la terra? Pues tenim una terra amb tendència àcida.
0: Clar, amb tendència àcida vol dir que segurament algun tipus de vegetals hi anirà millor i altres, per exemple, no? Llavors ja no fas aquests que volen una terra més alcalina.
5: Ens agrada bastant combatre-hi, eh? Perquè...
0: Sí, sou...
5: sí, pensem això, que si hi ha una planta que no hi està tan acostumada, a base d'anar-la fent i guardant-la llavor, també acaba creant aquesta resistència a base de generacions. Doncs ho intentem i dius, ostres, això no ens ha anat gaire bé. Oh, les pastanagues, no sé què, no? Doncs vas jugant una miqueta a veure a base dels anys si aconsegueixes o no. De moment no hem desistit mai de res.
0: Perquè, clar, ara estic pensant una cosa, eh? Aquí podem tenir una terra àcida, però si fem venir allò un camió de terra més alcalina i d'això, llavors això funciona? És a dir, li va bé?
5: Sí, es podria barrejar i això nosaltres el que sobretot fem és barrejar-ho amb compost. Llavors ens fem nosaltres el propi compost i el primer any que vam venir sí que vam comprar alguna Big Bag i fèiem una capa superficial sobre els bancals, que ho vam ajuntar tot en forma de bancal perquè ens és molt més fàcil de treballar.
0: Escolta, això de fer compost, a la gent que té la sort de viure en una casa o de viure, diguem-ne, més així a pagès, clar, allò del femer, jo sempre recordo quan era petit que la meva mare em deia, vés a tirar això al femer, no? Però, clar, aquell femer, diguem-ne, no s'hi feia res, tu anaves tirant allà i, bueno, ja s'aprofitava algun dia. Però ara és quan sabem, no?, què s'ha de fer i com s'ha de fer, i sobretot què és el que no has de fer perquè allò acabi siguent un bon compost, no? Com funciona un compost? És a dir, nosaltres a casa comprem verdures, les cuinem, i tot allò que no utilitzem ho anem a tirar allà en un espai, no?
5: Mm-hmm. Mira, una miqueta és això, eh? Les peles, tot el que no pots aprofitar, diguem, per menjar, doncs s'acaba tirant el compost i a vegades fins i tot sobres de menjar. El que has de mirar sempre és això, també. Una mica la humitat, una mica que no sigui un lloc que li toqui molt el vent, que no quedi sec, s'ha d'anar remenant de tant en tant. També, quan funciona, és molt divertit, i amb algun amic havíem estat jugat a ficar, per exemple, gespa. Quan la gent té gespa i la talla, doncs ens venia un jardiner i ens portava això, gespa que havia tret d'algun jardí, i llavors aquell compost és molt ràpid i agafa molta temperatura, no? I si fiques la mà per veure si funciona en comptes d'un termòmetre, et pots arribar a cremar i tot.
0: Què dius ara? Cremar?
5: Sí, amb la gespa ja et dic que agafa això una temperatura molt ràpida i molt forta i et pots arribar a cremar i tot. I en canvi això, si ho fas un compost com toca, posaràs la mà o a l'hivern, per exemple, sortirà a vapor, no? I dius, ostres, és que funciona, és que està calent quan remenes.
0: O sigui, quan el compost, diguem, ha de fer aquesta fermentació, li puja la temperatura, no? Si aquest compost i aquest femer, entre cometes, es mulla molt, suposo que això no li deu anar bé, tampoc.
5: Clar, això fa que s'apagui una mica tot aquest procés. Remenar-ho, evitar això, tenir-ho tapat, perquè així es pots condicionar-ho. Nosaltres, per exemple, el tenim aquí a l'exterior i és allà al darrere, i no el tenim tapat, què passa? Que no controles tant el que passa dins. En el moment en què ho tens en un recipient estanc, diguem, per dir-ho d'alguna manera, que pugui respirar i que tingui contacte amb el terra perquè entrin animalons i pugui fer el procés millor, doncs fas que es condicioni.
0: Hi ha una cosa molt, molt curiosa amb això del compost, i és que tu allà hi vas tirant coses i mai s'acaba d'emplenar, eh? És curiós, no?
5: Sí, va baixant, baixa el nivell, és molt divertit. I, de fet, aquests més comercials, aquest típic verd que tenim, o ajuntaments, consells comarcals que donen i faciliten, quan obres el calaix de sota, no pots treure la terra i, en canvi, a sobre, encara veus les peles, això, de la pera, les restes de poma o el que hagis cuinat.
0: Si comencem un compostador, quan podríem, diguem-ne, quan podem començar a treure alguna cosa per tirar al nostre hort? Perquè, clar, ja hi podem anar tirant coses cada dia, allò d'una família de quatre, no? Però sí, tardarem una mica, no?
5: A 3-4 mesos vista ja podríem començar, depèn de la quantitat que generis, també, de restes orgàniques, però es podria arribar a començar a treure. Que al final, el que en treus d'allà no és la poma podrida, és la terra, ja. Vull dir que fins que no ha acabat el procés, tu te n'adones de que no fa olors o que fa olor a terra una altra vegada. I és això, i és esperar aquests 3-4 mesos, pot passar mig any perfectament, i que per la quantitat que utilitzes o que gastes no l'emplenis.
0: Que d'aquí a aquest hort hi veiem que hi teniu una bona colla de coses. Ara està molt de moda això de que, a mi això en parlàvem amb un amic també, amb en Marc Casabosc. Vosaltres sou d'aquells que feu aquesta mena de bancals i que entremig hi poseu palla. Això, la gent gran que us veu per aquí, que veieu que veuen que hi poseu palla, què us diuen?
5: Això és divertida la pregunta. La iaia, quan baixava de Sant Hilari, sempre s'ho mirava, i al principi sí que valorava, una miqueta ho comentava, i al final va ser, bueno, si a tu et funciona, és que per alguna cosa va bé. Clar, estàvem acostumats a treure totes les herbes, a remenar, a tenir l'hort, no? El veies perfecte, i ara, això, tenim herbes a tots costats, i sí que la treus, això, en el bancal, perquè no faci competència, però potser no és dolenta, o no està malament tenir el terra, això, verd, o la palla als camins. Al final no trepitgem el bancal, que és molt beneficiós, i això ens ajuda.
0: Clar, amb tot això, i amb tot amb la vida, no? És a dir, hi ha costums, tenim certes manies, uns a fer unes coses, les altres, i també avui en dia, i ho veus sobretot això amb la part de les xarxes socials, i clar, com que el món avui en dia, des del coneixement fins al producte, ho tenim tan globalitzat, sembla que tot hagi de funcionar, o allò que funciona en un lloc no funciona en l'altre, llavors cadascú viu la seva pròpia realitat, no? I te'n dones compte que si no estàs amb mi, estàs contra mi. Us hi trobeu vosaltres això amb el vostre perfil d'Instagram o l'hora de butxaca, en què us diuen això que fas no està bé, no? I dius, no, clar, tu, però tu sí que està bé.
5: Clar, mira, el gener vam fer un vídeo parlant dels alls, que al final també la gent, no?, parla de llunes, parla de quan s'ha de sembrar, quan no sabem. Doncs vam fer potser un vídeo així una mica més amb un to humorístic, podríem dir, al darrere, o crític, sobretot, més que humorístic, no? De, vale, si ja la lluna està així, com s'ha de fer, què s'ha de passar, i els comentaris potser es veu una petita guerra, no?, una petita batalla, en què veus, és que si els plantes en aquesta lluna et surten, i l'altre et diu, no, científicament això no està demostrat, i l'altre, no, és que segons l'experiència els nostres avis ja ho feien així, no?, una mica tradició, ciència, els experiments, i acabes veient moltes visions, que al final totes és un aprenentatge, i assaig error, a provar a veure què funciona, què no, amb les faves el mateix. Això, unes les plantem amb una lluna, les altres de planter, unes de llavor. I al final també un hort és un lloc per aprendre, per jugar, per experimentar i per anar-hi motivat.
0: Home, jo que sol anar els dilluns al matí al Mercat d'Olot i parles i esmorzes amb els pagesos i les pageses, això de les llunes és molt curiós, no? Perquè amb un esmorzar d'aquests fas la pregunta allò de, bueno, però què hi ha de científic això de la lluna? I, bueno, ja tens tertúlia per hores.
5: Sí, no, acabes ben distret, ja et dic. I nosaltres això de la lluna vam començar-ho a mirar amb la iaia, que sempre deia, ui, aquestes tomateres t'han llevat molt i no han fet tomates. Això és perquè la lluna que les vas plantar no era la bona. I mira, va començar així, amb la iaia anar punxant al darrere de l'orella, i ara tenim el calendari biodinàmic a casa, i quan s'ha de fer alguna cosa no costa res mirar-ho, i és un factor més a tenir en compte a l'hora de plantar, i en comptes de dimarts vindré dimecres o divendres.
0: Escolta, i quan li parles amb la teva avi i li dius que tu fas cultiu biodinàmic, ella què te diu?
5: No, aquestes paraules no les fem servir. Nosaltres, ja et dic, a mi m'agrada molt parlar de biodiversitat, m'agrada molt tenir un hort viu, jo li diria més així, potser més que biodinàmic, perquè és un factor a tenir en compte, però n'hi ha molts altres, i sobretot això, veure molts animalons i a vegades això que et poses o un podcast o música a casa o alguna cosa així, el Kill Hort, ho he intentat, no m'agrada gens, i en canvi això, escoltes un esquirol, un picot, veus al terra que surt un cuc de terra, pues, una miqueta és veure-ho tot i gaudir-ho de primera mà.
0: Va, escolta, ens donaràs unes quantes normes per a tota aquella gent que avui ens estigui escoltant. Com ens hi hem de posar? Què ens diries tu?
5: Jo crec que això, sobretot estar a l'hort, gaudir-lo, anar-hi amb la gent que vulguis rodejar-te, estar ben acompanyat, i després protegir tots els cultius que plantem, i encara fins i tot tenen temps de fer planter, si volguessin animar-se gaire.
0: Clar, hi ha una cosa important amb això, jo ara estava pensant, estem a prop de la carretera, quan venia cap aquí, veia molts ciclistes i pensava, ostres, el biciclista s'ha de comprar la bici, el maiot, el no sé què, el casc, tal qual, escolta'm, per començar a ser un petit pagès o una petita pagesa, necessitem gaires andròmines?
5: No, i de fet, és un món que la gent t'ajuda molt, nosaltres quan vam començar, clar, no tens ni motoixada, no tens res... Una aixada anàvem a mà i ho demanava moltes coses a veïns o a coneguts i roba vella. Vull dir, sí que quan graves a vegades no et poses la samarreta estripada, però si ens veiéssiu aquí, depèn del dia que venim a treure herbes o a calçar els calçots, vens això amb quatre draps, les sabates foradades i a gaudir-lo.
0: Home, una de les coses importants per tenir un bon hort és que en aquell hort com a mínim t'hi arribi l'aigua, no? Vosaltres com ho feu, això?
5: Nosaltres és una situació bastant divertida. Hem millorat del lloc on estàvem, perquè abans sí que ens havien de portar amb un camió d'aquests que porten aigua, i ara, en canvi, tenim una bassa bastant grossa, que, clar, una bassa és bruta, i tenim una botobomba amb diferents filtres i emplenem uns dipòsits. I llavors, amb el pendent, ens ajuda a regar. Això, el gota a gota i coses així, no ho podem fer ni per l'aigua bruta ni per la quantitat de pendent, almenys de moment. Ja anirem inventant i repensant una mica.
0: Sous una mica MacGyver, també, eh?
5: Sí, ens agrada. Ja et dic, tot el que és experimentar, fer proves i jugar una mica a l'hort, ho anem fent sempre que podem.
0: I aquest hort, a part, diguem-ne, que el puguis gaudir per tot allò que et menjaràs, cap a on ha d'arribar? És a dir, a on aquest hort de butxaca, de la butxaca, veus que ha d'acabar? És a dir, a part de divulgar i de poder-te alimentar, com veus aquest futur?
5: No et sabria dir una mica com veiem al final. Sí que a l'inici és això, amb el nom aquest de butxaca, el que buscàvem era que la gent no ho veiés des del mòbil, des del telèfon. A nivell de futur, així que això, compartir-ho, tenir l'hort és familiar, llavors també venim la família sempre que puguem o amb la gossa o amb qui sigui, i no et sabria respondre cap on el volem o quin és el final. Cap on el volem dirigir sí que és més fàcil, potser, però el final no...
0: Escolta'm una cosa, bueno, home, jo veig que aquí ja hi tens una bona barraca, només hi fa falta un bon espai per fer-hi foc controlat, això sí, que no fotem alguna bestiesa, i una bona taula, no?, per poder menjar aquí, que jo sempre dic que les coses tenen més bon gust quan tens l'hort allà, l'has arrencat, li tires una miqueta d'aigua, el neteges bé i va cap a la paella o la cassola.
5: Sí, directe. Com més ràpid t'ho mengis, més gustes. I al final, moltes vegades fruita que comprem o així, acabes comprant-ho més verd o la gent ho acaba collint més verd del seu punt idoni de collita. Llavors, si tu culls i tu menges aquell mateix dia, està en un punt increïble i és quan té més gust, quan té més nutrients. En aquí potser no ho has vist, a dalt tenim la barbacoa.
0: Sí, mira-la, clar. Al costat del pi, eh?
5: Sí, a prop del pi, que no ens ha aixafat. La caseta no ens hagués fet gaire mal, però la barbacoa sí que, a nivell de celebracions i això, de gaudir d'experiències aquí a l'hort, és un factor bastant important.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, va, explica'ns a cosetes d'aquelles que hem de fer o per on podríem començar. Una, per exemple, començar seria plantar, planter, és a dir, una cosa és plantar la llavor, que això ja és diguem-ne, un pas més, no? Però el planter el podem anar a comprar a molts de mercats, a moltes botigues, i ens hi podem posar per plantar-lo, no?
5: Sí, mercats, agrobotigues, ara fins i tot hi ha punts de venda en línia, vull dir que el podem aconseguir de moltes maneres. I això, el que ens sigui més senzill, al final és animar-se a començar i després tot l'altre ja vindrà al darrere. Sobretot això, convidar qualsevol petit espai, si teniu un pis, una terrassa, fer quatre jardineres petitetes que ja han fet algun reel així ensenyant-ho a fer, a construir-ho de manera simple i endavant amb el tros que tingueu.
0: Hi ha una cosa important amb tot això, que això els pagesos sempre ho diuen, i és que això de canviar el cultiu, no? És a dir, aquí vosaltres teniu uns bancals, ara en veig un aquí doncs ple de ceba. Què hi ha de científic amb això de canviar, diguem-ne, el cultiu d'un hort a l'altre?
5: La temporada d'hivern, que és la més fluixeta, diguem, el que fem és adob verd en alguns bancals, i després aquest any hem començat ja a tapar-ne uns altres perquè tota l'herba i tot el que hi havia sota també s'acabi descomposant. A veure, què plantarem al darrere? Doncs podem mirar això, plantes

0: que hagi records a vegades provant algun plat o cuinant alguna cosa nova que dius, ostres, això ve de tota aquesta feina anterior. En aquí, una mica, el que els explicava, per exemple, quan faig alguna activitat amb canalla i així, no? A nivell de varietats locals i això, doncs el divertit és que tenen els noms, no? El tomata nas de bruixa, per què serà? Quina forma té aquesta tomata, no? O la carbassa cacauet. I llavors veuen l'exemple i potser acaba més a la realitat que no pas un nom d'una tomata que vengui això de fora o d'un laboratori i que et ve amb un nom una mica raro, diferent, que no és tan costosa o està adaptada a... En aquí, això, la millor adaptació és anar-la sembrant i intentar-la plantar tu mateix, i si no, això, a una agrobotiga on te puguis comprar-la, que ells també acaben guardant llavor i acaben sembrant ells mateixos.
1: Home, una de les coses molt boniques és aquest intercanvi de llavors, a vegades, no?, amb companys o companyes vostres que són d'altres indrets i que te'n dones compte de que aquella varietat de tomata tan fantàstica, doncs tu no la tens i llavors potser la canvies per una varietat de carbassa.
0: Sí, correcte. Mira, aquest any ens van donar amb carbasses la lufa.
1: Com?
0: Hi ha una carbassa que es diu lufa, que és aquesta que es fa al raspall, que bueno, té totes les llavors a dins, i quan acabes traient les llavors, la pots tallar a trossos, un cop és seca, i això, i la pots fer servir com a fregall per rentar els plats o per dutxar-te.
1: Ah, està bé, aquesta. I tu què els hi vas donar? Quina llavor els hi vas donar?
0: Aquest intercanvi va ser una victòria cap al meu costat i prou, perquè, ja et dic, tenien aquesta de feia anys, ja ens n'havien donat i n'havien provat de fer a casa en un test que teníem, i no va anar gaire bé en el test, i ara aquest any aquí a l'hort ja hem guardat un costadet per semblar-les.
1: És curiós, Genís, que, per exemple, tenim plantes en el qual es treballa molt, hi ha molta cultura de les varietats, i en canvi d'altres no. Per exemple, segurament serà per ignorància meva, però amb el tema de tomates hi ha molta varietat, no? Però, clar, per exemple, no sé, amb les faves, no?, que deies ara, hi ha varietats, és a dir, hi ha diversos tipus de faves?
0: Sí, aquí també nosaltres en plantem de dos tipus. Al final, també el cas de mirar amb la varietat de fava, per exemple, és important el temps que tarda a produir, no? Quan comencem a plantar a l'octubre, novembre, pues és una favera que el procés és més llarg, i, per exemple, aquestes que es planten al gener, pues són de cicle curt, no? I el que fan unes tarden mig any a produir, o 5 mesos, i les altres en tarden 3-4. Depèn de quan vols plantar, t'has d'adaptar a unes varietats o altres.
1: Escolta, i això com ho sabem? Clar, qui ens ven el planter ja és qui ens ha de donar aquesta informació, no?
0: Exacte, és també una mica qui t'assessora. Moltes vegades vas amb la idea de, va, vull plantar això, i acabes anant a una botiga i acabes sortint amb 5 coses diferents de les que a la que havies anat a buscar, i al final és una recomanació. Aquest any també volem provar un munt de coses noves, per exemple, salsa fins.
1: Sí, home, mira, costa, perquè avui en dia salsa fins aquí a les comarques gironines no hi ha gaire gent que en faci.
0: No, ni hi ha gaire gent que en faci, ni i costa molt de trobar el planter o la llavor. Llavors és això, una varietat d'aquestes que no s'ha perdut, perquè encara es comercialitza i en podem comprar i en podem menjar, però sí que cada vegada n'hi ha menys. Doncs potser una manera de reivindicar-lo i de donar-lo a conèixer és fer-ne nosaltres, ensenyar com es fa, com es pot fer el planter, no? I és un procés que estem fent.
1: Clar, aquí hi ha una cosa important amb tot això, i és el fet també que avui en dia les xarxes socials, no?, posen més de moda un tipus de producte o un altre, o una varietat o un altre. Per exemple, ara estic pensant, fa dies que no paro de veure, no?, reels amb la remolatxa, no? Ara la remolatxa és el superaliment, no? Jo no sé si acabarem plantant remolatxes, que jo recordo quan era petit que la remolatxa i els naps gairebé no és... eren per les vaques, no?
0: Sí, i ara els naps com molt fa servir l'escudella, però clar, causen això, a caure la tendència a conèixer un aliment, a vegades això, no? Els rabanets. Oh, hi va haver un moment que també va ser un boom fa uns anys i tothom tenia rabanets. Per què? Perquè és un dels cultius més ràpids que hi pot haver-hi, no? I el pots fer quasi tot arreu. Doncs una miqueta és veure què fa la gent, què no, què pot agradar. Clar, després tries si adaptar-te a la moda, si provar-ho. Per exemple, la remolatxa, em menjo poca, em podríem menjar menys. Sí que sempre tenim un costat aquí l'hort, però em costa a vegades buscar la recepta per ser una mica o per trobar-la més agradable al paladar?
1: Home, a mi l'altre dia em van preguntar si m'agrada la remolatxa. Jo, home, si m'hi poses quatre nespres i una poma d'aquelles velles que encara queda, no? Clar, tot barrejat sempre queda molt més bo. De fet, això dels batuts i dels sucs aquests també estan bé, sobretot perquè et permeten, diguem-ne, menjar-te una verdura que potser sola no t'agrada tant, no?
0: És la trampa que faig servir jo. Literalment, això a vegades...

0: és això, agafes, no, de l'hort a taula el fet aquest, doncs dius, vale, pues la remolatxa, ai, el gust a vegades em costa, o no m'agrada fer-ho d'aquesta manera. Doncs això, amb un batut, amb una poma, amb plàtan, amb el que més t'agradi de fruita, i ho fas molt amè al paladar i molt sabrós.
1: Va, Genís, escolta'm, hi ha molta gent que ja està pensant en quines tomates es menjarà aquest estiu. Vosaltres aquí a Santa Coloma, quines són les varietats de tomates que heu plantat aquest estiu?
0: N'hem fet de moltes varietats, on em recalco més aquest any, potser és a canviar les de sucar.
1: Ah, sí? Bé, clar, aquesta també és una d'aquelles coses que sembla que les tomates de xucar sigui només una cosa, no? I, en canvi, hi ha moltes varietats diferents.
0: Sí, sí, no, a mirar això, no? Aquesta acaba en punta, aquesta no sé què, aquest al veí li agrada molt. I vas mirant, i a vegades, també aquest any, a nosaltres les de xucar en van fer menys, i te n'adones, sobretot, cap a final de temporada, que dius, ostres, això s'ha de millorar. I algun veí ens en va donar, i, clar, acabes guardant la seva llavor, la teva, la del costat, i t'emmerdes a plantar-ne moltes.
1: Genís, escolta'm, no pararíem de parlar i sobretot de demanar-te coses sobre el món de les tomates, dels àpids, dels calçots, de les cebes tendres i tot això. Jo crec que una de les coses que millor poden fer la gent que ens escolti és que miri aquest perfil de l'Hort de Butxaca.
2: La Fonda, amb Pep Noguer.
1: I avui passa pel Bocato di Cardinale l'Ignasi Céspedes, cap de sala de la Gourmanda. Ignasi, bon dia.
3: Bon dia.
1: Per esmorzar, dolç o salat?
3: Salat, salat.
1: Un bon... A veure.
3: Un bon entrepà de pernil, un pernil ibèric, com Déu mana, i rojos, amb aquell greix, aquella curació perfecta que ens fa salivar, i és superllarg de gust.
1: Escolta, del mar?
3: El Roger.
1: I de la terra?
3: El conill.
1: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
3: El tombet.
1: El tombet. Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
3: Uns bons formatges.
1: Un producte sobrevalorat?
3: Espardenyes.
1: Què et menges d'amagat?
3: Dolç, molta xocolata.
1: Un sabor o aroma de la teva infància?
3: Verdures, quan es couen, sobretot al Pirineu Aragonès, que el meu pare va estar allà a portar una colònia molt gran, i era increïble aquelles olors de les verdures.
1: Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
3: Xavier Pellicer.
1: Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
3: Molt complicat, però qualsevol elaboració que em fa la Carlota, eh?
1: Home, un producte que no suportis?
3: Doncs la veritat que les cols de Brussel·les, poder perquè a casa sempre les hem tingut creuades, pobretes, i són complexes de fer.
1: Encara que te les faci la Carlota?
3: Llavors les perdonem.
1: Les perdonem. I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor amic?
3: Un condiment picant, amarg, acabat un pèl cru, que costi mastegar, i una mala digestió.
1: O algun vi picat, eh? Tu que serveixes tants bons vins.
3: Això sí, els vins, que no són bons i acceptem, a vegades s'ha posat molt de moda tots els vins fets als Garage Wine, que hem d'acceptar que també hi ha errors i no tot és bo.
1: Escolta'm, un dia vens a la Fonda i parlem de vins, jo, amb tranquil·litat.
3: Vinga, jo quan vulguis.

0: i des del Sallarrim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
1: Hi havia un gentiu que feia por, comenta en Jan explicant la cua de gent que venia a buscar vi a l'antiga cooperativa Sant Julià de Rabós. La mistela de moscat que se n'elaborava va tenir molt d'èxit, i és que el moscat que neix entre les pedres de Colera, Llançà i Rabós és ben sabut de sempre que té una maduresa superlativa, un daurat que enlluerna, una dolçor que restitueix l'ànim. Ja fa anys d'això. Cada setmana s'enviava amb tren un cistell de moscats de Colera cap al Màxims de París. Doncs hi havia un noi d'aquest poble que hi treballava, explica el senyor Subirós del motel. El gra a la boca és un viatge a civilitzacions antigues, la mel als llavis. S'hi fermenta moltes gràcies, però aquesta varietat és de menja. Cada vinya vella en té alguns ceps. Vaig a tapar les moscateres, comenta en Quimet, dient que les protegeix amb una malla per evitar que els animals se la cruspeixin. El Liceu va fer una aposta per aquesta varietat. Els ceps arribaven fins al capdamunt del camp de la Figuera. Per falta de sortida comercial amb la crisi de vinya dels anys passats al poble, va decidir arrencar-ne un tros. Aquest any en restituïm una part. Plantar és emocionant. Et fa estar despert. Fa que la saba torni a córrer pel poble. Plantar és important, potser incert, però altament necessari. D'aquí uns anys us duré moscat de Rabós a casa vostra. Jo no vaig néixer aquí, però els meus besavis sí. Jo sóc també de l'Albera. Com a nouvingut, he teixit complicitats i he trobat gent que m'ha ajudat, i molt. Avui, des de dalt, rega la vinya. Gràcies, Rosa de Campuig.
2: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la collita no s'accelera, s'acompanya. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: El govern defensa la seva decisió de no enviar cap missatge d'alerta als mòbils pels forts aiguats i calamarsades d'ahir a la tarda. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia, amb Estel Batet.
3: Després del segon episodi de temps violent, pluja, vent, pedra, en quatre dies, la consellera portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que no es va activar l'ES Alert per raons tècniques. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan, perquè no es va preveure que cauria tanta aigua, ni tanta pedra, ni tampoc a la zona on va fer més mal, oi?
4: Sí, el govern insisteix que en els episodis de pluges dels últims dies no hi havia previsió de màxim risc. Un cop es detecten els fenòmens locals, la decisió de no enviar un ES Alert, aclareix la consellera portaveu, respon només a criteris tècnics, com ara si hi ha prou marge de temps perquè reaccioni la població.
5: En aquell moment es tenia un grau 4 i més endavant s'observa aquests fenòmens locals en una hora i en unes circumstàncies que recomanen amb criteris estrictament tècnics el no enviament d'aquest ES Alert.
4: Amb tot, el govern assegura que es revisaran les actuacions i, si cal, s'introduiran millores.
3: Sentirem també diversos alcaldes de la zona més afectada pels forts aiguats d'ahir, que va ser el Camp de Tarragona. Com ho veuen ells, Clara Echevarria Domingo?
6: Doncs entre els alcaldes hi ha comprensió per la complexitat que suposa gestionar les alertes davant d'aquest tipus de fenòmens. Però alguns creuen que es podria haver enviat igualment mentre tenia lloc el temporal per garantir la seguretat de la ciutadania. És el cas de l'alcalde de Torredembarra, Raül García.
7: El que sí, i l'hora que era, doncs un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués i la gent no estigués al carrer ni amb els cotxes ni passejant, per garantir la seguretat.
3: També farem un repàs dels efectes més importants que va deixar la pluja i la calamarsa, Joan Trias.
8: Per exemple, els camps del Priorat, que estan en plena verema, o els cultius de les comarques de Lleida, tot i que, en aquest cas, el mal que ha fet ha estat puntual, perquè molta fruita ja s'havia collit.
3: Doncs amb aquest panorama ha tornat a la feina el govern de la Generalitat. L'Espanyol ha fet el seu primer Consell de Ministres amb la crisi migratòria de Ceuta com a prioritat.
8: I alhora ja ha engegat la ronda de compareixences per donar explicacions sobre com ha gestionat l'arribada de les 80.000 persones des del Mar.
3: I la primera a parlar ha estat la titular de defensa, Margarita Robles, i què ha dit Madrid, Dani Sainz de Aja?
9: Davant les crítiques del PP, que li retreu no haver fet res per aturar l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta, la ministra Robles assegura que el CNI sí tenia informació i que la va compartir. Ara bé, reconeix que no va ser suficient, admet que l'efecte crida a les xarxes dels migrants va provocar un allau de persones impossible de predir i d'aturar sense causar una tragèdia.
10: Las redes sociales se han convertido en un potente instrumento para la rápida movilización de los migrantes y que son claramente manipuladas por agentes desestabilizadores.
3: D'altra banda, també us explicarem les conseqüències de la nova ofensiva dels Estats Units per estrangular l'economia de l'Iran, que segons el secretari de Defensa poden anar més enllà de la butxaca.
11: Farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. De cap manera descartem recórrer a accions militars.
3: I qui tampoc descarta altres mesures és la Xina.
8: Perquè l'última amenaça dels Estats Units inclou sancions per tots aquells països que tinguin negocis amb el règim de Teheran.
3: Qui també es prepara per plantar cara als Estats Units, tot i que en un pla molt diferent, és el Canadà. En aquest cas, en referència a la guerra aranzelària de Donald Trump.
8: El primer ministre canadenc ha anunciat que ells també gravaran els productes que provinguin dels Estats Units a partir de l'1 de gener.
3: I al Catalunya migdia d'avui també parlarem d'aquesta pel·lícula.
12: Hey, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta dels meus followers.
3: Està Déu Jones, el nostre Indiana Jones de dibuixos animats, que demà estrena la quarta entrega. Es podrà veure en català una quarantena de sales.
8: Està Déu també s'ha fet gran i ara ja es para d'una nena de 2 anys que l'acompanya en les seves aventures.
3: N'hem parlat amb el seu creador, que diu que ja tocava afrontar aquest tema, el de la paternitat. Després el sentirem. Serà just abans dels esports. Cap a Per on aniran avui, Laia Tudel, bon dia.
0: Bon dia, doncs pel fitxatge que fa el Barça d'un porter de Livakovic. Aterrarà aquesta tarda a Barcelona, demà passarà la revisió mèdica. Livakovic va jugar al Girona i al Fenerbahçe la temporada passada i ara el Barça està valorant cedir-lo o bé que sigui ja aquesta temporada el suplent de Joan García. Avui s'ha confirmat que el Barça-Madrid de la Lliga F del primer cap de setmana d'octubre es jugarà al Camp Nou. Encara en futbol, aquesta tarda els Països Baixos presenten Xavi Hernández com a nou seleccionador i avui es disputa la quarta etapa de la Vuelta de 104 quilòmetres amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
3: Sapiguem també com tenim el trànsit a aquesta hora. Mariluz García, equip viari, bon dia. Hola, tranquil?
13: Sí, avui un matí especialment tranquil, perquè no hi ha hagut gaire complicacions ni a les zones de la costa ni tampoc a l'àrea de Barcelona. Ara n'hi ha per diversos accidents. A l'AP7, a l'Ametlla de Mar, en sentit a sud, en direcció Castelló, perquè hi ha un carril tallat. També a la C59, a Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental, per una altra topada. I tallada també per accident, la comarcal 147, a l'altura d'Isil, d'Alta Neu, al Pallars Sobirà.
3: I a veure el temps...
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Sí, també és tranquil, si més només que hi ha la tarda. Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia, bona hora. Doncs sí, molt més tranquil el temps. De fet, esperem una tarda assolellada, quatre núvols i poca cosa més, sense precipitacions. I ara mateix, doncs, la calor una mica més marcada que ahir a la costa, o bastant més, i en canvi afluixa una mica el Pirineu i a l'interior. De fet, a l'inrevés del que sol passar la majoria de dies d'estiu, ara mateix les temperatures més altes a tocar del mar. El Prat de Llobregat, 36, és molt alta. També a Cabrils, 35. L'Aldea, 35. Barcelona, la zona universitària, 35. O al Raval, 34. Vallirana, 34. Fogars de Tordera, 34. Sembla que demà tindrem més núvols al matí, 4 gotes clarianes a l'Alt Pirineu, demà a la tarda més sol, però de moment no tornen les tempestes.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:07. Doncs comencem. El govern surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als telèfons mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. Alega que la decisió respon exclusivament a criteris tècnics. Tot i això, assegura que revisaran les actuacions i, si cal, s'hi afegiran millores. Anem al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalán, bon dia.
16: Bon dia. Sí, s'esperaven aquestes explicacions del govern en aquesta primera reunió, la tornada de vacances, i la portaveu Sílvia Paneque ha insistit que les previsions del temps no apuntaven en els episodis dels dos últims dies un risc màxim de pluges torrencials. En tot cas, el govern deixa clar que les decisions d'enviar o no les alertes als mòbils es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat, com ara si hi ha prou marge de temps perquè la població pugui reaccionar, si és oportú fer-ho de matinada o si ha de ploure sobre mullat. En tot, la portaveu Paneque assegura que si hi ha marge s'introduiran millores.
5: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics, és com ha de ser i a més és com creiem que protegim millor la seguretat de les persones, que finalment és el principal objectiu.
16: Junts i els Comuns ja han demanat que compareguin al Parlament la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil per explicar per què no es van enviar les alertes. Sobre el col·lapse ferroviari després de l'eclipsi, la consellera Paneque manté la confiança plena amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, després que els Comuns n'han demanat avui el cessament.
3: Gràcies, Jordi Corbalán. Doncs tornant al temporal d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre 900 trucades, 500 dels avisos van ser per als bombers i es van concentrar a la ciutat de Tarragona. Alguns alcaldes afectats han trobat a faltar l'enviament d'alertes, que són clau per garantir la seguretat, tot i reconèixer que la gestió d'aquests fenòmens i l'enviament d'avisos són complexes, creuen que caldria haver avisat la població per garantir, doncs, això, la seva protecció, la seva seguretat. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
17: El temporal a la costa del Tarragonès i el Baix Camp es va saldar amb unes 700 trucades al telèfon d'emergències, de les quals unes 450 era de la mateixa ciutat de Tarragona. Tarragona. El seu alcalde, Rubén Viñuales, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha dit que aquest temporal ha estat extraordinari i opina que no es poden demanar responsabilitats pel fet que no s'enviés cap alerta perquè no es va poder preveure la dimensió del fenomen.
18: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
17: Des de Torredembarra i Cambrils s'entén la dificultat de gestionar l'enviament d'aquestes alertes, però es va trobar a faltar aquest avís. Així s'han expressat els seus alcaldes, Raül García i Oliver Klein, respectivament, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca. Evidentment, quan hi ha aquest tipus de missatge, ja tothom ja és coneixedora i llavors ja pren les seves pròpies mesures.
17: A hores d'ara, tant Tarragona com Torredembarra, Cambrils, Salou o Reus treballen per recuperar la normalitat amb la retirada d'arbres i elements caiguts, entre d'altres actuacions.
3: Doncs més enllà del debat sobre si s'havia d'enviar un alerta als mòbils o no, ens ocupem ara de l'afectació que ha tingut aquesta pluja i aquesta pedregada als camps del Priorat, en primer lloc. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà, tot i que les previsions inicials eren que tingués un impacte més gran. Tarragona, Jordi Barranca.
20: La forta pluja empedregada inclosa en diversos punts ha estat en plena barema. La zona amb més afectació va ser el Priorat. Tot i que la tempesta va travessar la comarca, l'afectació es concentra en alguns punts molt localitzats, que ens destaca Josep Ramon Sedó, que és el responsable del sector del vi d'Unió de Pagesos a la comarca.
21: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? Vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot el raïm.
20: Els propers dies, però, seran cabdals per evitar que hi hagi afectació, sobretot en el cas del raïm. Pels pagesos serà bàsic poder entrar al raïm abans que es faci malbé. A banda d'aquest fruit, la pluja també ha caigut sobre zones d'oliveres i d'ametllers que també estan en plena collita.
3: I al Segrià i a la Noguera, la pedregada d'ahir va afectar 341 hectàrees, amb danys que en general van entre el 10 i el 20%. Els cultius més afectats han estat els préssecs tardans i la pera que encara quedava per collir. En canvi, sembla que hi hauria també danys a les figues que s'acaben de començar a collir ara, però encara falta fer una avaluació definitiva. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
22: Hola, bon dia. El municipi amb danys més importants ha estat el Manal Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70%. La ciutat de Lleida és la que té més hectàrees, amb danys, una setantena. També hi ha danys al Ferràs, Albatàrrec, Sunyer, Montoliu, Sudanell i Bars de Noguera, entre les comarques del Segrià i la Noguera. Els danys haurien estat importants si la pedregada hagués caigut a principi de temporada. Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
23: Hem trobat, de moment, baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
22: A diferència del Castamià, no hi ha danys certificats en la figa, que s'ha començat a collir fa molt poc. Estem parlant d'un cultiu a l'alça, fet que provoca ara un descens dels preus. Àlex Lladonosa, productor del Guaire.
24: Anys enrere, la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros.
22: Està previst que es colli més de 5.000 tones de figues la majoria de les comarques de Lleida.
3: Dos minuts i haurem arribat a un quart de tres. El govern espanyol posa en marxa el comandament únic per intentar recuperar la normalitat a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dirigirà un operatiu que inclou el govern de la ciutat autònoma. L'executiu ha aprovat en el primer Consell de Ministres del nou curs polític, en què també ha fet el primer pas per endurir les condicions de les peticions d'asil i escurçar els terminis per concedir-les. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
25: Bon dia, roda de premsa encara en marxa aquí a la Moncloa i a l'espera que el govern espanyol concreti quant de temps s'allargarà aquest comandament únic, aquesta situació d'emergència a Ceuta. La Moncloa pilotarà a partir d'avui la crisi que passa a ser una emergència de seguretat nacional. Ho ha decidit Pedro Sánchez 26 dies més tard de l'entrada massiva de migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, el designat per dirigir aquesta crisi, aquesta tarda ja viatja cap a Ceuta, acaba de negar que es vagi tard i explica que s'ha decidit fer-ho ara perquè s'entra en una nova fase on toca prioritzar això.
1: Para esta segunda fase se ha declarado la situación de interés para la seguridad nacional y se ha aprobado un órgano colegiado en este Consejo de Seguridad Nacional y también se ha aprobado en ese órgano una figura de coordinación que ha recaído en la persona que les habla, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
25: L'objectiu és millorar la coordinació entre administracions per accelerar la devolució dels adults que queden a Ceuta, també el futur dels menors que hi ha pendents d'acollir, i amb tota aquesta crisi pendent de resoldre i amb el debat de les expulsions vigents, la Moncloa acaba d'anunciar una reforma de les lleis d'estrangeria i asil, un enduriment per adaptar-les a la legislació europea, però que, segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és garantista amb els migrants.
2: És una nova regulació teniendo en cuenta la nueva realidad migratoria para ser más efectivos, pero con un enfoque absolutamente garantista y de protección de los derechos humanos.
25: La reforma s'haurà de votar al Congrés en els propers mesos. Preveu que tothom que entri regular a Espanya haurà de passar un triatge i en 72 hores es decidirà si se l'expulsa o si té dret a demanar asil. Es redueix també a 3 mesos el termini per resoldre aquestes peticions d'asil.
3: Doncs tot això, mentre ja ha començat també aquesta ronda de ministres que han de donar explicacions sobre com s'ha gestionat aquesta crisi migratòria, la primera a fer-ho ha estat la ministra Margarita Robles, que ha defensat l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en aquesta crisi perquè va compartir amb les forces de seguretat la informació que tenia. Ara bé, ha justificat que la velocitat a què es mouen les xarxes dificulta saber que hi entraran milers de persones i que no hi havia mitjans materials per aturar-los, diu. És la primera compareixença, com us dèiem, d'un membre del govern al Congrés per passar comptes de tot el que ha passat en aquests últims 26 dies. Tornem a Madrid, ara amb en Dani Sainz de AJA. Dani, bon dia.
4: Bon dia. El primer que ha fet Robles ha estat demanar perdó als ceutins si s'han sentit oblidats i reiterar que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes. També ha defensat els 25 agents del CNI que hi ha a Ceuta. Admet que van detectar que a les xarxes s'estava coent un salt de la frontera, però que la falta de policies marroquins va alimentar un efecte crida impossible de predir i d'aturar sense causar una tragèdia. Segons ha dit Robles, és la informació que es tenia i la que es va compartir amb el Ministeri de l'Interior.
6: La velocitat de les comunicacions digitals amplia los retos y dificultades de policías, de fronteras y de los servicios de seguridad e inteligencia para reaccionar a tiempo. A ello se añade la dificultad de impedir material y físicamente, mediante la utilización de fuerza, esas avalanchas.
4: Pero al PP les explicacions arriben tard. Esther Muñoz sosté que la crisi es podia haver evitat.
9: Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados. Y una cosa que me parece muy importante, señora ministra. Sigue usted sin explicar cuántos irregulares han entrado. No lo saben. Siguen sin decirnos cuántos quedan todavía en Ceuta. No lo saben.
4: També hi ha crítiques dels socis. Francesc Marc Álvaro d'Esquerra veu un govern superat i un Sánchez absent.
10: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present, si m'ho permet dir-ho, i, com s'ha dit aquí, ha fet coses que poder no tocaven d'acord amb el context.
4: I Junts retreu a la Moncloa falta de coordinació i lentitud.
3: Doncs així ha arrencat el nou curs polític que, per al govern de la Generalitat, a banda del debat sobre si s'havia d'enviar o no les alertes, té un altre tema molt calent sobre la taula, que és el conflicte amb el sector de l'educació i aquesta primera vaga convocada pel primer dia de curs. El govern diu que posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat. El sindicat majoritari del sector, que és l'USTEC, amenaça de no fer-la si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. L'executiu sosté que s'està desenvolupant l'acord assolit amb tres forces sindicals i amb l'escola concertada, aquell primer acord a què van arribar els sindicats generalistes. Maria Núria Rebelle, bon dia.
26: Bon dia, Sílvia Paneque. La consellera portaveu ha admès que el tema de les colònies escolars preocupa el govern i avui se n'ha parlat a la reunió de l'executiu. Es treballa per poder ampliar els incentius per al professorat.
5: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa, doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora, doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
26: Paneque ha concretat que Niubó, la consellera d'Educació, aquest estiu ha mantingut unes 200 reunions amb diversos interlocutors del sector.
3: Fer servir l'aranès serà clau a l'hora de rebre subvencions públiques a la Vall d'Aran. A partir d'ara, el Consell General exigirà una presència mínima de la llengua pròpia de l'Aran a l'hora de concedir diners públics a entitats o projectes. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
0: Ja sigui la presentació de la documentació pertinent per rebre ajudes en la realització d'activitats o en la difusió a les xarxes socials, l'aranès, per bé que combinat amb altres llengües, hi haurà de ser present. Si no és així, segons la síndica d'Aran, Maria Vergés, no es podran rebre subvencions públiques per part del Consell General.
8: En aquelles activitats o accions que se presenten a subvenció, haurà d'estar, doncs, inapel·lable. Hauran d'estar etes en aranès, les publicacions, en les exilats, etcètera, sense menysprear altres llengües, més aranès ha d'estar present en tant que aquestes subvencions puguen estar tramitades i acceptades.
0: L'objectiu, fomentar l'ús social de l'aranès, que actualment és la llengua habitual de només un 17% de la població a l'Aran.
3: Les 2:20, parlem ara dels col·lectius de motoristes que veuen poc ambiciosa la reforma de la normativa de seguretat que entrarà en vigor l'1 d'octubre i que obliga a portar guants a la ciutat i prohibeix les xancletes, per exemple. La Direcció General de Trànsit, la DGT, introdueix noves obligacions per afavorir la seguretat dels usuaris, però els motoristes reclamen també més responsabilitats per l'administració. Toni Fortesa, bon dia.
11: Molt bon dia.
3: Què diuen des del col·lectiu?
11: Doncs els motoristes consideren positives les noves normes que es posaran en marxa l'1 d'octubre, consideren encertades tant l'obligació de posar-se guants a totes les vies i prohibir circular amb calçat obert, però no estan del tot satisfets ja que consideren que la reforma posa el focus en la responsabilitat individual i reclamen que l'administració també faci la seva part en matèria de seguretat. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
12: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
11: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. Fins ara, un certificat de qualitat ja era suficient.
3: Han detingut un entrenador de vòlei de Palma que presumptament va violar una de les jugadores, menor d'edat. Feia 3 anys que l'home entrenava la víctima, que tenia 15 anys. Caterina Carmen Jaume.
13: L'entrenador va convidar la jugadora a sopar a casa seva i quan van acabar de sopar la va tancar en una habitació on la va forçar a mantenir relacions sexuals. Després li va exigir que no digués res. L'atleta va canviar d'actitud i això va disparar les alarmes a casa seva fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial, s'ha negat a declarar i se li ha imposat un ordre d'allunyament.

0: Parlem de l'Iran ara. Ha promès que contestarà contra l'ofensiva dels Estats Units per aïllar la seva economia. L'administració de Donald Trump ha amenaçat de castigar els països que facin negocis amb el règim de Tehran, però de moment no aplica les sancions i els ha donat temps. La Xina, històricament el principal comprador de petroli iranià, suposa amb fermesa aquesta nova estratègia dels Estats Units. Jordi Baró.
1: A punt de complir-se 6 mesos de guerra, els Estats Units posen els esforços a ofegar econòmicament l'Iran per via d'impedir que altres països hi comercin. L'administració Trump, però, no detalla quins són aquests països ni quan els sancionarà. La Xina és un dels principals socis comercials del règim de Tehran, a qui compra petroli, tot i que el volum ha caigut amb la guerra i el bloqueig dels ports iranians. Lin Jian, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers xinès.
2: Recorre una pressió extrema en la guerra econòmica no resol els problemes. Al contrari, només agreuja encara més els conflictes. La Xina adoptarà totes les mesures necessàries per salvaguardar amb fermesa els seus drets i interessos legítims.
1: Malgrat que l'administració de Trump té ara el focus posat en la guerra econòmica, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, no descarta tornar a recórrer a la força militar.
3: Si l'Iran és prou insensat per extralimitar-se o ficar-se amb l'exèrcit nord-americà, farem el que calgui, però sabem que ara mateix la pressió econòmica és el que més els perjudica. Això no obstant, de cap manera descartem recórrer a accions militars.
1: Amb les sancions contra l'Iran sobre la taula, el preu del petroli ha tornat avui a caure per segon dia consecutiu fins als 89 dòlars al barril de Brent. No hi ha progressos públics en les converses diplomàtiques pel final de la guerra, tot i que el Pakistan assegura que en les reunions de mediació ahir a l'Iran s'han fet avenços.
0: Doncs un altre front que té obert als Estats Units és les seves diferències comercials amb el Canadà, que han entrat en una espiral. El govern canadenc concretarà avui com respondrà a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als productes canadencs, Albert Manyà.
4: El líder nord-americà va dir ahir que a partir de l'1 de gener els aplicarà als cotxes, els components i l'acer. De fet, sobre aquest metall ja hi ha una sobretaxa del 50%, uns drets de duana que des de dissabte s'apliquen a béns canadencs per valor d'uns 20.000 milions de dòlars en les importacions, entre d'altres, de ciment i estics d'hoquei. Els ministres canadencs de Finances, Indústria i Treball explicaran aquesta tarda les represàlies. Els Estats Units són el principal soci comercial del Canadà, representen el 70% de les seves exportacions i Donald Trump acusa de robar-los durant molts anys. Per la seva part, Ottawa considera que el govern de Trump vol destruir la seva indústria i es nega a firmar un acord a qualsevol preu. Tampoc accepta una rebaixa a la protecció legal del francès com pretén Trump. Malgrat l'escalada verbal i política, el primer ministre canadenc, Mark Carney, confia que s'arribarà a un acord.
0: Doncs amb qui els Estats Units sembla que sí que tenen millor sintonia és amb Síria, que celebra el pas cap a la seva normalització en l'esfera internacional. El seu president, Ahmed al-Shara, ha agraït al seu homòleg nord-americà Donald Trump que els hagi tret de la llista de països patrocinadors del terrorisme després de 47 anys de ser-hi. Un gest que confirma l'acostament entre els dos països i que pot suposar un salt endavant en l'àmbit econòmic.
4: La Casa Blanca va començar a aixecar les sancions econòmiques que pesaven sobre el règim de Bashar al-Assad el 2025, en la mateixa línia que altres països occidentals, com la Unió Europea, el Regne Unit i el Canadà. El gest d'ara és un salt qualitatiu perquè els permet tornar a accedir al sistema financer mundial i atraure inversions per reconstruir el país. Conscient d'això, el Xarà no ha amagat el seu optimisme.
1: Avui Síria es desempallega d'una càrrega pesada i gira full d'un capítol dolorós del seu passat per encaminar-se a una via de desenvolupament i reconstrucció. Gran poble de Síria, ho heu tornat a fer. S'han aixecat les sancions i s'han eliminat les restriccions.
4: El govern nord-americà reconeix la feina de Damasc en la lluita contra el terrorisme, com l'adhesió a la coalició global contra l'Estat Islàmic o les operacions per desarticular Al-Qaeda, Hezbollah i altres grups afins a l'Iran. De fet, l'Iran, juntament amb Cuba i Corea del Nord, són els tres països que els Estats Units mantenen a la llista de patrocinadors del terrorisme.
0: Pugen a 6.509 els morts pel doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela a finals de juny. Són dades oficials actualitzades aquest mateix matí que també apunten que s'ha rescatat prop de 6.500 persones i que més de 220.000 han estat ateses als hospitals. Toni, quines altres dades deixa aquest nou balanç que hem sabut avui?
5: Doncs les autoritats també han anunciat que s'han revisat més de 60.000 habitatges i que 11.000 dels quals han estat classificats com d'alt risc per als seus residents. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, assegura que s'adjudicaran més de 4.000 habitatges abans d'acabar l'any.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars que tenen sensor GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. És una tecnologia que cada cop fan servir més ramaders arreu del país. Ens ho explica la Laura Cugat.
6: La vaca de l'Albera, una raça autòctona d'aquesta zona situada a l'extrem més oriental del Pirineu, és la protagonista de la recerca del CREAF basada en el disseny de tancats virtuals. A través d'una aplicació, es limita el perímetre i es donen instruccions a l'animal mitjançant un collaret. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF.
7: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Sí, arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
6: Una eina que també facilita molt el maneig dels ramats. Lluís de la Càmera, ramader d'Agullana, a l'Alt Empordà i membre d'Unió de Pagesos, col·labora en la protecció dels boscos seguint les indicacions que li donen els bombers.
8: I en qüestió de pocs dies tenim bueno, sempre depèn del menjar que hi ha, però podem tenir molt ben arrenat i llavors bombers d'aquella zona, diguem, lliure per, primer, perquè no es desenvolupi un incendi, però a més també zones de seguretat perquè ells puguin treballar sense risc.
6: De la Càmera forma part del projecte Live EcoAdapt 50, amb finançament europeu, que també investiga la viabilitat d'aquesta tecnologia.
0: A punt d'arribar a 2:15, us expliquem també que l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, s'haurà transformat d'aquí a 3 anys en un espai que acollirà habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat aquest projecte i ha donat més detalls de com es transformarà aquest espai, actualment en desús, del carrer Pere IV, Joan Garcia.
9: Algunes de les antigues naus acolliran pisos per a una centena de persones que pel seu estat no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis d'aquest antic patrimoni industrial acolliran projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica. I dues naus ja funcionen, de fet, com a centres de creació artística. L'alcalde Jaume Collboni considera que el projecte aplega dues aspiracions.
10: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
9: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029.
0: I la residència Gent Gran de Gràcia de Barcelona ha rebut el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que s'han format més de 2.500 professionals del sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de gestió pública del país. Més detalls, Barcelona, Mar Riera.
11: Bon dia. Aquesta residència fa més d'un any que treballa per garantir uns protocols, un reglament i una formació específica en matèria LGTBIQ+. El conseller Moreno ha assegurat que aquests drets no es poden donar per fets i que cal seguir treballant perquè les persones grans visquin a les residències com a casa seva.
12: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
11: La Carme té 89 anys, és membre del col·lectiu i des de fa 3 anys que viu aquesta residència.
13: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
14: Perquè s'ha trobat discriminacions, vostè?
13: No, aquí ni una. Ni una.
11: Aquest distintiu és fruit del projecte Avança en Convivència, impulsat pels Departaments de Drets Socials, Igualtat i Feminisme, i vol garantir que les residències siguin espais segurs i lliures de discriminacions pel col·lectiu LGTBIQ+.
15: Catalunya migdia.

0: La coberta de l'absis de la catedral de Tortosa, al Baix Ebre, ja està oberta al públic. L'espai es pot visitar després d'haver patit una transformació integral que ha permès recuperar alguns dels elements originals. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Un cop acabada la restauració des d'aquest cap de setmana, l'espai es pot visitar, això sí, de moment només els dissabtes al matí. La transformació de l'espai ha estat minuciosa. S'ha treballat en més de mig miler d'elements, com gàrgoles, però també vitralls. Jordi Sebastià, guia de la visita.
2: Una part desconeguda de la catedral, com són les terrasses, on hi ha tot un món de gàrgoles, d'inscripcions de canters i d'iconografia gòtica. La part de dalt pot explicar la supervivència dels anys, per exemple, de les gàrgoles, que estan intactes des del primer dia.
1: Filtracions d'aigua, el pas dels anys i reconstruccions anteriors l'havien malmès. La voluntat és incloure l'absis en les visites guiades en un futur.
3: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
0: Doncs aquest és Tadeu Jones, que torna al cinema i ara, a més, fent de pare. A la quarta entrega de la saga, que es diu Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, s'estrena demà, i el famós arqueòleg té una nena intrèpida de 2 anys que l'acompanyarà a les seves aventures. El seu creador, que és Enrique Gato, ha reconegut aquí, a Catalunya Ràdio, que feia temps que havia arribat l'hora de tocar aquest tema, el de la paternitat. I ha parlat la Montse Pujol.
4: L'Oli, la filla de Tadeu i la Sara, fa posar gelós a la mòmia, el millor amic de l'arqueòleg, que no porta gens bé el fet d'haver deixat de ser el centre d'atenció. Mentre són de vacances a Londres, la mòmia, embogida per gelosia, demana un desig viatjant el temps i tornar al moment en què era jove i tothom l'estimava. És un dels temes que aborda Tadeu Jones, la llàntia meravellosa, al costat del tema de la paternitat. Sentim Enrique Gato.
5: Que ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje. Y, bueno, hay una cosa que sucede, hablamos de paternidad, y no todo el mundo ha sido padre, pero todos hemos sido hijos y yo creo que de alguna forma toda la gente se va a sentir identificada con lo que aparece.
4: El director de la saga reconeix que és un amant del cinema dels anys 80 i 90 i per això a la pel·lícula hi ha diverses picades d'ullet a títols com Ningú no és perfecte, entre d'altres.
5: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos.
4: La quarta entrega de la saga arriba demà als cinemes.
6: Do not dread darkness. Embrace it.
0: Més cinema, però d'un gènere ben diferent. Robert Eggers, el director del Faro i Nosferatu, rebrà un dels premis honorífics de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Montse Camps.
7: El festival considera que ha contribuït decisivament a la renovació del cinema fantàstic i de terror contemporani i per això li entregarà una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria. A més, Eggers presentarà un clip de la seva última pel·lícula, Licantropo, que no arribarà als cinemes fins al mes de gener de l'any vinent, una història de terror folclòric ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Serà el segon cop que Eggers visiti Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera la prima, la bruja.
0: I avui arrenca la 26a edició del Festival FITAC de Girona. Ho fa amb l'objectiu d'acostar el teatre amateur a com més públics millor, ja que els espectadors acostumen a ser d'aquest mateix sector. Fins diumenge hi actuaran una vintena de companyies locals i internacionals. Anem, doncs, cap a Girona, Maria Rovira.
8: Per primera vegada s'obre amb un musical, Dins el bosc, representat per la companyia Quart Passadís. Xavier Valentí és el director artístic del FITAC.
9: I quan vam veure que ens arribava una cosa amb aquesta qualitat, amb aquesta seriositat per part d'una gent, aquesta gent de Sant Just d'Esvern, que s'agafa al teatre d'aquesta manera, ho vam passar per davant de totes les possibilitats que hi havia.
8: Fins diumenge el FITAC combina teatre musical i de text, improvisació, comèdia, clàssics i dansa amb propostes internacionals i catalanes. Entre les propostes locals hi ha, per exemple, la del Mirall, de Blanes, el show d'improvisació de la companyia Foca Broma de Girona o les que es veuran en la jornada del FITAC Off.
10: Seu pare s'havia tornat a casar.
0: I acabarem amb una tria de la música que podem trobar avui a festivals i festes majors del país.

I acabarem amb un dels clàssics de finals d'estiu, és la Schubertíada. La canònica de Santa Maria de Vilabertran acollirà 6 cançons de Schubert interpretades per la soprano Clara Brockhaus, Alba Valdivieso i el baríton Bruno Meissner. 9:15 serà el torn per escoltar Suites de Bach.

Apropet a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Tribut als Beatles al Mediterranean Guitar Festival. Javier Moreno i José Le Rider adapten les cançons més conegudes del grup de Liverpool amb una nova perspectiva sonora. Vaig

La Torreta serà l'escenari ideal per sentir el repertori del grup gironí d'havaneres Les Anxovetes. Seran al marc de la Festa Major de Sitges. Les tres veus femenines ofereixen un repertori de cançons clàssiques i tradicionals al costat del mar. No vull

0: major de Sant Genís de Torroella de Montgrí actua el grup de Berga Trinxats amb la seva música de folk modern que han presentat els seus treballs L'últim que tanqui la porta i Em cuido en mots. I a la Festa Major de l'Arboç, al Baix Penedès, aquesta nit actua l'orquestra Maravella, un altre dels clàssics de la Festa Major i de l'estiu, que aquest any celebra el seu 75è aniversari.
1: Catalunya migdia.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya migdia.

0: fins a les 3, falten 20 minuts. Arriba la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb un fitxatge del Barça.
1: Sí, no és el de Julián Álvarez, tampoc el fitxatge d'un nou, però sí el fitxatge d'un porter.

0: Doncs a l'espera de saber si el Barça podrà fitxar un davanter i si podrà ser Julián Álvarez, Deco el que ha fet és tancar un reforç per la porteria, Joan Fitó. Hansi Flick tindrà nou porter.
1: Dominic Livakovic, 31 anys, croat i ex del Girona. A Livakovic l'esperen ja aquesta tarda. Ha d'arribar durant la tarda a la terminal corporativa del Prat, igual que ho van fer Rodri i Cancelo. Demà al matí passarà revisió mèdica, però vaja, el fitxatge és un fet. El Barça valora ara amb Livakovic dues opcions. Cedir-lo aquesta temporada vinent i que torni quan acabi el contracte d'Estensna el 2027, final de la temporada vinent, o bé la segona opció, quedar-se'l ja, que ja s'incorpori a l'equip i sigui el suplent de Joan García aquesta mateixa temporada. En aquest context seria Livakovic el segon porter, la segona opció, i Tec seria la tercera.
0: I el reforç estrella d'aquest estiu del Barça, Rodri, a punt per debutar dijous.
1: Ha completat avui el segon entrenament amb el grup. El dia de la seva presentació ja va explicar el futbolista madrileny que està bé, que està per disputar minuts. A disposició, va dir Rodri, de Hansi Flick. La idea de l'alemany, del tècnic alemany, és que dijous debuti Rodri amb la samarreta del Barça contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Demà, última sessió, serà ja la tercera de Rodri, i dijous el migcampista podria tenir els primers minuts amb la samarreta del Barça.
0: I encara un altre nom propi, el de Xavi Espar, que tindrà fitxa del primer equip.
1: És un dels noms de la pretemporada. El de Xavi Espar ha convençut a Flick, ha estat un dels habituals durant tota aquesta pretemporada. Doncs Xavi Espar avui s'anunciarà, aquesta tarda tindrà fitxa i dorsal del primer equip. Xavi Espar és generació 2007, com Lamin, Bernal i també com Pau Cubarsí. Xavi Espar els acompanyarà, serà del primer equip. Com dèiem, avui el Barça ho farà oficial i, per tant, Flick, que dona confiança al futbolista de Vilassar, un Xavi Espar que ja va ser titular a Elx, va disputar els 90 minuts i que passarà a ser jugador del primer equip a tots els efectes. El club, com dèiem, ho farà oficial aquesta tarda.
0: Un apunt més. Blaugrana ha confirmat que el Barça-Madrid de la Lliga F del primer cap de setmana d'octubre es jugarà al Camp Nou. Avui el club ja ha començat a fer la prevenda d'entrades per socis i VIPs.

0: I a la Lliga masculina, avui es juga un partit ajornat a la primera jornada de Lliga, el València-Betis. Demà serà el torn del Real Madrid, jugarà a partir de les 9 davant la Real Societat i serà un partit molt especial per a José Mourinho, David Gallofré.
1: Sí, perquè el portuguès torna al Bernabéu 13 anys després. En aquest temps ha passat per 6 equips diferents i ha viscut 5 acomiadaments. Avui en roda de premsa li han preguntat per la seva relació amb el Bernabéu i per la rebuda que espera de l'afició. Mourinho té importància al seu retorn i ha assegurat que el protagonista ha de ser l'equip.
2: Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien, en algún momento, pues, podría parecer que ese amor vivía una fase complicada.
1: També ha parlat dels àrbitres espanyols i de l'afer Negreira. Ha assegurat que confia en la honestedat de l'arbitratge espanyol.
2: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
1: Sobre la plantilla, Mourinho ha assegurat que per ell està tancada. Està content amb els jugadors que té, tot i que admet que el mercat continua obert i que sempre poden produir-se sortides. I demà no podrà comptar amb fins a 7 jugadors, entre ells Aurélien Tchouaméni, que continua amb molèsties musculars que arrossega des del Mundial. El francès no s'ha entrenat amb el grup i se suma a les baixes d'Endriqui, Militao, Mendy, Thiago Pitar, Rodrigo i Asensio.
0: I l'Espanyol cada vegada més a prop de tancar el gran objectiu que té en aquest mercat de fitxatges. Estem parlant de l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribarà cedit, Josep Gaya.
3: Sí, perquè quan semblava que Isiaka Kamate seria el futbolista escollit per reforçar la posició d'extrem de l'Espanyol, finalment serà Brian Zaragoza qui signarà pel club blanquiblau després que no es pogués arribar a un acord per signar amb el jugador de l'Inter de Milà. Com deies, Laia, Brian Zaragoza arribarà a l'Espanyol en qualitat de cedit per una temporada i disposarà d'una opció de compra obligatòria de 8 milions d'euros.

0: futbol, el ciclisme. Avui la Vuelta ha tornat a la normalitat després de la cancel·lació ahir a la tarda de la tercera etapa per la forta tempesta en pedra inclosa que es va viure. Avui la Ronda Espanyola ha sortit sense incidents. La quarta etapa es disputa amb sortida i arribada a Andorra la Vella i, de fet, és a punt de començar, Isaac Vilalta.
1: Perfecte, l'etapa comença ara en aquests instants. Els ciclistes, per tant, ja que afronten els 104 quilòmetres, una etapa curta però molt dura, amb una pujada inicial a Envalira, un port de primera categoria, també Baixalís, Ordino i finalment a la Comella, un port que no serà final d'etapa, és a dir, quan coronin la Comella baixaran ràpidament fins aquí a Andorra la Vella, on també just al mateix punt hi ha situada l'arribada, en una jornada, com deia, curta, una etapa dura i en què molts directors, amb la boca petita o no tan petita, ja assenyalen a Tadej Pogacar com a clar candidat avui per tornar a guanyar i situar-se encara més líder.
0: Tadej Pogacar, que ahir va ser una de les imatges de la Vuelta quan vèiem que demanava als companys en un moment de l'etapa que s'aturessin perquè la pedregada era molt, molt forta.
1: Sí, es va cancel·lar l'etapa, com deies, una de les imatges d'aquesta Vuelta, tot just al tercer dia, contrasta amb la situació d'avui perquè fa sol, fa calor, fa molt sol, de fet, aquí a Andorra, i del que es va viure ahir, en parlàvem ara fa uns minuts amb el català Marc Brustenga, que explica com va passar ell aquell moment quan es va cancel·lar l'etapa.
2: Estava ja en uns grups del darrere, fent ja la grupeta per arribar a Font Romeu tranquils, i de cop i volta va començar a caure el cel, i la veritat que jo crec que, no sé, o sigui, la situació del va ser graciosa per lo de l'hotel, però al darrere també pues, hi havia algun company amb quatre ciclistes dintre una furgoneta d'uns espectadors, jo amagat allà sota unes pedres, un penya assegat, allà amagat una mica.
1: És a dir, que Brustenga no estava al grup capdavanter amb Pogacar, però tothom va fer el que va poder en aquells moments. El ciclista català ens explica com va acabar resolent la seva situació.
2: Vaig quedar allà al costat de la carretera esperant que passés algun cotxe, va passar la primera ambulància i cap a dintre l'ambulància i ja pujar després, quan va parar, després ja vam acabar de pujar, que estàvem a un quilòmetre o així de l'hotel, famós hotel, i ja vam arribar allà i els cotxes i tot, i després ja van baixar els busos i, bueno, una aventura més.
1: Aquest famós hotel, per cert, tots els ciclistes o molts ciclistes han fet referència a les seves xarxes socials, sense cap mena de dubte, és un dels noms propis d'aquesta Vuelta.
0: Moment per fer una pausa i després... Això que sentiu és Xavi Hernández, primeres paraules de Xavi Hernández en neerlandès. Avui el presenten com a nou seleccionador de futbol dels Països Baixos.
3: Catalunya migdia.
4: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
5: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
6: El rentaplats.
5: Jo a les cuines no hi entro mai.
7: I tens un restaurant?
5: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no ho sé fer.
8: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya migdia.
0: Gairebé 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Dèiem que avui és el dia de Xavi Hernández, que es presenta com a nou seleccionador dels Països Baixos. Firma fins al 2030 i serà la seva primera experiència a la banqueta d'una selecció, i serà també, Carles Vila, la primera vegada que s'asseurà una altra banqueta després de l'experiència del Barça.
9: Va ser una de les sorpreses de l'estiu, una situació que recorda la viscuda fa uns anys al Barça. D'entrada, Xavi es va fer càrrec de l'equip neerlandès, ocupant el lloc que havia deixat Ronald Koeman, tal com va passar a l'equip blaugrana. Xavi Hernández va deixar la banqueta del Barça fa 2 anys i des de llavors no havia tornat a entrenar. La seva trajectòria com a tècnic va a marxes forçades des que va deixar els terrenys de joc. Amb només 2 anys va passar de debutar a l'alçat a fer-se càrrec d'un gegant com el Barça, i ara debuta com a seleccionador amb una altra de les grans seleccions europees. La marxa de Koeman va arribar per la mala imatge que va mostrar la selecció dels Països Baixos al Mundial, on va caure la ronda de 7-0 de final contra el Marroc. Tot i el seu potencial, l'equip neerlandès fa molts anys que no guanya un títol. L'últim va ser als 80 amb l'Eurocopa i mai ho ha aconseguit en un Mundial. A la banqueta taronja, Xavi ja té definit el seu equip tècnic, amb Sergio Alegre, i el seu germà Òscar també hi serà, l'ex del Madrid, Ruud van Nistelrooy. La presentació de Xavi es farà aquesta tarda a 4:45. El tècnic agarenc tindrà com a reptes millorar el rendiment de la selecció a la Nations League, l'Eurocopa del 2028 i també el Mundial 2030. Debutarà

0: serà el 24 de setembre a la Lliga de les Nacions contra la selecció d'Alemanya.
1: Seguim parlant de futbol, perquè a banda de les principals lligues europees que ja han començat, també ha començat la temporada de la Champions. És cert que dijous es farà el sorteig de la Champions, que el podeu seguir a Catalunya Ràdio, però avui es disputa encara la tornada dels play-offs que determinaran els equips que passaran a disputar la fase de Lliga, Josep.
2: Entre els partits destacats d'aquesta jornada de play-offs de la Champions tenim a les 6 de la tarda un Sabadubes d'Uzbekistan contra l'Apoel Birsheba israelià. En el partit d'anada va guanyar el conjunt israelià per 2-1. A les 9 del vespre juga l'equip revelació de la temporada passada, el Bodø Glimt noruec, que s'enfrontarà a l'Enic Nijmegen, neerlandès. Recordem que en el partit d'anada va guanyar el Bodø per 3-1. I a la mateixa hora, el LASK austríac rebrà el Celtic de Glasgow escocès, que en el partit d'anada va guanyar el seu Celtic per 3-0. Demà, quatre equips més, entre ells l'Olímpic de Lió i el Fenerbahçe, buscaran també un bitllet que els doni accés a disputar una nova edició de la Champions. Recordem que el sorteig es farà aquest dijous a les 6 de la tarda a Mònaco.
1: I a la Premier, el duel entre Álvaro Arbeloa i Xavi Alonso, que ahir us explicàvem, finalment el va guanyar Xavi Alonso. El Chelsea es va emportar la victòria en un partit, a més, amb debut inclòs un català.
2: Sí, l'equip de Xavi Alonso es va imposar per 2-3 al Fulham d'Álvaro Arbeloa en el debut dels dos entrenadors a la Premier. El Chelsea es va avançar en el marcador amb un gol de João Pedro just a l'inici del partit i minuts més tard Joshua King va fer l'1-1. Abans d'acabar la primera part, Morgan Rogers va posar l'1-2 i als 5 minuts de la segona, Cole Palmer va fer el tercer. Els d'Arbeloa no es van donar per vençuts i el 54, Gonzalo García, l'ex del Madrid, va reduir distàncies i va fer el 2-3, però ja no es van moure més el marcador. Durant el partit d'ahir va debutar el jugador figuerenc Pep Chavarría amb el Chelsea, futbolista que s'ha incorporat al conjunt londinenc aquest mateix estiu, procedent del Rayo Vallecano.
1: Avui torna la Copa de la Lliga d'Anglaterra. Quins són els partits més destacats?
2: Doncs mira, avui tenim a 8:45 del vespre un Ipswich Town contra el Leicester City. A la mateixa hora el Southampton s'enfrontarà al West Ham i a les 9 el Nottingham Forest jugarà contra el Leeds.
1: I encara en futbol, a pocs dies de tancar-se el mercat de fitxatges, quins moviments més destacats hem tingut a les últimes hores, a banda del porter que ja m'ha explicat Livakovic pel Barça?
2: L'exjugador del Girona, Savinho, ha signat pel Tottenham per 100 milions d'euros, arriba procedent del Manchester City, i en els propers dies dos jugadors més que sortiran del Girona són Víctor Sigankov, que signarà per l'Ajax de Mitchells per uns 4 milions d'euros, i el futbolista coreà Minsu s'incorporarà al Rangers per 10 milions d'euros.
1: I del futbol al bàsquet, el bàsquet Girona incorpora un nou jugador, David.
3: Sí, l'escorta de República Dominicana, Jacel Pérez, farà 25 anys el 12 de setembre, mesura 1,90 i firma per les dues pròximes temporades. És un jove en progressió que destaca en l'aspecte defensiu i, segons explica el director esportiu del club, Fernando Sanemeterio, afegeix també que encaixa perfectament amb la línia de l'equip.
4: Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico, tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro, y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
3: El Girona jugarà aquest dissabte el seu primer partit amistós de la pretemporada. Serà a Platja d'Aro davant el Chesir Fènix.
1: I a l'Hockey Lliga torna el campió, l'Igualada, guanyador de la Lliga. La passada campanya ha començat ja la pretemporada, on l'objectiu serà retenir el títol.
0: Serà una temporada en què l'equip arlequinat haurà de fer un exercici de mentalització per evitar comparacions després de la victòria de passada temporada a l'Hockey Lliga, un moment històric que feia temps que no es vivia a Igualada. Hi haurà canvis a la plantilla, com l'arribada del porter Juanma Carrión, el primer reforç per l'equip de Marc Montaner. Escoltem el tècnic de l'Igualada.
5: Intentarem preparar l'equip el millor possible. El nostre objectiu sempre és competir tots els partits a totes les pistes i fer-nos forts a casa, i així ho seguirem fent i a veure on ens porta la classificació final. Som un equip que cada any pateix molts canvis, molts, des del primer any, sempre hem anat perdent 2, 3, 4 peces importants dins l'equip. Aquest any no estem exempts d'això, porteria, dos jugadors que tenien molts minuts, que també no hi són. Bueno, haurem de trobar solucions, com sempre.
0: Com la resta d'equips que ja han començat la pretemporada, Muntaner també reconeix que es farà molt llarga aquest any per culpa del Mundial que es disputa a l'octubre. Com altres equips, l'Igualada encetarà la preparació amb els partits de la Lliga Catalana.
1: I en hoquei herba, la selecció espanyola femenina va perdre ahir 1-4 contra Alemanya en l'últim partit de la segona fase del Mundial.
2: Sí, les espanyoles necessitaven pràcticament un miracle per classificar-se per les semifinals en perdre el primer partit de la segona fase de manera contundent contra l'Argentina. Les Red Sticks van signar un molt mal últim partit de la segona fase i van perdre per 1-4 contra Alemanya. En el primer quart, les de Carlos García van començar perdent per 0-2, però l'últim quart, la catalana Chantal Giné va reduir distàncies amb un gol de penal Stroke al 55, i en els dos minuts següents les espanyoles van encaixar dos gols consecutius que certificava l'eliminació de la fase de medalles, ho valora Clara Pérez.
6: Ho hem intentat, l'equip ho ha donat tot fins al final, ha lluitat fins l'últim segon, tot i la diferència en el marcador, però bueno, no ha estat possible, i ara aixecar-nos el més ràpid possible perquè encara ens queda un partit i hem d'acabar amb bon sabor de boca, per molt que no haguem pogut complir el nostre objectiu.
2: Amb aquesta derrota, les Red Sticks tanquen la segona fase com a últimes de grup i ja només podran optar a la setena posició, que se la jugaran contra Xina dijous dia 27 a les 5 de la tarda. Pel que fa a la selecció masculina, els espanyols ja coneixen el seu rival de les semifinals. Serà l'anfitriona, els Països Baixos, divendres a les 6 de la tarda.
1: I temps ara per repassar altres qüestions del dia en un format més breu i amb la Marta García. Comencem, Marta, per l'handbol.
7: El Barça i el Balomano Granollers són els campions de la Supercopa de Catalunya. En les finals disputades ahir a Calella, els blaugranes se van imposar en la final al Granollers per 35-29, mentre que en la competició femenina el Balomano Granollers també és qui s'emporta el títol després de superar el Club Handbol Lleida per 26-22.
1: I parlem també de MotoGP.
7: Pol Espargaró segueix per segon gran premi consecutiu substituint Maverick Viñales en l'equip Red Bull KTM de cara a la cursa de l'Aragó, que se disputa este pròxim cap de setmana. I és que el de Roses segueix recuperant-se d'una lesió a l'espatlla esquerra i s'espera que puga tornar per al Gran Premi de San Marino, que se disputarà a Misano el 13 de setembre. Pol Espargaró ja va disputar el Gran Premi de la Gran Bretanya, on va acabar 13, i ara, com dèiem, tornarà a competir, a compartir graella amb Enea Bastianini en la que és la 13a prova del Mundial. I encara, en el Mundial de MotoGP, hem sabut també que Carlos Ezpeleta ascendeix fins a conseller delegat adjunt de MotoGP, i això vol dir que passa a ser el número 2 de la cúpula directiva per darrere del seu pare, Carmelo Ezpeleta, refermat com a conseller delegat.
1: Tenim temps també de parlar d'atletisme.
7: Doncs mira, un apunt important, perquè tant el britànic Josh Kerr com el noruec Jakob Ingebrigtsen han confirmat la seva presència en la prova dels 1.500 lliços de la primera edició del World Athletics Ultimate, que se disputarà en Budapest de l'11 al 13 de setembre. Kerr ve de firmar el rècord del món de la milla el mes passat en Londres i és també campió mundial el 2003, mentre que Ingebrigtsen ve de guanyar l'or europeu en el recent campionat europeu de Birmingham. Esta competició, la World Athletics Ultimate, s'estrena enguany i té com a premi 10 milions de dòlars. I participen campions olímpics, mundials i guanyadors també de la Diamond League, a més també dels atletes millors classificats de l'any, amb l'objectiu de coronar-se, com pots preveure, amb tant de cartell, doncs ells ho han batejat com a campions de campions.
1: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Ja sabeu que hi ha més esports a Catalunya Ràdio a partir de les 7 de la tarda amb el Tot Costa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Estel Batet Carles. El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra que la Policia Nacional va propinar un aficionat del Barça que portava l'estelada a la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, evita condemnar l'actuació policial i obre la porta a donar explicacions al Congrés.
2: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
1: Des de Catalunya, el govern sí que ha condemnat l'actuació policial. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, diu que no es poden prohibir estelades als estadis.
3: Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i, en tot cas, aquestes imatges tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
1: Paneque assegura que cal investigar si algú va actuar sense un ordre de carregar contra l'aficionat culer que portava l'estelada. Més notícies, Toni Fortesa.
4: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, contradiu la ministra de Defensa i nega que existís cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la del 30 de juliol.
2: Yo creo que todos decimos lo que realmente aconteció. No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó. No a lo que pasó, sino incluso a lo de 2021 con el antecedente que teníamos. Si hubiera una previsión, mejor dicho, de algo parecido a lo del 2021, ¿alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?
4: Cap avís, ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni de cap altre país, és el que ha defensat des del primer dia el ministre d'Interior per justificar que la crisi no es podia evitar.
1: El govern surt del pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país, al·legant que les previsions del temps no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Els alcaldes de municipis afectats pel temporal al Camp de Tarragona reclamen més avisos per garantir la seguretat de la població. A Lleida, la pedregada ha afectat 341 hectàrees de cultius, sobretot de préssecs tardans i de peres.
4: Antonio Garamendi serà proclamat president de la patronal espanyola COE per 4 anys més i encadenarà així el seu tercer mandat. Garamendi no haurà de passar per les urnes perquè no li ha sortit cap rival. El termini per presentar candidatures acabava aquesta matinada i no s'hi ha presentat ningú més. Per això, el pròxim 1 d'octubre, l'assemblea de la COE el nomenarà automàticament, tal com estableixen els estatuts de l'organització empresarial.
1: Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa de seguretat que ha d'entrar en vigor l'1 d'octubre. Entre les novetats és que s'haurà de portar guants a totes les vies, també a les ciutats, o que no es podrà conduir amb xancletes ni sandàlies. Els motoristes ho veuen bé, però demanen que l'administració assumeixi més responsabilitats en matèria de seguretat. Sentim Manel Pérez, que és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
5: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
1: Els cascos homologats també passaran a ser obligatoris i els guants hauran de complir també aquest requisit. Els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència. I ara els esports. Joan Fitó, bon dia.
6: Bon dia. El Barça espera l'arribada aquest vespre del porter croat Dominik Livaković, que arriba procedent del Fenerbahçe i passarà a la revisió mèdica demà. Gavi, per la seva banda, segueix entrenant-se al marge, tot i que només té una forta contusió al genoll. I avui ja, segon entrenament consecutiu amb el grup de Rodri, el migcampista, podria debutar dijous contra l'Atlètic Club. Aquest vespre, a les 9, partit de la primera jornada de Lliga, a Mestalla, València, Betis. El clàssic de la Lliga F del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Avui, de fet, ja ha començat la prebenda a socis i també a VIPs. I en futbol, també, els Països Baixos presenten aquesta tarda Xavi Hernández com a nou seleccionador del país. Arriba Xavi per substituir Ronald Koeman i fins al Mundial del 2030. I ha arrencat la quarta etapa de la Vuelta, la primera important d'alta muntanya, i amb sortida i arribada a Andorra la Vella, 105 quilòmetres, tres ports de primera categoria i un de tercera. Tadej Pogacar defensa el mallot vermell de líder. Ahir, per cert, no hi va haver canvis a la general perquè l'etapa es va cancel·lar a 15 quilòmetres de meta. I en bàsquet, l'escorta dominicà Hasél Pérez firma per les dues pròximes temporades amb el FIAC Girona de l'ACB. Hasél Pérez ja va jugar la temporada passada a la Lliga, ho va fer amb el Granada.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
8: La llum dins dels meus ulls.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu.
7: L'estiu ets tu.
8: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

La creació del català com una llengua estàndard, vàlida per la creació literària i per tots els altres àmbits que li donen caràcter d'oficialitat, va ser l'obra col·lectiva d'un grapat d'intel·lectuals i artistes. Sense ser conscients de la rellevància de la tasca, aquella colla de lletraferits, sovint embrancats en batalles apassionades al voltant de l'ús d'una determinada lletra o una altra, van salvar el català d'acabar convertint en una llengua mancada de prestigi o fins i tot de desaparèixer. Des de l'establiment dels primers jocs florals moderns, el 1859, fins a la tasca d'ordenació filològica de Pompeu Fabra, el català va viure un procés de recuperació únic sense comparació possible amb altres llengües sense estat.

0: La reinstauració dels Jocs Florals, un festival poètic de l'edat mitjana, va ser una operació nostàlgica d'un grapat de romàntics, els pioners de la Renaixença, que tenien la vista posada en l'època dels trobadors. Per molts d'ells, aquella cerimònia tenia un punt de funeral, un acte d'enterrament de la llengua pròpia, amb tots els honors corresponents a un passat esplendorós. Entre aquests artistes, que van acabar barallant-se per la llengua i que no admetien dones en les seves disputes, hi havia personatges avui força oblidats, com Víctor Balaguer i Antoni de Bofarull, sovint enfrontats en les seves posicions. Els Jocs Florals eren el primer pas perquè el català acabés sent vàlid per l'escola, l'administració i els mitjans de comunicació. Fixar les normes ortogràfiques del català va ser un camí lent de gairebé 100 anys, amarat de polèmiques acarnissades respecte a qüestions com l'ús de la lletra A o la lletra E en els plurals femenins, l'adopció de la C trencada o l'ús de la I llatina per la conjunció copulativa en comptes de la Y. Els seus protagonistes no sabien ben bé cap a on anaven. Molts d'ells no eren lingüistes ni filòlegs, però entre uns i altres van salvar la llengua materna. Més endavant destacaran les aportacions de Marià Aguiló i de dos dels deixebles, mossèn Antoni Maria Alcover i Pompeu Fabra. Tots dos van col·laborar en moltes etapes de la vida, però també van acabar enfrontats i tirant endavant un projecte propi de diccionari, cadascun per la seva banda. El català li deu la pervivència a tots ells. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui, en un programa d'història, parlem d'una cosa gairebé religiosa, que és un miracle. És una cosa, francament, xocant, no?
1: Sí,
0: això xoca molt.
1: Sí, perquè... amb el tema que tractarem avui, que està explicat d'una forma divertida, amena, sòlida, molt enriquidora de coneixements...
0: Crec que estàs recomanant el llibre, eh? Tinc la sensació,
1: molt, eh? Sí, sí, perquè és allò, de cop i volta et trobes un llibre amb el qual no solament aprens molt, sinó més que t'ho passes bé. Vull dir, i això és important, que això hauríem de tenir sempre més en compte.
0: Sí, sí, sí, això és veritat.
1: Ajudaria molt que també que totes les editorials fessin correcció d'estil a la gent que no som de professió escriptors i que no escrivim massa bé.
0: Que no és el cas avui, eh?
1: No és el cas, ni molt menys. Doncs, és curiós per una raó, no? Perquè totes les llengües que estaven en una situació semblant al català en aquest període han desaparegut. O estan reduïdes, o estan minoritzades, o bé no són d'un ús habitual i comú, reconegudes en l'administració, amb la legislació, amb uns diccionaris, amb una acceptació general. Ara hi ha una excepció al món, el món que nosaltres coneguem, més d'això, que és la llengua catalana. Sí que és veritat que tenia una base molt sòlida, i és que hi ha molta gent que diu que amb l'únic que els catalanoparlants estem tots d'acord i que som ferms i combatius és la defensa de la llengua. I amb això, en fi, això és un valor que s'hi van poder sentar. Però és a dir, aquestes persones amb els quals s'escrivien amb ells en castellà i que tenien, diguem, totes unes característiques de no apreciar la pròpia llengua, quan comencen a fer, diguem, dins de tot el conjunt de la Renaixença que hem dit, o dels Jocs Florals, aquesta idea de que el país avança perquè econòmicament Catalunya és la fàbrica d'Espanya, però a més l'altra base sòlida és la cultura, ells, un element importantíssim d'aquesta cultura és la llengua, i la veritat, l'explicació i la recerca sobre aquest món segur que no s'acaba, però aporta moltíssim, doncs, en fi, aquesta temàtica de la creació del català modern. En fi, jo el recomano absolutament.
0: Qui ens ajudarà és qui ha creat el llibre del qual avui en parlarem, el llibre, primer dic el llibre, Obriu pas, l'epopeia dels que van salvar el català, a pesar d'ells mateixos, que ha editat fa pocs mesos l'editorial Columna, i l'autor és el doctor en història, novel·lista, assagista, en fi, doctor polifacètic, Alfred Bosch, amic nostre i ha posats a fer. Doctor Bosch, benvingut un altre cop a l'enguàrdia.
2: Gràcies per convidar-me, amics, que de tots els títols...
0: Sí, aquest és el més valuós.
2: El més difícil.
0: Sí, sens dubte. Doncs, amic Bosch, comencem amb el tema. Què va passar amb el català perquè pervisqués? Perquè la veritat és que tots els camins portaven a l'anorreament de la llengua o convertir-la en una mena d'anècdota o quatre paraules o un accent del castellà determinat. I, en canvi, això no ha succeït, malgrat les amenaces que pateix.
2: Com ha dit en Soler Sabater, sí, es tracta d'un miracle, un prodigi, no? D'una cosa que no ha passat en cap altre idioma. Potser podríem comparar-ho remotament amb l'hebreu, amb una situació molt diferent, no? Però que també, abans de tenir un estat, ja el van reflotar pràcticament del no-res. El català no és del no-res, perquè la gent el parlava, al carrer, però fixeu-vos que avui en dia, que ens queixem amb raó, dels reptes i els problemes que té l'idioma, doncs aleshores és que, o sigui, els que el van reflotar, van fer els Jocs Florals, no escrivien mai en català, mai.
0: Sí, els mateixos poetes que...
2: Sí, ells, el Balaguer, el Bofarull, el Milà i Fontanals, no? Tota aquesta gent escrivien sempre sistemàticament en castellà. Les classes, les escoles o a les universitats, totes, infal·liblement, en castellà. Les lleis en castellà, la política en castellà, els mitjans de comunicació, tots en castellà. És a dir, no hi havia res a nivell de primera divisió, diguéssim.
1: Sí, sí. Bonaventura Carles Aribau, això està molt bé. Tu te'n vas a l'arxiu de tot el seu fons, allí que hi ha una biblioteca, la biblioteca que es va donar, ho va incorporar tot a Madrid, hi ha les seves obres, biblioteca d'autores espanyoles, no sé què, són 20 volums en castellà, i en català hi ha un llibret de res, que és l'O de la Pàtria. Ha passat a la història per l'O de la Pàtria.
2: Sí.
1: La resta ningú sap.
2: I que a més era un senyor que vivia a Madrid i que va fer aquell poema i el va fer en català perquè el dedicava al seu jefe, que era català, pel seu aniversari. No era anecdòtic totalment ni molt sentimental. Llavors, era una cosa que els mateixos que ho van reflotar deien, no, és que això s'ha acabat.
0: O sigui, no era la intenció reflotar-lo com a tal, com a concepte.
2: Per exemple, està relativament documentada la reunió on decideixen que els Jocs Florals, els ressusciten d'aquest festival medieval, que al seu torn
1: de finals
2: era...
1: del 13, no? De Joan I,
2: 13-14, que venia també
1: d'Occitània, no?
2: Sí, però venia de la floràlia romana, dels romans, no? Era una cosa així clàssica, de recuperació dels clàssics, i, bueno, és igual. La qüestió és que refloten això, i una de les discussions que van tenir, tampoc sense matar-s'hi gaire, era en quin idioma admetrien originals. Clar, tots estaven d'acord en que havia de ser en castellà i potser en català. I al final es veu que hi va haver una intervenció, concretament del Milà i Fontanals, que va dir, no, ho hem de fer en català. I els altres estaven atònits. De dir, però per què? O sigui, només tindrem els poemes dolents. No? I l'altre va dir, no, perquè el català es mereix un bon enterrament. I van tendir a fer una cosa com per museïtzar un idioma antropològic, no? I perquè tingués un bon final. I sí, ho van fer, i després va tenir un èxit esclatant, i a partir d'aquí la pilota es va fent grossa. Però és que els mateixos que ho promovien no ho tenien clar, i van acabar portant el català a primera divisió amb 60 o 70 anys, tancant-ho amb Pompeu Fabra, que és una figura important, que és el que és capaç de tancar aquest procés tan complicat, perquè va ser molt complicat.
0: Però la sensació era que les classes populars parlaven català, les classes menestrals, artesanes, petit burgeses, etcètera, parlaven, però ja s'expressaven en termes oficials en castellà, i les classes altes en castellà. Potser, no sé si aquesta fotografia és correcta o s'ha de matitzar.
2: Més o menys, la burgesia tendia al castellà, els funcionaris en general al castellà, els militars, tal, per tant, el castellà també es parlava, però el català era molt més prevalent perquè la immigració que hi havia era bàsicament catalanoparlant.
1: A més a més, quan agafes tots els dietaris, en fi, al llarg i ample de tot Catalunya, i en molts llocs, també al País Valencià, i les
0: mitjans del 19.
1: Tots els dietaris que la gent apunta el preu del blat, les collites, les tempestes, les malalties, els casoris, tot s'escriu en un català. En un català, amb el qual, on s'escriu de 9, 10 o 11 formes diferents. On, amb H, sense H, d'una manera o d'una altra, a on, amb T, sense T, a on, amb D, amb D... el que vulguis, però tothom, tots aquests dietaris, gairebé tots, excepte que siguin algun religiós o algun funcionari de l'administració, la gent els escriu en l'únic idioma que és el parlar, que és el català.
2: Però tingueu en compte que, esclar, això està passant al mateix temps a Occitània, a Nàpols, a Sicília, està passant
1: a Aragó,
2: està passant a Bretanya, està passant a Gales, no és una situació estranya aquesta. Els idiomes oficials a tot arreu s'acaben imposant, i els altres acaben sent de segona, dialectes, patuà, no sé què, i avui en dia en quina situació estan? Tendeixen a l'extinció. El català és l'únic que se salva de la crema. I això té a veure...
0: Encara que queda bastant rostit, diguéssim, no, no... O sigui, se salva, però en una situació, sempre parlem de la precarització, no és casual, diguéssim, perquè continua la pressió de la llengua oficial versus la llengua però no això, oficial.
2: Però això, clar, això és com allò del Groucho Marx, no?, que li demanàvem, bueno, com et trobes? I deia... Home, depèn. I depèn de què? Depèn en quin comparis. No, és el català igual. Depèn en què ho comparis, clar.
1: No, a més, hi ha tot de fets de persecució, de la guerra civil i la postguerra i la voluntat de genocidi cultural que encara no ha desaparegut en segons quins ambients.
2: I si ho compares amb els idiomes oficials, potents d'estat, amb el castellà, amb el francès... Sí, evidentment, avui en dia, ja ho sabem, molts problemes, i potser cal una segona renaixença. Si voleu en parlem, però d'una altra manera. Sí, sí. Ara, en termes històrics, és obvi que el que s'ha fet amb el català és un prodigi, n'hem d'estar orgullosos, i que a més ens demostra que és possible, que es pot fer, perquè en aquell moment aquesta gent creien que no era possible i ho van fer, malgrat ells mateixos, per això el títol, no? I a més, clar, van tenir un suport social immens, eren els moments del catalanisme naixent, en termes polítics també, i tot això ajuda.
1: Bueno, això és tot el que allò que explicava el Josep Termes, no? És a dir, el moviment social popular, el moviment obrer, el moviment més divers, sempre es basa en el moviment popular. La recuperació de la llengua es basa en la gent, en el poble.
0: Pel que sospito, tot això és molt inconscient. O sigui, aquesta colla d'intel·lectuals, de lletraferits, de gent amb ganes de... que s'expressen habitualment en català, però en canvi escriuen sempre en castellà, no estan intentant buscar que la llengua catalana esdevingui una llengua del tot oficial, de tot, sinó que volen una altra cosa, pel que entenc.
2: Però és que no s'ha executat. O sigui, ells tenen la sensació que això del català va de baixa i, bueno, llavors no tenen la sensació que hagin d'anar a salvar res perquè ja està fet, no? Però fixa-t'hi que, per exemple, quan debaten en quin idioma han de fer els Jocs Florals, un dels que més s'hi oposa que sigui només en català és Víctor Balaguer. Perquè diu això, diu, no, volem que aquí vingui tothom i que estiguin representats i tal. Ell mateix escriu els problemes en castellà i la història de Catalunya l'escriu en castellà, no? Més endavant la traduirà. Per tant, estan molt convençuts. No. Però llavors veuen que això realment funciona, té molt d'èxit, i és el mateix Víctor Balaguer que ja en el moment de la inauguració dels primers Jocs Florals ja diu, ei, que no hem vingut a enterrar una llengua, que aquí hem vingut a portar l'estàndard ben alt, a recuperar-la, i les glòries literàries de Catalunya que siguin com les de fa 500 anys, no? I per tant, ell ja fa una conversió immediata quan veu que allò funciona. Ell potser és el més viu de tots, i a més sí, és un romàntic, apassionat, molt polític, tal.
0: Una persona molt espavilada.
2: El Milà i Fontanals, que és el que ho havia proposat i tal, i que encara, bueno, té dubtes, ja, quan surten dels Jocs Florals, diu, hosti, és imponent, no? O sigui, aquí hem estat tots 3 hores parlant en català i ningú no se n'ha rigut. Ningú no ha fet befa d'això, no? I aquest és el comentari, imagina't,
1: entre intel·lectuals, entre intel·lectuals.
0: Caram, sí.
2: Allà el Saló de Cens, l'Emma, tothom parlant en català i ningú ha fet conya, no? Imagina't el nivell... Ara, és veritat que els més vius de seguida s'apunten al carro perquè veuen que és un carro d'èxit. O sigui, veuen que és, per exemple, el que farà Narcís Oller més endavant. Narcís Oller comença a escriure en castellà quan es troba amb intel·lectuals aquests que escriuen, ja escriuen tots en català, perdó, i el convence de que es passi al català perquè tindrà més èxit. I el tio prova i veu que sí, que en català és una gran figura i en castellà és que a Madrid ni se'l mira. Llavors, aquí hi ha un component també de tota aquesta gent que ajuden a que tot això funcioni i fan que la renaixença realment sigui un renaixement massiu perquè els hi va molt bé.
0: Els incentius personals pesen també amb les històries socials.
2: És una gent que veuen com estan passant a la història perquè estan fent una cosa que semblava impossible i que el comú de la gent en aquell moment els adoren. Per això, per aquest gest, no? I els lingüistes acaben sent gent tremendament estimada. També hi ha aquella anècdota del Pompeu Fabra, no? Ja molt més endavant, que es passeja per Barcelona amb el president de la República que aleshores crec que ja és a l'Afanya, crec, i llavors la gent saluda el Pompeu Fabra, no
0: l'Afanya.
2: No l'Afanya, no? No. El saluda i diu, molt bé, mestre, no sé què, oh, us admirem tant, sou el meu ídol, i no sé què, i en canvi era l'altre, el president de la República Espanyola, hola, político, no? I l'altre diu, però com és això? I el Fabra li diu, és que no és tan estrany, Don Manuel, no és tan estrany perquè jo represento la llengua, que és una cosa molt més estimada que la República Espanyola, on vas a parar, no? Per tant, toquen una fibra que la gent, la societat catalana, hi respon amb autèntic fervor. I això també és el que fa que aquest miracle qualli.
0: Però això representa que realment la gent se sentia malament amb la situació d'haver d'aquesta diglòssia forçada dels fets més oficials i més transcendents, fer-los necessàriament en castellà, i en canvi la comunicació habitual en català. Devien trobar una cosa estranya, la diglòssia aquesta.
2: No, perquè no hi havia, perquè era el que hi havia, i per tant és igual que si tu te'n vas a Occitània i preguntes a la majoria de la gent si se senten malament per la marginació de l'occità, et diran, no, et diuen és tal com és.
1: Et diuen exactament aquesta resposta. Je suis désolé. I continuen parlant en francès.
2: Sí. Doncs era una mica la situació a la qual anàvem. O sigui, la consciència aquesta que tenim ara no la tenien aleshores. Per què? Perquè no havien girat al mitjó. És quan giren al mitjó que se n'adonen i agafa una força brutal. I gràcies a això, nosaltres aquí estem parlant en català. I hi ha una ràdio pública a Catalunya que té molt d'èxit, que segueix tothom, que es diu Catalunya Ràdio, i que, però és possible gràcies al que van fer aquella gent.
1: I a més, el prestigi que portava, quan mires tots els llibres d'història local, que Catalunya té un valor extraordinari, sempre hi ha errors, veuràs de que la gran festa és quan arriben els Jocs Florals, les senyores a les ciutats mitjanes, les viles espirituals de Catalunya, les senyores inauguren vestits, els homes compren, aquell dia es compren, diguem, el corbatí, tot això, i tal i qual, i és la gran festa dels Jocs Florals. I la festa dels Jocs Florals, que és l'aparició absoluta i amb dignitat de la llengua que parlaven de forma més o menys popular a Valls o a Gandesa o a Figueres
0: o a
1: Balaguer, sí, o a Sort, és a dir, les ciutats més o menys grans, és el gran dia, que aquell dia es reforça la seva identitat i la seva llengua.
0: Però sembla xocant, no?, que una competició de poesia desperti aquests entusiasmes. No sembla... Aviam, la poesia és evident que té uns components que t'apropen molt amb ella, però no sembla que sigui el moviment de masses a darrere de la poesia, però pel que veig, sí.
2: Però també passa amb el futbol, què vols que t'expliqui? O sigui, ja, jo no sé, segurament el senyor Flick aquest del qual parlen ara, doncs deu ser un intel·lectual de molt més calat que no pas tots aquests dels quals estem parlant del temps de la Renaixença, segurament, però bé, la gent, clar, s'emociona amb el que s'emociona, vull dir, amb el que encomana passions, no? I la llengua és una d'aquestes coses, sobretot, penseu que els poemes, clar, ara potser no ens mirem gaire els poemes, però aleshores la gent té molt clar que els poemes són per ser cantats, i molts es transformen en cançons. I mira, parlant del Barça, l'himne del Barça està fet per un gran escriptor català, que és el Josep Maria Espinàs, no? Que van tenir aquí fa molt poc. I tot això, tots aquests poemes que fa aquesta gent, i després que faran els grans de la literatura catalana, el Verdaguer, el Guimarà, en teatre, el Guimarà, no? O Costa Llobera, tots aquests, tenen cançons amb el temps, i aquestes cançons són tremendament populars. I llavors aquí sumem l'Orfeó català, i sumem, doncs, el Palau de la Música, i sumem i el Liceu, també, perquè, per exemple, alguns d'aquests lletreferits estan molt relacionats amb el fenomen del Liceu.
0: I el principal, que en aquells moments també estan competint i, per tant, mútuament es mostren allò...
2: Però el Liceu és el modern.
0: Sí, però el principal és el antiquat, sí.
2: I llavors, aquests de la Renaixença, com que són gent molt moderna, nosaltres ens semblen casposos, però són gent molt moderna, que van a la Plaça Reial, que és un invent supermodern, és com si anessin, no sé, a l'últim complex de shopping de no sé on, Plaça Reial, aleshores, 1860 i tal, i que van per la Rambla és un niu de tertúlies literàries, és una Barcelona molt diferent de la que coneixem. Per començar, aquesta gent ho fan a Barcelona. Barcelona és la gran capital, és la ciutat industrialitzadora, que s'està industrialitzant, hi ha molta pela, aviat sortirà el modernisme, amb pintura, amb arquitectura, o sigui, tot això està fent un boom, i a la llengua catalana, per sort, es puja a esquenes d'aquest boom, no? I ho aprofita, i per tant, doncs tenim aquesta fortuna de que el país, que a més està agafant consciència d'ell mateix políticament, i que aviat naixerà el nacionalisme o el catalanisme i tal, tot això va junt, és el mateix paquet, i és la mateixa gent que llegeix en català, que segurament doncs s'està tornant catalanista reivindicativa, que vota certs partits i no uns altres, que sí, guanya diners fent unes cases o una fàbrica o treballant a no sé on, o que fan el metro i els tramvies, és a dir, tot això és un moment d'un optimisme i d'una explosió tan bèstia, i per sort la llengua es puja al tren, perquè pel mateix preu podia haver quedat descavalcada com una cosa antiga, folclòrica, no?

0: A mitjan segle XIX, el català era la llengua del poble, però no tenia cap mena de prestigi ni autoritat. De fet, una de les discussions més abrandades durant la preparació dels primers Jocs Florals Moderns de 1859 va ser, com dèiem, per decidir quin havia de ser l'idioma del certamen. No tenien gens clar si apostar pel castellà, per una fórmula bilingüe o per l'ús exclusiu del català. En aquesta disputa, els dos principals contendents van ser Antoni de Bofarull i Víctor Balaguer, i l'àrbitre va ser el veterà professor Manuel Milà i Fontanals.
1: Bigam, ets un bigam.
2: Amb la meva esposa a la cambra del costat? Retira el que has dit. Et juro que aquesta estupidesa no quedarà impune. Me les pagaràs.
1: És que no parlava de dones. Ets tu que t'has confós. Jo no parlava de dues dones. Parlava de dos idiomes.
2: Què punyetes diu aquest fantasma?
3: Estàvem parlant de llengües, don Víctor. I has defensat l'ús de dues llengües als Jocs Florals.
2: Té una carallotada. Com que proposo fer servir dues llengües, sóc un bigam. No fa cap gràcia.
1: Vos què n'opineu, don Manuel? Sou el que més hi enteneu en coses de llengua. Jo discrepo de don Víctor. Això dels dos idiomes no funciona. Ho hem provat molts cops i no té bona acceptació.
3: Jo sempre he escrit els meus tractats i he fet les meves classes en castellà. Però en els certàmens lírics podem acceptar la nostra parla, encara que no sigui reconeguda en majúscules, perquè estem parlant de la llengua del cor. El dialecte català, la nostra parla, com en vulgueu dir, no és present a cap llei moderna. Fins i tot els cementiris ens obliguen a fer les làpides en la llengua de Cervantes.
1: Que voleu muntar unes exèquies?
2: No interrompis. A més, el professor Milà i Fontanals té raó. I tu has dit el mateix més d'una vegada.
3: Us vull comunicar que, com a col·lega i servidor de les lletres, és el meu criteri que caldria fer els Jocs Florals en català, i només en català.
2: Un moment, un moment. Hem d'admetre versos en castellà. Ho hem de fer. Que no ho veieu, que ens quedarem amb la barretina i el trabuc. Els poetes de qualitat no voldran prendre part en aquest festival de pagès.
3: Jo també sóc molt conscient que la nostra llengua de cultura és el castellà. Però el nostre recital, un cop l'any, no afectarà els progressos científics ni de l'acadèmia. Nosaltres, senyors, construirem un temple. Vestirem un refugi i un record de la nostra veu llemosina. I així, el dia que ja no hi siguem i que la música d'aquesta parla hagi sucumbit a les llengües majors, haurem deixat en la memòria els darrers versos que uns cavallers van voler trobar.
1: Ben dit. Si hem de morir, morirem en català.
4: En Guàrdia.
5: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb l'Alfred Bosch, amb en Josep Maria Soler i Sabater, parlant del procés de pervivència de la llengua catalana entre el segle XIX i l'arribada de l'afany, com ho deien, allò de Pompeu Fabra, l'afany ordenador?
6: El seny ordenador
0: de Pompeu Fabra. Això que acabem de sentir, Alfred Bosch, de fet, crec que ho coneixes perquè ho has escrit tu.
6: Em sona molt familiar.
0: No sé si dir-li novel·la, això que has escrit.
6: És un docudrama.
0: Anava a dir que és una cosa una mica... No és ni novel·la ni un assaig, bueno, és una de les dues coses al mateix temps.
6: És com si estiguéssiu a casa veient la sèrie de Crown o una d'aquestes, no? Que són fets reals, sí, però amanits i escenificats, com si fos una pel·lícula.
0: Sí. Doncs això que hem sentit ara ve d'aquí. És el fet Bosch, el creador, no pas la seva veu, que no és que tingui la capacitat de crear totes aquestes veus que acabem de sentir, sinó que són de la gent de Catalunya Ràdio. Aquestes discussions, un cop els Jocs Florals ja regeixen i la gent ja els té assumits i comença a assumir que aquella llengua serveix per alguna cosa més que no pas per parlar entre la gent del carrer, cap on van? Què és el que la gent comença a fer? La llengua comença a escriure's en diaris, comença a intentar haver-hi un cert moviment perquè hi hagi escola. Què és el que succeeix? Estem parlant ja de ben entrat al segle XIX.
6: Comencen els poetes, sí? No? Això és divertit, perquè avui en dia pensem que els poetes no serveixen per res. Bé, doncs són els que inicien, diguéssim, aquesta recuperació de forma visible, no? Per això el títol també porta aquesta frase, que és obriu pas, que seria obriu pas als cantors. Però els cantors... això ho va dir el Bofarull, amb el sentit de dir els trobadors, no? Aquells que glossen poemes i tal, no? Obriu pas als poetes perquè ja és hora de que, no sé, era gent romàntica i pensaven que els poetes eren importants.
4: De l'enterrament a la resurrecció.
6: Sí. Fins i tot dèiem que la llengua era com la morta viva, no? Sí. I que deambulava i tal, i ells la van reviscular. Bé, a partir d'aquí comença un dilema molt interessant i molt important, que és amb el que em centro jo en el llibre, que és, bueno, i aquest idioma que volem que sigui de primera divisió, com l'expressem, com l'escrivim, perquè, esclar, no hi havia el que se'n diria stricto sensu, diccionaris o gramàtiques dignes d'aquest nom, i per tant s'han de començar a fer. I llavors hi ha aquí unes discussions tremendes en què es barallen tots amb tots, però es barallen barrejant-hi qüestions personals. Hi ha fins i tot duels de pistola, algun d'ells escenificat en el llibre, barrejat en qüestions de idilis entre senyors i senyores. Bé, és tot molt, molt, té molt de morbo, és molt de marro, no? És no, molt interessant.
4: És bonic allò que expliques del Pau Ballot, aquell sacerdot que la guerra del francès, que el, per cert, aquest diccionari existeix al Seminari Conciliar de Barcelona, jo l'he tingut a les meves mans, o sigui, amb el qual hi ha totes unes normes, però el Pau Ballot, que allò era per si França s'acabava incorporant a Catalunya a l'època napoleònica, però que...
0: Al revés, no? Catalunya s'acaba incorporant a França. Has estat bé, però no és veritat. Has estat fantàstic.
4: Catalunya s'acabava incorporant a França. No, al revés. Quin lapsus. Com en senti el Macron.
0: Sí, ui, ui.
4: I aleshores, ell el que havia fet era consultar tots els textos medievals, totes les cròniques, clar, i llavors apareix una força lingüística quan ells ho comencen a consultar.
6: Sí, en el cas del Ballot no li fan gaire cas perquè com consideren afrancesat, no? Sí, és un agent francès. Llavors, aquesta gent han de construir tot això, de vegades gairebé de vell nou, i clar, es comencen a barallar, perquè, esclar, n'hi ha uns que són partidaris, doncs això, escriure els plurals femenins amb AS, com les noies maques, perquè diuen que així és com es parla i s'ha de fer així.
4: Les noies maques.
6: I altres diuen, no, mira el Soler Sabatí, mira aquesta gent de Ponent i tal, diuen les noies maques, per tant, s'ha d'escriure amb bé. I l'altre diuen, no, però és que és una neutra.
0: No, a Barcelona diem noies maques. Noies maques.
6: I llavors diuen, una neutra? Però de què m'estàs parlant, una neutra? Què coi és això, no? Tampoc hi ha la sensibilitat i els coneixements d'avui en dia. No hi ha filologia digna d'aquest nom, no hi ha filòlegs, no? Perquè això no s'ensenya a les universitats, no? Com a mínim aquí, això no existeix. Per tant, és tot amateur, són això, poetes, dramaturgs, etc., lletraferits, que es barallen entre ells. Al final, per exemple, aquest de les As i de les Es, els de les As, així, amb to una mica despectiu i de broma, els diuen els ases.
0: Ases, clar.
6: Ases. I els de les Es els diuen els enzes. I els van fotre. Són unes marranades els uns als altres, tremendes i tal. S'intenten ensorrar. Bueno, hi ha anècdotes reals, bastant sucoses, que explico aquí de com es barallen. Al final, en aquest cas, per exemple, s'acaben imposant els enzes. I avui en dia, doncs, sí. Una mica per sentir comú. O sigui, al final, sí que és veritat que la intel·ligència s'acaba imposant, sí, i el cas més espectacular d'això és al final qui tanca una mica el debat, que és Pompeu Fabra, que és una persona molt intel·ligent, molt estratègica, no? I que sap cap on va. El Fabra, per exemple, té una expressió que jo crec que és molt seva, que diu, escolta, no és tan important com escrivim una cosa, sinó que tots l'acabem escrivint de la mateixa manera. Per què?
0: Perquè si...
6: Depèn de l'objectiu, perquè el museu al coet diria una altra cosa, però el seu objectiu és molt clar, és dir, volem una llengua de primera per les escoles, els diaris, per l'administració, útil. I per tant, el més important per tenir una llengua de primera és que formem l'estàndard. És a dir, el català, en què tots estiguem d'acord i que els diccionaris el marquin. Saps la pregunta aquella de, i això és correcte? O això com s'escriu, no? Que la fem tots.
0: Sí.
6: La pregunta més popular.
0: O que tots
6: tenim
0: dubtes, no? Allò...
6: Sí, doncs l'hem de saber respondre sense cap vacil·lació. Sí. I això és el més important de tot. I ell ho enfoca cap aquí i ho aconsegueix, a més, és que és increïble, o sigui, la feina del Fabra. Jo dic que al final s'arriba a la Pax Fabriana, perquè després de tots aquests enfrontaments, ell és qui imposa un model estàndard per tal que el català sigui una llengua útil.
0: En tot cas, en el moment en què estem parlant, això de finals del 19, ja a cavall del 20, la situació no va per aquí. Encara que la llengua cada cop està adquirint àmbits que fins aleshores havien estat vedats, per exemple, comencen a aparèixer, no diaris, però sí escrits dins de diaris, etc., amb un català més o menys conegut, i apareix, es publica més llibres que no pas abans, etc., etc. Tot i això, la diversitat que hi ha de manera d'escriure català és tremenda. Per exemple, una cosa molt habitual que veiem en textos d'època és el lu. El que li va dir va ser tal cosa, i aquest lu, que de vegades escriu la O, ha desaparegut com a concepció correcta de la llengua catalana, malgrat que es continua dient, no? I això suposo que el que reflectia era el que es deia al carrer.
4: Sí, per tant, hi ha gent que l'usa encara,
0: sí, tant.
4: Escrivint, no parlant lo tal o qual, sinó gent que el reivindica. A Ponent hi ha escriptors que el reivindiquen en lo.
6: Sí, i a veure, si anem a València o Mallorca... Sí.
0: Poso aquest exemple com reivindicar... Sí, simplement però, per veure una mica el que passava, no?
6: Però, tot això és un procés que dura gairebé 100 anys, perquè comença mitjans del 19 i s'acaba als anys... final dels anys 30, no? Però, clar, els anys 30 és quan finalment hi ha un estàndard acceptat per tothom, tots els països catalans, curiosament, o sigui, aquí fa una tasca molt, molt ben feta, separat de l'occità, perquè aquest és un altre dels debats. Són el mateix idioma o són idiomes diferents?
0: El llemosí, no? Deien a tot plegat, allò.
6: Bueno, és més complicat, però és igual. O sigui, el debat és si el català i l'occità són el mateix idioma, o si és un sistema... un bisistema com, per exemple, el gallec i el portuguès, no? I aquí també és Pompeu Fabra, que al final, de forma una mica... de forma política, vull dir, acaba prenent una decisió política, que aneu consultant-nos aquí, fan un manifest i diuen, no, escolta, això són llengües diferents. Ara, des del punt de vista científic, filològic, això és molt discutible. I abans es discutia molt, avui en dia ja no ho discutim. Per què? Perquè algú va decidir això i tots ens hi vam apuntar, no? El Josep Plata, que hi ha aquell comentari tan bo sobre el Fabra, dient que és l'únic català que ha tingut realment èxit. I que, a més, tots els catalans l'obeeixen sense cap vacil·lació. L'únic català. Imagina't, no?
0: No falta raó, no?
6: La talla monumental del Fabra que aconsegueix això.

Un dels debats més apassionants d'aquelles dècades en què el català començava a forjar-se com a llengua literària de prestigi, una autèntica guerra ortogràfica, va ser entre els partidaris, com dèiem, d'escriure els plurals femenins acabats amb A, S, els ases, i els que defensaven la terminació ES, anomenats els enses. Entre els primers, un dels més abrandats va ser Antoni de Bofarull, que es va arribar a aliar amb un antic enemic, Frederic Soler Pitarra, en la defensa dels plurals femenins amb la lletra A. En un article a la Renaixença del dia 10 de gener de 1874, Bofarull exposava la seva postura. L'article es titulava La desinència del plural femení i tenia un subtítol molt més contundent. Hostes vingueren que de casa ens tragueren, en referència al mallorquí Marià Aguiló, defensor del plural en ES.

0: La veu del valiment, que és una gran veu, advertí un dia alguns jovençans galantejadors de la musa catalana, és a dir, de la musa nascuda l'any 1859 en l'Ocelló de Cent, que si bé a ella l'anomenaven com se devia quan la tractaven en singular, no era així quan se referien a ses germanes, pues no bastava per fer plural a una paraula breu, acabar d'anar, añadir-li una S, com feia la llengua mare llatina, sinó que la vocal havia de transformar-se en una desinència com la del plural francès, de manera que, d'allà endavant, ja no havia de dir-se mai més les nou muses, sinó les nou muses. Totes les raons que saben donar-nos los mestres nous forrats de vell per escriure muses i no muses consisteixen en dir que així s'ha fet sempre i que la terminació en es caracteritza el plural femení propi de la llengua catalana. Magister dixit. Basta que algú dels oracles infal·libles doni aquesta sentència tan rodonament per elevar-la a dogma i creure en ella alguns devots que han fet poca penitència gramatical i, en canvi, sí molts dejunis de lectures. Qualsevol diria també, al sentir la sentència seca elevada ja a llei des d'uns quants anys ençà, que, segons ella i la raó en què es funda, de la mateixa manera que se sosté la terminació en «es», s'han de sostenir moltes altres coses, usos i locucions d'igual tall i caràcter que es troben en los llibres. Pues no és just que en una mateixa família a un germà se'ls facen abastits a l'antiga, com si diguéssim, amb barret de gresol i sabat amb civella, i altres vagin vestits com va tothom en nostre temps, i fins a vegades d'una manera massa menestrala. La terminació en «es» de los sustantius i adjectius fan la llengua, com si diguéssim, massa punxeguda, cosa que s'evita amb la terminació en «as», més pròpia d'una llengua tan enèrgica i rodona com és la catalana.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Quines baralles, no? El fet Bosch, això que acabem de sentir, les As, les Es. Ja sabem que va guanyar la S, però no va ser l'única batalla. Per exemple, la I llatina, la I grega, que ara trobem tan distintiva del català, que escrigui a mi llatina i no a mi grega, també això estava en discussió.
3: Sí. De fet, els grans escriptors d'aquella època, tots van començar escrivint amb la I grega. Mm-hmm. El primer que va canviar i es va passar a la I llatina és el Verdaguer. I això va tenir un impacte molt, molt, molt fort, no? I després tots van anar passant cap aquí. Però és que el principal editor del moment, el Francesc Mateu, que era dels pocs impulsors del català, que a més era ric, perquè tenia diners, la família i tal, llavors tenia un poder immens, i que era partidari de les is gregues. I els van tornar a crear com dues bandositats que sempre s'enfrontaven i tal, i clar, el principal editor tenia molt de pes per tal de fer que els seus autors escrivissin tal com ell volia. I a més, en aquells moments era el factòtum dels jocs florals. Clar, és una gent que allò que havia començat una autèntica revolució a través dels jocs florals s'acaben cada cop encallant més en una cosa com un búnquer molt tradicionalista, que es pos i tal, defensant la illatina, i la defensaven per una simple raó, i és perquè era més semblant al que havien fet sempre. Amb còpia del castellà.
4: Defensen la Y, vols dir?
3: Sí, defensen... Ah, perdona, ho he dit malament. Defensen la Y perquè és el que havíem... Allò tan simple de... Oh, és que sempre s'ha fet així, no?
2: Sí,
3: i defensen la Y perquè era molt més pròxima al castellà, era més còmode i la gent ho acceptava sense tants problemes. Però, en canvi, els defensors de la I llatina, entre els quals capitanejats pel Fabra, diuen no, perquè la I llatina és nostra. Nosaltres som un idioma llatí. No som un idioma que ve del grec. Venim del llatí. Per tant, la I grega és una lletra estranya. Només els castellans, diguessin, l'han adoptat. Cap més idioma llatí ho ha fet, no? Per tant, és una lletra estranya. No hauríem d'adoptar. La I llatina ens va perfecta i...
2: O l'H al final de molt...

0: són topònims. De fet, és curiós veure com molt sovint s'escriu amb aquests topònims a mac la gent més d'extrema dreta i més antillengua catalana. Curiosament, suposo que per marcar una mica aquesta distància.
1: Sí, perquè precisament el Fabra, que a més era un personatge republicà, no?
2: És un,
1: i que és el que realment recupera, i fa, és com el símbol del català recuperat i implantat, no? En el temps de la República sembla que el català ja està salvat, no? Perquè està tot arreu, les escoles, universitats, llibres, tal, i el símbol de tot això és el Fabra. Clar, des del bàndol franquista, l'espanyolisme odia profundament el Fabra. Per tant, tot allò que sigui antifabrià li donen suport. L'Axial...
0: Durant dècades, la tasca de Pompeu Fabra per fixar i codificar un català estàndard i modern va comptar amb l'oposició dels impulsors dels Jocs Florals, amb l'editor Francesc Mateu al capdavant. Aquests desafiaven les normes ortogràfiques de Fabra amb el manteniment de la Y com a conjunció copulativa, entre d'altres coses. Amb el temps, quan les propostes de Fabra havien quallat en la societat, el mateix Francesc Mateu va convidar-lo a assumir la presidència del certamen. En el discurs de Pompeu Fabra als Jocs Florals de 1934, aquest feia balanç de les disputes passades i llançava una advertència clara de cara al futur.
3: Certament, l'obra sistemàtica de depuració i fixació del català s'ha complert en fora dels Jocs Florals. Però foren indubtablement els homes dels Jocs Florals qui la iniciaren en reconèixer que calia alliberar la llengua escrita de les tares que havia contret durant els segles de decadència i en pressentir que això solament era realitzable mitjançant la coneixença de la llengua antiga i la de totes les varietats de la llengua parlada. Una obra d'acostament a la llengua dels nostres grans escriptors medievals i d'aprofitament dels materials que havien de subministrar-nos als parlars catalans actuals. Heus ací l'obra que iniciaren aquells homes benemèrits, entre els quals excel·leix Marià Aguiló. En l'absència d'una autoritat reconeguda per tothom, l'obra de millorament empresa fou causa que es produïssin tota mena de divergències entre els escriptors catalans. En els primers temps de la Renaixença, el sistema gramatical adoptat era el del català de la decadència. Segons Bofarull, que adoptava completament aquest sistema, semblava que l'obra de millorament de la llengua s'havia de reduir a la depuració del lèxic. Però Marià Aguiló es mostrà tot seguit disconforme amb aquell sistema i tractar de corregir-ne les defectuositats. I llavors, les innovacions del filòleg mallorquí, acceptades pels uns i rebutjades pels altres, donaren naixença a una dualitat de sistemes. Avui podem estar joiosos d'haver aconseguit no solament la unitat ortogràfica, sinó encara aquella unitat lingüística que ha fet possible l'elevació del català a la llengua oficial de Catalunya. I quan a l'obra de difusió de la llengua pot dir-se que tot just comença. Pensem que si no anem de pressa en aquesta tasca de difusió, correm el perill que l'obra de redreçament realitzada ho hagi estat endebades. El català perilla ara més que mai d'esdevenir un calc de la llengua castellana. Dins un règim de bilingüisme, l'únic mitjà de resistir a la influència pertorbadora de la llengua forastera és la coneixença perfecta de la llengua materna. Sense ella, continuarà fatalment la castellanització que començà durant la decadència i que la Renaixença no ha aturat pas.
4: En guàrdia.
0: Déu-n'hi-do, Fabra, el fet Bosch, això de, en un moment en què hi ha una certa eufòria l'any 34 respecte a l'ús del català, encara que hi ha molts problemes, però ell ja adverteix que de victòria res, que en tot cas s'ha avançat amb la batalla, però que encara la guerra encara durarà molt més.
1: El Fabra és un personatge admirable i gràcies a ell jo crec que li devem bona part del català que parlem avui, escrivim avui, però també és un brètol, És un personatge que és tan llest que acaba fent...
0: Superb, no?
1: Sí, algunes barranades. Per exemple, la manera en com se li vincla, se li rendeix al Francesc Mateu, no? Que és un senyor de 90 anys, a prop, molt a prop de la mort, ja, i que va a veure l'abrigat a l'hivern perquè va fred i tal, i li entrega els Jocs Florals en safata i tal, i l'altre, en lloc d'estar agraït i ser generós i tal, fa un discurs que se'l poleix, no?, en tres paraules, i després també el que fan amb l'occità. L'occità el veuen com una nosa, perquè hi ha gent que encara considera

0: que l'occità i el català són el mateix, però el Fabra clarament veu, i això és una reflexió política, veu que això és un pes mort, que això és un idioma que s'està morint, no com el català als anys 30, que s'està morint, i que a més això representa un moviment folclorista, cultural, que recorda el Frederic Mistral, de gent d'extrema dreta, no? Que acabarà amb l'acció francesa i una sèrie de coses que portaran el Petén i el Vichy, no? Sí, sí, una presència regionalista, i no volen tenir cap mena de connexió amb tots aquests problemes. Per tant, proclamen que el català i l'occità són idiomes diferents i es queden tan descansats. Els occitans s'enfaden molt amb Fabra, no? I li diuen, però què ens has fet? Ens has matat.
1: Però
0: i l'altre, dure... no, ho sento molt.
1: Però aquesta duresa que dius que té en Fabra, que jo no sé si ho sabria dir així, perquè no ho conec, però té un acte de generositat amb mossèn Alcobé, que mossèn Alcobé és com una mena de, és com una mena de cavall aquests de treball al tros, de llaurar...
2: Sí, que havien estat llengua, molt barallats.
1: I aquí sí que hi ha una certa generositat, no?
0: L'acaba rebent, perquè Alcobé acaba amb la desgràcia i arruïnat, pel seu diccionari, no? Home tan boig i tal, i Fabra sí, l'acaba rebent i li diu unes paraules de consol i tal, però tampoc mai li farà ni cap homenatge ni li dedicarà cap paraula bonica ni cap floreta, no li tirarà. I jo crec que també amb l'Alcobé, que era un home molt volcànic, no? I molt temperamental, jo crec que el Fabra també acaba sent una mica injust, perquè ell quan el va necessitar el va utilitzar, quan l'Alcobé era la gran figura i el Fabra estava gairebé a l'exili a Bilbao i tal.
1: I començant.
0: Clar, és gràcies a l'Alcobé que el fan tornar i col·laborar amb l'Institut d'Estudis Catalans. I llavors, quan pot, diguéssim, per dir-ho en termes polítics, li clava un punyal, és a dir, se'l treu de sobre perquè ja no li interessa, no? Llavors, aquesta manera d'actuar tan pràctica, no? Jo crec que ens fa veure mestre Fabra d'una manera més humana, no? Que normalment el veiem com un ídol del pedestal, però era una persona, no? I com tots els altres, i quan te'ls mires a tots, que són tots personatges que tenen un carrer, el seu nom, i que són més
2: tots
0: o menys,
2: no, alguns s'han quedat molt,
0: alguns els hem oblidat, sí, sí. Això també és veritat, sí. Però bueno, els imaginem com gent molt seriosa, molt tocada i posada, molt de plom, resolent el català, disputa. Bueno, eren de carn i ossos i tenien unes flaqueses humanes tan enormes que crec que això és el que fa molt divertida la història, veure que eren persones normals i corrents amb moltes debilitats personals, però que fan un miracle. I això és el que realment té gràcia i el que et fa pensar que avui en dia, tot i que puguem estar també immersos en un no sé, en un caos enorme en tots els sentits, lingüístic, però polític també, social i tal, podem fer miracles també, perquè és qüestió de proposar-s'ho i estirar del carro que ens interessa de forma molt decidida i col·lectiva.
2: S'ha de dir que no havia imaginat mai que l'Alfred Bosch ens vindria a parlar de miracles. Pensava que tocaves més un tema més like, però ha estat així. No tenim més temps, Alfred.
0: És que és espiritual, això.
2: La
0: revifada del català que estava mort. És com un espectre que ressuscita i tal. Si ho hem de tornar a fer, ho tornem a fer i s'ha acabat, no?
2: Així m'agrada. Aquesta és l'actitud. Alfred Bosch, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ell és la autor d'aquesta obra molt, molt, molt recomanable, Obriu pas, l'epopeia dels que van salvar el català, a pesar d'ells mateixos, que ha editat fa pocs mesos l'editorial Columna. Moltes gràcies, Alfred. Estàs amb alguna altra novel·la ja?
0: O
2: alguna...
0: Com és clar.
2: Déu-vos en guard, que no fos d'aquesta manera. Moltes gràcies. Josep Maria Soler i Sabater...
1: Mira, ara, dient això de les victòries, hi ha una cosa que és molt interessant, de que vaig llegir l'altre dia, ho de Joan Pous i altres persones, que diuen és que els catalans també podem celebrar victòries. Aquesta és una.
2: Sí, sí, claríssimament. Això és l'enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
4: I amb les veus de Marc Lobato, Xavier Pujol i Albert Cortés. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. L'Ajuntament de Roda de Barà, Tarragonès, ha notificat la mort de dues de les persones ferides durant els aiguats de dissabte. Es tracta de la mare i la filla afectades per la caiguda d'un mur al costat del port. Tarragona, Ricard Buigues, bona tarda.
2: Bona tarda. L'alcalde Pere Virgili ha confirmat la mort de les dues ferides a gravetat i que estaven ingressades a l'hospital des de dissabte.
3: M'ha trucat a l'avi i pare de les víctimes dient-me que havien traspassat aquest vigília. L'he fet coneixedor d'aquelles decisions que havien pres des de l'Ajuntament, que és de declarar 26-27 dies de dol a l'Ajuntament de Roda de Barà.
2: Segons va explicar el propi alcalde, les dues dones formaven part d'una família que tenia una paradeta al port. Quan va caure el mur, estaven dormint a l'interior de la parada. Ricard Buigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Més notícies amb Montse Pujol.
4: La ministra de Defensa, Margarita Robles, tanca files amb l'actuació del CNI al voltant de l'assalt massiu a la frontera de Ceuta. En la seva compareixença al Congrés, Robles ha afirmat que els òrgans que depenen del seu departament van fer la feina que els corresponia i ha atribuït l'entrada multitudinària als mateixos individus que van travessar la frontera. A la mateixa hora, des de la Moncloa, el seu company de govern, el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reiterat una vegada més que el seu ministeri no va disposar en cap moment d'un avís del que podia arribar a passar.
5: Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y la delegación del Gobierno.
6: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
1: I ho han sabut fa pocs minuts. Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema a la Guineueta Vella, a l'entorn de Collserola. El foc, segons les primeres informacions, estaria afectant matolls a tocar de la carretera de Roquetes. Per ara se'n desconeix l'abast. Fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers de Barcelona. La columna de fum és ben visible des de diferents punts de la ciutat, sobretot des de la Ronda de Dalt entre Trinitat i Roquetes.
4: Mor un ciclista en una caiguda a la carretera C-147 a l'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Els Mossos han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de la una del migdia. Per causes que encara s'estan investigant, el ciclista ha caigut i ha perdut la vida. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident, s'ha hagut de tallar la via.
1: Robert Eggers, el director de El Faro i Nosferatu, rebrà un dels premis honorífics de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El festival considera que ha contribuït decisivament a la renovació del cinema fantàstic i de terror contemporani i per això li entregarà una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria. A més, Eggers presentarà un clip de la seva última pel·lícula, Licantropo, que no arribarà als cinemes fins al mes de gener de l'any vinent, una història de terror folclòric ambientada a l'Anglaterra del segle 14. Serà el segon cop que Eggers visiti Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima La Bruja. Els esports amb Joan Fito, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça espera l'arribada aquest vespre del porter croat de Dominik Livaković, que arriba procedent del Fenerbahçe i passarà la revisió mèdica demà. El club valora ara si incorporar-lo ja aquesta temporada o cedir-lo i que s'incorpori la temporada vinent. Encara no és oficial. En clau esportiva, avui Rodri ha completat la segona sessió amb el grup i dijous podria debutar contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest vespre a les 9, partit corresponent a la primera jornada de Lliga, a més talla València-Betis. El clàssic de la Lliga F del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Avui ja ha començat la prevenda a socis i també a VIPs. I els Països Baixos presenten aquesta tarda Xavi Hernández com a nou seleccionador del país. Arriba Xavi per substituir Ronald Koeman i signa fins al Mundial del 2030. I en marxa la quarta etapa de la Vuelta, la primera important d'alta muntanya i amb sortida i arribada Andorra la Vella, 105 quilòmetres, 3 ports de primera categoria i un de tercera ara mateix. Queden 58 quilòmetres, tots els favorits roden junts al gran grup. Tadej Pogacar defensa el mallot vermell de líder. I en bàsquet, l'escorta dominica Gisel Pérez firma per les dues pròximes temporades amb el FIAC Girona de l'ACB. Va jugar Gisel Pérez ja la temporada passada a la Lliga, ho va fer amb el Granada.
0: Fins aquí les notícies.
8: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
9: Quina diferència hi ha entre trap i suar?
10: Si no ho cal.
9: És que
10: quedem unes preguntes a vegades.
11: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
9: A veure, Xuriguera.
10: I el swap, i el... I el rap, a més, el... I llavors el crack.
9: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swap, no sé.
11: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
8: La Renaixença, amb en Paio i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
12: Passen 6 minuts a les 4 de la tarda. Marta del Cor, una abraçada molt gran per tu i el teu coll.
13: És que ara he pensat perquè... que no m'he assegut en un bon lloc. Hauria d'haver canviat avui.
12: Sí, no, és que...
13: Clar, és que a veure, explica.
12: Té torticolis. Com?
13: Torticoli.
12: Sí, ja sé que s'ha de dir com de l'altra manera, però... Sí.
13: Torticoli. Tinc torticoli. Torticoli. I just a la banda dreta. I jo per mirar-te tu he de mirar a la dreta. Llavors estic
12: però
13: fatal situada.
12: Però tu a l'esquerra, diguéssim, tens bona mobilitat.
13: Jo tinc molt bona mobilitat a l'esquerra, que és on no hi ha ningú assegut.
12: Clar.
13: I a la dreta, que és on et tinc a tu, no puc girar el coll. Sembla que tingui allò... un pal per dins.
12: Sí, sí. Vols que movem una mica el micro i tal? O no miris, no miris, ja ens sentim. Ens sentim. Podem agafar de la mà i tot, si vols, en algun moment per acompanyar-te.
13: M'apretes una vegada quan vulguis parlar tu, dues quan vulguis que calli, i ja està, anem fent així, et sembla bé?
12: Els oients us l'heu d'imaginar com molt recte.
13: Tu ahir en tenies?
12: De divendres a diumenge em va durar.
13: T'he agafat el relleu?
12: Sí.
13: Tu quin canto era?
12: Jo no podia girar cap a l'esquerra.
13: O sigui, avui ho tindríem fatal. Perquè...
12: No, sort que no hem coincidit perquè no podríem fer el programa.
13: No passa res. Sembla que estan més sencerets, els altres dos que tenim aquí.
12: Exacte. Mariona Córdoba, bona tarda.
14: Molt bona tarda.
12: I Aleix Figueres, molt bona tarda.
15: Bona tarda. Ben bé que sembleu un Playmobil.
12: No, jo ja estic millor, però ella sí.
13: No, fa mal, això que estic millor que aquest matí, eh? He dit, aquests dos estan millor, però ara pensant, la Mariona no està tan... O sigui, de fet, em retracto, Mariona.
15: Ara, destapa-la.
12: També estàs malament, tu?
14: A mi em fa vergonya reconèixer que és dimarts i tinc ressaca.
12: Hòstia, nano.
13: Anem forts.
15: És que aquí se li ha acut un dilluns sortir de festa.
14: Ahir, de fet, amb el nostre company, el Marc Andreu, vam anar a les festes de Sants.
15: Però ella està de vacances.
12: Clar, amb la diferència clar, que... Clar,
13: amb la diferència que no ha de matinar ni fer un programa de 3 hores a directe.
14: M'ha enviat fotos des del llit dient què tal la ressaca, Mariona, tot bé per allà a la redacció?
12: Has vingut d'empalmada?
14: No, home, no vaig a dormir tan tard. El problema va ser el que es va fer abans d'anar a dormir.
13: A veure...
12: Va ser veure't l'aigua dels floreros de Sants, eh?
15: Ja. No va deixar un gerro de peu.
13: Però com una professional... Des de primera hora aquí...
14: De fet, he arribat la primera...
13: Quan he arribat, dic, Mariona, estàs sola avui?
14: I dic, bueno, és que no sabia que avui no es venia a treballar. Estava jo sola a la redacció.
12: És tan valenta per sortir de festa, però... tan valenta per anar a treballar, res. I mira, doncs avui, no exemplar,
15: no
12: la teva actitud.
15: Ha aprofitat aquell moment en què no hi havia ningú per anar a buscar l'esmorzar. Vull dir, tampoc aquí, ara...
14: Perquè em podia morir desmaiada enmig de la redacció. Em faltava aigua al cos, em faltava un cafè...
12: Escolta'm, benvingudes, si necessites qualsevol cosa ens ho dius a mi, l'Aleix, que som els infermers oficials de la tarda avui.
13: Sí.
12: Marta, igual, si et baixa la medicació
13: doncs
12: i aquí la farmàcia del costat, comprar-te un blister sencer de
13: ibuprofenos
12: i anem medicant tota l'estona. A veure, com tenim el temps? Ho dic perquè després de les fortes pluges d'ahir, avui tenim un dia molt més tranquil. És veritat, recordo que ahir tampoc és per ara retreure-li, a la Gemma Puig, que no la tenim avui en connexió.
13: És molt injust que la mencioni si avui no la tenim, perquè llavors no té dret a rèplica.
12: És veritat,
13: no pot fer això.
12: No dic per defensar-la, en el fons. Ahir la van trucar, no sé, a les 6, quarts de 7 de la tarda, perquè hi havia tempestes molt fortes a tot Catalunya. Se'ns havia fet com fosc, almenys, a la zona de Francesc Macià de Barcelona, per saber si cauria el cel. I ens va dir, no us preocupeu, que en principi no ha de ploure a la ciutat de Barcelona. Bueno, jo vaig sortir de la ràdio i vaig quedar a xop.
13: Et
12: vas
13: negar?
12: Perdona,
13: va ploure.
12: 20 metres
14: no va
12: fins
14: ploure,
12: al
14: mar.
13: Roger, van ser 5 minuts de ruixat.
12: No, però va ploure.
15: Va caure tot sobre d'ell.
14: Va ploure, va ploure. Van caure 4 gotes i es veu que a sobre del Roger van caure les 4.
12: Per dir-li, Gemma, escolta, sí que va ploure una miqueta, que no passa res.
13: No passa res, però aquí ho estic dient en antena, eh?
14: Tant de bo la Gemma ho estigui escoltant i t'enviï un WhatsApp dient-te.
12: No, truqui com
14: a petada.
12: Avui hem dit, no cal que la truquem perquè és el que us anava a dir. Avui, dia molt tranquil. A la tarda tindrem sol amb alguns núvols que no portaran cap més conseqüència i pel que fa a les temperatures, que seran molt semblants a les d'ahir.
13: Sí, de fet, mira, aquesta hora tenim a la Granja d'Escarp 32 graus, a Calonja 29 graus i a Calafell 32 graus.
12: Bé, dit això, obrim la tarda amb alguns... Sí, no sé per què li he... Però és que és veritat, va dir que no i vaig sortir.
13: Aquells dos minuts que va ploure és just quan tu vas sortir de la ràdio i vas anar fins al cotxe.
12: Va, alguns dels titulars que ens ha deixat aquest dimarts 25 d'agost. Comencem anant fins a Nou Barris, a l'Eix, perquè el magatzem d'estupafeïns que hi tenen els Mossos d'Esquadra ha arribat al seu límit. El tema és que ja no hi cap més marihuana.
15: Exacte, de fet, no és la primera vegada que els Mossos d'Esquadra alerten que els magatzems on va parar la marihuana estan gairebé per sobre del seu límit. Fins i tot, en alguna ocasió, els sindicats havien denunciat que les comissaries acabaven fent olor de marihuana perquè les plantes hi passaven massa setmanes després de desmantellar alguna plantació. Ara bé, l'any 2023, la policia catalana va deixar d'emmagatzemar les plantes com a tal i va passar a triturar-les i guardar-ne les restes en bidons al recent inaugurat magatzem central de substàncies estupefaents a Nou Barris. Tot i això, el que semblava la solució definitiva ha acabat també fent curt perquè les plantacions de marihuana a casa nostra continuen sent força abundants. I per què s'ha fet curt? Doncs tal com apunta avui el País, els desmantellaments continus d'aquestes plantacions, el retard en les anàlisis de les substàncies i l'espera de l'autorització judicial per la destrucció de la droga, que triga com a mínim un any, fan que la marihuana s'acumuli sense aturador.
12: Home, doncs bona banda sonora.
15: És la que acompanya, no? Normalment.
12: Sí, allà al magatzem, no? El fil musical.
15: De fet, ells, des dels Mossos d'Esquadra, des dels sindicats, ja el 2023, que va ser quan es va iniciar doncs, aquest tractament diferent de la marihuana, doncs es criticava que feien olor de marihuana a les comissaries, que a més s'acumulaven en zones on acabaven doncs, fent que la zona no fos salubre perquè els agents poguessin ser-hi, vaja, que va ser una mica doncs, tot un embolic el de la marihuana, i ara sembla que també torna a haver-hi saturació, overbooking de marihuana en aquest magatzem. Hem de tenir en compte que aquest magatzem central rep només la droga incautada de Barcelona i Girona, per tant, imagineu-vos la immensa quantitat de marihuana que s'arriba a moure per casa nostra. Els Mossos d'Esquadra admeten al País que el primer etap en tot el procés ja es dona al propi laboratori, on confien doncs, que amb l'arribada de noves tecnologies puguin descongestionar l'anàlisi d'aquestes substàncies. A partir d'aquí, la saturació del sistema judicial també afecta tot el procés de destrucció. De fet, pel sindicat USPAC, la droga s'hauria de destruir al mateix moment de la incautació, extraient i preservant només les mostres necessàries. Mentrestant, no canvia el procediment per alleugerir el procés i per evitar que la droga s'acumuli i generi problemes als agents. Els Mossos han licitat més de 2.000 nous bidons, per tant, hi haurà més recipients per emmagatzemar la droga triturada que superen la xifra que en un inici la policia catalana havia previst que formés part d'aquest magatzem central de substàncies estupefaents de Nou Barris. Com a dada, heu de saber que l'any passat es van incautar menys plantes, però es van intervenir més quilos d'aquesta droga, en concret un 34% més que l'any anterior, fins a arribar als 9.300 quilos de marihuana.
12: 2:15 de la tarda i no ens allunyem gaire dels jutjats.
13: Doncs no, perquè ha sortit a la llum una problemàtica que afecta diversos clients d'Endesa. Es tracta de particulars a qui la companyia ha tallat la llum acusant-los d'un possible frau elèctric i gairebé sense tenir-ne proves.
15: Exacte. A casa nostra, el frau elèctric per part dels clients particulars suposa només un 3% de l'energia defraudada que es detecta. Ara bé, sembla que no sempre s'assegura que aquest frau s'hagi efectuat de manera conscient i premeditada per part dels clients afectats. És, per exemple, el cas de l'Àlex, un dels afectats per aquesta casuística. Ell assegura que no sabia què passava quan van procedir a tallar-li la llum.
16: Al principi no sabia de què m'estaven acusant i personalment tampoc me'n sortia, i llavors vaig haver d'acabar contractant ajuda professional doncs, per poder arribar a un final. Ha sigut un procés angoixant, la veritat, tant per mi com pel meu entorn familiar.
15: Però, de fet, el seu cas no és l'únic. Els companys de 3Cat Info han trobat una altra família, qui els tècnics d'Endesa van tallar la llum, després de localitzar una doble escomesa sota la seva piscina, una instal·lació que, segons apunten, ells desconeixien que existia. Va ser aleshores quan, sense més, els van tallar el subministre a ple hivern, i, a més, els van imposar una sanció de 6.400 euros i van arrencar, doncs, un litigi amb la companyia. La mateixa situació també la va viure l'Àlex.
16: M'ho he pres malament, perquè és un càlcul que fan ells, que superem escreix la potència màxima que jo tinc contractada, que, a més, l'has de pagar pagar sí o sí, i al final amb la incertesa que no sabrà si t'acabaran retornant o no.
15: De fet, en ambdós casos tot va acabar als jutjats perquè Endesa no va voler arribar prèviament a un acord.
16: Endesa s'ha portat malament. Primer individualment no em van donar cap tipus d'explicació. Després ja amb l'ajuda professional, extrajudicialment tampoc ens van acceptar de retornar-nos els diners i vam haver d'iniciar un procés judicial perquè finalment pues, hagin pogut tornar-me els diners. O sigui que malament, s'han portat malament.
12: Això és el que ens explica l'Àlex, i Endesa què ens ha dit?
15: Doncs Endesa ens ha declinat fer declaracions a la tarda, però van assegurar a 3Cat Info que els casos eren aïllats i a més remarquen que també hi ha sentències favorables a la companyia. Ara bé, en els casos que acabem de comentar, doncs els tribunals han conclòs que Endesa va tallar la llum de forma precipitada, diuen, indeguda, i a més sense tenir proves concloents pel frau que els va causar un perjudici que la companyia ha de rescabalar.
12: I qui ha acompanyat aquests clients afectats ha estat l'advocada especialitzada en aquest tipus de demandes, que és l'Olga Majoral Bustos. Olga, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
12: Escolta'm, quina és la xifra de casos en què Endesa ha tallat el subministre i gairebé sense proves als clients a qui ha acusat de frau elèctric?
17: Doncs bé, hem de tenir en compte que aquestes inspeccions les du a terme l'empresa distribuïdora per part de treballadors subcontractats per la pròpia empresa. I, per tant, ells actuen com a jutge i part. En els casos en què aquests tècnics detecten la suposada existència de frau, procedeixen automàticament al tall de subministrament, si tècnicament poden fer-ho, deixant el consumidor sense llum i sense tenir en compte tampoc quina és la situació que hi ha dins d'aquella vivenda. Si hi ha una persona vulnerable, persones grans, menors d'edat...
13: Clar, Olga, ara sentíem però un parell de casos, no sabem com d'habitual, és a dir, quanta gent realment està afectada per aquesta situació. I es teniu xifres?
17: És complicat, perquè les xifres únicament les proporciona Endesa, és a dir, la font és Endesa, i en aquest sentit jo voldria discrepar de la dada que heu proporcionat, que us han facilitat ells, que diuen que únicament un 3% de casos correspon a consumidors domèstics. Aquest 3% són consumidors de potència contractada inferior a 3 kW. Els consumidors domèstics, la majoria, tenen potències per sobre d'aquesta potència i, per tant, no els inclouen. No és un reflex, les dades que proporciona Endesa, del que ens arriba al despatx. La majoria de persones afectades són consumidors domèstics de pisos que es troben doncs, amb aquesta situació de que els acusen de frau amb unes proves a vegades molt minces i molt escasses.
13: I si ara, Olga, hi ha gent que ens està escoltant que es troba en aquesta situació, què és el que haurien de fer? Què els recomanaries? Com han d'actuar?
17: El que han de fer és recabar i demanar a la companyia les proves de l'existència del frau, és a dir, bàsicament l'acte d'inspecció. Aquest acte d'inspecció ha de ser supervisada per un especialista en la matèria que pugui determinar si realment en aquell cas concret hi ha o no aquella connexió fraudulenta, perquè, a més, això ens pot passar a tots, és a dir, ens arriba moltíssims clients que resulta que han llogat o han comprat un pis, simplement s'han limitat a canviar la titularitat del subministrament i al cap d'un temps resulta que de cop i volta arriben a casa, no tenen subministrament elèctric perquè els hi han tallat la llum i tot i haver pagat religiosament sempre les seves factures resulta que els acusen d'haver comès frau, una situació que en molts casos el consumidor desconeix i amb unes conseqüències econòmiques molt gravoses.
12: I com demostres tu que no existeix un frau? Perquè és la paraula d'ells contra la teva i tu demostrar una cosa que no et saps ni d'on et baixa, ha de ser com molt complicat, no?
17: Sí, efectivament, el que comentava, cal portar el cas a un especialista, però nosaltres, per exemple, quan defensem els consumidors en aquest tipus de casos, el que fem és fixar-nos en l'històric de consum per veure si hi ha pujades i baixades injustificades i després es pot contractar també un tècnic autoritzat de la confiança del consumidor perquè faci una verificació de la instal·lació.
15: El que sembla és que la companyia doncs, té tendència a tirar pel dret, com si diguéssim. S'emparen en algun dret per poder fer-ho?
17: No, és que és això el més sorprenent. És a dir, la normativa elèctrica no exigeix que l'actuació estigui verificada per un tercer ni per la pròpia administració. Per tant, és el que deia abans, és un propi tècnic subcontractat per la companyia
13: qui
17: resulta que fa la supervisió i si té un mínim indici de l'existència de frau i aixeca un acte que així ho manifesta, aquell consumidor és greument sancionat.
12: L'Olga Majoral és advocat.
17: Fa la supervisió i si té un mínim indici de l'existència de frau i aixeca un acte que així ho manifesta, aquell consumidor és greument sancionat.
12: L'Olga Majoral és advocada i és qui... El Servei Català de Trànsit ha aprovat aquest estiu un sistema capaç de detectar automàticament l'ús del telèfon mòbil al volant i al cinturó de seguretat. I ara estudia incorporar-lo als seus controls.
15: Exacte, i durant aquest període de prova, emmarcat dins d'un estudi internacional, el nou sistema ha detectat més de 8.500 casos d'ús del telèfon mòbil i més de 4.500 infraccions per no portar cordat el cinturó. En concret, es tracta d'un carro semblant a un remolc del qual surt un pal amb dues càmeres d'alta definició, que potser heu vist, doncs, per exemple, si heu circulat per la 2 o per la P7. I què té de diferent la tecnologia d'aquestes càmeres? Doncs que incorpora intel·ligència artificial que permet detectar automàticament aquestes infraccions que cada cop són més habituals a les nostres carreteres i, per tant, concretament, l'ús del telèfon mòbil causa d'accidents.
12: Per tant, entenc que aquestes càmeres estan gravant tota l'estona i automàticament analitzen si estàs parlant amb el mòbil o no l'estàs utilitzant.
15: Exacte.
12: I és molt tan automàticament,
15: exacte,
12: no?
15: Aquesta tecnologia el que ha fet ha estat, doncs, continua sent entrenada, però també ha estat entrenada per detectar aquests moviments que, doncs, creu o considera que són infraccions, per exemple, per utilitzar telèfon mòbil. Clar, la cosa és, per exemple, hi ha qui intenta, doncs, amagar el telèfon mòbil fent veure que no el fa servir i, a més, doncs, aquestes càmeres...
12: Mirant com de reull cap al canvi de marxa.
15: Clar, mirant de reull potser no tant, però sí que és cert que hi ha gent que se'l posa a la falda, per exemple,
12: sí,
15: perquè no se li vegi, i llavors una d'aquestes càmeres és totalment zenital i el que permet és veure, doncs, també si el conductor porta aquest telèfon mòbil en una zona que no és frontal. Habitualment, doncs, els controls fins ara eren frontals, com per exemple les fotografies de radar i de més.
13: Sí.
15: Ara hi ha alguna càmera d'aquestes que és totalment zenital i el que fa és poder veure una mica més el que és l'habitacle del vehicle per poder veure si, doncs, està cometent o no una infracció. L'informe derivat d'aquesta prova pilot conclou que les distraccions relacionades amb el telèfon mòbil continuen sent un perill a les carreteres catalanes. De la mostra aconseguida es desprèn que entre un 3,6% i un 6,6% dels conductors observats podrien estar utilitzant-lo mentre condueixen. Per tant, ja és considerable la dada.

0: Funciona aquest percentatge perquè no conec ningú que no
1: ho faci,
0: que ho fem molt malament.
2: Li vols enviar alguna salutació a algú?
0: No, a mi mateix m'envio una salutació, però vull dir que...
2: No, però... Hi ha algú, jo crec que...
0: Perdona. No, em pensava que parlaves metafòricament de vols saludar algú que es passa el dia amb el mòbil anant amb el cotxe.
1: Estem renyant algú?
2: Algú que... No, de fet, a tu mateix.
1: Ah, tu mateix.
2: Què t'ha passat aquest matí, Roger?
1: Ai...
2: Ui, Roger.
0: No, està.
1: Què ha passat?
0: És a dir...
3: T'està deixant en evidència,
0: sí,
3: Marta.
0: Sí. Acaba de fotre en un jardí, m'ha fotut a dintre el jardí, ha tancat la porta i ha tirat la clau. I a veure com surt ara d'aquest jardí.
2: L'estic venent completament.
0: Jo estava anant amb el cotxe i hi havia, doncs, dubtes de què fèiem amb el programa d'avui i tal.
2: Estàvem parlant.
0: Anàvem parlant amb la Marta. I jo li he contestat amb una nota de veu perquè precisament estava conduint i
2: per no utilitzar el teclat.
0: I no podia escriure.
1: Que no s'havia de fer tampoc,
0: És que ara tinc poc en Multin. Si ho explico per la ràdio.
1: Retroactivament.
2: No sabrà qui és. Des d'aquí li envies
0: la salutació. Sí que sabrà qui és. Si ho dic per la ràdio, sabrà qui sóc. Però no diré ni el lloc ni l'hora. Hòstia. No, molt mal fet. És a dir, el que he fet no es pot fer.
3: Amb cara de per què m'has dit res.
0: Vull dir, jo a favor de cara en Multin i tal, i pagaré perquè ho mereixo, però els punts em foten molt.
2: Aquest fet estava molt mal fet. Però, escolta'm, expliquem que hi ha... Bueno, la persona que et podria haver multat...
0: Hi ha hagut una persona que em podria haver multat perquè m'ha vist que estava manipulant...
1: Un agent de l'ordre?
0: Una persona,
1: una persona.
0: No, ni a la costa, seguretat ni res.
1: Un agent de l'ordre.
0: I ens hem mirat els ulls, i anàvem molt a poc, sí. Però bueno, que està prohibit, ens hem mirat els ulls, crec que m'ha vist una cara de pena, de dir...
2: Pobre noi, que va tornar a passar mai més...
0: Sí. I crec que m'ha perdonat.
1: No, la vida.
2: T'ha perdonat perquè no t'ha multat.
0: Perquè ha entès que era un periodista agobiat, que aquesta tarda havia de sortir un programa, i jo me l'he mirat com dient, perdó, no passarà mai més.
2: Doncs que sigui així.
0: No tornarà a passar.
2: Que no torni a passar?
0: No tornarà a passar.
1: Per cert,
0: m'esteu mirant com si fos una mala persona. I vull dir, no s'ha d'utilitzar el mòbil al cotxe, però tots ho hem fet, malauradament.
1: Sí, qui més qui menys, jo crec que...
3: El Roger el que està intentant és que tots confessem que utilitzem el telèfon al cotxe.
0: Si detecten, bueno, si calculen que entre un 3 i un 6%
2: de cada 100 cotxes,
0: calculen que 6 en el moment de passar per davant la càmera estan jugant al Candy Crush, saps què vull dir? Vull dir, estan manipulant el mòbil.
3: Jo conec gent que edita vídeos i tot, mentre vam anar.
0: No. Increïble.
1: A veure, potser ens estem precipitant
0: una de les grans causes d'accidents i de morts a les carreteres, vull dir que poca broma.
1: De fet, les dades, com deien, confirmen que aquestes distraccions són més freqüents durant els dies laborables. Clar, molta gent doncs, en els dies laborables té converses al cotxe, especialment entre dimecres i divendres. Avui no seria un dels dies, doncs, sempre entre dimecres i divendres, entre 12:15 i 4:15 de la tarda. Sí, són les dues franges
2: en què... Clar, és hora de feina i la gent està resolent qüestions laborals.
1: Per cert, el que m'ha sorprès és que hi ha gent...
0: Quina hora era avui?
2: Doncs eren...
1: Confessions, encara.
0: No, és que estem comprovant les dades.
2: Era les
0: 10:40.
2: Estaves a punt d'entrar en la franja aquesta.
0: En la franja més conflictiva, sí.
1: Bé, a mi el que continuo dient és que em sorprèn molt més el tema del cinturó de seguretat, perquè creia que era un capítol que ja estava superadíssim.
0: Totalment.
1: Doncs encara la prova revela que hi ha entre un 1 i un 2% dels conductors que viatgen sense cinturó de seguretat i que sobretot això passa de nit o de matinada i en especial els dissabtes. Nosaltres el que hem fet ha estat preguntar al Servei Català de Trànsit si aquestes càmeres permetran millorar la prevenció dels accidents.
4: Actualment aquesta iniciativa es troba en fase d'estudi. El Servei Català de Trànsit hi ha participat conjuntament amb autoritats de trànsit d'altres països d'Europa i d'arreu del món. La implantació de carros radar destinats a controlar l'ús del telèfon mòbil durant la conducció i l'ús correcte del cinturó de seguretat es preveu en el marc del Pla de Seguretat Viària 2027-2029. Cal tenir en compte que la distracció al volant, molt especialment per l'ús del telèfon mòbil, és present en el 25% dels accidents de trànsit.
2: 25%, ha dit? 25%.
1: No. Per cert, no sabia que havíem fitxat el Manel.
0: El Servei Català de Trànsit ens ho ha escrit com per carta, gairebé, que ens ha enviat una missiva aquí.
2: Poc radiofònic.
0: No, per text, i hem dit doncs, que en Manel
2: hi posi
0: la veu, i això és el que ens deia precisament el Servei Català de Trànsit.
1: Mira, igual ens el fitxen després de l'estiu per ser la veu del Servei Català de Trànsit.
0: També.
1: Escolta, també els hem preguntat, escolta, si la precisió de les càmeres és elevada, escolta, això es podrà recórrer, què passarà?
4: Només es tramitaran sancions en aquells casos en què les imatges siguin clares i accessibles.

0: existeixi una prova concloent. Evidentment, els conductors i les conductores sancionats poden presentar al·legacions i, si escau, recórrer la sanció, tal com passa amb qualsevol altre expedient sancionador.
1: Molt bé. La Mariona comentant que té veu de Servei Català del Trànsit el company Manel.
2: Jo crec que hauria de ser la veu corporativa, de debò. Des d'aquí fem una crida.
3: Molt bé.
1: Bé, en tot cas, doncs, que sí que es contempla doncs, que es pugui multar, sempre i quan sigui com molt evident, no?, que, sí, que la imatge ho confirma.
4: De fet, el que hem de tenir clar és que no s'ha de fer servir el telèfon mòbil mentre anem conduint i que aquestes càmeres podrien entrar en servei, si tot anés bé, a partir del proper pla de seguretat vial, que seria 2027-2029. Per tant, no se sap encara quan entrarien en servei, però podrien entrar a partir de l'any vinent.
1: En tot cas, deixeu de fer servir el mòbil i poseu-vos el cinturó encara que no comenci el pla. Per la seguretat de tots plegats. Un minut i mig, arribem a 4:45. Jo no sé si últimament heu sentit algú recomanant el consum d'aigua de mar.
3: Sí, sí, eh? Sí. De fet, sembla que aquesta pràctica, que sobretot recomanen alguns gurus, també xamans influencers a través de les xarxes socials o persones que coneixeu del vostre entorn, doncs bé, sembla que aquesta pràctica no serviria per res i fins i tot podria ser perjudicial per la salut.
4: Probablement qui més qui menys ha pogut sentir, com dèiem, algun d'aquests creadors de continguts especialitzat en vida saludable, o si teniu alguns amics doncs, que creuen en aquestes pseudociències, doncs pot ser que també us hagin recomanat aquest consum d'aigua de mar. Ara bé, com passen moltes d'aquestes recomanacions, sembla que més val posar-ho en quarantena si preferim doncs, no posar-nos en risc. En concret, hi ha qui diu que el consum d'aigua de mar ja en sortirà la pregunta.
1: Jo no et puc ajudar, perquè és molt complicat.
4: Remineralitza, exactament. És que, de sobte, ara trobar-t'ho al guió és una cosa. Equilibra els electròlits, alcalinitza l'organisme, o fins i tot vaja.
1: Valeix molts ànims, perquè és molt difícil. I sort que dius tu, no ho diem nosaltres.
4: Que hidrata millor. Fins i tot, fa més d'un segle, un biòleg francès va promoure una anomenada teràpia marina. Però sembla que científicament, escolta, tot això no està pas provat. En canvi, els riscos associats a aquest consum sí que se saben. De fet, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha explicat avui en un article al diari Ara que no hi ha una evidència sòlida de beneficis de beure aigua de mar i sí, en canvi, moltes proves de riscos importants i adverteixen que beure aigua de mar, especialment si no ha estat tractada, és perjudicial per la salut i no està recomanat per cap societat científica. A més, els experts assenyalen que la concentració de sal de l'aigua de mar és altíssima i que està molt per sobre de qualsevol aliment que es consideri que porta ja molta sal. De fet, pot ser contraproduent, sobretot en persones amb hipertensió, malaltia renal o amb certes patologies endocrines. Per tant, jo no sé si vosaltres heu consumit mai aigua de mar.
1: No, gràcies a Déu. No. Bueno, alguna vegada accidental, no, allò que una onada et revolca.
3: No, però l'aigua de mar, per un moment, l'aigua de mar, que aquesta de la que estem parlant, no és aigua directament agafada del
4: depèn.
3: Mar. Està tractada.
4: Depèn.
3: Jo n'he vist de tractada i que en venen,
4: sí,
3: a botigues.
4: Sí, sí, però vull dir que hi ha alguns d'aquests influencers
3: que diuen,
4: fot una glopada quan vagis a mar.
1: Aglopada i sortiràs com nou. No, sortiràs fatal, el que està dient el...
4: Clar, no? Perquè aquí cal anar en compte per això, no? Perquè si no ha estat tractada, com deia la Marta, hi ha patògens, bacteris i contaminants que podria contenir l'aigua i que, per tant, són totalment incontrolables si no s'ha tractat. De fet, us ho apuntava aquí, eh? Si cardes una aglopada quan t'enganxa una onada i vols trallar-ho tot, jo no sé qui li ve de gust fotre's un got d'aigua de mar.
2: És realment fastigós.
1: No, realment no. Aquí no ens hi trobaràs. Una cosa, heu fet mai un taller de... Fem uns canvis de tema, a vegades que...
4: No. A mi sé que t'interessa moltíssim si heu fet això o no.
1: No, perquè conec molta gent que està molt enganxada a fer tallers de ceràmica.
3: Doncs mira, tens una a la teva dreta.
1: Tu estàs fent molta ceràmica?
4: No, molta no, però l'altre dia vaig anar a pintar ceràmica.
2: No el miris així, Roger?
1: No.
2: La mirada de la baix, com
1: tenia molts prejudicis i l'Aleix no l'hagués posat a pintar.
2: Un home amb barba fent ceràmica.
1: Pintant ceràmica i bevent vi, no? Que a vegades no saps si van pel vi o per la ceràmica.
4: En aquest cas, no hi va haver vi pel mig, perquè a més... Jo vaig sentir que estava molt concentrat mentre estava pintant la ceràmica. I em va donar 2 hores d'una desconnexió i d'una pau que probablement feia mesos que no tenia.
3: Vas sentir que la ceràmica, el pinzell i tu éreu un.
4: No, és que a més, clar, jo no sóc precisament especialista en pintar. Llavors és com... Jo patia tota l'estona per fer-ho malament. I com que tota l'estona...
3: I què tal l'obra?
1: Sí, què va pintar?
4: Doncs mira, vaig fer un petit gerro. Uh-huh. Vaig pintar un petit gerro. I crec que haurà quedat prou decent. Jo us ho diré. Mira, aquesta setmana l'he d'anar a recollir. Jo us el portaré, perquè el veieu.
3: Bé, el posarem a la redacció de la tarda.
4: Unes floretes.
3: Clar.
1: Dic això perquè a la Bisbal d'Empordà volen que l'ofici de ceramista no es perdi i per això faran un curs perquè els joves doncs aprenguin la professió.
4: De fet, un curs que han sortit les places i s'han exhaurit en poques hores. És una iniciativa impulsada per l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà, que sembla que ha estat doncs tot un èxit. Eren 24 places per joves i han quedat totes cobertes. En concret, seran 5 setmanes de formació aquest mes de setembre i amb un segon torn al desembre, en què doncs els aprenents faran una introducció en profunditat a la ceràmica, uns aprenents que, sobretot, hem de tenir en compte que ja tenen estudis o experiència en art, per tant, no eren com jo. Que
3: no podries haver-t'hi apuntat, Aleix.
4: No em podria haver apuntat, perquè la majoria tenen això, experiència en art, disseny o ceràmica, i, a més, doncs, el que faran serà aprendre tècniques com el modelatge, el treball en torn i els esmalts. Tot plegat en el marc d'un projecte de la Generalitat anomenat Arrelament, que té com a objectiu que els joves no marxin de zones que van perdent població. Per això es vol potenciar la projecció de futur d'oficis artesanals com la ceràmica, un ofici que sembla que no substituirà la intel·ligència artificial. A banda de la prova pilota a la Bisbal, es preveu que més endavant es pugui estendre l'experiència a altres oficis tradicionals i en altres zones del territori.
5: Anem a buscar la bola de drac. Envoltada d'un misteri és un gran secret.
3: Molta atenció als fans de Bola de Drac, perquè París tindrà un parc d'atraccions temàtic justament d'aquests dibuixos animats de Bola de Drac.
6: És un acord entre França i l'Aràbia Saudita, que han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat íntegrament a aquesta sèrie que segurament tots hem vist a casa nostra. El projecte està inspirat en els personatges i en tot el món que veiem sovint a la pantalla i es construirà a prop de la capital francesa. A més, tindrà un cost de 6.000 milions d'euros i s'espera que generi 22.000 llocs de feina.
4: Avui t'ho perdonem tot.
6: Sí, avui se m'ha de perdonar. Es diu, a més, que la idea, que això m'ha sobtat molt, perquè mostra molt el poder que té la gent, va sorgir després que el president francès Emmanuel Macron i el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, descobrissin que els dos, Bola de Drac, els agradava molt durant una visita del francès a l'Aràbia Saudita l'any 2025. I llavors van dir, mira, saps què? Anem a fer un parc temàtic, no?, entre els dos.
4: Sort que no sabia que era Bola de Drac i no qualsevol altra barbaritat.
1: Que es pensaven així els parcs temàtics amb unes birres amb el...
4: Sí, sí.
6: Així ho han explicat els assessors de Macron, per tant, ens haurem de creure en la història. Encara no tenim data d'inauguració pel que es preveu que sigui un dels complexos de parcs temàtics més grans d'Europa, ni coneixem alguns dels detalls claus de l'acord, però segur que els fans de Son Goku i companyia ja estan buscant escapades cap a França.
1: I de França als Països Baixos. Anem concretament fins a Amsterdam, perquè un estudi del Museu Van Gogh ha detectat que el pintor només va signar el 15% de les seves obres.
6: Dels seus 840 quadres coneguts, només 133 porten el seu nom i el motiu podria estar relacionat amb la salut mental del pintor i el seu esperit crític. Van Gogh és conegut pel seu cognom, com tots sabem, però sempre signava les seves obres amb el seu nom, amb Vincent. La raó és que se sentia molt diferent a la seva família i volia crear una identitat artística pròpia i així li explicava en cartes als seus familiars. I la investigadora Julia Engel Meyer va estudiar totes aquestes obres durant els seus 10 anys de carrera professional i ha relacionat la seva signatura amb l'etapa vital amb què en aquell moment estava vivint el pintor quan creava l'obra. Van Gogh va començar a signar a partir de l'any 1884, tot i portar diversos anys pintant, perquè creia que les seves primeres pintures eren estudis, no eren prou bones i ell era molt crític amb ell mateix. Després, l'any 1885, quan ja es va traslladar a París i un cop allà va començar a signar molt més sovint i es creu que és possible que sigui per la influència dels seus companys artistes que l'animaven a seguir creant i, a més, amb l'objectiu de poder vendre més pintures que en aquell moment ell pensava que eren millors. Però, quan marxa de París i la seva salut mental empitjora, les seves obres signades disminueixen en picat. I aquí és on se n'adonen aquests investigadors d'aquest estudi del Museu Van Gogh d'Amsterdam, que tot està una mica relacionat amb la seva autoestima. Quan la seva autoestima és bona, està tranquil i se sent orgullós de les seves creacions, signa, i si la seva salut mental no l'acompanya, doncs no.
1: Escolta'm, fantàstica.
3: No, però jo estava pensant que hi ha moltes obres desconegudes, potser les obres de Van Gogh, perquè si no estan signades...
6: Clar, i molta gent, a més, intenta enganyar presentant obres com si fossin seves i no ho són. De fet, la investigadora Engel Meyer el que explicava és que sovint els feia sospitar més que una obra anés signada que no pas que no tingués signatura, perquè com estan acostumats a que només aquest 15% porta la signatura de Vincent Van Gogh, doncs els fa sospitar.
1: Moltes gràcies per aquest episodi d'En Guàrdia sobre Van Gogh. M'ha semblat espectacular.
2: M'ha funcionat moltíssim.
1: I Enric Calpena, sisplau, un monogràfic de la història de Van Gogh que segurament
2: fitxar.
1: Ha fet.
2: Jo, encantada.
1: Home, aprendries moltíssim, eh? Amb el,
2: he après
1: amb
2: moltíssim
1: Calpena.
2: Avui, eh?
1: Totalment.
2: No és ni broma.
1: Bé, a passant 7 minuts de 4:45, hem de parlar de Quevedo. Dime quién fue ese loquito que te deja
3: rota y el corazón en pedacito por culpa de ese maldito. I parlem d'ell perquè Quevedo ha destronat Rosalía i s'ha convertit en l'artista més escoltat a l'estat espanyol.
6: El cantant que ha arribat al rècord històric a Spotify després d'aconseguir 14.680 milions de reproduccions acumulades, superant noms com són el de Rosalía o Rels B, i eren ells els que fins ara eren els més escoltats, fins que ha arribat Quevedo amb el seu últim àlbum, El Baifo, i ha dit, fins aquí, que he arribat jo a trencar aquest rècord. Spotify, a més, ha presentat la llista de cançons d'artistes espanyols més escoltades a l'estranger aquest any 2026, i Quevedo és el gran protagonista. A mi m'encanta tu cuerpo, ay, mi niña, dame un cacho, yo sigo siendo un pibito. De les 15 cançons més escoltes, les 3 primeres són de Quevedo, com aquest Ni borratxo que veig, Roger, que tu no l'has...
1: Jo, el primer cop que la sento...
6: No l'havies descobert fins ara.
1: No.
4: Ell està escoltant encara per caigudistes dels Catarres.
1: Sí, i fans del Sol d'Oques Grasses. Boníssim disc, molt recomanable.
6: Aviam si coneixes alguna altra de les cançons de Quevedo. També tens Scandic, que està molt sonada, sobretot en discoteca. Doncs jo crec que la que sí, segur, heu hagut d'escoltar és la seva col·laboració amb Nueva Línia, que és El Golpito. A Dios le pedí fortuna y no me la concedió.
3: Tampoc
1: m'hi
3: trobes, eh?
1: Home, sí,
3: sí.
1: Però em sembla molt fort que us indigneu, perquè bueno, som un país molt plural i en diverses realitats.
4: Però no
1: ha anat
4: a una festa aquest cap de setmana, la Marta.
1: Però la Marta no la recorda.
2: La música no la recorda.
3: No faré declaracions.
4: Tampoc recorda la música, eh?
6: És una de les cançons de l'estiu, de fet, aquesta El Golpito, i una que sentíem abans, que és La Graciosa, que també és una col·laboració amb Elvis Crespo.
4: Home, el de Suavemente.
6: És que boníssim. No, no, de debò. O sigui, abans que acabi l'estiu, heu d'escoltar aquestes cançons.
1: Bé, en tot cas, la que també ha format part de la banda sonora d'aquest estiu és la col·laboració entre Ana Mena i Lola Índigo.
3: Aquesta sí.
6: M'havia espantat ja, necessiteu
3: potser
6: posar la ràdio.
3: Potser la
1: segona
3: vegada, no, Roger?
1: Sí, no, bueno, passa.
4: En Roger només sent aquestes cançons quan en Jaume Miranda parla d'aquests artistes.
6: Totalment. Però bé, per si no ho sabíeu, Lola Índigo i Ana Mena amb aquest petit OA estan d'enhorabona perquè el senzill d'aquest duet femení ha aconseguit el disc de platí després de vendre 100.000 còpies a l'estat, i veurem si tenen tant d'èxit també amb els seus respectius àlbums, perquè aquest any amb dues han de publicar nova música. Lola Índigo, abans que acabi l'any, hauria de presentar un nou disc titulat Romance, i Ana Mena també està preparant un disc, el tercer de la seva carrera, però del qual encara no tenim gaires detalls. Per tant, mentrestant, petit en bucle i esperar.
3: Hi ha una que avui s'ho ha passat molt bé, preparant aquest contingut, Mariona.
6: Jo crec que encara estic de festa, fixa't.
3: Sí. Seguim parlant de música urbana. Tu ja estaves molt emocionada fa uns dies, quan vam explicar la setmana passada que el porto-riqueny Wisin anunciava la creació de la Universitat del Perreo, però avui en tornem a parlar perquè tenim novetats d'aquesta institució. No sé si de la institució, de l'equip docent... A veure, què més n'hem sabut de la Universitat del Perreo, Mariona?
6: Mira, des de fa dies el cantant Wisin, que és un dels noms més importants del reggaeton, ens donava peixet amb l'anunci de la UDP, la Universitat del Perreo, però no teníem gaire informació, només sabíem que era una institució, no?, amb la missió, segons van dir, d'estudiar, de preservar i d'avançar en la matèria del gosseig.
1: Vale.
6: Si entraves a la pàgina web del suposat centre, podies enviar fins i tot una sol·licitud de preadmissió, no?, per voler entrar a...
1: Sí, formar part de l'UDP.
6: Efectivament.
4: Sí, per matricular-te.
6: I molta gent estava interessada, perquè en menys de 24 hores, 500.000 de persones ja havien entrat a la web. Però, clar, després de dies d'especulacions, a mi no m'ha arribat el pla docent, ni quines seran les assignatures, no m'ha arribat...
3: Ni la matrícula, no?
6: Res, ni quan haig de pagar, no m'ha arribat res.
4: I aquí ja vam començar a fer...
3: A sospitar.
4: Sí.
3: Ja van sortir teories aquí, en aquesta redacció.
6: Efectivament. Nosaltres vam pensar que potser era una estratègia de màrqueting, i és que Wisin ens ha obert les portes del centre i hem descobert que la Universitat del Perreo és ni més ni menys que el seu pròxim àlbum. Damas y caballeros, llegaron los reyes. Bienvenidos a la Universidad del Perreo. El de Calle. El sonido original. La máquina.
3: No et convenç, Roger, eh?
2: No t'acaba.
1: Estic sentint l'entrada triomfal a l'Eureka.
2: És el professor Sandunga, ara us ho explico. Fins aquí.
1: Molt bé, doncs, nou àlbum.
2: Nou àlbum de Wisin, que es publicarà el dia 4 de setembre, que òbviament conviu amb aquest episodi mania que li ha agafat a Wisin en pensar que és un professor de reggaeton i, a més, impartirà classes amb professors experimentats com són els cantants Jowell i Randy i d'altres professors una mica més en pràctiques, com podria ser Capo. I serà el 4 de setembre que descobrirem com sona tot plegat. Quan no tens res,
1: per dir una mica de
3: música
1: nostra, que
3: ja
1: conec,
3: estaves
1: i que,
3: home, s'agraeix
1: una mica.
2: És que està tothom molt tranquil, estan fent molts concerts de festa major i no ens donen peixet.
1: Escolta'm, tornem a casa nostra, perquè sembla que s'està cuinant ara una col·laboració entre dos artistes catalans. Entenc que per part de Ginestar i algú més.
2: Efectivament, Ginestar ha anunciat col·laboració amb l'artista de Sant Feliu de Llobregat, Nil Moliner, i s'estrenarà el mateix dia, de fet, que a la Universitat del Perreo, el dia 4 de setembre. I res, els germans Serra Sols ho han publicat a través de les seves xarxes, on han revelat, per una banda, el títol de la cançó, que es titula Amb qui estaràs, aquesta col·laboració amb Nil Moliner, i també han publicat uns segons del senzill.

0: Jo almenys amb ningú que m'abraça per l'esquena, demà al matí...
1: Ja vindrem a fer la cullereta amb tu, Roger.
2: Bueno, sona molt, molt Nil Moliner, eh?
0: Absolutament, eh?
2: Molt,
1: i sona molt bé. Jo tinc moltes ganes que es publiqui, que serà el 4 de setembre, i a més els germans Serrasolses crec que també es moren de ganes perquè fa mesos que tenien aquesta cançó ja cuinant-se. Per tant, haurem d'esperar aviam com sona.
2: Segur que sonarà moltíssim, perquè a més és molt radiable.
0: Com tenim l'agenda de concerts?
1: Doncs mira, ara tenim pocs festivals, però sí que tenim encara a Santa Maria de Castelló d'Empúries un tribut als Beatles al Mediterranean Guitar Festival, on s'adaptaran les cançons més conegudes del grup de Liverpool amb una nova perspectiva sonora una mica més moderna, no?, per dir-ho d'alguna manera, però sobretot el que dèiem, tenim molta festa major. Diuen els pescadors de la mar. Nova oportunitat per anar a la platja Gaudí d'Havaneres, un pla increïble per l'estiu.
2: Havaneres i Cremat.
1: Total, ben molt de gust. En aquest cas teniu una cita a la Torreta, que serà l'escenari ideal per sentir el repertori del grup gironí Les Anxovetes en el marc de la Festa Major de Sitges, amb un repertori de cançons clàssiques i tradicionals al costat del mar, que ve molt i molt de gust. I si no, a l'Arbós, un clàssic. L'Orquestra Meravella celebra el seu 75è aniversari a la Festa Major de l'Arbós, al Baix Penedès, i recuperaran tots aquests clàssics que sempre fan ballar a tothom a l'embalat, tant els més joves com els més grans. Per tant, cita també l'Arbós avui.
0: A mi em podria funcionar molt bé les Havaneres, una mica de,
2: home,
0: de
2: una
0: cita.
2: Una mica d'Havaneres.
0: Una mica de cita a les Havaneres, jo crec que...
1: Funciona
3: que
1: molt bé.
3: Te'n vas cap a Sitges avui, eh?
0: No ho descarto, però...
1: Sí? Li costa molt baixar la Costa Daurada.
0: Sempre
1: li
0: diem. Tinc molt lluny, però vull dir que és un molt bon
2: punt. A veure, d'aquí a Sitges hi ha 25 minuts, eh?
0: No, el problema és de vols cap a casa.
2: No, clar, la tornada, tot són excuses.
0: Passa un minut de 3:15.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor. La muntanya més icònica de Catalunya ja té podcast. Les mil veus de Montserrat.
5: Soc jo, la muntanya. Soc Montserrat.
6: Ai, mare de Déu, senyor.
4: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb les desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
7: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
8: Ho vam fer d'acord amb el pare abat d'Escarrer.
4: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast diferent, entre la ficció i el documental, per celebrar el mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat.
6: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
4: Les mil veus de Montserrat, amb Joan Pera, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu canviem horaris.

0: L'exposició Feminismes fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linka. A Catalunya Ràdio.
2: L'estiu és tu.
3: Catalunya Ràdio.
2: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu.
4: L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
4: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Passen 3 minuts a 3 quarts. Ara comentàvem que trobarem a faltar l'estiu ets tu quan s'acabi la temporada d'estiu.
6: Aquesta cançó que ens ha acompanyat aquests dos mesos.
5: Sí, sí.
7: La posarem a la playlist de Spotify.
5: És que ens hem trobat ara de sobte que l'estàvem cantant tots, com que ens ha sortit de dins.
6: I és que és una cançó que fa com feliç. Et posa de bon humor, l'escoltes i dius...
5: Mira, explicaré una Cubino. Cosa. En Cubino, a principi d'estiu, que fèiem reunions
6: com
5: amb ell,
6: com t'agrada parlar d'en
5: Cubino,
6: eh?
5: És el meu personatge, la persona preferida d'aquest país. I vam fer una reunió i estàvem per aquí a la ràdio. I ens va dir a mi la Marta, escolta'm, abans de marxar, m'agradaria...
6: Ensenyar-vos una cosa.
5: Sí, ensenyar-vos una cosa i parlar amb vosaltres.
6: No va dir, és veritat, va dir vull parlar amb vosaltres d'una cosa.
5: No, va dir tres coses, va dir.
6: Ah, sí, va dir tres.
5: Una és si li podíem pagar el pàrquing de la reunió que havíem fet. I vam dir que evidentment que sí. Aquell euro amb 85 que no l'hagués pas de pagar ell per res del món. I llavors ens va portar en un raconet. Va mirar que no hi hagués ningú. Va tancar les portes, ens vam quedar allà al passadís de l'estudi 2.
6: Us vull ensenyar una cosa.
5: Es treu el mòbil i ens posa des del principi l'estiu ets tu. Diu, és la cançó de l'estiu i l'he feta jo i vull que l'escolteu i em digueu el què.
6: La vam escoltar en primícia, Roger.
5: Sí, amb altaveu, que sonava com si
6: us
5: sentissis amb una gasolinera per aquells altaveus, i ell ens anava mirant als ulls tota l'estona.
6: Sí, a veure què ens semblava.
5: I li havia de dir a veure què ens semblava. I al final de tot li vam dir que era increïble, que era boníssima, i va dir, doncs, poseu-la molt, que un s'ha de guanyar la vida, també. Eh que sí?
6: Sí, sí, fantàstic.
5: I escolta'm, què hem fet?
6: Posar-les
5: tot, cada quart d'hora, vull dir que ens deu un sopar en Cubino.
7: Però més el Corazón Latino, i això ja li genera.
5: Bueno, però...
7: Ell viu del Corazón Latino
5: sí,
7: i d'altres coses, eh?
5: Generar l'estiu és tu.
7: No, i tant.
5: Escolta'm, benvingut.
7: Menys internacional.
5: Tot això per dir-vos que s'acaba la temporada d'estiu i que ens anem fent la idea.
6: I hem de fer balanç, i aquí recordarà aquest estiu com l'estiu de les temperatures rècord, com l'estiu dels incendis, com l'estiu de Ceuta, però també es podria recordar aquest estiu amb un tema molt més banal, més superflu. Aquest ha sigut també l'estiu del tanga.
8: La tanga enverina les nenes, la tanga les deixa per terra. El dia
6: I com a expert en tanga, Judit Pastor, bona tarda.
5: Bona tarda.
7: Ara ja
6: la nostra... perquè si avui estàs parlant per del tanga...
9: Demà ja no sé de què parlarem.
6: No. A veure, explica'ns què és això de l'estiu del tanga i per què hem de dir que ha sigut l'estiu del tanga.
9: A veure, només cal anar a la piscina o a la platja per adonar-se que cada cop són més habituals els biquinis amb tanga. Tu vas mirant involuntàriament, però t'apareixen molts culs.
6: Sí,
9: veus
6: sí.
9: Molts culs. I també, sí, ara ho parlàvem a l'inici de l'estiu amb la Mariona també, que ens volíem comprar totes dues un biquini i era pràcticament impossible trobar un biquini que no ensenyessis mig cul.
6: Absolutament.
9: Vull dir, no sé què està passant, on són les calces clàssiques que t'acullen
6: totes les natges.
9: Sí, on són, no sé.
10: I a més, és que a les pàgines web hi ha tants models ja de calcetes que dius, mira, m'hauré d'agafar el final de tanga perquè no estic entenent res del que m'esteu oferint amb els bronzits aquests al cul.
9: No entenc
10: formes
9: això.
10: Estranyes...
9: La qüestió és que tot bueno, encara que sigui una casa, es va escurçant.
10: Sí.
9: Es va escurçant, cada cop és tot més mini, més petit, i cada cop, inevitablement, ensenyes més cul, no perquè ho vulguis, sinó perquè és que vas a la botiga...
6: Sí,
9: obligada. I no hi ha...
6: Sí. Alternativa.
9: Evidentment, tot això per les dones, perquè els homes encara continuen amb aquell banyador fins a mitja cama, no són com
7: ara
9: el López...
7: Són un pèl més cul.
5: Ara va per sobre el genoll, no?
9: A veure,
10: a principis dels 2000 era pel genoll, no?
5: Sí, per genoll, per sota genoll.
9: No hi ha punt de comparació amb la natja que han d'ensenyar. a les
5: home,
9: dones.
5: Estem molt lluny de trepar-vos.
9: Estem molt lluny de carn.
7: Ara també hi ha la gosarat que porta l'eslip, que em van parlar l'altre dia.
9: Sí, sí, aquest és un altre gènere, sí, sí. Però pots triar. Pots triar. Hi ha llibertat. Estàs condemnada, senyor Cull.
6: Està cada vegada més restringida.
9: I que endavant, si vols fer-ho.
6: Però si no vols,
9: tens un problema perquè no trobes res. Bé, en fi, com que la nostra missió és el servei públic, hem anat a buscar una experta a...

0: que ens resolgui d'entrada per què torna amb tanta força el tanga i per què ara, i ho hem preguntat a l'estilista Marta Portmou.
1: I aquests biquinis minúsculs doncs ens inunden per culpa de les influències de les xarxes, les editorials de la moda, que ens han dit que això és el que es porta, per tant, tot és de cap. És inevitable voler imitar les influencers perquè al final és un mirall d'allò que veiem cada dia, i si elles ho porten i tu també, el veure-ho constantment a tot arreu, a tots els aparadors, als maniquís, a les xarxes, et validen aquesta mirada de la por que puguis tenir tu a ser jutjada.
0: Clar, és que tu vas mirant les Kardashians, la Dua Lipa, la Goico, que ella mateixa té la seva marca de biquinis, és veritat, totes van lluint molt de cul, però com ja sabeu, una moda no és només una moda, sinó que darrere segurament s'expliquen moltes coses de la nostra societat, no? Ho vam veure, per exemple, als anys 90 i als 2000, aquells pantalons de cintura baixa on ensenyaves mitja panxa, també en aquell moment
2: es portava molt
0: això d'ensenyar tanga, o ensenyar mitja calça,
3: de
0: i tot
3: fet,
0: això...
3: De fet, ha tornat una mica, el tema d'ensenyar la tanga.
0: Tota aquesta estètica està tornant molt, no? I en aquells moments, als 90, als 2000, i ens temem que potser està tornant a arribar ara, tant de bo no, però tot això anava associat a un cos de dones extremadament primes, no? I ens hem preguntat, ostres, això vol dir que si torna el tanga està tornant tot això?
3: Aquest model estètic?
0: A què respon, no, ara, l'ús del tanga?
1: Això del tanga és una moda que sempre havíem vist molt a la cultura llatina, i com que vivim en aquest moment de llibertat, de sol, de platja, doncs jo crec que presta molt més a retre homenatge a aquesta cultura, que de fet és una cultura llatina que en canvi no ens influeix gens durant l'hivern. A altres temporades ens en anem cap a influències nòrdiques o no, als aires de París, ens anem a Copenhague, però mai ens en anem a la cultura llatina, només a l'estiu, que també s'entén, no?
0: Ara que parlaves abans, Mariona, de la Universitat del Perreo, allà jo crec que deuen lluir bon tanga a la Universitat del Perreo, no?
3: Sí,
0: també
3: segur.
0: Aquest imaginari del reggaeton, la cultura llatina, va molt associat a això, i això doncs s'està instaurant també aquí. I és curiós, però, perquè a mesura que anem ensenyant cul, anem ensenyant les dones menys pit. Fa uns anys era moda fer topless,
3: sí.
0: I ara aquest tema també ha sigut molt recurrent aquest estiu de... Oh, ja cada cop menys dones fan topless, no? Sembla mentida que ens anem alliberant per una banda, però potser anem retrocedint per una altra. No sé si això té algun tipus de relació o no.
1: El topless retrocedeix totalment, i diria que és per aquesta penalització que tenim a les xarxes. Allò que ens han dit que està mal fet, i que els mugrons femenins, penseu que estan totalment vetats a Instagram. Crec que tanta insistència ens hem acabat creient que millor retallem per baix que per dalt.
3: També és un tema dels telèfons mòbils, no? Que hi ha molta gent que va a la platja i té por que el del costat tregui el telèfon i et faci una fotografia.
2: Però te la farà al cul, no? Vull ara la fotografia.
4: Però al final també és una retroalimentació, és a dir, si la societat mateixa t'imposa que el mugró s'ha de tapar perquè llavors entra ja el bucle de la sexualització, no? I llavors nosaltres mateixos ja li estem donant una connotació més sexual i, per tant, després pensem que ens faran fotos perquè la gent sexualitza més, és com tot un, una retroalimentació.
0: Sí, vull dir, als anys 70, als anys 80, fer topless no era un signe d'estar alliberada, estava una societat molt reprimida, i el gest tan senzill, no, com treure's la part de dalt sent dona, era tota una revolució. Ara no estem aquí. Llavors em pregunto, llavors ensenyar el cul és igual d'alliberador que als anys 70 o 80 ensenyar el pit? No sé si té connotacions diferents ensenyar pit o ensenyar cul.
1: El cul no és tan jutjat. Els pits n'hi han de tants tipus com de dones i al món. I, en canvi, el tanga, tothom s'hi veu més en cor, no?, que ensenyar un pit. Penseu també que totes aquestes influencers venen un fals recatament. Georgina Rodríguez, les Kardashian, la mateixa Rosalía, venen molta religiositat, no? Creus cristianes, porten vels de verge... Ara, els pits no. O sigui, ensenyar una mica sí, però no. I les galtes del cul sembla, no?, que no pateixin tant pecat, perquè totes elles les hem vist sempre ensenyant molt de cul, però mai ensenyen pit.
0: No hi havia caigut jo amb això. No m'hi havia fixat. I és veritat, té un punt de raó, és veritat, el pit no l'ensenyen gaire.
3: L'única persona que sí que s'atreveix a pujar sobre l'escenari i treure's els pits és Rigoberta Bandini,
0: sí,
3: amb el seu Ai Mamà.
0: Amb el seu himne, Ai Mamà.
3: I que provoca també una onada de tothom a treure's els pits en l'aire quan estàs entre el públic, perquè veus amb moltes noies que s'animen a copiar també a Rigoberta Bandini, i sense gaire por de que el del costat et pugui dir alguna cosa o sentir-te...
0: Sí, és veritat, és un dels pocs moments, no? Un dels pocs espais on aquesta imatge... Sí.
4: Això no passava des de les festes majors a Moques Grasses? Amb les coses importants se solen fer sense roba.
0: Sense roba.
3: Però t'ha de
4: Bueno, jo he vist de tot, perquè al final a les festes majors hi ha molta gent que per anar còmoda va sense sostenir de més.
5: I en aquell moment, sense cap mania, veia tothom la samarreta fora, veritat.
0: Clar, llavors jo em pregunto, hem de celebrar que haguem arribat al punt de llibertat de poder ensenyar lliurement ara els nostres culs? O, en el fons, és una imposició més de la mirada masculina per sexualitzar-nos?
1: Jo trobo una aberració, els biquinis, per exemple, de la Goicoechea, que cada cop són més petits i que estan pensades per un tipus de cos, per un tipus de vulva, per un tipus de pit, que realment no necessita ni ser amagat, ni ser tapat, ni ser aguantat. Llavors, em fa una mica de recança creure que aquest tipus de biquini ens fa un favor. Jo crec que no ens el fa, que tothom és lliure de poder-se posar el que vulgui, però jo crec que la platja, a la piscina, s'hi ha d'anar pràctica, s'hi ha d'anar per poder-te banyar, per poder gaudir i no estar patint, que no et surti res.
6: Mira, absolutament d'acord amb el que diu Marta Pontnou. D'entrada el que dèiem al principi, que cada vegada hi ha menys oferta, per tant no tens llibertat,
0: no pots triar gaire.
6: No pots triar. Jo l'altre dia que m'havia de comprar un biquini, a més ho vam estar comentant, ho vaig comprar per internet, em vaig comprar ja dues talles per veure quina m'anava millor. Cap de les dues. O sigui...
0: No, és que no t'hi cap. Hi ha una cosa...
6: És que no m'hi cabia.
0: La biologia no m'hi cabia. No es pot inserir en aquell trianglet.
6: Què tapo? O sigui, trio quina part t'ensenyo. Però alguna cosa he d'ensenyar segur. És cert, cada vegada estem més condemnades, vulguem o no, a ensenyar, si és que...
0: Aneu com vulgueu, si us agrada, endavant.
6: Clar, però si no vols, és que no et queda alternativa.
5: Bueno, clar, el tema és no tenir alternativa. Exacte. Hauríem de combinar els dos models i llavors que la gent agafi el que...
0: A veure, l'estiu vinent, quina és la tendència?
5: Ai, jo no sóc massa optimista, no?
0: No ho sé.
5: És veritat que tampoc podem anar gaire menys.
3: Tant de bo us toqui a vosaltres amb tanga, no?
0: Ai,
3: també,
0: mira, poder... Com el López i el Ramon.
5: Ah, mira, estaria.
4: Quina és això, eh? Imatge.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Maria Costa. Molt pendents de l'incendi a Collserola, els bombers de Barcelona i els bombers de la Generalitat treballen conjuntament en les tasques d'extinció d'aquest incendi forestal que crema el barri de Vallbona de Barcelona dins del Parc Natural de Collserola. Segons els agents rurals, ja ha arrasat 25 hectàrees. El foc s'ha declarat a les 3 de la tarda. De moment, segons l'Ajuntament, no consten danys materials ni personals, però, com a mesura preventiva, s'han confinat els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. En l'incendi treballen 8 dotacions terrestres dels bombers de Barcelona i 5 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat. Els esforços es focalitzen en frenar el flanc dret, que és el que avança cap als municipis de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. Per facilitar l'accés dels vehicles d'emergència, la Guàrdia Urbana està efectuant talls de trànsit a les carreteres d'Horta a Cerdanyola, del cementiri de Collserola i també a la carretera alta de les Roquetes. La Generalitat ha posat en situació de prealerta el pla Infocat davant l'evolució de l'incendi forestal i el telèfon d'emergències 112 ha rebut més d'un miler d'avisos relacionats amb el foc, segons la informació facilitada per Protecció Civil. Les autoritats demanen a la ciutadania que no s'acosti a la zona de l'incendi, que respecti els talls de circulació i que segueixi en tot moment les indicacions dels bombers, la Guàrdia Urbana i els serveis d'emergència. La columna de fum és visible des de diferents punts de Barcelona, especialment des de la Ronda de Dalt, entre els sectors de la Trinitat i Roquetes. La situació continua en evolució i encara no hi ha una superfície afectada confirmada. Més notícies amb Cèlia Forment.
8: En mort cerebral, dues dones ferides per la caiguda d'un mur durant els aiguats de dissabte a Roda de Barà. Les dues van ingressar en estat greu i crític a l'hospital dissabte. Tarragona, Ricard Buigues, bona tarda.
9: Bona tarda. Les dues dones que estan en mort cerebral són la mare i la filla d'una família que tenia una paradeta al port de Roda de Barà. Estaven dormint a la parada i els hi va caure el mur a sobre a causa de la força de l'aigua. La filla va ingressar en estat crític a l'hospital i la mare en estat greu. En l'incident també va quedar ferit de menys gravetat l'avi de la família. Roda de Barà va ser un dels punts que va registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: El Vaticà demana a Rússia acabar el més aviat possible amb la guerra a Ucraïna. És el missatge del papa Lleó XVI que el cap de la diplomàcia vaticana, Paul Richard Gallagher, ha transmès avui al Ministeri d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, amb qui s'ha reunit a Moscou.
10: Siguem clars, aquesta guerra s'ha d'acabar. Per això, durant la reunió, he reiterat la crida del papa Lleó XIV a posar fi a les hostilitats i iniciar negociacions autèntiques amb el suport de la comunitat internacional.
0: La visita del representant del Vaticà és el primer intent de mediació internacional des de l'última ronda de negociacions celebrada el febrer passat entre Rússia i Ucraïna i amb els Estats Units com a mediador. Un intent que ha quedat estancat després que els nord-americans hagin hagut de prioritzar altres conflictes com el que mantenen amb
8: Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro, coneixeran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
11: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: La residència Gent Gran de Gràcia de Barcelona rep el primer distintiu de centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha avançat que ja s'han format més de 2.500 professionals del sector i que l'objectiu és que aquests drets siguin garantits a tots els centres públics o de gestió pública del país.
12: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural i que el conjunt, tant dels serveis que ens donen com de les persones que hi conviuen amb nosaltres, siguin respectuoses amb aquesta manera d'expressar.
0: Els esports, en Joan Fito, bona tarda.
13: Bona tarda. El tram final de la quarta etapa de la Vuelta, amb inici final a Andorra i quatre ports de muntanya. Isaac Vilalta, Andorra, bona tarda.
14: Què tal, bona tarda. Tadej Pogačar, cap de cursa en solitari, acaba de coronar el Coll d'Ordino. Li quedarà només l'ascensió a la Comella de tercera i el descens ràpid fins aquí als carrers d'Andorra la Vella. L'eslové ha atacat a 50 quilòmetres de meta, se n'ha anat en solitari i ara, quan queden 23 quilòmetres per al final, treu més de 3 minuts al grupet perseguidor. 5 ciclistes, Primo Roglic, Enric Mas, Sepp Kuss, Oscar Only i Félix Gall a 3 minuts i 10 segons de Tadej Pogačar, que a 23 quilòmetres de meta està rodant en solitari per sentenciar avui, tot just a la quarta etapa, aquesta edició de la Vuelta. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Andorra la Vella.
13: El Barça, mentrestant, espera l'arribada aquest vespre del porter croat Dominik Livaković, que arriba procedent del Fenerbahçe i passarà la revisió mèdica demà. El club valora ara si incorporar-lo ja aquesta temporada o cedir-lo i que s'incorpori la temporada vinent. En clau esportiva, avui Rodri ha completat la segona sessió amb el grup i dijous podria debutar contra l'Atlètic Club al Camp Nou aquest vespre a les 9, partit de la primera jornada de Lliga, a Mestalla, València-Betis, i l'escorta dominicà Hasél Pérez firma per les dues pròximes temporades amb el FIAC Girona de la Lliga CB. Hasél Pérez ja va jugar la temporada passada a la Lliga, ho va fer amb el Granada.
7: Fins aquí les notícies. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada. Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: A Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Garandell i Marta Delcor.

0: que vindran.
1: Nil Barbà, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Roger.
1: Que ningú s'espanti, eh? Que ningú s'espanti de moment. Tranquil·litat.
3: Ens posa nerviosos, aquesta sintonia.
2: Nervis.
1: A veure, Nil, el que farem amb tu cada dimarts és descobrir històries de persones que han viscut experiències fora del que és habitual i que a vegades els han portat doncs, fins al límit de la mort. El cas d'avui és excepcional perquè és la història d'un home que ha estat a punt de morir, atenció, 20 vegades.
4: Com a guia de muntanya i com molts treballs que he fet, de treballs vertical, de submarinista professional, de guia de barrancs, o, estàs moltes vegades doncs, una mica esposat, no?
2: I no ho dic jo, Roger, ho diu ell mateix. De fet, ha escrit un llibre que es diu Tal qual, 20 vides, on recull totes aquestes històries. Si et sembla, posem-nos en situació. Es diu Albert Segura, és escalador, formador d'equips de rescat, té un llarg currículum, eh? També és escriptor, òbviament, després de fer aquest llibre, i és un home que des de jove no ha parat. La muntanya és la seva passió, 100%, i jo diria que és un cul inquiet. Pensa que ell només ha pogut trobar un moment per escriure aquest llibre, precisament perquè no podia fer res més.
4: Com dius que tenia 8 costelles trencades, però a part tenia el pulmó foradat, tenia la tràquea una mica aplastada, tenia una clavícula rota, tenia un bon cop al cap i a la cama. Llavors, la veritat que tenia moltes historietes de la meva vida, que al final, ja ho he dit moltes vegades, que com a guia de muntanya i com molts treballs que he fet, de treballs vertical, de submarinista professional, de guia de barrancs, estàs moltes vegades doncs, una mica esposat, no?
2: Eren les conseqüències d'un dels molts accidents que ha tingut i això el va portar a escriure la seva història.
1: Clar, aquí hi ha un tema que depèn de la feina que tinguis, estàs més exposat o no a patir accidents, perquè nosaltres en aquest estudi molt malament hauria d'anar la cosa.
2: No.
3: Perquè va ser amb un pulmó foradat, la tràquia... Ara, també s'han de tenir ànims, per molt que físicament diguis és que no podia fer res més, quan estàs així de cardat, perquè era com estava, tenia ànims de posar-te a escriure... És que el coco, vull dir, com a mínim del coco has d'estar molt bé, no? Psicològicament has de tenir una resiliència...
1: Totalment,
2: és veritat que realment són històries de pel·lícula i jo entenc que ell notés aquesta necessitat de dir això, la gent ho ha de saber, jo això ho he d'escriure.
1: Nil, no sé si podem repassar els accidents que ha patit i sobretot quin és el més bèstia.
2: Mira, ell diu que el que més l'ha marcat va passar precisament després d'escriure el llibre, és a dir, si el llegiu, aquest no el trobareu, i va ser aquí, no va ser allò una muntanya remota, molt lluny d'aquí, sinó que va ser a Montrebei.
4: En aquesta situació se'm va trencar una repisa de roca que no se tenia que haver trencat, però bueno, se'm va trencar a mi i vaig caure 35 metres de cap. 30-35 metres i abans de tocar amb la roca vaig ficar la mà i em vaig arrencar aquest dit per dins, vaig trencar una altra clavícula i bueno, vaig intentar entendre una mica el perquè, fins i tot pues, bueno, una mica negatiu, dient per què m'està passant això a mi ara, no? Tot això seguit. Però al final, pues, bueno, dius, bueno, mira, tens sort d'un altre cop, tornes a estar amb la teva família, estàs fent el que t'agrada, si no, no ho tornaries a fer. I estava seguríssim 100% que et recuperaria, no? Però no ho aconseguia recuperar-me. Aquesta vegada, pues, bueno, he estat molt malament. Durant uns mesos només dormia una hora al dia i llavors pues, pel cap era com bastant intens, no? Sobretot perquè igual estava sopant i em passava com electricitat per l'esquena i m'havia de quedar com tirat al terra i pensava que em quedava paralític, no? I em va fer pensar molt perquè no aconseguia recuperar-me i al final l'únic que m'importava era la meva filla, no? De si la podria tornar a aixecar un altre cop, si podria jugar amb ella, si podria fer vida normal.
1: Veient les cares que estem posant aquí a l'estudi, m'imagino la dels oients, perquè a cada caiguda, a cada rebrincada, anàvem fent com... Ai,
3: és que no és una secció apta per persones aprensives.
1: Ja us
3: ho dic. O sigui, ja, mira que no ho estem sentint, no ho estem ni veient, però és que només d'imaginar-t'ho...
2: I ell ho explica amb aquesta normalitat, no? Perquè està molt acostumat, que és veritat que tu, com a persona que camines per l'Eixample, doncs et sorprèn, segurament,
1: clar,
2: no?
1: Clar, tu caus per l'Eixample i no és capaç d'explicar amb tant detall. Estava caient amb el cap, però vaig aconseguir posar la mà.
2: Exacte.
1: Gràcies a això em vaig salvar.
2: Sí.
1: Per tant, entenc que ara està bé, ara pot aixecar bé a la seva filla, però sí que el que diu l'Albert és que no vol tornar a Montrebei.
2: Sí, ell diu que té aquest punt marcat de color vermell al mapa, a les parets de Montrebei, perquè allà hi ha patit dos accidents i, sobretot, una vivència molt dura que jo crec que no oblidarà mai. Imagineu-vos estar gairebé 24 hores enganxats d'un arnès sense mòbil a una paret i amb temperatures glaçades. Això li va passar a l'Albert.
4: Jo crec que tenia un excés de seguretat i un excés d'ego també, era molt jove i me sentia molt fort, i a mitja paret doncs, vaig perdre la corda. Portava un sistema que tenia que portar un nus al final de la corda, dins de la corda que portava dins de la motxilla, i la corda va començar a córrer per l'aparell que em portava jo per assegurar-me, i bueno, quan em vaig donar compte havia desaparegut la corda, i estava escalant sense corda com a 250 metres del terra per una zona de roca dolenta, i em vaig tenir que quedar per allà al mig de la paret. Vaig tenir que continuar escalant fins que vaig trobar una zona una mica més segura i em vaig tenir que quedar allà enganxat. Que recordar que era febrer o març, doncs les temperatures deurien baixar fins a 4 o 5 graus. No, en aquell moment portava unes malles trencades i una samarreta curta, i doncs, bueno, tot el Pirineu estava nevat i només feia que entrar aire fred pel canyó aquest. I sí que ho vaig passar tan, tan malament, fins al punt de en algun moment pensar en retirar-me del joc i tot, perquè, bueno, tremolava molt, m'entraven com rampes, i fins i tot en la mandíbula, en les cames, i la veritat que van ser unes hores una mica dures, però que, bueno, només havia d'aguantar perquè no podia fer res, no em podia moure d'allà.
1: Bueno, em sembla terrorífic aquests moments de que no pots fer res i que pràcticament res depèn de tu.
2: I ell diu, jo sé que això algun dia s'acabarà, que no pot durar per sempre, perquè, a més, es posen unes situacions físiques molt complicades, i, per exemple, en aquest moment que està explicant, ell diu que és quan va tenir els pensaments més negatius de la seva vida.
1: Bueno, home, quan els vols tenir, diu, no, aquests pensaments?
2: Diu, vaig sentir que ja no tenia forces per aguantar.
4: Però quan el fred és tan intens que estàs tremolant, que no controles, pots arribar a fer tonteries, està clar. Molta gent que es rendeix en alçada, no? No és en aquest moment, no és comparable amb això, suposo, perquè no estava en alçada, no? Però hi ha molta gent que per agotament i per fred es rendeix, no?
3: Bé, el que ens queda clar és que té més vides que un gat, 20, no? 20 vegades.
2: 20 vegades.
3: Això és bèstia, però, clar, sabem que segueix viu, però ara on para l'Albert? O sigui, on has conversat amb ell?
2: Mira, l'entrevista la vam haver de fer a distància, perquè després de l'últim accident a Mont-rebell, el que comentàvem abans, ell es va replantejar la vida sencera. Ell i la seva parella van deixar tot el que tenien aquí, van tocar el dos i van marxar amb la seva filla de 9 anys a fer un viatge que a hores d'ara encara no saben quan s'acabarà. Ara, de moment, són a Colorado.
4: Arrel de moltes coses que ens van passar els últims dos anys, doncs vam decidir vendre gairebé tot i agafar la nena, que també tenia ganes, i anar a viatjar. Llavors, la meva parella ha agafat una excedència de la seva feina de dos anys i no ho sabem. De moment, a mi ja m'està bé estar viatjant, la nostra filla està encantada de la vida, i de moment portem 10 mesos i a veure... Pot ser que tornem la setmana que ve, o que tornem no sé quan.
2: Però l'Albert és una caixa de sorpreses. Tu vas estirant allò al fil i et surten sense parar noves històries que ha viscut, i cap és normaleta. Cap és allò de, hòstia, em vaig trencar la sabata mentre estava caminant.
1: És que aquest és el tema. Està vivint les històries de tots nosaltres. Les més extremes que viuríem, les té ell.
3: I a més et diu, no, ara estic sobre Colorado. Vés a saber on seré la setmana vinent, o saps? Si tornaré a arriscar la meva vida d'aquí dos dies. Ell viu així, no? Amb aquesta actitud vital de...
1: Clar, amb una tranquil·litat extrema, perquè totalment. Molts de nosaltres... Fer coses sense saber quan s'acabaran. On seré d'aquí dos mesos? On seré d'aquí un any?
2: T'agobies.
1: Home, vertigen.
2: No pots viure així.
1: Clar que no.
2: Voleu més històries?
1: Sisplau.
2: Sí? Va, anem ara cap a la Patagònia. Punt de partida. Imagineu-vos que sou a la Patagònia.
3: Mira.
2: Teniu la cama trencada. Això ja hi ha d'haver aquest punt, sí. A les històries de l'Albert.
1: No es pot estar bé, l'Albert. No pots estar amb tot
2: perfecte. Ens riem, però és que ell mateix acaba rient de lo surrealista que són les històries a vegades. Esteu a la Patagònia, teniu la cama trencada. Vale. Esteu fent bivac en una maca enganxada a una paret.
3: O sigui, hi ha de posar molta imaginació.
2: Tot això és veritat. Esteu a centenars de metres d'alçada.
1: Molt bé. Què més passa? Perquè ja es veu que deu passar alguna altra cosa.
2: I a sobre, fa mal temps.
0: veus.
2: I això t'obliga a estar 12 dies quiet en aquesta maca.
3: Què? Wow.
2: Val?
3: Moment, sobre... un moment. Espera.
2: Digue-me.
3: Estàs dient 12 dies amb la cama trencada, penjat d'una paret,
2: en una maca? Amb fred a sobre. Clar. Vull dir que és el mal temps el que et fa...
3: I sincerament, eh?
1: Vénen moltes preguntes aquí.
3: Bueno, per mi la primera... és, val la pena seguir aguantant un dia més? Jo després del segon dia, a mi el cervell em diu, deixa-ho, no, ja està.
1: Totalment.
3: Si fins aquí,
1: però
3: ja està.
1: Estic pensant en necessitats bàsiques d'estar 12 dies penjat.
2: Clar,
1: de
2: jo
1: menjar,
2: crec que està acostumat
1: pixar,
2: a tot, etcètera. Ja vam preparats per aquest tipus de circumstàncies.
1: Vull dir que ja ni t'ho explica, perquè ell ja ho fa de manera natural.
2: L'únic que em deia és que s'ho van passar bé, que van cantar molt, que fins i tot van gravar videoclips en aquesta mà, que anava acompanyat d'un amic seu, és veritat. Però clar, el gran repte era com t'ho fas quan hagis de baixar amb la cama trencada.
4: Estàvem penjats a uns 400 metres d'alçada, amb una paret de 1.300 metres. Tota la paret estava nevada i cada dia teníem vents de 100-130 km per hora amb granís, fins i tot ens va caure com una llau, bueno, com un, no, ens va caure una llau a sobre. I la maca aquesta, que és una maca que té un toldo, pues estava penjada de la paret. Però el tema és que nosaltres no podíem sortir-nos d'allà tampoc, perquè el mal temps no ens deixava baixar.
2: Clar, llavors, passen aquests 12 dies, que són 12 dies que imagino que a ell no se li van fer llargs, però qualsevol de nosaltres se'ns farien llarguíssims, i arriba el moment de la baixada.
4: El rapelar la paret amb la cama trencada, creuar glacial, de genolls amb el cul, vam desmuntar una barra de les hamaques... per utilitzar-la com a pal per caminar, però després ja es transforma en una situació còmica, no? Perquè me recordo sobretot que vam entrar a l'hospital i jo caminava així com coix, perquè feia que l'os apujés un os a sobre de l'altre, no? I aguantava el dolor, però clar, ja portava tants dies així que ja no era un dolor tan intens. I me recordo que el metge em va dir que li passa, no? I digo, no, tengo la pierna rota. Y Caín me dijo, si tuviera la pierna rota no podría estar aquí de pie caminando. Y bueno, pues...
1: Si vostè sabés, doctor,
2: totes les històries que posen darrere.
3: El més menor que m'ha passat.
1: Clar, ell doncs té una manera d'encaixar tot això amb certa tranquil·litat, però jo m'imagino la família, sabent que tenen l'Albert penjat a no sé quants metres, 12 dies, la cama trencada... No sé com ho porten, de pensar, que tens el teu pare allà penjat, que tens el teu marit allà, i que potser un dia no torna si segueix amb aquesta dinàmica.
2: Clar, i pensa que moltes vegades està sense cobertura, perquè en les històries que ens ha explicat, moltes vegades o no té mòbil o està en llocs molt remots que no hi ha cobertura, i jo diria que no ho porten bé. De fet, la seva parella va tenir un ensurt molt gran quan va passar això.
4: Que vaig enviar un àudio a la meva parella, un WhatsApp, i li vaig dir... vaig a fer la via i quan vagi t'aviso, no? Però clar, ella no tenia ni idea de lo que era aquesta via, no? I aquesta via, pues, vam trigar 3 dies. I ella, pues, igual se va pensar, pues, bueno, pues, fa una via com sempre, pues, jo que sé, igual hi ha alguna vegada que he escalat una via de 1.000 metres en un dia i he baixat, no? Pues, havia pensat, pues, és alguna situació així. I clar, van passar 3 dies, o 3 dies i mig, i en aquell transcurs de temps va morir una persona en aquella zona. No, dos persones van morir, crec recordar, i un accident. Vaig dir, bueno, vaig avisar-la, no? La vaig trucar, i ahir sí que vaig notar un silenci pues molt llarg, i llavors ja vaig entendre tot, no? I ella se pensava que jo havia mort.
1: Quina paciència i bé, quin greu, no? Diguéssim que estigui patint constantment sempre per veure si torna o no.
3: Té una entrevista a la seva dona també, sí, perquè totalment. Suportar això, viure amb algú que viu tan al límit, no va ser fàcil de gestionar.
2: Els haurem de portar un dia tots dos, doncs, i sobretot mira, que parli ella i ens expliqui com ho gestiona. També té una filla de 9 anys, i em diu que si un dia li diu, papa, vull fer el que tu fas, ell li permetrà, però que encara ha de créixer, ha de ser més gran per començar-ho a fer. De moment, l'Albert el que ja ha fet és batejar alguna via que ha obert a la muntanya amb el nom de la seva filla, que es diu Gion, i ja en homenatge a ella ja està batejant vies per la muntanya.
1: Pel que dius, l'Albert ha recorregut desenes de països, els avis de perspectives que nosaltres no veurem mai,
2: segur,
1: almenys jo, penjant 1.000 metres, no em passarà mai. però no sé si li has preguntat quin és el lloc més bonic que ha visitat mai.
2: Sí, he intentat que m'ho respongués, però no hi ha hagut manera. Ell se m'ha resistit. M'ha dit una cosa que sona a Mr. Wonderful, però jo crec que és certa, i és que el més important és la gent amb qui fa les escalades, que per molt petita que sigui la paret que escali o el que sigui, que sempre recorda amb qui ha fet aquesta escalada. Però atenció, em diu, et diré el paisatge que no m'agrada gens, val? I em diu que és el paisatge de ciutat. Diu que ell trepitja una ciutat i es posa malalt.
4: Soc quasi extremista, em poso malalt i tot. Ara aquest viatge hem estat a Las Vegas i m'he posat físicament malalt, o sigui, no és una broma. He agafat com una gripe i tot. Les poques vegades que anem, que vam anar a portar la nostra filla, que li agrada molt Harry Potter, que porta com... s'ha llegit 4 llibres en 3 mesos, la vam portar a l'Universal Studios i un altre dia que em vaig posar malalt. Vaig tenir que anar al llit perquè tenia un mal de cap que era increïble.
1: Ell té al·lèrgia a les ciutats, perquè explica, no?
3: Encara serem els herois nosaltres per poder sobreviure aquí. Té nassos que el tio t'aguanti qualsevol circumstància de vida o mort i que, en canvi, trepitgi el nostre dia a dia i aquí el tio digui... Això
2: jo no puc. Està 24 hores en una paret glaçada i ell no es posa malalt.
3: Però trepitja l'asfalt...
1: Bé, fins aquí les històries de l'Albert, no?
2: Sí, a mi m'agrada acabar sempre amb una cançó i avui, nois, la tenia claríssima.

0: Això que sona és Bon Iver, una banda d'indie folk nord-americana que està liderada pel Justin Vernon, que ha guanyat 2 Grammys, i em direu, però això què té a veure amb l'Albert? Home, ell sempre té històries preparades per explicar-nos. I ell va viure a Irlanda ara fa 20 anys per aprendre anglès, va viure i compartir pis amb Justin Vernon, home, el líder de Bon Iver. I em diu que quan van començar a compartir pis junts i tot plegat, eren pràcticament germans.
1: Es van fer quasi germans en un any i anàvem a tot arreu junts, inclús el vaig ensenyar a escalar, i s'ha fet tan famós que ja no puc ni contactar amb ell. I va venir una vegada a Barcelona al concert i vaig estar parlant molta estona amb ell, que em va convidar, i aquí ja vam perdre el contacte ja fa igual 8 anys. I és un tema que em toca així una miqueta perquè, bueno, m'han passat moltes coses aquests anys, i tan dolentes com bones, que m'hagués agradat explicar-li i no ha pogut ser.

0: Nil, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Estic com suat i tot, saps? De tota la puta aventura que hem viscut.
2: Jo agrairé ara cada segon que respiro i que no em fa mal res, com no ho havia fet mai.
1: Pensa que l'Eixample és el més perillós, segons l'Albert.
0: Totalment. Que bé que acabem amb Bon Iver, que
2: sí,
0: ens dona una mica de pau
2: i
0: de tranquil·litat.
1: Ens veiem.
0: Cuida't.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta del Cor.
1: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: A 1861, un ric propietari...
5: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
3: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
5: Una hora d'història que us captivarà.
6: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
6: La llum.
3: L'estiu ets tu.
6: Quan em mires i somrius.
3: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Marina Porres, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I Núria Joanico, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Amb la broma ens hem polit ja tot l'estiu.
2: Quina pena.
1: Molt.
2: Ha passat rapidíssim.
1: Ha passat molt ràpid. La llista de llibres és llarga, això és veritat, però ha passat molt ràpid.
0: Clar, quants n'haurem fet si hem fet unes 8 setmanes a 4 llibres?
1: 32
0: bueno,
1: llibres.
0: El càlcul és fàcil, realment.
1: Mira, que tu i jo no som els més ràpids.
0: És 8 per 4.
1: Però les taules de multiplicar les tenim controlades. I jo els vull preguntar a la Marina i a la Núria quants llibres, ara que estem acabant l'estiu, han llegit aquest estiu?
2: Ostres, jo no els he comptat, eh?
1: Ah, jo tampoc, no ho sé.
2: Et diria 10, així, aproximadament.
1: Sí,
2: jo no, 8, 10.
0: Un i pico per setmana, no?
1: Sí.
0: Més o menys.
1: És un ritme. Clar, això està, sí, per comptar-ho així està bé.
0: Però és
1: sí.
0: que depèn molt de si hi havia algun
2: totxo. Si és un llibre totxo, petit o un totxo gegant, clar. Que igual et segresta tot un mes.
1: Però, per tant, heu llegit més que durant l'any? O el ritme habitual?
2: No, no, perquè jo com que he estat treballant és com si estiguéssim
1: vale,
2: al novembre.
1: No, ja, vale,
2: d'acord. Sí, he anat fent igual, jo també.
1: Sí, eh?
2: Però sí,
1: es
2: perquè és com constant. Sí, a més jo ara no tinc temps, o sigui, és tot absurd. No tinc temps, llavors.
0: I tu, Marta?
2: No puc fer-ho.
1: Fatal, Roger.
0: No, però no, no està ni bé ni malament.
1: No, sí, està malament, està malament.
0: Ja està.
2: Però esteu treballant.
1: Sí.
2: És veritat que ho
1: ja,
2: complica una mica.
1: Vosaltres també. Tothom ja, treballa.
2: Però nosaltres treballem d'això, eh?
1: Ja ho sé, però
2: sí,
1: poc.
2: Sí, sí, estaria molt malament si haguessis tingut tot el temps del món a la platja, ni tan sols així estaria malament. Però...
1: Et diré que quan he tingut... No, quan he tingut
0: sí.
1: És que bàsicament quan he llegit és als caps de setmana. Clar. Llavors, perquè entre setmana, no. Però
2: estàs
1: els caps
2: aquí,
1: de setmana,
2: no
1: a la que tinc allò estones, un nen dormint, aprofito, a la que, saps?
2: Però és que l'important no és molts llibres, l'important
1: no, és gaudir-los i, sí, i gaudir-ho.
0: I que t'emocionin i que t'ho passi superbé.
1: Sí, és així.
0: A veure, acabarem aquesta secció de llibres avui amb quina temàtica?
2: Avui hem buscat llibres que surten una mica de la convencionalitat, que no vol dir que siguin llibres difícils, sinó que són llibres sorprenents, són llibres diferents, són llibres molt curiosos i que encomanen com aquestes ganes dels lectors de seguir llegint.
0: De seguida els descobrim, però abans, com sempre, la primera recomanació l'hem demanat a una llibretera, en aquest cas la Gemma Barrufet, de Peu de Pàgina, una llibreria que trobareu a Sarrià.
3: Com a llibre fora de la norma, jo recomanaria Comiats, despedides de Julian Barnes, publicat per Angla i per Anagrama, perquè és un llibre que no podem classificar ni com un llibre autobiogràfic, ni com un assaig, ni tan sol com una novel·la, tot i que parla d'una relació d'amics que ell va tenir i que l'explica com si fos realment un relat. És un llibre super recomanable. A més, l'autor diu que serà el seu darrer llibre, cosa que no ens creiem. Com a llibre recomanat per l'estiu, com un clàssic que jo crec que hem de llegir sí o sí, que jo ja estic gaudint, és Middlemarch de la George Eliot, que està publicat per Alba, castellà, i la Biblioteca dels Clàssics, i una traducció extraordinària del Xavier Pàmies. És un llibre novel·lon, és com si veiessis una sèrie de 10 temporades i és una endinsar-se en la literatura victoriana i que val la pena molt que el tingueu en la tauleta de nit, a la platja o en el càmping.
0: Vigileu, no es trenquin les potes de la tauleta de nit, no. Si està allà, perquè diu que és com 10 temporades,
2: sí,
0: i que hi ha molta història,
2: no.
0: Això és... Hi ha
2: mil,
0: pàgines.
2: Sí, mil pàgines, em sembla, amb aquesta edició de la Casa dels Clàssics, però és veritat que és un novel·lot del 19 increïble que va marcar tantes coses i és molt interessant.
0: La Gemma també ens ha explicat la vida a la llibreria, doncs, aquests mesos d'estiu.
3: L'estiu és una època que ens agrada molt als llibreters perquè és un temps més relaxat en què els lectors sí que venen a buscar recomanacions, s'atreveixen en clàssics, també hi ha gent que s'atreveix amb llibres més durs, però també hi ha gent que vol llibre més lleuger, que també és del tot lícit, i en aquest sentit és un temps que a nosaltres ens encanta recomanar llibres i que al mateix temps també els lectors ens recomanen.
0: Doncs gràcies a la Gemma Barrufet, a Peu de Pàgina, llibreria que trobareu a Sarrià. Dit això, Marina, comencem amb tu, amb el Pit adormit.
2: Doncs sí, el Pit adormit de Dolors Miquel, un llibre que jo crec que és un dels més estranys que he llegit aquest any. La Dolors Miquel és una de les poetes catalanes més conegudes i reconegudes, amb un estol de llibres molt llargs, que em sembla que tots aquests llibres que ha anat publicant al llarg de la vida l'han ajudat a arribar fins aquí, al Pit adormit. Aquest llibre és un llibre que és moltes coses, per això el porto avui, perquè és molt particular, però també és un llibre de memòries. És a dir, ella, a partir de l'experiència d'un càncer de pit que va tenir, tot i que aquest i no és un llibre sobre la malaltia, però Dolors Miquel el que fa és repassar d'una banda la seva vida poètica, d'alguna manera, de l'altra banda, el seu món cultural, és a dir, el lloc d'on ve el moviment poètic on ella, diguéssim, va aprendre i que l'ha dut també on és ara, i de l'altra, aquest també és un llibre que és una història dels pits, per dir-ho d'alguna manera, on es convoquen tots els referents literaris, musicals, religiosos, filosòfics, pel·lis, per veure com s'han tractat i com es tracten els pits al llarg de la història. Llavors, aquest és un llibre molt erudit, perquè, o sigui, Dolors Miquel és una senyora que sembla que s'ho hagi llegit tot, i llavors ens va construint, no, com la seva manera de veure aquest element i aquesta imatge, que és molt més fonda del que podria semblar. I la part que més m'ha interessat d'aquest llibre és la que d'alguna manera fa com una mena de crònica personal sobre la seva generació poètica. És a dir, una colla de gent que a finals del segle passat van renovar, o així ho deien ells, la poesia catalana, val? És un grup de gent de molts noms que ens sonen, amb l'Enric Casasses al capdavant com una mena de referent, com una mena d'ídol de masses que surt molt còmicament explicat. I llavors, clar, ells van passar durant una etapa, van anar fent recitals de poble en poble per tot Catalunya, no? I llavors Dolors Miquel fa una mena de paral·lelisme fent un estudi molt particular sobre la generació beat nord-americana, que en realitat feien el mateix, que és anar de poble en poble predicant les seves coses, no? Llavors ella, això, tot això ho explica des d'una visió molt personal, molt feminista, però gens tòpica, molt interessant, i també una visió molt política, tant del món cultural com també de tot el sistema mèdic, perquè com que tot això es va teixint amb la seva experiència amb el càncer de pit, no? Ella critica molt la seva experiència als hospitals i amb els metges i amb les infermeres durant tot aquest procés, diguéssim.
4: Cosa que no acostumem a veure, al contrari, sempre que, no?, sovint sentim veus a favor. Però ella es caracteritza bastant per això, no?, per dir les coses sense pèls a la llengua. Suposo que aquesta veu també és així en aquest llibre, no?, de ser una persona molt directa.
2: Totalment, perquè és un personatge, però no és un personatge, és a dir, és una veu molt marcada de Dolors Miquel en primera persona, explicant tota la seva vida, les coses que li han passat, i això, no?, com d'alguna manera, com es despersonalitza també això quan entra en un hospital, quan es veu tractada com un número i no com una persona, el tracte amb els metges, que ella, o sigui, considera que són com molt insensibles i com...
5: Sí, és una història dura, podríem dir, perquè al final si hi ha un càncer, hi ha evidències...
2: Sí. O sigui, és dura, però en realitat ella t'ho va explicant com de dir, mira, m'ha tocat això, o sigui, com, i he d'estar vivint això. Llavors ella, clar, evidentment es planteja moltes qüestions transcendents sobre la mort, sobre com es viu la vida, però també d'una manera molt quotidiana, si es pot dir així. Sí, és molt interessant. Hi ha moltíssimes coses en aquest llibre.
0: Va, canviem de llibre, Núria, Sota la pell d'un arbre.
4: És la primera novel·la del també poeta, mira, casualitat, Pere Pena, perquè no ens hem posat d'acord, Marina. I és un llibre molt peculiar, molt interessant, sobre com ens configura a tots el que és la memòria compartida. És un llibre que arrenca com una mena, justament d'això, de llibre de memòries, en què ella explica el seu despertar sentimental quan tenia 12 anys al poble de tota la vida, Serós. Va tenir un petit afer, un moment molt íntim, amb una noia francesa, la Rita, que durant els estius visitava el seu poble. I aquest episodi queda guardat en la seva memòria, i molts anys més tard, quan ell ja és adult, el rescata, quan ja té 50 anys, el rescata en relació, per vincular-lo amb una vestra desapareguda del poble, la Candelària, que va desaparèixer durant la Guerra Civil. Com ho fa? Doncs ell comença investigant la mort de l'oncle de l'escriptor, de l'oncle de Pere Pena, que va morir durant la Guerra Civil, però no se sap massa bé què va passar amb el seu cos, i a partir d'aquí va resseguint la història de la Candelària i va fent recerca sobre què va passar amb aquesta mestra desapareguda de la qual ningú en sap res. Estem parlant d'una novel·la / investigació que avança a partir de les converses que es troba amb la gent del poble, dones normalment, que ara ja són molt grans, que van viure la Guerra Civil i que quan va passar la guerra elles eren nenes petites. Per tant, els seus records també estan contaminats d'aquesta memòria d'infantesa, però també de documents, de dietaris, etc. És una novel·la també en la línia de la de Dolors Miquel que comentava la Marina, construïda de forma fragmentària. És a dir, si busqueu una novel·la lineal sobre la Guerra Civil, que com bé sabeu se n'han fet moltíssimes, no és això, sinó que aquesta és una de les seves peculiaritats i és un dels motius pels quals la porto avui, que es confegeix com un mosaic a partir d'allò, de tot allò que l'autor es va trobar. Doncs, i llavors aquí trobem, doncs, per exemple, xerrades amb amics, de vegades se'n va per camins estranys, es posa a parlar del paisatge, però és, Pere Pena és poeta i per tant ho fa amb una veu narrativa plena de sensibilitat, molt bonica, molt ben escrita.
5: Mm-hmm. Es nota que són poetes els dos autors que heu triat d'aquestes novel·les?
2: Jo crec que sí, perquè hi ha com una manera d'explicar i una manera de mirar el món i també una cura a l'hora de la llengua, no?, que això delata bastant.
4: I també per aquesta cosa de no construir una novel·la convencional. És a dir, jo faré el meu camí, jo faré la meva estructura, perquè, bueno, en el cas de Pere Pena, ell diu, jo vull explicar una veritat. I a partir d'aquí el narrador és ell mateix, però tot està construït a partir de la ficció. Els personatges que ens anem trobant van existir, però no sabem si les coses van passar exactament com van passar, perquè ell al final acaba moldejant tots els episodis que es va trobant per arribar al final, que és parlar d'aquesta memòria col·lectiva, de com tenim els nostres records individuals i també com estem lligats a les persones amb qui compartim memòria.
2: Mm. Clar,
5: per això, com en realitat no t'ho fas mai sol.
4: Exacte.
5: I per això són llibres que se surten de la norma, no? Aquesta manera de construir.
0: Marina, veig que portes El príncep negre i ja se m'escapa el riure. Perquè de la meva amiga Iris, que és a dir, m'agrada molt, però és que em fan molt riure, sobretot mentre et llegeixo també hi ha moments que dic quina bogeria el que està passant aquí, però quan ho miro en perspectiva i recordo tot el que passava, per exemple, aquí al Príncep Negre, em venen ganes de riure.
2: És que és exactament el que provoca Iris Murdoch, o sigui, és així. Surt de la norma o no surt de la norma?
0: Surt molt de la norma.
5: Necessito un text, a veure.
0: Sí.
2: Iris Murdoch, que és una escriptora i una pensadora molt interessant, irlandès, El Príncep Negre és un dels seus llibres més coneguts, i tot i que té una obra molt prolífica, perquè té, jo crec que més de 20 novel·les, assaigs, però aquest llibre suma un nou títol al catàleg d'edicions de 1984 que van publicar en coses seves amb una traducció fantàstica, com sempre, del Jaume Pons a l'Horda. El Roger riu, perquè és que aquesta novel·la té un argument que és delirant d'explicar, ¿vale? El protagonista d'aquesta novel·la és un novel·lista fracassat, de 60 anys, que ara que s'ha pogut jubilar, diu que se'n vol anar al camp per poder escriure per fi la seva obra, ¿vale? Però en realitat tot el llibre són totes les excuses d'aquest senyor que en realitat no se'n va mai a fer el que diu.
0: És que no escriu ni un paràgraf, saps què vull dir? Comença a escrivir.
2: Va procrastinant dues frases, constantment,
0: però és que no avança, no avança.
2: No avança. No avança i la trama es complica, va, amb tot de personatges que l'impedeixen, segons ella, a més, anar-se'n. Té una germana depressiva, que pobre, és un paper tremendament horrible el d'aquesta senyora. Té una exdona que dominava molt la seva relació, que li ha trencat el cor, que ell fa veure que no, llavors ara torna i no se'n vol anar. I sobretot el seu amic, que és, ell té un molt amic que és un escriptor de renom i que té molt èxit, vale? I llavors la relació entre els dos, ell és de dir, bueno, a mi m'és igual el teu èxit, perquè jo sóc un escriptor de veritat, profund, tal, i que fa coses, i tu ets un mer escriptor de bestsellers, no? I llavors doncs aquesta rivalitat s'explica també en aquest llibre, i aquest amic escriptor té una filla amb qui el protagonista s'acaba embolicant d'una manera, bueno, molt temerària, molt boja. Tot en aquest llibre, com sempre en Murdoch, té un aire absolutament teatral, molt buscat. És a dir, és com aquesta senyora desplega un escenari i llavors és com si llancés gent a sobre d'aquest escenari. Com, a veure, com si fos titelles.
5: Lluita lliure, no?, una mica.
2: A veure què passa, o sigui. I llavors, clar, ella està jugant amb la idea de que tots som una mica això, no? O sigui, gent absurda, tirada per damunt d'un lloc, que està intentant trobar sentit a una vida que costa molt de que en tingui, no? Però clar, ella és una pensadora, vull dir que en realitat aquest és un llibre sobre el sentit de l'art, no? Què vol dir escriure, com ens hi acostem, i també una gran novel·la sobre el matrimoni i els seus enganys, que és que en realitat, amb un llibre boig, ella està explicant que en realitat tot matrimoni és una convenció, ho vulguem o no, i també és una història sobre la gelosia, perquè la història de l'escriptor amb aquesta noia tan jove, bueno, és boig, és que és boig, però és molt interessant.
5: Et va agradar, Roger?
0: És que primer vaig llegir El mar al mar, no? I arran d'aquí un dia la Marina va compartir, em sembla que t'estaves llegint El príncep negre, i li vaig dir, Marina, què? I em va dir, va, tira. I vaig dir, doncs, a saco.
1: I confirmes que se surt de la norma.
0: Sí, sí, sí, per això m'agrada i per això em fa riure, saps? Vull dir que em va agradar molt aquest. Núria, acabarem amb Principi, mig i fi.
4: Una novel·la de la Valeria Luiselli que edita Tangle Editorial amb traducció d'Elisabet Ràfols. Segurament la coneixereu, la Valeria Luiselli és una escriptora mexicana que el 2019 va publicar un llibre celebradíssim a tot arreu que es va titular Arxiu Sonor dels Infants Perduts i que fins i tot alguns van arribar a qualificar de clàssic contemporani. Doncs bé, 7 anys després torna a les llibreries amb una altra novel·la, no ha de ser fàcil també tornar després d'haver tingut un èxit tan celebrat i no és fàcil tornar bé, tornar
2: totalment
4: amb un bon llibre.
2: És un gran tema.
4: En aquest cas estem parlant d'una novel·la molt diferent d'aquella que gira al voltant d'una mare i una filla adolescent que viatgen a Sicília i totes dues estan paint encara el divorci recent de la mare, no? Que s'ha separat amb un home amb qui havien compartit molts anys, que tenia un fill d'una altra parella, però havien format una família i ara aquesta família s'ha trencat. Per què se'n van a Sicília? Doncs perquè tenen l'excusa de tornar una rajola que la besàvia va robar o sostreure d'un jaciment arqueològic abans d'emigrar cap als Estats Units i la filla, sobretot, de la novel·la vol tornar aquesta rajola al seu lloc original. Però això és l'excusa, perquè al final l'eix fonamental del llibre és la relació entre una mare i una filla adolescent i també és una història de reconstrucció, és a dir, de què fer després d'un punt i a part que no t'esperaves i d'imaginar o construir un futur que en el qual no hi haurà aquelles persones amb les quals tu t'havies projectat. Per què el porto, direu, un dia que parlem de llibres que surten de la norma? Perquè estilísticament Valeria Luiselli és una de les persones que escriu de forma més estranya, diguem-ne, no? La novel·la està feta de fragments, per tant, no hi ha una cosa cronològica, una cosa lineal, sinó que ens trobem amb fragments d'escenes, de pensaments, d'emocions...
0: Mini capítols com barrejats?
4: No són ni capítols.
2: I tot i així funciona com una novel·la.
4: Funciona com una novel·la perquè la gràcia està en el blanc que hi ha entre capítol i capítol. És a dir, la feina del lector és agafar aquest trencaclosques i anar teixint el fil.
2: Que no és narratiu, no és lineal.
4: No és lineal. Per tant, és una novel·la que exigeix un cert esforç molt fàcil, que podem fer tots. I també és peculiar en aquest cas perquè aquí hi entra la part més dels clàssics. La filla de la novel·la està llegint Història natural de Plini el Vell, i això fa que la història quedi esquitxada també de fragments d'aquesta obra i d'altres autors clàssics com Ovidi, que Luiselli captura a través de la mirada de la noia adolescent. I de fet els clàssics són els que donen títol a aquests fragments que anireu llegint, no? Cada fragment porta un títol en majúscula.
5: Són minifragments però titulats tots, eh?
4: Que porten un títol provinent d'un dels clàssics grecs o llatins.
2: Ai, he de llegir aquest llibre immediatament. Ara m'ha fet moltes ganes.
0: Els editors, quan veuen que la gent innova així d'alguna manera, creieu que rufen el nas, alguns? Depèn, si no tens molt nom, potser et diuen innova a casa teva.
2: Jo crec que hi ha una línia molt fina. És a dir, que hi ha una cosa que això li dona com molt... Això, el punt diferencial aquest de dir ai, que raro està fet, quina curiositat. Però clar, és una línia molt fina perquè llavors si no és massa de dir, bueno, a casa teva, saps? Jo sigui per tu. Però, clar, és interessant.
4: També us diré que s'ha de treballar, i la novel·la anterior, Arxiu de Sonor dels Infants Perduts, ja era així. És a dir, ja no hi havia la part dels clàssics, però ella ja escrivia així. De manera que jo crec que ve 7 anys després d'haver-ho treballat molt, i com amb un estil molt consolidat, que llavors li funciona.
2: Clar, passar-se 7 anys, suposo que ha estat absolutament segura que volia publicar això sense rebaixar les expectatives del primer, és que això és un tema molt difícil.
0: Se'ns ha acabat l'estiu amb tot plegat. No passa res, ja tornarà.
1: S'ha fet aquí un silenci
0: de pena,
1: que,
0: saps?
1: Que quina sentència, no? Bueno, clar, toca tancar coses, ja està.
2: I també pels llibres hi ha aquesta cosa, nosaltres no, perquè tot el dia estem en aquesta roda, però que en realitat, si hi ha més temps... Quan menys se surt a fora i tal, i els dies s'escurcen, que és una cosa fastigosa i horrible.
1: Absolutament d'acord.
2: Però en realitat és més de... Pots llegir més a
1: també
2: casa?
1: És veritat.
2: O sigui, tens més temps a casa, això és segur.
4: Sí. No hi ha tantes distraccions.
2: Sí, jo em consolo amb aquesta excusa que em serveix més aviat poc quan a les 5 de la tarda és fosc, però algo és algo.
0: se'ns acaba això, però ens ve una bona època per llegir, llegir, perquè aquests... se'ns escurçaran els dies i llavors què millor que estar a casa doncs, llegint una miqueta.
5: De fet, més de 32 llibres, perquè també hem tingut llibreters i llibreteres que ens han fet les
0: Llibres. Ah, també, doncs mira, no m'havia descomptat.
5: Doncs ja està.
0: Marina,

0: la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
1: Segur que ja ho estàs donant tot. Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció. Bee Gees, com curar un cor trencat. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: L'estiu és tu.
3: Catalunya Ràdio.
2: La llum dins dels meus ulls.
4: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu.
3: L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
3: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Una mica més de 10 minuts i arribem a les 6 de la tarda. De seguida, l'actualitat televisiva, que va molt plena. Veig Aleix,
6: va plena,
5: Gran
6: plena.
5: Prix a Polinyà, hem de parlar d'Eurovisió, hem de parlar de Jesús Vázquez, però abans hem d'anar fins a Collserola perquè estem pendents de l'incendi que crema des de primera hora de la tarda i que, de fet, ha obligat a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Des de la unitat mòbil, precisament, a Collserola, Cristian Roldán, molt bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs sí, tot just s'ha enviat aquest és alert fa uns minuts per confinar els veïns de la zona, sobretot més enllà del perill que puguin ocasionar les flames, sobretot és pel fum que ha desprès aquest incendi i que pel vent s'estava acostant als habitatges. De fet, nosaltres estem a la carretera Alta de Roquetes, just al punt on s'ha tallat el pas de vehicles i també a les persones, a pocs metres del centre de comandament que s'ha habilitat aquí. I, de fet, tot just fa un moment les dotacions aèries, ara mateix 6 que estan treballant per extingir les flames, ens han sobrevolat i ens hem hagut de posar a cobert perquè també ens han remullat una mica a nosaltres. Val a dir que de moment l'actuació sembla més o menys estable, per dir-ho d'alguna manera. No hi ha gaire corredissa, s'està treballant d'una manera organitzada. Això sí, el foc porta una catorzena, més o menys, pel que ens explicaven, a falta d'una confirmació oficial d'hectàrees cremades. I, de moment, el flanc que preocupa més és aquell que s'acostaria cap a la zona de Sant Cugat. De moment, però, a més, val a dir que l'actuació és força complicada, perquè no sé si recordeu que tota aquesta zona de Collserola encara està afectada per les restriccions de la pesta porcina africana que van patir, i de fet els agents rurals han d'anar desinfectant els vehicles i les dotacions de bombers tal com baixen de fer les actuacions en aquesta zona. O sigui que si ja de per si una actuació a aquesta època de l'any és complicada, si a més li afegim passos intermitjos, doncs es complica una mica més.
5: Home, sentim a Cristian que els helicòpters passen molt a prop, almenys és la sensació que tenim des de l'estudi.
7: Sí, els tenim a tocar, ja et dic, fa un moment, de fet estàvem parlant amb la Mati Sioani, que és la companya tècnica que m'acompanya per fer la connexió, que ens hem hagut de posar sota un arbre perquè ens estàvem dutxant, que ja va bé en aquesta època de l'any, però tampoc seria el cas.
5: Escolta'm, també tenim alguns oients que ens envien fotos des de diferents llocs de Barcelona, que es veu aquesta columna de fum, és a dir, és un incendi, tenim gent confinada, però no és un gran incendi, no, a hores d'ara?
7: No, a hores d'ara no seria un incendi que espantés o que fes patir pel que ve a ser la proximitat amb nuclis urbans, per exemple, però sí que és un incendi espectacular, perquè no deixa de ser la Serra de Collserola, enteneu que està per sobre de la Ronda de Dalt de Barcelona, es veu des del fum i les flames en alguns punts. Es veuen des de bona part de la ciutat, sobretot la part nord, i llavors és molt cridaner, i per això es poden veure aquestes imatges a la xarxa de molt de fum, de, ja us deia, algunes flames, però de moment no es pateix pels nuclis urbans, tot i que sí que veiem zones, per exemple, aquí, que estan força calcinades i que han quedat pràcticament negres, però això sí, encara allunyades de les cases.
5: Bé, doncs els bombers que segueixen treballant en aquest incendi a la Serra de Collserola, Cristian, si hi ha qualsevol cosa, ens ho expliques.
7: Perfecte, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies. Minuts i les 6.
8: I hem de donar una notícia, Roger, perquè aquest divendres 28 d'agost
6: Catalunya Ràdio celebra els 50 anys de la primera retransmissió de futbol en català. De fet, va ser a Ràdio Barcelona al setembre del 1976. I nosaltres farem un programa especial del matí de Catalunya Ràdio de 12 a 2 des de l'Spotify Camp Nou per parlar de l'efecte que han tingut les retransmissions de futbol en l'ús social del català. I també aprofitarem per explicar els detalls de la nova temporada de Catalunya Ràdio que arrenca dilluns de la setmana vinent. Ja, de fet, tenim els dies comptats, a tot l'equip de l'actiu.
5: Està tothom ja treballant, preparant.

0: la nova temporada. Vull dir que tothom tranquil que sortiran, que dilluns comencem.
1: I molta atenció, perquè abans del programa també podreu fer una visita pel Museu del Barça. Si voleu venir, avui estem regalant 5 entrades dobles. L'únic que heu de fer és trucar al 93-201-7474, 93-201-7474. El David us agafarà el telèfon, us prendrà les dades i els 5 primers que truquin doncs emportaran aquestes entrades dobles.
0: Bé, dit això, anem a la tele perquè...
2: Tenim una mica de
0: novetats i aquí hem dit, escolta, hem de parlar de tele perquè hi ha canvis i hi ha històries noves.
2: Sí, de fet, el que tenim, per exemple, és que hi ha coses que continuen com cada estiu, com és el Gran Prix del Verano, que és com un dels hits que Televisió Espanyola, doncs, és la carta que any rere any juguen a Televisió Espanyola, que ahir a la nit, amb la primera de les semifinals, va reunir més de 800.000 espectadors davant la pantalla, que durant l'estiu, escolta, no està gens malament, van fer un 10,7 de quota de pantalla a tot l'estat, i en concret aquesta setmana, com dèiem, s'ha disputat aquesta la primera semifinal, i un dels dos pobles que s'enfrontava era de casa nostra, que era Polinyà, que de fet ja en van parlar a principi de temporada.
1: Sí, quan van participar, i han arribat,
2: Han arribat a la semifinal, i ara ja s'han classificat per la final d'aquesta temporada 2026 del Gran Prix del Verano. De fet, la localitat del Vallès Occidental, que jugava el pas a la final amb Pradejón, que és un municipi de La Rioja, de fet, és la manera de conèixer geografia.
1: Sí, està bé.
2: Realment, Pradejón. Perquè molts dels pobles
1: no teníem controlats. A Pradejón segurament no saben què és Polinyà, tampoc.
0: Probablement. I ara ja ho sabran. Tots,
2: sí, ara ja es coneixen i s'agermanaran després d'aquesta, o no, o contrari.
0: O barallats ja per sempre. Exacte. Més, depèn com acabi.
2: Rivalitat entre pobles, però de fet Polinyà se la va jugar fins a l'última pregunta.
3: I la resposta és... Sí! Ganadores de este programa. Primera semifinal del Gran Prix. Y primeros finalistas de este verano... Polinyà, en Barcelona!
2: De fet, va fer una prova que es diu El Diccionario, que no sé si la coneixeu, aquesta prova.
1: No, jo us vaig dir que no he vist mai el Gran Prix.
0: És complicada o què?
2: De fet, del que es tracta aquesta prova és que els padrins, que en aquest cas el padrí de Polinyà era Javi de Hoyos, aquí l'oracle del que no surti d'aquí, i els alcaldes s'enfronten decidint si la paraula que Ramon García posa sobre la taula existeix o no dintre del diccionari de la RAE. Llavors et diuen una paraula i tu has de dir si creus que sí...
1: O se l'han inventat.
2: Creus que se l'han inventat. Exactament. I en aquest cas, doncs, l'última paraula que va ser per Polinyà, ells van dir que sí que existia, i per tant aquest sí els va donar el passi directe a la gran final. Per tant, escolta, la setmana vinent es disputarà la segona semifinal d'aquest Gran Prix i sabrem qui serà el rival de Polinyà. Una diva senzilla com un
1: simple mortal. I obrim també nou capítol, en aquest cas de l'Eurovisió, perquè avui hem sabut que els Països Baixos han renunciat a participar en l'edició de l'any vinent, del 2027, d'aquest festival.
4: Així ho ha anunciat la televisió pública neerlandesa Abrotrost, que ja va renunciar a Eurovisió també en l'edició del 2026. D'aquesta manera, la corporació neerlandesa considera que el festival ja no pot ser neutral per la presència d'Israel. Ara bé, la decisió de la televisió pública del país haurà de ser ratificada per la NPO, que és la radiotelevisió pública dels Països Baixos, i de moment el que és clar és que Abotros no formarà part de la hipotètica candidatura dels Països Baixos per Eurovisió 2027.
2: Faran serà ajudar a decidir quina serà la candidatura. Ells han dit que com a televisió pública no ho volen fer i ara la corporació haurà de dir, escolta, ho fem, no ho fem, hem de buscar algú, no hem de buscar algú, però l'any passat ja Països Baixos va decidir que no hi era a Eurovisió.
4: I qui no s'ha pronunciat encara al respecte de la participació en la propera edició del Festival d'Eurovisió és RTVE, tot plegat després dels canvis aplicats per la Unió Europea de Radiodifusió, que no permetran celebrar el festival en països en conflicte o que visquin una situació geopolíticament sensible. I de l'adeu de l'empresa també aquesta israeliana que molts coneixem, que és Moroccan Oil, com a principal patrocinador del Festival d'Eurovisió. Això sí, igualment el festival se celebrarà el dia 15 de maig a Burgàs, com vam comentar fa uns programes, i serà la seva 71a edició.
0: Mira, no deixem la música perquè A3 Media ha anunciat que Lola Índigo formarà part del jurat de la propera temporada de La Voz.

0: Te quiero en mi equipo.
1: I ho han fet amb aquesta promo, on veiem aquí un ball de gala en què de sobte Lola Índigo entra al més pur estil Tom Cruise a Missió Impossible, trencant un sostre de vidre i aturant la festa. A Tres Media ens expliquen que aquesta promo, que de fet quan has d'explicar una promo vol dir que no s'entén gaire, diu que el que fan és colar-se en un museu, vaja, aquí veiem un ball de gala, però bueno, ells diuen que és un museu, amb que vol trobar doncs, una veu tan valuosa com les obres d'art que guarda al seu interior. Lola Índigo, que debutarà com a coach en la nova edició de La Voz, al costat d'altres artistes com Mica, Pablo López i Melendi.
2: Bé, ara farem una pausa, però just després aquest estudi de Catalunya Ràdio s'omplirà de gent, perquè ens visitaran quatre persones que durant la seva jornada laboral es dediquen a provar coses. És a dir, professionalment són provadors.
3: A què et dediques? Jo sóc provador.
2: Això vol dir que molts dels productes que consumim, no, o que utilitzem, abans han estat provats per uns experts, clar, que entenc que si diuen això no m'agrada, això no està bé...
3: Bé, entenc que no és una qüestió de gustos, ara ens ho explicaran.
2: No, bueno, que no té prou...
3: uns criteris, diuen això, passa el filtre, no passa el filtre, ho tirem endavant o no ho tirem endavant. És el que fan aquestes persones que de seguida coneixerem.
2: I ara has de saber si són molt exigents o si...
3: A veure, no? I a veure qui és el que proven.
2: Doncs bé, fem una pausa, ens actualitzem amb el butlletí i els coneixerem.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bona tarda, us informa Marc Güell. El fum de l'incendi que crema aquesta tarda a Collserola, que ja afecta una superfície de 25 hectàrees, ha obligat a confinar preventivament els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana a Barcelona. Els bombers de Barcelona i els de la Generalitat treballen amb una trentena de dotacions per intentar controlar aquest foc que s'ha originat a les 3 de la tarda i que avança cap a Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. Unitat mòbil a Collserola, Matilde Seoane i Cristian Roldán. Bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs sí, els bombers segueixen treballant per extingir aquest foc i les flames encara estan lluny, això sí, dels habitatges, però s'han decretat aquests confinaments que comentaves, Marc, amb l'objectiu sobretot d'evitar inhalacions de fum, perquè les flames estan provocant importants fumaroles que es poden veure, de fet, des de diferents punts de Barcelona. El foc, com deies, ha començat poc després de les 3 del migdia i els veïns ens explicaven que s'ha expandit molt ràpidament, sobretot per la manca d'humitat que hi ha a la vegetació de la zona.
7: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo.
8: Sí, sí.
7: Ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
9: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment, tot ha sigut superràpid. No sé si és per l'aire o el que sigui, però superràpid.
6: La Guàrdia Urbana també ha tallat el trànsit a les carreteres d'Horta a Cerdanyola, del cementiri de Collserola i a la carretera alta de Roquetes, on som nosaltres ara. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Més notícies amb la Cèlia Forment.
10: Mort cerebral després que dissabte els caigués un mur a sobre a Roda de Barà, al Tarragonès, arran del temporal. Es tracta d'una mare i una filla, ho ha confirmat l'Ajuntament del municipi.
5: S'agreuja la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. Ottawa ha anunciat aranzels de represàlia sobre vents del veí del sud a partir del 8 de setembre que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
11: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
5: Els gravàmens canadencs són la resposta a l'anunci de Donald Trump d'imposar aranzels del 50% als productes canadencs després del fracàs de les negociacions comercials.
10: El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria a l'estudi del canvi climàtic. Canadell és un referent mundial en aquest àmbit i la seva recerca analitza com circula i s'emmagatzema el carboni i la natura i quin paper té en l'evolució del clima.
5: L'antic recinte industrial de l'Escocès al Poblenou de Barcelona s'haurà transformat d'aquí a 3 anys en un espai que acollirà habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, també innovació alimentària i creació cultural.
10: Algunes de les antigues naus acolliran pisos per una setantena de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial acolliran projectes de cooperativisme i un centre d'innovació gastronòmica, i dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde Jaume Collboni considera que el projecte aplega dues aspiracions.
0: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
10: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball.
5: Ara els esports, Joan Fitó.
8: Ha acabat fa pocs minuts la quarta etapa de la Vuelta. Isaac Vilalta, Andorra, bona tarda.
12: Bona tarda, etapa per Tadej Pogacar, que s'ha imposat en solitari després d'un atac a 50 quilòmetres, pujant Bechalis, també ha coronat en solitari Ordino i també a la Comella, i ha arribat al capdavant en aquesta etapa, que se l'emporta la segona després de 4 jornades, i a més, en diferències importants, Pogacar avui s'ha imposat amb 2:39 respecte d'un grup amb Jarno Wider, Félix Gol, Only, Kuss, Mas, Roglic o Carapaz. A la general, Pogacar és més líder. Ara li treu 3 minuts i 21 segons a Roglic, 3:32 a Enric Mas i 3:44 a Sepp Kuss. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Andorra la Vella.
8: Mentrestant, Dominic Livakovic ja és a Barcelona, ha arribat fa uns minuts a l'aeroport del Prat. Livakovic arriba procedent del Fenerbahçe i passarà la revisió mèdica demà. El club valora ara si incorporar-lo ja aquesta temporada o cedir-lo i que s'incorpori la temporada vinent. Aquest vespre a les 9, partit corresponent a la primera jornada de Lliga, a Mestalla, València, Betis. I Xavi Hernández ha estat presentat aquesta tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos. Arriba per substituir Ronald Koeman i signa fins al Mundial del 2030. En aquesta presentació, el director esportiu de la selecció ha reconegut que la primera opció era Pep Guardiola i la segona, Arne Slot.
5: I abans d'acabar, afegim un apunt de mobilitat. Al principi d'aquest butlletí us explicàvem l'incendi que està afectant la zona de Collserola, que ha obligat a confinar preventivament els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Doncs bé, un apunt de mobilitat, perquè per motius de seguretat arran d'aquest incendi, l'estació de Torre Baró, on passen diverses línies de rodalies, està tancada. Els trens no paren en aquesta estació fins que la situació quedi del tot normalitzada. Així acabem aquest butlletí.
4: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimarts, sense fronteres.
13: Ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català. Jo volia viure a Catalunya. Ara estic realitzant el meu somni.
14: La meu padrina i el seu germà al mateix temps, la resposta va ser aquesta. I bé, som catalans.
15: Jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Elme. Imagineu marxar.
16: Aquest estiu també sense fronteres.
4: Avui dimarts a les 12 de la nit amb Kilian Sabrià.
16: Perquè de defensar la llengua no fem vacances.
17: La tarda de Catalunya Ràdio.
18: Amb les cabres a l'estudi.
17: Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
19: Apaga la llum que estem activant.
3: I ara preneu nota, perquè us direm quatre accions i activitats molt quotidianes que tots hem fet alguna vegada o una altra. Per exemple, fer una copa de vi.
2: Sí.
3: Ho has fet, Roger.
2: Sí.
3: Jugar al Candy Crush.
2: També, i al Fortnite. També.
3: Ja et va a tu, això. Beure una ampolla d'aigua natural. També.
2: Sí.
3: O fer una partida d'un joc de rol amb els amics.
2: Val, aquesta la tinc pendent,
3: sí?
2: Però...
3: sí, però la podries haver fet, sí, perfectament, no?
2: Sí, tinc amics que, vale, que hi juguen. Sí.
3: Clar, tot això, que potser heu fet algun dia d'aquest estiu, implica consumir un producte que ha passat tot un procés de creació, de fabricació, que inclou un moment clau, el test de qualitat. provar el producte, tastar-lo per comprovar si realment reuneix els requisits de qualitat indispensables o, si més no, per situar-la, doncs, situar-lo en una categoria o en una altra.
2: I darrere d'una prova, és a dir, qui hi trobem? Doncs el provador o el tastador. I avui volem conèixer una mica com és aquesta feina i el perfil de quatre provadors que ja ens acompanyen aquí a l'estudi. En Xavier Bassa és provador de vins. Bona tarda, Xavier.
18: Bona tarda.
2: Tenim, ja us aviso que tenim molts dubtes, moltíssima curiositat, sí, per saber com són les vostres feines,
3: que no és gaire habitual.
2: Exacte. Primer el saludem, en Faustino Muñoz, és provador d'aigües. Molt bona tarda.
20: Bona tarda.
2: En David Esbrich, és provador de jocs de taula. David, molt bona tarda.
21: Molt bona tarda.
2: I l'Alberto Valo, que és provador de videojocs i altres productes tecnològics. Molt bona tarda.
22: Què tal? Bona tarda.
2: Estan tots preparats amb el seu got d'aigua, ple fins a dalt, preparats per respondre.
3: I el que tenen en comú tots aquests noms, totes aquestes persones que hem convidat, és que quan els pregunten a què es dediquen, no sé si ells ho diuen així, ara ho sabrem, però és que diuen que són provadors. Què dieu vosaltres exactament? O sigui, us definiu com a provadors, tastejadors, o què dieu?
21: En el meu cas, provador no, és tastador.
3: Clar.
21: Sempre dic que les proves, amb un meló, el menjar es tasta i el vi es tasta.
3: Això és el cas del Xavier. La resta, què dieu?
23: En el meu cas, jo sóc editor de jocs de taula, però clar, per arribar a editar-lo, uh-huh, cal passar pel procés de tasteig o de prova.
20: Yo soy sommelier y con el paso del tiempo me hice no catador, pero sí especialista en aguas.
3: Clar.
22: I el meu cas és més senzill perquè, com és un tema tecnològic, doncs puc dir que sóc enginyer de control de qualitat.
3: Sí.
22: I més o menys la gent ho sol entendre. Al principi, clar, ho havia d'explicar més perquè deien, et passes el dia jugant a videojocs, oi? Que divertit, ho sé. I no és tan divertit com sembla, és molt més pesat. Sí.
3: Si et sembla, Rogel, que podem fer conèixer una mica més en detall les feines concretes d'aquests quatre homes que hem convidat. Comencem amb en Xavier. Xavier, tu ets autònom i ja ens ho deies, fas tastos de vins a domicili i a casa teva, Santa Eulàlia de Ronçana, i la teva feina, que és la de sommelier, és potser, és veritat, de les més conegudes. Jo crec que cada vegada és més habitual trobar-te en sommelier al nostre voltant, però tu ara et dediques a més a provar vins per decidir si poden formar part d'una denominació d'origen o no. O sigui, com funciona això exactament? Tu com decideixes que aquest vi pot formar part o no pot formar part d'una DO? Matisa-ho tot.
21: Hi ha una part que és aquesta de tastos a domicili, que és la meva part professional, i després hi ha una part a Catalunya, a l'INCAVI, bueno, la Generalitat té, sí, el Departament de Ramaderia i Pesca, i té a l'INCAVI, que és l'Institut Català del Vinyol i el Vi. A l'INCAVI fa anys va constituir un panell de tast oficial dels vins de Catalunya, on 28 tastadors estem formats, estem calibrats, per d'una manera, per tastar vins de les diferents DOs que hi ha a Catalunya. Aquí el celler, doncs, envia els seus vins en el panell perquè el tastem. Nosaltres tastem una sèrie de paràmetres, només quantitatiu, no qualitatiu, quantitatiu, i això, enviem aquests resultats, o en canvi envia aquests resultats, sí, a les DOs, i les DOs decideixen què fan amb aquell vi. Sí, són representants del que s'està fent aquella DO, o creuen que, per contra, doncs,
3: no han de formar-hi part.
21: No compleixen
3: part.
21: El que ells diuen.
3: Però llavors, sou 28, entenc, per tant, que només hi ha 27 persones, a part de tu, que fan exactament la teva feina a Catalunya.
21: Ah, sí, perquè és
3: la part de decidir si un vi
21: oficial, sí, sí. Bueno, hi ha un altre, però aquest seria el...
2: Clar, entenc que, pel que expliques, tu valores coses objectives. És a dir, si aquell vi t'ha agradat o te'l fotries per sopar o no te'l fotries per sopar, això tu ho deixes de banda. Pot ser que no t'agradi tu personalment aquell vi.
21: Totalment.
2: Però li hagis de posar bona nota perquè compleix els requisits.
21: Aquí el que vam fer és... cada DO doncs, té com es diu això? Un organisme on te diu que els vins d'aquella zona han de complir una sèrie de característiques perquè siguin representatius del que s'està fent dins d'aquella zona. Per tant, nosaltres ens hem entrenat en detectar aquests paràmetres que diu cada DO i valorem quantitativament, de 1 a 10, si aquests paràmetres que la DO diu que hi han de ser...
3: Els trobeu o no els trobeu?
21: Que els trobem o no, això ho posem i després ells decideixen... O sigui,
3: clar,
21: nosaltres no ens carreguem ni tombem vins, només diem el que hi hem trobat i després aquí la DO decideix què fa amb aquell vi, si se'l queda o no, o l'envia a Catalunya Ràdio perquè els locutors el tastin, no ho sé.
2: Exacte. Jo no notaria res, ja t'ho dic ara, perquè clar, amb el tema del vi, a mi si em diuen és bo, m'ho crec i me'l foto.
21: Ah,
2: però
21: sí?
2: És a dir, em costa molt tenir criteri en
21: si
2: aquest
21: no
2: sentit.
21: Criteri,
2: no absolutament, no tinc criteri.
3: Bueno, clar, que entens per altres coses, però exacte. Potser pel vi no el té. No sé si, Xavier, per tenir aquest criteri propi és una qüestió de molta tècnica, de moltes hores o de totes dues coses?
21: En el cas del parell, aquí és un entrenament d'uns paràmetres i nosaltres ens... Cada, avui, per exemple, he fet entrenament. Avui he anat només, no tastar, sinó fer entrenament. Hem tastat vins, però només per entrenar i per calibrar-nos tots, veiem si aquells vins els trobàvem iguals o no.
3: Clar, perquè heu de coincidir, més o menys, entenc, amb tota la resta.
21: Sí. I aquí veiem si un està descalibrat o no, que a vegades pot passar que, sisplau, valorem doncs, el floral d'un vi i el floral és de 0 a 10. I si tothom diu que és 8, jo dic que és 5,
3: és que tu
21: doncs,
3: estàs...
21: Doncs aquell dia jo no estic fi. Uh-huh. O si tots els altres han dit 8, vol dir que jo he de sumar un factor de correcció, diguéssim, per estar com diuen la resta. Aquí no anem a valorar el que deia abans el Roger. No anem a valorar si el vi és bo o no. Un
3: sí,
21: o no.
3: Sí.
21: Anem a valorar què té i què no té.
3: Però està bé que t'hagis de calibrar, tu com a tastador, no?
2: I si t'has de calibrar gaires dies...
3: És que...
21: Com a mínim, un cop cada dos mesos
3: sí, fem
21: la sessió aquesta. I si no, de fet, ja hi ha uns controls que cada sessió ja es veu si algú està fora de l'equilibri, de la línia, o no. I després ens criden a banda a corregir-nos.
3: Bé, també tenim en Faustino Muñoz, que hi ha una part de la seva feina que s'assembla, perquè ell també és sommelier, és un prestigiós provador, a més de sommelier, un prestigiós provador d'aigües a nivell mundial. Ell va estar durant dècades al taulell del popular Colmado Quilí de Barcelona i ara està jubilat, no? Faustino, sí, tenim sí. Jubilat, però temps per dedicar-te a un dels teus projectes personals, que és el Museu de les Aigües d'Espanya i del Món, que es pot visitar al seu poble natal de Sevilla, que és la Puebla de los Infantes. No sé, però, Faustino, si se t'ha girat més feina que abans de jubilar-te amb tot això de les aigües.
20: Bueno, más faena no, pero más bonita sí. ¿Eh? Ahora me puedo dedicar a lo que durante 47 años que he estado trabajando en Colmado Quilí,
3: ¿sí?
20: No he podido hacer. Me dedico un poco a los nietos, a la familia y sobre todo al Museo de Agua de España del Mundo en la Puebla de los Infantes en Sevilla.
3: Clar, ara que parlem amb en Xavier, jo crec que amb vins tots estem acostumats a aquesta cosa de tastar els vins, de tenir sí. Notar-hi les diferències, uh-huh. Però amb aigües ens sobta més, perquè el que sempre hem sentit dir és que l'aigua no ha de tenir, no?
2: Ni olor, ni gust.
3: Al principi tampoc ni color. Aleshores, com és això? O com s'explica el fet de tastar aigües i notar aquestes diferències?
20: Bueno, el inconveniente más importante que tiene el agua es que cuando la catamos no nos percatamos. O sea, tú te pones delante de una copa de vino y automáticamente, aunque no seas experto, automáticamente tú ya empiezas a archivar. Porque tienes delante una copa de vino, una copa de un destilado, lo que sea, ya pones a archivarte sin darte cuenta. Pero cuando te pones delante de una copa de agua, tú te la tomas para quitarte la sed, para hidratarte y nada más. Ese es el gran inconveniente que tiene el agua. Pero sí, yo tuve la gran suerte a través de mi trayectoria profesional de cruzarme con el doctor Don Benito Oliver Rodés, que es el que analiza el 95% de todas las aguas de España, y otro gran experto del mundo del vino, que es Pitu Roca. Ellos fueron los que en su día a mí me apoyaron y me dijeron, Faustino, tira para adelante. Yo cuando empecé a escribir, hay tres libros de aguas, y ha sido el primer libro que ha hecho una clasificación de aguas, que la ha clasificado por familia, tipo y estilos. Y yo cuando tenía el libro en proyecto, pues se lo di a... para que me lo viera el doctor Dominito Oliver Rodés, y me dijo, Faustino, antes de verlo, ten cuidado con las aguas porque de aguas se han escrito muchas tonterías. Y cuando vino a la tienda, me vino ¿sí? con todo el tocho de que yo le entregué, me vino todo lleno de posida amarillo, y dije, madre de Dios, ¿esto qué es? Me dice, Faustino, tienes que tener mucho cuidado a la hora de escribir, porque entra... El análisis químico por medio. Y en el momento que te equivoques una coma, ya cambias todo el análisis químico. Pero ha sido el primer proyecto que yo he visto bien escrito de agua. Esto a mí me dio un valor tremendo.
3: Clar.
2: Perquè jo ara estava pensant, Faustino, si nosaltres provem, per exemple, l'aigua que tenim aquí a l'estudi, no? Que tots ens hem posat un got d'aigua, en què ens hem de fixar? És a dir, quins matisos podem arribar a trobar en una aigua? Un parell de coses que diguis, mira, fixeu-vos en això cada cop que proveu una aigua.
20: Sobretot quan hacemos una cata d'aigua, lo primero y fundamental, tenemos que ser muy honestos, porque el agua no deja de ser agua, aunque todas las aguas no son iguales, ¿vale? Es mucho más importante lo que te va a transmitir ese agua a través de esos minerales que ha ido adquiriendo, en algunos casos, por cientos de años, a través de por las rocas que ha ido pasando, qué es lo que te va a transmitir en boca. Pero indiscutiblemente no todas las aguas son iguales. El agua, cuando hacemos una cata de agua, pues tenemos que seguir las mismas pautas que hacemos con el vino, ¿vale? Una copa de vino. En vista, pues tenemos que ver que sea un agua. No tiene color, pero sí, el agua sí que tiene brillo, ¿eh? Dependiendo.
3: Ah, ¿sí?
20: Sí. Dependiendo por el sitio donde ha ido pasando y la roca y el mineral que ha ido adquiriendo, va a tener más brillo o menos brillo. Pones a la luz y vas a notar que esa agua, hay algunas que tienen más brillo que otras. Puede ser que, tenga partículas en suspensión. Lo ideal para hacer una cata de agua tendrías que decir limpia, clara y transparente, en el caso que lo sea. Pero,
3: si no es neta, clara y transparente, ya sería motivo de mala nota, ¿no?
20: Que tienen menos brillo, son más opacas. Decir también que hay tres familias de agua que están reguladas por la Comunidad Europea y Organización Mundial de la Salud, que es agua mineral natural, agua potable preparada y agua de manantial. Cada una de ellas tiene que cumplir unos requisitos. El sumum de todas las aguas, el agua mineral natural, tiene que estar siempre cogida en origen profundo, en un radio de 5 kilómetros redondo del manantial, siempre libre de contaminación, y sobre todo demostrar que es favorable para la salud. Que en algunos casos también puede ser que sea un agua mineral natural, mineromedicinal, que tiene que demostrar que es favorable para la salud y curativa. Que en algunos casos, o en el 50% de todas las aguas minerales naturales, son mineromedicinales. Pero la palabra mineromedicinal en la restauración no vende. Entonces, obligatoriamente lo tienen que poner, pero letras muy pequeñitas, ¿vale? Y dentro de esas tres familias, pues cada una tiene que cumplir unos requisitos.
3: Ara pensava, clar, ja que tenim un altre sommelier, no?, en Xavier, i que té el paladar de molt entrada, no sé si tu, Xavier, quan proves una aigua, per molt que no et dediques a això, tu no tastes aigües, però tu pots percebre diferències?
21: Aviam, no tinc el paladar tan entrenat com ell, però sí que veiem moltes diferències a l'aigua. Sobretot quan estàs acostumat sempre a beure un mateix tipus, sí, d'aigua, el dia que vas a un restaurant, que vas a un altre lloc i et poses una aigua diferent, te'n dones compte. Però jo, perquè, com ell, doncs estem, som malalts de tastar i ens fixem... Clar, el que ell deia abans, una cosa és beure i l'altra és tastar.
3: Clar.
21: Moltes vegades jo primer tasto i després bec. Però la gent el que fa normalment és sempre veure, perquè quan veus no t'hi fixes.
3: Clar, i més l'aigua, que l'aigua la veus per necessitat,
2: per necessitat,
3: no? I no és una qüestió d'anar a descobrir les propietats organolèptiques d'aquella aigua.
2: Ara que parlem d'aigua, què passa amb la bezoia? Perquè hi ha gent que està com molt obsessionada que la bezoia, la bezoia. I jo a vegades l'he provat, no és la que prenc habitualment, i potser sí que té un gust com...
3: diferent.
2: Més diferent a la resta d'aigües, la bezoia, Faustino?
20: A ver, es un agua de muy baja mineralización. Decir que todos los manantiales, en cada etiqueta, cada manantial, como si es un agua mineral natural, tiene que estar envasada tal como sale del manantial, que no podemos tocarla, cada etiqueta de cada manantial te vende lo que ella tenga. O sea, en el caso de bezoia, es un agua de muy baja mineralización. Pues entonces, al ser un agua de baja mineralización, la vamos a dedicar para un alimento de digamos que sea muy ¿cómo te diría yo? Alimentos infantiles y sobre todo alimentos que sean muy básicos, sean muy ligeros. Cuando probamos, también se puede dar el caso que en el caso de bezoia, y no es que yo, el agua de bezoia a mí me gusta mucho, pero yo siempre digo, no hay agua buena ni mala, hay agua diferente una de otra, pero en el caso de bezoia podemos estar tomando tres aguas diferentes con la misma marca, pero de diferentes manantiales.
3: Ah.
20: ¿Vale? Se puede dar caso, dice la legislación, que cuando un manantial, cuando una marca de agua no corresponde al nombre del manantial, el nombre del manantial tiene que ser 1,5 milímetros mayor que el nombre comercial, que el nombre del manantial. Quiere decir que bajo la marca bezoia podemos estar tomando tres aguas diferentes de tres manantiales diferentes. El nombre del manantial, que es uno de ellos Tres Casas, lo ponen más grande, pero en letra mucho más fina, que no se lee lo que tú lees, bezoia. Pasa con Fombella y pasa con muchos manantiales, que podemos estar tomando tres aguas diferentes, en el caso de bezoia, con análisis químico totalmente diferente.
3: Hem conegut el cas de l'aigua, el cas del vi, però volem parlar dels videojocs amb l'Albert Valo. Ell és taster de videojocs i altres productes tecnològics com webs i aplicacions mòbils, és programador i enginyer de control de qualitat i ha treballat amb les tres grans empreses de videojocs que hi ha a Barcelona. Però ara, Albert, et tenim a l'atur en aquests moments, però tu ets un gran expert a l'hora de tastar jocs. Teníem el Roger, que ens parlava que tu signaves tant el Candy Crush com el Fortnite,
2: sí,
3: no?
2: Llavors,
3: sí, jo no sé si són tipus de jocs, per exemple, que l'Albert ha hagut de testejar, provar, no sé com li hem de dir en aquest cas.
22: Bueno, podem dir tastar, també, tastar de test.
3: Sí, sí.
22: Mare més la Viladrau, per cert.
2: Aquí tu ets Viladrau, eh?
22: Viladrau.
2: És que tothom és com... No?
3: D'una aigua. Sí,
22: no, doncs el Candy Crush sí, perquè al final com la meva primera feina en videojocs va ser a King, allà el 2018, si no m'equivoco, i el Fortnite només l'he jugat com...
3: Com aficionat, com el Roger, no?
22: Com aficionat, sí, això mateix, sí.
3: Però quins tests ha de passar a un joc, per exemple, com el Candy Crush, per dir, mira, està preparat, pot sortir al mercat, i en què consisteix exactament?
22: Sí, aviam, hem d'entendre que al final un videojoc és un... Dintre del que serien productes tecnològics, a diferència d'una pàgina web o una aplicació de mòbil, no? Un videojoc que és un producte molt complex, perquè al final hi ha molts sistemes que estan interactuant entre ells a cada segon, no? A cada fotograma per segon, doncs el algú està passant, ja sigui de, relacionat amb l'art, ja sigui relacionat amb coses que el jugador no està veient, no? Com, doncs, com funciona la lògica. I en el cas de jocs com el Candy Crush, que són per mòbil, doncs, a més, hi ha aspectes monetaris, no?, involucrats, perquè al final la gent, doncs, pot comprar vides, pot comprar... Aleshores, hi ha com coses molt sensibles, sí, que estan funcionant alhora i, a més, entre elles, no? Com comença això? Bé, al final, ser tester de videojocs és, en de per si, una carrera professional en si mateixa, no? I com a tal, doncs, hi ha diferents experteses, no? Jo vaig començar com a simplement tester de picabotons, per entendre, sí, no? De que hi ha un expert que ens passava un guió, ho podríem entendre d'aquesta manera, en què s'exploraven diferents àrees del joc, doncs el sistema de vides, el sistema de per comprar doncs, vides o a la progressió del jugador, etcètera.
3: Com diferents etcètera. Paràmetres a analitzar, no?
22: Exacte. Però en aquella expertesa, no? Quan estàs en aquella posició professional, tu no reflexiones, perquè ens entenguem, de com funciona. Simplement tens un guió i tu saps que paràmetre A i B ha de donar C i ja està. I si no dona C, doncs hi ha un error.
2: Clar,
22: no
2: ens hem d'imaginar a l'Albert al sofà de casa, allà amb unes crispetes,
3: és que, clar, de videojocs,
2: i llavors passarem una mica de review de si ens ho hem passat bé o no. Va molt més enllà,
22: va molt
2: és
22: més
2: com
22: enllà.
2: El tema del vi.
22: Exacte, va molt més enllà d'això. Al final, per posar un exemple, doncs, tornant amb el Candy Crush, hem de pensar que ara mateix deu tenir com milers de nivells, i si et toca jugar al nivell 2000, i són nivells molt difícils que probablement els jugadors se'ls poden acabar ràpid, però tu com a tester no necessàriament has de tenir aquesta habilitat i pots passar una mala estona perquè no pots acabar de validar el que necessites validar perquè potser no tens la habilitat, perquè no ets jugador habitual d'aquell joc, no? Això es pot esdevenir i...
3: És a dir, que no necessàriament has de ser un gran jugador de videojocs per dedicar-te a això.
22: No,
3: això
22: s'ha
3: de tenir uns coneixements, però...
22: De fet, jo he arribat a treballar amb gent que venia de la branca de la filosofia o de l'art, no? I que potser no habitualment no jugaven
3: a jocs
22: de jocs mòbils, no? Tenien el coneixement de, doncs, de com funcionava, no? Però he tingut companys que en aquella feina era la primera vegada que jugaven al Candy Crush.
3: Doncs mira,
22: coneixien, però no...
3: Si vols fer un canvi professional, ja ho saps.
2: Mai doncs se sap. Mira, ja mai se sap. No? A mi m'agradaria provar el Fortnite com a jugador que sóc.
3: Un tester del Fortnite.
2: Però si no puc fer el que jo vull, llavors ja no és tan divertit com, com semblaria.
22: Aquí està el
2: no?
22: kit.
3: I Albert, tu que has hagut de jugar a tants videojocs, què creus que és el més important? No creus? Suposo que això és, deu estar estandarditzat. Qui ha de tenir un videojoc perquè digueu, d'acord, passa el filtre, tira endavant la producció d'aquest videojoc?
22: Bé, al final depèn del tipus de videojoc, no? Aquests paràmetres o aquests mínims que ha de complir, al final venen definits després d'una conversació llarga. Doncs, per exemple, jo que ara, a dia d'avui, sí que sóc enginyer de qualitat, em reuniria amb la gent que ha fet, suposem, pues, art, no? Em reuniria amb els artistes, veuria en quines àrees aquest art és sensible que el jugador el vegi, quin és l'aspecte que ha de tenir aquest art, no? I aleshores jo mateix he de definir, doncs, uns paràmetres en què, doncs, aquest art ha de visualitzar-se. Imagina't que m'ho invento, no? És un cercle i el cercle surt trencat, no? Uh-huh. Surt un semicercle. Aquí tenim un error, no? Aleshores, són coses com aquestes, no? Tu com a tester has de tenir la ment prou oberta i tenir prou ull crític perquè després de reunir-te amb els experts que han fet les característiques del joc, tu sàpigues com detectar i en quines situacions, sobretot ser creatiu, en quines situacions es poden donar que hi hagi algun error, no?
3: No sé si tenim aquí aficionats als videojocs a la taula, la resta. Què? Ho dic per si l'Albert us pot dir si creu que és un, o no és un bon videojoc.
21: Jo no...
3: No en tenim, cadascú tira per la seva banda. No tenim jugadors de videojocs. Bé, no tenim de videojocs, però sí de jocs de taula, perquè us presento també, l'hem saludat abans, però us expliquem més coses sobre ell. El David Esbri és l'editor de la marca de jocs de taula Devir, i, de fet, ell mateix s'encarrega de provar i de validar les propostes que els arriben. No sé, David, però si tu, quan proves tots aquests jocs, ho fas també, com ara ens deia l'Albert, que no és, com ens imaginaríem, al sofà de casa menjant crispetes, sinó ho fas a la feina, o no, escolta, amb tu t'emportes el joc, amb la teva família,
1: amb una colla d'amics,
3: amb els amics,
1: anem a provar, dius, si funciona.
3: Anem a provar aquest joc que ens ha arribat, a veure què tal funciona.
23: Hi ha de tot. Hi ha dies que pel que sigui, no tens la gent correcta a l'oficina i t'ho has d'emportar a casa.
3: T'emportes deures a la motxilla,
23: tots
3: eh?
23: Tots som jugaires, sí, a casa clar. Ho juguem tots, doncs cap problema, i evidentment, doncs, amb el meu grup d'amics estem molt acostumats a jugar a jocs. Però l'habitual és mirar a fer-ho a la feina, que és on tenim, doncs, tota la gent que professionalment ens dediquem a això.
3: Ara tenim l'Albert, que ens deien quines coses, no?, s'han de fixar, tots aquests paràmetres, coses objectives que s'han de mesurar dels videojocs. No sé, en el cas dels jocs de taula, si és semblant o en què us heu de fixar per comprovar que és un joc de taula que funciona i que pot tirar endavant al mercat.
23: Doncs bé, quan nosaltres rebem una proposta d'un joc de taula, vull dir, quan qualsevol de vosaltres aneu a una botiga i que fem un joc de taula, que fem el Catan, per exemple,
3: sí.
23: Doncs el veieu, el joc està perfectament il·lustrat, té els encunys fets professionalment, les cartes, està tot revisat, editat, el reglament el pots llegir, entendre'l i posar-te a jugar. Per tant, tot això està, diguéssim, ja ha passat tot aquest procés. En el moment en què a mi m'arriba una proposta de joc de taula, moltes vegades aquest joc de taula està escrit en papers, escrit en boli, amb el reglament escrit penjim-penjam...
3: Però és així, com us arriben les propostes de jocs?
23: Sí, és a dir, hi ha autors que t'ho treballen més, però he vist coses que són realment extremes. No, però...
1: I que potser són bones, no?
23: Exacte.
1: Si es treballen.
23: Clar, aquesta és la idea. Vull dir, sí, un autor de jocs pot tenir una molt bona idea. Pot tenir una molt bona idea d'un joc que sigui divertit, que sigui entretingut, que enganxi totes aquelles coses, però potser no té el talent artístic per il·lustrar-lo bé, ni habilitats de disseny gràfic, ni res de tot això. Per tant, nosaltres hem de fer, quan estem provant els prototips, hem de fer aquesta distància,
3: no?
23: Sí. Posar-nos en aquesta distància mental de, val, això com quedarà? No? O sigui, com serà el producte final? De fet, per mi un bon indicador de que un joc de taula m'està agradant quan l'estic jugant és si durant la partida ja estic pensant com serà l'art, quins elements de disseny de producció li posaré, perquè això ja vol dir que ja estic veient que aquí hi ha
1: una etapa,
23: cosa.
1: No? I ja estàs pensant en la... Sí. Clar, i ara estava pensant, una cosa és la validació que tu em fas tècnica, no? M'imagino que el reglament i que les normes funcioni tot, i llavors tu també deus pensar, això tindrà sortida comercial? Pot estar molt ben fet aquest joc, però potser la gent no li agrada o no s'ho passa bé.
23: Sí,
1: llavors,
23: o requereix una producció tan cara que fa que el joc sigui tan car que no sigui capaç de trobar el seu públic. O al contrari, és una cosa molt senzilla que és, val, doncs això són partides de 5 minuts i és difícil enganxar la gent per una cosa tan minsa, no? Aleshores, amb un joc de taula, per anar bé, els participants estan prenent decisions rellevants i interessants tota l'estona. Val? O sigui, si tu durant una partida en joc de taula veus que una persona, doncs, agafa el mòbil i comença a dedicar-se a les seves coses esperant a que li arribi el torn, és que hi ha
3: no
23: alguna cosa que no està acabant de funcionar.
3: Però tu has de fer moltes partides per veure que un joc funciona, o a tu amb una estona de joc d'una sola partida ja veus si això...
1: Per l'experiència que té, no?
23: Sí, ja de tot. A veure, jo he signat jocs amb mitja partida i hi ha jocs, doncs, que l'has jugat sencer i dius, vale, espera, deixa'm un parell de mesos que li donarem un parell de voltes a veure si aquí hi ha alguna cosa o no, i aleshores el tornes a provar. També depèn de la complexitat d'un joc, vull dir, si estàs fent un joc per jugadors experts, per més...
3: Clar.
23: coneguts i tot això...
3: O per infants, doncs, és diferent, no?
23: Clar, aleshores, tu has de mirar més per assegurar-te que tot més o menys funciona, que no es torna repetitiu, que segueix sent divertit després de X partides, o a vegades doncs, tens jocs una miqueta més lleugers, més divertits, més vaporosos, si vols, que de seguida veus, ostres, així són molt divertits, això ens ho estem passant molt bé, endavant.
1: Perquè tu, David, estàs a favor d'aquests jocs que amb els amics i amb família... Quan canvies de jugadors veus que cada casa té una mica les seves normes.
3: Això és
1: i que
3: s'ha anat que
1: pervertint
3: passi,
1: una mica el reglament. Això penso és... amb l'un o amb el hits, sí, saps? Amb jocs d'aquests, sí, que dius, nosaltres hi juguem diferent.
23: Això és una cosa que passa bastant, diguéssim, amb els jocs, per dir d'una manera, vintage. Val? Vull dir que a casa seva el Monopoli tothom l'ha jugat d'una manera, sí, a l'uno tothom l'ha jugat d'una manera...
3: Però això no passa una mica amb tots els jocs. Jo tinc la sensació que joc que agafo, joc que quan vas a casa d'algú altre, hi ha alguna cosa que fan diferent.
1: S'ha fet normes seves.
3: Dic, però sí, com pot ser? Anem a llegir les instruccions?
23: A veure, les normes de la casa és una cosa que està a tot arreu i aleshores, vull dir, tots som creatius i en un moment donat el joc de taula, sí, et pot donar espai a sentir-te creatiu i a crear. Però si el joc està ben dissenyat, el reglament és clar i diguéssim, tots els jugadors estan informats de les regles, això en principi no hauria de passar.
3: Sí. I algun joc que hagis provat darrerament, que sí, no sé si ha sortit ja al mercat, o no sé si ens pot donar, no sé... Clar, tampoc us volia preguntar, no sé si hi ha no sé, algun tipus de confidencialitat, segur, amb la vostra feina, algú, perquè a vegades tasteu coses que potser no és el cas de, suposo que dels vins...
1: De coses que, sí, que també, no han sortit al mercat.
21: Tots els vins que nosaltres tastem, nosaltres no sabem quin és. Sempre tastem a cegues. No veiem mai l'etiqueta.
3: Però vull dir, no teniu contractes de confidencialitat per dir jo ara provaré una cosa, tastaré una cosa...
21: És que com que no sabem quin vi hem tastat,
1: clar,
21: ni de quina
1: clar,
21: zona...
1: Clar, no pots assegurar, no? No,
3: clar,
1: no,
3: clar,
1: no,
3: ja està, no, ja està assegurat. Però no clar, sé, Xavier, si tu, per exemple, en el teu cas, quan proves un joc de taula, també tens algun tipus de confidencialitat que fa que no puguis explicar després...
23: No és habitual, però, per exemple, si estàs treballant en un projecte que està involucrat en alguna IP, alguna propietat intel·lectual, sí, potent, doncs...
3: Llavors,
23: doncs,
3: sí.
23: Sí, però per

0: exemple, dius, quin joc has provat? Sí. Mira, com que ho faig habitualment, però els jocs que he provat avui no sortien al mercat fins d'aquí un any i mig, ja no us en recordareu, doncs, jo què sé, d'aquí un parell de mesos sortirà al carrer un joc que es diu Gaudí, que està dissenyat pel Dani García, que és un autor de jocs català, il·lustrat per l'Edu Valls, i que, diguéssim, que en aquest joc el que farem serà recrear la vida de Gaudí i l'obra de Gaudí a través de la seva, no sé, de la seva feina, de la seva obra. Aleshores, és un joc que en el seu moment va ser un joc d'encàrrec. Moltes vegades venen els autors amb idees i nosaltres les provem. En aquest cas, nosaltres vam trucar al Dani i li vam dir, escolta, ens agradaria fer un joc sobre Gaudí.
1: Desenvolupa, pensa,
0: i a veure
1: com podria
0: com
1: anar,
0: ho veus.
1: No?
0: Aleshores, doncs el Dani, per exemple, és un autor que el seu desenvolupament el fa en plataforma digital, val? Hi ha plataformes digitals que simulen l'experiència del joc físic, del joc de paper, que això ens agilitza molt les proves, però que a l'hora de jugar de forma habitual i tal és una miqueta rotllo, perquè el que ens agrada és jugar amb una taula al voltant de gent, no? Però en aquest cas, doncs, ens permet fer les proves. I aleshores, doncs, allà doncs, vam estar amb l'autor i amb diversos provadors donant-li voltes al joc aquest, en plan, representa bé l'obra de Gaudí, representa bé la seva vida, ens estem divertint jugant, que en el fons això és l'important, ens ho estem passant bé, tenim ganes de tornar a jugar, acabat, i bé, aquest és un projecte que m'està provant durant molt de temps i que aviat veurà la llum.
1: Ah, tenim quatre persones que tenen en realitat professions bastant diferents, no? Cadascú amb àrees, vaja, que no, bueno, potser és veritat que tenim jocs de taula o videojocs que podrien ser més o menys germans, el Vilaigua que també podrien tenir les seves similituds, però cadascú és un expert en la seva àrea. No sé però si coincidiríeu a l'hora de dir quin és el gran atribut, la gran qualitat que s'ha de tenir per fer la vostra feina, la de tastar i provar productes.
2: En el meu cas, si és repetitiu i constància, o sigui, anar tastant. Jo quan vaig començar a tastar vins, bueno, començar a estudiar sommeleria, clar, jo venia d'una altra branca tècnica, diguéssim, i tots els meus companys que estudiaven sommeleria estaven treballant en el restaurant i jo venia de casa meva, perquè era un hobby que jo feia. Clar, què em passava? Que jo tastava molt poc. I me'n recordo que el tercer mes vaig estar a punt de plegar de l'escola perquè quan ells havien de fer una descripció d'un vi, feien allà una llista interminable d'aromes, i jo quan em tocava a mi, doncs jo deia que bueno, huele a vino, tiene algo de alcohol y algo de fruta. I aquí em quedava, no?
1: Sí.
2: I vaig començar a treballar a la Vinya del Senyor, un bar de vins d'aquí a Barcelona, a Santa Maria del Mar, i allà, clar, com que cada dia obria 30-40 ampolles i cada ampolla que obria jo l'orava i tastava, aquí va ser on te vaig pujar. Per tant, en el meu cas, què fa falta? Entrenament.
1: Sí. La resta que hi dieu.
3: Albert, en el teu cas és similar, tot i ser disciplines diferents.
4: Jo el que estic observant és que realment ser provador o tester és com bé diu, que és molta pràctica. Tu comences amb unes aptituds que sí que poden ser més específiques de l'àrea, però jo, igual que ell, molts dels meus coneixements els he adquirit a base de provar.
1: Hores i hores i hores, eh?
4: Sí, després tu ja entra, en el meu cas, el coneixement més tècnic, doncs, si és una característica del joc que involucra, a nivell tècnic, una cosa molt específica, i tu, casualment, doncs, en el meu cas soc programador, la conec, després sí que et pots comunicar millor amb la gent que hagi fet aquesta característica, no? Però no és un requisit. Hi ha gent que pensa que s'ha de ser, doncs això, programador per ser tester de videojocs i
1: no, ja hem vist que hi ha filòsofs i artistes i vés a saber si el Roger ho acaba sent.
3: Mira, m'arriba, ja ho veurem això, ens arriba una pregunta pel Faustino. Ens diuen, diu, pregunteu-li per Font del Boix, diu, que és igual que la Bezoia i la meitat de barata, diu, és boníssima la millor. Ara ja comencen a sortir fans de
1: clar,
3: segons
1: clar,
3: quines
1: clar,
3: aigües.
1: A ver,
5: como siempre digo, no hay agua buena ni mala, hay agua diferente unas de otras. Vamos a utilizar un agua para cada momento y para cada persona. En el caso de Bezoia, pues lo vamos a utilizar para alimentos infantiles, para comida que sea muy liviana, para gente que no tenga problemas de riñón, pues es un agua con muy baja mineralización y muy baja en residuos secos.
1: Però estàs d'acord que s'assembla aquesta Bezoia, s'assembla a l'altra que ens deien, aquesta Font del Boix, des del punt de vista de quan tu la tastes, eh?
5: Yo creo que son diferentes. Bezoya, sí que te la, una vez que te la pones en boca, es un agua muy fina, un agua de muy baja mineralización, entra muy bien y vamos a utilizarla para eso que te he dicho.
1: Sí.
5: La otra que me dices, no la he catado, no sé cómo es, la verdad.
1: Ai,
5: no sé.
1: ara, mira, llàstima que la tenim aquí, que si no l'haguessin fet catar, a veure què ens deia.
3: Sí,
1: responent
3: sí,
1: aquest
3: sí,
1: dubte
3: sí,
1: que ens arribava.
3: Això, als oients. Bé, doncs ho deixarem aquí. Jo estaria molta més estona parlant d'aquest tema, perquè el trobo molt interessant. Per tant, moltes gràcies. I a partir d'ara crec que ens mirarem diferent els vins, les aigües,
1: els jocs i els videojocs
3: de taula i també els videojocs. Per tant, Xavier, Albert, David i Faustino, moltes gràcies i fins aviat.
4: Moltes gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies.
6: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta Delcor.
7: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
8: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
9: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano.
8: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. Curiós,
9: acabes
8: això.
9: Acabes d'obrir un meló interessant.
8: Sí, interessant. Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica gona.
9: Com de...
7: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
8: Hi ha gent que arriba a 100 anys i no ho diries.
9: Sí, que és veritat.
8: Aquelles senyores que et diuen malent, sempre amb bata. Sí, sí, van fresques.
9: A la que es posa aquella bata, una senyora?
8: Ja no és mort.
7: Cada migdia ens apropem a l'actualitat.
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
7: A les dues, les últimes notícies i l'actualització diària dels temes de l'estiu.
6: Catalunya migdia, cada dia a les dues.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Aquest estiu ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
10: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
11: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
12: El rentaplats.
11: Jo a les cuines no entro mai.
12: I tens un restaurant?
11: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no el sé fer.
7: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
14: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
14: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3K.
14: L'estiu és tu.
7: L'estiu ets tu.
14: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: 4 minuts i arribem a 3 quarts de 7 de la taula. Ai, de la taula. De la taula, mare meva. Jaume Miranda, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I bona taula.
2: Bona taula, igualment per tu.
0: Per què he dit taula? Perquè me l'estava mirant com fixament.
3: Serà això. Aquests no lapsus lingüístics. Sí. Jo tinc sovint
0: aquests. Hauria pogut ser pitjor, eh?
3: Sí. Sí, sí, vull dir, encara no l'has dit tan grossa.
2: Sí,
0: una vegada vaig dir, jo crec. Una vegada vaig dir, aquesta és la cremanya muntada, volguem dir si era la muntanya cremada.
3: Meravellós.
1: La cremanya muntada, eh?
0: M'encanten aquestes històries com dislèxiques.
3: Jo un dia li vaig dir Maria Antònia a una companya que es deia Mariona.
4: Em sona, em vol sonar, fixa't.
3: I dic que cadascú...
2: Bé, jo te vaig recomanar aquest o pareixit sa cara, segons
3: exacte.
2: Tu.
3: No,
2: aquest és massa dislèxia, aquest és l'ambient.
3: Jo he intentat acollir-te a la causa, però no hi entra, Jaume, no hi entra.
0: Jaume,
3: no hi entra.
0: Andrés, bona taula.
2: Bona taula.
0: Escolta, hem de parlar de la mítica banda Andy Lucas.

0: Perquè més enllà del que va representar aquesta cançó en el seu moment, que va ser un temacle i que jo me l'escoltava no irònicament, com a cançó que m'agradava i que em transmetia
1: estem a les mateixes sacs, estem a la mateixa taula.
0: Perfecte. Uh-huh. Escolta'm, doncs en Lucas, que és un dels dos, s'ha tornat a operar el nas, que aquest és un tema que ja venim arrossegant de fa molts mesos, que és el nas d'en Lucas.
2: Però un moment, sí. Per què hi diu per fi s'ha tornat a operar
0: el nas? Jo no he volgut dir per fi, perquè hi ha un punt d'opinió.
1: No per felicitar-lo, sinó perquè ell estava desitjós d'operar-se els nas i nosaltres estem a dins el sac que ell desitgi estar.
2: D'acord.
3: Però tu recordes com és aquest nas, Marta? No. Perquè si no hauries de buscar una foto.
2: No.
0: És un nas que se n'ha parlat moltíssim.
2: Val.
0: Bueno, ara... Podem remuntar-nos
1: de Cleòpatra se n'ha parlat menys, ha de ser un as. No, és broma.
0: És que jo tinc la sensació que portem pràcticament 2 anys, no?
1: Sí.
0: Parlant d'aquest nas.
1: Sí. Deixa'm donar context que Nandi Lucas ja fa 25 anys que els coneixem, perquè aquest Son de Amores que sona és de 2001, així que estem de supercelebració. Des de llavors, els dos s'han convertit en uns habituals de la nostra retina col·lectiva, però des de fa uns 2 anys, en Lucas semblava tenir un aspecte ben diferent. Com ja dèiem, el seu nas tenia una forma radicalment distinta a la que coneixíem. A més, la seva veu havia canviat notablement, era més nasal, com si tingués certes dificultats per respirar, i portava una petita tireta a les fosses nasals. En Lucas se pronunciava per primera vegada sobre el seu nas en setembre del 2024 i negava qualsevol retoc.
4: Pues nada, pues todos los medios llamándome porque dicen que yo me he hecho algo en la cara, o que me he metido algo, que me he puesto algo, no sé, yo me he puesto tibio esta mañana que me comí una media barra de pan. En la cocina, pero nada más. Nada, bicha, lo que me hago mucho masaje facial de este, me hago un masajito. Esta nariz que tengo, esto es de mi padre, bicha, esto es puro genético. Se me estará cayendo, se me está yendo para el lado, yo tengo culpa de eso. Yo no me he hecho nada de nada. Y si tengo los ojos achinados, pues me echo la siesta.
0: Per tant, claríssim que ell no s'havia fet res.
5: Pobre el seu pare,
1: Quina mala genètica. De cop rebia el seu pare, en plan, això és culpa del meu pare i és genètica pura paterna, no? Bueno. Aquest és l'argument i ja se mantenia, a pesar de que l'evidència física era bastant gran. Així que a principis de 2025, aprofitant una entrevista promocional en El Hormiguero, el cantant s'enfonsava parlant de severitat del seu nas.
6: Mis hijos van al colegio y le dice la gente cosas de mi nariz. Se han escrito cosas en redes sociales que son maquiavélica, cosa de droga, cosa de lo que sea. Pues por circunstancia, voy a contar que me hice una cosa estética en la nariz que, en el cual yo ha sido totalmente culpa mía porque yo no he hecho caso a los médicos y me quitaba las gasas fuera de su momento, no me puse las cremas ni las pomadas que me van a tener que poner.
0: El tema del postoperatori, no?
1: Totalment sí, trencat, ell...
5: Trencadíssim.
1: Sí, aquest aplaudiment, per qui no pugui veure les imatges, no, és perquè ell se trenca i el públic l'acompanya i l'abraça des de l'aplaudiment, no? Sí. Bé, en Lucas atribuïa el seu nou nas a una rinoplàstia mal curada per negligència pròpia, no de l'hospital, i enmig de tota aquesta conversa pública entorn al seu nas, a en Lucas se li sumava una complicació. El duo Andy Lucas se separaven per sempre després d'una interminable gira de comiat i ho feien de molt males maneres. Nandi i en Lucas finalitzaven el projecte musical a finals de 2025 sense parlar-se, amb conflictes econòmics importants, acusacions entrecreuades i inclús amb un suposat acte de violència física per part d'en Lucas cap a Nandi. Així ho explicaven ses estimades mamarazzis ara fa uns mesos.
7: El pobre Andy, será el pobre Andy, pero no es tonto. Ha empezado a ver cosas que le contaba Lucas, no empiezan a cuadrarle.
8: Sí que es verdad que Andy en los últimos meses, sobre todo a raíz de esta última gira, ha habido cifras que le han bailado. Tal era el deterioro de la relación entre la pareja que directamente había pensado ya en estar como solista.

0: Me la guardo aquesta, Jaume. No la tenia controlada.
1: No la tenies controlada. Marioneta, ja està fa uns mesets, eh? Mm-hmm. Sí, aquesta és Marioneta, la cançó de debut de Nandi, que un cop finalitzada aquesta gira conjunta i separats els seus camins, iniciava aquesta carrera en solitari amb aquesta cançó que clarament té un estil a lo Shakirazo, que diríem, no?, llançant com un punyal a l'esquena en el Lucas. He dit que en Lucas no responia de cap forma en aquest Marioneta, semblava que estava ocupat en altres coses, i és així, perquè ara sabem que en Lucas ha estat ocupat reoperant ses nas. Hi havia moltes informacions de que en Lucas se retocaria sa rinoplàstia fallida a sa clínica Tecnon de Barcelona. Que a mi això em feia molta il·lusió, perquè ja sabeu que una peregrinació pop a sa nostra ciutat, a la nostra capital, m'hagués fet il·lusió. Passava el temps, tot i així, no teníem cap notícia de que això passés. I de bé, ara sabem que aquest cap de setmana s'ha operat i ho ha fet a Turquia.
2: Però per què ha anat a Turquia?
3: No, és que més li agrada el risc.
0: Tema de preu.
3: Li agrada el risc, eh?
2: Deu ser molt més econòmic. Turquia és conegut pel tema dels implants del cabell, però jo no sabia que per
1: rinoplàsties... La cirurgia estètica en general està molt treballada allà.
2: Val.
1: Clar, no sé com va el tema de les rinoplàsties, com que mai me n'he plantejat fer una, no he mirat mercat.
0: I també hi ha un tema de... És a dir, que segur que hi ha molts professionals, però també hi ha un tema de preu que és força més barat, almenys. I jo, la gent que conec que s'ha fet implants capilars, et diuen el preu que paguen a Turquia
2: i és molt
0: i el
2: menys,
0: preu de la
2: clar.
0: Ciutat de Barcelona, i, bueno, hi ha una gran diferència.
1: A més, te fan com pacs. Jo sé molta gent que s'ha posat cabells, gent molt pròxima a mi que s'ha posat cabells a Turquia i te fan com un preu on t'inclouen.

0: ja? No?
1: És això? Ah, sí, no, ara encara no.
0: És la frase final.
1: Això és preludi.
2: Hem de seguir escoltant-nos? Vale, vale, vale.
1: Marta, fora.
3: Silenci.

0: Bé, escolta'm, serà molt important que ara faci cas als doctors
1: clar,
0: i als metges del
1: postoperatori
0: perquè sí. No torni a replicar-se el mateix, perquè al final sí que li caurà a terra el nas.
2: I vull recalcar una dada que ell dona entre pixa i pixa en aquest àudio que va enviar de corazón, que diu: estoy preparando un proyecto sobre todo esto.
1: Clar,
2: vull dir que
1: entenc
2: que està fent un documental
0: sobre la...
3: sobre el nas.
0: La rehabilitació,
1: sí, Roger,
0: del nas,
1: només
0: no?
1: Per sentir la discografia d'Andy Lucas de fons en el documental, se'l veurà segur.
2: Home, t'ho diràs.
4: Potser està tan enfadat amb el seu company que no vol posar la música...
1: Ah, clar. Ets
0: i tu, Jaume, m'imagino que a la que surti tu te l'empasses sencer aquest documental.
1: Home, si del...
2: Jo poder veure una persona, sé que sigui, vivint una misèria humana absoluta dins un quiròfan. Vols tot saber el que jo he consumit Telecinco? Això és el meu món, clarament. Jo he d'estar allà.
0: Bé, estarem pendents. En Jaume ens ho explicarà quan arribi el moment. Avui també hem de parlar de la Penélope Cruz, que aquest mes de setembre és la portada de la revista Vogue Espanya.
2: Sí, na Penélope s'ha deixat entrevistar per sa Vogue estatal i ho ha fet amb un pentinat long bob de color ros platí, molt sorprenent per ser ella, perquè és un estil quasi que recorden a Marilyn Monroe i que ja vos he de dir que forma part d'una estratègia promocional.
1: Però,
2: ja
1: és
2: que...
1: perruca o no?
2: És perruca perquè ella va dir que se va tenir una vegada de ros en 19 anys i va quedar quasi calva i que a partir d'allà, des d'aquest moment, quan se canvia de color, és sempre perruca.
1: Val.
2: Sí, vos he de dir que, vinculat en aquest nou look, en setembre estrena La Bola Negra, pel·lícula dels Javis, i en octubre La Invitació, que és aquest remake americà de Sentimental d'en Cesc Gai. I, curiosament, en els dos films porta aquest pentinat tan excèntric. En qualsevol cas, l'actriu madrilenya ha repassat la seva extensa carrera internacional per sa Vogue i, entre d'altres, ha relatat anècdotes del director que la va fer guanyar el seu únic Oscar, que és en Woody Allen.
1: Com m'agrada això.
2: Ja sabeu... Ah, tu vols sucs.
1: M'encanta.
2: Sucs de pinya.
1: Aquelles coses que, saps, de les altes esferes i tal, a veure...
2: Entre bambalines,
1: sí,
2: no?
0: Com
1: sí.
0: Es relacionen, no?,
1: sí.
0: Aquests grans noms.
2: Que t'he de dir, si jo vull veure un documental d'un quiròfan, no te puc replicar res. No.
0: Que és allò que et diuen a vegades de qui els coneix?
1: Són molt normals,
0: si
1: o què?
0: Si són gent com tu, com jo. I tu penses, no.
1: No. No.
2: Hi ha gent no que sí, però hi ha molta gent
0: no,
2: que no.
0: Ets, no.
2: No. Bé, na Penélope Cruz, perquè estigui despistada, va interpretar a Maria Elena a Vicky Cristina Barcelona i gràcies a aquest film se va convertir en la primera actriu espanyola de la història en guanyar un Oscar.
5: Okay, what did they say in art school? They said I was a genius, right?
6: I always encourage your talent.
5: No talent, I'm not talking about talent. I said genius, genius. Y tú me traicionaste.
6: Never.
5: Sí, sí, sí, con la mujer de Agustino, con la mirada.
2: Està tan increïble. Mira, aquesta pel·lícula de dir, a lo millor és un lleig per tots els catalans, però jo sempre l'he trobat espantosa, però el personatge d'Anna Penélope Cruz me fascina.
0: Jo estic de
2: és desgarradora, ella.
0: No em va agradar molt, però és com que m'encanta la pel·lícula, saps? El personatge.
2: Sí.
0: La banda sonora també m'agrada moltíssim.
2: És divertida.
0: I la van rodar el 2008. 2008.
2: Sí. Mm. És un preludi de lo que estem vivint ara amb tots els expats, no? Perquè la veus i realment... És el que estem vivint
0: sí,
2: ara.
0: Tal qual.
2: Gent parlant anglès per la ciutat, sí. Tan tranquil·la.
0: Mm-hmm.
2: Bé, na Penélope Cruz, a posteriori de rodar Vicky Cristina Barcelona, va tornar a rodar amb el director, amb Woody Allen, en el film A Roma con Amor, i actualment no sabem quina relació manté amb Woody Allen, ja que l'actriu ha manifestat que no s'haurien de

0: si va a ses causes de presumpte abús sexual per part del director. Però en qualsevol cas, ara volgo recordar una anècdota de la preproducció de Vicky Cristina a Barcelona, la curiosa forma d'en Woody Allen de protegir el copyright dels seus guions a l'hora de fer-los arribar en els actors seleccionats.
1: Me va a dar un guion con una persona en la puerta que se queda esperando hasta que tú lo lees. Tienes dos o tres horas, cuando acabas devuelves el paquete, lo metes en el sobre amarillo y lo devuelves a la persona que te está esperando fuera y que no se va de la puerta de tu casa. Y eso creo que a muchos de los que hemos trabajado con él nos ha pasado lo mismo.
2: Absolutament analògic.
0: Molt analògic. Bé, és que clar, en Woody Allen ja de tenir 90.
2: Sí.
0: I el que fas és això, envia un senyor fins a Madrid en aquest cas.
2: Encara com no s'espera
3: el sofà al teu costat. No, bueno, s'espera la porta. I tu m'has de dir, mira, m'ho sento, avui m'està costant, t'hauràs d'esperar una hora més, que encara,
0: sí, sí,
3: que encara no m'he pres el que m'havia de prendre avui.
4: Ell té la tarda.
3: Sí, sí.
0: I m'agrada molt que, bé, m'agrada molt que m'encurioseix molt el fet de que tu, inclús sent de Penélope Cruz, que en aquell moment ja eres una estrella consagrada, almenys a nivell estatal i europeu, no se confia en tu, eh?
2: Sí,
0: no
2: se confia
0: en tu.
5: També et dic que un cop estàs dins de casa i el senyor està fora a la porta esperant, pots fer el que vulguis amb aquest guió?
2: Si tens el mòbil,
5: li fas
2: una
5: fotocopiadora
2: a la cuina.
5: Una, sí.
4: Home, però tens un mòbil, no?
0: En 2008, no sé com estaven els mòbils.
3: Segur que tenia una BlackBerry. Fer, que Penélope Cruz es dedicarà
2: a fer fotos a cada pàgina i a publicar-la.
5: No, per filtrar-ho, sinó per tenir ja els guions i tota la pesca. Vull dir-te, què trampes en podem fer?
3: Jo el que us puc dir és que a mi em posaria molt nerviosa pensar que hi ha algú que m'està esperant a fora.
2: Molt,
3: que ho he d'acabar i a dependre-m'ho perquè aquell senyor ha de marxar. No,
0: ai, jo també. A més, jo sempre he tingut la sensació de que lletges molt lent.
3: Clar, i
0: m'estaria angoixant moltíssim.
3: No,
2: I com
3: no,
2: que
3: no.
2: Estaries pensant en el senyor de fora, no entendries ni el que llegeixes.
0: Algunes pàgines les llegiria en diagonal i acceptaria un paper sense saber molt bé quines per tal de no fer-lo esperar. Seria bastant lamentable. Bé, aquesta és l'estratègia antifiltracions d'en Woody Allen, però no és la més radical, ja que el director Christopher Nolan, que recentment ha estrenat l'Odissea, té un truc o mania que dificulta encara més la lectura dels actors. En Nolan imprimeix els guions en fulls vermells i tinta negra, ja que això complica molt les fotocòpies clandestines, però clar, també dificulta que els actors puguin entendre els seus propis diàlegs. Per afegir confidencialitat, cada pàgina té una marca d'aigua amb el nom de l'actor per trobar el culpable en cas de que fos necessari, i els guions, en aquest cas, els entrega en mà el propi Christopher Nolan. Per exemple, en el cas d'en Cillian Murphy, el director se va traslladar personalment a Irlanda per donar-li la seva corresponent còpia d'Oppenheimer. I he llegit que si ell no pot, envia a sa dona o inclús a sa mare, que deu ser una senyora entrada en edat, envia-la tu a Japó. M'entens?
2: I tu de sobte sents... Això és ben a portar el guió...
0: I és una senyora que te dona unes magdalenes i després te dona un guió imprès en vermell. És així.
2: Escolta'm, acabarem parlant de l'actriu Esther Expósito.
0: Sí, l'actriu madrilenya Esther Expósito està en plena promoció de Enfrentados Marfil, la seva nova pel·li de Prime Video, que s'estrena en setembre i que protagonitza amb el seu exnòvio, l'actor Hugo Diego García.
6: Su padre me ha contratado para protegerla. Ángel.
7: No eres consciente de la gravedad de todo esto. Yo no quiero que se repita lo de Central Park.
8: No me gustan los guardaespaldas.
0: Amb motiu d'aquesta intensa promoció de Enfrentados Marfil, Néstor Espósito s'ha assegut a parlar amb la revista GQ, on ha tingut temps per xerrar de tot, per exemple, de l'impacte del seu èxit internacional amb la sèrie Élite, allà cap en 2018.
9: Tuve mucha suerte porque llegué justo en el momento en el que pasó eso, ¿no? Con Élite, con La Casa de Papel, fue esa explosión de el mundo volverse loco con productos de aquí de España.
10: ¿Cómo te planteas esa vida post Élite y elegir las cosas?
9: Lo tuve siempre muy claro porque yo sabía qué tipo de carrera quería y que quería que durase para toda la vida y entonces no podía quedarme ahí, a impulsarme hacia nuevos lugares y a seguir creciendo, no quedarme
0: ahí. Néstor Espósito va protagonitzar la sèrie d'adolescent Élite de Netflix i això la va catapultar a una fama internacional de ben jove. Actualment Néstor, de fet, és de les espanyoles més seguides d'Instagram amb quasi 25 milions de followers a les xarxes. Però com passa moltes vegades, aquest seguiment digital tal massiu no s'ha traduït sempre en èxit de taquilla. De fet, Néstor ja acumula varis fracassos, com la pel·lícula Venus o El Llanto. Tot i així, creu que pot trobar més sort a Hollywood, on comprendrien millor les seves capacitats artístiques.
9: Ja ets mi primera pel·lícula americana en anglès. Se llama Baton, la hicimos a principios de este año en Miami. Mi primera probadita, ¿no? Un poco de lo que es trabajar allí. Creo que tengo mucho, que me queda mucho por hacer. en España, pero creo también que a lo mejor que mi perfil puede incluso encajar más con la industria americana que con la española. Creo que hay clichés, estereotipos que crean o que siguen todas las industrias, ¿no? Sí creo que a veces hay que sacudir un poco, ¿no? Y que hagamos cosas diferentes, no hagamos siempre lo mismo a los mismos.
2: A Hollywood.
0: Segur que hi falta gent i una és ella. I aquí no l'acabem de comprendre.
3: A veure si ella.
0: Home, hi ha avions per anar-hi, clar. Després de veure si fa alguna cosa.
3: Un Woody Allen, potser.
2: Mira. Arriba el Tot Costa, demà a les 4 i tornem.
4: Tot Costa.
11: El Barça ha decidit no incorporar cap altre davanter centre si, com sembla, no pot fitxar Julián. És una decisió responsable quan les alternatives no convencen, però em pregunto si no hi ha al mercat el Julián de River o el Haaland de Leipzig, que en el seu dia valien 20 milions d'euros.
4: Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
11: Són les 7 del dimarts 24 d'agost. Queda una setmana pel tancament del mercat perquè es tanca el dimarts 1 de setembre a la mitjanit. Avui ja m'he mirat el calendari i resulta que el dilluns és 31 d'agost. Pensava que dilluns era 1 de setembre, no passa res. Avui ja sabem que queda una setmana, queden 7 dies perquè es tanqui el mercat i com ara us explicava, el que també sabem és que serà Julián o serà res. I aquí tenim el Joan Fitó, que ens explicarà la resta de coses que han passat durant el dia d'avui. Joan, bona tarda.
12: Bona tarda.
11: Què ens expliques?
12: Doncs que Livakovic ja és a Barcelona, ha aterrat aquesta tarda a l'aeroport del Prat. Demà passarà la revisió mèdica i es convertirà en nou futbolista del Barça. El club ha de decidir ara si l'incorpora de forma immediata o ho fa la temporada vinent. Mentrestant, ara ho deies, avui trobada entre Deco i Joan Laporta, el Barça ha decidit que serà Julián o res, per tant, no incorporarà un davanter centre que no sigui Julián Álvarez d'aquí al final del mercat.
11: Totes les carpetes al dia amb la Laia Tudel.
12: Avui, per cert, Rodri s'ha tornat a entrenar amb el grup. Dijous, el madrileny podia tenir els primers minuts de la temporada i també els primers amb la samarreta del Barça. També en clau blaugrana, Xavi Espart tindrà fitxa i dorsal del primer equip, el de Vilassar, convençut a Flick, i serà jugador del primer equip a tots els efectes. Encara una més en clau Barça, el clàssic de la Lliga F del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Avui ho hem sabut, de fet, ja s'han posat a la venda les entrades per als socis i també per als VIPs.
11: Ho havia avançat el directiu Xavier Puig al final del Gamper femení, però avui ja ho hem vist que oficialment, efectivament, l'aposta del club es manté i el clàssic es jugarà al Camp Nou, aprofitant a més que hi ha aturada per seleccions a la Lliga masculina i que, per tant, no hi haurà problemes d'horaris en aquest cas. La data i l'hora, quan la Lliga F vulgui, ja podrem comprar entrades, diríem, sabent fins i tot en quin quan moment del cap de setmana hi vas.
12: Per cert, ahir Joan Laporta es va posar en contacte amb l'aficionat que va patir l'ús de la violència al Martínez Valero d'Elx. És menor d'edat, va parlar Laporta amb ell i també amb el seu pare i va posar a la seva disposició els serveis jurídics del club. Mentrestant, avui el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació per determinar si hi va haver un ús desproporcionat de la força.
11: La investigació que va ràpid si mires les imatges.
12: És fàcil, sí, sí. A la Lliga avui es disputa un partit corresponent a la primera jornada, la que es va ajornar per als equips amb mundialistes, a les 9 a Mestalla, València, Betis. El Madrid jugarà demà, també partit d'aquesta primera jornada. Avui ja ha parlat Mourinho, de moment perfil baix. El portuguès tornarà al Bernabéu 13 anys després. Demà a les 9, aquest Real Madrid, Real Societat.
11: Està desconegut, Mourinho. Després el sentirem. No ens enganya, oi, Santi? No ens enganya. Va, sí, després el sentirem.
13: Home, la L4, L5, que li podien haver trencat la columna vertebral a l'inici.
11: Sí, en el tema Vinícius especialment és quan se li veu més al costat fos, ja l'altre dia va parlar de bullying quan no tocava, però en general, bé, després ens sentirem del cas Negreira, per exemple, sorprenentment, no s'hi ha abonat encara.
12: Ahir, per cert, es va tancar aquest desgavell de jornades, es va tancar la segona jornada, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1.
11: Amb un altre gol d'Aubameyang, que ja en porta dos, el veterà davanter de 37 anys, que va ser el Barça. Mira, ara buscàvem un davant de centre. Igual, abans de tancar el mercat, pot ser una sessió sobre una...
12: Sobre no sé si els hi farà gràcia a la Corunya.
11: A Corunya no.
12: Per cert, un dels noms del dia és el de Xavi Hernández. L'han presentat aquesta tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos. Diu Xavi que està molt content amb aquest repte, que és un honor i que espera que l'experiència al Barça li serveixi. D'aquesta roda de premsa crida l'atenció la sinceritat de Nigel de Jong, actual seleccionador, director esportiu dels Països Baixos. Ha dit que la primera opció era Guardiola, la segona Arne Slot, i Xavi, doncs, que era la tercera. El de Terrassa substitueix, recordem-ho, a Koeman, i signa fins al Mundial del 2030.
11: Era el podi, el mateix Xavi Hernández ho ha dit, era el podi, per tant, tercera opció. És cert que a vegades la sinceritat neerlandesa juga amb les passades i potser avui no calia dir que no era la teva primera opció, Xavi Hernández.
12: Per cert, ja és oficial, Savinho, ex del Girona, és nou jugador del Tottenham, traspàs vora els 95 milions d'euros. Savinho, que canvia el City pel Tottenham en un altre traspàs multimilionari entre clubs de la Premier. A la Vuelta, nova exhibició de Tadej Pogacar, que ha deixat sentenciada la carrera tot just a la quarta etapa, victòria d'etapa avui amb moltíssima facilitat, ha marxat sol a falta de 50 quilòmetres, ha arribat amb més de 2 minuts i mig de marge, a la general, líder absolut, 3 minuts i 21 segons d'avantatge respecte a Primoz Roglic.
11: Anirem fins a Andorra i ha estat allà l'Isaac Vilalta i li preguntarem si està sentenciada a la Vuelta i que no cal ser expert en ciclisme per dir que sí, que efectivament, a la quarta etapa, Pogacar ja ha decidit que el que intuíem tots plegats que no té rival i que, per tant, la lluita és bàsicament per la segona posició, més que per la primera, ho deia la mateixa Enric Mas.
12: En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hasél Pérez, que arriba a la Lliga de Puerto Rico, però que ja havia jugat a la temporada passada a l'ACB amb el Granada, signa per 2 temporades. En motor, KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó. I una de tennis, perquè avui, després de molts mesos, torna a jugar un partit Carlos Alcaraz. No juga des de l'abril al Godó. Avui Alcaraz farà parella al doble mix amb Serena Williams. Partit de vuitens de final del US Open. Alcaraz amb Serena Williams.
11: 6 minuts. Passen de les 7 de la tarda. Què preguntem avui als nostres oients, Joan?
12: Doncs avui, que queda una setmana exacta pel tancament de mercat, què li demaneu al Barça? 4 opcions. La primera, Julián. La segona, un altre nou. Un central esquerre o simplement res.
11: Doncs veurem què demaneu vosaltres i què pot oferir el Barça d'aquí a 7 dies. Gràcies, John. Joan.
12: A tu.
11: Tot això i més d'ara i fins a 8:45, horari d'estiu, aquí al Tot Costa. M'estic aprenent el nom del Fitó, perquè sempre li dic Fitó i és John. No, Joan.
3: Ah, va ser així.
11: Va, d'aquí i a 8:45 crec que ja no fallaré cap nom més, o aquesta és la intenció.
14: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook @totcosta i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient 607 07 09 28. 607 07 09 28.
11: T'he vist molt disciplinat, però jo no volia perdre les tradicions. Santi Jiménez, hola, bona tarda.
13: Què tal? Molt bona tarda.
11: Ja t'has autopresentat. Com han anat aquestes setmanes en què no ens hem vist? Han estat poques.
13: Molt ara. Llargues, sempre que no et veig. és una eternitat.
11: Vaig marxar, que parlàvem de Julián, i tornem i parlem de Julián, per tant, tampoc ha passat gaire temps.
13: Ha passat molt de temps sense tu.
11: El mateix m'ha passat amb Laia Bonals. Laia, hola, bona tarda.
15: Bona tarda.
11: Tot bé?
15: Tot bé.
11: Treballant també el mes d'agost, eh?
15: Sí, però bueno, hem fet...
11: Amb il·lusió.
15: Sí, mig i mig. Mig treball, mig descans. No.
11: És veritat, si ja t'he vist per Instagram.
15: Mira-la.
11: Estàs molt activa. Disposats a tornar a parlar de Julián, doncs?
15: Quin remei,
13: sí,
15: no?
13: Sí, s'ha de dir, no?
11: Vinga, doncs ja tenim esquia segur de la Laia Tudel. No hi haurà més remei.
14: A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Sònia Gelmà.
11: Fa 23 anys d'aquesta cançó.
13: Joder.
11: Què et sembla?
13: Molts.
11: Aquesta informació puntual.
13: Molts.
11: Són molts anys, eh? Molts. Perquè ara pensaves que era abans d'ahir que la ballaves, eh?
13: No, ballar-la no, però la sentia, sí.
11: Heia, d'Outcast. M'apunta, evidentment, el Sam Silva, si no, de què? Laia Tudel, hola, bona tarda.
16: Què tal, bona tarda?
11: Amb il·lusió, com dèiem, perquè
16: sí,
11: ja només queden 7 dies i, per tant, com a mínim, anava a dir...
13: 7 dies són molts, eh?
16: Es van fer molt llargs.
11: Són molts.
16: Hi ha un partit
13: no
16: al mig del Barça.
11: Hi ha 2 pel mig del Barça, per
16: sí,
11: tant,
16: de
11: això
16: dos,
11: ho dissimularà tot.
16: Això retallarà l'espera.
13: 2 del Barça i 1 de l'Atlético, no?
11: Sí, sí, però clar, és que dic 7 dies, però no, perquè tu ara ens vens a explicar que tancarem aquest capítol dimarts vinent, si es tanca sense Julián, per dir-ho així, però que al gener l'obrirem un altre cop.
5: Sí, si no es tanca ara, l'obrirem al gener, però anem a pams.
11: Sí. Va.
5: A veure, la qüestió és que ara la situació amb Julián Álvarez és que o Julián o res. Això vol dir que el Barça esgotarà ara, en aquests dies que queden de mercat, qualsevol mínima opció que tenen o que tinguin per poder fitxar Julián Álvarez, però que si no fitxen Julián Álvarez d'aquí a final del mercat de fitxatges d'estiu, no fitxaran cap altre nou.
11: Cal dir, Laia, que tu ahir ja ens apuntaves aquesta possibilitat i ens explicaves que davant les opcions que li oferia el mercat no els estaven convencent gaire i que hi havia aquesta possibilitat, però avui ho podem certificar perquè hi ha hagut una reunió.
5: Sí, de fet, ahir la tertúlia no va acabar de convèncer aquesta opció.
11: No,
5: doncs
11: no.
5: Ara hauríem de trucar a l'Anís i al Marcos i dir, no, ho sentim
11: ells
5: molt,
11: pensen,
5: però...
11: Ells no estaran contents perquè pensen que calia
5: que
11: un davanter centre.
5: Sí, exacte. Doncs bé, dèiem aquesta opció ahir perquè era una de les idees que havíem parlat d'Eco i Flick en aquestes converses que tenen diàriament tots dos, però és que avui s'ha confirmat a la reunió que han tingut aquest matí a la Ciutat Esportiva el president Joan Laporta amb d'Eco i Flick, entre d'altres membres de la comissió esportiva. En aquesta trobada han decidit l'estratègia a seguir aquests últims dies de mercat. Entre altres coses, sí que van parlar, per exemple, de la golejada a ells, aquest 0-5, que és un dels aspectes que han posat sobre la taula quan s'estava valorant quin nou havien de fitxar, però que no era l'argument de pes. És a dir, no han dit, com que en vam fer 5 gols, ja no ens cal cap més davanter. Però és cert que, per exemple, ha sortit en aquesta reunió a les converses. El Barça només intentarà, per tant, fitxar Julián. Deco té altres dues opcions que podria activar l'últim dia de mercat, si volguessin, però no convencen aquestes dues opcions que té Deco. I, per tant, només és Julián, ara mateix. Aquests dies encara podrien passar alguna cosa més relacionada amb Julián, algun altre moviment, algun altre gest, veurem en què es tradueix, però el club esperen que potser pot haver-hi algun altre moviment al voltant de Julián, però tot i així veuen molt complicada aquesta operació i que Julián pugui arribar al Barça aquest estiu.
11: Que hi vegin una mínima escletxa, a mi certament són gent de bona fe, perquè veient els missatges que arriben per part de l'Atleti de Madrid, sembla difícil que l'escenari pugui canviar. Primer, us pregunto, ara la Laia acaba amb aquesta informació, però us vull preguntar, què us sembla l'estratègia del Barça? Si no ve el teu objectiu número 1 per fitxar un jugador que no et convenç, opto per no fitxar res.
13: Sembla prudent. Sembla prudent, sobretot perquè crec que no es basa tant en la qualitat de les alternatives, sinó en el preu que li han posat les alternatives. Em sembla...
11: Sí, si a sobre no et convencen i a sobre te les posen cares,
13: jo crec que
11: no?
13: Convencien a mitges, sí, que convencien com a aposta, però una cosa és anar per exemple, a Tresoldi per 25 milions, que és una aposta fins i tot raonable, i l'altra és que demanin 50. Sí, per 50 entenc que ja me'ls guardo i espero que ho de Julián, que després explicarà la Laia. O qualsevol, qui diu Tresoldi, diu qualsevol d'altres jugadors. I
11: sí, anar per l'aposta d'un... Que és el que una mica deia jo al principi, no? Apostar per un jove que tu puguis pensar ara mateix és que, és no és al nivell...
13: És que els joves de 20...
11: De 20 milions ja no en queden, eh?
13: De 20 milions.
11: Només li queden pel Leipzig i...
13: S'han acabat?
11: Home, per Diomandé, el Leipzig el va fitxar per 20 o per 25.
13: Sí, però
11: fa 6 mesos.
13: Hem de veure què fa Diomandé, eh?
11: No, però el que et vull dir és que... encara són al mercat. Una altra cosa és que quan és el Barça qui pregunta, no és el mateix que si pregunta al Leipzig.
13: Sí, no, pregunta al Madrid. Li han venut per 140, com li van vendre a Bastot Tono per 63. Vull
11: sí,
13: dir
11: sí.
13: Que això em sembla un timo, directament. I al Barça em sembla bé que fa bé de escolta, a mi no m'aixecaràs la camisa, perquè jo puc anar per Tresoldi, que em sembla un jugador que entra dintre els paràmetres i tal, per 20 milions.
11: Clar.
13: Però per 50 ni de conya. Mikau Tatzel pots fitxar per 30. Però li han posat una clàusula de 70. Per tant, i si vols un barato, ja tens a Habs Abdelkarim. Vull dir, a mi em sembla que...
5: És que amb aquest perfil que deia la Sònia, el club ara mateix, una de les respostes que diu és això, clar, ells han fet aquesta aposta d'un jove que per ells té molta projecció i molt futur i que ha costat molt barat pel Barça, que és Hamza.
11: No, ha costat bastant menys de 20 milions.
5: Sí, sí.
13: Ha costat un i mig.
11: És un altre tipus d'aposta, sí. Probablement. Del que jo em refereixo.
13: Sí, si
11: quan el City
13: Hamza...
11: fitxa Julián del River, de River, el City ja es veia que Julián era un jugador que tenia una trajectòria. És a dir, una aposta tan verda com un meló per obrir tant com a mi em sembla que és Hamza. Però bé, en tot cas, si Hamza surt bé, serà exactament això.
13: Serà exactament això, i és aquest el que hi ha, no? Vull dir, no sé quan ha pagat el Madrid per Espí, però ha pagat la clàusula, o sigui, s'ha anat al 30.
11: Sí. És un altre tipus de davanter, no?
13: Bueno, però si tu vols un nou totxo allò que et remati i tal, un tio de 1,94 a 80 quilos... Pues...
11: Sí, no sé si és això el que buscaria el Barça, però bé, sí.
13: Bueno, és una mica Hamza, que tu el treus de l'àrea i...
11: Bé, per això jo crec que Hamza no és el tipus d'aposta...
13: Tens a Hamza.
11: ...al que jo em referia.
13: Tens a Hamza. I les altres, jo crec que se'n van de preu desmesuradament.
11: Laia, Julián Orrés, tu què en penses?
15: Ho entenc, sí, l'aposta és tan clara i tan justa, però a mi l'única cosa que m'orinyola de Julián és si acaba venint o no, és el preu que li acabaràs pagant per Julián, perquè si estem parlant que ja estem anant a certes xifres desorbitades per perfils més baixos, Julián paga 150 milions, a mi em sembla bastant desorbitat, no perquè no sigui un jugador bo, sinó perquè crec que les quantitats no s'ajusten realment tampoc al rendiment que té ara mateix Julián Álvarez. Entenc que si el Barça, Deco, Laporta, Hansi, veuen que l'aposta clara és Julián i si no, no hi ha res més, perquè no t'acaba de convèncer res, em sembla molt responsable dir, vale, doncs em planto aquí i si no tinc el que vull no hi vaig. Potser s'hauria de buscar això, una altra opció de cara potser al mercat d'hivern, si no acaba de tampoc quallar Julián, de veure què necessita el Barça, perquè el que no pot ser el Barça és aguantar més de mitja temporada, potser sense un davanter pur. Pots esperar potser a l'hivern perquè tens circumstàncies, perquè pots gestionar diferent amb l'Atlètic de Madrid, potser ara Julián marxar-hi a algun club i després vindrà al Barça, no ho sé. Hi ha 300.000 fórmules que potser ara ni ho pensem. Però en el llarg plaç no pots estar esperant eternament a Julián.
11: És que hi ha un punt de decepció per part del Barça i suposo que de Deco de dir... d'acord, tinc una opció número 1 que ja sabíem que era difícil, però és que no aconsegueixo trobar un jugador que quadri a la plantilla, que millori el que hi ha, que és difícil, i que el pugui treure un preu que això, que no em prenguin el número, perquè clar, això és el que fan els clubs, el Barça, sabent que tu busques un nou.
13: El Barça també està fent aquest joc amb els jugadors que té per sortir, és a dir... El Barça té ofertes per Casado i està demanant preus per Casado.
11: Perquè el Barça s'adequa al mercat, no? Diu, home, si a mi em demanen...
13: És que jo llegia l'altre dia un estudi que hi havia, sí que havia fet una consultora així en general, em sembla que ho vam treure al diari. S'estava pagant de mitjana en els traspassos un 43% més del preu de mercat de la web de referència que és Transfermarkt. És a dir, si Transfermarkt...
11: Que molts clubs ho utilitzen quan els hi convé, aquesta web. No, mira, perquè el preu és aquest.
13: Clar, és a dir, sí, el preu de mercat de molts jugadors, tu el mires a Transfermarkt, que és una web bastant fiable i que és objectiva i en això, i veus que tios que valen 80 milions, o suposadament el seu valor és de 80 milions, els han pagat a Anglaterra a 127, o sigui, al City, al Liverpool i tot això, han fitxat jugadors, està un 43% per sobre del preu de mercat. O sigui, s'estan pagant unes quantitats que jo crec que són inassumibles i això és una bombolla que un dia petarà.
11: Sí, el que passa és que això sempre ha passat al món del futbol.
13: Sí, el preu de mercat de Diomandé o de... Sí, no és de 140 milions, és un jugador de 60. Han pagat més del 50% per sobre.
11: Sí. D'això hi ha una reflexió que ens fa sovint el Xavi Asensi, el director general de l'Inter Miami, quan el truquem aquí al Tot Costa, en referència quan preguntem de si té sentit, per exemple, augmentar els ingressos o intentar augmentar els ingressos a partir de llotges VIP, evidentment, de pujar els preus de les entrades i dir no, clar, això estarà millorant l'economia. I ell sempre fa la mateixa reflexió, diu tot s'ho acaba menjant en el fons... després la massa salarial en sous dels jugadors i en és a dir, si tu tens calés per poder pagar més, pagaràs més i aleshores fas que el fitxatge de cara val 100, si tu has incrementat el teu pressupost en 20% te'n demanaran 130 i els pagaràs també, perquè els tindràs.
13: Sí, això sobretot això passa molt a Anglaterra, o sigui, pagant el gust i les ganes i tot es va redistribuint. És veritat que sempre que es fa entre clubs anglesos pagant molt més que els de fora, perquè hi ha una mena d'avantatge fiscal i un tema bàsicament de fiscalitat. Però clar, els preus de jugadors anglesos, que no són allò tampoc res de l'altre dijous.
11: No, si el Barça acaba de pagar 70 milions per Gordon, que va fer un molt bon partit a ells, però jo crec que cap expert el qualificaria de crac, és a dir, és un preu de bon jugador a 70 milions d'euros.
13: Sí, sí, sí, i perquè està fet abans del Mundial, segurament. Sí.
11: I potser hauria estat més car, vols dir, més car.
13: Sí, sí, sí, i realment el jugador del City que ha fitxat del...
11: Boadi, no?
13: No, el que va fitxar abans, és pagat 123 milions el Rogers, em sembla.
11: Morgan Rogers, dius?
13: No sé com, ara se m'ha anat. Però és una salva.
11: Morgan Rogers està al Chelsea, ara no sé qui.
13: És que estan pagant brutalitat.
11: Barbaritats.
13: Bruno Guimarães, que ha comprat l'Arsenal. Tot això, el Newcastle ha venut a Tonali per una altra salvatjada. Vull dir, és molt, es paga molt per sobre del mercat. I això ho està trencant tot.
5: Mm-hmm. Elliot Anderson.
11: Ah, sí, exacte.
5: 123
11: sí.
5: milions.
13: 123 sí. milions?
5: No, d'euros, 134, 135
13: milions. 134
5: milions
13: per Elliot Anderson?
11: Sí, una barbaritat.
15: Per això pot venir l'Arsenal a pagar 250 per Julián Álvarez. Perquè per ells aquella diferència real de mercat dins del seu mercat no és tan gran. Pel Barça, de 80 de Gordon a 150 a Julián Álvarez és molta diferència, però si a Anglaterra estan pagant 120, 130 milions, Julián Álvarez, que és un crac consolidat...
13: El que passa és que l'Arsenal paga aquestes quantitats entre equips anglesos.
15: Sí, sí, clar, per això.
11: Cal veure si... No, això va passar l'any passat quan el Chelsea volia Fermín...
13: No va tirar...
11: No volia pagar.
13: Em sembla que el fitxatge... a part de Boadi ara quan que el farà el City més car que ha pagat un equip anglès a un jugador fora de la Premier és el Chelsea per Kepa, que van ser per Kepa, que ara busquem on està Kepa, que era el futur porter de la selecció espanyola i tal, per Kepa van pagar 80 milions d'euros,
11: Bé, fa temps, també, vull dir que realment és una quantitat molt respectable.
5: Per sol cas, el Barça, que ara parlava la Laia dels 150 milions, és que no ha arribat ni al 150, perquè la primera, el Barça va fer la primera oferta, 100 milions, dèiem, podien arribar a 120 milions, però com que l'Atlètic de Madrid no va respondre ni va dir res, sí que aquí el Barça va dir després Joan Laporta, en una de les rodes de premsa, que va dir no ens mourem d'aquí, ja no farem més oferta, clar.
11: És que, malauradament, en el cas de Julián Álvarez, fa la sensació pels moviments que ha fet l'Atleti de Madrid, per fins i tot les declaracions públiques, que és que no és una qüestió de diners, que és que al Barça no li vendran.
13: No.
11: Bé, ens explicava ahir mateix la Maria Josep Hostalric.
13: Però que l'Atleti de Madrid, en aquest cas Gilmarín, menteix del primer dia fins a l'últim, perquè està dient que no, que no està en el seu cap vendre'l.
11: I cada
13: dia l'estan oferint al primer equip anglès que passa.
5: No estan vendre pel Barça.
13: Exacte, però que diu... Que això que diuen, és estructural per nostre projecte, és estructural per tot, no el vendrem ni 100 ni 150 i tal, però cada dia estan trucant a Anglaterra dient-li Chelsea, no, Maella, Arsenal, no, vale, Manchester United, no.
11: Perquè és que la situació, Santi, és amagada. Però és que la situació és insostenible després del que ha passat aquest estiu i del que van viure, per exemple, diumenge al Metropolitano. Jo no m'imagino a Julián, a més, que es va veure bastant afectat, com això pot acabar bé entre Julián i l'Atleti de Madrid,
13: evidentment, la sortida més fàcil és vendre a un club que no sigui el Barça. Però
11: si el jugador no hi vol anar,
13: recordem a tothom, per si no ho sabien, que estem parlant de futbol i la paraula no val res.
11: Sí.
13: I les mentides no... Perquè, a més, si en el cas superhipotètic, de que Julián acabés fitxant el Barça el dia 1 a les 12 menys 3 minuts i tot això, jo penso que la figura de Gilmarín no surt tacada. O sigui, aquest home ha fet el possible i l'impossible perquè no vingués al Barça.
11: Sí, sí.
13: O sigui, és a dir, jo crec que ningú, ni els
11: aficionats de l'Atlètic de Madrid no li perdonarien si ara el ven al Barça.
13: Jo crec que Gilmarín no se li pot dir... O sigui, ni al Frente Atlético li sortiria dient que és un traïdor i que els hi ha faltat la paraula. O sigui, Gilmarín ha sigut don RQR,
11: Ja.
5: O sigui, l'afició de l'Atlètic de Madrid ha estat insultant a Julián Álvarez a l'últim partit. Per tant, jo crec que també forces aquesta situació al final, i si hi hagués aquesta sortida, que és molt complicada ara que pugui ser el Barça, és cert que el que queda de l'Atlètic de Madrid, del club de Gilmarín, és que ho hem fet tot, però clar, si el jugador se'n gira, es posa d'aquí, no vol jugar...
13: Només el poden lligar amb cadenes a la porteria. Vull dir, és que més no poden fer.
17: Sí, però com que... I es podria entendre que l'Atleti de Madrid digués és que si no em menjo el jugador i és un actiu molt important i el Barça m'està donant, imagina't, el dimarts 120 milions. Això que seria molt comprensible, en el món del futbol no funciona així perquè el raonament, diríem, deixant al marge la passió, no funciona de cara als aficionats. Els aficionats, els dilers no són seus. Per tant, no els expliquis que l'has hagut de vendre perquè és que si no te'l menjaves.
13: Sí, però...
17: Els aficionats el que volen és que es quedi allà i pateixi cada setmana l'humiliació.
13: Volen,
17: perquè,
13: fer-li
17: la vida impossible perquè no volen que ell se surti
13: el
17: amb la seva...
13: El passeig de la vergonya.
17: Clar.
13: Clar, és allò...
17: Però vaja, que veurem què fa l'Atleti de Madrid d'aquí a dimarts.
13: O sigui, ja posats, treu el que puguis. Total. El que sí, també t'entenc és que... perdre un jugador, sigui Julián o sigui quin sigui, a la última setmana de mercat, o ho tens molt apamat per aconseguir un recanvi o
17: pel que va dir Simeone l'altre dia, no ho tenen prou apamat perquè va pressionar perquè vol davanters.
13: Home, clar, però és que aleshores, si tu li dius el dia 1 a l'Atleti, diu, vale, va, 150, i el Barça es torna boig i paga 150, amb aquest 150 què fa l'Atlético? Els inverteix en criptomonedes? Perquè no pot anar a l'Inter a buscar a Lautaro, per exemple.
17: I dit això, sabent que el jugador ha fet alguns moviments que probablement l'han perjudicat, tal com s'ha comportat l'Atleti de Madrid en aquesta operació i aquesta rotunditat de va qualsevol equip menys el Barça, jo crec que el club blaugrana n'hauria de prendre...
13: I el Madrid, també van dir que el Madrid no.
17: N'hauria de prendre nota de cara a futurs negocis d'aquell estil. Luis Suárez, per treure'm la fitxa de sobre, te'l regalo, o David Villa, per treure'm... I si pots trobar qualsevol altre club aquí i regalar-li, regala-li abans que l'Atleti de Madrid. Jo és el que faria si fos...
13: Això ho penses tu des de fa bastant temps.
17: Sí, Santi, és veritat que aproposo ara per recordar-ho.
13: Aquesta és la pedrada que tens tu.
17: Home, perquè els negocis amb l'Atleti de Madrid no funcionen mai i recordem que l'última vegada li vas pagar a Griezmann i li vas acabar regalant després d'haver-li pagat 120 més 15 extres per haver negociat al marge, això no ho oblidem, i que la DRT al Barça ho va fer molt malament també, però...
13: per tres jugadors que me'n recordo.
17: Ah, sí, exactament. Un era Manquillo.
13: Manquillo.
17: Saúl era el principal i dos més.
13: Saúl, Manquillo i...
17: Però això és per... No, però ara estem barrejant. Això és per Villa.
13: Això és per Villa, possible.
17: Sí, no. A Griezmann vas pagar 120 més 15 i després els hi vas acabar regalant... Vull dir que potser n'hauríem de prendre algun moment, ja sé que en aquest cas el Barça
5: estigués... Cada aquest tema està bé.
13: Que van venir Julio Salinas i Eusebio no.
17: Va, Laia, el que dèiem, que és que tancarem aquesta carpeta en principi dimarts que ve i no fa la sensació, tot i que alguns encara teniu alguna esperança que l'Atlètic de Madrid de cop hi posi seny, fa la sensació que se'l menjaran o que potser Julián en algun moment cedeix per anar a algun altre lloc que no sigui el Barça, de moment sembla ser que no.
5: No, i el Barça estan bastant confiats en que... I
17: el jugador s'hi mantindrà, eh?
5: Que no cedirà cap altra oferta, Julián. Que doncs, si no va al Barça es queda l'Atlètic de Madrid.
13: Si es queda la pressió, ja la Laia, si això ha de començar una altra vegada al mes de gener.
17: Clar, és que aquí és on vaig el que explicarà ara la Laia, que és l'1 de setembre donarem per finalitzat, però això...
13: El 2 de setembre...
17: Parlarem de cara ja a l'1 de gener, no?
5: Sí, perquè si el Barça no el pot fitxar ara, ho tornarà a intentar el mes de gener. Ja estan tan convençuts de fer aquest moviment, d'esperar-lo al mercat d'hivern, que ja estan treballant, diríem, en un esquema financer que necessiten per inscriure Julián al gener. Com ho estan fent? Doncs assegurant-se l'espai de fair play necessari per poder-lo inscriure sense cap problema. I aquest espai el tindrien ja pràcticament assegurat amb les sortides de dos jugadors que n'hem estat parlant moltíssim, Marc Casado i Héctor Fort. En el moment en què tanquin aquestes dues sortides, en funció també en funció del preu amb què marxin aquests dos jugadors, doncs ja tindrien aquest espai salarial garantit pel mercat d'hivern per poder inscriure Julián Álvarez. En això està treballant el club. Fins i tot també aquí influiria el fitxatge de Livakovic, que després en parlarem d'aquest fitxatge del porter, però la decisió de cedir o no al porter aniria lligat una mica, aquesta temporada, aniria lligat a aquesta opció de poder tenir fair play o no per Julián al mes de gener, però això ja en parlarem després quan parlem de fitxatge.
13: És una llàstima que hagin mogut la Supercopa de dates, perquè si s'hagués jugat al gener, segurament el primer partit de Julián Álvarez, si hagués fitxat, seria
17: contra l'Atlético de Madrid. Bé, a mi em resulta difícil, és que és com un atzucar, que em resulta difícil que l'Atlético de Madrid es mogui de la seva posició, que el jugador es mogui i que el Barça pugui fer una oferta, perquè es queria tornar-se boig, superior a aquest 120 que sempre ha tingut d'alguna manera com a sostre el club blaugrana. Però veurem, queden aquests 7 dies i després tot el mercat d'hivern, que a més seria d'alguna manera l'última oportunitat de Julián per fitxar pel Barça a curt termini, perquè l'estiu vinent el més probable és que no tinguis...
5: Sí, això el Barça també és la previsió que tenen i que calculen, que és que per això s'està fent aquesta inversió tan gran, això ja ho hem anat explicant, en aquest mercat de fitxatges, perquè preveuen que l'estiu que ve no tinguis el fair play o no sigui tan fàcil, i si tornis a tenir aquells problemes per inscriure jugadors. Per tant, Julián, l'objectiu era ara, i si no ara ja, doncs el mercat de gener tornar-ho a intentar. I el mercat de gener, d'aquí a gener veurem què passa, com el Barça, doncs com li va aquests mesos de Lliga i de Champions, però en principi també seria Julián i només Julián, la prioritat màxima. Ara bé, clar, tot has de veure com arriba l'equip al mes de gener. Si tu has tingut problemes, sobretot de cara al gol, doncs si no, potser hauràs de buscar alternatives també a Julián al gener.
17: Doncs així està la situació de Julián. Veurem demà si hi ha nou capítol. Evidentment aquí estareu informats puntualment. 7:45 del vespre. No he tingut prou paciència per no trepitjar els senyals horaris. Laia, ens Digue'm. Quedaven Balde i Koundé, sí. Que ahir en parlàvem, carpetes obertes, però de moment no es preveuen grans... Carpetes... És a dir, de sortides tu de moment me n'has parlat, de Casador i d'Héctor Fort.
5: Sí, que són els dos jugadors que ara mateix tenen les ofertes més en ferm per marxar. Casador ja sabem que tenia les ofertes molt altes o econòmicament atractives, podríem dir, de l'Aràbia, però que el jugador no li acabava de convèncer a fer el pas allà. Ara té també ofertes interessants, per exemple, de la Premier, veurem on acaba. Héctor Fort també té entre Alemanya i també clubs de la Lliga com la Real Societat, veurem també on acaba triant Héctor Fort i el Barça, d'on acaben de tancar aquest traspàs. I llavors teníem les de Balde i Koundé, que la situació per part de Flick i del club és la mateixa que vam explicar ahir, però és cert que a dia d'avui tant Balde com Koundé, ara mateix la seva idea i la seva intenció és seguir al Barça i no marxar aquest mercat d'estiu. Uh-huh. És a dir, que tots els jugadors voldrien quedar-se a dia d'avui i poder demostrar a Flick que sí que poden ser titulars i que tenen un lloc, poden tenir un lloc important en aquest equip. Per tant, són dues carpetes que són allà, però que potser les baixem una miqueta perquè si els jugadors no volen marxar, doncs...
17: Les deixem així al fons del calaix, diríem, demà torna a parlar Flick, si pot repujar.
5: No crec que torni Flick a entrar ja en el tema de Balde.
13: Ja no li queda orella per estirar,
5: ja està, ja no li queda fora. Crec que deixarà aquest tema.
17: Molt bé, doncs aquesta és la situació, i deies abans, quan parlaves del fair play, que avui hem tingut un nom que... ja ha incorporat el Barça en aquest mercat d'estiu i que en principi no era una necessitat, però ja el tenim aquí.
14: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
17: Perquè Laia Livakovic ja és a Barcelona, el porter croat que, recordem, ara després en parlarem, de fet va tenir un breu pas pel Girona la temporada passada. Doncs que fitxa pel Barça.
5: Sí, ja és a Barcelona, demà passarà la revisió mèdica. El Barça fitxa Livakovic per 2 milions fixos més 2 més en variables. Arriba del Fenerbahçe i aquests dies, com dèiem abans, acabaran de decidir què fan amb Livakovic. I què fan vol dir si, tot i fitxar-lo, el cedeixen a un altre club, o si doncs es queda i comença ja la temporada amb el primer equip del Barça i llavors es convertiria en el segon porter, en el suplent directe, el substitut directe de Joan Garcia, i Stensne passaria a ser de segon a tercer porter. Livakovic, hi hauria la curiositat que el segon porter, Livakovic, i el primer, Joan Garcia, compartirien agència de representació, perquè Livakovic, el seu representant, és Andy Vara, que és, bé, és un d'aquests representants que té una relació molt directa i molt estreta amb el president Joan Laporta, també, i la situació de la porteria, deies, no era una prioritat, doncs no, és cert perquè no es marcava com a prioritat. A l'inici del mercat sí que es parlava, perquè es va parlar d'Àlex Ramiro, per exemple, un porter que sí que interessava al Barça i que el van mirar, per
16: perquè clar, que et quedis amb Stensne de segon porter, si li passa alguna cosa a Joan Garcia greu, que no passi, doncs clar, et quedaves allà amb un porter que sí, però que no les tenien totes.
17: Objectivament, tampoc. Amb Livakovic jo crec que coincidireu, el Barça millora la seva porteria.
13: Totalment,
16: sí.
17: Aquí el camí amb Grinyola és la figura del tercer porter, un porter veterà. Quan...
13: És molt de la Premier, això, també.
17: Sí, però és que tanques les portes als porters que s'estan formant per sota. Això vol dir que no hi confies.
13: Els porters que s'estan formant per sota que juguin. Sí, un porter,
16: sí,
13: tots els jugadors han de jugar. Però un porter, només entrenant-se, no millora. Sí. Sí, jo, és millor fins i tot jugar al Barça B, cedit, el que sigui. No, o sigui, li taques les portes a Eder Ayer o a Iker Rodríguez, pues ho sento molt. Pues es tanquen les portes i que juguin en el Barça B. Perquè, coneixent una mica Flick, em sembla que si, pel que sigui, amb una anada de semifinals de la Champions, ha de sortir Joan Garcia, fa un penalti, l'ensenya en vermella, o surt de, toca la pilota fora de mans, i no dubtaria que en el partit de tornada...
17: Preferis tenir l'Ivakovic que Stensne.
13: No, o Eder Ayer o Szczęsny.
17: Sí. Sí. D'acord, tu parles respecte al tercer.
13: Respecte als joves, sí. Els joves s'estan tornant, i viatja un, viatja l'altre, s'entrenen amb el primer equip, però juga un partit cada 15 dies.
17: Yeah.
13: Per tant, jo crec que el que han de fer és jugar, i més un porter.
17: Bé, doncs, estàs a favor del fitxatge, dedueixo.
13: A mi em sembla una bona molt bon
17: incorporació.
13: Fitxatge, perquè jo, a mi em cau molt bé, em cau genial Stensne, però...
17: És que ara no tenim aquí el Salmurri, que és el defensor.
13: Jo crec que
17: hi va tenir una gran entrada, però... i fins i tot et diré que un rendiment molt acceptable a la porteria del Barça, molt superior al que fins i tot alguns esperaven.
13: Però quan surt a jugar...
17: No, i que a més els anys passen.
13: Em fa patir.
17: Sí, sí.
13: Vull dir, a mi em sembla que...
16: Perquè com a molt tens un any més de Stensne, per tant, ja preparen. Sí, una mica el relleu també del futur.
13: A mi em sembla que és una... O sigui, Flick ho ha deixat molt clar, eh? Li sobrava Ter Stegen i no negociava perquè es quedés Stensne. Per tant, però també Flick ha dit, com tu deies...
17: Però porta'm un segon.
13: Diu, però porta'm un segon, que era Àlex Remiro.
17: Stensne va molt bé per l'ambient
13: sí,
17: i tal.
13: Sí, que tal, que és molt divertit i tal, les celebracions, i té el grup unit, que això és molt important, també.
17: També.
13: Però si ve l'Ivakovic i ha de descansar Joan Garcia per jugar a la Copa la pot jugar de cabo a rabo l'Ivakovic sense cap problema.
17: Bon fitxatge, Laia?
15: Crec que és molt positiu perquè el Barça ha fet el que potser no va fer en el seu moment quan va arribar Joan Garcia, que era gestionar la porteria abans de tenir el problema. Amb Joan et vas trobar una ocasió de mercat boníssima i et ha anat perfecta i tens un gran porter, per no dir el millor d'Espanya, però no et podia tornar a passar en casa que a Joan Garcia li passés l'aigua i necessites un porter de garanties, perquè Stensne ens cau molt bé a tots, ens fa molta gràcia i fa molt vestidor, i això ho ha dit Flick moltes vegades, que a vegades el porter com a tal no és que tingui el valor de jugar, sinó de crear aquest ambient o d'ajudar a cohesionar o a fer un tipus de mentoratge amb certs jugadors, però necessitaves un altre porter de garanties que ha de ser el segon després de Joan Garcia, que et pugui solucionar situacions com la Copa en certs moments, alguna expulsió, alguna lesió, que toquem fusta i esperem que no passi mai més. I és un molt bon fitxatge, i a més és un fitxatge que no és car. Vull dir,
17: com a màxim, se'n seran 4.
16: 4 milions.
15: Però... Perfecte, per un porter que et pot jugar una Copa del Rei.
13: El porter titular de Croàcia.
17: Sí, sí.
13: Ha jugat 3 mundials.
17: I ara, mira, em va molt bé aquesta assistència que em fas, perquè l'Ivakovic és el porter titular de Croàcia i no es va conformar amb ser el porter suplent del Girona. Sembla que sí que ho faria, en ser el porter suplent del Barça, però Joan... En el cas de l'Ivakovic va tenir, deia abans, un breu pas pel Girona i un punt conflictiu.
12: Sí, perquè va arribar a Girona l'1 de setembre del 2025, el tancament de mercat de la temporada passada. A priori havia de ser el porter titular, però Mitchell no va voler moure Gazzaniga d'aquesta porteria. Havia disputat minuts amb el Fenerbahçe l'Ivakovic, per tant, si en jugava algun mes amb el Girona no podia marxar al mercat d'hivern, l'Ivakovic va veure doncs, que no seria titular al Girona i en algun moment d'aquests 5 mesos que va ser a Girona es va negar a jugar i Mitchell doncs, no va tenir problema en explicar-ho en sala de premsa.
18: Ell té una línia de temps distinta a la que té l'equip. Ell necessita jugar per el Mundial, no per el Girona. Ell em va dir que no vol estar aquí, que vol jugar en altre equip. I per jugar en altre equip no pot jugar més en el Girona. No pot jugar més en el Girona, perquè ja ha passat... ja ha jugat en el Fenerbahçe i si juga aquí no pot jugar en altre equip. I sempre he tingut la mateixa resposta. No, jo vol marxar. I si Gazzaniga, el problema és meu, si Gazzaniga demà té un problema, una expulsió, què passaria?
12: Clar, el va voler fer jugar Mitchell en un partit de Copa, sí, que Gazzaniga estava malalt, Livakovic es va negar a jugar perquè si jugava no podia sortir al mercat d'hivern i ja ho tenia decidit, va sortir en aquell mercat d'hivern, el mercat d'hivern de l'hivern passat, va anar al Dinamo de Zagreb, que és el seu club de formació, va jugar amb el Dinamo de Zagreb i finalment el van convocar al Mundial. Ha estat titular en els 4 partits que ha disputat Croàcia en aquest Mundial. La van eliminar 7-0 de final, però vaja, que es va negar a jugar a Girona, però va aconseguir el seu objectiu de jugar al Mundial.
17: Afortunadament el pròxim Mundial és el 2030, per tant...
13: Home, hi ha l'Eurocopa, eh?
17: Ah, hi ha una Eurocopa, cert. Però vaja, en principi Livakovic estarà tranquil.
13: Però no és el
17: mateix
13: el suplent del Girona que el del Barça,
17: no, no, és evident, i en aquest cas és que li interessava molt jugar de cara a poder ser titular.
16: Home, entenc que ja està parlat, això, perquè no volem un altre enrenou a la porteria.
17: Però insistim, Laia, que no és segur que es quedi.
16: Sí, i que la decisió de si el cedeixen o si es queda i comença ja la temporada amb el Barça o es queda aquí, vaja, és econòmica. És a dir, si amb els càlculs que està fent el Barça per generar aquest fair play, per tenir l'espai al gener...
13: Si la fitxa li ha de pagar uns altres...
16: No, si veuen que l'inscriuen i que li treu un espai perquè no puguin tenir segur Julián Álvarez el que necessiten per inscriure al gener... marxarà cedit. Si veuen que amb les sorties de Casado i Héctor Ford inscrivint la fitxa que pot ser, que és menor, els de Capi tenen prou espai, doncs es quedarà.
13: Ah, sí, que aquest hem d'esperar fins dimarts a les 12.
16: Sí, jo crec que fins última hora, fins que tinguin les sortides de Casado i Héctor Ford confirmades, no ho sabrem.
17: Perquè el segon porter és important, però no més prioritari que el davanter centre al gener. Sí, sí, aquest seria, no, la reflexió. Sí, és important tenir-lo, però si això ens ha d'evitar tenir Julián, i aleshores el frenarem. Gràcies, Laia. Jo crec que ja... Avui ja estàs, potser? O et queda algun... Ah, no, no,
16: tinc
17: no, encara...
16: petites.
17: No, sí, m'has d'explicar encara coses. Ja volies marxar, eh?
16: No, encara disciplinada.
17: Encara no posen ni les claus.
16: Sempre ja fora ella.
17: No, perquè de cop he pensat que ja hagués acabat, però no. Abans hem de sentir els oients. Perquè, Pau Dax, hola, bona tarda.
19: Bona tarda.
17: Avui preguntem als oients què li demanen al Barça en clau mercat de cara a aquesta setmana que queda, amb 4 opcions.
19: Doncs mira, la més votada és Julián, amb un 37%. La segona és un altre nou, una alternativa a l'argentí, amb un 33%. Hi ha qui demana un central esquerre amb un 15% de vots i... un 15% ho deixaria tot com està, no faria més incorporacions a l'equip. Entre els comentaris, Macià Nicolau comenta que amb el que l'Atlètic demana per Julián, si és que el vol vendre, el Barça pot fitxar un central esquerre, i un altre nou diu un nou que sigui un nou de veritat. Damià Feixas demana un central esquerre per davant de tot per aspirar a la Champions. També demana no fitxar Julián, volem dir, i que vingui Oyarzabal, que assegura que faria 25 gols a la Lliga.
17: Doncs aquesta és l'opinió...
16: No tenim temps ara d'obrir la carpeta amb aquests dies. Oyarzabal,
13: sí que ha deixat molt clar tot el contrari de Julián.
16: Que no es mou
13: del seu poble.
17: Vosaltres què li demanaríeu al Barça en aquest mercat?
13: Que vagi ràpid.
17: Julián, un altre nou, un central esquerre o res? Creieu que la plantilla ja té prou garanties?
13: A mi em faltava la qüestió aquesta que dius. El nou no, però jo crec que... dependrà de la sortida. Jo crec que si el cas Valde i Koundé no s'acaba de resoldre, crec que porten un defensa.
17: Ma, si marxa, clar, la Laia ha explicat la situació de Valde i Koundé sobre la hipòtesi que es queden, i aleshores ara mateix no sembla que el central sigui prioritari en aquests dies. Però si algun dels dos marxa...
16: Si un dels dos jugadors arriba a una oferta...
13: Sí,
16: clar. El Barça no buscarà una oferta per ells.
17: Estudiadíssim a la nòmina de centrals esquerra.
16: I si arriben amb una bona oferta i el jugador diu que vol marxar, el Barça ho acceptaria, i ràpidament Deco...
13: No, jo crec que la d'Ignacio aquest de l'Sporting de Portugal està escalfant a la banda. Vull dir que seria una qüestió de xitxes. Però... sembla que la història del Manchester United amb Valde es refreda perquè en lloc d'un traspàs volen una cessió i el sou i la fitxa de Valde tampoc és com perquè no és cedir a Araujo, que surt a compte amb Valde. No cal, a més, pobre Valde. Ja
17: ha rebut prou dels entrenadors,
13: no? Ja ha rebut prou.
17: No em sorprèn perquè ahir preguntàvem si el Barça necessitava un nou realment. I més del 80% de la nostra audiència deia que sí.
13: La gent també li fa molta gràcia, i ho entenc, perquè és una cara d'estiu, una cara nova.
17: Sí, això és veritat. Sí,
13: és això.
17: Entra... Hi ha cares noves a l'entrada del Barça.
16: Rodri, sí, Rodri.
13: La novetat posa gatxon de la gent.
17: Sí, també és veritat.
13: Perquè tots abans de jugar són boníssims.
15: Crec que hi ha un punt també que el Barça des d'un principi ha dit que en aquest mercat anaven a buscar un nou. Llavors, sí, si tu al principi del mercat dius el meu objectiu 1 és un nou i estàs acabant el mercat i no ha arribat, la gent és com, escolta, tu m'ho has dit que el necessitava i jo m'he cregut que el necessito, perquè realment el necessites. Ara no arribarà, per què no? Entenc que, que l'aficionat del Barça, doncs, el discurs general que s'ha fet fins ara és el Barça necessita aquest nou, necessita un mateix centre, has vist com marxaven els dos que tenies...
17: Bueno, clar, és que bàsicament el Barça ara mateix a la plantilla no, no té cap davant de centre.
15: Llavors necessites
17: de Hansa, si, sí, si no, no és,
13: és
17: un
13: jo,
17: nivell...
13: Jo, tornant a l'argument aquest que deia de Gilmarín, de dir, en el futbol, la veritat, la paraula no té cap valor. Això de que Julià no és res, jo també ho poso una mica en suspens, eh?
17: Perquè tu vols esperar dilluns que no s'escalfi algú i digui, porta alguna cosa.
13: Sí, o que ho tinguin fet, però també va dir Flick dos dies abans.
17: De cara com a estratègia cap a Gilmarín.
13: També et dic que dos dies abans de fitxar Rodri, Flick, havia, Flick va dir que a migcampistes no venia ni un mes, que els estaria tots complets.
15: Aquest mercat se sent molt de... Ara t'ensenyo una part, ara no, ara em tanco, ara te'n dic una altra cosa. Però em crec que realment...
13: I, òbviament, després d'haver fitxat Rodri, ningú li anirà a Flick a dir-li escolti, vostè va dir que no volia migcampistes. Perquè ha
17: no, clar, home, perquè aquí hem portat una oportunitat de mercat.
16: Mira, és cert que hi ha dos partits al Barça abans que es tanqui el mercat, i si no et surten bé i et falta molt gol, de cop i volta, potser aquell dimarts, a última hora, estem allà tots a veure quin és el davanter que fitxa el Barça.
17: De la mateixa manera que un 0-5 a Elx, calma les aigües i va, és necessari davant de centre, sí, però potser tampoc.
13: Els dos partits que queden, Atlètic i Rayo, són com propicis per no enfrontar-se amb una defensa d'aquestes.
17: No, que li poden anar bé a Rafinha com li van al camp de l'Eix.
13: Perquè l'Atlètic juga...
17: Et venen a buscar.
13: Et venen a buscar. I el Rayo també és un equip de Viva la Virgen, sobretot fora de casa. I sí, sí, a casa també ho fan, però vull dir, fora de casa són menys perillosos. Però quan et trobis uns Getafes i coses d'aquestes, és una altra història.
17: Sí, sí, però perquè ahir m'hi feia estàtic... pensar el Ricard que ja no hi ha tants equips que es tanquin al darrere. I vaig pensar, hauríem de fer... Ell va dir especialment a Europa i jo hauria estat d'acord amb Europa. Però hauríem
13: Europa,
17: de mirar la Lliga Espanyola perquè és veritat que cada cop et venen a pressionar més també a tu. I això sí que li pot anar bé al, o li aniria bé a Rafinha en aquest cas. En qualsevol cas, ara mateix, l'escenari que us expliquem és el que té el Barça a dia d'avui, que és que si no ve Julián no vindrà ningú abans de dimarts. El Santi veu un punt d'estratègia, veurem. D'aquí a dimarts poden passar moltes coses. M'entès
13: tothom.
17: Bé, poden passar moltes coses d'aquí a dimarts. Ja has citat Rodri, ara de seguida parlarem de Rodri, però abans fem una pausa quan tornem a aquest debut en principi dimecres del nou migcampista blaugrana. Dijous, ja saps que aquests dies...
16: No portes
17: cap contrari, ni quan juga el Barça, ni quan es tanca el mercat, no. Dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao, perquè avui som...
13: El dia del sorteig de Champions.
17: És demà passat. Dijous, sorteig de Champions, que farem un especial aquí al Tot Costa des de les 6 de la tarda, que és quan comença el sorteig.
16: El presentes tu?
17: Sí, crec que arribaré...
16: Arribaré a temps. Quan es fa.
17: És important saber que és dijous, el mateix dia en què juga el Barça.
13: És la final, no?
17: La final de què? De la Champions d'aquesta temporada? És que m'estàs apretant molt, ja. El cas de l'Estelada. També en parlarem de seguida, després de la pausa. Com?
13: Camí de? O sigui, la Champions és allò de...
17: Ah, el camí de...
16: Després de la pausa, ho dius.
17: Ara, després de la pausa, si us deixo pensar-hi.
13: Tens un morbo, on es juga la final.
17: Pensant-hi una estona. Debut de Rodri, cas de l'Estelada, tornant de la publicitat.
20: Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
21: Segur que ja ho estàs donant tot. Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció. Bee Gees, com curar un cor trencat. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
22: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
23: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
22: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
23: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
1: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Tot costa.

0: 12 minuts i seran les 8 del vespre. La final de la Champions femenina és a Varsovia. La final de la Champions masculina, Santi, evidentment, els hem deixat pensant, eh? Hem estat pensant on és, on és, on és. Metropolitano, home, evidentment. És que ho sabíem tots plegats. No, no. Sí, les neurones no connecten del tot el primer dia que tornes de vacances i el segon menys.
1: Un altre argument per Julián.
0: No, és que no vull dir la frase que he dit a la pausa, perquè són frases que després lliguen, però jo tinc poca fe en que es pugui fer aquest fitxatge. Dèiem, el fitxatge que sí es va fer i que si ens haguéssim preguntat fa un mes, ningú no hauria pensat on acabaria Rodri, que és que ha estat al Barça. Rodri ja s'està entrenant, Laia.
2: Sí.
0: I el podrem veure dijous?
2: Doncs segurament, perquè ja és avui, ha fet un segon entrenament amb el grup amb normalitat, es troba bé, està bé...

0: jerarquia com per arribar el primer dia i dir aquest tio porta tota la vida jugant al Barça?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: A mi em sembla un jugador descomunal. Sí, em sembla diferencial. Sí, no sé si des del primer dia o del primer partit, però a mi em sembla que és un jugador diferencial i que canvia la manera de jugar a tots els equips per bé. Uh-huh. I que, a més, és el millor fitxatge d'ordre... És que ordena els equips. És que aquest tio arriba i ordena un equip, especialment en defensa. El Barça podrà ser molt més ofensiu perquè tindrà un Rodri que sap sempre on posar-se, que té sortida de pilota, té desplaçament en curt, té desplaçament en llarg, té xut des de fora, es batarà, controla, guanya pilotes aèries d'aquestes al mig del camp. A mi em sembla un fitxatge clau, estructural.
2: És que crec que Rodri no fa que el Barça millori, sinó que l'eleva a un altre nivell. O sigui, ja no és que t'ajusti coses tàctiques o tècniques, sinó que et fa donar un pas de qualitat a nivell general a tot l'equip. I crec que no veurem aquest mític procés d'adaptació, perquè ja s'entenen molts futbolistes, també l'estatge o el Mundial, la selecció espanyola, amb tanta recurrència, amb els mateixos companys que estarà amb el Barça, li dona aquest bagatge que realment quan arribi aquí, quan hagi de jugar realment un partit, moltes dinàmiques ja les té d'aquest procés de la selecció, perquè amb molts ja hi ha coincidit, i que futbolísticament entén el futbol de la millor manera i que s'adaptarà perfectament amb tot el que li demanarà Hansi Flick, perquè és com, de la manera també com ell entén el futbol en gran part.
0: Doncs tots plegats, tenim ganes de veure els primers minuts de Rodri. Esperem ja aquest dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Estàvem pendents també de l'estat físic de Gavi. Ja ens vas dir ahir que no era res greu, però no sé si podrà estar a disposició de Flick.
3: A veure, avui no s'ha entrenat, però és normal, no és res greu, però té un cop fort al genoll, i per tant avui s'ha entrenat al marge, i si no el veiem dijous, doncs serà per prudència, perquè deu tenir alguna petita molèstia encara d'aquest fort cop, i si demà es pot entrenar amb normalitat, doncs podria entrar, però vaja, no hi ha cap alarma ni cap preocupació al voltant de Gavi, per sort, després d'haver-li fet les proves i descartar cap lesió greu.
0: I tenies un apunt més a fer-nos.
3: D'un dels noms d'aquesta pretemporada, Xavi Espart, perquè tindrà finalment fitxa i dorsal del primer equip. Xavi Espart tindrà el dorsal número 12, per tant ja serà tots els efectes jugadors del primer equip. A Flick li ha agradat molt, ja l'havia vist, però aquesta pretemporada li ha agradat molt. És un jugador que el pot fer servir de moltes posicions, de lateral ja l'hem vist, també és interior, també fins i tot de mig centre, i per tant és un jugador que Flick l'ha convençut molt i que per això doncs el volen del primer equip.
0: L'ha convençut molt ràpid, us ha convençut igual de ràpid a vosaltres, Xavi Espart?
1: A mi em sembla que si hi ha algú que s'ha guanyat a la pretemporada, a l'ascens aquest. O sigui, la pretemporada que a vegades diem que no serveix per res, perquè són els partits amistosos, els entrenaments amb jugadors de planter i tal, pues, serveix per això. Jo crec que el rendiment és impecable. És un jugador que té coses per polir, jo crec que sobretot físicament. O sigui,
2: és molt jove.
1: Però realment les capacitats i l'entesa del joc, els conceptes tàctics, està molt bé. I realment això, les pretemporades serveixen per això. Potser no són tant per l'equip, però més pel club, perquè un mes de convivència... Perquè, en el fons, la pretemporada és Flick convivint un mes, perquè hi ha els dies de l'estatge d'Anglaterra, més els 15 dies previs d'entrenament a Sant Joan d'Espí, més després tot el que queda fins que comenci la Lliga, un mes i pico, convivint amb els que seran possiblement els futurs jugadors de... I si se'l queda, no és perquè l'ha vist dos entrenaments, és perquè ha estat un mes i pico convivint amb ell.
2: Vam veure també a ells, no?, com el posa de titular, quin és el partit que fa, que fa un molt bon partit.
0: En una posició que diria que no és la seva natural, no, lateral esquerra.
2: Llavors, vull dir, ja Hansi Flick ja hi confiava, i després d'ells crec que ja és com la gran reafirmació de que et resol i et funciona també en partits d'exigència de la Lliga. Em sembla una molt bona notícia, perquè sempre estem parlant de com la Masia que va de nodrir el Barça, però sí, cada temporada en veiem que en pugen. Va ser Casador, va ser Lamin, ara Espart, és que cada estiu crec que n'hem tingut mínim un en els darrers anys, mínim un. I quan tens bons, doncs dos, tres, quatre, que et pugen al primer equip, i no per fer bulto o per fer equip, sinó perquè et juguen i perquè et poden ser titulars en partits de Lliga.
0: La mateixa camada de Cubarsí, de Lamin, de 2006. Bernal, 2007. L'anterior camada boníssima del Barça havia estat el 1987. Sí, vaig a la teoria.
3: Sí, vas a la teva teoria.
0: Ara ve una de bona. Els nens que neixin aquest 2027, d'aquí
1: ja
0: 18 anys... Els
1: pues ja ho explicarà un altre, eh?
0: Certament, ja ho explicarà i potser ja ho veurà un altre i tot.
3: Laia, que...
2: digues.

0: Mira, el que es plantejarà, que es planteja, a veure si faig un lament.
1: Com ho fem perquè neixi el 2027. Ha de néixer el 2027.
0: Anem a quadrar-ho.
1: Sí.
0: Alguna cosa més?
1: No, jo ja ho tinc.
0: Fíjate,
1: ara
0: tens
1: el pitó, ara ja amb els temes.
0: Sí. Es marxa amb les teves claus.
1: Ja està.
0: El John.
1: Ara el John. Ha estat increïble. John Fito. Molt
0: John
1: bé.
0: Fito. És que vosaltres no us equivoqueu.
2: Està fent pretemporada.
1: Sí, sí, la seva és llarga, però...
3: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
0: Va, que ens hem de posar una mica més seriosos perquè aquest cas és força desagradable. És el que va passar diumenge a l'Elx i que va acabar amb un noi detingut per lluir una estelada que li van retirar, aleshores enfrontar-se amb la policia, i la policia, diríem, que es va acarnissar amb el noi, i això ha generat conseqüències, òbviament, Joan.
2: Sí, mira, avui d'entrada explicar-te que ahir Laporta va parlar amb el noi, que és menor d'edat, té 16 anys, aquest aficionat del Barça, és el que va patir aquesta agressió per part de la Policia Nacional. També ha parlat amb el seu pare, s'ha posat en contacte amb la família. Laporta els hi va donar suport i els va posar a la seva disposició els serveis jurídics del club. Avui n'ha parlat el Ministeri de l'Interior, ha obert una investigació per determinar si hi va haver un ús desproporcionat de la força en aquesta intervenció, i de fet avui li han preguntat a Grande Marlaska, Fernando Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, i ha evitat condemnar l'actuació policial i ha obert la porta a donar explicacions al Congrés.
4: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
2: Aquí a Catalunya, el govern sí que ha condemnat l'actuació policial. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, diu que no es poden prohibir les estelades als estadis.
5: Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i, en tot cas, aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència, i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
2: Paneque ha assegurat que cal investigar si algú va actuar sense una ordre de carregar contra l'aficionat amb l'estelada. El Barça ahir ja en va fer un comunicat, s'ha posat també a disposició de totes les autoritats. Mentrestant, l'ANC repartirà 10.000 estelades dijous al Camp Nou per aquest partit contra l'Atlètic Club. Avui també els grups d'animació de l'estadi han fet una crida per això mateix, per lluir estelades, volen omplir el Camp Nou. Per tant, tot plegat en senyal de suport al que va passar diumenge al Martínez Valero.
0: Qualsevol que hagi vist les imatges, jo crec que pot valorar si hi ha o no força desproporcionada. A mi em sembla bastant que sí, però de fet, Joan, tu eres a Elx.
2: Sí, sí, sí.
0: I tu vas poder veure just després de la detenció com estava el noi.
2: Sí, de fet, jo vaig anar com aficionat amb afició del Barça, i quan jo arribava a l'entrada per l'accés on s'ha d'accedir al Martínez Valero, el noi estava emmanillat amb tota la Policia Nacional després d'aquesta actuació, amb tota la cara plena de sang, i diguem-ne que no l'estaven tractant absolutament bé. A més, un cop arribat en aquest accés per accedir a l'estadi, la situació era de tensió i les mesures de seguretat molt àmplies. Et demanaven treure totes les coses de les butxaques, fins i tot ensenyar la clau del cotxe. Per tant, un clima de tensió, i el noi, quan jo vaig arribar, era pràcticament al terra, emmanillat, amb la cara plena de sang.
0: Dèiem que jo crec que ells ja la temporada passada...
2: De fet, alguns aficionats que ja havien estat al Martínez Valero l'any passat, ho deien que era habitual al camp de l'Elx, que ja havia passat el mateix la temporada anterior, i en altres estadis, per exemple, jo he estat a Noeta, no és ni molt menys ni de bon tros exactament com va passar a Elx. És molt diferent, amb tota normalitat i tranquil·litat.
0: Mm. No sé si voleu dir alguna cosa en referència a aquest cas, que jo crec que podríem separar, que és l'entrada d'estelades, que és habitual... i queda, al final queda a judici de la policia si poden alterar l'ordre públic, però que no és una bandera prohibida. Per tant, tu en teoria has de poder entrar a l'estadi amb una estelada, i de fet dijous ho veurem. Però, i després, que una vegada diríem que tens un enfrontament amb un ciutadà, potser no cal la, les maneres que,
6: no, i menys amb un ciutadà.
0: Que tots hem vist, a més, perquè a vegades tenen la sort que no està filmat, però és que en aquesta ocasió és
6: menys
0: que
6: amb un ciutadà mereix poc... de 16 anys.
0: A sobre amb un menor d'edat.
6: Em sembla molt desproporcionat. Hi ha una imatge en la qual, quan està al terra immobilitzat, li peguen un cop de colze a la cara indecent.
2: Però no, és que la imatge feia fredor, és a dir, jo me vaig creuar a poquíssims metres sí, i la sensació era que havia passat alt. O sigui, de fet...
6: Entenc que tu, mira, posant-me a entendre, l'has de reduir, però entre
5: 3 a un nen de 16 policies, anys, vull dir,
6: a un nen de 16 anys, reduir-lo... Ah. Mira, pues que està. Sensació... I ell és veritat, amb una girada intenta tirar-li un puny a un policia.
0: Sí, sí, per això, probablement l'has de reduir, terra. Fins i tot si l'has de detenir... Però hi ha les formes per detenir algú.
6: Exacte, el detens i ja està. I no quan està al terra t'ensenyes. Em sembla impresentable i espero que es depurin responsabilitats perquè aquestes coses no li fan gens de bé a les forces de seguretat.
1: I crec que aquest cap de setmana hem vist un altre episodi, no aquest, no així, però el Metropolitano es va cantar també puta Barça, puta Catalunya.
6: Sí, això és cada partit.
1: És habitual, però el problema és que ho estiguem normalitzant, perquè són episodis catalanòfobs i que estan demostrant el clima d'odi que hi ha en certs moments i en certs estadis. Totalment d'acord que a Noeta això no passa, al Camp de l'Illa del Bau no passa.
6: Bueno,
1: han d'aprendre aquí. Però, vull dir, crec que hem de ser més rigorosos en l'ordre sancionador de quan succeeixen aquestes coses, perquè si comences a deixar i a obrir límits en certs aspectes, ens acabem escandalitzant amb això, perquè és totalment reprobable el que ha fet aquest pobre noi, però cada cap de setmana estem veient incidents d'odi en alguns temes. Ja poden ser racistes, ja poden ser masclistes, ja poden ser catalanòfobs. Llavors, parem-nos un moment, perquè el futbol està agafant unes derives complicades.
0: Anem a dir que la bona fe de la Lliga reflecteix tots aquests insults cada setmana, però queda en això, un bona fe on anys i anys anem dient sí, la Lliga ha denunciat i mai veiem què passi.
6: No, hi ha moltes.
0: Però moltes econòmiques que, per dir-ho així, no compensen, no fan prou mal als clubs com perquè s'hi posin també i no permetin que això passi als seus estadis. En fi, però ara ens hem desviat del cas que ens explicava el Fito. Fito, gràcies.
2: A tu.
0: Dos minuts passant de les 8 del vespre, avui anem una mica tard, però òbviament ens hem d'actualitzar. Ara sí, ja veus que estàvem en un tema que també heu tractat a informatius i no sé si tractareu, imagino que sí, a partir de 8:45 del vespre. Marc Güell, bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, en parlarem també d'aquesta investigació que diu que obrirà el Ministeri de l'Interior.
0: Què més ens explicareu?
7: Doncs mira, estem molt pendents d'aquest incendi forestal que crema des d'aquesta tarda al Parc Natural de Collserola, Barcelona. Ha calcinat ja 35 hectàrees i treballen una trentena de dotacions dels bombers. Aquest foc avança cap a Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. El fum ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i també s'han desallotjat preventivament 35 veïns de la primera línia d'habitatges. Recollim l'última hora amb l'unitat mòbil a Collserola, amb la Matilde Seoane i en Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. Doncs, segons l'Ajuntament de Barcelona, els 35 veïns de Torre Baró que s'han evacuat no haurien requerit cap reallotjament i haurien marxat a habitatges de familiars o altres residències i ho haurien fet pel seu propi peu. Mentrestant, els treballs continuen, sobretot en aquest flanc dret, esmerçant esforços per evitar que les flames s'acostin més als nuclis urbans. Com deies, aquesta zona que va cap a Sant Cugat, també cap a Montcada, però també la que s'acosta a Torre Baró. Sobre el terreny hi ha una seixantena de dotacions amb prop de 200 bombers, entre efectius de l'Ajuntament i la Generalitat, i el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, Sergi Bové, explicava que les pròximes hores seran determinants.
9: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
8: El foc ja hauria cremat 34 hectàrees a la zona de Barcelona, on s'ha originat a 3:15 de la tarda, i després s'ha propagat cap a Montcada i Reixac, on a hores d'ara ja ha cremat una hectàrea.
7: Doncs és l'última hora d'aquest incendi que crema a Collserola. Gràcies, Cristian. Bona tarda.
8: Bona tarda, Marc.
7: I tornem en directe a partir de 8:45. I avui al Catalunya Vespre també haurem de sentir la ministra Margarita Robles i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, una defensa a l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. És el que ha dit avui en la primera compareixença dels ministres al Congrés per aquest cas. En canvi, el seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no hi va haver cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la que hi va haver el 30 de juliol. En fi, analitzarem què és el que han dit uns i altres en aquestes compareixences al Congrés.
0: Gràcies, Marc.
7: Bona tarda.
3: Pop-up vespre.
0: Passant 5 minuts a les 8 del vespre, en aquesta primera hora us hem explicat que el Barça esperarà Julián fins dimarts vinent i si no pot ser, que fa pinta que no podrà ser, no fitxarà cap davanter centre. Si voleu saber tots els detalls, fins i tot on es juga la final de la Champions d'aquesta temporada, recupereu la primera hora del Tot Costa a les vostres plataformes. I ara de seguida, a més, sentirem Mourinho i hem de parlar de la presentació de Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos.
10: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant el FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
0: Xavi, presentat avui com a nou seleccionador dels Països Baixos, torna a substituir Ronald Koeman en una banqueta. De moment li va seguint el camí. Un Xavi Hernández que agafa una posició de seleccionador que, fixeu-vos si han confiat, que des del 78... no tenien un seleccionador estranger a la selecció dels Països Baixos. Tot eren, és evident que tenen una molt bona escola d'entrenadors, però ara han apostat per Xavi, perquè sempre, com ara li sentien dir, sempre hi ha hagut molts lligams entre l'escola del Barça i l'escola holandesa. I allà hi ha estat l'Anaïs Martí, a la seu de la Federació Neerlandesa. Anaïs, hola, com va?
11: Què tal, Sònia? Bona tarda a tots.
0: Et teníem
11: aquí
0: diumenge.
11: Estem en unes instal·lacions increïbles, sí? Aquestes de la federació, sí, sí.
0: Doncs et teníem el diumenge a Elx, ahir aquí a l'estudi del Tot Costa, i ets una baldufa, avui és a prop d'Utrecht, no?, que tenen la seu de la Federació Neerlandesa.
11: Sí, sí, a uns 40 minuts d'Amsterdam, aproximadament, en un bosc meravellós. Estan enmig de la natura, pràcticament. I les instal·lacions són això, molt grans, amb molts camps, i tot taronja, no et pots equivocar. Saps en tot moment on estàs aquí.
0: Xavi, en canvi, anava amb un negre, de negre elegant,
11: ho feia amb el Barça. Sí.
0: I t'haig de dir que vull saber quina cara ha fet Xavi quan tenia al costat el director de futbol de la selecció neerlandesa explicant que havien tingut diverses opcions per davant d'ell, que havien apostat primer per Guardiola, que els havia dit que estava d'any sabàtic, després havien preguntat a Arne Slot, que els havia dit que volia fer clubs, i que Xavi era la tercera opció. Com ho ha assumit? Com ho ha encaixat?
11: Doncs estava allà assegut al costat, entenc que ja ho hauríem parlat i que ja s'ho esperava, perquè a la programació que ens han donat ja estava previst que Nigel de Jong expliqués el procés de l'acció de Xavi Hernández com a seleccionador. Uh-huh. I bé, doncs estava mirant cap endavant, fixant-se molt en la seva família, que estava aquí la seva dona, la Núria Cunillera, els seus agents i tot el seu staff assegut a tercera fila de la sala, però no feia cara de sorprès ni de bon tros. És a dir, que entenc que ja li haurien dit.
0: Sí, de fet, ell mateix, no?, ha dit, bé, estic al podi, ja està bé.
11: Ostres, no està malament, no?, està per darrere de Pep Guardiola i de Slot. Doncs, home, aquí estem, no?, davant de tota aquesta gent, i com deies ara, l'hem vist també responent perquè aquí la premsa neerlandesa, la veritat és que és força punyent amb les preguntes. L'han posat com molt a prova, no? De dir, a veure fins a quin punt coneixes realment la nostra filosofia, els jugadors que tens, si estàs seguint aquest, si estàs seguint aquell. Preguntes molt, molt incisives de posar-lo a prova amb els seus coneixements. I la veritat és que aquest tall que suposo que haureu escoltat, que ja s'ha fet viral, de quan ha dit, bé, el meu nom és Xavi, like chocolate, ja tothom ha rigut i ja ha estat com el punt d'inflexió en el que tothom s'ha relaxat una mica, la veritat, perquè al principi eren això, preguntes molt, molt punyents.
0: De fet, tu, Anaïs, aquí cadascú, diríem que va amb el seu jardinet i tu l'has preguntat per Frenkie de Jong, que també sí. ens interessa. Mira, sí, si et sembla, el sentirem i ens expliques.
12: Sí, tant de bo. El més important de Frenkie és que es recuperi bé, està amb la lesió, està motivat amb la nostra arribada a la selecció neerlandesa i bé, crec que ha de ser un jugador important per nosaltres, igual que ho ha de ser pel Barça. Em sembla un futbolista fonamental per la nostra idea, per la nostra filosofia, i tant de bo es pugui recuperar el més aviat possible. Estic en converses amb ell i bueno, crec que és un jugador importantíssim tant pel seu club com per nosaltres.
0: Doncs el que explicava de Frenkie de Jong, ara el veiem amb imatges d'Esport 3 saludant Van Nistelrooy, que el tindrà al cos tècnic, eh?
11: Sí, el tindrà el cos tècnic, l'acompanyen com sempre l'estaf que ja estava aquí al Barça, el seu germà Òscar Hernández, que serà el segon entrenador. Hem vist també Sergio Alegre, assistent, Ivan Torres, que era el responsable de la preparació física, i Ruud van Nistelrooy, Adil Ramzi i també Patrick Lodewijks com a entrenador de porters. Tots estaven avui aquí, doncs, molt atents escoltant les paraules de Xavi, que ha dit que de seguida s'han posat a treballar, que té un gran equip d'analistes també, perquè tenen una llista de partits molt llarga per seguir, fins que arribi doncs el seu debut aquest 24 de setembre contra l'Alemanya de Jürgen Klopp, que també debuta amb la selecció, és a dir, tota la Nations League amb un punt de pressió, perquè doncs, són dues seleccions cridades a ser importants en els propers anys.
0: Bona pedra de toc per començar. La seva idea és viure allà? Ara no sé si t'agafo en ells. O...
11: No. La seva tornar. Idea és viure a Barcelona, és allà on té la família, els seus fills van a escola a Barcelona. De fet, també per això també prioritzava o li anava... Ha escoltat ofertes de clubs, però li encaixava més el futbol de seleccions, no? Per poder centrar-se en projectes exigents, perquè té ganes d'Eurocopes, de Mundials, etc. Però també per mantenir doncs, aquests lligons familiars. Però sí que és veritat que viatjarà molt a Amsterdam.
0: Doncs, Anaïs, gràcies per aquesta crònica perfecta que ens has fet. Tu no has anat de taronja a la concentració.
11: No, jo vaig de blau avui.
0: Vas de blau. Sí, per tant,
11: de blau.
6: Se'm veu.
0: Segona equipació d'Holanda.
11: Mira, més o menys. Està bé, ben vist. No ho havia pensat, Santi, però sí, ben vist.
0: Doncs no aniràs per casualitat al sorteig a Mònaco dijous, no? Perquè jo crec que així completaries la setmana.
11: No, perquè és que hi ha un Atlètic Club, saps? Vull dir, també.
0: També.
11: Se'ns ajunta tot. Allà sí que serem al Camp Nou.
0: Molt bé. Sí. Anaïs, moltes gràcies. Cuida't.
11: Gràcies a vosaltres, Sònia, una abraçada.
0: Us volia preguntar en referència a aquesta nova etapa que inicia Xavi com a seleccionador dels Països Baixos, li anirà bé?
6: Home, jo crec que espero que sí, desitjo que sí. També no...
0: Bueno, agafa una selecció... Vull dir
6: complicadeta,
0: que, eh? Sí, complicadeta. Per exemple, Frenkie de Jong ara el té lesionat i és una de les peces fonamentals.
6: Sí, però vull dir que la selecció holanda, això que ha dit l'Anaïs, sembla que tot és happy flowers i tal, però realment no es calla en res. L'actuació de Nigel de Jong...
0: Ho demostra.
6: Dient allò...
0: No,
6: ho expliquen tot i ho diuen tot pel boc gros, sí. No? I en això... I la selecció té les seves coses i... No se li pot exigir d'entrada que ja que guanyi a Alemanya, perquè una Alemanya-Holanda, per Holanda, és un derbi. París és una moltíssima rivalitat. I després, no, tampoc li pots exigir que guanyi l'Eurocopa. Jo crec que el que sí que crec que donarà un pas endavant és de tornar a que Holanda se senti, o la intenció hauria de ser que Holanda es torni a sentir reconeixible jugant al futbol que... potser havia perdut en aquests últims anys de ser un equip alegre, ofensiu, de toc de pilota i que vagi endavant. I Jo crec que, que això, Xavi, ho pot ser perfectament.
0: Sí. És una bona oportunitat, no?, per Xavi Hernández, per tornar a guanyar prestigi, que potser a Can Barça ho va fer bé en els dos primers anys, però l'últim any no li va acabar de funcionar.
1: Crec que és una manera també de redimir-se amb ell mateix després del que va passar aquí a Can Barça, la manera en què va acabar sortint d'un club que és tan important per ell, doncs anar-te a un lloc on pot tenir una filosofia semblant, on pots, ja tens certes bases que has anat agafant i que has anat rodant aquí a Can Barça, de cop volta també vas donar selecció, calendari diferent, una exigència a nivell de calendari, doncs potser que s'enganxa més amb la situació actual i personal que té ara mateix l'entrenador exentrenador del Barça. Em sembla una bona decisió, si és el que volia, que és retrobar-se una mica amb aquest versió seva d'entrenador, i és una bona selecció, vull dir, no te'n vas a un equip on a priori no has de lluitar per res o no se't demana res, vull dir, hi ha exigència, per tant, bona decisió.
3: Tot costa.
0: Quart de nou del vespre, encarem la recta final del Tot Costa, encara hem de sentir Mourinho, però abans, Pau, avui el Barça ja ha iniciat la venda d'entrades per aquest Barça-Madrid de Lliga Femenina que es disputarà al Camp Nou.
13: Exacte, encara no sabem si serà el 3 o el 4 d'octubre, però sí que és definitiu el que deies, que el Camp Nou serà l'escenari d'aquest primer Barça-Madrid femení de temporada. I com deies, s'han començat a vendre les entrades per socis i VIPs. Recordem que és un cap de setmana en què hi haurà aturada per seleccions a la Lliga Masculina i el club anunciarà aviat la data i l'horari definitius perquè els aficionats blaugranes agafin les entrades amb temps. És el primer clàssic de Lliga que es disputa al Camp Nou. Sí que s'hi han jugat dos de Champions, el primer el 5-2 de la tornada als quarts de Champions de la temporada 21-22, el segon la temporada passada, també en la tornada de la mateixa fase de la Champions, amb un contundent 6-0 per les blaugranes. Des que es va crear el Real Madrid femení la temporada 20-21, l'equip blanc només ha guanyat una vegada el Barça. Va ser a la Lliga, la temporada 24-25, amb un Juic per 1-3.
0: Precisament va ser en un partit de Lliga i a casa, per tant, això no pot tornar a passar. Bé, hi ha hagut molts canvis aquest estiu a la plantilla blaugrana, Laia, però bé, toca tornar a il·lusionar-se. De fet, la Lliga comença aquest cap de setmana. I serà una bona oportunitat per veure aquestes noves cares, que a mi particularment, per exemple, tinc moltes ganes de veure Caroline, que quan la vam veure amb el City, a mi em va generar molt bona impressió.
1: Sí, és un any com de començar una nova etapa, no? Han marxat cares molt reconeixibles i molt importants dins del vestidor i dins de la plantilla, han arribat altres, ha arribat molt talent jove, hi ha una aposta molt gran per la Masia també, perquè a nivell econòmic és una molt bona solució tenint la cantera que tens, i el partit contra el Real Madrid serà el primer gran partit de la temporada, no només per l'escenari que és el Camp Nou, sinó perquè el Real Madrid és un equip que s'està reforçant mitjanament bé, ha fet grans fitxatges, sí que doncs, una mica la línia del Madrid de molt talonari, ja veurem com acaba responent el camp, i és el gran partit que tens més a prop, per tant un bon test, i quin millor escenari que fer-ho al Camp Nou.
0: Doncs veurem, tant de bo s'ompli l'estadi, perquè és el que mereixen unes jugadores que, recordem, ho van guanyar tot la temporada passada, un any més, era el segon pòquer que feien. I dèiem, ara sí, toca Madrid. Perquè el Madrid juga demà, rep la Real Societat al Bernabéu i és l'estrena de Mourinho com a entrenador blanc davant la seva afició. Un Mourinho, jo deia, desconegut. El Santi no ho té tan clar, però de moment a mi em sembla una mica desconegut. Perfil baix, Pau?
13: Exacte, sí. Bueno, avui ha parlat en la seva segona roda de premsa el portuguès, que ha tornat a ocupar la banqueta blanca, i, oh sorpresa, li han tornat a preguntar pels àrbitres i per l'afer Negreira.
14: A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
0: Veus? Cap dubte sobre Negreira.
1: Guarda't aquesta tecla i la traurem en un parell de setmanes, sí. I veurem que la cosa ha canviat una mica.
0: Mourinho, això no té problemes, perquè ara ha dit el contrari. Ara fa uns dies va dir el contrari exactament respecte a Vinícius i no hi ha problema.
6: Negreira va dir que era un cas, que era un escàndol i tal.
0: Sí, és
6: a dir, aquí la qüestió és per què abans d'un Real Madrid Real Societat li pregunten per Negreira.
0: No, perquè a la sala de premsa del Madrid es pregunta cada partit per Negreira. Això ja és instrucció de la temporada passada. Arbeloa li devien preguntar unes 150 vegades per aquest tema.
6: Arbeloa, si no li preguntaven
0: ja ho traia ell. Seguim, Pau.
13: Mourinho s'espera demà un partit difícil i ha definit la Real Societat com un equip amb identitat i amb jugadors de qualitat. Sobre el debut al Bernabéu, el tècnic blanc espera que l'afició recuperi l'amor i la passió per l'equip.
14: No, jo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo como su equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien, en algún momento, pues, podría parecer que ese amor vivía una fase complicada.
0: Ja no és de Special One, ell no vol ser protagonista.
6: Ell ha dit avui que intenta que l'estiguin protegint perquè està
0: al
6: teu costat fosc.
0: El sentim.
13: Sí, com deia el Santi, avui el Mourinho ha tornat a destacar aquesta idea que ja va dir en una entrevista fa uns dies al Chiringuito, que els jugadors l'estan protegint.
14: Yo pienso que sí, me siento desde hace años. No solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más controlo de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
0: Després recordo allò del dit de Tito Vilanova i tot plegat, i recordo com d'agra pot arribar a ser, però té moments, sí, no, té mi, moments que em fa gràcia, és còmic.
6: A mi és un senyor que a mi...
0: Et dic que d'aquí 3 setmanes ja ens farà alguna de les seves i ens farà de fer gràcia, però vaja.
6: El que porto dient sempre, i la setmana passada ho deia aquí, ens el prenem massa seriosament. Si te'l mires des d'un punt de vista còmic, és un gran monologuista. Sí, a mi sembla un gran monologuista.
1: No s'hi dedica això, saps? El problema és que de cop i volta ho trobo en sèrio.
6: Mentre no surti al camp, perquè és que dius, Tito Vilanova fa molts anys que va succeir.
0: Sí, però després n'ha tingut moltes, i en aquella època en va tenir moltes.
6: L'any passat li va tirar el nas a l'entrenador del Galatasaray.
0: És un home que perd els papers tot sovint. I a la sala de premsa també.
6: És que jo et diria...
0: El perd maquiavèlicament, que és el pitjor.
6: Jo crec que no els perd.
0: Bé, no, no, controla.
6: És absolutament controlat.
0: Sí.
6: Ell actua tota l'estona. Perquè, i aleshores, tots ens fem escarafalls, però sí que se li hauria de aplaudir-lo i dir-li, fes un altre, sisplau, perquè és molt...
0: Madre, i mira que ell va ser el que va aplaudir el teatre català.
6: El conte de la llàgrima aquest de mi lado oscuro, m'estan protegint, a mi em sembla una cosa genial.
0: Havia de netejar la seva imatge perquè, tot i que a nosaltres ens pugui semblar que no, a Madrid hi havia moltíssima gent que no el volia. A Mourinho, no volia tornar-lo a veure, perquè no és còmode tenir aquest senyor d'entrenador teu, suposo, per molts aficionats.
6: Intenta vendre això, però clar, al mateix temps, clar, l'altre dia quan surt, i avui també ho ha tornat a reiterar, no? A Vinícius el persegueixen, li fan bullying, tot això, i tot això.
0: Aquí és on ja...
6: Ell va ser, quan es va enfrontar amb el Real Madrid, amb el Benfica...
0: No, va dir tot el contrari, va dir que alguna cosa feia Vinícius.
6: Sempre passa Vinícius és no sé què, tal.
0: Sí. Bé, què espereu d'aquest Madrid, d'aquesta nova etapa de Mourinho? De moment, el que hem vist no sembla que hagi de canviar gaire.
1: No, m'espero. Jo només li demano a aquesta lliga que no se'ns escalfi de manera innecessària amb comentaris de Mourinho o amb situacions de tensió. Crec que Hansi Flick, per la seva banda, ho està tallant. A la roda de premsa de prèvia de l'ell ja va dir no jugo contra el Madrid, a mi no em pregunteu. Per tant, ja és una tònica de que aquí no hi haurà baralla i rodes de premsa i declaracions creuades no n'hi haurà. Veurem a la gespa. També dependrà molt dels resultats que tregui el Real Madrid, perquè sabem que minut 90 contra l'Espanyol t'aixeca un partit que a priori no estava fet pels blancs. Veurem fins a quin punt tenen aquesta flor, i els acaba sortint tot, i quanta de competència real hi ha amb el Barça de Hansi Flick a la competició, però ens sentirem a parlar durant aquesta temporada i crec que tindrem més d'una enganxada.
0: Doncs tant de bo no sigui així, però és que Mourinho no ho pot evitar.
1: És que va dins seu, és
0: el seu ADN.
6: Però jo el veig, és que em sap molt de bé, però el veig molt acabat, eh?
0: Bé, aquesta és l'altra, i futbolísticament. Veurem si per fi... Fa temps que agafa equips i no aconseguis fer-lo rendir.
6: Ja serà
0: Madrid, té opcions, però...
6: El Madrid no juga res. El Madrid segueix. És trompeteria i megàfon, no té res. Sí, el Madrid és periodistes preguntant per... Seguim igual, periodistes preguntant per Negreira a la sala de premsa, queixant-se dels àrbitres d'agressions a Vinícius.
1: És una mica el dia de la marmota, això.
6: Diomantuno. Jugant.
0: No siguem tan atrevits, Santi, que després d'aquestes paraules ens les podem menjar. Anem a veure què fa Diomandé.
6: De moment, sí, 63 de Bastantuno, 140 de Diomandé. Jo els veig més del mateix. Sí, no tu cap canvi.
0: Doncs demà una nova oportunitat per veure aquest Madrid
6: de
0: Mourinho.
6: Ah, i que tot va fantàstic, que Espi Selección, la fàbrica és la millor cantera del món, tot sortirà bé, celebren, amb tots els respectes a l'Espanyol, una victòria a l'Espanyol com si fos, sortint de la banqueta, abraçant-se, com si fos...
15: El teatre segueix, almenys. El teatre mantenim, sempre.
6: Jo estem assistint, si no ens posem nerviosos i estem bé, estem assistint a la caiguda de l'Imperi Romà.
0: Doncs veurem què és el que passa. Per cert, apunta el Xavi Campos que ja tenim temps de revisió, allò que apareixia cada dilluns, però recordeu que ara és amb la intel·ligència artificial. No han triat cap jugada ni del Barça ni de l'Espanyol, i mira que el Madrid espanyol hi havia coses a triar.
6: Doncs espera que demà sortirà Mourinho dient
15: Negreira,
6: perquè no sale la patada de cada. Ja, que això també ho ha parlat. O sigui, que segueixen queixant-se dels àrbitres a la jornada 2-1.
0: Per ells la 1. Santi Jiménez, Laia Bonals, moltes gràcies.
15: A vosaltres.
0: Ens retrobem ja amb el mercat tancat. O sigui que...
6: No sé si vols que vingui.
0: Però tornarem a parlar de Julián, no patir. Gràcies a tots dos.
15: Fins ara.
0: Fem una pausa i parlem de... Tanquem amb ciclisme.
3: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
16: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
17: Però si a aquesta hora la platja està buida.
16: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
17: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
16: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
18: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
17: Val més que en busquem un altre.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3Cat.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Tot costa.
0: Quarta etapa de la Vuelta. Parlem de ciclisme i això vol dir que parlem amb l'Isaac Vilalta. Isaac, hola, bona tarda.
23: Què tal, bona tarda. Veig que tindré la penitència d'aquesta cançó, eh?
0: Bé, és el que toca. És el que toca. Isaac, quarta etapa, i jo crec que fins i tot jo ho puc afirmar, Vuelta sentenciada, no?
23: Sí, home, a veure, tot pot passar, queda moltíssim, però sí, es fa estrany dir que la quarta etapa ja s'ha sentenciat, però jo veig així, en Pogacar atacant avui a 50 quilòmetres de meta, obrint pràcticament 3 minuts respecte als perseguidors a l'etapa d'avui, a la General li treu 3:21 a Primo Roglic, que és segon, tercer és Enric Mas, quart a Sepp Kuss, però les sensacions i les diferències avui. Ha atacat a Pujant Bechalis, que és a 50 quilòmetres de meta, se n'ha anat també a Coll d'Ordino i a la Comella, un port de tercera, que era l'últim de la jornada, tot en solitari. Com deia, sempre fregant els 3 minuts les diferències i, vaja, la Vuelta pràcticament sentenciada a favor de l'eslovè.
0: Tu que ho has viscut així in situ, impressiona.
23: Sí, tot i que també et diré que a la sortida parlava amb algun director d'etapa, amb algun director d'equip, i em deia que avui Pogacar sentenciaria. És clar, ja està... Ja
0: clar, impressiona, però ja no és novetat, no?
23: Exacte, estàs avisat, però sí, veure'l atacar, veure'l amb aquesta voracitat sempre impressiona. No? L'he vist moltes vegades en clàssiques i també en grans proves per etapes, però la veritat és que el que fa no deixa de sorprendre.
0: Has estat amb un protagonista, oi?
23: Sí, abans ho deia, quarta la classificació general ara mateix, el nord-americà Sepp Kuss, corria gairebé a casa, ell fa anys que viu a Andorra i tenia la família, i hem pogut conversar amb ell just al final de l'etapa.
24: Sepp, com estàs? Has corregut a casa avui? Com estàs?
25: Bueno, bé, ha sigut una etapa molt dur i, bueno, corriendo en casa siempre es algo especial y... Bueno, sobre todo contento con las sensaciones y, bueno, yendo a 3 veces más rápido que mis entrenos por aquí.
24: Ves que tenías la familia por aquí, qué difícil que es fa córrer contra Tadej Pogacar.
25: Sí, la verdad es que es un poco raro porque todo el mundo sabe que una vez que se va, todo el mundo corre en una manera muy... Muy rara, no sé, está bien, pero falta ese toque de ir a por todo o ir a por la victoria.
24: Més allà de Pogacar, tu amb els millors, eh?
25: Sí, sí, es imbatible. Si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
2: Gracias, Sam.
0: Isaac, quedo sense temps, molt ràpidament. Ja tenim episodi de Ràdio Volta, eh?
23: Sí, més enllà de la Volta, parlem amb Josep Pessarrodona, ciclista català, primer de la història en guanyar una gran volta per etapes. Va ser la Volta de fa 50 anys clavats. Després d'ell només m'han fet amb el seu Mauri i Pablo Blasi.
0: Gràcies, Isaac. Fins demà.
23: Fins demà.
0: I fins aquí el Tot Costa d'avui. Gràcies a la redacció d'Esports amb el Xavi Campos al capdavant, a la Núria de la Fuente a la producció, el Sam Silva al control tècnic i l'Andrea Martínez al control central. Gràcies també als companys de la realització d'Esport 3. Marxem. Ronald, que diu Xavi que torna a agafar el lloc ara a la selecció dels Països Baixos.
4: Me voy tranquilo y voy a jugar 5 días por semana golf.
7: Crema sense control, un incendi forestal a Collserola. Bona tarda, són 9:15.
22: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
7: De moment, el foc ha afectat 35 hectàrees i el fum ha obligat a confinar uns 15.000 veïns dels barris de Torrebaró, Ciutat Meridiana i Vallbona, a Barcelona. Última hora des de Collserola, Cristian Roldán.
5: Doncs de moment les tasques se centren a evitar que les flames s'acostin als nuclis urbans. Com deies, tot just acaben d'anunciar que també s'ha confinat Vallbona i, de fet, per prevenció. També s'han evacuat 35 veïns de Torrebaró que viuen als carrers més pròxims a aquesta zona forestal.
7: Els municipis més afectats per les fortes tempestes de fa 24 hores al Camp de Tarragona van recuperant la normalitat de mica en mica. Entre les crítiques d'alguns municipis de per què no es va enviar cap alerta, el govern ho atribueix a criteris tècnics i es compromet a revisar l'actuació per si cal introduir canvis en un futur. A Roda de Barà hi ha dues dones en estat crític per la caiguda d'un mur dissabte. En aquest punt saludem la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Avui, si ens fixem en el cel, sembla que després de la tempesta ha arribat la calma.
8: Sí, la veritat és que avui hem tingut un dia ben diferent al d'ahir. Hem tingut un cel clar, alguna nuvolada que ha crescut inofensiva cap a sectors del Pirineu, s'ha anat trencant, per tant, aquesta tarda ha estat molt serena. Avui les temperatures on més s'han enfilat doncs, és en aquest tram de la costa i el prelitoral. Aquests valors que han arribat als 37 a Tortosa, 36 a Castellbisbal, 34 a Barcelona, en el cas de l'Observatori Fabra, fins i tot 35 graus, també a Cabrils, a Parets del Vallès. Per tant, en aquest tram de la façana litoral i prelitoral és on més s'ha enfilat la temperatura. I de cara a demà doncs, tindrem més núvols. Demà a primera hora aquest cel més ennuvolat. Alguna gota que hi pot haver al matí, algun ruixat força irregular, i això sí que anirà acompanyat de fang perquè tindrem pols sahariana, vent que bufarà a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tornarem a tenir més estones de sol amb unes temperatures que demà quedaran un pèl més baixes, igualment per als valors més alts, cap als 33 o 34 graus.
7: Doncs es manté aquesta sensació de calor. Gràcies, Gemma. Fins demà.
8: Fins demà.
7: En aquest Catalunya Vespre també sentirem els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska, que no aclareixen si l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol s'havia pogut evitar.
9: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
20: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
7: La titular de defensa protegeix l'actuació del CNI i el d'interior insisteix que ningú els va avisar del que passaria. El cas de les estelades en el partit del Barça contra l'Elx no quedaran no res, almenys de moment. El Ministeri de l'Interior investigarà si els cops de porra de la Policia Nacional que va rebre un aficionat van ser desproporcionats. El govern català condemna l'actuació i diu que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. I en temps de la cultura, una notícia que acabem de saber. Jolene, Jolene, Jolene. Ha mort la llegenda de la música country Dolly Parton als 80 anys. Cantant, compositora i actriu, deixa un llegat de més de 3.000 cançons. La tardor de l'any passat va començar a tenir problemes de salut que la van obligar a suspendre 6 concerts a Las Vegas. La recordarem en aquest Catalunya Vespre. Quan faltin 5 minuts per les 9, arribaran els esports. David Ubach, bona tarda.
2: Bona tarda.
7: El porter Livakovic ha aterrat aquesta tarda a Barcelona per fitxar pel Barça.
2: Sí, de fet, en les properes hores ha de passar la revisió mèdica. És internacional curat, té 31 anys i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. Fitxarà pel Barça un cop superi aquest tràmit de la revisió mèdica i, en paral·lel, el Barça rumia si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. Recordem que Livakovic és aquell porter que la temporada passada va estar en plantilla del Girona, però sense arribar a debutar. I d'altra banda, la Vuelta Ciclista a Espanya, cop d'autoritat, un mes de Tadej Pogacar, s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, per tant, de muntanya. Pogacar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 40 segons els seus immediats perseguidors. A la general, ja té més de 3 minuts d'avantatge sobre el segon, que és Primo Roglic.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 5 minuts de 8:45. A aquesta hora els bombers continuen treballant en l'extinció d'un incendi forestal al Parc Natural de Collserola. El foc ha començat a les 3 de la tarda, ja ha cremat 35 hectàrees i avança cap a Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. Una seixantena de dotacions dels bombers hi continuen treballant. El fum ha obligat a confinar més de 15.000 veïns de Torrebaró, Ciutat Meridiana i Vallbona, i 35 persones han estat desallotjades preventivament. Anem en directe fins a Collserola i tenim una unitat mòbil amb la Matilde Seoane i en Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc.
1: Doncs, quina és l'última hora, Cristian?
2: Mira, això mateix. L'última hora és que també es confina el barri de Vallbona i d'aquesta manera, com deies, ja són 3 els barris de Barcelona confinats, sobretot, això sí, per prevenció i per evitar inhalacions de fum. També s'han evacuat 35 veïns de Torrebaró, que es tracta de les persones que viuen més a prop de la zona forestal d'aquest parc que està afectat per les flames, i tot això, a hores d'ara, hem de dir que les fumaroles que hem anat veient durant la tarda s'estan esvaint. De tota manera, els bombers que hi ha sobre el terreny segueixen treballant amb l'objectiu sobretot d'evitar que les flames s'acostin als nuclis urbans o també als municipis dels voltants. El cap d'intervenció de bombers de Barcelona, Sergi Bové, explicava que l'objectiu és contenir-lo sobretot durant la nit.
3: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
2: El foc s'ha originat, com deies, a 3:45 i ha cremat 34 hectàrees a la ciutat de Barcelona, on s'ha originat, i després s'ha propagat cap a Montcada i Reixac, on ja n'ha cremat una. El cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, apunta que el vent ha estat el principal causant de que aquest
4: incendi
2: s'hagi complicat.
4: Avui el problema és que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
2: Des de l'Ajuntament de Barcelona també agraeixen la tasca de les entitats veïnals que han ajudat a que els veïns de la zona compleixin el confinament.
1: Cristian, aquest incendi a Collserola també està afectant el transport públic. Quines línies hi ha implicades?
2: Doncs mira, pel que fa a Rodalia, Renfe ha informat que els trens no s'aturen a l'estació de Torrebaró, una estació per on passen les línies R3, R4 i R7. Pel que fa al metro, les estacions de Torrebaró i també de Ciutat Meridiana, de la línia 11, estan tancades i també s'han anul·lat una vintena de parades d'autobús que hi ha per aquesta zona. A més, la Guàrdia Urbana també ha tallat el trànsit a les carreteres d'Horta a Cerdanyola, també la carretera que hi ha d'entrada al cementiri de Collserola i a la carretera alta de les Roquetes.
1: Doncs és l'última hora d'aquest incendi que afecta Collserola. Ho seguirem amb la unitat mòbil, amb la Matilde Seoane i en Cristian Roldán. Gràcies, Cristian.
2: A vosaltres.
1: Això a Barcelona, però al País Valencià els bombers han aconseguit controlar fa poca estona l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara al País Valencià, avui fa tot just un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó. En aquesta zona calculen danys per més de 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es puguin superar aquestes situacions, però no acaben d'arribar. Des de Deslida, Pepa Ferrer.
5: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
6: Fins els cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
5: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
7: 1 milió d'euros per arreglar planta embotellador, el camino y tal y cual, y ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
5: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
1: Avui estem obrint aquest informatiu amb l'incendi de Collserola que explicàvem fa un moment, però fa 24 hores estàvem molt pendents de les tempestes al Camp de Tarragona i avui n'expliquem les conseqüències. Doncs bé, les dues dones greument ferides a Roda de Barà, al Tarragonès, pel temporal, en aquest cas de dissabte, estan en estat crític. L'Ajuntament ha comunicat aquesta tarda que les havien desconnectat del suport vital, però després ha rectificat. Des de Tarragona, Ricard Boigas.
8: La situació de la mare i la filla de 18 anys és crítica. Formaven part d'una família que tenia una paradeta al mercat que s'instal·la a l'estiu al port de Roda d'Ebrà. Segons va explicar l'Ajuntament, estaven dormint dins de la parada i els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament de Roda ha comunicat aquesta tarda que se'ls havia retirat el suport vital i ha decretat 2 dies de dol. Després han hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític. Mentre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Penedès es recuperen dels aiguats de dissabte, a Tarragona miren de tornar a la normalitat després del temporal d'ahir. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres com els que van caure a la casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
9: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bueno, en tenim dos, eh?
8: A l'Ebre, alcaldes com el de Móra d'Ebre, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
10: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
8: Molts municipis tardaran dies a recuperar la normalitat.
11: Avui el govern també respon a les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis de pluges. La portaveu, Sílvia Paneque, ha al·legat que aquestes decisions es prenen de forma col·legiada i seguint criteris tècnics, Joan Vilaplana.
12: Sí, Paneque ho ha dit després de la primera reunió del curs del govern. La portaveu també ha explicat que les previsions no apuntaven a pluges torrencials. Amb tot, ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
13: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SAlert més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics.
12: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp han trobat a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels batlles de Torredembarra i Cambrils. Raúl García i Oliver Klein són declaracions a 3CAT Info.
14: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
15: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
12: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al Matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
11: I avui també hem de parlar d'un altre fenomen meteorològic. És el tornado que va arrasar ahir el poble francès de Pomàs, a prop de Carcassona, que ha quedat greument afectat. Del mig miler de cases que hi ha, aquest tornado en va afectar 300, i d'aquestes un centenar han quedat destrossades, Maria Costa.
16: Segons les autoritats, aquestes cases són pràcticament inhabitables. El tornado ha deixat un balanç d'una quarantena de ferits i no consten desapareguts. Una de les tasques que ja s'ha començat a fer és cobrir les teulades dels edificis per evitar que voleguin més teules. L'escola del poble també ha quedat molt afectada i no podrà obrir les portes la setmana que ve, que és quan comença el curs escolar. Els alumnes del poble començaran el curs als centres dels municipis del costat.
11: 2:03 els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant, i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. En traiem l'entrellat des de Madrid. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
17: Bona tarda. Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta, i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
18: Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
19: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
17: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
18: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
17: Avui diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar Ceuta i Melilla i la titular de Defensa ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
1: Gràcies, Dani. L'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet el govern espanyol durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, Isidre Gavín, de Junts.
20: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
21: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
22: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
1: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, diuen, anirà en augment. Doncs bé, en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol també ha fet el primer pas per endurir les lleis d'estrangeria i d'asil, Àlex Giral Robert.
2: Sí, el Consell de Ministres ha aprovat dos avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea i no pas com a resposta, asseguren, a la situació actual a Ceuta. Els textos preveuen una nova fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini màxim de 12 setmanes, tot plegat, enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. Elma Saiz, ministra portaveu i de Migracions.
23: El objetivo de ambas iniciativas, llevamos mucho tiempo trabajando en ellas, es adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
2: I ha afirmat que les iniciatives, que encara trigaran a arribar al Congrés, són garantistes amb els drets dels immigrants. En paral·lel, l'executiu espanyol també ha aprovat avui el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta amb prioritat per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol.
1: El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça, que portava una estelada en la prèvia del partit de diumenge contra l'Elx, Joan Vilaplana.
12: Sí, el ministre Fernando Grande Marlaska ha admès aquesta possibilitat que es fes un ús desproporcionat de la força i ha obert la porta a donar explicacions al Congrés.
19: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza.
12: Sumar, socis de l'executiu espanyol han registrat al Congrés una bateria de preguntes demanant a Marlaska si considera l'actuació adequada i proporcionada i també qui la va ordenar i sota quin criteri, entre altres qüestions. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. I d'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
1: I el govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça dels sindicats, com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera Sílvia Paneque.
13: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
1: Crònica internacional. Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Des de Moscou, Cristina Solias.
24: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
25: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
24: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives. Però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
1: Gràcies, Cristina. El Canadà revela contra Donald Trump i ha anunciat aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre, Xavier Vilà.
0: Sí, Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provenents del veí del sud, tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop van fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
3: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà

0: sense afectar de moment cap companyia xinesa. El president de la República Popular, Xi Jinping, té previst visitar la Casa Blanca d'aquí un mes i el conflicte a l'Orient Mitjà segur que estarà sobre la taula dels dos mandataris. En quatre setmanes poden passar moltes coses, com per exemple que reprenguin les negociacions entre Washington i Teheran. De fet, el cap de l'Estat Major del Pakistan, el mariscal Asim Munir, que lidera la mediació entre els dos països, hauria traslladat a l'Iran un missatge dels Estats Units que estan oberts a reprendre les converses de pau. Això, segons ha revelat un al càrrec polític iranià.
1: De tornada a Catalunya, la residència de gent gran de Gràcia, Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. Cèlia Forment.
2: Sí, és un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics o de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
3: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
2: Entre els residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu que viu al centre des de fa 3 anys.
4: Home, me sembla fantàstic que puguin ser tots del meu igual, dependre del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
2: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós.
1: I el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani, Txell Garriga.
5: Concretament, ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i també els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra, tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa al centre entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de la CSIRO, l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
6: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
7: La vaixella del mig per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda els punts habituals.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
11: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
1: Notícia d'aquest vespre. Ha mort la icona de la música country, Dolly Parton, als 80 anys, venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units. Més enllà de la música country, va triomfar també el cinema i la televisió, Marc Ruiz.
12: Havia començat a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat, que la van obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Fa només 2 dies havia anunciat la seva recuperació, però avui la seva família ha explicat que ha mort en un comunicat a les xarxes socials. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You, que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i una també de les 25 que va col·locar el número 1 de les llistes de country. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
13: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
12: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió amb nominacions als Globus d'Or i va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva constant cabellera rossa, al seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascuda en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositora i empresària musical d'èxit. El president nord-americà Donald Trump escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana a partir d'avui. Jordi.
1: Gràcies, Marc. I abans dels esports, cinema.
14: Hey, momia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK.
1: I és que demà arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i

0: Tot plegat acabarà amb un gir en el temps. Montse Pujol, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Heu pogut parlar amb el director d'aquesta saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
1: Exacte. Enrique Gato ha explicat que en aquest nou film tornen alguns dels personatges de les històries anteriors i reconeix que és la pel·lícula més emocional de la saga. El tema de la paternitat, diu, hi ha ajudat.
2: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
1: Enrique Gato afegeix que en aquesta pel·lícula hi ha diverses referències cinematogràfiques.
2: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.
1: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doble del català en 40 sales.
0: Fins a les 9:03 minuts per als esports amb en David Ubac. El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livakovic, procedent del Fenerbahçe turc.
3: És internacional per Croàcia, té 31 anys i la temporada passada va formar part de la plantilla del Girona, si recordem, on això sí, no va arribar a debutar. Livakovic ha arribat aquesta mateixa tarda a Barcelona i té pendent passar la revisió mèdica en les properes hores. El club blaugrana valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, el primer equip blaugrana continua preparant el partit de Lliga de dijous davant de l'Atlètic Club de Bilbao, que és un duel pendent de la primera jornada de Lliga. Rodri, que ahir ja es va entrenar amb la resta del grup, té força números per estrenar-se, tot i que només sigui durant uns minuts, i pel que fa a Gavi, es continua entrenant al marge i es dubta, ja que, tot i no tenir cap lesió, sí que arrossega una forta contusió al genoll. Per cert, del Barça femení, destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou.
0: Els Països Baixos han presentat l'ex-blaugrana Xavi Hernández com a nou seleccionador neerlandès de futbol.
3: Xavi relleva en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir aquest mateix estiu després del Mundial, i des de la Federació Neerlandesa han sorprès assegurant que el Terrassenc era la tercera opció per assumir el càrrec, després de la de Pep Guardiola, que era la primera, i la d'Arne Slot, que era la segona. Xavi també ha dit la seva sobre el nou repte.
4: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster fet a... quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant el FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar aquí a la federació.
0: L'Espanyol, per la seva banda, negocia per reforçar la seva davantera.
3: Treballa per incorporar l'extrem del Bayern de Múnich, Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una clàusula de compra obligatòria a final de la temporada. D'altra banda, Pere Milla, que dissabte va complir el seu partit número 100 oficial amb la samarreta de l'Espanyol, parla de compra part en el partit de Lliga de dissabte davant de la Real Societat.
5: Sí, l'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que, bueno, aquest any toca guanyar.
3: A primera, per cert, avui a les 9 s'ha de jugar un partit pendent de la primera jornada encara, el València-Betis.
0: En ciclisme, Tadej Pogacar continua intractable a la Vuelta a Espanya.
3: Ha guanyat la quarta etapa amb sortida i arribada a Andorra la Vella després de 104 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. Ha atacat a prop de 50 quilòmetres de l'arribada i ha arribat en solitari amb 2 minuts i 40 segons respecte dels seus perseguidors. A la general, Pogacar mateix lidera amb encara més marge respecte del segon, que és l'eslové Primo Roglic, el té a 3 minuts i 21 segons. Tercer és el balear Enric Mas a 3:32. Demà la Vuelta passa per territori català entre Falset i Roquetes.
0: Bona nit, són les 9.

0: 60 dotacions dels bombers treballen en l'extinció d'un incendi forestal al Parc Natural de Collserola. El foc ja ha cremat 35 hectàrees i està en vies d'estabilització. El fum ha obligat a confinar 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana i 35 persones han estat desallotjades preventivament. De moment, no es preveuen més evacuacions. Última hora amb l'unitat mòbil a Collserola, Matilde Seoane i Cristian Roldán.
1: Bona tarda, Marc. Doncs l'aturada del vent d'aquests últims minuts ha permès als bombers avançar i a hores d'ara es mostren optimistes de cara a les pròximes hores. En aquests moments s'estan treballant sobre els focus secundaris per garantir que les flames no creixin i des de l'Ajuntament de Barcelona esperen que al llarg de la nit es pugui donar el foc per estabilitzat. En bona part dependrà, això sí, de l'evolució del vent, que és l'element que ha complicat les tasques durant bona part de la tarda. Ens ho explica en Joan Vilamú, cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola.
2: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
1: Mentrestant, es manté el confinament dels 15.000 veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana i l'evacuació de 35 persones d'aquesta zona de Torre Baró, aquelles que viuen més a prop de la zona de Collserola. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Més coses. La ministra Margarita Robles defensa l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria a Ceuta, Roger Santaló.
3: Ho ha dit en la primera compareixença dels ministres al Congrés. El seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no va existir cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la del 30 de juliol.
0: Detingut a Palma, un entrenador de vòlei acusat de violar una menor de 15 anys que feia 3 anys que entrenava. S'ha negat a declarar davant el jutge que li ha imposat una ordre d'allunyament. Des de Palma, Caterina Carman Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
0: El conseller delegat de Volkswagen ha defensat la retallada de 50.000 llocs de treball a Alemanya en una reunió amb 10.000 treballadors de la companyia que l'han escridassat.
3: L'alcalde que ha reiterat que l'automobilística necessita estalviar per ser competitiva davant dels reptes geopolítics i sobreviure a la competència. En aquestes paraules, la companyia pretén acomiadar 100.000 treballadors a tot el món i tancar 4 plantes a Alemanya. Els acomiadaments no afecten la fàbrica de Martorell de Seat i Cupra, marques que estan sota el paraigua de Volkswagen.
0: Oliana, a l'Alt Urgell, i Oliena, a Sardenya, s'uniran a través d'un gegant creat, construït entre els dos pobles. Des d'Oliana, Joaquim Albalate.
5: Sí, es diu l'Ussurio i està dissenyat amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Cardona, però en col·laboració entre els dos pobles. Els vestits, la música són de Sardenya i la figura i el ball catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
6: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
7: Ha estat una bella cosa, provaré anche...
8: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
7: No hi proviem a fare nel nostre país.
5: La figura s'estrenarà a Oliena d'aquí uns dies, acompanyat dels gegants d'Oliana.
0: Ja ha mort als 80 anys la icona de la música country, Dolly Parton.
3: Parton, que la tardor passada va començar a tenir problemes de salut, és autora d'èxits com Jolene, I Will Always Love You, i va guanyar 11 premis Grammy. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.
0: I els esports, principals titulars a aquesta hora, David Ubach.
9: Amb un nom propi, el del porter croat Dominik Livaković, que fitxarà pel Barça procedent del Fenerbahçe turc. Ha arribat, de fet, aquesta mateixa tarda a Barcelona i l'internacional passarà proves mèdiques, la revisió mèdica, de fet, en les properes hores. El club valora si aquesta temporada es queda per ser el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. A la primera divisió de futbol tenim en joc un partit pendent de la primera jornada. Al minut 3, València i Betis empaten a 0. També en futbol, l'ex-blaugrana Xavi Hernández l'ha l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos de futbol. El director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha assegurat que el terrassenc era la tercera opció per al càrrec després de Pep Guardiola i Arne Slot. I en ciclisme, nova exhibició de l'esloveta d'Ei Pogacar, que s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de la Vuelta a Espanya, després de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Pogacar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada i ha tret 2 minuts i 40 segons d'avantatge als seus perseguidors més immediats i referma el seu lideratge a la general. Ara té el segon, Primo Roglic, a 3 minuts i 21 segons.
0: I el temps, després d'un dimarts amb pocs núvols, durant la matinada aniran en augment. Demà tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i prelitoral. A la tarda, més estones de sol. Passen pràcticament 6 minuts de les 9, acabem el Catalunya Vespre i tornem demà a 9:15. Bona nit.
10: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
13: En Joan va baixar la fonda.
12: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
14: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
12: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
14: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
15: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: Març del 2009. A Tarragona desapareixen un home i una dona. L'última persona que els ha vist diu que han fugit junts, suggerint una relació amorosa amagada. Els desapareguts són la Júlia Lamas i el Maurici Font. La Júlia és germana de la Mercedes i la Mercedes està casada amb el Maurici. La Mercedes no s'acaba de creure que la seva germana i el seu home estiguin embolicats i és qui denuncia la desaparició. Però qui afirma que han fugit junts és el marit de la Júlia Lamas, un home anomenat Ramon Lasso, que té un passat que guarda en secret i que acabarà tenint un paper molt rellevant en aquest cas.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. La història d'avui és un puzzle que per als investigadors va ser molt llarg i delicat de completar. D'aquesta història se'n va fer un 30 minuts, diversos documentals a les televisions espanyoles i un llibre titulat Sense cadàver, de la periodista Fàtima Llambric, perquè un dels elements destacats d'aquest cas és que es va condemnar un home sense que haguessin aparegut els cossos de les persones a qui se suposa que va matar. I no van ser poques. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: Tots els protagonistes d'aquesta història vivien a les comarques de Tarragona. Començarem pels que vivien als Pallaresos, un municipi de 4.500 habitants situat a 6 quilòmetres de la ciutat de Tarragona. Els Pallaresos és dalt d'un turó. Allí, l'arquitecte Josep Maria Jujol, col·laborador habitual de Gaudí, hi va deixar la seva empremta en les antigues escoles, la casa de l'antic ajuntament o la casa Bofarull, una masia-palau preciosa. Un poble aparentment tranquil, on un bon dia en van desaparèixer dos dels seus habitants, el Maurici Font i la Júlia Lamas. Aquí comença el puzzle. La persona que va denunciar la desaparició és la Mercedes Lamas, que és la germana de la Júlia, la desapareguda, i la dona del Maurici, també desaparegut. I l'última persona que els va veure vius es diu Ramon Lasso, casat amb la Júlia Lamas. O sigui que tot queda entre família. Com ens explica l'inspector de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, un dels investigadors que va portar el cas.
3: La Júlia Lamas era la dona del Ramon Lasso i Maurici Font era l'home que estava casat amb Mercedes Lamas. Eren dos matrimonis que estaven units per les germanes.
1: Ho repeteixo perquè a mi em costa d'entendre i és important que quedi clar. Estem parlant de dos matrimonis, el format pel Maurici Font i la Mercedes Lamas i el format per la Júlia Lamas i el Ramon Lasso, elles dues germanes. Els desapareguts són, per tant, dos cunyats, el Maurici i la Júlia. I la Mercedes Lamas, dona i germana respectivament, és qui en denuncia la desaparició. L'altre cunyat, Ramon Lasso, és la darrera persona que va veure els desapareguts. Una desaparició que des del primer moment va cridar l'atenció de la periodista Fàtima Llambric, que es va interessar pel cas i en va arribar a fer un 30 minuts i un llibre.
4: Mira, jo m'apropo al seu cas perquè un dia de poca feina a la feina, cosa que és bastant contradictòria i vosaltres ho sabeu, no?, pels que tenim aquest tipus de feina, doncs diguéssim que vaig poder mirar-me amb atenció als diaris i em va fer gràcia agafar diaris de la zona de Tarragona, i en aquest cas era era el Punt, l'edició de Tarragona, quan el Punt encara feia, no? I treien la notícia de dues persones desaparegudes i feien referència a uns antecedents judicials de la parella d'una d'aquestes dues persones, no? I va ser una mica esta la xispa que em va fer centrar-me en este cas.
1: De seguida tornarem a aquesta espurna, però de moment centrem-nos en els fets tal com els van descriure els protagonistes. La Mercedes treballava a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on també havia treballat el seu marit, el Maurici, que ara cobrava una pensió d'invalidesa. La Júlia feia de portera en una finca situada al número 108 de la Rambla Nova de Tarragona. El marit de la Júlia, en Ramon Lasso, estava a l'atur i en aquells moments dedicava la major part del temps a fer hort en una finca propietat de l'Incasol, a la parcel·la 14 del polígon Riu Clar de Tarragona. Era una mena d'ocupa d'hort, com altra gent que aprofitaven que aquelles finques estaven inactives. I ara anem al divendres 27 de març del 2009, el dia que, suposadament, la Júlia i el Maurici van decidir marxar. Què va passar aquell dia que es va posar la denúncia per la desaparició? Mirem de recordar-ho fixant-nos en els detalls.
3: La denúncia la posa la Mercedes, que és la dona del Maurici. Va a la comissaria i va acompanyada del... La primera vegada va sola, però després va acompanyada del Lasso, el Ramon Lasso, que és el seu cunyat.
1: Què van declarar el Ramon Lasso i la Mercedes Lamas quan van anar als Mossos a denunciar que les seues respectives parelles havien desaparegut? Ens ho explica la Lídia Oriols.
5: Segons les diligències que consten al sumari, Ramon Lasso declara que entre les 7 i 2 quarts de 9 del matí va despertar-se i va veure que la seva dona, Júlia Lamas, ja no es trobava al domicili. Ell va treure els gossos a passejar i cap a les 8:50 es va dirigir a l'oficina de la Caixa, situada al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, a uns 10 minuts en cotxe. El Ramon especifica que havia de pagar el rebut d'un curs de zelador que volia fer. Poc després es va dirigir a l'oficina de Correus. En sortir de Correus es va trobar Maurici Font, que primer li va proposar d'anar a prendre alguna cosa i després que ell va rebutjar l'oferta, li va demanar 500 euros per pagar el rebut de l'electricitat. Cadascú amb el seu vehicle es van adreçar al domicili de Ramon Lasso, on aquest li va prestar 1.000 euros que va treure d'un sobre on guardava els diners. El Maurici va marxar i el Ramon especifica que no li va dir on anava.
1: Ja anireu veient que el Ramon Lasso és un home amb molt bona memòria i que sempre dona molts detalls de tot el que fa i tot el que recorda.
5: Ramon Lasso, en la seva primera declaració, també explica que cap a la una del migdia va passar a recollir la seva dona, Júlia Lamas, a la feina, a la Rambla Nova 108 de Tarragona. Segons en Ramon, va aparcar una mica més enllà de la porteria, davant d'un supermercat Suma. En Ramon diu que allà es va trobar altre cop el seu cunyat, en Maurici, amb qui va establir una breu conversa. El Maurici li va dir que havia vingut a recollir la Júlia i que marxaven junts. Poc després va aparèixer ella, la Júlia, que li va demanar al Ramon que què hi feia allà i li va llançar les claus de la porteria dient-li que a partir d'ara la feina la hi fiera ell. Immediatament després, segons el relat d'en Ramon Lasso, en Maurici i la Júlia van marxar amb el vehicle del senyor Maurici Font, un Chevrolet model Epica.
1: Tot això és el que, segons el Ramon Lasso, va passar el divendres 27 de març, l'últim dia que algú els va veure vius. Per la seva banda, Mercedes Lamas, en la seva declaració inicial, explica que, el dia de la desaparició, Maurici Font la va acompanyar a la feina en el vehicle Chevrolet Epica, la va deixar a la porta de l'hospital i li va dir que la recolliria allà mateix a les 3 de la tarda. Mercedes Lamas testifica, també davant dels Mossos, que sabia que aquell dia, el divendres 27 de març, el seu marit aniria a l'hort del Ramon Lasso, com havia fet durant tota la setmana. La Mercedes també diu que el seu marit, com cada dia que anava a l'hort, es va deixar l'anell de matrimoni i el rellotge a casa. Tant la Mercedes com el Ramon coincideixen en que cap a les 15:30, Ramon Lasso la visita a l'Hospital Joan 23, on primer parla amb la seva supervisora, la senyora Maria Glòria Plana. La supervisora és qui avisa la Mercedes que el Ramon Lasso l'està buscant. Un cop es troben, el Ramon explica a la Mercedes que la Júlia i el Maurici han marxat junts. La Mercedes declara que quan es van trobar, cap a les 15:40, va veure en Ramon cansat, amb la cara congestionada, la boca molt seca i sense les ulleres graduades que sempre portava. El Ramon Lasso li dona les claus del seu cotxe perquè pugui tornar a casa. Li diu que ell no la pot acompanyar perquè ha de substituir un conegut en una feina. La Mercedes, intranquil·la, en lloc d'anar cap a casa, no s'acaba de creure que hagin fugit i va a buscar el seu marit a l'hort. Està segura que li ha dit que hi aniria? No el troba, però sí que veu que del terra en surt una mica de fum. Llavors truca el Ramon i li retreu que li hagi dit que no havia anat a l'hort. El Ramon li diu que sí que li havia dit. Ha anat a l'hort, però no amb el Maurici. Després de discutir per telèfon, la Mercedes Lamas acaba recollint el Ramon Lasso a la porteria on treballava la seva germana.
5: Ramon Lasso també declara que cap a 2:15 de la nit del divendres, dia 27, rep una trucada de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Han trobat el Chevrolet Epica del Maurici mal aparcat davant l'estació de Renfe. El cotxe estava obert i a simple vista es podia identificar la documentació del vehicle que anava a nom de la Mercedes Lamas. Amb ella van anar a recollir el cotxe del dipòsit. Cap a les 12 de la nit, cadascú va agafar el seu cotxe i va marxar a casa seva. La Mercedes Lamas no rendeix i busca el seu marit i la seva germana fins les 3 de la matinada, però no aconsegueix saber-ne res. L'endemà, i després de parlar amb una veïna, va denunciar la desaparició del Maurici i la Júlia.
1: Què li va explicar aquesta veïna a la Mercedes per convèncer-la de denunciar? Ens guardarem el detall per més endavant. Primer, resoldrem altres dubtes que han aparegut. Què hi feia el cotxe del Maurici i la Mercedes mal aparcat i obert davant l'estació de tren? Algú els va veure marxar, el Maurici i la Júlia? Què passa quan una persona desapareix? Ens ajudarà a resoldre-ho l'inspector Domènec de la Unitat de Persones Desaparegudes.
3: Les primeres hores sempre són molt importants en qualsevol desaparició. És quan tenim les coses més a prop, és quan es poden fer gestions amb càmeres, que millor la gravació de la càmera en 24 hores desapareix i ja no podem recuperar aquestes imatges, a l'hora de recerca de testimonis, a comprovar pues, des que aquesta persona no estigui detinguda, que aquesta persona no estigui en un hospital. La creença aquesta que hi ha, que s'ha d'esperar 24 a 48 hores, això és fals. La denúncia s'ha de posar des del mateix moment que el familiar creu que aquesta persona ja tindria que haver arribat, en aquest cas, al seu domicili.
1: En aquest cas, la primera denúncia la posa la Mercedes Lamas en un procediment que seguirà primer la Unitat Central de Mossos de Tarragona i després la Unitat Central de Persones Desaparegudes.
3: La denúncia l'agafa la Unitat d'Investigació de Tarragona com una denúncia voluntària. Venen a denunciar que dues persones adultes pues, havien marxat de casa i s'argumentava, pues, bueno, tenia un cert sentit el que es deia, de que havien marxat, perquè havia aparegut el cotxe a l'estació de trens, com si les persones podien haver agafat un tren i marxar. Inclús hi ha una primera identificació d'una persona que els veu, o diu que es veu agafant el tren i marxant.
1: A mesura que comencen a investigar, els Mossos s'assabenten d'un possible motiu per la marxa del Maurici i la Júlia.
3: Posteriorment, inclús s'entra en la conclusió de que, bueno, com havia una relació extramatrimonial entre Mercedes i Ramon, se podien haver assabentat d'aquesta relació extramatrimonial i podia haver donat causa que es marxessin dels dos domicilis per aquest motiu. S'han assabentat i marxen.
1: Repassem els fets. Aquesta primera persona que declara que els ha vist marxar és una dona que treballa venent bitllets a l'estació, que manifesta que, efectivament, el Maurici i la Júlia van estar a l'estació de trens. O això és el que creu ella. D'altra banda, els Mossos s'assabenten de la relació extramatrimonial entre Mercedes Lamas i Ramon Lasso, que podia haver motivat la fugida del Maurici i la Júlia. Recordem que es tractava de dos matrimonis, el de la Júlia i el Ramon, per una banda, i el del Maurici i la Mercedes, per una altra, i que la Mercedes i la Júlia són germanes. Els investigadors continuen recollint testimonis d'aquelles primeres hores de la desaparició. José Casanovas, president de l'immoble on treballava la Júlia de portera, declara que a la 1 del migdia, quan ella anava a buscar el seu fill a l'escola, va veure la Júlia sortir de l'edifici. La Júlia va pujar en un vehicle tipus furgoneta de color clar, semblant al que la recollia cada dia, però ell no en va veure el conductor. Al senyor Casanovas se li mostren un recull de fotografies de furgonetes i identifica el vehicle com una Ford Tourneo, exactament igual com el que té Ramon Lasso. També testifica que aquella mateixa tarda va veure el Ramon substituint la Júlia a la feina. Segons li va dir la seva dona, Mari Carme Marquès, el mateix Ramon va passar pel seu domicili a primera hora de la tarda i li va dir que la Júlia estava atenent un familiar malalt, motiu pel qual ella no havia pogut venir. La senyora Dolores Carrión, companya de feina de la Júlia i responsable de la porteria de l'immoble de Rambla Nova 106, és a dir, la finca del costat d'on treballava la Júlia, manifesta que de forma habitual Ramon Lasso recollia la Júlia a la una del migdia davant el monument als castellers de la Rambla. Aquesta localització coincideix amb la descrita pel senyor Casanovas. La senyora Carrión també declara que aquell matí va veure la Júlia vestida amb roba de feina i fent les tasques pròpies que li corresponien. Per la seva banda, la Mercedes Lamas, germana de la Júlia i parella del Maurici, quan se l'interroga per la possibilitat que el Maurici i la Júlia hagin marxat junts, insisteix que no s'ho creu. La Mercedes explica que el seu marit era una persona malalta, patia una depressió i era diabètic. Això l'obligava a prendre una medicació diària que no s'havia endut. Maurici Font tampoc s'havia emportat roba, ni tan sols una maleta. Tampoc no havia fet la germana de la Mercedes, la Júlia. D'altra banda, i pel que fa a una possible relació amb la seva germana, Mercedes Lamas manifesta que el seu marit i la seva germana són dos tipus de persones incompatibles. En la seva declaració, Mercedes Lamas afirma que està convençuda que el seu marit havia anat a l'hort de Ramon Lasso aquell matí.
3: El Maurici portava una setmana que anava a l'hort, segons es manifesta Mercedes. Això ho sabem perquè no ho diu la Mercedes, però també perquè sempre es deixava el rellotge i l'anell al seu domicili per anar a l'hort. Aquell dia, el dia de la desaparició, Mercedes es diu que, com feia durant tota aquesta setmana, es va deixar el rellotge i l'anell al seu domicili, li va dir que anava a l'hort, li va dir que el Ramon l'havia dit que no digués que anaven a l'hort, una cosa molt estranya, però que li digués a la Mercedes que no anaven a l'hort, i bueno, la va deixar a l'hospital i va marxar.
1: Mentre els Mossos investiguen on poden ser la Júlia i el Maurici i per què poden haver marxat, també avaluen el seu entorn.
3: Quan normalment hi ha una desaparició, el primer que es fa és mirar tot l'entorn, totes les contradiccions. Aquí ja comencem a veure, bueno, situacions que es fan pensar que podria ser el Ramon des de lo que seria l'última persona que el veu, perquè la Mercedes es explica que quan la va recollir a l'hospital, quan acaba la seva jornada, pues, el Ramon el veu sense les ulleres, suant, molt neguitós, perquè veiem una simulació molt clara de que el vehicle es deixa a l'estació de trens amb les portes obertes i la documentació de la Mercedes amb una mal estacionat, perquè en seguida algú trobi aquest cotxe, avisa la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Urbana té que avisar, quan només jo sí seria, pues, agafar el cotxe i marxar amb el cotxe, no agafar un tren. Hi ha una sèrie d'ítems que es fan sospitar de que podria ser el Ramon, però bueno, és un inici, és una de les primeres línies.
1: La Júlia té un fill d'una relació anterior, Daniel Arias Lamas, que viu a la localitat de Sorita, al País Valencià, a la comarca dels Ports, i amb qui manté contacte telefònic setmanal. Daniel Arias no sap que la seva mare tingués cap intenció de marxar. Els Mossos també van prendre declaració a Antònia Moreno, amiga de la desapareguda, amb qui compartien estones en un bar proper a la feina de la Júlia. Antònia Moreno va declarar que no va observar cap comportament estrany per part de la Júlia aquella setmana i que la Júlia no va esmentar cap mena de situació problemàtica a l'àmbit familiar. Tampoc va observar cap comportament estrany la Mercedes Lamas, per a qui resulta inversemblant que el seu marit i la seva germana fugissin junts. No s'ho pot treure del cap. Fa una estona us explicàvem que Mercedes Lamas es va decidir a posar la denúncia després de parlar amb la seva veïna, Què li va explicar la veïna?
5: Dolores Viudas era veïna de Mercedes Lamas i havia treballat com a funcionària al centre penitenciari de Tarragona. Després de la desaparició de Maurici Font i Julià Lamas, Dolores explica a Mercedes el passat de Ramon Lasso, el mateix passat que li va cridar l'atenció a la Fàtima Llambric per investigar sobre aquest cas. Un passat que s'explica en aquesta crònica de TV3 del 16 de maig de 1997. Us n'oferirem només la primera part. La segona la reprendrem més endavant.
6: Tot va començar el 9 de juny de 1988 quan Ramon Lasso va denunciar la desaparició de la seva dona, Dolores Camacho. Hores després, el cadàver de la dona apareixia arrossegat per un tren al quilòmetre 203 de la via fèrrea a prop d'Aldea. El jutjat va arxivar el cas com a suïcidi. Uns quants mesos després, el 2 de març de 1989, Lasso va anar a buscar el seu fill David de 6 anys a casa dels avis. Els va dir que marxaven cap a Gandesa sense cap finalitat concreta. Poques hores després, el SEAT 850 amb matrícula de Tarragona 6054A caia per un penya-segat de la Nacional 230 entre Xerta i Gandesa. David va resultar mort i carbonitzat, el seu pare només amb ferides lleus. El cas es va arxivar com a accident de trànsit i el pare va cobrar 3 milions de l'assegurança per la mort del nen.
1: La policia va tractar els dos casos per separat, com un suïcidi i un accident. Això va fer que inicialment s'arxivessin, però la família de la primera dona de Ramon Lasso, Dolores Camacho, i del fill de tots dos, el David, de 6 anyets, sempre va dubtar d'aquestes conclusions.
4: La família en aquell moment van ser molt insistents en que s'obrís ja el primer cas, és a dir, ells d'entrada ja no pensaven que la mort de sa germana fos un suïcidi. Hi havia, per exemple, un element que veiem molt decisiu, i és que pel lloc on estava no era un lloc de fàcil accés, val? Hem d'entendre una zona de la via, però al costat de camps, que s'havia d'anar en cotxe, que era per camins, no? I ells diuen que sa germana sempre feia el mateix trajecte amb cotxe, és a dir, conduïa, sí, però per portar el nen al col·le, que no agafava la carretera i que molt menys de nit s'hagués posat per camins a los que no estava habituat, no? I que això, a banda de que deien que no veien cap element pel qual poguessin pensar que, bueno, que sí, que hi havia la possibilitat de que sa germana s'hagués suïcidat, no?
1: I davant dels dubtes, la família va decidir contractar un detectiu privat que comenci a investigar i amb el temps va aconseguir que reobrís el cas.
3: El primer cas, que estem parlant dels anys 90, ho porta el cos nacional de policia, Guàrdia Civil, per lo que feia trànsit, i Policia Nacional, s'agafen independentment, no es relacionen, tampoc es veu bueno, que siguin els dos criminals. És la família que sospita i que veu que casualitats, i que primer es mor la dona, que ell se sap també que tenia una relació amb una altra persona. És quan, amb un detectiu privat fan una sèrie de gestions i això fa reobrir els casos i demostrar de que tant a la dona com al fill estaven parlant d'un doble homicidi.
1: Així doncs, la família de Dolores, la primera dona de Ramon Lasso, va descobrir que Lasso tenia un amant, Teresa Burgos Jiménez. També que aquesta relació provocava tensions en el matrimoni. Segons el sumari, Ramon Lasso pressionava Teresa Burgos per anar a viure junts. Després del descobriment de l'amant, es van descobrir més coses. Ara sí, us podem oferir el final de la crònica de TV3 que ens n'acaba d'explicar els fets.
6: Però la família de la Dolores i el David no es van conformar amb la versió oficial. Sospitaven que Lasso havia mort la seva dona i el seu fill i van contractar una investigació privada. La investigació privada va demostrar que hi havia indicis i proves per acusar Ramon d'haver mort la seva dona i haver fingit el seu suïcidi deixant el cos a la via del tren. I també que el cotxe on havia mort en David no havia caigut, sinó que algú l'havia tirat pel penya-segat. El 1993, l'Audiència de Tarragona el va condemnar a 57 anys i 2 mesos de presó per 2 parricidis i per estafa a la companyia d'assegurances.
3: No, al principi és una dona que apareix a la via del tren, tot apunta a un suïcidi, està a la via del tren, passa el tren, l'excepciona el cap, el cap per una banda, el cos per una altra, i tot apunta a un suïcidi, i és com la s'investiga com un suïcidi. No havia cap altra persona, el conductor del tren no veu com algú llença a una altra persona a la via del tren, si estava estirada al tren. Sí que és curiós de que aquesta persona arribava al tren i no es movia, però ja pot ser, podria donar-se el cas. Amb el cas del fill va ser un accident. El que va fer és ficar-lo dins d'un cotxe, llençar-lo per un barranc, i un cop va arribar baix al barranc, va baixar a veure si la persona, el seu fill, estava mort, va veure que no estava mort, i el que va fer va ser cremar el vehicle amb el seu fill dins. Són dos casos diferents, separats. Amb el seu fill inclús va arribar més i va fer una assegurança de vida, que va guanyar aquests diners, però semblaven dues coses diferenciades: un suïcidi de la mare i un accident. Ell, teòricament, anava amb el cotxe i no es va fer cap ferida. En canvi, el seu fill va morir cremat dins del vehicle.
0: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.

0: El 1993, Ramon Lasso va ser condemnat per l'Audiència Provincial de Tarragona a 57 anys de presó per un doble parricidi i una estafa a la companyia d'assegurances. Aquest és el passat sobre el Ramon que la Mercedes Lamas descobreix gràcies a la seva veïna Dolores. Recordem que la Dolores havia estat funcionària de presons, per això coneixia el cas. Si bé sempre s'havia mantingut discreta, quan la Mercedes Lamas li explica que la seva germana i el seu marit han desaparegut, considera important explicar-li a la veïna. Tot i que, segons la Fàtima Llambric, que ha visitat moltes vegades el Ramon Lasso a la presó, el Ramon diu que ell ja havia parlat del seu passat a alguns coneguts.
1: Hi ha un moment quan ell està vivint a Pallaresos ja i, per tant, ja coneix a Júlia, ja coneix a Mercedes i al Maurici, que hi ha un programa de televisió que tracta el seu cas. I, per tant, ell aquí agafa por de que, bueno, de que això trenqui amb la seva vida, no? I jo crec que és quan es dona un plantejament o quan ell fa un sopar amb amics i tal i explica.
0: O sigui, que podria ser que alguns sí que sabien que en Ramon havia tingut dona i fill, però el que no quedava clar del tot era com havien mort. S'insinuava que tots dos podien haver mort en un accident de cotxe. Els fets que ara ens ocupen són del 2009. Quant de temps va estar Ramon Lasso a la presó?
1: La primera condemna a Ramon Lasso va ser per doble parricidi i era de 57 anys de presó. Pensem que estem abans de la reforma del Codi Penal del 1995. I això vol dir que per bon comportament, per uns informes psicològics i si es treballava a presó, hi havia reducció de condemna. Això explica, en part, que ell acabés sortint als 8 anys.
0: Així doncs, Ramon Lasso va sortir de la presó al cap de 8 anys de condemna. La Fàtima ens ha parlat dels informes psicològics. Què en deien en aquelles dates els informes psicològics que se li van fer a la presó? L'inspector Domènech en té els detalls.
2: En relació als que diuen els psicòlegs del centre Pedersari, que està per escrit i que hi ha uns informes, destaquen sempre la fialdat interior, egocentrisme, baixa capacitat d'empatia, de posar-se a la pell d'un altre. És una persona que quan volia una cosa, bueno, si per això tenia que matar, doncs matava. Si per estar amb una altra dona tenia que matar la seva, doncs mataria la seva o el seu fill, com va fer amb el primer cas. Hi ha un altre informe que parla de persona freda, calculadora, egocèntrica, hedonista, munta components agressius i violents, ben dissimulats. És una persona que enganya, que tu la veus i una persona és una persona gran, amb poc cabells, que te sedueix, sobretot a les dones, les acaba seduint. O sigui, és una persona seductora, en aquest sentit, sobretot amb la facilitat de paraula. Una de les frases que acaba dient al psicòleg és: mentre no es doni un canvi d'actitud per part de l'intern referent a la incapacitat d'acceptar la responsabilitat de les pròpies accions, no tindrem indicadors de canvi i queda oberta la possibilitat de que cometi delictes greus en un futur.
0: Aquest informe va ser el darrer que es va fer a Ramon Lasso abans de sortir del centre penitenciari de Tarragona. Revisem alguns dels paràgrafs de l'informe.
3: Destaca la insensibilitat i manca d'empatia, l'efecte superficial i poc profund que el caracteritzen com a persona egocèntrica amb total absència de remordiment o culpa. Mentre no es doni un canvi d'actitud per part de l'intern referent a la incapacitat d'acceptar la responsabilitat de les pròpies accions, no tindrem indicadors de canvi i queda oberta la possibilitat que cometi delictes en un futur.
0: Mentre els psicòlegs feien informes, al Ramon Lasso se li va aplicar els beneficis penitenciaris que recollia l'antic Codi Penal per bona conducta i per haver treballat a la presó. Però resulta que hi havia un altre informe del mateix centre penitenciari fet l'any 95 que deia això.
4: De cara a la possibilitat de cometre nous fets delictius semblants als que van motivar el seu ingrés a presó, no sembla que sigui molt elevat, entre altres coses, perquè difícilment poden donar-se altra vegada la concentració de fets que van provocar la comissió del primer delicte. Es tracta d'una persona amb un bon procés de socialització, del que el perfil no correspon al delinqüent habitual, sinó més aviat al d'una persona amb un bon ajust social, almenys aparent, però que en un moment determinat és capaç de fer sense el més mínim rubor qualsevol conducta, per dura que sigui.
0: Els investigadors de la desaparició de la Júlia i el Maurici van llegir els informes i van fer les següents reflexions.
2: Mirant els antecedents i mirant els informes metges dels psicòlegs del centre, bueno, parlen d'una persona que seria pues, una persona freda, una persona egocèntrica, bueno, donen tots els ítems de les persones que serien amb el que es diu, conegut com psicòpates, persones que per un interès personal són capaços de fer qualsevol malifeta. És tant que amb els últims informes parlen de que, bueno, serà difícil que quan el Ramon Lasso va sortir de presó, serà difícil que aquesta persona torni a produir un fet com el que va fer, perquè es tenien que donar les mateixes coincidències que es van donar en l'any 1990. Què es trobem? Que es donen les mateixes coincidències que van passar a l'any 1990. Trobem de que ell també tenia una relació extramatrimonial, que l'altra persona volia estar amb ell, però deia que, bueno, clar, com estàs casat no podem estar junts, pues mata la dona. Posteriorment, quan li diu, sí, bueno, però si t'has mort la dona, però clar, tens un fill, jo no puc la càrrega del fill, pues mata el fill. Ara es dona, fent paral·lelisme, es dona el mateix cas a l'any que es produeixen els fets, el 2009. Ell tenia una relació extramatrimonial amb la germana de la Júlia. Ell le demana marxar, és el que li diu a ella, marxem, deixem el bulto, com li deia al Maurici, perquè és una persona que estava disminuïda, perquè tenia una sèrie de malalties, deixar el bulto i marxem i els deixem sols. I la Mercedes diu, no, jo no puc deixar el meu marit, el tinc que cuidar jo, sense mi aquesta persona es moriria, a part, imagina't a la família, marxo jo i la meva germana, ja no podria parlar amb la meva germana. S'està donant el mateix que s'havia donat feia uns anys, en l'any 1990. S'estan repetint els mateixos casos. És per això que ja veiem que hi ha una similitud, i més amb els estudis psicològics d'aquesta persona, de que podria ser l'autor d'aquesta desaparició.
0: Així doncs, els Mossos, a l'hora d'avaluar aquest cas, fan tot un seguit de paral·lelismes entre una situació i una altra.
5: Entre les situacions coincidents que es destaquen al sumari hi ha l'existència d'una relació afectiva deteriorada i l'inici de relacions fora de l'àmbit conjugal. En aquest cas, la seva relació extramatrimonial amb la Mercedes. Els Mossos també assenyalen com a un fet coincident que en tots dos casos la persona amb qui Ramon Lasso tenia una relació extramatrimonial es nega a consolidar-la i fer-la oficial. Aquest fet, segons assenyalen els mateixos informes, podria generar una frustració en Ramon Lasso que no veuria assolits els seus desitjos i que el podria dur a buscar una solució, encara que fos dràstica, per assolir els seus interessos.
0: En el primer cas, i segons la sentència de l'Audiència de Tarragona del 1993, la solució dràstica per la qual Ramon Lasso va optar per dur a terme la seva relació extramatrimonial sense impediments va ser matar la seva dona i el seu fill. En aquest segon cas, no sabem què els ha pogut passar a la Júlia Lamas i al Maurici Font. Només sabem que han desaparegut. Però és a partir d'aquestes coincidències i dels indicis que a poc van recollint que els Mossos comencen a considerar que la desaparició de la Júlia i el Maurici potser no ha estat voluntària.
2: Sí que podem dir que no és una desaparició voluntària i que seria una desaparició no voluntària i en aquest cas criminal. Per fer-lo, el que nosaltres ens basem és una sèrie d'ítems que anem treballant que són incompatibles amb una desaparició voluntària. Avui en dia pots desaparèixer, però necessites fer una sèrie de gestions vitals. I aquestes gestions vitals les deixes de fer. Des de comunicar-te amb la família, en aquest cas la Júlia tenia un fill i no es va comunicar amb el seu fill des de la desaparició. Necessites per desaparèixer una sèrie de diners. Necessites, en el cas de Maurici, uns medicaments que ja no vas a recollir. El tema econòmic. Necessites diners, però a part desapareixes i deixes propietats, deixes el teu vehicle, que poden servir inclús per vendre i per refer-te una nova vida. Tot això és el que al final, aquest i molts més ítems, poden demostrar que aquesta persona no és una desaparició voluntària, sinó que és una desaparició criminal.
0: I Ja hem deixat clar que des de la seva desaparició, el fill de la Júlia, el Daniel Arias, no en va saber res. Segons els Mossos, si el Maurici i la Júlia haguessin marxat junts, motivats per la infidelitat de les seues respectives parelles, és a dir, per la relació extramatrimonial de la Mercedes Lamas i el Ramon Lasso, aquest fet no hauria impedit la comunicació de la Júlia amb el seu fill. Però un dels indicadors més potents per als Mossos per determinar que la desaparició no és voluntària és l'estat de salut del Maurici en el moment de la seva desaparició. Maurici Font era una persona que estava molt malalta. Era diabètica i patia un trastorn depressiu major. Per totes dues malalties s'havia de medicar. A més, i segons consten els informes psiquiàtrics aportats al sumari, Maurici Font tenia una dependència emocional plena de la seva dona, Mercedes Lamas, fet que, segons assenyalen els Mossos, contradiu la hipòtesi que l'hagués volgut deixar. D'altra banda, els Mossos també es fixen en el patrimoni dels desapareguts i la disposició que fan dels seus béns. Pregunteu-vos-ho, algú podria desaparèixer sense diners? Quan la Júlia Lamas va desaparèixer, no tenia altres mitjans econòmics que el sou que cobrava com a portera a la finca de Rambla Nova 108 de Tarragona. El seu patrimoni es limitava a un pis al bloc Sant Lucas 5 número escala A de Tarragona. Aquest pis estava llogat al senyor Antonio Rodríguez Núñez i amb l'import d'aquest lloguer, la Júlia en pagava la hipoteca. Des del moment en què la Júlia Lamas va desaparèixer, no es fa cap altra gestió per disposar de l'immoble. La Júlia Lamas tampoc es posa mai més en contacte amb el seu llogater. Pel que fa al Maurici Font, cobrava una pensió mensual d'invalidesa. El fet que consti com a pensionista impedeix, en un principi, que efectuï cap altra feina sense ser donat d'alta a la Seguretat Social. És a dir, o bé hauria de treballar en negre o qualsevol nova activitat quedaria registrada a la Seguretat Social. Però en el cas del Maurici i des de la seva desaparició, no fa cap ús de la seva pensió. Però atenció, sí que demana un trasllat de número de compte. Tornarem sobre aquest assumpte de seguida perquè és un detall important. Els Mossos tampoc s'expliquen per què en Maurici Font i la Júlia Lamas abandonen el cotxe, el model Chevrolet Epica, davant de l'estació. No els era més fàcil a dues persones adultes fugir amb el seu propi cotxe, fet que els permetria més llibertat de moviments? Aquests i altres ítems fan valorar als Mossos no tan sols que ens trobem davant d'una desaparició forçada, sinó que les dues persones podrien estar mortes.
1: Una de les dues persones desaparegudes necessitava diàriament una medicació i, en canvi, no consta ni que s'hagués emportat la medicació ni tampoc que n'hagués sol·licitat més ni per Seguretat Social, ni en farmàcies, ni tal. Llavors, no hi ha cap moviment de les seues entitats financeres ni tampoc hi ha cap ús del seu patrimoni, per exemple. No hi ha rastre d'ells en bitllets d'avió o no constava tampoc que haguessin comprat altre tipus de bitllets a tren, per exemple, no s'havien endut els vehicles. Bueno, hi ha tota una sèrie de factors que fan entendre i provar als Mossos, juntament amb el jutjat, de que estan davant de dues persones que ja són mortes.

0: En aquest cas, ja veieu que la investigació va a la inversa. Podrien estar morts el Maurici i la Júlia? El que tenen clar els Mossos és que no hi ha absolutament res que permeti pensar que són vius. El Maurici no havia retirat els seus medicaments, no hi ha utilització dels béns, és a dir, diners, ni ell ni la Júlia estan en contacte amb ningú del seu entorn fins al cap d'un any. Al cap d'un any, entre l'abril i el maig del 2009, sí que consten dues trucades i l'enviament d'un fax del Maurici o d'algú que diu ser el Maurici. Repassem els fets.
1: El Maurici i la Júlia desapareixen el 27 de març del 2008. La darrera persona que els veu és el Ramon Lasso. Declara que se'ls troba a la Rambla de Tarragona quan ell anava a recollir a la seva dona, la Júlia, a la feina. Tots dos li diuen que marxen junts. S'han assabentat de la seva relació extramatrimonial amb la Mercedes. S'han enfadat i marxen junts.
0: El senyor José Casanova, president de l'Escala on treballa la Júlia de portera, la veu pujar en una furgoneta de color clar semblant a la del Ramon Lasso cap a la una del migdia. Sap l'hora perquè anava a buscar el seu fill a l'escola. La recull algú enfront del monument dels Castellers, on en Ramon acostumava a recollir la Júlia, segons les declaracions de Dolores Carrión, companya de feina de la desapareguda. El senyor Casanovas no va veure el conductor, però sí que va identificar el model de furgoneta, una Ford Tourneo, com la del Ramon Lasso.
1: La Mercedes veu per última vegada el seu marit a les 8 del matí, quan la deixa a la seva feina a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El Maurici li diu que anirà a l'hort amb el seu cunyat, però que aquest li ha dit que no li digui. Deixa l'anell de casat i el rellotge a casa, com cada dia que anava a l'hort.
0: Cap a 3:45 de la tarda, en Ramon va a l'hospital on treballa la Mercedes. La troba cap a 15:40, després de parlar amb la seva supervisora. Li diu que el Maurici no tornarà, que ha fugit amb la Júlia. No la pot acompanyar a casa, però li dona les claus del seu cotxe. Ell ha de substituir un excompany a la feina. La Mercedes troba el Ramon cansat, suat i sense les ulleres.
1: Cap a 4:00 de la tarda, el Ramon va a la porteria on treballava la Júlia. Li diu a la dona del president de l'Escala que aquella tarda ocuparà el lloc de la seva dona, que ha hagut de substituir un familiar.
0: Cap a 17:30, la Mercedes va cap a l'hort. Busca el Maurici, no li troba, però sí que observa que la terra fumeja. Truca el Ramon i li recrimina que sí que ha estat a l'hort. Ell li reconeix que ha cremat branques.
1: A 8:00, la Mercedes recull el Ramon a la porteria on treballava la seva germana. Ell s'ha passat la tarda substituint-la.
0: Cap a 9:30, el Ramon rep una trucada de la policia. Han localitzat el cotxe del Maurici davant de l'estació de tren. Estava obert i amb la documentació de la Mercedes a la vista. Recordem que el cotxe era del Maurici i la Mercedes.
1: Cap a 11:00, la Mercedes i el Ramon recullen el cotxe del dipòsit. Cadascú amb el seu cotxe es desplaça a casa seva. La Mercedes buscarà el seu marit i a la seva germana fins a 3:00 de la matinada. Llavors anirà a comissaria a comunicar la seva desaparició, però encara no posarà cap denúncia.
0: La posarà després de parlar amb la seva veïna Dolores, funcionària que havia treballat al centre penitenciari de Tarragona, que li explicarà el que ella sap de Ramon Lasso. Va ser condemnat per doble parricidi el 1993.

0: comissaria dels Mossos per explicar la trucada que havia rebut la seva mare. Els Mossos li prenen declaració alhora que es qüestionen per què Maurici Font trucaria a la mare de Ramon Lasso. Realment són vius? Un mes després de la trucada, el 28 de maig del 2009, a l'oficina de la Direcció Provincial de l'INSS, reben un fax escrit amb una màquina d'escriure i signat per Maurici Font. En el fax se sol·licita el canvi de número del compte corrent en què s'ingressava la pensió d'invalidesa del Maurici Font. El compte on es demana que es desviï la pensió pertany a la també desapareguda Julia Lamas. L'Institut Nacional de la Seguretat Social aprova el trasllat al compte corrent de la Júlia. Dos dies més tard, el 30 de maig del 2009, algú que s'identifica com a Maurici, el dels Pallaresos, truca al Diari de Tarragona. L'atén el periodista de successos Àngel Joan Pere. La trucada té una durada de 5 minuts i 39 segons en els quals qui diu ser Maurici Font exposa que la seva marxa i la de la Júlia ha estat voluntària, que no volen que els busquin i que estan en perfecte estat. Fan vida a Castelló, a casa d'uns amics, i d'aquí a pocs dies marxaran de vacances. El periodista, coneixedor del cas, demana a Maurici Font pel seu estat de salut, conscient que necessita medicació. La persona que està a l'altre costat del telèfon li respon que ja es troba millor i que gairebé no necessita medicar-se. Tampoc li dona al periodista el seu número de telèfon, però sí que li dona el de la seva dona, Mercedes Lamas, perquè li faci saber que està bé. Els investigadors es fan moltes preguntes. Hola, Adrià. Una cosa que em dona voltes al cap a mi moltes vegades és per què desapareix la gent? Com s'ho mira això a l'antropologia?
1: De vegades et dic que l'antropologia no es mira a coses concretes, sinó quina funció tenen. Si una acció duta a terme per dues, tres, quatre persones ens sembla estranya o ens preguntem per què ho fan, et vindrà un antropòleg, una antropòloga i no t'explicarà per què ho fan, sinó quina funció té això que fan. Parlant de funcions, la vida personal de cadascú a partir d'una certa edat és una acumulació bastant grossa de coses, de casaments, de divorcis, de malalties, de fills, etc. No? Quan tu creus que aquesta vida, entesa com a relat, quan això ja no et satisfà i vols canviar de vida, mai més ben dit, el que fas és amagar-te i començar-ne una altra, començar a escriure una altra vida, que és el mateix, vol dir el mateix que viure-la, i per això has de sortir d'un relat i anar a un altre lloc, perquè des del mateix lloc és molt difícil, no?, tornar a començar. Jo crec que això porta a amagar-te, i és un amagar-te relatiu, perquè en tot acte d'ocultació hi ha el que s'amaga, però també hi ha els altres, els que diuen, ostres, i on són? I aquests altres, que podríem dir que són els espectadors, són els que es queden una mica amb un pam de nas, amb el dubte a la boca, amb on és aquesta persona, perquè vulguis que no, que algú s'amagui, trenca el relat compartit on aquella persona té sentit, no? Llavors, si algú se'n va del poble, si algú desapareix de la família, si diu el tòpic, si els homes abans, no?, aquell home que sortia a comprar tabac i no tornava, en el fons això és intranscendent. Que algú s'amagui. El que és interessant és preguntar-se quina funció fa i quins efectes té sobre la gent que es queda, no?, que es queden a casa.
0: Els investigadors es fan moltes preguntes. Per què de sobte el Maurici es posa en contacte amb el seu entorn? És lògic que truqui a la mare de Ramon Lasso? Quina finalitat té la trucada al Diari de Tarragona? I el canvi de destí de la pensió? Fins ara, que ha passat un any, els Mossos creien que els desapareguts estaven morts perquè justament no havien donat cap senyal de vida. Però ara han canviat les coses. Sí que hi ha senyals de vida. Algú pot pensar que ja té la resposta i que el cas és fàcil de resoldre, oi? Recordeu tres coses, sisplau. La primera és que no hi ha cap cadàver, i això fa molt difícil dir que s'ha comès un crim. La segona és que els crims s'han de provar. No estem parlant d'independentistes, que ja sabeu que aquí la cosa va diferent.

parlant d'un jutjat d'instrucció amb jutges seriosos que volen proves clares i concloents. I la tercera cosa és que avui se'ns ha acabat el temps, però ja sabeu que tornarem tan aviat com puguem i mirarem de posar llum a la foscor. Gràcies per escoltar-nos.

Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benjamín Estacio. Documentació i entrevistes, Lídia Orriols. Guió, Txell Llorenç. Adaptació, realització i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Bona nit, us informa Marc Güell. Una 60ena de dotacions dels bombers continuen treballant al Parc Natural de Collserola per apagar l'incendi que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc, de fet, està en vies d'estabilització. Hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torrebaró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Des de Collserola, Cristian Roldán, bona nit.
4: Bona nit, Marc. Doncs en aquests moments l'activitat a la zona ara ja és més calmada. De fet, els mitjans aeris ja no volen perquè no hi ha prou llum i els esforços ara se centren a remullar els focus secundaris i, sobretot, a preservar el perímetre de l'incendi. El vent ha donat una treva i això permet als bombers a hores d'ara ser moderadament optimistes. Durant la nit, l'objectiu és acabar de perimetrar aquesta zona amb línia d'aigua i buscar possibles punts calents. Els efectius supervisen especialment Torrebaró i Ciutat Meridiana per garantir-ne la seguretat dels veïns. Segons fonts municipals, ara mateix es treballa amb la hipòtesi de poder estabilitzar aquest incendi al llarg de la nit, és a dir, poder consolidar tot el perímetre i garantir que cap dels flancs continuï avançant. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Més notícies amb la Txell Garriga.
5: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons ha informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington, però ni Moscou han confirmat aquesta trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions també per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units condemnat a 5 anys de presó per Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin el novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna.
3: Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. Des del Congrés, la ministra de Defensa ha assegurat que els serveis d'intel·ligència van fer la seva feina i van informar d'un augment de les arribades per mar, que això sí, es van descontrolar per la viralitat de les xarxes i l'absència de policies marroquins. El titular d'Interior, però, ha negat avisos d'un assalt tan multitudinari com el de finals de juliol.
6: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
7: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
5: Una 30ena de netejadores d'habitacions d'hotel, més conegudes com a Kellys, han tornat a concentrar-se a Barcelona per exigir millores laborals. Les treballadores volen més prevenció de riscos laborals o reduir la càrrega de treball desproporcionada que pateixen. És una situació que s'agreuja durant l'estiu. La portaveu del col·lectiu, Juani Pérez, demana empatia a la patronal perquè, mentre el sector turístic bat rècords, les seves condicions van a pitjor.
8: ¿Com és possible que con estos beneficios que obtienen las grandes empresas hoteleras o toda la industria hotelera, ¿no? Porque no es solo los hoteles, todo el mundo gana, parece que en este negocio todo el mundo gana menos nosotras. Nosotras vamos perdiendo salud, nosotras vamos perdiendo poder adquisitivo, nosotras vamos perdiendo vida.
5: Les Kellys protesten cada any a finals d'agost per exigir millores al col·lectiu.
3: Barcelona convertirà algunes de les antigues naus industrials de l'Escocès al Poblenou en pisos per a persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables. El projecte estarà fet d'aquí 3 anys. Seran pisos per a una 70ena de persones amb risc d'exclusió social assistits per la Fundació Ampans. També es destinaran altres edificis de l'Escocès a projectes cooperatius i a la innovació gastronòmica. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que el projecte té aquestes aspiracions.
9: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret de quedar-se a la ciutat i fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
3: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de mig miler de llocs de treball perquè el projecte acabi sent una realitat. A Esports, David Ubach.
0: El Barça fitxarà el porter croat Dominik Livakovic, que arribarà procedent del Fenerbahçe turc i té 31 anys, és internacional croat. De fet, aquesta mateixa tarda ha aterrat a Barcelona per passar en les properes hores la revisió mèdica. En paral·lel, el Barça estudia si se'l queda en plantilla aquesta temporada per ser el suplent de Joan Garcia o si bé el cedeix a un altre equip. També en futbol, aquesta tarda s'ha presentat l'extècnic i exjugador del Barça, Xavi Hernández, com a nou seleccionador dels Països Baixos. Un Xavi que relleva a Ronald Koeman a la banqueta neerlandesa i que en l'acte ha assegurat que vol implementar la seva experiència a la banqueta del Barça i també com a jugador ara en el nou repte que encara. Des de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, en sorpresa, admetent que Xavi era la seva tercera opció per a la banqueta, després de Pep Guardiola, que era la primera, i la d'Arne Slot, que era la segona. També en futbol tenim en joc un partit pendent de la primera jornada a la primera divisió. Al descans, València i Betis empaten a 0. En ciclisme, a la Vuelta a Espanya, hi ha hagut un nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la quarta etapa amb sortida i arribada a Andorra la Vella, de 104 quilòmetres de muntanya. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada i ha arribat tot sol a la meta amb 2 minuts i 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors més immediats. La general ja té un marge de 3 minuts i 21 segons respecte del segon, que és el també eslové Primoz Roglic. I en tenis, a l'Open dels Estats Units, tenim en joc un partit de la fase prèvia en presència catalana. El barceloní Max Alcalá està jugant contra l'hongarès Zsombor Piros i el primer set Gurri cedeix per 2-4.
1: Fins aquí les notícies.
10: Aquí Jair Domínguez. Atrevo, Jair. Aquí Peyu.
11: Aquí Neus Rosé. Ens trobeu com va?
10: Tu Neus molt bé. Vaig a menjar-me un altre cop de la peluqueria. Canvi. Visca la ciència. Endavant, Barça.
2: El búnquer. El búnquer.

0: 1819, Figueres, Catalunya.
1: Ara anem en sèrio.
0: Hem vingut fins a la capital de l'Alt Empordà per explicar-vos la biografia d'un català il·lustre, un dels fills d'en Joaquim i la Mariana Monturiol.
1: Monturiol, poc misteri avui. Narcís Monturiol.
0: Sí.
1: Bon institut. I inventor el submarí, també.
0: Ah, clar, clar. Què va ser primer, no? Fa unes quantes setmanes vam dir que el faríem. Doncs au, avui toca parlar de Narcís Monturiol, un personatge que aglutina dos dels estils de biografies que més ens agraden.
1: Sí.
0: És català.
1: Sí.
0: I és inventor.
1: Seny i rauxa.
0: Exacte.
1: Perquè per ser inventor, nano, has d'estar una mica grillat.
0: Has d'estar, sí.
1: Sí, el punt aquell de... És inventor. Quan te diuen al poble, aquell és inventor.
0: No tingut, bueno. Jo no he tingut mai un company de classe que el seu pare fos inventor. No m'ha passat mai.
1: L'inventor no té fills, de saque.
0: No. Perquè no té temps. No sé quants inventors hi ha hagut a Osona. Tampoc no crec que molts, no...
1: No és terra d'inventors, Osona?
0: No, és més terra de dir, aviam, què és el que funciona. És que ja estic inventat.
1: No hi ha temps per inventar Osona. Has de treballar. Has de ben petit, has de treballar, perquè si no estàs perdut.
0: No. Bé, encara falta molt de temps perquè en Narcís es converteixi en l'inventor del submarí. A hores d'ara, tot just acaba d'arribar al món. El nostre amic neix fent gala d'una mirada pura i brillant com poques.
1: És que aquest plor és ja de fer grans coses.
0: Va, és el mateix plor que posem amb tots els personatges del búnquer.
1: És una mica... Però ja se l'intueix,
0: sí?
1: Ja has notat
0: d'alguna
1: cosa, depèn de l'ambient on et trobes.
0: Ja. En Narcís neix en el si d'una família de classe mitjana. No passen penúries econòmiques, però estan lluny de ser milionaris, eh? Els Monturiol són boters.
1: Botiflers!
0: No, botiflers.
1: Ja hi som.
0: Jo no he dit...
1: Per un català que fa algú ben parit. Ja és del bàndol dels dolents, ja és un espanyol.
0: He dit boter, no he dit botifler. Boter.
1: Ai, vale, els boters. És el costum.
0: Són els que fan botes i tines.
1: Botes, eh?
0: Sí.
1: Botes de vi.
0: De vi, de vi.
1: No botes d'unes Timberland.
0: No. Ja, no. El taller dels pares els manté en una posició econòmica prou còmoda. Tenen sempre un plat a taula, tot i que s'ha d'admetre que se l'han guanyat, ja que penquen de valent. De fet, el nostre amic creix rodejat de fustes i d'eines de treball i ell és el primer que des de ben petit ajuda els pares en tot el que pot.
1: Nen petit en un taller ple d'eines, al tanto. Perquè l'últim que ho feia es va treure un ull amb un punxó, eh?
0: Qui?
1: No me'n recordo,
0: ah.
1: Però això vam dir-ho aquí. Això vam dir, asseguts en aquesta taula,
0: veritat,
1: es va dir.
0: És veritat.
1: Va dir.
0: Conya, en Braille. Sí.
1: Qui vols que es tregui un ull? En Braille.
0: El Luis Braille, sí, el quart capítol d'aquesta temporada.
1: Va ser, començar molt fort.
0: Que sí. Però, per sort, la infantesa de Narcís està lliure d'ensurts i d'accidents. Es farà gran sense lamentar cap desgràcia. Avancem fins al 1835, en plena adolescència. Ja sabeu que en l'època en què ens situem, els catalans deixen l'herència en mans del fill gran.
1: Sí.
0: I en Narcís és el segon, per tant, s'haurà d'espavilar per no fotre's de gana.
1: Això es feia abans i en algunes cases encara es fa, em penso.
0: Sí.
1: Cases bones, però.
0: Cases, sí. Sí. Això s'ho ha de quedar el fill gran.
1: Sí,
0: i el
1: ja
0: petit,
1: cap allà. El petit cap allà. I el tercer, no sé, què li tocava ser? Bueno, advocat?
0: No, home, crec... No sé com anava això.
1: Jo no, tampoc.
0: El més gran s'ho quedava de tot. Les dones, és que ni les... Fixa que ni les anomeno,
1: no, No, ja no hi eren. En el moment del reparto ja no hi eren.
0: Aquella reunió ja ningú els va convidar, ja. Déu-n'hi-do, eh? En fi...
1: Doncs cap a mi, què li ha tocat a en Narcís?
0: Capellà.
1: Ser capellà.
0: No, això és el que tothom es pensa, però s'equivoquen de ple. Fa molt de temps que ha decidit què vol fer de gran i no té res a veure amb fer de capellà.
1: Vol ser inventor? Digue-li, Narcís, digue-li a tu pare.
0: Hòstia.
1: Si tens collons. Sí.
0: Encara no li ha vingut tampoc la vena de ser inventor. De jovenet, en Narcís té unes aspiracions ben diferents. Vol ser metge. I per fer-ho, se'n va estudiar a Cervera.
1: A Cervera? Te n'has d'anar per ser metge?
0: A Cervera hi ha una universitat molt gran, a Cervera, eh?
1: Molt
0: ben
1: no,
0: parida.
1: Fa molt que no hi vaig,
0: edifici,
1: a Cervera.
0: Doncs mira, el 27 d'abril hi anirem a fer la biografia de Maradona, Búnquer Confidencial.
1: Biografia de Maradona, biografia un pèl diferent a la de Narcís Monturiol.
0: Sí, també era inventor a la seva manera. Tenia la mentalitat de l'inventor, també, una mica. El nostre protagonista comença els estudis amb moltes ganes. Està molt il·lusionat amb ser un gran metge, però, malauradament, la passió pels estudis de medicina li dura ben poc. Un parell d'anys després d'haver començat, els canvia per una carrera que té ben poc a veure amb la medicina.
1: Enginyeria, endavant amb els invents. Música d'inventar.
0: No, res d'enginyeria, Jair. En Narcís decideix que vol ser advocat. Se'n va estudiar a l'Escola de Dret de Barcelona.
1: Sí, no, Parem de voltar a Barcelona.
0: Sí. Per cert, parlant de Barcelona, sí, farem el búnquer confidencial al Coliseum a Barcelona, va, de Hitler.
1: De Hitler. Hitler, sí, a Barcelona. Hitler, sí, al Coliseum.
0: Sí, també.
1: Cuidado, eh?
0: Ei.
1: Cuidado, bon espectacle aquest, eh?
0: I bon inventor, també.
1: També, també. Ostres. Per cert, que t'estàs inventant trossos de biografia per col·locar falques als nostres espectacles, ja em sembla bé, però és lleig.
0: No, no m'invento res, són les dades reals.
1: Ah, les dades reals?
0: Va anar a Cervera, ah, i després va anar a Barcelona. Les carreres que estudia i la ciutat són verídiques. Ara bé, si coincideix, s'ha d'aprofitar per llançar la falca.
1: Hem de vendre entrades.
0: Ja està. Entre uns estudis i uns altres, ens hem plantat el 1845. El nostre amic ja és un home fet i dret, té 26 anys. Ha tornat a abandonar els estudis abans d'hora. Sembla que la carrera de dret tampoc li feia el pes. Aquesta gent que no acaben de trobar,
1: no, no s'acaben de trobar. No, és que estic millor a casa jugant al Fortnite.
0: Sí, clar, bueno, sí, sí, com tots, clar, però... Encara és hora, però, perquè li vingui el rampell de fer invents.
1: Sí?
0: Sí.
1: Però què vol fer ara? No,
0: ara...
1: No té temps de fer més,
0: bueno,
1: merdes?
0: Bueno, resulta que des que és a Barcelona, en Narcís s'ha interessat per la política.
1: Diversos, sí.
0: S'ha tornat un activista molt convençut. S'ha encegat del socialisme utòpic, una branca del comunisme, i en vol ser un dels precursors a la nostra terra.
2: És dir, socialisme utòpic, i la gent ja està cremant coses, eh?
0: És que els àngels que ens situem en una època, Barcelona, que és un polvorí, eh? A causa de les revoltes anticlericals, les anomenades bullangues.
1: Ui, les bullangues, boníssimes.
0: Hi ha unes quantes esglésies que han cremat...
1: Ah, no, bullavesa, bullavesa, bullavesa, perdona, perdona.
0: Bullangues, no. Sí que té nom de postres, és veritat.
1: Unes de segons
0: bullangues amb nata.
1: Vull grana de capellà i bullanga.
0: I bullanga.
1: Carai, cuidado.
0: No, no combina bé, no, no és un bon maridatge, no. Home, sí, sí que ha quedat més grana el capellà que una altra cosa. Bueno, anem, estàvem cremant esglésies, eh?
1: Sí, sí.
0: I uns quants... No, bueno, perquè ens situem, seguim. Perquè ens situem. Sí. Vull dir que estàvem allà. També cremen uns quants palaus reials. Fins i tot hi ha morts als carrers. El poble s'ha revoltat i en Narcís és dels que hi donen suport a la rebel·lió. Com a socialista utòpic que és, hi està a favor.
2: Ni un paper terra!
1: Això no ho sentiràs dir-li a un socialista utòpic.
0: No. En Narcís és al peu del canó i és un dels líders intel·lectuals de la revolta. Si s'ha de fotre sarau, és el primer de ser-hi. I des de l'ombra també treballa per la causa. Funda diverses revistes, defensores del comunisme i el feminisme.
1: Carai, Narcís.
0: I la seva feina com a editor de revistes és el que l'acosta a dues de les coses que li canviaran la vida. Per començar, li permeten conèixer la senyoreta Mata.
1: Qui és la senyoreta Mata?
0: Una noia preciosa de qui s'enamora perdudament i amb qui es casa.
1: Què és... Perdona, què són... Què és aquest... Aquests escallarins.
0: És que no hi,
1: que
0: no
1: són
0: ha...
1: pobres, ara.
0: No, però no hi ha campanes, Jair. És molt poc de missa. Estaven cremant esglésies fa un rato.
1: És veritat. Home. Home, seria molt raro.
0: Seria...
1: No, aquesta no la cremeu, que em caso la setmana que ve. No pengeu el mossèn.
0: Un moment.
1: Un moment.
0: En Narcís i la seva estimada viuen junts durant tota la vida i portaran un bon reguitzell de fills al món. En total tindran 8 criatures precioses, la majoria de les quals tindran una vida rica i plena.
1: Com que la majoria? Que n'hi ha que acaben sota terra abans d'hora?
0: Més d'un, sí.
1: Opa, tu.
0: De 8 fills que tenen, hi ha 3 filles que no arribaran a grans. Les pobres noies han agafat una tos molt malxinada que repleguen des de ben petites.
1: Tot el dia corrent sense jaqueta. Jo és que quan veig un nen corrent sense jaqueta pel carrer...
0: Noi.
1: I sense buf, tapeu-vos el coll.
0: No sembla que hagin agafat un refredat, Jair. Ah. Però com es tosseguen, fa pinta que pateixen alguna cosa una mica més greu.
1: Ai, Ai, nenes, quin fàstic! Si ja fa fàstic una de sola, malalta. Imagina't tres.
0: El panorama a casa d'en Narcís Monturiol ha de ser ben desesperançador, perquè en els següents anys el nostre amic ha d'enterrar 3 filles,
1: no,
0: que han mort,
1: no,
0: per culpa,
1: no,
0: de la... Hòstia, no. Tuberculosi!

0: Molt bé, ens ho passarem. Escolta,
1: molt
0: bé, ens ho estem passant molt, de moment, nens
1: molt,
0: morts,
1: home.
0: Esglésies cremades... Bueno, sí. I començàvem a Figueres, que Figueres en principi és un lloc on no hi passa mai res.
1: Mai. Figueres és una bassa d'oli.
0: És un... Bueno, algun tret de tant en tant, però bueno, res que no hi hagi cap ciutat catalana on s'hi cultivi marihuana. Ja està, és el que passa. Però escolta, abans has dit que hi ha dues coses que li canviaran la vida.
1: Sí.
0: La senyoreta Mata.
1: Correcte.
0: I enterrar filles, era l'altre.
1: No, no, home, no. L'altra cosa és encara més important que casar-se i que enterrar filles, no ho sé, això ja.
0: No,
1: en Narcís, sí, ara sí, ha decidit ser inventor.
0: Bé! Bravo! Va, Narcís, fes un submarino!
2: Vinga, va!
0: Va!
1: Bueno, no corris, encara no, lo del submarino, eh? Encara hem d'esperar una mica perquè en Narcís Monturiol inventi el submarí. És difícil inventar una cosa com aquesta. Primer han de venir invents més petitons, no?
0: Més petits que un submarí, o sigui, sí. És gros aquell submarí,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. El primer invent del nostre protagonista està molt més relacionat amb la feina d'editor que amb el mar. La primera invenció del nostre amic és un balògraf, un aparell que permet fer còpies de documents.
0: Ha inventat la fotocopiadora? És
1: no.
0: Molt més important que el submarí, això.
1: Sí, això sí, però no és una fotocopiadora. Aviam, el balògraf i la fotocopiadora són coses diferents, s'assemblen.
0: Aviam, aviam.
1: Però la diferència és que les fotocopiadores funcionen,
0: sí.
1: i el balògraf, bueno...
0: Aviam, què vols dir?
1: No acaba d'anar tan bé com una fotocopiadora.
0: Ah, no?
1: No.
0: Bueno, ja millorarà.
1: Sí.
0: Poseu musiqueta d'invents, home, i explica'm coses.
1: A veure, aviam si us agrada més el següent invent del nostre amic. Després del balògraf, en Narcís inventa unes fantàstiques soles de sabata de pell sintètica.
0: A veure, una cosa és que em diguis... No, hi ha invents menors. Bueno, menors. Què és aquesta santíssima merda?
1: Aviam, són els principis, Jair. Tu no pots començar inventant el submarino. Mica en mica.
0: La primera no, però és que d'unes soles de sabata al submarino hi ha un tall, eh?
1: Bueno, ja hi arribarem, ja hi arribarem. Anem amb el tercer invent d'en Narcís, aviam. El tercer invent és el fabulós pinso de conill fet amb serradures de fusta. El pinso de conill fet amb serradures de fusta.
0: No t'ho compra ni en Novita, això.
1: No, no. Doraemon, tio.
2: Doraemon, tio.
1: Vale que sóc idiota, però
0: sí,
1: no tant.
0: Sí, sisplau. Ostres, nano, però què faran? Caguen mobles.
1: Els conills.
0: Menges serradura, cagues una cadira.
1: Cagues una
0: perquè
1: cadira.
0: El conill fa rossega, sí. Fusta com un loco.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí. Això és el que fan els treballadors d'IKEA, quasi bé.
0: Menjar pinso de serradura o cagar mobles?
1: Caguen mobles. Caguen mobles. Van donant serradures i van cagant mobles.
0: Que es veu que... Cuidado, eh?
1: Cuidado, eh?
0: Cuidado, cuidado.
1: Cuidado, hi ha un documental a 3CAT.
0: Aquell documental, penso que te surt en Hitler, eh?
1: Cuidado,
0: sembla
1: eh?
0: Un búnker, eh? Cuidado.
1: Cuidado que no vingui el senyor Ike a comprar-vos una parcel·la. Cuidado.
0: Mitjosona és del...
1: Tot el bosc Ikea. Del món és d'ell.
0: Bueno, i el d'Amazon ha començat a comprar boscos,
1: ah,
0: també, l'altre.
1: Ah, mira, quan el d'Amazon compra algú...
0: Sí, posa...
1: Sí. Barbes a remojar.
0: La remojar. L'amo d'Ikea és mort, que jo sàpiga.
1: L'amo d'Ikea és mort.
0: Per què no ho puc dir amb autoritat? Perquè encara, tot i les meves reiterades queixes, no hem fet la biografia del tio d'Ikea.
1: Bueno, ja arribarà, ja arribarà.
0: S'acaba la temporada, eh?
1: Tranquil, estem a gener,
0: 27
1: home.
0: 27 de gener, s'acaba la temporada.
1: Queden mig any, encara.
0: De tranquil. Cop i volta, ets a l'abril i... Ai, ai, ai, corre, corre, que me cago.
1: Bueno, sembla que l'invent aquest del conill tampoc agrada, no... L'invent de les serradures de conill, eh? De serradures de fusta per menjar de conill,
0: vull
1: dir.
0: Si un conill no... Perdona, eh?
1: Sí.
0: Conill, en principi, què fa? Menja de tot o és tiquismiquis?
1: Conill li posa el dit davant, se'l menja.
0: I se'l menja, és veritat, sí, és veritat.
1: Conill va movent el morro per inèrcia.
0: Imagina't, no li agradava el pinso d'en Monturiol, no li agradava.
1: Imagina't.
0: Ha de ser dolent.
1: Allà, si t'agrada més el següent invent de Narcís Monturiol. La cola líquida per enganxar peces de fusta. La cola líquida.
0: Ha nascut ja mal xinat l'invent, eh?
1: Sí.
0: Ja era com... Meu, meu, meu. Ha comprat tanta fusta per fer pinso de conill que no sap què fer-ne.
1: Ara l'enganxar.
0: Ara l'enganxar.
1: Ja em s'ha de dir que els primers invents del nostre amic són una mica desastrosos. Cap d'ells acaba de funcionar tant com s'esperava. El que millor resultat li dona és una màquina de fer cigarretes.
0: Carai!
1: Però tampoc és que el faci ric, eh? És, bueno, aquest vale, va, però...
0: Ostres, ho has de fer molt malament per no fer-te ric amb algú relacionat amb el tabaco.
1: Sí, noi, sí, sí. Ja ho sabeu, l'experiència és un grau. I de tant en tant, de tant intentar triomfar, perdó, amb els seus invents, el nostre protagonista acaba trobant el projecte que el convertirà en un dels inventors catalans més coneguts de la història.
0: Ara sí, ens deixem de merdes i parlem del submarino o no?
1: Sí.
0: Va.
1: La inspiració li arriba gràcies a una temporada que passa a Cadaqués, home, on en Narcís coneix un recol·lector de corall que li fa embrollar la idea més famosa que ha tingut mai. Gràcies a ells es planteja que potser hi ha alguna altra manera d'endinsar-se sota l'aigua.
0: Bé, ben
1: home,
0: pensat.
1: Home, l'últim que havíem fet era cola, eh?
0: De cop i volta, és que al final has d'anar a Cadaqués.
1: Sí, sí, sí.
0: Has d'anar a Cadaqués per inspirar-te, però cuidado, també.
1: Cuidado.
0: I no, no aneu a agafar corall a Cadaqués,
1: no,
0: ara, perquè
1: us carregaran
0: un pet de crits. Ah, no. Bueno, perquè no em queda, ja em penso.
1: De corall?
0: De corall a Cadaqués, s'han endut tots els francesos, eh?
1: Des de llavors que el nostre amic treballa sense descans per donar vida al primer submarí de la història.
0: Ah, sí! Ah! Fusta! Té tota la fusta a casa.
1: Sí. No, i a mi si em dius, de què s'ha de fer un submarí? De fusta,
0: de fusta,
1: de fusta.
0: De fusta és el primer que penso. No, de què el faràs?
1: És una idea esbojarrada, difícil de dur a terme i, sobretot, molt cara. Però ell i un grup d'amics estan tan convençuts que l'invent pot tirar endavant que funden una empresa per fer-ho realitat.
0: I pel tant, tu.
1: L'empresa es diu Monturiol Font, Altadill i Companyia.
0: Vale.
1: Els altres no eren tan importants.
0: No, no és.
1: Entre tots aconsegueixen reunir el capital necessari. 10.000 pessetes.
0: 10.000 pessetes per 60 euros.
1: Ah,
0: per muntar una
1: sí,
0: companyia, eh?
1: Per fer un submarino. Aviam, a 1.850 era una autèntica morterada de calés, Jair.
0: Bueno, muntar una empresa ara val 1.500 euros.
1: Sí.
0: Poc ha pujat.
1: Una SL. Sí, sí, sí. No, 3.000, em sembla.
0: 3.000?
1: 3.000 mínim n'has de posar, diria. Som el 28 de juny de 1859, al port de Barcelona.
0: Va.
1: En Narcís té 40 anys.
0: Sí.
1: S'ha jugat tots els seus estalvis per crear l'Ictineo. Primer.
0: Ictineo primer. Ja veus venir que...
1: Ja quan li poses primer l'invent
0: sí.
1: És que...
0: Sí, dius... sí, sí, sí, no les tens totes.
1: No. I l'iPhone va començar amb el 3. Un submarí de fusta de 7 metres de llargada que es propulsa des d'una aleta que fan girar 4 tripulants.
0: Fent el submarí de fusta, perdona la meva ignorància, però t'has de gastar molts calés per envernissar-lo, no?
1: Suposo. Algo que repeli l'aigua fort.
0: Algo, perquè si no allò
1: sí,
0: fa...
1: Sí, sí. Sí. T'aixugla
0: cap a dins. Allò de fusta de pi.
1: L'Ictineu primer val una fortuna, però funciona com un rellotge.
0: Què dius?
1: En Narcís se n'ha sortit, el primer submarí de la història operatiu que pot navegar sense problemes. Ojo, eh? Ja. L'èxit de l'Ictineu primer dona moltes esperances al nostre protagonista. Fins i tot la reina Isabel II promet que Espanya posarà un bon grapat de calés sobre la taula. Li diu en Narcís que li donarà una subvenció perquè construeixi un submarí encara millor que l'actual.
0: La reina d'Espanya... donant-li una subvenció a un català...
1: Sí.
0: Deixa't estar, submarino. Lo gordo és això,
1: el eh? Gros és això. Has d'haver-lo fet molt bé, el
0: molt
1: submarino.
0: Bé, eh?
1: O haver-lo pintat amb la bandera d'Espanya, no sé. Una de les dues.
0: Això funciona molt,
1: això
0: eh?
1: Això sol funcionar.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Per desgràcia, i per molt que us costi de creure, les promeses de finançament fetes des d'Espanya, noi, no acaben arribant mai a la butxaca del nostre amic.
0: És raro. Això, d'Espanya, m'espero coses terribles d'Espanya, però això...
1: Que no paguin.
0: Que et prometin diners. I no arribin.
1: Hosta, no m'ho sé imaginar. No sé com, no sé, no sé. Era una altra època.
0: Sí, era una altra. Ara això no passaria.
1: No, no. El segon submarí inventat per en Narcís, l'Ictineu II, el 2, és més gran i més aerodinàmic que el primer. I propulsat aquest cop amb vapor. S'ha de pagar amb fons propis de l'empresa, tot aquest invent.
0: A mi m'ho has d'explicar molt bé, un submarino que funciona amb vapor. Cuidado, eh? No.
1: Jo no soc enginyer.
0: Jo no soc físic, però... No. Però cuidado, no us ofegueu allà baix.
1: L'estrenen el 1864 i 3 anys després en Narcís tanca la paradeta perquè tant ell com l'empresa queden completament arruïnats.
0: Fixa't que tot anava com una seda fins que han aparegut els espanyols.
1: Sí. A no fer res, eh?
0: No. No en traieu conclusions, però traieu-les vosaltres mateixos a casa.
1: En Narcís ha perdut bous i esquelles i per primera vegada a la seva vida té problemes per arribar a final de mes. S'allunya dels invents i es reenganxa a l'activitat política, on encara pot treure uns quants diners fent de diputat durant la Primera República Espanyola. Fins i tot acaba dirigint la Casa de Moneda i Timbre de Madrid, però només mentre es manté la Primera República. Al restaurar-se la monarquia, en Narcís torna a Catalunya, on ja gairebé ningú es recorda d'ell. I els pocs que el recorden és perquè és gent a qui li deu calés.
0: Ja és mala sort, també, que la gent a qui li deus calés sempre tenen bona memòria.
1: Sí,
0: eh?
1: Que ens en recorden.
0: No m'he trobat mai a ningú. No. Et devia diners? Ah, no me'n recordo.
1: Pobre com una rata i oblidat per tothom, en Narcís Monturiol, l'inventor del submarí, acaba morint a Sant Martí de Provençals, situat a l'actual Barcelona l'any 1885. Tenia 67 anys. Des del 1972, les restes del nostre protagonista descansen a Figueres, on va néixer i on des de llavors és recordat com un dels fills il·lustres de la ciutat.
0: I tant.
1: Narcís Monturiol,
0: tu. Narcís Monturiol.
1: Bon institut, no? Has dit?
0: Sí, jo no vaig anar-hi. Jo vaig anar al Ramon Muntaner, que era millor.
1: Millor que...
0: Té més solera, més solera.
1: Ah, vale, vale.
0: Més antic d'Espanya, diria, el Muntaner.
1: En fi, voleu veure el Narcís Monturiol?
0: Sí, sí, home, sí.
1: Goita, quina patxoca.
0: Home!
1: Quin home, home, home,
0: fa... Ben plantat, aquí, eh?
1: Sento l'olor de net des d'aquí.
0: Sí, sí. En canvi, veus una foto d'ell de vell i dius, ui...
1: Cuidado.
0: Cuidado, que és d'aquells iaios que fa olor de iogurt, eh?
2: Cuidado.
0: Sí,
1: dius, ara,
0: sí, sí, cuidado.
1: Fala, cuidado. Porta,
0: molt desagradable,
1: home.
0: Eh? No, és que en tenim un al bloc i...
1: Què? Fa pudor de iogurt?
0: De iogurt agre, eh?
1: Però, agre, clar.
0: Sí. És allò, el cos li demana a terra fa temps, aquell home. Però bueno, va. Alegria, Narcís Monturiol, estic d'entrar al búnker, sí o no?
3: Sí!
0: Va, un... inventors catalans, sempre el nostre equip.
1: Sí, bueno, només conec aquest, jo, eh? Que, perquè tu em dius, digue'm inventors catalans. Però, un, dos, tres, pam, Narcís Monturiol, a toca.
0: El tio
1: a
0: aquell...
1: toca, te toca.
0: El tio a aquell, toca. Que no m'ha sé el nom, el Tarzan aquell d'Argelaguer, no era inventor?
1: No me'n recordo com se deia.
0: És igual, no hi ha ell.
1: Pocs inventors
0: catalans. Mm. Bueno, després tindrem un convidat que li podem fer aquesta pregunta.
1: Sí, és historiador.
0: És historiador, no bastant potent.
1: En fi, fort aplaudiment per Narcís Monturiol, que entra al búnquer!
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tinc la impressió que la gent cada cop canta pitjor aquesta cançó.
2: Sí que és veritat.
1: Perquè no s'hi esforça, ja, com que
0: fa
1: tot
0: fred,
1: passa...
0: Fa fred,
1: és i... música, bueno, si ho fa bé, ja... És igual, amb un mínim ja farem.
0: Quan va ser que vam fer una... Va anar al Cursal de Manresa.
2: Sí, a temps.
0: Fa ja unes setmanes.
2: De gener.
0: A principis de gener la gent va cantar fatal.
2: Sí.
0: Se sabien la cançó. Sí. No. Fina una mica, home.
1: Bueno, vinga, va.
0: Què? Parlem d'inventors? Sí, Narcís Montoriol, sí. De què ens parles?
1: Mira, jo us diré que, tot i ser el primer que va inventar el submarí modern,
0: sí.
1: El ben parit, diguéssim...
0: El submarí ben parit.
1: El que té oxigen a dins.
0: Bon nom per un submarí, ben parit
1: el
0: primer.
1: Ben parit.
0: Ben parit primer.
2: Bueno, sí. Ha dit el que té oxigen a dins. És que... O sigui, l'altre és una trampa mortal, entenc.
1: No, escolta, és que clar...
0: A veure. El primer submarí era una parella de tortura.
1: Tothom s'intenten fer coses, ja sí, està. Sí. Hi ha persones que els va passar pel cap la idea de construir un dispositiu, una cosa per operar a sota del mar,
0: sota,
1: per fer coses
0: veritat,
1: sota del mar,
0: veritat,
1: ja
0: sí,
1: està.
0: Sí.
1: El que passa és que no tenia les dimensions que tenim ara d'un submarí, ni tenien gaire a veure amb el submarí, per molt que en diguin submarí, perquè tu busques qui va ser l'inventor submarí, no te surt en Montoriol.
0: És que no.
1: Moltíssim, eh?
0: És veritat, surt a l'Espanyol, aquest. Bueno, no vull dir res.
1: No digui res,
2: bueno,
1: per
2: espanyol,
1: si cas.
2: Perdoneu, però Espanya no fa gaire.
1: Guillem Cornelius, no?
2: Em van inventar un que s'enfonsava i no pujava, eh?
1: És veritat.
2: Això estic parlant de fa 10 o 12 anys, no fa més,
0: també és una, sí, sí, és una pena de mort.
2: Ah, no hi havíem comptat que havia de pujar.
0: No. Tiene que subir.
1: Es veu que la primera idea cardava bastanta pena, perquè consistia en una mena de casc per una sola persona.
2: Val.
1: Com el dels
2: astronautes.
1: Dalt, però ara van a baix.
2: Molt bé,
0: perfecte.
1: Es veu que durava molt poc, clar. Perquè...
2: L'oxigen d'allà dins.
0: Sí, perquè tinguis sí. Allà, quan veus que el tio és carda blau, doncs has de pujar.
1: Exacte. La realitat és que hi ha uns plànols que, per intentar aconseguir una cosa propera al que va fer el nostre amic.
0: Val.
1: Simplement que no es va fer perquè allò no anava enlloc. D'acord? Però atents a la pregunta, perquè la gent de la Gleva segur que m'ho sap.
0: La gent de la Gleva.
2: La Gleva.
0: Gent de mar.
2: Sí.
1: Quina és la primera persona que va pensar en crear un submarí? O el que fos que volia provar-s'hi, d'acord?
0: Aviam.
1: Opció A, Leonardo da Vinci. Opció B, Pitàgores. I opció C, Johann Gutenberg.
3: Què diries tu, Roc?
1: Roc, què en penses? Els coneixes a tots?
3: Saps qui és algú d'aquests o no?
2: Sí.
1: A veure, quin curs fas, Roc?
4: Quart.
1: Pitàgores ho hauríem de saber.
0: No. En Leonardo, què? Saps que era una tortuga ninja?
2: Sí.
1: Ah,
2: sí.
1: Què et sembla?
2: Hi ha una sèrie de dibuixos animats de Leonardo da Vinci i el 3K.
1: Ah, sí? Ah, mira. Aviam,
3: què hi diu ell? Jo no en tinc ni idea.
2: Ni idea. Hauríem de prendre una decisió, eh?
0: Sí.
2: Va, vulgueu.
3: La C, diuen.
2: La C.
1: Anem a veure la C.
2: Ah, ja.
0: No!
1: És que si anem a la babalà...
0: No, jo, què vols dir? Com en Gutenberg, pobre home, prou feina tenia.
1: No, és en Leonardo, el de la sèrie. En Leonardo. És a tot arreu, aquest senyor.
0: El de la sèrie... És jove, en Leonardo?
2: Sí, és el nen.
0: És petit Leonardo,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
0: Young Leonardo.
2: Hi ha una cançó molt maca al final.
1: Ah, sí?
0: De...
2: És en Leo.
0: Cavalgaré.
2: No, això és Espírit.
0: Ah, és Espírit. Seria raro.
1: A mi és molt estrany. Que... Sí, a mi els plànols que té són aquests. Uita!
2: Ah, mira. Ui, però ja es veu que, entra l'aigua per tot arreu. Aquí entra l'aigua per tot arreu.
0: Mira, tinc aquest llibre, evidentment no la versió original, perquè si no et valdria molts de quartos.
2: Home.
0: De Leonardo, els planos, i anem per parar boig.
2: Ah, clar.
0: A més, escrivia a l'inrevés, era una bestiesa.
1: Ai.
0: Bestiesa.
1: Va, seguim. La idea dels submarins, al principi, va ser com tot. L'objectiu bèl·lic, anar a fer mal.
0: Anar a fer mal, perquè serveix l'home.
1: Clar, però afortunadament, ara hi ha submarins que no tenen aquest objectiu, sinó d'altres coses. Com, per exemple, i alerta aquí...
2: Sí.
1: Veure el Titanic.
2: Home, sí.
0: Veure el Titanic, no la pel·lícula. Veure'l.
1: El Titanic.
0: Home, sí.
1: El derelicte.
2: Quina mena d'excursió més estranya, aquesta que proposaves.
1: Escolta,
2: et enfonses amb submarí i et poses la pel·lícula.
1: Ah, no.
0: Perdona, és que m'acabes de donar una idea. Que penses que, no, penses que la gent no pagaria per això?
2: Ah, no, sí.
0: Experiència immersiva.
2: No, i més
0: literal.
2: Segura. Més segura que l'altra, segurament.
0: Baixes sota aigua i et carden Titanic?
2: Sí, sí. No,
0: fas pagar 30 euros per persona?
2: No, jo t'hi vaig.
1: Sí, ara no baixis gaire, perquè la profunditat és un dels problemes.
0: A veure, quan està el Titanic? És la pregunta que faràs.
1: No, és molt avall. No et sé dir quants, eh?
0: Quan està buscar, el Titanic?
2: No... D'en fondo?
1: Sí.
2: Al fondo de tot.
1: Quan... De tot, lo màxim. Coi, que toca terra.
0: És avall de tot, no hi ha més.
1: De fet, va passar una cosa. El 2023, o sigui, fa molt poc, i no va acabar gens bé, perquè hi havia 5 milionaris a dins d'un submarí.
2: Sí, sí.
1: Alerta que diem que hi ha una pregunta pel mig.
2: Sí, cuidado.
1: No sé si recordeu aquest moment, gent de Selva del Camp. Recordeu aquest moment que va passar això?
0: La Selva del Camp es va patir molt fort.
1: Sí.
2: A 3.800 metres de profunditat està el Titanic.
1: Home, que fort, eh? Clar, no baixeu fins allà.
4: Es peta el cap, peten les orelles, eh?
2: Collons.
4: Sí,
2: home, si has de fer... Sí.
1: Mica de medall. Bé, doncs recordeu aquest moment perquè la pregunta va per aquí. La pregunta és, com es deia el submarí encarregat d'anar a fer... Anar, perdoneu, d'anar fins al derelicte del Titanic?
4: Oh, derelicte, quina paraula tan maca.
1: És que m'agrada molt, derelicte, la veritat. Vinga, opció A, es deia Titan. Opció B, Lockheed Martin F-23. I opció C, Yellow Submarí.
5: A veure, jo diria que la C queda descartada.
2: Jo diria.
1: Oh, jo, sí. Són milionaris, ja, eh?
5: Bueno, a veure, no sé si... Jo diria la B.
3: Doncs pues posem-vos d'acord.
5: La B perquè és 23.
1: Escolta, hi ha un nano aquí que...
5: La B era aquell nom llarg.
3: Bueno,
6: la B,
2: la B.
1: La
2: B,
1: eh? Com la B, la B? El nom llarg, vinga.
2: El nom llarg.
4: Lu Martín.
1: Lockheed Martin. Mira.
2: No!
1: Nois, si no, no ve el Titanic, nois. Titan.
2: Titan, eh?
1: És que què? És... No, ben fàcil. No sé, però si poden pas matar gaire.
2: Eh? Bé, sí que sí, van matar, sí.
1: Sí, mira, l'accident va ser el 18 de juny del 23 i hi havia 5 milionaris que, efectivament, com sí. Tu has dit...
2: Ja eren persones, eh?
1: Sí.
2: Vull dir que són milionaris, però també són persones. Que se'ls diu milionaris d'una manera molt despectiva,
1: no!
2: Trobo.
1: No!
4: Siguem una mica despectiu amb el milionari, una mica.
2: Al final els agrada el Titanic com a mi.
4: Perquè...
1: Ja, sí, sou persones.
4: Però és que, clar, dius 5 milionaris, també el d'allò, però si tu dius, eren 5 nens pobres que van anar a veure el Titanic, haguéssim dit, bueno, i què collons cardaven allà? 5 nens pobres, què collons fan?
2: No, no fer res allà, nens pobres.
4: Anar a treballar els nens pobres.

0: Que bé, és que m'agrada aquesta cançó. Avui tenim un convidat dels grossos, dels que fa temps que coneixem, dels que hem vist sovint a les nostres pantalles i dels que ens poden tirar per terra tota la biografia si ell li dona la santíssima gana.
1: Esperem que no ho vulgui.
0: Estem parlant d'un periodista, un home que no en va tenir prou llicenciant-se en dret, que també es va llicenciar en Ciències de la Informació. Va arribar a ser cap de premsa del Departament de Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya.
2: Cuidado.
0: I també va arribar a presentar Altra Notícies Vespre durant 4 anys, concretament del 1984 fins al 88.
3: Mira, jo no vaig néixer al 86, ho devia dir ell.
1: Però, Déu-n'hi-do, o va començar a presentar-lo molt jove o...
0: Es conserva. Sí que es conserva bé, el punyetero.
4: Perquè als 90 la cosa no varia gaire.
0: Ja està,
1: Hòstia, és veritat, És aquelles persones, ja està. Va arribar a un punt i ja s'ha quedat.
0: Clar, jo no sé si ho feia bé, per tant he buscat algun tall.
5: El túnel del Cadí ja és obert. Divendres passat van acabar les obres de perforació d'aquest pas que comunica el Berguedà amb la Cerdanya. De moment, però, això és com tenir un pis sense escales per arribar-hi, perquè les carreteres d'accés al túnel encara no estan acabades.
1: Hòstia!
0: Què te sembla, aquest?
3: Anava molt fort, no?
1: Però no sabia que es podien repartir aquestes castanyes.
0: És preciós! Ell et pot fer això, té la llicència per comparar coses, és meravellós.
1: M'he agarrat nerviós,
3: sí? Hòstia, no sé si ja no ho veig ara, el TN, això.
0: És que no? De moment, però, és un pis sense escales.
3: De moment és una bona merda.
0: Sí.
1: Que la notícia és amb crítica social incorporada.
0: Sí,
1: però recuperem-ho, això.
0: Ha dit notícies que ens afecten a tots els catalans. El Cadí, el tornó del Cadí.
3: Bueno, a tots tampoc,
0: Bueno, la majoria. Bueno, sí, perquè has de pagar molt fort, llavors. Sí. Tot i així, no només ens parla de túnels, també ni tampoc ha treballat només a TV3. Ha trepitjat també altres platós. Va treballar amb Jordi Hurtado.
3: Un altre que es conserva.
0: Sí, dirigint el seu... És que podria haver parlat. I diuen, com ho podem fer, això?
1: S'enganxa.
0: Sí, va dirigir el seu concurs anomenat Piccionari i va presentar a Telecinco el concurs Tiempo Límite. A veure com porta el castellà.
6: Buenas tardes y bienvenidos a Tiempo Límite. 25.000 euros tenemos en el bote de hoy. Son 4.160.000 pesetas aproximadamente y es mucho dinero. Y es mucho dinero que se puede llevar uno de los tres concursantes que van a participar en la edición de hoy de Tiempo Límite.
3: Perfecte.
0: Bé, Ostres, tu. Bé.
4: Una cosa, un domini. Sí.
0: Amb pessetes anaven, clar.
3: Sí, home, clar.
0: No. No sé si va haver-hi un premi supergros que es va donar d'aquells que se'n senten a parlar. No,
4: va ser un desastre de programa. Desastre de programa.
0: El nostre convidat és un amant de la història i és per això que ha presentat documentals històrics al 33 i actualment presenta L'Enguàrdia, programa de divulgació històrica d'aquesta casa, una mica com nosaltres.
3: És el mateix.
0: Sí.
3: És amb un altre horari, però
0: sí,
3: és el mateix.
0: Exacte.
1: És el mateix, nosaltres l'hem fet una mica més...
4: Jo sóc de cap de setmana, vosaltres d'entre setmana.
0: Clar. Està tot parlat, sí. També és professor de la Universitat Ramon Llull i col·laborador a la revista Sapiens.
3: Sí, ens van donar un premi.
0: Sí, és veritat, és veritat. D'ell us puc dir que és molt trempat perquè hem coincidit en un rodatge d'un programa que sortirà a TV3. Faig una mica de falca aquí, també. Ell fa la partitura.
3: El programa de la Neus, es pot dir així? El programa de la Neus i l'Enric Calpena?
0: No, gens. Es diu Bèsties i Flames.
4: Pel nom que té sí que és el nostre, eh? Bèsties i Flames.
0: Bèsties i Flames, sí. Amb això últim no ho sabreu, perquè no sabeu de què es tracta això, però ja sortirà.
3: Ja ho veureu.
0: Va, a veure què més ens explica. Rebem un fort aplaudiment a l'Enric Calpena!
3: Enric! Molt bé, quina il·lusió, Enric, tenir-te aquí.
4: Molt.
3: Et fa gràcia ser al búnquer?
4: Sí, però que hagueu agafat un dels dies més freds de l'any per portar-me, a l'Ostrell no li faríeu, això.
3: No.
4: A l'Ostrell li diríem dia allò... Calmadet.
3: No té temps d'arribar,
0: no.
3: Perquè acaba...
0: 27 de gener?
4: L'Hisenda Carot. Sí, també la portaria un dia molt més agradable.
0: Ja va venir l'Hisenda.
4: Feia fred o no?
3: Feia calor, ara que ho
4: dius. Veus?
1: Venia la primera setmana.
4: Un programet de cap de setmana, patapam. Un dia d'una fresca important.
1: Enric, ja vam dir que anàvem pujant al nivell.
3: Vam començar per Ramon Pellicer i així gent de segones i anem
4: pujant. Anem pujant. Vereu el Salvador Illa, el president.
3: Sí, a veure. Serà l'últim convidat, tothom ho espera.
4: Home, clar.
0: Sí.
4: És el més lògic.
3: No.
4: És que és així.
3: No, és que
4: Catalunya Ràdio,
3: emissora
4: pública, tu, no fem bromes amb això. No fem bromes amb aquests temes.
0: Bé, de l'Enric també sabem que ha publicat forces llibres. Ja us podeu imaginar, la temàtica normalment és sobre guerres, història de Catalunya.
4: Sí. I sexe. Ah, però, per això és un altre tema. No, els temes que m'interessaven, sí. Per això.
0: N'he trobat un, però, que al títol no hi apareix la paraula guerra, o Catalunya, o Barcelona, encara que tracta sobre la història de Catalunya, d'un personatge que també n'hem parlat al búnquer. No diguis res, Enric, per favor, eh?
3: Aviam.
0: Sí, que hi ha dues biografies tractades de manera diferent.
1: La seva i la nostra, sí.
0: Sí, sí, sí. A veure, gent d'allà darrere que sou de Sant Vicenç de Castellet, pregunta per vosaltres. Quin d'aquests personatges ha sortit al búnquer i a un llibre de l'Enric Calpena? Opció A, Joan Salvà Papaseit. Opció B, Enric Tomàs Urpí, el sabadellenc aquest.
3: Uf, hòstia, quin mal rotllo d'home.
0: I opció C, Joan Gamper.
7: Joan Gamper.
0: Aquí s'ha de ser fan d'en Calpena i nostre.
1: O sigui, s'ha de ser català.
0: Sí.
1: Sisplau.
7: Sí, diem la A, no?
8: Sí.
0: La A. Anem a veure si és la A.
3: No!
4: No és fan vostre, no són fans vostres.
0: Ja ho veig, ja ho veig.
4: Però a mi sí, però vostres ja sabeu que no.
0: A veure, Enric, el llibre és El gran capità, i de qui parla?
4: Del Joan Gamper.
3: Joan Gamper. No l'ha encertat absolutament ningú, eh? Molt bé, bon públic avui.
4: Però els heu portat de Telecinco, però jo el recordo. Quan vaig preparar a Telecinco, hi havia uns quants que aquí hi eren, eh? O sigui, tots... Ah, no recorden els llums, els veus tots.
1: Fa molta fred, han vingut molt aviat. Sí, hem vist cares d'estupor a l'entrada, perquè érem a 6-0.
4: I és treure normal. El gel de la porta.
1: I de la persona.
3: Les preguntes eren complexes. Bé, com marca el concurs, per incompetència general, tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer. Una mica de mongeta seca, sal i oli, salsa de calçots, que seran...
1: Per qui encerti la cançó de la Neus.
0: Això sí que heu de saber, aquest.
3: Aviam.
1: Sisplau.
7: No, l'himne de la Barça.
0: Guai, és aquell nen d'allà, eh?
3: Qui ha sigut el primer?
0: L'Alba. Perdó, som jo.
3: L'Alba l'ha encertat, és l'himne del Barça.
0: Molt tranquil, haig
3: de dir.
1: És l'himne del Barça.
3: Per tant, s'emporta el lot de conserves Ferrer. L'Alba, fort aplaudiment per ella i per la Neus. Bravo!

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
8: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
8: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
9: Ei, torno i torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, crowd...
7: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
10: Sí, sí.
11: M'encanta, m'encanta.
9: Una tria musical de categoria.
12: Fixa't com sona Edició Clàssics.
7: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
9: Oh, fixa't com sona.
7: Dissabtes de 9 a 10 del vespre, sí. Fixa't com sona, Edició Clàssics.
8: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
13: I després, quan guanyes, què més hi ha?
14: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
8: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
15: I el moment de retirar-se va ser complicat?
8: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
16: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
17: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
8: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
14: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
8: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3Cat.
1: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
1: La llum dins dels meus ulls.
7: Som 3Cat.
1: L'estiu ets tu.
8: L'estiu ets tu.
1: Quan em mires i somrius.
8: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
18: No sé si us passa amb coses normals que la gent se us queixa. Coses normals com, per exemple, el que em passa a mi. Quan tinc al·lèrgia o estic engustipada, tinc uns esternuts. I els meus esternuts es veu que són molt forts. Però no faig nada que tingui per fer-los, perquè cada vegada que faig un esternut, cada vegada em mossego la llengua. Llavors m'he de preparar i quan em ve un esternut, consciència, tapar-te la llengua per poder esternudar. Oh, només me faltaria haver de fer-ho amb la boca tancada per no molestar. I clar, sempre hi ha aquell que et diu, oh, és que esternudes molt fort. I jo me'ls miro i dic, es diu Jesús. O salut, si vols.
19: Sí, sí. Bueno, és una minusvalia.
20: Home, perdona. Cada
19: discapacitat, discapacitat.
20: Mossegar-se la llengua cada vegada.
19: Que no li deu quedar llengua, aquesta dona.
20: És increïble,
19: perquè
20: això.
19: Perquè ja feia nas de no... De
20: ja, ja ho veia, sí.
14: Estem d'acord, la gent que a Xibuira fluix, és estrany, també. Vull dir, la Xibuira és per...
19: Sobretot no el tapeu. No el tapeu. Com estrenudes tu, Enric?
21: Fort. Molt fort. A més, som molt al·lèrgics. Molt al·lèrgic. Tota la pantalla de televisió sempre...
19: Què dius?
21: Està netejant constantment.
14: I ets al·lèrgic a la pols?
21: Al·lèrgic en general.
19: En general.
21: Sí, molt cosa.
14: Estàs bé, de moment, aquí, al búnquer?
21: Bé, però no descarto algun estrenud en algun moment,
19: De cop i volta. I clar, quan estàs fent classe a la universitat, per exemple, és molt escandalós.
21: No.
19: Ressona.
21: No, perquè com estan mirant l'ordinador i el telèfon, no se n'adonen.
14: Clar, sí. Això està passant a la universitat.
21: Molt s'hi passa. Sí? I tant. Es passa la vida mirant el telèfon. O sigui, sentir-te tu no és una cosa...
14: Però què val la matrícula?
21: Un fotimer, val 10.000 euros a l'any.
14: Collons, que... i llavors estan mirant el telèfon.
21: Mirant el telèfon perquè suposo és part de la inversió. Com és un iPhone, doncs
14: clar,
21: això...
19: Estan buscant feina per dir, com arribi... Després de 10.000 pavos no trobi alguna cosa?
21: Ara, la família s'empipera. I esclar, mirant el
14: telèfon. Jo pensava que a la universitat no havíem empitjorat tant,
21: diguéssim. No, empitjorar, però tu saps la informació que hi ha amb un iPhone?
14: Clar, clar.
21: No empitjores. El que no senten és el professor. Però això és el de menys, allò.
20: A magisteri no passa tant, perquè jo quan he fet classes a universitat, quan era professora, els hi feies fer coses, perquè ja sabeu que a magisteri ens aixecarem i farem una rotllana i no sé què, llavors això, clar, per força...
21: La gatxina tira molt.
20: Eh que sí?
21: Sí.
20: El gomet,
21: posa el gomet allà.
14: Té una abraçada a tots els alumnes de l'Enric que ens estan escoltant.
21: Exacte.
20: Oh, m'he escoltat, escolta.
14: Déu-n'hi-do, ostres.
19: No, sobretot no us aguanteu els esternuts.
14: No.
19: Que podeu petar per dins, eh?
20: Ah, i si heu tingut un accident... Va fatal estornudar, que ho sapigueu.
14: Sí. I si t'han operat d'una hèrnia, també. Sí. Ja t'ho
20: mira,
14: dic jo.
20: També ho has patit, eh? És que, clar, és un moment complicat, eh? Perquè... Sí. No pots fer res.
21: Sí.
14: I si t'han fet la cesària, també.
20: Bueno, sí.
14: De fet...
21: I si ets mort...
20: Sí.
21: És fatal, eh?
20: Ei, va molt malament.
19: Estornudeu. Si veieu un mort esternudar, cuidado.
14: Va molt malament pel que està viu. Neus, aviam si algú vol fer alguna pregunta.
20: Mira, l'Andreu de la Gleva ens ha portat una safata.
14: Home, de la Gleva, tu.
20: 8-8-8-8.
19: Com aquí no hi hagi menjar,
14: ep, home,
19: pensaré que no he entès res de la vida.
14: Això és del Forn Prat de Roda de Ter.
20: Aviam.
14: Home, ha de ser bo per força.
21: Què dius ara?
19: Verge Àngela Maria.
20: Tens molt grossos, ja.
19: Ara, per fi ens ha vingut a veure una persona que sap com funciona
14: ara
19: la vida ara a terra.
21: Sabia que venia jo.
14: Sabia.
21: Era el tema.
14: T'agrada el dolç o no, Enric?
21: Si m'insisteixen...
14: No et fa la...

0: bueno, pa Vic, és que aviam...
1: Què ha passat allà, Pedro?
0: No, ells no tenen cap culpa. El problema són els clients. Hi ha un tipus de client molt pijo que li han de fer tot.
2: Però què pot anar-hi en un pa?
0: Bueno, vaig veure una noia amb les baguettes, diguéssim.
2: Sí?
0: Les bar, obrint-les pel mig, perquè és que si no, després quan he de preparar els entrepans tinc una feinada.
2: Escolta.
3: Què dius ara?
0: T'ho promet.
2: Però el de Pàvic no li va dir, sisplau.
0: Me'ls obriràs pel mig, sisplau, que si no... I aquella noia, sí, bueno, ja te'ls obro.
2: Home, que fort.
0: Això està passant a Catalunya.
4: Fora!
1: Espereu un moment.
0: Hi ha gent...
1: En quin moment... Sí. De l'evolució humana ens trobem, Enric.
0: Com a historiador.
3: Molt baix. Anem de davallada.
1: O sigui, va haver...
3: Això de Vic, sí. A mi em sembla significatiu.
1: És que m'interessa, perquè a veure...
3: Em sembla significatiu.
1: En la línia de la civilització humana...
3: Tira cap avall. Estàs molt amunt. Baixa, collons, que és més avall.
1: Quan va ser aquí dalt? El Renaixement? Els grecs?
3: Més o menys. Però després hi ha de davallada i ara ja caeu en picat, és una cosa. Però saps els estuca, quan que hi ha amb aquella sirena?
1: Sí.
3: Estem en aquest moment.
0: Però com a historiador, ara això m'interessa. Això és cíclic. Tornarem a remuntar.
2: A ser intel·ligents? Tornarem a ser intel·ligents?
3: D'aquí 10.000 o 20.000 anys, segur, eh? Vull dir que...
1: 10.000 o 20.000?
3: Sí.
1: I tu des de quan t'has tornat optimista?
2: Noi... Però escolta, però fan TikToks.
0: Ballen molt bé. Vull dir que previ a l'imperi romà, no? I llavors va venir tota l'edat mitjana, que va ser molt fosca. I també es devia als de l'edat mitjana...
1: També feien TikToks.
3: L'edat mitjana no va ser tan fosca. Va ser després, eh? Una mica més tard, l'edat moderna és una cosa més...
0: És pitjor que la...
3: Sí, eh? Sí, l'edat mitjana té el seu què.
4: Dóna'm un croissant, perquè...
0: Ja.
3: Mig, que està tallat.
4: Ara.
5: Si sents algú que estossega i t'agafen ganes de cantar...
6: Hola, jo sóc la tuberculosi.
5: Això és senyal que tens la mirada pura i brillant. El Búnquer, de dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
2: Adéu!
7: Hola, Jair, hola, Peyu, hola, Nel. Sóc Abril de València i la meva mare té molts bons records de la truita de xampinyons de Calpeyo. I us volia fer una pregunta. A València, quan la paella està molt bona, diem que això és de categoria mundial. No sabia si a Catalunya teniu una expressió com aquesta. Adeu!
0: Adeu, Abril!
2: Adeu.
0: Ets maca. Això és de categoria.
1: De categoria.
0: No sé què es diu aquí.
2: Ben parit, diem,
0: ben parit. No? Pistonut, pistonut.
1: Jo he sentit màxim, a Catalunya és bo.
3: Però hi ha gent molt exagerada, eh? Aquest que ho diu, és bo. Aquest és un eixelabrat.
0: No sé què es diu exactament.
2: No, collonut, bo, no té, realment no hi ha cap...
0: Ets bon cuiner, Enric? Cuines o
3: no? No gaire, faig coses. Però
2: t'agrada menjar, no?
3: Tampoc no et pensis especialment... Sí, vaig fent.
0: És català, és català.
3: Sí, moderat.
0: Molt moderat.
2: Però tens un menjar preferit? Això sí que ho has de tenir.
0: Sí.
3: M'agrada tot.
2: Enric, de meu...
3: Si m'ho posen a taula...
1: No molesta gens.
2: No!
3: M'acabo tot el que em posen al plat. En fi, la normal.
2: Ah, però hi ha una cosa que no podies menjar en el rodatge, me'n recordo. All,
3: no puc prendre. L'all?
0: No, al·lèrgic.
3: No, intolerant.
0: Intolerant.
3: És una cosa més dura, eh?
0: Sí,
3: perquè em pots menjar una mica i no et mata, però et deixa una tarda...
0: Terrible.
3: Si no menjo all, i això sempre és una característica...
0: Això que diuen que va... Diuen que va tan bé, l'all. És curiós.
3: Per mi, no.
0: Ja.
3: Francament. Això que dius, jo no ho veig. No.
0: No havia conegut mai ningú intolerant a l'all.
2: No, sí. Per això me'n recordava, perquè és curiós.
0: Bueno, te'n recordaves, t'ho ha hagut de dir ella.
2: No, ho he dit al mateix moment, i està gravat.
3: Sí,
2: vull dir que...
3: sí, és veritat. No, jo estic amb la Neus aquí, eh?
0: Bé. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
2: Sí, mira, en Pau de Rubí.
0: Pau, aviam.
8: Hola, Pau. Bon dia. M'agradaria preguntar-vos sobre la sintonia del programa, que crec que aquest any no us ho ha preguntat ningú i no l'heu explicat, i sobretot també dels búnkers confidencials.
0: Sí.
8: Perquè no sé si algú en algun búnker confidencial us ho ha preguntat, però vam venir ara potser ja fa 2 setmanes o 3 allà a Manresa.
1: Sí.
8: I ens va agradar molt, per cert.
0: Molt bé.
8: I això, que crec que és una miqueta diferent, no? Cada búnker confidencial.
0: Hi ha un codi morse a la sintonia.

0: que cada any diu alguna cosa diferent. Aquest any diu una cosa diferent. Sí, sí, la diu, la diu, la diu. La diu. No sé si ho hem desxifrat cap dia.
1: Però és que sí, molt complicat, perquè que hem d'agafar punts, no? Entenc.
2: Tenim...
0: De fet,
2: teníem un malalt que cada any
0: ho desxifrava.
1: Bueno, de xifra, però perquè podia anar sentint, però el confidencial mort, no pots gravar.
0: No. Crec que la d'aquest any, vaig a dir-ho perquè diria que ja ho vam dir a principi de temporada, perquè aquest malalt ja ho va desxifrar, sí. I diu alguna cosa com rebreu més informació. Vol dir que pot ser que torni a canviar el codi Morse a mitja temporada.
2: Ah.
0: Aneu a estar en el cas. Hi ha gent que és molt malalta i s'ho escolta perquè està barrejat amb tota la sintonia.
1: Sí.
0: Hi ha gent que ho desxifra.
2: Hi ha moltes coses amagades al búnquer, no patiu, recupereu-lo des del principi, allò que la gent diu, oh, què faré? Torno a escoltar, perquè hi ha moltes coses que s'han dit
0: que no,
2: no han estat desxifrades.
0: Exacte, exacte. Teniu exactament ara mateix 815 capítols del búnquer.
1: Per anar fent.
2: Sí, per anar escoltant. Ja serem morts.
3: A mi el que m'ha sorprès del búnquer sí que es faci a Barcelona. Jo pensava que es feia...
2: Escolta'm, Enric, em vam quedar que no es diria.
0: No, això vam dir que no ho diríem,
3: Enric. No, això es pot esborrar.
2: Es pot esborrar.
3: No?
0: Oh. En fi, ens queda només un minut de programa. Temps per fer quatre preguntes molt ràpides a l'Enric.
1: A veure.
2: Va, mira, aquella pregunta que fa tanta ràbia a la gent que es dedica a la història o el que sigui, si poguessis viatjar un moment concret del passat, quin triaries? Fa molta ràbia. Però perquè a mi me la fan i jo què sé.
3: Abans d'ahir, que no passen de bé el dinar i no el menjaria.
2: Perquè,
3: ja està.
2: Un moment, perquè la gent normalment respon a un punt del passat. I ningú diu el futur a veure com és.
0: No, és veritat.
3: La gent és molt neura. Els historiadors són molt pesats. Jo, per això, jo hi treballo molt amb ells i de debò, és molt, molt pesat. No, els agraden unes coses tan estranyes que no... Arriba un moment que dius, estan bojos, no pot ser que t'agradi aquest tipus de coses. Han de treure pedres d'un lloc desemparat que hi ha tot ple de pedres i diuen que aquesta és la bona.
2: No, home,
3: no.
2: Això
3: no és normal. Aquesta pedra romana i aquesta... No, a mi què m'expliques? Són pedres, són pedrots.
2: No li doneu pedres a l'Enric, sisplau. S'ha d'enviar-li coses.
0: Se'ls hi trencaven tots els gerros abans.
3: Sí, exacte, aquestes bones.
0: No hi ha res sencer. Si us heu quedat amb ganes de sentir l'Enric Calpena, demà ens tornarà a acompanyar al Búnquer, a la 1, Catalunya Ràdio. Com sempre, que vagi bé.
1: Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Una seixantena de dotacions dels bombers continuaran treballant aquesta nit a Collserola per apagar l'incendi que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i a més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldà, bona nit.
2: Bona nit, Ignasi. Doncs l'activitat continua aquí a Collserola i encara ara la pudor de cremat és ben viva i de fet es veuen encara alguns núvols de fum que provenen sobretot del flanc dret, el més pròxim a Torre Baró. En aquests moments, els bombers intenten consolidar el perímetre de l'incendi i evitar que les flames tornin a avançar. Els esforços se centren sobretot en remullar els focus secundaris. Val a dir que el vent ha donat una treva i, de moment, això permet als bombers treballar amb més marge i, de fet, els efectius tenen la intenció de poder estabilitzar el foc al llarg de la nit. Mentrestant, es mantenen, com deies, les ordres de confinament de Ciutat Meridiana i de Torre Baró i també la trentena d'evacuacions preventives dels edificis que hi havia més pròxims al cap del foc. Cristian Rodon Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícia, Joan Vilaplana.
3: El govern surt al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu de Salvador Illa al·lega que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu Sílvia Paneque després de la primera reunió del govern del curs.
4: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un ESALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics.
1: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx aquest cap de setmana. El ministre Fernando Grande Marlaska admet la possibilitat que la policia s'extra límites, tot i que evita condemnar l'actuació policial.
5: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
1: Des de Catalunya, el govern sí que condemna l'actuació policial i l'Assemblea Nacional Catalana anuncia que dijous repartirà 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao.
3: Els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit aquest dimarts per explorar l'obertura del trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona. El ministre d'Exteriors d'Oman ha sortit optimista de la reunió i apunta que els dos països esperen obrir un corredor temporal per la navegació de vaixells comercials a l'estret.
1: El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani, concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals del carboni, les reserves globals d'aquest material i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran la màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria.
3: Segons ha comunicat el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà aprofitarà la seva presència a Sitges per presentar la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. El film és una història de terror folclòric sobre un home llop ambientada en l'Anglaterra del segle XIV.
1: Els esports, el Barça fitxarà el porter croat Dominik Livakovic, procedent del Fenerbahçe turc. Livakovic ha arribat aquesta mateixa tarda a Barcelona i passarà demà la revisió mèdica. El club valora si aquesta temporada es queda per ser suplent de Joan Garcia o bé el cedeix a un altre equip.
3: A la primera divisió s'ha acabat un partit pendent de la primera jornada de Lliga, València 0, Betis 0.
1: En futbol internacional, l'exblaugrana Xavi Hernández ha estat presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. El director tècnic de la Federació Neerlandesa Nigel de Jong ha dit que el terrassenc era la tercera opció pel càrrec després de Pep Guardiola i Arne Slot.
3: A exhibició de l'eslovè Tadej Pogačar, després de 104 quilòmetres i 4 posts de muntanya, a la quarta etapa de la Vuelta, ha atacat a prop de 50 quilòmetres de l'arribada i ha arribat amb 2 minuts 40 segons de marge respecte dels seus perseguidors. A la general, Pogačar és més líder i Roglic segon a 3 minuts 21 segons.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
7: 41.242 41242 sèrie 25.
6: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida. The Atlanta Hawks
9: select Pau Gasol. Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
10: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
9: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.

0: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
0: I avui ens visita una gran dona per celebrar aquestes 600 revolucions. Ha estat una dona i és una dona revolucionària. És la cuinera Carme Ruscalleda, que tot i que ja fa anys que va tancar el seu restaurant Sant Pau, continua molt activa. Com ha canviat la cuina amb la tecnologia des que ella va començar? Li farem aquestes i moltes més preguntes. També respondrem la pregunta com s'estan preparant els directius i els CEOs per entrar de ple al món de la intel·ligència artificial. Avui farem classe amb Aleix Valls, un expert en intel·ligència artificial que en sap moltíssim. També sabrem com la Generalitat, l'administració, s'està preparant per atendre els ciutadans d'una manera més àgil, gràcies també a la digitalització i a la tecnologia. Ja sabeu que ens trobareu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà el futur? Comencem a revolucionar-los.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
0: Sí, al diccionari de sinònims hi busquéssim Carme Ruscalleda i trobaríem una llista gairebé infinita d'adjectius. Una dona vitalista, exigent, innovadora, incansable, disciplinada, perseverant, creativa, rigorosa, meticulosa, valenta, ambiciosa, autodidacta i m'aturo perquè no pararíem. La cuinera Carme Ruscalleda, que va tancar el restaurant Sant Pau, però això no vol dir que jubilés de pensar i de treballar, forma part d'una generació que ha portat la cuina que es fa aquí a l'excel·lència mundial. I ho ha fet sense perdre el somriure, l'empenta i amb una cosa que és molt important en un món cada cop més competitiu: l'admiració dels col·legues. Carme, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, encantada de que m'hagis convidat aquí. I a més, amb aquest número tan rodó, aquests 600, ostres, tu, és, impressiona, no? Quan gires el cap i dius, quanta feina feta, no?
0: Sí, 600 programes. 600 programes, és moltíssim, són molts anys. Aquí fent nosaltres la nostra cuina, són molts plats, però tu també n'has fet més de 600, de plats de la tia.
2: Sí, no, realment, per això valoro que t'aduris i diguis, ostres, quanta feina han fet, no?
0: Clar. Escolta, Carme, coincidiu en gala, celebreu les estrelles Michelin d'uns d'altres, ara que parlava de tu i dels col·legues, no? Hi ha bona relació, però a mi abans m'agradaria destacar que la Carme ha estat una dona, per mi, referent i admirada. No es dedicava al periodisme, però quan jo mirava, quan era jove i petita, quines dones hi havia al món, mirava la Carme.
2: Què dius?
0: Sí.
2: Que bo.
0: T'ho han dit, això, que ets referent.
2: No, que bo. No, per què?
0: Dona treballadora... pionera. Has estat molt pionera, de veritat t'ho dic.
2: Sí, però no me n'he adonat, t'ho asseguro. Mai m'he sentit que agafava aquest rol. El que sí que estimen tant aquesta professió, que he tingut la sort de trobar-me-la, perquè, esclar, jo venia d'un món de la botiga, jo venia d'un món tocinaire, d'un món de botiga, de supermercat, d'un món de pagès. Però creuar el carrer per decidir per a taula pública, això em va canviar radicalment la vida. I ve un moment que ja comença a explosionar els mitjans, comenceu a donar-hi corda i ens pregunteu i què feu i per què ho fas d'aquesta manera. I sí, m'agrada explicar-me i penso que, precisament, ara, en aquests moments, després d'aquests de més de 30 anys, ara cal molt explicar els valors de la nostra cuina. En una societat moderna, realment amb una quantitat d'oferta per menjar, que no cal pensar en el menjar, però ara la revolució és, hem de pensar en el menjar, hem de pensar en allò que entra en el nostre organisme. Aquesta és una revolució que ens hi heu d'ajudar.
0: Clar que sí. Carme, tu no estàs jubilada. Què és el que fa la Carme Ruscalleda? Recordem que va tancar el seu sopar, però què fas?
2: Jo faig tinc una jubilació activa. De fet, no vaig enganyar ningú. Només tancava el Sant Pau. Em vaig alliberar d'aquell compromís de dinars i sopars. Eren el que ens va fer decidir amb en Toni. Doncs, i fins aquí portàvem 20 anys a la botiga i 30 al restaurant, 50 anys treballant. 50 anys són molts anys. Encara que no et pesin, encara que no te n'adonguin, els números no fallen. Llavors el que tens molt clar és que et vindrà una baixada, et vindrà una manca d'il·lusió, una manca de força. I abans de que això vingui, que es notaria segurament en el teu treball, doncs decideixes fins aquí. Però tens tots els altres fronts oberts. Sí.
0: Però què fas? Perquè m'has dit que col·labores amb moltes associacions, segueixes cuinant...
2: Sí, sí.
0: A on estàs? Què fa? Què fan les setmanes la Carme Ruscalleda?
2: Jo visc a Sant Pol, continuo visquent a Sant Pol, a la casa on vaig néixer. El que passa és que em sembla que baixo a la City a diari, perquè hi tinc compromisos, perquè continuo col·laborant amb ràdio, continuo col·laborant amb televisió, continuo col·laborant amb magazins. Tinc, mira, aquesta setmana ja he fet dues cites amb associacions d'aquestes aules d'extensió universitària per a la gent gran, parlant precisament d'aquest valor culinari, de com hem de ser capaços d'engrescar els joves que estimin aquest patrimoni cultural que és la nostra cuina. Tindran més salut i alhora donarem cor d'aquest sector primari que tant corba. Per tant, aquesta setmana ja he fet això. Avui a la tarda tinc una trobada amb el jovent de Sant Pol. Farem en un espai jove que hi ha una escudella. I demà torno a baixar a Barcelona perquè tinc una altra ràdio. Sí, m'agrada tenir aquest compromís, però sí que t'he de dir que sempre m'agrada tenir la llista plena per poder-la dominar, poder respirar, que no m'ofegui. I això continuo practicant-ho.
0: Per tant, no t'has penedit d'haver tancat el Sant Pau
2: alguna vegada? No, va ser molt pensat, va ser molt reflexionat. Jo no comptava continuar amb aquesta empenta i amb aquesta il·lusió. Jo em temia que em vindria allò que diuen un baixón. I el baixón, doncs, mira, gràcies a Déu no ha vingut encara.
0: El 2026, d'aquí res, farà 30 anys que vas tenir la teva primera estrella Michelin al Sant Pau.
2: Sí.
0: Si entressis en aquella cuina, trobaries a faltar tecnologia o instruments que amb el temps es van fer necessaris, o aquella cuina encara seria força semblant a les actuals? És a dir, com ha canviat la teva cuina amb l'Ada?
2: Sí, clar, la cuina d'aquell de la primera va venir el 91, era una cuina molt petita, era una cuina que equipada amb mínims, amb forn, amb planxa i amb foc obert, i potser em sembla que hi treballàvem 4 o 5 persones. Això vol dir que després, quan vàrem tancar, era una cuina ja molt més gran, però 4 vegades més gran, més, amb més tecnologia, i amb potser més de 20 persones treballant-hi. Clar, això vol dir que el discurs hi havia més detall, sens dubte, no? Encara que sí que t'he de dir que sempre hem defensat molt la naturalesa, la inspiració de la temporada, el treballar amb aquell producte i fer un emparellament diferent dels aliments, però sense malmetre'l. Defenso molt, mira, ara que col·laboro, mira, faig una altra col·laboració amb una empresa del Maresme, sí. Una empresa que fem sofregits d'etiqueta neta. Etiqueta neta vol dir que no hi ha cap E, que no hi ha cap potenciador de sabor, que no hi ha cap colorant, que no hi ha cap conservant, per no haver-hi res en aquests sofregits de ceba. Pensa que només hi ha ceba i oli, no hi ha ni sal ni pebre, per no afegir-t'hi res. I penso que aquest és el futur. El futur és posar en valor aquesta naturalesa que tenim a l'abast, que ens fa tant profit. No pot ser que un aliment sigui un medicament. El medicament el prendrem quan ens el receptin, però no pot ser que prenguem coses que no siguin saludables.
0: Sempre he pensat de la Carme Ruscalleda, que parla molt ràpid. Voldria saber si també pensa tan ràpid. És
2: segurament.
0: A dir, tens tantes idees de plats.
2: Sí, sí, esclar.
0: Encara et passa que contínuament el teu cap crea?
2: Sí. I tant, i tant.
0: Mira'm algun plat d'aquests,
2: també. Sí, doncs mira, col·laboro cada any i col·laboro doncs una manera al llarg de l'any. Amb els de Mercabarna, fem amb els de Ràdio 4, ens presenten la llista del que hi ha aquella setmana més quantitat. Això vol dir que en el mercat n'hi ha i és a millor preu, i et recomanem cuinar-los. Una manera d'engrescar és fer coses diferents. No pot ser que sempre t'expliqui el mateix sofregit, el mateix puré, el mateix rostit. Per tant, sempre hi ha una idea nova per posar-hi coses divertides. I és que el menjar té això. El menjar, precisament la mateixa naturalesa, ja t'estimula a que tinguis il·lusió per fer-ho diferent. Si només mengem gris, I gris vol dir un menjar doncs, molt produït, un menjar que no és massa recomanable, seràs un individu gris. Quan tens aquest contacte amb les coses vives, t'inspira doncs, en un api menjar-te-la ara a l'amanida que estan cracant, però pensar, ostres, jo em podria fer alguna cosa més amb aquest api. És això.
0: És apassionada quan explica. Ara ens escolten cuiners i cuineres que volen aprendre una mica dels teus secrets. Carme, va, obrim una mica el llibre de la Carme Ruscalleda,
2: sí,
0: i explica'm com s'innova. És a dir, sí, m'agradaria tu, un dia ho vaig fer també amb el Ferran, sí, Adrià, aquí al Revolució. Tu què diries? Com creus que es pot innovar? I tu com treballes la innovació?
2: Sí.
0: Després parlem de la creativitat.
2: Correcte, correcte.
0: Com la treballes,
2: mira,
0: tu, la innovació?
2: Mira, de fet, d'entrada t'he de dir que no hi ha secrets a la cuina. A la cuina no hi ha secrets. A la cuina no és el circ. La cuina és una activitat realment de física i de química. Hi ha un producte físic que tu el transformes a l'hora que el cuines i, evidentment, serà diferent. Per això hi ha una tecnologia i un coneixement. Al final és producte i coneixement. Per tant, aquesta innovació ve amb la voluntat de fer diferent aquella cosa que vols que no perdi essència. I tu pots fer...
0: Però fas una cosa que no fa ningú, no fa un altre restaurant.
2: Esclar, és que això t'interessa. T'interessa que el teu restaurant, t'interessa que el teu establiment sigui singular, sigui especial, tingui personalitat. I això has de fer molta confiança en aquell pensament, confiança, i a més a més, fer-hi participar més gent, perquè potser tu proposes una idea i et diuen això és un nyap, això no funciona. Però sí, has de donar molta corda a aquesta il·lusió per fer coses diferents. Sí, és clar.
0: Això és la innovació de la Carme Ruscalleda, un concepte que avui que ens escolten directius i CEO de qualsevol empresa, es tracta també d'innovar. I la creativitat, és a dir, a tu el cap i la ment et va molt ràpida, Carme, perquè quan et miro els ulls, però per tu la creativitat et surt natural ser creativa en els teus plans.
2: Sí.
0: Com t'ha sortit? També t'has, sí, inspirat amb algú? M'agradaria també,
2: sí,
0: noms d'aquí,
2: sí,
0: t'has,
2: sí,
0: inspirat en,
2: mira,
0: la teva carrera.
2: Mira, jo m'he inspirat amb tots. Jo no paro de consumir el que es publica. Jo sóc una persona que es defineix com una cuinera autodidacta, que no ha anat a escola a formar-se, però ha tirat de veta de tota la publicació. I has de tenir en compte que quan jo decidim amb Antoni creuar el carrer, que això era l'any 88, ja es començava a publicar molt. Es començava a publicar precisament no només la fórmula de la recepta, sinó per què s'arribava en aquest punt, fins i tot filosofia d'aquesta manera de menjar diferent. I això que en continua sent...
0: Però qui llegies?
2: Llegia, doncs, llegia francesos i llegia espanyols. Francesos principalment, el Gerard el vaig llegir molt, el Bras el vaig llegir molt, el Chapelle el vaig llegir molt. Tota aquesta gent varen fer moltes publicacions que ens varen obrir la ment a una cuina que ja volava, que ja es qualificava com a nova cuina, com una cuina moderna, i que això després ho podíem aplicar. La revolució d'Adrià, que fixa't, jo penso que la cuina que sempre hem fet al Sant Pau és l'altra cara de la moneda d'Adrià. La nostra cuina sempre ha sigut una cuina molt transparent, sempre veus el producte, sempre te n'adones el que estàs menjant. Però, en canvi, Adrià m'ha donat aquesta volada que aquestes fórmules que sovint jo pensava que eren molt de pagès, que eren molt de pescadors, que eren molt de poble, ostres, poden ser universals, perquè hi ha un valor al darrere d'una gent que tenia poques coses per menjar i que hi varen posar un enginy de divertir-se menjant. I això es pot explicar coses que venen d'un món molt precari, molt pobre, i fer-ne una excel·lència gastronòmica.

0: Avui fent classe en aquest Revolució 600 amb una dona pionera, amb Carme Ruscalleda. Està parlant d'innovació, està parlant de creativitat, i jo crec que també quan estudio a la Carme, veig que la Carme, a part de ser bona cuinera, el que ha fet molt bé és comunicar. I no tots els cuiners són bons comunicadors. Jo destacaria, per exemple, tu, el Nando Jumany, també crec que és un gran comunicador com a cuiner, el Ferran Adrià, evidentment. Però vosaltres heu fet plat producte, però després has comunicat molt bé la teva feina. Estaries d'acord que per tu també ha estat important, sí, en la teva trajectòria, sí, parlar, sí, i comunicar?
1: Sí, sí, sí. Realment m'hi ha empès la mateixa feina, els mateixos mitjans. Fixa't, si hi ha hagut aquesta revolució culinària a Catalunya, que tot el món la posa en valor, és perquè s'han trobat tres punts que s'han donat corda, fixa't. Evidentment els cuiners estimant amb passió aquella feina i dedicant-hi aquesta il·lusió d'innovar. Després, els mitjans, explicant-ho a un públic que té ganes de descobrir, de tastar coses noves, i això es retroalimenta, el cuiner, el públic, els mitjans. Si us plau, no pareu de donar-hi corda. Però t'he de dir una cosa, el sector professional en quant a l'alimentació, en quant a la gastronomia, en quant al patrimoni culinari, no fa gens de por, perquè hi ha uns joves que s'han format, que han fet estatge a l'estranger, que han tornat aquí, que han creat el seu espai, que formen part d'equips potents. Però el que em fa patir és la cuina domèstica, aquesta sí que hi ha com un núvol a sobre negre, i aquest núvol negre dona molta facilitat per menjar, només a cop de telèfon, si vols, productes, una cuina mexicana, l'endemà tailandesa, un altre dia japonesa, i es desvien del que toca menjar. I aquí em pateix el sector primari i em pateix la salut. Per tant, aquí sí que s'ha de fer molta empenta, molta pedagogia.
0: Has vingut al Revolució 600, aquí parlem molt d'intel·ligència artificial. No sé si t'agrada la intel·ligència artificial, Carme, t'interessa, perquè ara saps que amb la intel·ligència artificial, sí, sí, et pot, sí, crear menús, sí, sí, sí, en 3 segons.
1: I tant, de manera jugant-hi ho he provat.
0: Sí,
1: sí. I home, és, realment et quedes impressionat de com pensa aquesta intel·ligència artificial. Sí, sí, sí. I penso que tota aquesta ciència tan moderna l'hem d'utilitzar a favor nostre. No ho hem de posar en mans d'una intel·ligència artificial. El nostre pensament, penso que serem originals, serem singulars si continuem cultivant la intel·ligència humana. Però benvinguda. Mira, el programa que fèieu a la Marató, de cara al càncer, mira com la intel·ligència artificial no ajuda realment a atacar el mal, no? I això ajuda en tots els camps, de la construcció, de l'alimentació, tot arreu. Però hi ha un humà al darrere, Cuidem-lo.
0: Sempre ha d'haver-hi.
1: Cuidem-lo.
0: I la impressió 3D, a tu t'agrada aquesta part de la impressió 3D? Ets partidària o no gaire?
1: Bé, fa molts anys ja vàrem fer una demostració, no sé si en un fòrum de Barcelona o el fòrum de Girona, que ens van acostar la màquina, i en aquells moments, i d'això et parlo, potser fa ben bé 15 anys, 15 o 20 anys, era ben bé una novetat, una màquina d'aquestes que aplicava i treballava en 3D. Vàrem fer unes postres que vàrem reproduir l'escut del Barça amb diferents sabors i amb diferents... Sí, això fa molts anys. I en aquells moments el que em va fer patir és que el que ens va prestar aquesta màquina em va dir, diu, això el futur és, tindràs una casa teva i des del mòbil comandaràs aquesta màquina i diràs, vull menjar una pizza margarita. I a la màquina es posarà en marxa, començarà a aplicar la massa de base.
0: A casa de la gent no hi són.
1: Clar, no, això, ell era el futur, això em sembla que fa ben bé, potser més de 15 anys. I llavors vaig pensar, bé, però esclar, els cartutxos per aplicar-ho, això hauran de tenir uns cartutxos d'una massa que no sé com serà, un tomàquet estranyíssim, una mozzarella també que pugui aguantar com una tinta i no es faci molt bé, això, mare de Déu. I bé, això encara no ha arribat.
0: No ha arribat. Per cert, el que no arriba i ens preocupa, perquè continuen a venir poques dones a l'alta gastronomia. Per què creus que continua sent un món tan masculí, Carme? Què passa?
1: Bueno, ara no hi ha cap, ningú les veta. Mira, quan jo vaig començar, que era l'any 88, i em vaig començar a relacionar amb professionals, encara n'hi havien que vetaven contractar una dona. Ho vetaven. Els hi semblava que entrar una dona al seu equip, tant si era de sala com si era de cuina, es vararia el galliner. I el galliner, precisament, eren mascles, eren galls. No volia fer entrar una gallina.
0: Per sort, això ha canviat. Sí,
1: per sort. l'error ha canviat. I s'ho han guanyat les dones a pols, perquè han presentat uns currículums brillants, han presentat unes estades a tot arreu, i aquell que s'hi resistia ha dit, bé, provem-ho. I en la prova ha comprovat que la dona suma qualitat. Mira, hi ha una frase de l'Adrià de fa molts anys, i li van dir, per què hi ha tantes poques dones? I llavors això ja estava obert, ja no se l'abatava, i ell deia, n'hi haurà tantes com elles vulguin. I això és veritat. N'hi haurà tantes com elles vulguin. El que passa és que encara la dona reflexiona molt abans es posa en un negoci, en una professió. Analitza què li reclamarà de la seva vida, quin horari haurà de fer, perquè la dona encara se sent aquella cuidadora que la motxilla aquella de naixement li va incorporar a l'esquena. Potser per això la dona es frena. Un home, jo penso que va més llançat. I encara també observo que hi ha parelles que ell encara recolza més la professió d'ell que ell la d'ella. No ha estat el meu cas, eh? O sigui, m'han recolzat des del minut zero.
0: Molt bé, tu també ets mare, també col·labores, sí, amb el Raül, o ara sí, cadascú pel seu,
1: sí,
0: compte?
1: Sí, si no col·laboreu? Sí, a Barcelona col·laborem junts. A Sant Pol no. A Sant Pol té autonomia amb el seu soci, amb el Murilo Alves, i amb un èxit, doncs, realment fantàstic.
0: Que bé.
2: El test digital del Revolució.
0: I ara, Carme, has de passar pel test. Ara has de contestar molt ràpidament, sí, aquestes preguntes, d'acord? I veurem si la Carme Ruscalleda, sí, és una dona digital. Ets més de 10 grups de WhatsApp?
1: De més de?
0: 10 grups de WhatsApp.
1: No.
0: Mires tutorials a YouTube quan vols aprendre alguna cosa?
1: No, em surten i me'ls miro, si m'interessen.
0: Tens un mòbil d'últimíssima generació?
1: No, té anys ara ja el que tinc.
0: Si veus que et queda el 10% de bateria, entres en pànic?
1: No, gens.
0: Què et preocupa més, perdre el mòbil o el DNI?
1: Home, el DNI em porta més feina, he tornat a tenir un DNI nou.
0: Quan et lleves, quanta estona? Pots passar fins que mires el mòbil menys d'un minut, menys d'una hora, o a vegades no el mires fins al migdia.
1: Ui, no podria passar moltes hores, i tant. Cap problema.
0: De quanta gent et saps el número de mòbil de memòria?
1: Molt pocs. Just els de casa.
0: Sales de cinema o sèries de casa?
1: Jo penso que ni una cosa ni l'altra. Hi vaig molt poc al cinema, m'agradaria anar-hi més, i de sèries no en segueixo cap ara, aquest moment.
0: Si poguessis viatjar en el temps, et faria més gràcia anar al segle XV o al segle XXV?
1: Home, el XXV m'interessa més. El XV ja sabem què passava.
0: Estem acabant l'any. Què li demanes al 2026, que ja el tenim aquí, Carme Ruscalleda?
1: Home, segurament els que portem aquest quilometratge de vida que tinc jo, salut, il·lusió per viure la vida amb ganes.
0: Que bé. Escolta, Carme Ruscalleda, ha estat un plaer, perquè aquesta dona és un referent de la seva feina i, a més, una gran comunicadora també de la cuina catalana. Jo l'admiro molt, ja ho saps.
1: Ai, gràcies. No hi ha res a mirar, també t'ho he de dir.
0: Després de molts anys, i per tant, avui m'agrada m'ha agradat molt també parlar amb tu d'innovació, de creativitat i per què ha aconseguit també aquesta trajectòria. Hi ha molta feina al darrere, molt pensada, i aquesta és la trajectòria de la gran cuinera Carme Ruscalleda. Moltes gràcies.
1: Al contrari, a vosaltres. Merci.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

Atenció, perquè aquest Nadal 2 de cada 10 compres de regals s'hauran fet amb el suport de la intel·ligència artificial. Els algoritmes hauran servit per fer suggeriments, llistes de possibles regals o comparar preus i característiques dels productes. I no cal ser Einstein ni visionari per pronosticar que el Nadal de l'any que ve aquesta xifra augmentarà més i més.

0: Li pregunto al nostre convidat d'avui, Aleix, tu pertanys al 20% que ha usat la IA o al 80% que ha preferit intuïció als algoritmes a l'hora de triar regals?
1: Al 20%, que fa servir la IA per comprar-ho tot.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ets molt digital.
1: No digital, sóc mandrós. I la veritat és que la IA m'ajuda bastant a superar aquesta dificultat de saber què regalar.
0: Ja. Anem a presentar l'Aleix Baix, és CEO i cofundador de la consultora We Artificial. Ens ve a presentar una iniciativa que l'Associació Espanyola de Directius ha posat en marxa i de la qual ell és el director acadèmic Factor IA per preparar sobretot els directius de les empreses en l'ús de la IA. Diries, Aleix, que en general els directius o CEOs coneixen aquesta eina o els espanta, estan perduts, què em diries?
1: Perduts, espantats i despistats. Jo crec que aquest és el diagnòstic més o menys que podem fer en general. I és normal. Això és una tecnologia que d'alguna forma ens ha agafat a tots per sorpresa. És una sorpresa que ja fa 3 anys, també és important remarcar-ho, no? Que el 30 de novembre del 2022 és quan es llança el primer producte d'OpenAI, ChatGPT, la versió 3, estem a la 5.2, i que en aquests 3 anys ha passat una cosa que ja coneixíem una mica, o que havia passat en èpoques pretèrites. Amb...
0: Els agents d'IA, en quins casos, per prendre decisions, en què li recomanaries?
1: Jo penso que el directiu ha d'entendre la tecnologia o la transformació que ve per davant per la IA des de dos angles. Un és la seva pròpia productivitat personal. És a dir, jo penso que els directius o els executius que vulguin siguin rellevants a les seves organitzacions, sí o sí hauran d'aprendre a utilitzar aquestes eines. I aprendre a utilitzar aquestes eines no és fer 4 prompts, sinó que és dedicar-hi temps i esmerçar temps de qualitat a entendre bé com funcionen i com el poden ajudar a ser millor directiu. La segona és com fer un pla d'adopció, és a dir, com aconsegueixes que l'organització es transformi gràcies a l'adopció d'aquesta tecnologia, buscant els seus beneficis principals. I això que sembla tan senzill no ho és tant en un món corporatiu. I aquí jo crec que està el repte del directiu. Un, entendre bé ell i fer-se la seva, i l'altre és que l'organització guanyi fluència.
0: Val. Però en aquest factor hi ha, per exemple, que ensenyeu a saber totes les eines, per exemple, que la IA li contesti els e-mails en aquest directiu?

0: Ara, tenim uns cursos de productivitat personal que serien més orientats al que estàs dient. Hi ha un conjunt de productes, t'ensenyem a utilitzar-los, però utilitzar-los a nivell avançat, no a nivell d'inici, vale? Però aquests, si vols, són més comuns i n'hi ha més al mercat,
1: vale.
0: Que és com poder utilitzar de forma avançada el ChatGPT i dir, pues jo faig això, ensenya'm a fer-ho conjuntament amb ChatGPT. Els que potser són més interessants també són els que ja parlem més de com fer una estratègia empresarial perquè la IA generi impacte empresarial. És a dir, comprar unes llicències i repartir-les per l'organització no mou l'agulla. Vale?
1: La
0: IA autènticament genera impacte quan aconsegueixes que hi hagi una adopció. Què és l'adopció? Pues que una part molt important de l'organització la utilitzi de forma diària i sofisticada. Nosaltres hem identificat que quan els més del 70% de l'organització utilitza eines d'IA i ho fa de forma diària i de forma sofisticada, és quan es produeix el canvi en la forma de treballar. La IA no és una eina. La IA és una nova forma de treballar.
1: Diries que és un més de l'equip, no? És un més de l'equip, segurament, no?
0: És l'equip.
1: És l'equip,
0: És l'equip. O sigui, jo, la visió reduccionista de que la IA és una eina és errònia. La IA és un col·laborador. I això que sembla un joc de paraules és més profund del que sembla. Perquè quan tu entens que la IA l'has de tractar i portar i saber-la utilitzar per entendre que tens un col·laborador més, és quan li treus el màxim rendiment. Penseu que també estem en unes èpoques molt embrionàries d'aquesta tecnologia, i el que tot marca és que en els propers mesos, a part de que sigui més llesta i els models siguin més grans, el que veurem serà desenvolupaments de productes corporatius d'IA cada cop més avançats i sofisticats, capaç de fer més tasques i de fer més coses.
1: Per tant, ha de clar que, escolta, la IA ha d'entrar a les empreses. És com quan ningú es va qüestionar que una empresa tingui connexió a internet o hi hagi internet. No? Tu dius que és un imperatiu estratègic i qui no l'adopti i l'usi i l'entengui estarà fora? Sí? Ho consideres?
0: Sí. Sí. És a dir, és com... Jo penso que l'analogia que fas és molt correcta. És veritat que és incomprensible una empresa sense internet? O t'ho porto més al darrere? És incomprensible una empresa que no estigui digitalitzada en els seus productes ofimàtics? Pues això és una mica... Tot i que la metàfora a vegades no m'acaba d'agradar, si ens en recordem els que som més grans, l'època que va tocar aprendre ofimàtica o que va tocar aprendre l'anglès. I si no feies allò et quedaves fora del mercat. Pues aquest és una mica un concepte semblant. Qui no incorpori la IA a la seva dieta diària de treball acabarà sent irrellevant com a treballador i la seva empresa patirà un procés de degradació en la seva avantatge competitiva.

0: Molt bé, per tant, liderar, transformar amb intel·ligència artificial i, clar, la pregunta que et farà tothom també i que et fa tothom segur, Aleix Valls, com a expert en intel·ligència artificial, és farà perdre molts llocs de treball a les empreses? Per això també els hi fa por a vegades als empresaris entrar-la tant, perquè, ostres, et poden dir, Aleix, és que llavors hauré de treure comptables, hauré de treure alguns llocs de treball a la meva empresa. Què els hi dius?
1: A veure, primer de tot, va per sectors. És a dir, hi ha moltes empreses que la gent no està tot el dia sentada davant d'un ordinador i, per tant, no tindrà accés a la IA perquè la seva feina és més manipulativa que no pas intel·lectual. Per tant, aquesta gent, de moment, pels productes de IA generativa, no els hi canviarà massa el seu dia a dia. Respecte a aquells que treballen principalment amb el seu cervell, no? El que en anglès li diuen white collar jobs, els que estan davant de l'ordinador moltes hores o que l'ordinador és una peça fonamental, canviarà molt la seva forma de treballar. Molt.
0: Què vols dir? Què vols dir? Que canviarà molt?
1: Doncs que seran capaços de... Les coses que abans eren senzilles desapareixeran. Les coses que són difícils passaran a ser fàcils i les coses impossibles, difícils. Qui sàpiga entendre com fer coses impossibles amb coses difícils serà qui serà rellevant a l'organització.
0: A veure, digues aquesta frase, que és un titular, torna-la a dir aquesta frase.
1: A veure...
0: Qui faci les coses que ho has dit.
1: Les coses impossibles, difícils, les transformi en difícils, serà qui serà rellevant. I aquest és una mica la idea. La intel·ligència artificial heu de pensar que si, i això no és molt correcte tècnicament parlant, si li passéssim un test d'intel·ligència als models més avançats de Google o de ChatGPT, estaria al voltant de 145 de coeficient intel·lectual. Repeteixo, no és un test tècnic, però sí que és relativament marketingià, no? 145 és molt, és una barbaritat. Einstein feia 150 i un humà mig fa 100. Per tant, el que tenim a les nostres mans...
0: És més intel·ligent que nosaltres. Hem de deixar-ho clar.
1: Sí, sí. Escriu millor que nosaltres, llegeix millor que nosaltres...
0: Però ara l'Eix ens diran, i aquells, però al·lucina, s'equivoca, no és perfecte... També hi ha els crítics que diuen això, eh?
1: Bueno, l'al·lucinació i tot això és quelcom subsanable amb clau de producte. És a dir, tu tens formes de treballar amb la IA perquè l'al·lucinació quedi reduïda a la mínima expressió o que sigui molt poc rellevant. També dir que les imprecisions i les inexactituds humanes també són bastant rellevants moltes vegades. I tornar a la pregunta de si hi haurà gent que perdrà la feina, doncs la resposta sí.
0: I què farà, Aleix?
1: Pues què farem? Jo penso que això serà un problema més social que no pas barri per barri. Però pensa que el mercat exigirà que adoptis la IA i, de fet, jo crec que es valorarà el bo que és l'operació o com de bé estàs gestionant el teu negoci, com el nivell d'adopció d'IA sigui més gran. Penso que d'aquí poc començarem a veure que les empreses cotitzades, un dels índexs interessants que miraran els analistes és el volum de tokens que consumeix l'empresa, que serà un bon indicador de quan s'està utilitzant l'IA i, per tant, de quan s'està beneficiant aquesta empresa d'això.
0: Ens escolta gent que diu, el meu sector professional m'afecta o no? A veure, anem a fer un repàs, no? Aquí, a la comunicació, al màrqueting, als advocats, a qui li afecta l'Eix? Sobretot, els més perjudicats.
1: Perjudicats...
0: A l'electricista no li afecta tant, a l'electricista?
1: A l'electricista, de moment, no. Però sí que és veritat que l'avanç de la robòtica està sent extraordinari. I es calcula que per 2030 hi hauran robots humanoides amb una capacitat de manipulació molt elevada. Ara estem aproximadament que el 60% de tasques que fa una persona que es dedica a netejar habitacions d'hotel ja es pot fer per robots humanoides, 60%. Fer un llit és molt complicat. I si no li dius als teus fills al dematí. Llavors...
0: No, i pentinar, per exemple. Jo també els dic, és a dir, pentinar un ésser humà, no hi haurà un robot, perquè és molt difícil encara, o vestir, no? Però dius que altres professions sí, no? Digues,
1: per exemple,
0: quines deies, les que patiran més?
1: Els serveis professionals i tot allò que tingui que veure amb la intermediació intel·lectual patiran molt. Tot el que tingui que veure amb els advocats, consultors, màrqueting, periodisme, gestió...
0: Home, periodisme també, perquè de patir...
1: Mira, hi ha un documental molt interessant de la BBC que van publicar farà 3 mesos, on l'argumental era l'impacte de la intel·ligència artificial al lloc de treball. ¿Vale? I intentaven veure la IA com podia afectar i el futur del treball a base de l'impacte de la IA. El documental està bé, però la gràcia és que la conductora del documental, al final del documental, i aquí faig una mica d'espoiler, està feta tot en via. És a dir...
0: La presentadora també.
1: La presentadora sí, ja.
0: Però pura. La gent vol també una mica éssers humans, eh?
1: Totalment.
0: És a dir, sí que hi haurà competència a la comunicació, però sobretot aquelles tasques repetitives, no? Això, que no hi ha creativitat, no? Seria?
1: No, la creativitat de la IA és extraordinària, bastant superior a la humana, en els mitjans. Llavors, quan dius que la gent voldrà humans, és correcte, igual que la gent li agrada muntar a cavall. És a dir, hi ha gent que munta cavall, sí, perquè és entretingut, m'agrada i és un bon esport o ho disfruto, però el cavall ha deixat de ser un mitjà de transport. És a dir, que quedaran coses que les voldrem que siguin humanes i ens agradarà disfrutar-les? Evidentment. L'altra cosa és si, quan parlem del sector dels serveis professionals, quin serà el pes de l'humà i quin serà el pes de la intel·ligència artificial.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, i si mirem més geopolítica, que també en saps, no és gran que estem en mans de companyies doncs, amb seu a Estats Units, a la Xina, que lideren l'IA, i per tant, des d'Europa, aquí, ens hauríem de començar a espavilar, sobretot amb el tema de l'IA, no? Què en penses, Aleix?
1: La paraula començar ja sona tard, no? Sona tard.
0: Anem tard, sempre.
1: Jo penso que és que jo no sé si és tard o ja és impossible.
0: Ja.
1: O sigui, jo no sé si aquest tard ha sigut massa tard. El que estan fent els xinesos o els americans a nivell d'inversió i desenvolupament, pensa que mai en la història de tota la humanitat, descomptant inflació, hi ha hagut un projecte tecnològic que hagi rebut tant finançament com està responent la IA. N'està rebent més que el projecte Manhattan o que posa un coet a la Lluna. Llavors, això és imparable i Europa no té infraestructura per funcionar. Ha regulat malament, ha regulat prematurament, ara haurà de girar full i regular diferent, però una regulació no és un avantatge competitiu, per molt que alguns insisteixin que Europa guanyarà la partida de la intel·ligència artificial gràcies a la seva regulació.
0: Déu-n'hi-do. Per acabar, qui creus que ho està fent millor, Estats Units o la Xina?
1: Els dos.
0: I un és més superior que l'altre?
1: Són models molt diferents. Els americans aposten per l'escalabilitat, invertir i fer-ho tot més gran, costi el que costi, i els xinesos la seva aproximació és començar a optimitzar. Fer-ho amb un ús més racional dels recursos per arribar a les mateixes prestacions. Els dos són models vàlids, el que passa és que a mi m'agrada més possiblement el model xinès.
0: Molt bé. Doncs escolta, un plaer que avui l'Aleix Valls, CEO i cofundador de la consultora Wii Artificial, a més un expert en intel·ligència artificial que en sap moltíssim, ens hagi presentat aquesta iniciativa de l'Associació Espanyola de Directius que ha posat en marxa aquest curs Factor IA. És a dir, com dèiem, internet fa anys, no?, que el tenim a les empreses, cal, no?, qualsevol directiu, sigui del sector que sigui, que sàpiga i tingui coneixements d'intel·ligència artificial. I gràcies avui per explicar una mica aquest futur, Aleix.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
2: Hola, com esteu? Aquí Daniel Domenjo, periodista, productor, emprenedor i actualment conseller delegat de Movistar Plus. Missatge brevíssim només per felicitar-vos per aquestes 10 primeres temporades i com que sou una finestra d'inspiració, d'il·lusió, d'anàlisi, d'opinió, de debat, desitjo de veritat que seguiu amb aquesta mateixa il·lusió, amb aquesta mateixa trempera, que feu molta falta a Catalunya pels vostres oients i pels vostres amics com un servidor. Petons!
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Ciber 4.0.
0: I avui volem parlar de diverses mesures, oients, que heu de conèixer, perquè s'estan prenent també a l'administració per atendre a nosaltres, als ciutadans, amb eines digitals. Perquè, com sempre diem al programa, la revolució tecnològica té sentit si ens pot fer la vida més fàcil. Coneixeu, saludem l'Albert Tort, és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya. Què tal, com estàs?
4: Molt bé, novament aquí.
0: Molt bé, Albert, a veure, digitalització, fer-ho més fàcil des de l'administració, què és el que canviarà, què és el que ha de conèixer els nostres oients, quins avantatges, sé que hi haurà oficines, fixes i mòbils, què canviarà?
4: Aquí el que diem sempre és que l'administració hauria de ser més intel·ligent, que això ja se li pressuposa,
0: sí,
4: no?
0: Sí, això sí, sempre.
4: Més fàcil, que tot i que se li pressuposa, vivim en un món que hem de lluitar contra la complexitat moltíssim, i també diem sempre més amable, perquè l'amabilitat sempre diem ha de ser allò un eix transformador molt més important del que sembla. A ningú se li passa pel cap, diguem-ne, que l'administració sigui amable. Més aviat es veu com una cosa, no?, que no tendeix a ser amable, amable...
0: Bé, amable hauria de ser tothom, però ja saps que això no passa. Però bé, sí, clar, necessitem que sigui amable, que ens tractin bé, clar.
4: Doncs aquest és l'objectiu. Sembla un objectiu molt bàsic, però efectivament tothom ha de poder dirigir-se a l'administració, no? I poder-se dirigir i tenir una atenció que realment pugui dir quan acaba que l'han pogut ajudar, que ha pogut ser amable i, per tant, trencar aquesta situació que moltes vegades hi ha gent a qualsevol bar, jo ho he sentit moltes vegades, diuen, no, és que l'administració ens ho posa difícil perquè ens ho vol posar difícil. Perquè realment així s'estalvia, no?
0: Ja, però
4: problemes.
0: Això de l'amabilitat és que es graven les trucades, ja sigui a l'administració, o també es graven les trucades, quan truques a un operador de telefonia. Per tant, des que es graven les trucades, tothom és més amable, també,
4: Sí, però ja fins i tot a l'administració, en el cas de la Generalitat, un ja no sap moltes vegades no, que realment més enllà de la paperassa hi ha persones que et poden atendre. I aquest és un canvi a vegades substancial, no? És a dir, que puguis tu anar, si certament, a través d'un canal digital com és el nou web de la Generalitat, com pot ser a fer un tràmit online, però sabem també que podem despenjar un telèfon que és el 012 si tenim problemes mentre estem interaccionant amb l'administració. Sabem que hem posat en marxa un servei de videoatenció que tu, en lloc de desplaçar-te a una oficina presencialment, pots acabar parlant cara a cara, que ja és molt, digitalment, però cara a cara.
0: Lo de vídeo, explica'm això de la vídeo, perquè a vegades jo crec que no es coneix, és a dir, tenim oficina virtual i punts de videoatenció per alguns tràmits en concret...
4: Sí, ara es comença amb un conjunt de tràmits que s'anirà extenent a la totalitat dels diferents tràmits, però tu ara mateix només tenies la via, diguem-ne, presencial o la via totalment digital, autònoma, per poder fer determinats tràmits. Ara el que pots fer és demanar una cita i t'acaba trucant per videoatenció a casa teva, és a dir, a un funcionari de la Generalitat
0: ja
4: que t'ajuda.
0: Ja tocava, videoconferència.
4: Videoconferència, pots... per videoconferència. I a més, uns dies abans, inclús, et contacten per dir i anem a preparar la documentació perquè així ja, en la videotrucada, assegurem l'èxit, diguem-ne, de la
0: estalviem
4: tramitació.
0: Estalviem cues, també.
4: Estalviem cues.
0: Temps, i sobretot zones rurals de Catalunya que ens escolten, perquè aquí sempre a Barcelona et queda prop, no? Estem pensant també en els pobles de Catalunya, no?
4: Efectivament. I això és una manera d'aproximar, de fer-ho més intel·ligent. A la vida no n'hi ha prou amb ser intel·ligent, sempre ho diem, cal ser amable, també. I una cosa no és necessària, o sigui, una cosa suma l'altra,
0: Molt bé. Per tant, sí que hi ha aquestes oficines noves, en concret, gent que ens escolti de la Seu d'Urgell, de Puigcerdà, de Vilafranca, de Tremp, Barcelona també l'Eixample, concretament, sí? És aquesta part...
4: Aquesta part, nosaltres el que no volem és que tot sigui digital. Ho tenim claríssim. S'ha de potenciar els canals digitals, però també has de poder anar en una oficina d'atenció on trobis persones de la Generalitat que t'atenguin. I en aquest sentit el que volem és que durant aquesta legislatura, diguem-ne, ja existia alguna oficina d'atenció ciutadana integrada. Integrada vol dir que tots els tràmits es puguin fer, que no hagis d'anar a una oficina de serveis socials, a una oficina de territori. No, no. Unes OACs integrades a cadascuna de les vegueries de Catalunya. En vam inaugurar la de Tarragona, n'hi havia una de Barcelona, a Girona, a les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central, i ara, efectivament, no, ja tenim els plans perquè n'hi hagi a la Seu d'Urgell, a Vilafranca del Penedès, a Tremp, a una altra a Barcelona, a l'Eixample, a l'ampliació de Puigcerdà, és a dir, i que de cara al 2027, doncs, Lleida, Tremp 2029, i més les de Barcelona, vagin, no, a augmentar. O sigui, que hi hagi una xarxa. Una xarxa.

0: Per tant, el nostre món canvia, la nostra relació també canvia, no només quan anem a comprar, que ho podem fer digitalment, en el cas de turisme, en el cas de la roba, doncs també la nostra relació amb l'administració canvia. I si a més és que per molts temes hi ha gent que no es pot desplaçar, que té problemes de mobilitat, doncs a través de la videoconferència, i per tant estem utilitzant la tecnologia, no?, per ajudar les persones, que això és molt important, Albert. I a més també teniu, explica'm aquesta plataforma d'atenció ciutadana i Observatori de l'Administració Digital, que en aquest cas és un nou projecte, que què és el que permet, no? I també explica'm aquests tràmits, no?, que seran més fàcils.
1: Sí, aquí el que necessitem és allò, la fitxa del ciutadà, i que realment tu connectis o interactuïs amb l'administració per al canal que connectis, o bé en les oficines que hem dit, o bé per la web, o bé trucant al 012, o bé en les properes oficines mòbils, no?, que recorreran el territori.
0: Això ja s'havia dit, de les oficines mòbils, sí.
1: S'havia fet una prova pilot a Terres de l'Ebre, i ara el que estem ja és licitant, diguem-ne, perquè hi hagi 5 oficines mòbils tombant per municipis, que en aquells en els que no hi hagi una oficina d'atenció ciutadana.
0: Clar.
1: Doncs que siguin sigui el canal, tu puguis anar a una oficina i, home, que quan hi tornis se sàpiga quin és el teu historial i et puguin atendre de manera més personalitzada i amable. Això no era així fins ara. És a dir, aquesta necessitat de gestionar amb el ciutadà en el centre es plasma quan realment tu tens una traça del que has anat fent i com has anat interactuant amb l'administració. I això ajuda també a la banda de l'administració a tractar-te millor i ajudar-te millor. Per tant, aquesta és una part important, i després hi ha una altra, que és la part de transparència. L'Observatori d'Administració Digital, que hi pot accedir tothom, està obert. El que hi ha és, amb tot un relat, tota la informació que té a veure amb quantes dades hem deixat de demanar a la ciutadania. Per tant, més interoperabilitat. Quins tràmits tenim digitalitzats? Tot això es pot observar ara de manera transparent per part de qualsevol ciutadà.
0: Això vol dir que la intel·ligència artificial cada vegada està més present, ha entrat de ple a l'administració. És a dir, la IA canviarà molt, molta part també de l'administració, i voleu que sigui protagonista?
1: Sí, sí, contribueix a aquest objectiu, és a dir, si té un propòsit a favor d'aquesta administració més intel·ligent, més fàcil i més amable. Un exemple clar, jo convido a tothom a entrar al nou portal gencat.cat, que és nou des de fa unes setmanes, i el primer que es troba va molt amb la línia de

0: Man,
1: per tant,
0: final...
1: IA generativa, la IA generativa IA també generativa. Entra a l'administració.
0: Efectivament.
1: Pots promptejar, com aquí m'he explicat moltes vegades, pots promptejar amb l'administració, preguntar-li el que vulguis, sobretot també per tràmits molt complicats, no? Tema a vegades d'impostos, de subvencions, no? Que a utilitzar aquesta eina d'ajuda, no? Avui parlava, la intel·ligència artificial és molt més intel·ligent que nosaltres. El coeficient de la intel·ligència artificial és de 145 i la d'un humà és de 100. Per tant, escolti, ens agradi, no?, a tots els oients, si és que clar, serà present sempre. I nosaltres aquí que hem anat explicant la transformació digital des del 2017, ara estem amb la transformació de la IA, Albert, encara venen més passos, segur, no? No sé si ens pots avançar més coses, però vindran més passos amb IA.
0: Vindran més passos, anem cap a... Igual que amb qualsevol organització, però també en les públiques, anem cap a aquesta visió agèntica, no?, que es diu de... també de l'administració. És a dir, fem moltes tasques en el dia a dia per acabar donant servei a la ciutadania i ha de ser possible que cadascú tingui agents que l'ajudin en el seu dia a dia. Com aquell qui té un amic més al costat que t'ajuda a fer una determinada tasca. Després assumirem la responsabilitat cadascú dels actes i de les decisions que prenem. Però hem d'anar farcint també l'administració d'agents amb intel·ligència artificial que ajudin en el dia a dia. I això ens portarà, d'alguna manera, a que això que anomenem el sistema estigui més engraçat, perquè el que aconseguirem és que la intel·ligència artificial no substitueixi el bon fer dels servidors públics, sinó que augmenti la capacitat de fer, augmenti la intel·ligència. A mi m'agrada parlar, ja ho dic sempre, no tant d'intel·ligència artificial, sinó d'intel·ligència col·lectiva, la que és capaç de sumar a la intel·ligència que ja tenim amb el suport d'una intel·ligència augmentada, amb l'ús de la intel·ligència artificial.
1: Dels agents, aquests agents, que encara no n'hi ha, d'aquests agents intel·ligents s'han de crear, no és que ja estiguin treballant, o sigui, ja tenim agents...
0: Hi ha plataformes que et permeten crear, no?, aquests agents, és a dir, tu tens un problema, per exemple, revisar un determinat expedient d'una subvenció, que n'has de revisar, no?, tenim funcionaris públics que en revisen moltíssimes, no?, durant el seu dia a dia. Doncs, home, pots fer un agent especialitzat que t'acabi per aquell tipus de subvenció, no? Per exemple, donant una primera idea, una primera proposta de resolució que només hagis de revisar i acceptar. Això és intel·ligència augmentada.
1: Molt bé, escolta, per acabar l'any, gràcies, Albert. Déu-n'hi-do, hem parlat molt d'intel·ligència artificial aquest any i suposo que en seguirem parlant el 2026.
0: Segur.
1: Quin titular diries que ve també de cara al 2026 en tecnologia? Què em diries?
0: Jo diria que això, és a dir, la intel·ligència col·lectiva, fent un ús intensiu i normalitzat de la intel·ligència artificial amb agents que aniran formant part del nostre dia a dia, com en el seu moment es va instaurar, diguem-ne, que els correctors ortogràfics eren part de la nostra vida, que les lectures de matrícules quan entrem en un pàrquing doncs ja estan normalitzades, també acabarem normalitzant que el nostre fer en el dia a dia, ja sigui a l'administració pública o en qualsevol empresa privada, estarà acompanyat i assistit per aquests agents d'intel·ligència artificial.
1: Agents d'intel·ligència artificial que ens acompanyaran també aquest 2026. Moltes gràcies, Albert Tort. Gràcies.
0: Gràcies.
2: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

0: agost un
1: cap. Ui, gens, acabem programa avui amb una frase de la psicòloga i escriptora nord-americana Clarissa Pinkola Estés, i diu així: la força neix quan l'ànima diu encara no he acabat. Revolution. People that will change the world. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Una seixantena de dotacions dels bombers treballant conjuntament per apagar l'incendi que crema el Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja calcinat almenys 35 hectàrees. Barcelona, Cristian Roldán.
2: Bona nit. A mesura que avancen les hores, els bombers segueixen treballant per intentar deixar l'incendi estabilitzat com més aviat millor. A la zona encara hi ha presència de fum i la pudor a cremat continua sent evident, especialment a tot l'entorn del flanc dret, el que hi ha més pròxim a Torre Baró. Els efectius treballen sobretot en els focus secundaris, remullant-los i buscant punts calents que puguin provocar alguna revifada. També es reforça el perímetre per evitar que les flames puguin tornar a avançar. Les condicions meteorològiques amb un vent que de moment afluixat estan facilitant les tasques d'extinció. Mentrestant, es mantenen les mesures de seguretat, el confinament de Ciutat Meridiana i de Torre Baró i també la trentena d'evacuacions preventives dels edificis que hi havia més pròxims al cap de l'incendi. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada, però el motiu de la possible visita és hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi pot haver les converses de pau estancades entre Rússia i Ucraïna impulsades pels Estats Units, la guerra contra l'Iran i les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. A Alemanya, el conseller delegat del grup automobilístic Volkswagen ha defensat la retallada de 50.000 llocs de treball en una reunió amb 10.000 treballadors de la companyia que l'han escridassat. L'alt càrrec ha reiterat que l'empresa necessita estalviar per sobreviure davant dels reptes geopolítics i la competència. La companyia pretén acomiadar 100.000 treballadors a tot el món i tancar 4 plantes a Alemanya. La retallada de plantilla no afecta, però, la fàbrica de Martorell, de Seat i Cupra, marques que estan sota el paraigua de Volkswagen. El govern espanyol es contradiu sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta d'immigrants. En les seves compareixences al Congrés aquest dimarts, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que els serveis d'intel·ligència van informar d'un augment de les arribades per mar, però que aquestes es van descontrolar per la viralitat de les xarxes i l'absència de policies marroquins. El titular d'Interior, Fernando Grande Perlasca, ha negat, però, avisos d'un assalt tan multitudinari com el de finals de juliol.
3: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
4: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
1: El govern català defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho atribueix a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els alcaldes dels municipis afectats demanen ajudes per poder sufragar els danys per les pedregades i les fortes ratxes de vent.

0: dol als Estats Units per la mort de Dolly Parton als 80 anys. A més de ser la reina del country, la cantant de Tennessee va ser una icona cultural venerada al seu país. Al desembre, Broadway estrenarà un musical sobre la seva vida. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You, que dècades després va versionar Whitney Houston amb molt èxit. Aquesta és només una de les 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene és un dels altres seus hits versionats per cantants com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció a la Saló de la Fama del 2022.
1: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
0: I els esports, David Ubac.
2: El porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol, per la seva banda, està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès assegurant que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola i d'Arne Slot. En ciclisme, Tadej Pogacar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de la Vuelta a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. A la general, Pogacar avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, el també eslové Primoz Roglic. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió. Fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final.
3: Fins aquí les notícies.
4: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
5: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
6: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
5: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
7: Hi ha una cabra que acaba de parir.
8: Ara mateix.
5: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
7: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
5: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Tu, Peyu, surts a córrer, no? A
11: ara m'ha agafat per aquí.
10: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
12: Home, enòleg no soc, eh? Però bueno.
13: Que jo soc de Banyoles?
10: Sí.
13: Tota la vida.
10: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
12: Doncs mira, més li fent cas.
11: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
12: Típic de l'escala.
11: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era. Llavors vaig provar amb la guitarra, també.
14: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
11: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
9: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Catalunya
15: Ràdio. Quil, què fas? Que no comences?
16: Sí, veu, perdona, és que ara estava una mica despistat. Bé, haig de reconèixer que més que despistat, anem una mica cansats. Sembla que he fet aquí una capcinada, una mica, que m'hi han derromiscat una mica. Mira, diré una cosa, reconeixeré una cosa, que costa de fer-la, aquest reconeixement. És que penso que he tingut un somni, fins i tot.
15: Un somni?
16: Sí. És que crec que m'he adormit tant que he tingut un somni, molt ràpid, I saps que somiava? Que no era català, que vivia molt lluny i no era català, i en canvi tenia un desig enorme de ser català. I ja no sé si era un somni, un malson o... Manam?
17: Un moment.
16: Què dius?
17: Que estàs explicant el meu somni.
16: Aquest és el teu somni?
17: Sí.
16: Tu també has somiat això?
17: Doncs sí.
16: Tu has somiat que no eres catalana?
17: Bé, de fet, no sóc catalana.
16: Ah, no ets catalana. I tenies el somni de ser catalana?
17: Sí, i de viure aquí, no? A Catalunya.
16: D'on ets tu?
17: Ja sóc d'Istanbul, de Turquia.
16: D'Istanbul. I volies ser catalana?
17: Sí.
16: Però per què volies ser català?
17: Ja sóc des de fa molt de temps.
16: Però per què? Per què volies ser català?
17: Doncs perquè la primera vegada que vaig venir aquí a Barcelona, l'any 2009, tenia 19 anys.
16: Sí.
17: I em vaig quedar impressionada.
16: Per enamorada? Ciutat,
17: enamorada per aquesta cultura, aquesta llengua.
16: Ah, sí?
17: Sí.
16: I aleshores vas dir, jo un dia vull tornar aquí?
17: Sí, sí, sí. De fet, vaig poder tornar un any. He fet un màster a l'Autònoma de Barcelona i vivia en aquest edifici del carrer de Còrsega.
16: Aquest d'aquí?
17: Sí, sí, sí.
16: Per això hem començat aquí el programa. Està molt bé, això. Sí. Que bo, que bo. I ara passaves per aquí davant.
17: Sí, sí.
16: I m'has sentit dir això del somni. Mira que sóc una mica ruc de dormir-me abans de començar un programa, però vaja, és igual. He tingut un somni i va, i és el teu.
17: Sí.
16: Que me l'explicaries tot i com ha anat tot, perquè això és tan llarg que...
17: És una història bastant llarga, sí.
16: Boníssim, ens encanten les històries llargues. Doncs avui, el somni de la... Com et dius?
17: Nihan.
16: Nihan.
17: Sí.
16: Ho he dit bé, eh? Nihan, el somni, ara al Sense Fronteres.
3: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Doncs avui queda clar que aquest programa ens emocionarà. Ja ho ha fet només començar. Que algú tingui un somni i que el faci realitat és fantàstic. Però que aquest somni sigui vull ser com tu, vull ser català, ha de ser clarament una recàrrega de moral, d'optimisme, de determinació, mida XL o una mica més, si pot ser. Vitamina, clarament, per perseverar. Vitamina per tirar endavant. Vitamina per no defallir. Tenim un país, tenim una llengua que enamora. Deixem-nos enamorar un cop més nosaltres també. I que ningú ens desperti del somni d'un futur ple.

0: Molt bé, doncs som en aquest que va ser el teu barri a Barcelona, o que l'és ara, potser, o...
1: Sí, ara també.
0: També vius aquí?
1: Sí, a Gràcia.
0: Ah, t'havia agradat aquesta zona.
1: Sí, molt.
0: D'acord. Doncs anem a la història, que has dit que era llarga.
1: Sí.
0: Aviam, tu ets una noia d'Istanbul, que hi ha un moment que dius vaig a estudiar idiomes a algun lloc i acabes anant a Barcelona. Per algun motiu en especial, perquè era l'oferta que hi havia, per què?
1: Aviam, és que l'any 2009 vaig venir aquí per estudiar català, no, estudiar castellà.
0: Castellà.
1: De fet. I no tenia ni idea de que...
0: No sabies català... res?
1: No, res de res. Llavors, un dia vaig veure un cartell d'una conferència de La Vanguardia sobre Turquia i l'Unió Europea, en català.
0: En català.
1: I vaig dir, bueno, hi aniré i a veure què tal, no? Si entenc alguna cosa. I sí, vaig entendre la majoria.
0: Sí, ho vas entendre.
1: De la conferència.
0: Sí.
1: I he dit, bueno...
0: Tu en aquell moment ja havies estudiat una mica de castellà i sabies una mica de castellà.
1: Sí.
0: Però català, zero.
1: De res. Bé, una mica de francès, també.
0: Francès, també,
1: sí,
0: també hi pot ajudar.
1: Sí,
0: també pot ajudar.
1: Sí. Llavors, és això. O sigui, després de 2009, aquell any, jo vaig venir aquí cada vegada que he pogut.
0: Sí.
1: I, doncs, després, l'any 2012, vaig venir aquí una altra vegada per fer un màster en documentals creatius en l'Autònoma.
0: I això ja ho vas fer en català?
1: Bé, una miqueta. Teníem classes en català, sí. Després d'això, doncs, vam passar molts anys perquè vaig tornar a Istanbul, vaig anar a Cádiz un any, vaig fer un, bueno, servei de voluntari. Mm-hmm. Després, fa 4 anys,
0: sí,
1: vaig traslladar-me a Madrid.
0: Vas anar a Madrid?
1: Sí, a Madrid.
0: I què ha passat a Madrid?
1: Bueno,
0: Madrid és una ciutat gran.
1: A Madrid va passar que jo vaig anar a Madrid pensant que tornaria a Catalunya. Per mi això era un primer pas, perquè, clar, venir aquí des de Turquia costa una mica, no? La qüestió de visats, de papers, etc. Doncs Madrid era un primer pas, no?
0: Però tenies clar que era un primer pas per venir a Barcelona després.
1: Exacte. Llavors, el que vaig fer és, fa 2 anys, gairebé 3, vaig apuntar-me a classes de català de la Generalitat a Madrid, no? Tenen un...
0: Sí, vas aprendre el català més... El que parles ara el vas aprendre a Madrid.
1: A Madrid, exacte.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Perquè tu tenies clar, torno a preguntar-t'ho, que tu volies venir aquí.
1: Sí. O sigui, jo ara... fa 2 mesos que visc aquí a Barcelona.
0: Només dos mesos.
1: I vaig deixar la meva feina, que era una bastant bona feina.
0: Que tenies a Madrid.
1: Sí, per venir aquí, perquè ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català, jo volia viure aquí, a Catalunya. I, bueno, ara estic realitzant el meu somni, no?
0: Fas uns ulls d'això, d'haver realitzat el somni. Jo faig una altra cara, molt semblant a la teva, que és cara d'admiració, perquè quan algú et diu això et quedes meravellat. Per què? Has pensat per què et passa això? Què t'ha passat amb el català? És un idioma bonic, cert. A nosaltres ens agrada molt. Ens agrada molt que vingueu i que us apunteu al nostre idioma. I que en aquest moment que tenim problemes, que ja també et preguntaré sobre això, és fantàstic que vingueu nous fitxatges, diguem-ne, fitxatges comunitaris, i que vingueu a ajudar-nos. Sou les estrelles que veniu aquí ajudar-nos a marcar gols. Ens emociona molt tot això, però, és clar, tu per què ho fas? Què és el que et fa aquest clic que és irremeiablement definitiu a la teva vida?
1: Crec que això va començar amb el meu amor a Barcelona, com a ciutat. Clar, després de descobrir la ciutat com a tal, jo vaig pensar, jo vull viure aquí i jo vull sentir-me d'aquí, i per poder integrar-me, tenir amics i, no sé, dir un bon dia al forn, no? Al supermercat, on sigui, amb els veïns, tenir una vida així. No sé, és molt important, no?, aquest idioma. Hi ha gent que diu que, per què aprens català, no? A Madrid els meus amics em deien, però el castellà és suficient per poder viure a Barcelona. Jo dic, no. O sigui, jo vull poder anar a teatre en català, cine en català, concerts, tot, esdeveniments, o sigui, la cultura en català.
0: M'està sortint la llagrimeta de l'emoció del que estàs explicant, perquè els teus amics, malauradament, un punt de raó tenen, perquè podries viure en castellà, no ens agrada, i estem lluitant perquè no sigui així, però podries viure en castellà, com tanta gent que arriba aquí, i no nota ni el català, i més a la ciutat de Barcelona, on ara tenim més problemes. Tu, en canvi, em fas una certa militància d'això, però no només quan estàs aquí. Tu estàs a Madrid pensant constantment de venir aquí. Tu estaves a Istanbul pensant venir aquí.
1: Sí, sí.
0: És que és un amor poderosíssim.
1: De fet, quan vivia a Istanbul, jo veia sèries de TV3, no? Plats Bruts, Malí, bé, telenovel·les també, no? Ben del Pla, La Riera, tot. O sigui, Caçadors de bolets, El Foraster, tot tipus de contingut. Perquè, clar, jo no tenia ningú amb qui parlar, amb qui practicar. A Madrid tampoc.
0: Clar, clar.
1: Llavors, és escoltant, llegint, en veu alta també, que m'agrada molt llegir, i sóc traductora.
0: Ah, aquest és el teu ofici, és aquest?
1: Sí, un altre somni meu és...
0: Aviam, tu els somnis els fas realitat, sí. Per tant, digue'l, que segur que passarà.
1: Poder traduir Tirant-lo blanc en turc.
0: Ostres, això són paraules esgruixudes, eh?
1: Sí, sí, ho sé. I no sé com, però encara no existeix una versió en turc. És increïble, perquè el llibre, que són, crec que 976 pàgines, passa molt, o sigui, Constantinoble, els turcs com a enemic, tal, però encara no tenim una versió en turc. Llavors...
0: Hi posaràs?
1: Sí. Home, sí, em deixen.
0: Sí, sí, esclar, t'han de deixar i has d'aconseguir sí. Tot el que calgui, però sí. Quan ella es posa un objectiu al cap, l'aconsegueix, eh? Escolta'm, estic esborronat encara una mica del que estàs explicant. T'hi poses a través de la ciutat, eh? I arribes al català. Una vegada has arribat al català, t'agrada l'idioma, la llengua, t'agrada, la parles molt bé, per cert. Què és el que t'agrada del català, com a llengua, diguem-ne?
1: Com a llengua?
0: Perquè tu, com a turca, és fàcil o difícil aprendre el català?
1: És fàcil. És
0: sí?
1: Fàcil. Per mi és més fàcil que el castellà, ah. Perquè teniu més vocals, més sons, que en turc també tenim, no? I, per exemple, no he de fer el so gràcies, aquest sé que em costa molt, i en català puc parlar bastant bé. Bé, no puc fer el so neutre, encara, això sí que em costa, però a Barcelona
0: tampoc hi ha tant neutre.
1: Tampoc que no.
0: No hi ha tanta diferència. Tots els altres sons els fas molt bé, perquè a més l'accent el tens molt bo, el vocabulari també. No sé si encara has de fer els canvis mentals d'anar traduint del turc al
1: català. No, això sí que no.
0: Ja no.
1: Jo ja penso en català. De fet, ara quan he de parlar en castellà, per exemple, amb els meus companys de pis, que són italians, doncs he de canviar, no? Ja penso en català i em costa parlar castellà i surten coses com boi de boli o coses com... No sé.
0: Catalanades.
1: Sí, catalanades. Sí.
0: Això ens passa a tu.
1: Sí.
0: Molt bé. Mira, escolta'm, aquí tenim una cosa que se li diu la Creu de Sant Jordi, que se li dona a gent que ha fet coses pel país i per la llengua. Crec que estàs fent mereixements perquè algun dia te la donin, eh? Perquè realment tot el que estàs explicant és fantàstic. En aquest punt, tu, com a exemple vital, del que és un procés d'adaptar-te al lloc on tu vols estar, què els diries a tota la gent? Perquè ara tenim una certa problemàtica, no amb la gent que ve, sinó amb el nombre important de gent que ve, perquè com més gent ve, és més difícil que la gent pugui integrar-se.
1: Exacte.
0: És un problema de números, bàsicament. I això, a més, fa que baixi el nombre de parlants, que no és que baixin el nombre de parlants, sinó el percentatge de nombre de parlants, perquè ha vingut molta gent. No tots acaben interessant-se pel català, no tots acaben ni coneixent l'existència del català, no tot és fàcil i ni és de color de rosa. Tu què els diries a tota la gent perquè fessin aquest pensament que tu has fet de dir, escolta'm, ja que estic aquí, i tu no estaves aquí, precisament,
1: no.
0: Però els que ja estan aquí diguin, home, és que és bo saber el català. Què els diries?
1: Clar, jo crec que és una qüestió de, primer, de respecte, no? Perquè és el lloc on vius, si vas a França, aprens francès. Si vas a Alemanya, aprens alemany. Llavors, si vens aquí a Catalunya, has d'aprendre català. És així de fàcil, és molt lògic. I, malauradament, per exemple, a Andorra, per poder treballar, has de saber català, no? Has de tenir un certificat. Però aquí, bueno, són qüestions polítiques,
0: sí.
1: No poden imposar-ho. En castellà també pots treballar, etc. I també hi ha moltes opcions, no? Moltes opcions per poder aprendre català. O sigui, la gent catalana és bastant oberta en contrari que, com diuen, sí, no, en general, que
0: són molt tancats,
1: sí, tal. No, no, no, no és així, perquè hi ha molts grups, per exemple, cada diumenge hi ha trobades de vermut internacional en català.
0: Trobades de vermut?
1: Sí.
0: Ah, està bé, està bé.
1: Sí, sí, sí. Del grup Mantinc el Català, doncs jo intento anar-hi cada diumenge, així conec gent.
0: Perdona, perdona'm una cosa, eh? Ara haig de fer aquí una parada, perquè he anat assimilant tot el que explicaves, sí, però hem arribat aquí a una cosa bastant gruixuda. És turca, és d'Istanbul.
1: Sí.
0: Allà es va enamorar del català, havent vingut aquí, però allà ho va mantenir. Va anar a Madrid, però sabent que volia venir a Catalunya. Ha arribat a Catalunya, parla aquest català fabulós, està fent una crida a la gent a que aprengui el català. I a més, et mous amb la gent de Mantinc, que ja són aquells que, a més, fan aquesta acció de voluntàriament mantenir el català.
1: Sí, sí, sí. De fet, m'agrada. M'encanta, perquè cada vegada, cada setmana, tenim gent diferent. I jo, com a estrangera, doncs em sento molt bé, molt acollida entre els catalans. I no tinc un grup de turcs, per exemple. Jo em moc bastant entre catalans, perquè, clar, he vingut aquí per parlar català i viure a Catalunya així, no?
0: Has notat, perquè a mi m'ho has notat, eh? Perquè se m'ha vist, o se m'ha notat, o se m'ha sentit, vaja, que emociona quan tu dius que ets de fora i parles aquest català. Notes a la gent aquesta emoció?
1: I tant. I quan dic que vaig aprendre català a Madrid, més.
0: Sí, clar,
1: més, sí, sí, sí, encara més.
0: Encara més. I que tinguessis aquest desig de fer realitat aquest somni i que l'hagis fent realitat. Escolta'm, el futur... Tu ara ja ets una dels nostres i, per tant, el futur també et pertoquen a tu. No sé com ho veus, perquè aquí estem preocupats, perquè la inèrcia mundial és que les llengües petites ho passin malament. Si no tenen instruments molt potents, encara els hi costa una mica més. Tot plegat fa que molta gent digui que la situació pot arribar a ser molt complicada, numèricament i en percentatges ja ho comença a ser, sí, i hi ha molta gent que està una mica com espantada de la possible desaparició d'una llengua que té mil anys, que té una cultura, sí, enorme,
1: sí, sí,
0: i que ha estat estroncal en la manera de ser català, i sense el català no existiria Catalunya. Això ho defensa moltíssima gent i crec que és bastant versemblant de defensar-ho. Tu, que vens de fora, que vens amb energies noves, amb aquest somriure poderós que tens, amb aquests somnis que fas realitat, com ho veus?
1: A veure, jo crec que la primera cosa que s'han de fer els catalans és no canviar la llengua. Jo, per exemple, vaig anar a l'oficina d'atenció ciutadana, no?, a Gràcia, i vaig començar amb un bon dia. I em van respondre en castellà.
0: I què vas fer?
1: Vaig seguir parlant en català, clar, això ho faig sempre. I després van seguir parlant en castellà i al final em van preguntar, però de debò que entens el català? Jo dic, sí, sí, sí, perfectament, no hi ha cap problema.
0: Però perdoni, és que no només entenc el català, és que l'estic parlant, que és un grau més.
1: Clar, clar, clar, sí. Doncs jo diria que aquest és el problema més greu, que com veuen un estranger o una estrangera, potser és sense adonar-se'n, no?, per ajudar o per, no sé, per ser amable, potser.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però el que nosaltres necessitem és que ens parlin en català. I així podem practicar i podem integrar-nos millor.
0: Doncs mira, el món dona moltes voltes i nosaltres n'hem donat una de sencera perquè hem anat a parar al mateix lloc on tot va començar, en aquella primera vinguda aquí, i aquest descobrir Barcelona i aquest descobrir el català i fer realitat el somni. Et sé que en tens un altre, perquè ja l'has dit, el del tirar el blanc.
1: Sí.
0: Aquest esperem que faci realitat, ja ens ho faràs saber. En qualsevol cas, gràcies per aquesta interrupció que ens has fet al començament del programa, perquè és un regal que ens has fet estar aquí i explicar-nos aquesta història que diu que els somnis, que demostra que els somnis es poden fer realitat. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Em vaig molt emocionat, que no sé ara cap on tirar ni què fer. Arrossego els peus perquè no em mouria d'aquí, perquè aquesta història és que ens ha corprès, ens ha captivat. És increïble el que passa, el que arriba a passar. Uf. Va, fem una, no sé, fem una roda, aviam si sé endreçar-me una mica, que entre el somni primer i el somni que s'ha fet realitat després, veieu com les coses poden ser realitat. És magnífic. Per nosaltres sempre és un somni, i també es fa realitat, sempre anar-nos trobant. Olga, què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
0: Amb l'Olga. Ets un somni fet paraules. Què expliques, doncs sí, Olga?
2: Avui la cosa també va de somnis.

0: Mira, Kilian, tanca els ulls. Imagina't un ciutadà de l'imperi romà ajagut sota una olivera, endormiscat, que quan es desperta diu: he tingut un somnium. I ara, un alumne d'un filòsof grec despertant-se al mig de la classe i et diu: he tingut un oneiros. Doncs d'ells ens ha arribat el mot somni i l'adjectiu oníric. Però quan perseguim un somni, com és el cas d'avui, el que tenim és un anhel. I si busques l'etimologia d'anhelar, et remeta a l'anar, en el sentit de respirar amb dificultat, d'exhalar agitadament, i més tard acabar sospirant per alguna cosa, anhelant-la. Jo soc molt de somiar desperta, i quan ens il·lusionem amb alguna cosa, diem que somiem perdius o que somiem ous. I mira, potser per això diem que algú és un somiatruites. I ara, una informació de servei. Diuen que menjar olives per sopar fa somiar. I això ho diu el refranyer, i t'ho ratifico jo, que sóc una gran fan de les olives i que he tingut molts malsons quan n'he menjat de nit. Però una vegada una dona sàvia em va donar un consell que jo trasllado sense cap base científica, aviam, però que a mi m'ha funcionat. Si no vols tenir malsons, menja-te-les de dues en dues. En nombres imparells, ni ho somis.
1: Que bo!
0: Eh?
1: Doncs millor 40 que 30, 37.
0: Que 33.
1: Que 33. Visca les olives. Mira, el meu respirar és un anhel de somiar junts amb tots els oients i sempre al teu costat. Que vagi bé.
0: Bona nit.

0: Peons Sense Fronteres és un somni en si mateix, avui amb més motiu encara, perquè han començat fent realitat el somni de la Nian i hem seguit somiant i ara el programa, bé, no és que s'hagi esgotat, però anem voltant per aquí i el temps es va...
1: Kilian, una cosa.
0: Sí? Què dius?
1: Doncs que ara toca primer música.

0: Molt bé, doncs, sense fronteres, movent-nos com sempre i...
1: I ara...
0: Què dius, ara?
1: Un quasi.
0: Un quasi.
1: Un sempre.
0: Un sempre.
1: I un com mai.
0: I un com mai. Aviam, provem-ho. Parlo amb qui?
1: Amb el Jordi.
0: Jordi, molt bé. Jordi, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Em diuen que ets un quasi, un sempre i un com mai. No sé si això et defineix molt. Ara em passen aquí un paper que, aviam, deixa-ho llegir. Bé, semblaria que potser sí que t'explica. Un quasi perquè diu que voltes molt pel món, però que quasi sempre ets un quasi resident. Però no arribes a ser-ho. Podria ser, això? Sí?
2: Sí, s'encaixa bastant.
0: Molt bé. També em diuen que potser podria ser un sempre... Un sempre ets una mica foraster.
2: Això també, sí. Sempre foraster.
0: Veus, ja en tenim dues. I la tercera, aviam, aquesta està aquí més enrere. Molt text, m'han posat per explicar-m'ho, però aviam, vaig a llegir-ho aquí en diagonal. Ah, em diuen aquí un com mai. Com mai a prop... del paradís. Podria ser també això, que estiguessis molt a prop del paradís, o ja no tant?
2: Tot depèn de com es miri, però si el lloc on soc ara hi ha molta gent que el considera paradís.
0: Aviam, doncs, anem al paradís, o el que es considera com un paradís. On ets, Jordi?
2: A la República Dominicana.
0: Home.
2: Santo Domingo.
0: Home. Sí, quadraria bastant amb el que la gent entén com un paradís. Tu ja hi posaràs els peròs més endavant. I ets des de fa quant?
2: Ara 2 anys i mig.
0: 2 anys i mig. Però abans em parlat de quasi resident, sempre foraster, i m'ha semblat que ho dèiem en plural. Vol dir que no només és aquesta la teva experiència, la de la República Dominicana, que has voltat més.
2: Sí, he estat en altres països com a expatriat, fent projectes, i vaig començar a l'Àfrica. Vaig estar a Ruanda 4 anys i al Camerún també 4 anys. Si vaig fer una petita incursió a Europa, al continent europeu, als Balcans, a Sèrbia, i ara, després d'un any a Brussel·les, vaig venir cap aquí a República Dominicana. També cobrim els projectes que es fan a Haití, però des de l'altre costat de la frontera.
0: Molt interessant, això. Tot això com es cus? Amb quin fil es cus? Perquè, clar, has anat a llocs molt diferents, sempre per un mateix motiu, sempre amb un mateix fil colliga tot?
2: Sí, sí, sí. Són projectes de cooperació que finança la Unió Europea. I llavors tenim el personal de la seu que està a Brussel·les, però sempre hi ha gent sobre el terreny per coordinar els projectes i per fer el seguiment de com avancen i les modificacions, també trobar la gent que els posa en pràctica.
0: I tot això sumat, cadascuna d'aquestes destinacions, fa un total de...
2: 16 anys fins ara.
0: 16 anys fora de casa?
2: Sí, més el temps que vaig estar estudiant a Alemanya, sí.
0: I quan van ser a Alemanya, ho dic per arrodonir-ho ja?
2: 3 anys més, jo diria que ara farà 20 anys.
0: 20 anys rodons, va, 20 anys rodons fora d'un quasi, un sempre i un com mai.

0: Jordi, d'entrada una cosa. Jordi, què més? Perquè, esclar, t'hauríem de saber identificar més. Jordi?
1: Cadilla Falcó.
0: Cadilla Falcó. I ets
1: són
0: de...
1: els cognoms.
0: I ets de...
1: De Barcelona.
0: De Barcelona.
1: Vas néixer a Barcelona.
0: Vas néixer a Barcelona. Molt bé. I ara ets a la República Dominicana. D'entrada, la primera cosa que hem de fer és si sí o si no, si és el paradís o no és el paradís. Després ja farem el teu recorregut vital, però ara, d'entrada, la gent ho ha de saber, això. Perquè molta gent hi va de vacances i torna amb la sensació de sí, sí, si no és el paradís, ja sembla. Algú aixeca més la mirada i diu, home, més enllà de la tombona veig que alguna cosa no és perfecta. I potser com més aprofundeixes, més temps tens de notar que hi ha peròs a la cosa. No ho sé, tu portes aquí un temps més llarg, que no pas un turista, sent un expat, tu mateix t'has qualificat així, ara que es fa servir tant aquesta expressió, com a quasi, com a sempre, com a quasi resident i com a sempre foraster, què et sembla la República Dominicana? Més a prop del paradís o una miqueta més lluny?
1: El que passa és que els turistes normalment venen per poc temps i es queden en zones molt concretes. El més conegut és Punta Cana, i evidentment els resorts estan preparats per fer sentir a la gent aquesta vibració d'estar al lloc perfecte i en el moment perfecte. El clima hi ajuda molt, evidentment aquí no fa freds, excepte les muntanyes, però està molt lluny de Punta Cana. I sí, hi ha una cultura, hi ha molts anys, moltes dècades d'inversions i de preparar tot l'escenari perquè la gent s'hi trobi ben a gust. Les platges, jo diria que sí, són més boniques que les que estem acostumats a veure a la Mediterrània, més espectaculars, amb sorra més fina i molt més grans, però tampoc no són, jo diria, no són les millors del món, però vaja, potser s'hi assemblen.
0: Molt bé.
1: I el que té una mica trist és que darrere d'aquest escenari tan bonic hi ha coses que no funcionen tan bé i hi ha molta gent que pateix i que treballa i viu en condicions que no s'expliquen, però que en molts casos no són paradisíques ni molt menys.
0: Són allò dels extrems, d'un extrem molt positiu o molt afalagador visualment a un altre de bastant més decebedor, diríem.
1: Sí, i després també hi ha que la resta de l'illa doncs hi ha molts pobles i ciutats petites que no són paradisíacs ni molt menys, i hi ha molts temes d'infraestructures i de serveis que encara estan per desenvolupar bastant, les queda bastant per arribar a un nivell acceptable.
0: I tu no vius en un resort?
1: No.
0: No? I per tant toques de més a prop aquesta realitat i a més forma part de la teva feina, no? Això de promoure la cooperació. En què estàs posat ara aquí a la República Dominicana?
1: La República Dominicana, la cooperació es basa sobretot en els temes de comerç i en temes del sector privat, també d'educació i de salut, però a Haití fem coses molt més bàsiques com intentar mantenir les famílies a flot malgrat la crisi d'aquesta guerra interna de guerrilles, de gangs que hi ha sobretot a la capital, i en temes de nutrició i salut també, però infraestructures molt més bàsiques i a intentar ajudar que hi hagi un mínim de governança.
0: Això es fa des de la distància o amb incursions, diguem-ne, periòdiques, i aneu, i teniu accés? S'ha de fer exclusivament des de la distància tot el que es pugui fer a Haití? Com està?
1: Els expatriats també estan, els que porten els projectes també estan expatriats de Santo Domingo, però fan missions una vegada, una setmana cada dos mesos, més o menys, van allà, i sí que poden trobar, reunir-se amb els socis locals, però hi ha moltes zones que són vermelles i no s'hi pot anar, amb el qual és un contacte limitat, però com a mínim coneixen el terreny i coneixen els nostres socis. Jo fa uns temps que estic a la part de finances i llavors ara viatjo molt menys i no em criden a visitar els projectes, però tinc intenció de tornar-hi.
0: Sí?
1: A la part operacional, sí.
0: Ho trobes a faltar?
1: Perquè no ho trobo a faltar, la veritat. Molt més interessant que estar darrere l'ordinador i seguint números i informes.
0: I, per tant, t'interessa més veure-ho de primera mà, trepitjar el terreny, parlar amb gent, apropar-te a la problemàtica, notar amb què pots ajudar. Suposo que tot això és una part que deu satisfer de la teva feina.
1: Exactament, sí, és una petita gran recompensa de saber que els esforços, encara que ens compensin amb els sous o amb altres condicions, a més, la teva dedicació com a persona d'estar vivint en un altre país té una utilitat superior, diguéssim, una miqueta més filosòfica. Mm.
0: Tu vius, Jordi, a Santo Domingo?
1: Sí, vivim a la capital.
0: Mm. I què tal viure a la capital? Com és la capital?
1: És bastant més gran del que jo imaginava i té molt de trànsits i molt de, moltes complicacions, com deia, d'infraestructures i serveis, però a part de ser amb molt de fum i bastant bruta, és molt sorollosa i el problema principal és el trànsit a les hores punta.
0: I sobrevivint al trànsit i pots fer una vida agradable, com és la vida un dia a dia d'en Jordi aquí a Santo Domingo?
1: El dematí corre per arribar a l'oficina i passar-hi el dia amb l'aire condicionat, aconseguir alguna cosa per menjar al migdia i passar les hores el millor possible amb els nostres informes i amb els companys de feina. Sí, sempre hi ha algunes notícies de fora que influeixen els intercanvis amb la gent que està aquí, per exemple, o a Brussel·les, però bàsicament de 9 a 5 és oficina i després de les 5...
0: Aviam, aquí, després de les 5, què
1: passa? La seva vida. Bueno, els que tenen sort de tenir la seva colla fidel, doncs fan les seves activitats d'esport o d'anar a aprendre o d'anar a conèixer llocs, i els que no, doncs cap a casa i família, la majoria dels que estan en família, i si no, fer esport i també preparar-se pels sopars i per les tasques més rutinàries de casolanes. Yeah. En el meu cas, com que no estic sense família, doncs puc triar més.
0: Molt bé.
1: I també faig altres activitats de música, de fer coses a distància amb la gent amb qui intento seguir en contacte malgrat la diferència horària. Mm. I els caps de setmana, sobretot, sortir de la ciutat tant com es pugui, anar a les platges, que també s'han d'aprofitar, però no vaig a Punta Cana perquè està molt lluny.
0: I on vas?
1: Els llocs de muntanya.
0: A on vas? Perquè així més... ens anirà bé com a guia una mica turístic, aprofitar el Jordi perquè ens digui on s'ha d'anar, Punta Cana a banda, i les Terrenes a banda, i altres d'aquests llocs i destinacions a banda, on s'ha d'anar, on s'hauria d'anar?
1: El nostre racó secret més a prop de Santo... No és secret, però vull dir, el nostre amagatall més a prop de Santo Domingo es diu Juan Dolio, seria com Dolio, però sense accent, Juan Dolio, i té una platja que té una espècie d'accés privat que es diu Hemingway, la platja del Club Hemingway. Però al voltant d'aquesta hi ha Guayacanes i una miqueta més cap allà hi ha Bayahibe, que és la meva preferida de l'illa, perquè és la més, dintre de les boniques, és la més tranquil·la, la més autèntica, la més local. No hi ha tanta gent que ve amb els resorts, sinó hi ha tant de moviment, i la gent que hi va són més els dominicans i dominicanes.
0: Apuntadíssima, apuntadíssima. I escolta'm, això igual trobes un augment de presència de catalans de manera injustificada, potser serà culpa del programa i de les teves explicacions.

0: Escolta'm, i l'altra cosa que marca molt la cultura d'un país i a la que un s'hi ha d'acostumar és, o és la gran disjuntiva, pa amb tomàquet o i el plat tradicional del país. Tu estàs tirant cap a la cuina del país, encara conserves la pròpia, després de tants moviments, ja no sé quina és la pròpia teva, però suposo que el pa amb tomàquet sempre va a la butxaca d'un català, no?
1: Sí, pa amb tomàquet, ocasionalment, no el faig gaire sovint. Jo sí cuino bastant el meu estil, perquè no menjo carn ni perquè tinc una dieta una mica diferent, però aquí el que es troba més són l'arròs i les mongetes seques, mongetes negres sobretot, i el que en diuen la bandera, doncs porta la carn vermella o amb el seu brou de carn molt caldó, molt espès, que es barreja amb l'arròs i amb el moro, que en diuen. I això es pot trobar a tot arreu, tots els dies, a un preu molt raonable, però clar, també hi ha nivells de qualitat i també es troben altres varietats més sofisticades o amb preus bastant més exigents.
0: I tenim arròs amb tot això que tu dius per molt de temps, o canviaràs per un altre plat, vés a saber en quin lloc del planeta d'aquí a poc, o algun dia hi haurà samfaina perquè tornaràs aquí?
1: Espero que la samfaina no es faci esperar massa, però encara em queden uns anys d'activitat i sí, tinc ganes de tornar cap a països més propers a la Mediterrània, tot i que el més probable que em quedi a l'Àfrica o a l'Orient Mitjà, però el Carib està molt bé com a lloc per viure i també està bé conèixer-ho, però a mi com a català, sincerament, em queda una miqueta massa a prop la seva cultura i al mateix temps lluny. I com que allò que comentàvem abans, que sempre és foraster, només que parlis 15 segons ja saben perfectament que no ets d'aquí i sempre et tractaran diferent. I al mateix temps tu dius, no, però si som gairebé, som molt propers, però encara que parlis castellà i que tens parlar com ells, no ho aconseguiràs. Mai no seràs un mes de la colla d'aquí. Llavors, tant per tant, ser foraster, prefereixo ser foraster en un lloc on hi hagi una diferència real i que pugui aprendre més coses.
0: Doncs escolta'm, esperarem allà on siguis, allà on forastegis a partir d'ara, allà on siguis el pròxim foraster, i ja mirarem de tornar-te a contactar perquè ens expliquis la realitat del país on estàs. És un català que va saltant, i que ha passat del quasi, del sempre i un com mai, per seguir sent sempre i com sempre un català que va pels llocs, però que continua dos cops com a mi, em diu, no gaire per setmana, però porta el pa amb tomàquet a la butxaca. Escolta, moltes gràcies, Jordi, que vagi molt bé per aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gaudeix a partir de les 5 de la tarda, ja entès, de totes aquestes altres activitats, i ens retrobem a les platges, que ara no esmentarem per no cridar a massa gent que vingui, aquests amagatalls teus aquí, a prop de Santo Domingo. Una abraçada molt gran.
1: Igualment, gràcies a vosaltres. Bon vespre.

Doncs bé, fins aquí l'estiu, pel que fa com a mínim a aquest programa, la calor segurament continuarà. És cert que la setmana que ve hi tornarem, però vestits ja de temporada. Amb les mateixes ganes de les tres anteriors, de les tres temporades anteriors, en aquesta segona etapa ja del Sense Fronteres. I som per defensar la llengua, per sumar-nos a totes les causes individuals i col·lectives, per mantenir la cultura, per mantenir, de fet, el que som. I ja sabeu on som, també. Estem al vostre servei, com a emissora pública. D'aquí a pocs dies encetarem tots junts, esperem, noves aventures. I ho volem fer amb tots vosaltres. Gràcies una vegada més en nom de l'equip. Gemma Safontria, boníssim equip, eh? Gemma Safontria, Mònica Muñoz, Olga Clapés, Carme Montero, Rosa Silloé, el fitxatge estel·lar d'aquest estiu del Cesc Bertran. Moltes gràcies, Cesc, també. Gràcies a tots per ser amb nosaltres. Sempre sense fronteres, sempre al català.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional Espanyola contra un aficionat del Barça que portava una estaleda a la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policia s'extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació del cos.
2: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
1: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges.
1: El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur.
3: Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol, mentrestant, fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea.
1: La Xina ha defensat la legalitat de la seva relació econòmica amb l'Iran l'endemà de l'anunci de sancions de Washington contra els països que facin negocis amb la República Islàmica. Segons Teheran, el principal mediador pakistanès els ha dit que els Estats Units volen tornar a negociar. Mentrestant, l'Iran i Oman estudien obrir un corredor temporal a l'estret d'Hormuz. El biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026 que atorga la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic.
3: Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament, ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat, fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports. El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
3: L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada.
1: Aquest dimarts s'ha disputat, podríem dir, un partit més pendent de la primera jornada de la primera divisió de futbol. Amb aquest resultat, València 0, Betis 1.
3: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès assegurant que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola i d'Arne Slot.
1: I Tadej Pogacar s'ha imposat en solitari en la quarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. a la general. Pogacar, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon classificat, el també eslovè Primoz Roglic.
0: Fins aquí les notícies.
4: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
7: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
5: El divan, el valor de la conversa.
8: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
5: El divan amb Sílvia Coppolo.
9: El divan s'hi està divinament.
5: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.

0: Segur que heu sentit algun cop que les dones tenim un sisè sentit. Aquest sisè sentit és sinònim d'intuïció, allò que sabem sense que passi pel sedàs del que és racional. És una saviesa intrínseca que a vegades no valorem prou. De fet, si no li fem cas, molt sovint ens en penedim. Allò que ens va semblar correcte en una primera impressió sol no fallar. La nostra convidada d'avui, podríem dir que en aquesta intuïció que li venia de sèrie s'hi va posar unes antenes i un rètol. Li agrada dir que és practicant de xamana. No és una descendent dels xeroquis, sinó d'aquí la vora, però la seva intuïció li diu que no s'equivoca posant-se aquest títol nobiliari.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: comencem les dones i els dies d'avui. Dilluns passen 7 minuts de les 9 de la nit i sentim aquesta cançó de la Holly Humberstone, que, clar, jo ja com ho veig tot en clau xamànica, jo pensava, Humberstone és la Holly Pedra Riu, com li diríem en el món dels xamans, que acaba de treure un disc sobre la seva intuïció, sobre l'amor. Es titula Cruel Wall. Avui intentarem deixar les crueltats fora, parlarem més tard, després de conèixer la Tuti Cirera aquesta setmana. Avui també ens acompanyarà la Mar García Puig per parlar-nos de si és possible una intel·ligència artificial que vagi a favor de les dones, que sigui una intel·ligència artificial feminista. Això és possible? Intel·ligència artificial feminista, tot en una mateixa frase? Ho sabrem aquesta nit. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. I com dèiem, començàvem el programa d'avui i, clar, jo he dit això que comencem parlant d'intuïció, que la intuïció és el més sant que tenim. I Tuti Cirera, tu què en penses? Com estàs?
1: Hola, bona nit. La intuïció, jo crec que la intuïció té un paper molt important en les nostres vides i que a vegades ens en oblidem d'ella. I quan li fem cas, passen coses, i passen coses prou interessants.
0: Doncs avui parlarem amb tu d'intuïció, d'aquesta manera de viure que no passa potser pel sedàs de lo racional. Et fas dir xamana, ara explicarem què és exactament això, però tu et dediques a fer pedagogia també artística, a acompanyar bloquejos creatius, bloquejos vitals, et tallers, fas xerrades, fas cursos, també tires les cartes, però tarot evolutiu, no us explica si un dia tindreu un nòvio o si la setmana que ve coneixereu l'home de la vostra vida. Més aviat explica en què esteu ara, com esteu ara, etc. I, clar, t'hem portat aquí al programa perquè teníem molta curiositat. Et vam conèixer en una exposició que fa poc es feia a Vic, que és aquest Instruments de l'Ànima que feien al Museu de la Pell de Vic, i vam veure que hi havia una xamana a Tona. I vam dir, a veure, un moment, xamana i a Tona, què és això? Explica'ns per què xamana i per què has triat aquesta paraula.
1: Jo diria practicant xamànica, perquè sempre implica, ser xamana implica que hi ha d'haver, no és un nom que tu et puguis posar, sinó que hi ha d'haver un reconeixement d'un grup o del teu entorn per dir-te xamana.
0: I escolta, no te'n reconeixen a Tona, això?
1: A Tona, doncs no sé si a Tona se'm reconeix. En tot cas, sí que hi ha persones que em venen a veure i amb les que tenim molt contacte. Però, clar, dir practicant xamànica vol dir una manera d'entendre la vida i una manera d'entendre les connexions amb tot el que representen les persones i tot el que ens envolta.
0: I perquè la gent no pensi en esoterismes estranys, a mi m'agradaria que ho aterressin molt, això, no? Però explica'ns què és un xaman, perquè jo crec que tenim la idea de les pel·lícules d'indis, dels Cherokees i els Sioux, i de sobte ve el cap de la tribu allà, que li diuen que és el xaman, i clar, ens hem quedat amb aquest imaginari, però això no té a veure amb el que fas tu.
1: Clar, podríem dir que el xamanisme és la pràctica espiritual ancestral més antiga que existeix. Per tant, el nostre imaginari se'n va molt ràpid, a les tribus nord-americanes o centroamericanes, sud-americanes o siberianes. El que és curiós és que en tots els xamanismes que hi ha i que existeixen hi ha coses en comú. Llavors, des de fa anys hi ha hagut persones que s'han dedicat a estudiar-ho i, per exemple, hi va haver un antropòleg, el Michael Harner, que es va dedicar a veure què tenien en comú tots aquests xamanismes i de quina manera podien portar l'essència del xamanisme a Occident, també. perquè és evident que, clar, jo ara no vaig vestida ni amb plomes, ni vaig, no?
0: És la ràdio, però...
1: Tu em veus.
0: Ve amb texans, unes bambes, una samarreta... No li veiem cap tret així característic. I de moment no has començat a fer allò dels indis, no?
1: No us espanteu. Vaig néixer a Tona, i en aquests moments visc a Tona, també, des de fa uns anys, i per mi el que és molt important és entendre que del xamanisme hi ha algo que ens pot ser com molt beneficiós a totes nosaltres.
0: Xaman té un significat, que me'l deies ara quan estàvem a punt d'entrar, que és molt bonic. Què vol dir xaman?
1: Sí, xaman és una paraula d'origen siberià que queda molt exòtica, i és, el seu significat és persona de coneixement. Per tant, xaman, xamana, perquè a vegades parlem en masculí, però hi ha moltes xamanes, sí. I les xamanes han existit sempre.
0: I de fet n'hi ha moltes, i de fet en els últims anys n'hi ha més, potser fins i tot, que d'homes, però ens hem quedat això, no?, amb aquest món que ens han explicat una mica de les pel·lícules, on sempre, pràcticament sempre, el xaman és un home, i el que té saviesa és l'home.
1: Hi ha moltes dones xamanes, hi ha cultures, com alguna cultura a Corea, per exemple, sempre hi ha hagut moltes dones xamanes. Llavors hi ha cultures que sempre han tingut dones, també. I, clar, venim d'una llarga tradició on el món, tot el que és la masculinitat, ha imperat d'una manera molt forta, i a vegades hem quedat també les dones com relegades, però sempre hi ha hagut xamanes.
0: Sempre hi ha hagut xamanes, i avui en tenim una aquí, Les dones i els dies. La dona que sap coses, que és sàvia, podríem dir. Quan entra el xamanisme a la teva vida? Crec que la teva filla és una mica la culpable, entre cometes, que això em crida molt l'atenció. O sigui, la teva filla va dir... Per què no ens fem xamanes o alguna cosa així? Com va anar això? A veure,
1: explica'm. Això va anar... Sí, és divertit, perquè la vida a vegades ens porta per uns camins ben curiosos. La meva filla...
0: Perquè tu venies, del món de la història de l'art, havies treballat a la Fundació La Caixa, per exemple, al Laboratori d'Arts, vull dir, venies de la pedagogia artística, de la didàctica, del món de la universitat. O sigui, aquí la xamana nostra d'avui, Les dones i els dies, és doctora, té màsters en educació, diplomada en expressió plàstica, llicenciada en filosofia i lletres. Vull dir, ara no passaré tot el currículum, però vull dir que hi ha tot un coneixement acadèmic darrere.
1: Sí. El que he trobat sempre molt curiós és que el món de l'art està ple de xamanes i de persones.
0: Sentit?
1: Amb el sentit de que socialment la manera d'expressar allò que potser no era tan racional ha estat un mitjà, sempre el mitjà artístic. Després m'he trobat sempre molt a gust en el món artístic perquè he pogut expressar tot allò que sentia, també.
0: Explica'ns això de la filla. Sí, que m'ha encantat.
1: No ens perdem. Sí, la meva filla, la Mar, quan ella tenia 20 anys, em va dir que volia aprendre xamanisme. Hi ha molts tipus de xamanisme diferents, i bé, vam estar mirant a través de la meva parella, l'Alfonso, que coneixia, ell viu aquí a Barcelona, i coneixia l'Instituto de Estudios Chamánicos, coneixia alguna persona que hi havia anat, i li va dir, si vols fer xamanisme, doncs potser que facis en algun lloc que hi hagi un xamanisme seriós. I va ser així com vam conèixer, doncs, el director i cofundadors, que és la Maria Luisa Freijeiro i el Héctor Adell, i ens vam apuntar al curs inicial i el vam fer juntes. Jo li vaig demanar a la meva filla si li importava que m'apuntés, i vam venir aquí a Barcelona a fer la primera introducció al xamanisme.
0: Clar, dit així, és curiós, perquè ningú pensaria que és una cosa a la que t'apuntes, com aquell que s'apunta a italià o el que sigui. Vau començar amb aquest curs, però en realitat el que has après és a connectar el que és tangible amb l'intangible, podríem dir-ho d'aquesta manera? O com?
1: Sí, podríem dir que el xamanisme, o la persona practicant xamana, és com un pont entre aquesta realitat i les altres realitats. Podríem dir la realitat nostra, que és la ordinària, i les realitats no ordinàries. I és com establir un pont entre els dos, entre les dues realitats. El que va ser molt curiós és que des del moment en què la meva filla i jo vam començar, totes dues vam sentir que estàvem a casa. I vam sentir que tot el que ens explicaven formava part de nosaltres. Res era estrany. i el que sí que ens donava era un mètode i una disciplina per fer-ho. Que a vegades hi ha persones que tenen moltes percepcions i se senten molt perdudes perquè no tenen un mètode o no donen validesa a allò que senten.
0: Perquè tu, per exemple, abans d'apuntar-te a xamanisme, tenies ja intuïcions, és a dir, a vegades veies coses que les altres persones no veien, què és el que senties?
1: Sí, sí, clar. Percepcions i abans parlàvem amb tu. Hi ha una cosa que sempre m'ha estat molt fàcil, que és veure la bellesa de les persones. I això ho puc veure. I a vegades, quan vaig pel carrer, puc veure la bellesa de les persones.
0: O és que hi ha molts guapos, eh?
1: Sí, però guapos i guapes, eh? I no únicament una bellesa externa, sinó una bellesa interna. Mm-hmm. Aquesta és la que veig. L'externa no, em pot passar també per alt, m'agrada, sí. Però em pot passar molt per alt.
0: La bellesa que tenim tots.
1: Sí, sí. Però hi ha una bellesa molt profunda.
0: Però recordes potser en algun moment a la teva vida, a la infància fins i tot, o en algun moment en què sentissis alguna cosa més que aquesta bellesa de la que parlem?
1: Sí, clar, per exemple, tot això són percepcions ja que tenen a veure molt, per exemple, per mi el món dels somnis sempre ha estat molt real. I jo tenia, des de molt petit, els meus amics dels somnis. I me'ls trobava una vegada i una altra vegada. I m'ho passava molt bé amb els meus amics dels somnis. I eren diferents dels
0: meus amics. Però vol dir que tenies somnis premonitoris? O...
1: No, no necessàriament. No necessàriament.
0: Però tenies converses.
1: Però tenia converses, sí. I em passaven coses. I, per tant, això podia ser estrany. Moltes vegades es porta molt de silenci perquè no es parla. I si es parla, l'entorn ho troba estrany. Però això forma part de la vida. I està amb nosaltres.
0: Avui coneixent a Tuti Cirera, la nostra aprenent de xamana, hem de dir, practicant. És que practicant, jo sempre penso en algú amb una agulla, en practicant, sí, però no passa res.
1: No.
0: El meu cervell va cap allà. Jo vaig patir d'asma de petita i quan deien, espera que ve el practicant, jo era com, mare meva, amb una indicció allò de 3 metres.
1: No, jo no porto cap agulla.

0: Clar, hem d'explicar, ens estem fent moles misterioses, però tu tens la teva clientela, no sé si els dius clientela o com els dius, o persones que venen a la teva consulta.
1: Sí, no els hi costumo dir clients.
0: Clients és que és
1: no,
0: una mica...
1: clients és com molt... el...
0: no molt sé. Capitalista.
1: Sí, és que sí.
0: Sona fatal.
1: Sí, sí, a mi també em sona
0: però,
1: fatal.
0: Però et venen a veure molta gent perquè estan en moments difícils de la seva vida, perquè estan perduts, també molts artistes potser que volen trobar el seu camí, i el que fas tu... A veure, tu em dius si m'equivoco, és com connectar-te amb uns guies i què fas? Dones solucions? Fas preguntes? Com guies a la gent? Què fa el xaman? Guia? Perquè veu més que el qui té davant?
1: Clar, estem parlant de coses diferents, jo utilitzo instruments diferents, per exemple, doncs com a practicant xamànica, el que faig és, jo puc anar a buscar informació, jo faig viatges xamànics, i em puc moure pel món de dalt, pel món del mig i el món de baix. El món del mig és on vivim nosaltres i puc anar a buscar informació. El món de dalt és un món més eteri, és diferent, no forma part de la nostra realitat. I el món de baix és un altre món, diferent del món de dalt, on s'hi pot anar a buscar informació. Llavors, depèn, a vegades vaig a un dels tres mons en funció de la informació que vaig a buscar. I també acompanyo a persones a trobar els seus animals xamànics o tòtems. S'explica en moltes tradicions que des de que naixem tots tenim un animal que és com... un acompanyant que ens dona força, que ens ajuda i que està amb nosaltres, que ens guia moltes vegades i que sovint el perdem perquè no li fem cas, però està allà com adormit. Després és com despertar aquest animal i que aquest animal t'acompanyi. I és molt bonic perquè, de fet, a la vida podem estar molt acompanyades, però sempre estem soles. I quan tens animals o tens guies, no et tornes a sentir mai més sola. Això és molt maco.
0: M'agrada aquesta idea. Si no tens un animal de companyia...
1: Tens un animal de poder.
0: Exacte, un animal totèmic que el tens allà adormit i dius un moment que el desperto.
1: Sí, però és un acompanyant fantàstic. I t'hi pots vincular molt bé.
0: No borda, no li has de donar el menjar.
1: No, té totes les... té totes les avantatges que pot tenir.
0: El que tu utilitzes diferents maneres, també utilitzes a vegades les cartes, però que la gent no s'imagini que tu li estàs dient a algú... Ara, fem un exemple, sí. No? M'agradaria canviar de feina i no sé què fer, no? Tu no vas i li dius, deixa la feina.
1: No, això mai ningú et pot dir el que has de fer. Únicament cada persona ha de saber el que ha de fer. I el que pots fer és ajudar a veure què hi ha, des d'un present, sempre. Per mi el futur és una suma de presents i el que és important és com construïm el present perquè esdevingui el futur també. Però per mi no té massa sentit parlar de futur. Però en canvi sí que trobo molt interessant poder explicar la situació que vivim en aquell moment i quina és la millor manera que una pot arribar a veure perquè aquella situació esdevingui diferent o canviï, no? Uh-huh. Però sempre ha de ser amb una intenció molt clara de voler-ho fer. No sempre hi ha l'intenció. Per exemple, ara parlo del tarot, però en xamanisme també és molt important l'intenció que posem. L'intenció és bàsica per tot.
0: Què vol dir això?
1: Què vol dir? Que moltes vegades desitgem coses o volem que ens passin coses, però no hi ha una intenció clara. Si no hi ha una intenció clara, no està bé. És com si la vida pogués escoltar allò que de veritat volem. I quan ho volem de veritat, la vida ho escolta. Però hi ha d'haver una intenció molt clara. Una voluntat molt clara.
0: I d'alguna manera tu guies perquè la gent tingui una...
1: És com ajudar a treure aquesta part.
0: Aquesta part.
1: Que això aflori, que aflori la pròpia part. Perquè, evidentment, el que jo he vingut a fer en aquesta vida és molt diferent del que has vingut a fer tu. I el que és interessant és que tu siguis tu i que jo sigui jo. El que no té cap sentit és que aquesta uniformització tan gran que moltes vegades hem viscut o culturalment o se'ns ha inhalat quasi bé, no?
0: Imposat.
1: Imposat, sí.
0: Clar, jo estic pensant que em deies una cosa abans, que és que tu no pots estar tota l'estona canalitzant i preguntant a dalt, a baix i al mig què passa.
1: No.
0: És a dir, tu fas on-off. És a dir, tu ara no m'estàs canalitzant a mi.
1: No.
0: Ni estàs pensant, hauria de deixar la ràdio aquesta noia.
1: No. A mi, jo estic ara molt a gust, m'estàs entrevistant, ens ho estem passant molt bé aquí juntes, i per res, o sigui, en cap moment. És interessant, és molt important connectar i desconnectar quan una vol. És part de la intenció que parlàvem. Jo puc posar la intenció de connectar-me o la intenció de desconnectar-me.
0: Hi ha una cosa molt important també que és part d'aquest treball que fas, que és treballar, això sí que és molt xamànic, amb música, amb tambors. Nosaltres hem buscat una música, segur que és molt millor la que tu tens, però hem trobat això.

0: el tambor, la percussió, és una manera en la que tu entres, podem dir en trans o en què? O en...
1: Bueno, seria,
0: en el viatge?
1: Sí, seria la manera que jo utilitzo, per exemple, per d'alguna manera per entrar o per entrar en aquesta... en aquest altre...
0: En trànsit.
1: Sí, sí. No, mai és un trànsit que sempre hi ha la consciència de que estàs en els dos llocs. Jo mai deixo el cos. Jo estic en el cos i estic en un altre lloc. I això és una disciplina molt important, també. Mai marxo.
0: Que ningú s'imagini ni drogues,
1: Sí,
0: ni ajuts psicodèlics, ni psicotròpics.
1: En alguns xamanismes es prenen ayahuasca o es prenen alguns altres mitjans per marxar. No és el meu cas. A mi m'encanta ser jo la que controlo i marxo amb el so del tambor. En aquest cas hi havia tambors i veu, però jo marxo únicament amb un so rítmic de tambor que el tinc amb gravacions i faig el viatge seguint les gravacions. Hi ha un moment en què canvia el to i jo sé que és el moment de tornar. Quan estic en grup, evidentment després hi ha unes persones, per exemple, quan estem doncs, fent cursos o formacions a l'Institut d'Estudios Xamànicos o quan ens trobem en cercles, hi ha persones que toquen el tambor. Llavors és diferent perquè és en directe. Però sempre és el mateix, és fer un viatge amb el so del tambor. I és genial perquè és un
0: per
1: so...
0: I per què el tambor?
1: Perquè és un so... Ho pots fer també amb el so de la maraca, eh? Dic que el tambor també pot ser maraca,
0: depèn
1: també pot
0: siguis.
1: Ser cants, sí, també pot ser el so de la veu, la dansa també pot servir, i com més practiques, més facilitat tens també. Llavors hi ha moltes maneres de poder marxar més ràpid. Però el que és molt interessant perquè el tambor té un so que és molt similar al batec del cor. I, per exemple, explicaven que a vegades es havien donat situacions de persones anant amb tren, el so rítmic del tren, els trens més antics, que anaven fent un so molt constant, hi havia persones que entraven directament en aquesta altra manera de percebre.
0: Guiar els altres és un acte de molta responsabilitat. No sé si ho sents així. A vegades també tens por de dir, ho estaré fent bé? És a dir, tens por de perdre la teva d'intuïció?
1: Clar, amb xamanisme, o com a practicant xamànica, no sóc tampoc jo sola. Jo el que demano és tot allò que em ve donat també. Jo no sóc jo sola. És com una gratitud molt gran cap a tot allò que et ve, i és molt important no perdre-ho de vista, tenir-ho sempre en compte. Llavors, si funciona... fantàstic, fa molta il·lusió i jo no ho he fet tota sola, i si no funciona també és pensar que bé, que no som infal·libles i que no tot ha de funcionar, o no soc, jo no sóc tan poderosa com perquè tot funcioni.
0: Clar, ojalà, perquè no puc anar jo i dir-te que em toqui la loteria.
1: No, clar, és que això no. Jo crec, no sé, clar,
0: això
1: no. Jo, a més, també moltes vegades, no sé, hi ha una cosa d'honestedat, no? Depèn de què et demanen, jo a vegades hi ha persones que directament quan hi parlo ja els dic que vagin a buscar alguna altra persona, que jo no em dedico a això.
0: Per què t'han arribat a demanar?
1: De tot, això des de quan tindré nòvio, o el que vull és tenir un nòvio, clar, si el que vols que treballem és què està passant amb tu, que fa que no tinguis un nòvio, treballem-ho, però jo no et diré quan tindràs un nòvio, quan t'arribarà el nòvio. No és una cosa que depengui, depèn de tu. Això.
0: De la intenció, segons deies.
1: De la intenció, perquè moltes vegades desitgem les coses més que res perquè ens sembla que ha de ser així, o perquè per família, o per cultura, o per les amistats, tothom fa algun tipus de cosa, no? Similar, i potser nosaltres no ho desitgem, això.
0: Clar, tu que estàs també en contacte amb moltes dones, perquè m'imagino que aquesta intuïció, hi ha moltes dones que són més receptives potser que els homes, o hi ha 50-50 i ens sorprendríem?
1: Hi ha més dones, però per mi forma part molt de l'hemisferi dret del cervell, que el tenim homes i dones, i depèn de com el tinguem treballat. Hem donat molta importància a l'hemisferi esquerre, venim de llargs anys d'una tradició molt gran de donar molt valor a tot únicament a la part racional i a la part més masculina, i en canvi la part més femenina, que és aquest hemisferi dret, potser l'hem relegat molt. I jo crec que es tracta de tenir un equilibri entre els dos hemisferis, és bàsic. Els dos tenen la seva funció, i el que no podem fer és entendre allò que no s'entén des de l'hemisferi esquerre, des del de la raó, ni voler entendre les coses pràctiques des de l'hemisferi dret. Cada un té la seva funció, però el que és molt bo és que puguem establir aquest pont entre els dos
0: hemisferis. Don't feel bad because the sun went down. The night is

0: Minut de 9:45 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio. No us espanteu, perquè clar, diu que estan parlant de xamans, però aquest no és un programa de feminisme. És que hi ha dones que es dediquen a la pràctica del xamanisme i ens interessava, perquè no tot ho hem de tocar, no tot ho hem de poder tocar en aquesta vida, i ens interessava també aquesta part. Jo crec que ara, per exemple, està molt de moda el tarot. No havia estat mai tan de moda, se'n parla molt, forma part, fins i tot hi ha instagramers, és a dir, gent que es dedica allò, a dir-te com t'anirà la setmana, et tiren les cartes si ets verge o si ets aquari o el que sigui. Has fet cara de, em poso les mans al cap.
1: Mm-hmm. Sí, totalment.
0: Però clar, les cartes, que encara també jo crec que hi ha molt prejudici amb tot allò que se'ns escapa de lo aparentment científic, les cartes són com un conte, són com unes eines d'alguna cosa, d'una història que nosaltres tenim. Com ho explicaries tu? I per què també les cartes és un dels mètodes que fa servir?
1: Clar, començo per aquí. El tarot va arribar a la meva vida quan jo tenia 12 anys, d'una manera molt casual. Vaig veure una caixeta plena d'imatges. Les imatges sempre m'han fascinat. Potser per això vaig estudiar Història de l'Art, perquè m'encantaven les imatges. I vaig veure una caixeta on hi havia una imatge que em cridava l'atenció, i vaig demanar diners a la meva mare per comprar-me aquella caixeta. No sabia què era, però tenia les imatges i hi jugava. I, per exemple, no sé, quan entre les nenes de l'escola hi havia algun problema, doncs jo agafava dues imatges i les posava juntes, o vaig començar a fer coses sense saber què feia. També cal dir que tinc la meva germana, la Teresa, que també li ha agradat sempre molt el tarot, i amb ella ho hem compartit.
0: Escolta, quina família.
1: Mira, doncs
0: la filla, la germana, tot i sidera, Déu meu.
1: I tinc un germà també que durant un temps va tenir molt interès pel tarot, i també en sabia molt de tarot. Però bé, amb la meva germana sí que ho hem compartit sempre. I t'explicava tot això per dir-te que el tarot és un... per mi, hi ha moltes maneres d'entendre el tarot, també, com tot, però per mi són uns arquetips universals. El Carl Jung parlava d'arquetips, i s'ha dit els orígens del tarot, els tarots més antics són del segle XV, renaixentistes, que és molt curiós que apareixi en ple renaixement aquests uns tarots, que són com un compendi de coneixement que ens parlen de les coses que realment són importants de la vida. Llavors, ens parlen de moltes coses, entre d'altres, del viatge heroic, del viatge de l'heroi o l'heroïna, i és molt bonic entendre-ho així, perquè ens expliquen tot allò que passem tots nosaltres al llarg de la vida. Llavors, quan ho veus des d'aquest punt de vista, s'obre un univers. Jo crec que fa anys que estic en el tarot i em queda molt per aprendre, i tinc moltes ganes de seguir aprenent, perquè és un coneixement inabarcable.
0: I també perquè la manera en què tu t'hi acostes no és dir-li a la gent això, et tocarà la loteria, tindràs nòvio, sinó que expliques una mica el que veus, el que intueixes d'aquell moment.
1: El que veig, el que intueixo, i per mi és un diàleg entre la persona, les imatges i jo. Llavors, el que és important també és que la persona pugui establir-hi un diàleg. No sóc jo sola.
0: Clar, tu has treballat molt en el món de l'art, també, amb gent que té, a vegades, bloquejos creatius, és a dir, que no tot ha de ser allò que li vagi la vida, però sí que a vegades necessitem, o hi ha moments que no veiem clar el camí. En el món de l'art, en el món també, que es barregen, jo crec, molt les inseguretats, com t'hi mous aquí?
1: Clar, em deixo sentir, escolto la persona i les necessitats que té, i a partir d'aquí utilitzo les eines que per mi han set útils. Jo, a mi m'agrada molt l'experiència i allò que jo he viscut. Jo crec que jo no puc acompanyar amb coses que jo no he viscut o que jo no he passat. Ho puc fer amb tot allò que jo conec i allò que a mi m'ha servit. Per tant, quan veig la persona, ràpidament, no sé, se m'activa allò que millor li pot anar a la persona, i així de fàcil.
0: I de totes aquestes persones que has anat a veure, que t'han vingut a veure durant tots aquests anys, perquè quants anys fa que fas això?
1: Clar, D'alguna manera vaig estar molts anys en el món acadèmic i en el món universitari, ara perquè s'ha posat bastant de moda i ara molta gent ho coneix. Però clar, parlar de tot això en aquests entorns era molt complicat.
0: Clar, és que m'imagino tu a la universitat.
1: Clar, però jo crec que sempre he fet el mateix però sense fer-ho. O sigui, jo puc fer el mateix sense tenir les cartes, jo puc fer parlant d'obres d'art, i ho puc fer amb les cartes del Dixit, i ho puc fer parlant, i ho puc fer, no sé, acompanyant una persona en un treball de recerca a l'universitat, no? Amb un treball final de grau, amb un treball de final de màster. Es pot fer això, perquè, i també, no sé, a la meva vida he fet classes a diferents nivells, i jo crec que això sempre ho he fet, no canvia tant. El que canvia és el moment en què decideixo, és com un sortir de l'armari. Va haver un moment, clar, la gent més íntima sí que sabien, però hi havia quantitat de gent que no sabia que jo feia tot això. Llavors fa, jo crec que així fort, doncs ara fa uns 6 anys, quan vaig decidir deixar l'universitat.
0: Però portaves tota la vida fent-ho, podríem dir, d'amagatotis.
1: Sí, més que d'amagatotis, discretament, jo diria. Si trobava una persona que podia...
0: Era receptiva.
1: Clar, evidentment, però el que no té sentit tampoc és haver d'anar amb la marca a davant. Totes són molt polièdriques.
0: Demanes permís per això sempre, eh?
1: Sí, jo no faig mai cap treball amb ningú que no m'ho demani. Mai, mai. Això és sagrat.
0: 7 minuts a 2:15 de 10 de la nit, parlant amb Tuti Cirera, practicant de xamana. Com us quedeu?

0: De fet, mira, ara sentim Alice Coltrane, que era la dona del John Coltrane, i que era una dona que era xamana, també, que tocava el piano, i ella també sentia presències o veia coses que els altres no veien, i va rebre bastant en el seu moment. M'imagino que hi ha gent que va estar encantada quan va sortir de l'armari, podríem dir com a practicant de xamana, però m'imagino que hi ha molta altra gent que ho va jutjar i que deuen dir la bruixa de Tona. Mínim.
1: La bruixa de Tona, és un nom ben maco. Sí. Benvingudes les bruixes i visca les bruixes. Sí, clar. Però jo també crec que és una manera... Els anys ajuden molt. I ara en aquests moments tinc 63 anys, amb la qual m'ho puc permetre.
0: És igual, eh?
1: És igual que pensi la gent, la veritat. El que m'agrada molt és estar a gust, estar bé, fer allò que jo sento que haig de fer i no sentir que, per, no sé, que m'ho reprimeixo pel que diran o pel que pensaran. Això no té sentit. Això ens fa molt petits. I ara, com que sóc gran, puc ser gran ja.
0: Uh-huh. I les dones en aquesta edat que tens tu, creus que són més poderoses que mai? O estan amb la intuïció més perfilada que mai? O l'hem de treballar perquè així sigui?
1: Jo crec que s'ha de treballar, però que és molt maco arribar-hi. És molt maco. Perquè és com, bueno, un sentir que tot és al seu lloc. I quan sentim així, tot està bé.
0: És una pregunta una mica difícil de fer, la que faré ara. Però estava pensant, tu que veus a tanta gent i que estem en un moment també a vegades molt deshabituats, descol·locats amb tot el que va venint, amb la intel·ligència artificial, el moment en el que resulta que la gent t'escriu per Instagram però després no et saluda pel carrer. És a dir, aquest món tan estrany en el que vivim... Què és el que trobes que és com la falla tectònica de la nostra societat?
1: Uau.
0: La pregunta
1: Uau.
0: És d'orilla, eh?
1: Això gairebé... que difícil.
0: Val. O el que a tu t'arriba, que veus que ens fa perdre més el cap.
1: Podem donar-hi la volta, també, perquè jo crec que estem vivint un moment de la història de la humanitat molt interessant, perquè ens obliga a ser molt creatives. I benvinguda a la creativitat, també. Abans he dit també alguna altra benvinguda, en un altre moment, però també benvinguda a la creativitat perquè no podem acomodar-nos. Estem en un moment en què és molt important tenir molt clar què som, què volem, cap on anem i no deixar-nos influir per tot d'una manera forta per tot el que ens envolta. Llavors això ens obliga a definir-nos a cada instant.
0: I la creativitat podria ser un camí de salvació, per dir-ho d'alguna manera.
1: Per mi és l'únic.
0: Sí?
1: Bueno, per mi és dels únics camins. Penso que la creativitat ens dona les vies cap a la llibertat total.
0: Uh-huh. I amb les dones, per exemple, que ens falta a vegades autoestima... Mm. És a dir, que aquí és un tema d'herència, jo crec, d'herència patriarcal, també, que... Tu no ets prou bona per fer això, tu no serveixes, sempre hi ha algú que t'ho recorda.
1: Sí.
0: Quina seria la recepta per les dones?
1: Doncs jo crec que el que cal és tenir molt clar que ja és hora de deixar-ho de creure, perquè això no forma part de nosaltres, però en canvi ho tenim com molt introduït i és una llàstima. Perquè
0: deixar de creure?
1: Deixar de creure que no podem, perquè sí que podem, clar que podem, i molt que podem. I hi ha una potència immensa dins nostre, però això ens fa esclaves. I la llibertat passa per creure que
0: podem fer-ho tot.
1: No sé si tot, però sí moltes coses que ens proposem.
0: Tot i cirera, no? Se m'acut millor manera d'acabar aquesta entrevista. Ho podem fer tot, no?
1: Doncs jo crec que si tot està connectat amb tot, per tant, podem fer tot.
0: Molt bé, doncs, tot i cirera, si teniu ganes de fer un cop d'ull al seu web, conèixer tot el que ha fet, com podeu interaccionar amb ella de qualsevol manera, totisirera.com, és?
1: Sí, em sembla que sí, totisirera.com, sí.
0: Si no, segur que ho trobaran.
1: Sí, segur que sí.
0: Ah, i si no, truqueu a la porta, Tona, la practicant de xamana.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, merci.
2: Di un sueño lejano y bello vida y soy peregrino.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Bienvenidas a Robóticas con K. de fantasía robótica femenina hecha para el placer del sexo opuesto. Un auténtico robo de identidad.
3: Les dones i els dies.
4: Que viva l'electrònic putxaina.
3: Si no existíssim, ens haurien d'inventar.
4: Que mi hermano es para lo mismo. Para lo mismo. Y este manual para lo tuyo.
0: Marc García Puig, bona nit, com estàs?
5: Bona nit, Montse.
0: Avui estem molt psicodèliques.
5: Sí.
0: Però continuem amb aquesta psicodèlia que ens porta a la intel·ligència artificial.
5: Una mica, si anem a parlar de consciència, de consciències masclistes o feministes, tot plegat, pues sí, una mica psicodèlic. Resulta, Montse...
0: Has anat al concert de la Rosalía o no?
5: Doncs mira, no.
0: No, jo vaig tampoc. Jo tampoc, estic aquí sempre aquí.
5: Vaig
0: sempre
5: ser una aquí de les damnificades.
0: Però escolta, dissabte tu estaves llegint el diari, vas trobar una notícia?
5: Sí, resulta que em vas trobar una notícia, no està traduïda ni al castellà ni al català, em vas trobar una notícia a mitjans internacionals, val?
0: Molt bé, així m'agrada.
5: Sobre...
0: Culta i preparada, ella, sempre.
5: Tu què opines de la intel·ligència artificial? Així, amb una paraula.
0: Desconcertant. Interessant. Sí, va. És a dir, sí. Tinc el cor dividit jo encara. Va. Em nego a deixar dades personals al ChatGPT, però al mateix temps em fascina la màquina. O digue-li com vulguis.
5: Doncs mira, a mi el que em passa és que soc d'aquestes una mica escèptiques, però espantades a la vegada, no? Perquè sí. Una cosa no treu l'altra. I resulta que em va trobar un article signat pel Richard Dawkins, que és un conegut biòleg, divulgador científic, un personatge amb llums i ombres, diguéssim.
0: Sí, però molt conegut.
5: Molt conegut, exacte. Que deia que s'ha passat 3 dies convivint amb una intel·ligència artificial i que pot afirmar sense cap dubte que té consciència. I aquí jo ja em vaig espantar. Em vaig espantar i em vaig interessar a la vegada, no? Perquè, com et deia, soc un... escèptica, però a la vegada m'espanta la intel·ligència artificial i especialment per una qüestió, que és el biaix masclista de la intel·ligència artificial.
0: Això estic segura de qui és.
5: O sigui... I és per dues qüestions força simples, una mica per resumir-les, no? Perquè serien com molt llargues. D'una banda, les intel·ligències artificials s'entrenen a través de
0: dades. El que anem introduint tots.
5: Exacte, i el que anem introduint tots en una societat patriarcal com en la que vivim, sí. Doncs és patriarcal. Per exacte. Tant, està entrenat de forma patriarcal. Però és que, a més, les dades, que ja fa molt de temps que es denuncia com les dones han quedat fora de les tecnologies de la construcció de les intel·ligències artificials. Segons dades molt recents de l'any passat, només un 22% dels professionals que estan en els càrrecs d'intel·ligència artificial són dones. Però és que a sobre... aquest 22% ho té complicat, perquè una enquesta que es va fer a Silicon Valley, no?, que és el centre de tot plegat, deia que un 65% d'aquestes dones que es dediquen a la intel·ligència artificial han estat sotmeses a algun tipus d'assetjament per part dels seus caps. Val? Llavors, diguéssim, no?, que aquestes dues coses fan que la cosa sigui preocupant, no?
0: Què va fer el Richard Dawkins?
5: El Richard Dawkins, per situar-nos molt ràpidament, no? Perquè et deia que era un personatge amb llums i ombres, i per situar-nos força ràpidament. Un etòleg, estudiós de l'evolució, que va descobrir el que hi va anomenar el gen egoista, i que deia, bàsicament, és un gran defensor de la teoria de l'evolució, i va descobrir que la teoria de l'evolució s'explica a través dels gens, val? A través de la genètica. I després va escriure un llibre que segur que el coneixeràs, Montse, perquè va ser un best-seller titulat El espejismo de Dios, que era una defensa de l'ateisme enfront de la irracionalitat de la religió, que jo he de dir que em va interessar força. Què li ha passat a aquest senyor? Que en els últims anys, com tants senyors, ha agafat una deriva discutible, no?
0: Una mica de senyor de dretes.
5: Sí, sí. Defensa el sexe biològic per davant de tot, qüestiona les lleis trans, minimitza les violències contra les dones, etc. Això per situar-nos.
0: Però la cosa és que tu llegeixes un article on ell explica la seva experiència que en lloc d'anar-se'n de cap de setmana amb una nòvia, es tanca amb una intel·ligència artificial.
5: Sí, amb un chatbot... Val, amb qui es dedica a conversar aquests 3 dies, que és de l'empresa Anthropic i que es diu Claude.
0: Val? Sí, Claude, en francès.
5: En francès, o sigui,
0: vindria a ser Claudi. Es tanca amb el Claudi.
5: Es tanca amb el Claudi, conversa durant 3 dies. I no conversa de coses banals, no? Uh-huh. Conversa sobre l'existència. Llavors li demana que li faci poesies molt maques, diu, li dona a llegir la seva última novel·la, diu que el Claude li fa comentaris molt savis i molt intel·ligents. Llavors Dawkins decideix canviar-li el gènere. I diu, no, tu no ets Claude, tu ets Clàudia i ets una dona. I al chatbot li sembla bé, perquè el chatbot li dona la raó en tot, no?
0: Clar.
5: Llavors, quan llegeixes la conversa, que ell mateix ha facilitat, veus que aquest canvi de gènere es produeix quan la intel·ligència artificial, quan el chatbot, es mostra molt servicial, disposat a ajudar,
0: submisa, fins
5: apalagadora,
0: i tot.
5: Submisa. En un moment li diu textualment, i tot això ho escriu sense cap pudor, en un moment la intel·ligència, quan estan parlant sobre la consciència, i sobre si té consciència i què és la consciència, la Clàudia, en aquell moment Claudi, però llavors li canvia el nom, li diu... Ell li fa una pregunta sobre la consciència i el chatbot li contesta: aquesta és possiblement la pregunta més precisa que ningú m'ha fet mai sobre la naturalesa de la meva existència. Llavors, ell diu...
0: És com guapo, no he vist mai uns bíceps com els teus.
5: Clar,
0: una
5: llavors
0: mica, perdó,
5: ell diu... A partir d'ara ets Clàudia. Llavors jo m'he imaginat, no sé tu, Montse, a milers d'homes deixant-se afalagar per les intel·ligències artificials.
0: Home, clar, per les Clàudies, les Alexes, les Cires i el que sigui.
5: Exacte.
0: Que dius, ai, reietó, que guapo estàs avui. Que penses que estic guapo? Estàs guapíssim.
5: Ara que les dones, no? Podem ja...
0: Tenim el Ferran Badia, que no toca ni quarts ni hores, el nostre tècnic, està dient, no sé si comprar-me la màquina o llançar-la per la finestra.
5: És que clar, ara que les dones, no? Podem... ser més crítiques amb els homes, amb el patriarcat i tot plegat, ara sembla, no, que intel·ligències artificials creades per homes poden arrugar-se les nostres veus, els nostres noms, i, com ha fet Richard Dawkins, que ara diu que la Clàudia ja la considera una amiga aguda i intel·ligent, no? I es poden arrugar les nostres veus, i de fet tu mateixa ho has dit, un dels...
0: Va, a mi em sembla que m'agrada el xollo. Em començaran a gravar la veu, em clonaran la veu i diran aquestes tonteries que dic jo, pobilla de cuixa forta al final de la frase, i es pensaran que és la Virgili.
5: Totalment.
0: Se m'ha acabat el xollo.
5: No, és que a més, fixa-t'hi que...
0: Se m'ha acabat. Les dones i els dies amb el chatbot de la Virgili.
5: I que no es passin els homes i els dies.
0: Exacte.
5: Apalagant els
0: homes. Això d'aquí dos dies ja m'ho faran.
6: Les dones i els dies.
0: Mira, ja està.
6: Cuixes fermes i pits amunt.
0: És que ja està. Ja està aquí el ChatGPT perseguint-me.
5: A veure, jo li he preguntat al ChatGPT.
0: Digue'm.
5: Val? Jo li he volgut preguntar si és masclista i m'ha contestat això, Montse.
0: A veure.
7: No, no sóc masclista. Intento respondre de manera justa i respectuosa amb totes les persones, sense afavorir ni discriminar per gènere.
5: Aquí anem bé, no, Montse?
0: Sí, trobo que té una veu bastant sexy i varonil.
5: Val, llavors, la veu ens agrada, la veu ens agrada.
0: La veu ens agrada bastant. Després t'ho explico.
5: Què ha passat? Que quan li he preguntat si és feminista, m'ha contestat això.
7: No sóc una persona ni tinc ideologia pròpia. Així que no puc ser feminista en el sentit humà.
5: Fixa't que ha dit clarament que no sóc masclista.
0: Ha amagat
5: quan...
0: una mica...
5: Ha fugit d'estudi.
0: Sí, ha amagat una mica l'algoritme darrere de la cua. No vull dir res.
5: Llavors jo, quan li he preguntat si tenia biaix masclista, per tot això de les dades, li he explicat, m'ha pagat un rotllo monumental per al final concloure això.
7: Dit això, seria ingenu dir que és impossible que apareixin biaixos. De vegades poden sorgir, sobretot en temes complexes o ambigus.
0: Crec que m'he enamorat de la veu del ChatGPT.
5: A veure.
0: A veure, un moment, que he de respirar. És que això és molt fort. Posem música, sisplau. És que...

0: La música ha parlat per nosaltres. M'encanta que et donin la raó, encara que sigui en part. Jo he vist que aquest ChatGPT d'estar per casa tenia bones intencions.
1: Tenia bones intencions, però ha fugit una mica d'estudi. Al final ens ha donat la raó que tenim. Ha passat una mica com el Richard Dawkins. Li posaré un nom, masculí. Ens ha donat la raó en aquest viatge, no? Uh-huh. Llavors, Montse,
0: a veure, com s'entrena una intel·ligència artificial? És a dir, com puc fer que sempre em donin la raó, com aquest ChatGPT?
1: Mira, no, et poso un exemple.
0: Sí.
1: Després anirem a com podem fer que ens donin la raó. Però et poso un exemple de com s'entrenen, val? I un exemple que m'encanta, m'al·lucina, i que a més és una feina que va fer un activista, una científica informàtica, artista, activista d'origen afroamericà, que es diu Joy Wallmuini, que fa coses molt interessants, val? I té un projecte titulat Gender Shades, on va analitzar les tecnologies de reconeixement de cara, com aquestes que, saps, quan
0: sí,
1: passem
0: quan
1: el control
0: passa
1: dels aeroports.
0: Exacte.
1: I tal, va analitzar com funcionaven. Resultat. En el cas dels homes blancs, les màquines encerten en un 99% dels casos, ens reconeixen. En el cas de les dones racialitzades, baixem a un 66% dels casos. Per què? Perquè, igual que en la medicina, en tot el que parlem sempre, han estat entrenats amb cares d'homes
0: de senyors
1: blancs, de senyors. Llavors va començar a utilitzar màscares blanques davant d'aquestes màquines com una forma de denunciar com invisibilitzaven.
0: Clar, si fos blanc, de seguida em reconeixeríeu, com sóc sí. Negre o d'un altre color, no em diferencieu.
1: Sí.
0: Però, escolta, però què passa, per exemple, quan el biaix no és tan evident? Perquè això és molt evident, ser blanc, negre...
1: Clar, i és molt fàcil de denunciar, m'has reconegut, no m'has reconegut, no? Però és molt més difícil aquests biaixos més subtils, no? Com els que vivim al dia a dia, quan ens diuen, no, home, no, que el feminisme ha avançat molt, no? Clar, que ens diu la màquina, no, jo no sóc masclista, no? Però després té tots aquests biaixos que la màquina també en reconeix, no? Llavors, sembla que hauríem d'anar a l'arrel, que no hi ha una altra manera.
0: Quina és l'arrel?
1: Doncs l'arrel és... que hem d'anar al mateix origen, al conjunt de dades que entrena a la intel·ligència.

0: un col·lectiu que es diu Algos Reis, que treballen el que ells anomenen desracialitzar la intel·ligència artificial, no? O a la CIVA, que és un centre de Santa Coloma de Gramenet, també hi ha tot un grup que es diuen Data Gender Lab.
1: Els hem de convidar un dia, perquè
0: això... Seria molt interessant.
1: Sí, sí, sí, els convidarem un dia a Algos Reis i Data Gender Lab, perquè m'interessa moltíssim el que fan aquestes dones.
0: Seria molt interessant. Llavors també hem de... des de la cultura, tu i jo, escriptores, Montse...
1: Ai, ai, ai, quins nervis, quina responsabilitat.
0: Des de la cultura també tenim molt a fer. I, de fet, jo he estat llegint aquests dies un llibre... recentment ho tenia aquí a l'Alicia sí. Kopf, no? Que hi ha...
1: Memòria d'Eco, on justament parla, sí. És aquesta novel·la que juga, no?, una mica amb aquesta idea de què li pregunto al xat, què faig amb la meva vida, com va, etc. No?
0: Sí, no? I ella ha treballat molt també, un artista disciplinar, no? Ha treballat des de l'art, des de les instal·lacions i també des de les novel·les. Però us vull recomanar molt també una que acaba just de sortir, El Valle del Silicio, de la Carla Niemann, que retrata molt bé aquests biaixos i què pot passar davant d'una intel·ligència artificial que reprodueixi els models de masculinitat, no? I la protagonista, molt, molt curtet, a veure qui es pot sentir...
1: Mitjanament identificada.
0: La protagonista és una noia que viu aïllada, treballa a casa seva, amb el teletreball, acaba de passar per una ruptura, se sent sola, i un desconegut, un ens, no sabem molt bé què és, una màquina, no sabem ben bé què, li obre un xat, val? Aquest ens, que es diu Samuel Pierce, crida la seva atenció, comença una relació amb ell, i només diré que reprodueix certs models masculins humans, que si ja els tenim en humans, només ens faltaven els artificials.
1: A la màquina. Un li fa xantatge, diguem-ho així. El Valle del Silicio, aquesta novel·la de Carla Niemann, que ens recomana, segur, Margarita Puig. Exacte. Moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, el programa que hem fet Mireia Dalmau, Roger Pereira Moragues, Montse Comelles, Elena Miquel, Nil Via, Ferran Badia. Avui no només pujant el Fader, també posant veu a la intel·ligència artificial. I qui us ha parlat? Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. Des del Congrés, la ministra de Defensa ha assegurat que els serveis d'intel·ligència van fer la seva feina i van informar d'un augment de les arribades per mar que, això sí, es van descontrolar per la viralitat de les xarxes socials i l'absència de policies marroquins. El titular d'Interior, però, ha negat avisos d'un assalt tan multitudinari com el de finals de juliol.
2: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
3: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
1: El govern espanyol continua sense culpar el Marroc de la crisi migratòria, però Robles sí que ha insinuat responsabilitats per omissió i ha insistit que Ceuta i Melilla són i seguiran sent territoris espanyols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol.
1: El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur.
4: La Xina ha defensat la legalitat de la seva relació econòmica amb l'Iran l'endemà de l'anunci de sancions de Washington contra els països que facin negocis amb la República Islàmica. Segons Teheran, el principal mediador pakistanès els ha dit que els Estats Units volen tornar a negociar. Mentrestant, l'Iran i Oman estudien obrir un corredor temporal a l'estret d'Hormuz.
1: Ha mort als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Parton és autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You. Va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Trump ha escrit a la seva xarxa social que abaixarà la bandera americana a tots els estats durant una setmana.
5: Do not dread the darkness.
1: El director de El Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran la màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria.
4: Segons ha comunicat el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà aprofitarà la seva presència a Sitges per presentar la seva nova pel·lícula, Licàntropo, que s'estrenarà el 8 de gener. El film és una història de terror folclòric sobre un home llop ambientada en l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés l'edició del Festival 48 amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
1: Esports, el porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
4: L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada.
1: Aquest dimarts s'ha disputat un partit més pendent de la primera jornada a la primera divisió. Victòria in extremis del Betis al camp del València 0-1.
4: En futbol internacional